0: Podríem dir que Nadal Cabot és l'home del moment. El dissenyador mallorquí acaba de guanyar el concurs nacional Futurat Lip Noves Promeses 2025 en la col·lecció Reconstruir-se, una proposta que ha convençut el jurat per la seva creativitat, la seva qualitat tècnica i la seva reinterpretació contemporània de l'univers Adlib. I avui l'han convidat precisament a conversar una estona en profunditat d'aquest reconeixement, del procés creatiu que hi ha darrere de la seva col·lecció i també del camí que l'ha duit fins aquí.
1: En profunditat.

continuar amb Iar, volem contar-vos que després de publicar els poemaris Barriga i Suceden Tardes, Marcos Augusto debuta en la narrativa amb el llibre Te hice Dios, una novel·la publicada per Random House, que va generar debat abans i fins i tot d'arribar a les llibreries. Ara en parlem.

0: radio es humor.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I què fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio. El Guateque Musical.
4: I així hem d'acabar el programa, com sempre, amb música. I avui hem dedicat el Guateque al Dia Mundial, que és avui, que són els oceans, així com hem.
5: Així és, avui és el Dia Mundial d'aquestes masses d'aigua i per això dedicarem la nostra selecció musical en els oceans. I començarem aquesta navegació precisament per L'Oceà, una cançó d'en David Vidal.

I el 2021 Roba Estesa va avançar el seu tercer disc amb aquesta cançó que parla dels canvis, les contradiccions i les emocions de la joventut, que soni Oceans.

Encara que ho sembli, aquest oceà no és d'aigua. Robert Plant el va descriure com un mar de caps, el públic davant de l'escenari. De qui parlam? De The Ocean, de Led Zeppelin.

I del disc homònim publicat el 1994, una de les joies més poètiques d'Antonio Vega va ser aquest Océano de Sol. Bon cafico, venga.

L'Oceano di Silenzio és un clàssic de Franco Battiato, mestre a l'hora de combinar pop, espiritualitat i reflexió, i ara temàtica oceànica, silenciosa.

I Ocean Deep és una balada tan profunda com el seu títol, publicada als anys 80, se va convertir en una de les cançons més estimades de Cliff Richard.

Publicada per Iron and Wine com a avançament del disc Hence Death, In Your Ocean és una de les cançons més recents d'aquesta llista, perquè de fet té pocs anyets.

0: Oh, fins aquí avui aquesta música que ens ha duit pels oceans i per aquest Dia Mundial dels Oceans. Així que, Nadal, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: I Celestia Olivé, moltes gràcies.
2: Fins demà, també.
0: Nosaltres tornem demà. Han tingut en Toni Cardell, el control tècnic. Gràcies.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Els poemes musicals de Naranja Andreu i una de les bandes més esperades del Mallorca Live passen avui per l'Aviador. Comença l'espai de Cultura IB3 amb Toni Cardell, el control tècnic.

0: La músic, compositora i terapeuta musical Arantxa Andreu ens ve avui a presentar el seu nou disc i poemari, nou de trinca, arribat avui mateix. Se diu Llegaron tus lágrimas, és una declaració d'amor per i entre les dones de la família, que són, a més de Arantxa, sa mare i sa germana, na Cristina. I després, un dels caps de cartell de la imminent nova edició del Mallorca Live Festival. León Benavente actua aquest dissabte a les 12:30 del vespre, després de Cypress Hill, Aitana i també els locals Umbra o Chino Arcade. Després parlarem amb Luis Rodríguez, que és el guitarrista d'aquest grup tan interessant, i per acabar, un nou tema que ens presentarà Zorro Gris des de Manacor.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

Dones d'una mateixa família, dones en conjunt, les pors, les alegries, la vulnerabilitat, transiten per aquests poemes, alguns d'ells també són cançons, i avui parlam en Aranxa Andreu.

0: Llegaron tus lágrimas un dels temes que conformen aquest llibre disc, Llegaran tus lágrimas, que és el nou llibre, és un poemari, també ve acompanyat de música, càrrec d'Arantxa Andreu, aquesta vegada molt més a prop de la seva essència i, a més, mostrant també les seves vulnerabilitats, no només d'ella, sinó també de les dones de la família, les compartides en sa mare i també en sa germana Cristina. Arantxa, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: I Cristina, Monica, també, moltes gràcies per haver vengut.
2: A vosaltres.
0: Idò, totes dues, totes tres, podríem dir, juntament amb sa vostra mare, heu creat aquest poemari del qual, a més, Arantxa, avui ha duit sa guitarra, mos farà un petit avançament del que serà també els concerts que farà aquest cap de setmana. Perquè ja havies fet llibres disc, però cap tan íntim, tan personal, tan despullat com aquest.
1: Sí, lo primer va ser un conte, que realment no era un conte infantil, ja hi havia pues, sí, un contingut per adults, realment un transfons, però realment això és molt més profund. Sí. Bueno, és un poemari que es surt de, realment d'un procés de molt d'anys, d'autoconeixement de molt d'anys, i es nota.
3: A totes les mujeres que no han podido mostrarse, especialmente las mujeres de mi familia, ¿qui són, Arantxa, aquestes dones que no s'ha pogut mostrar i pues, què és allò que no poden mostrar normalment?
1: Sí, és que pas que a mi, en aquest procés, que va ser terapèutic i d'altra casta, reflexions, bueno, pues, vaig reconèixer ferides pròpies, però també vaig començar a reconèixer pues, patrons i silencis de les dones de la meva família, no? Des de la meva besàvia, que eren quatre germanes que tocaven violí, cantant d'òpera, pianista, i clar, això ho feien en la família, no ho feien cap a l'exterior, no? Mon mare és pianista, la meva paradina també pintava, la meva tia també pintava, la meva tia Cristina, i realment, bueno, fa poc dies xerrant d'això, sí que vaig saber que la meva paradina va vendre alguns quadres, que no ho sabia, va arribar a vendre alguns quadres, però majoritàriament ho varen viure en un entorn molt, molt íntim, no?
3: Hi ha uns dibuixos preciosos també que acompanyen,
1: sí,
3: els poemes, i s'ha, sí, de dir, no?
1: Sí, Naranxa Gax, sí, és el nom artístic, gran artista i amiga, és la mateixa que va il·lustrar La girafa i la balena,
3: però
1: amb
3: no
1: aquarela.
3: No és família?
1: No, són molt amigues, són molt amigues.
3: Coincidiu amb el nom, però...
1: De fet, una de les cançons que cantaré avui està dedicada a ella.
3: Sí. Arantxa Pardo Gax, Cristina, sí, quin ha estat el teu paper en el poemari?
2: Doncs la meva germana me va demanar d'escriure un text perquè va llegir coses meves i li va agradar molt, i me proposava fer-ho, però li vaig dir envia'm el manuscrit, o sigui, manuscrit no, imprès, i perquè jo necessito escriure. Mm-hmm. I quan llegeixi alguna cosa, pues ja faré notes. I me va sortir respondre en poemes. Va ser com un... Me va venir a respondre. Jo havia fet ja coses, havia escrit qualque poema, però de vegades d'un text me va sortir les respostes a ella. I va ser com... I li vaig cridar i vaig dir, Arantxa, m'està passant esto. Sí, no me sale un texto, me salen respostes.
1: Clar, és que jo li havia proposat que fes com un text de tancament, no? De qualque manera.
2: Sí, sí. I va ser així. I me va sorprendre jo mateixa, perquè això me va sortir una nit, dues o tres hores, sense realment sentint, no res més que... I ja està, i va sortir.
0: I ja no ho heu tocat, vull dir, així com
2: no,
0: va quedar...
2: No, així com va quedar no va...
1: Però és que ha estat increïble perquè realment jo, a mesura que anava... que el projecte anava evolucionant, jo anava sent més conscient de que era un homenatge a les dones. I ella ha duit... ella realment ha duit per jo el cor de lo que és la memòria femenina, perquè jo realment he tret més el meu procés, però ella, quan ho vàrem xerrar i ho xerràvem, pues, ha tret una part molt, molt de la memòria.
2: I també hi ha un darrer poema que no és una resposta a cap poema de la meva germana, però té relació amb un projecte meu, que estic fent un documental del tema.
3: Sí.
0: Perquè tu sols, sí, fes a part visual, no? Fotografia,
2: sí,
0: vídeo...
2: Ara, fotografia de fa anys i documental ara és, també és un projecte que té relació amb això i, hem anat paral·lelament amb un procés terapèutic parescut i la temàtica també de la família de, i també de la no maternitat i coses que la meva germana i jo hem viscut igual.
3: Mm-hmm. Clar, el poemari, perquè l'oient se situï, es divideix en diferents parts, està aquesta que comença amb l'epígraf germana, i són aquestes respostes de les quals parlàvem, i després està la part de madre.
2: Mm-hmm.
3: Quin ha estat el procés aquí?
1: És que ha estat increïble.
3: La Cristina riu.
1: No, és que ha estat increïble perquè tenia que passar així, però jo cada vegada que ho penso dic, ha estat increïble perquè no només les dones que han participat en els llibres, la gent que s'ha sumat a la presentació d'aquest divendres. Ha estat com, no me puc creure, estan arribant dones una darrere les altres, com si jo que volia, anhelava que les dones se mostressin, s'ha despassat, pues ara s'ha convertit que hi ha un munt de dones en aquest projecte, sí, ha estat així, o sigui, ha estat com a molt màgic. I realment ma mare, pues, jo sabia que ma mare... Sé que ma mare és una artista també. Bueno, Ana Cris no només fa foto i vídeo. Ella és música, també.
3: I
1: jo, ma mare és una gran pianista. Mama, eres una gran pianista. És que sé que està escoltant ara. I ella sempre diu, bueno, igual que això, no? Ara quan veu els poemes diu, jo... I fa una rialleta. No s'acaba de creure que... Això que te dic, no? Que realment, a vegades... el mateix artista pues, i les dones pues, han patit molt això, no? I hi ha una inseguretat molt gran.
3: Totalment.
1: I tothom que ho està llegint m'està dient uau, o sigui, el primer poema de mon mare, un que diu Sagrado Cuerpo, la gent se queda així i va ser que jo un dia li vaig dir mama, jo sé que tu escriviries bien i me diu jo, cariño, diu sí, mama, tu. I un dia estava en l'estiu a una casa de camp que tenim i li dic... I me diu, es que yo ahora que voy a escribir, cariño. I li dic, pues, y a lo mejor ha hablado, y vaig agafar el mòbil, i de repente hi ha dos poemes aquests que els se va dir, però així, pam, me'ls se va dir, diu, a ver, i me'ls se molla, així, de seguit.
3: Aquesta era... mena de complexa, no?, que sempre ha acompanyat la dona, no?, que els homes de seguida se mostren i es posen tot allò que saben.
1: I
3: que...
1: Sí.
3: I en canvi vosaltres allà com a...
1: Sí, preciós, però el més guapo va ser que després això jo crec que va despertar algú amb ella, perquè al cap d'uns mesos ella un dia surt de camí i me diu Sagrado Cuerpo, me diu a la porta de camí va sortint i digo Vulnerado y sometido. No diré res més, no?
3: Però no el poden llegir?
1: Sí.
3: Voleu llegir a vosaltres?
2: Tu, Aranja.
1: Sí.
3: Vinga.
2: Sí. Recita mejor.
1: Mama, va parar a ti que la Mònica deia que hagués estat bé que estigués. Bueno, claro. Pues te voy a dar voz, mami. Sagrado cuerpo, vulnerado y sometido en nombre del amor malentendido y del instinto desbordado, sin saber, sin querer.
3: Qué guapo.
1: Humoreta, ¿has oído, mami?
3: Arantxa, clar, hi ha poemes ja pensats per ser musicats, d'altres no. En quin moment... decideixes que uns sí, uns no?
1: És que això no ho decideixc.
3: Te parlen ells.
1: Sí, això és màgic. No? Ara ho xerràvem, no? Ara ella ho llegia lo seu i deia i esto no sé com lo hice. Pues jo tampoc. Sí, jo tampoc sé com ho vaig fer. No, és vera que els poemes... jo he canviat la forma de... O sigui, els poemes el que te fan és que te faciliten... Tenen una mètrica i màgicament la melodia pues, surt, no? Hi ha poemes que són a lo millor més mentals. Jo sóc un poc més mental que ella. I clar, a lo millor no inspiren tant, no?, a l'emoció, no? Hi ha coses més de...
0: Molt bé, doncs, ja que tenim el gran privilegi que hagis duit la guitarra després de recitar aquest poema tan guapo, impressionant de ta mare, de sa vostra mare, anem a escoltar quina cançó faràs o quin poema.
1: Ara faré una cançó que es diu Vives el amor, que de fet és un poema que xerra de sa meva germana, de com és ella, i que en el disc, a més, he tingut la gran sort de que ha gravat el duet en Jona amb Nena Duel, i que el divendres estarà també allà.
3: Sí,
1: que...

0: Arantxa Andreu, que avui ha vingut acompanyada de la Cristina Andreu. Hi ha delicadesa, ho acaben de sentir, tendresa, també, allò que anomenem sororitat des de fa uns anys, no? Abans era simplement entre les dones mos ajudam, però també hi ha por.
1: I tant.
0: Les pors que se mostren.
1: I tant.
0: I que costa mostrar-se, de vegades.
1: I tant, molta por. Ha hagut molta por. Crec que, Ana Cris, habla un poco del miedo. Bueno. ¿Quieres hablar un poco de ello?
2: Es un proceso que nos acompaña, creo que a todos. Es confrontarlo y fer feina amb ell y aquesta sa manera de vegades.
0: I se depura, no? O se destila,
2: sí,
0: a través de la...
2: Sí, de tot.
0: De l'art, de la música.
2: I permetre que surti, perquè jo... M'ha passat igual, la meva germana s'ha mostrat més fa anys, jo no. I m'estava costant. Quan vam fer la presentació de la Girafa i la Balena, m'he contat aquesta anedota poques vegades, però per sortir a l'escenari a teatre de Lloseta va ser, no? No, no, Xes Fortes.
0: Xes Fortes.
2: Puf, va fer tècniques terapèutiques. MDR, tapping...
0: Era por escènic, en aquell cas.
2: Sí, molt, molt, molta, molta, massa, massa. I jo i ja quan vaig sortir a l'escenari... CBD, una gota, dos, no, cinco gotas. I va sortir bé. No sé si és correcte dir-ho aquí, però...
0: I tant.
2: Me va anar bé, me va anar molt bé. I res, això, bueno, són coses
0: va ser,
2: que...
0: Va ser una mena de catarsi, també, en aquell moment.
2: Sí. I me'n vaig donar compte que estava tot bé. També.
0: Estem en un to així com molt baixa, quasi tristón, però és molt... És preciós, aquest pomar, i també té molta llum, o sigui, no vos penseu que
2: la
0: Mònica, que ara mos hem anat cap a... Clar, és que la boda d'Arantxa, que jo sempre dic, amb ella davant i sense ella davant, que és de les grans bodes que tenim al nostre voltant, i massa allà, te duen això, no? És com un embolcall que te dua... Això és terapèutic, és molt terapèutic, sí. Però la teràpia no implica ficar-nos en un pont i molt manco.
2: Clar.
3: I doncs, vare, que és una música molt emocionant, a més, veure la vostra relació, també. Clar, mos falta Mariana, que és la vostra mare, que
1: sí.
3: L'altre dia la durem i farem el trio de les dones Tour, Andreu Tour. Aquest divendres, ja ho heu dit, que feis aquesta presentació a Cantó Tàpera, amb banda, amb el llibre, bé, torrador, així com haurà de ser, no?
1: Sí, bé, realment aquesta vegada no és un concert ni és un recital de poesia, és un espectacle. Tenim a Laura Burgalla en sa direcció un poc escènica perquè aquest espectacle jo crec que anirà evolucionant. No hem arribat a fer exactament el que volem, però sí que hi haurà la Laura ha fet una coreo de dones, hi haurà dones recitant. La Laura Izquierdo el dia següent també presenta el seu poemari i a Can Balaguer es matí Tratado de Merecimiento, que jo també li he musicat uns poemes i també estaré allà els dies següents de matí. Tenim un intensiu.
0: Però doblet, molt bé.
1: Sí. I bueno, hi ha un munt de dones, no me vull oblidar ningú, però na Marta Zein estarà en Lo Inquebrantable fent la seva... això ha estat també, el que vos deia abans, ha estat un regal. De sobte me diu, Arantxa, no llego a tu concierto. Bueno, a no ser que haga l'últim dia Lo Inquebrantable en Cantàpera a la puerta. Digo,
0: no arriba perquè està
1: por
0: fent
1: favor.
0: Voltes al món amb una barca?
1: No,
0: com
1: no,
0: si
1: no.
0: Aquesta
1: vegada...
0: Que ho ha fet també.
1: Sí, ho va fer.
0: Entrevistat
1: per
0: això.
1: Però aquesta vegada està amb una acció artística guapíssima i acaba just aquell cap de setmana i me diu, és que no llego, llegaré tarde. Digo, pues hazlo. I després vàrem xerrar i és que hi ha una connexió brutal. O sigui, que la gent podrà gaudir de xerrar amb Marta, després entrar i veure aquest espectacle, que serà un espectacle que jo puc dir que serà íntim. Na Patrick Ovas, na Manena Duel, en Pere Dávila s'ha sumat.
2: Borja.
1: En Borja Aguiló. I crec que ja he dit a tothom.
0: Sí, en Patrick Ovas.
1: Sí, me'l vio d'alguien. Sí, na Patrick Ovas.
3: Laura i Laura.
1: Ses Laura, sí, na Patrick. En Patrick fa temps que estem treballant i és una veu bastant principal. la sentireu bastant. I després hi haurà una segona part divertida, que tothom participarà, i també que se mostraran més individualment les persones, o sigui que...
3: I Arantxa, és a dir, tu només cantaràs, perquè, clar, ara parlem molt dels poemes, però hi ha unes cançons que l'acompanyen. Tu cantaràs només i hi haurà les laures que recitaran, no?
1: Sí, bueno, hi haurà... Entrelaçarem la música i els poemes d'una forma un poc creativa.
3: O sigui, és un espectacle únic o tal vegada se repetirà? Serà difícil juntar-vos a totes?
1: No, bueno, sí que jo vull creure que tots a lo millor sí que serà difícil, perquè la nena està liadíssima, o sigui, jo és un regalàs que puguin estar, en Borja està a punt de treure disc també, en Borja Aguiló, no sé si el coneixeu, i per jo és un regal que puguin estar. Ens faltarà en Alicia Ribas, no són l'Alice, que està justament a fora, però jo espero que sí i que continuï evolucionant.
3: I Cristina, tu hi seràs també present, però sí. Pujaràs a l'escenari a...
2: Sí,
3: sí.
2: Sí. Farem una coreografia i es veurà que les laures representen, faran els poemes, les respostes de la meva germana i meva. O sigui, els poemes de Naranja sí. Les fan a Laura Burgaia i els meus a Laura.
1: Sí,
2: i mos representen a nosaltres perquè jo no me veig recitant. Sí. M'agrada escoltar-ho, però no me veig recitant. I després farem una cançó juntes.
1: Després farem una cançó inèdita, una d'aquestes que precisament...
2: Que no està gravada.
1: Que no està enregistrada encara, però... Serà el proper projecte.
2: I
1: que enregistrarem juntes. Un altre projecte juntes.
2: Sí, aquesta vegada... puc pujar més tranquil·la.
0: Sí, és el precedent, no?, que t'ajudarà.
2: Sí, no, ja està. Poc a poc, pas a pas.
3: Que bé, i abans de, si vols, encara mos tocaràs una altra cançó, Arantxa.
1: Sí.
3: Abans d'això, volia parlar també del poemari, que te l'has autoeditat, no?
1: Sí.
3: Ho recomanes? Has tocat portes per trobar una editorial o directament has...
1: No he tocat portes, no. Jo estic en un camí de... Començo a conèixer-me i me va bé fer-ho jo, perquè m'estic empoderant i cada vegada més agafar jo la iniciativa i fer jo les coses, pues me va bé. Saps el que...
0: Un pròleg d'anar a Mariana Fortesa.
1: Sí, oi, sí, per favor. Una altra grande, cantautora.
0: Sí, senyor. I molt, molt guapa l'edició. És molt, sí. Molt cuidada, molt sí. Delicada.
1: Editorial molt... Círculo Rojo, recomanable, molt recomanable. M'han tractat superbé i bé, i aquí està, les criatures.
3: Molt bé. I de quina cançó faràs ara?
1: Ara faré una cançó que li dedic, bueno, que està dedicada precisament a la il·lustradora, perquè un dia me contava que ella s'estava tornant loca. A mesura que aprenia a dibuixar, ella s'aparellador i anava pel carrer i me deia, és que de repente veo flores i me tengo que parar, perquè ella pinta, però agafa les flors realment i les pinta, no? Així fas rams ella i les pinta i tal. I res... I me va contar aquesta anècdota i un dia jo anava pel camp i me vaig recordar d'ella i va sortir això. Me acuerdo de ti.

0: Meravella, que contenta de estar a l'altra Arantxa, no? Que li dediquis.
1: Sí, i aquesta és un poc més mogudeta. No mos, me n'anirem un poc més contents.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Rafa.
0: Recordem la cita aquest divendres, sí, a partir de les...
1: Bueno, si voleu veure, si podeu arribar a Marta Fein, a partir de les 6 estarà ella.
0: Molt bé.
1: I si és que no pogueu, a les 8 comença l'espectacle.
0: Allà a Cantàpera.
1: Sí.
0: Cristina. Moltes gràcies,
2: gràcies
0: per acompanyar aquesta vegada.
2: Sí.
0: A l'altre artista, esclar, que sou totes artistes, sí, a la família. O sigui, que això, els sopars de Nadal deu ser un espectacle. No?
1: Sí.
0: De sensibilitat i de...
2: Els aniversaris, sí, tot.
0: Sí. I d'art.
3: I doncs primer de... Esperem que més projectes juntes.
1: Sí, sí, sí,
3: totes tres.
2: Sí.
0: Això
2: sí,
0: segur.
2: Sí,
0: ja. Arantxa, Cristina, gràcies. Andreu, moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
1: Una ferrada.

0: Retros Radio és patrimoni.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les riades.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: L'Aviador. IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada...
2: Si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Música.

0: I avui ja acabarem amb una novetat. És música d'en Sus Mateu Safadi, Zorro Gris. Avui mos presenta un tema que se diu Con sueño y sin sueños, en el qual col·laboren altres artistes, com en Little One, en Nagasaki, en DJ Flam B, o també en Musgo One. Tot això d'un disc que aviat se publicarà, que se dirà Catarsis, i del qual podeu veure un petit avançament de sa portada en aquesta principal plataforma musical. Anem a escoltar en Sus Mateu quan mos en parla d'est tema.
1: Dia 30 vaig publicar Con sueño y sin sueños, que és el darrer single que treig abans de treure el disc Catarsis, que sortirà en breu, no sé exactament quan. I en aquesta cançó estic acompanyat de Little One, de Nagasaki, de DJ Flam B i de Musgo, i mos encantaria que l'escoltéssiu. Més que xerrar d'ella, tal vegada escoltar i a veure si hem aconseguit transmetre part del dolor que tenen les lletres. I bueno, una ferrada molt grossa per tots els oients de l'Aviador, de IB3 Ràdio, i vos animam a que escolteu aquesta cançó.
0: I amb aquesta cançó vos deixam és Con sueño y sin sueños.
2: Efectivament, amb bona música avui, programa hipermusical, no?
0: Exacte, molta de música, molt bona, tota.
2: I comencem així molt bé la setmana que acabarà, per cert, amb el Mallorca Live, ho hem dit abans. Ja sabeu que a les 7 les notícies i que la vida torna demà.
0: Adéu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Mallorca és el paradís, si pots suportar-ho, li digué l'escriptora estadounidenca Gertrude Stein al seu col·lega Robert Graves. Havia passat a l'illa dues temporades, a la dècada dels anys 20, en una Mallorca que es despertava industrialment, on hi vivien 380.000 persones, molt lluny del boom turístic actual. Avui Stein també podria dir Balears és el paradís, si pots suportar una població fixa d'1,2 milions de persones en 120 cotxes per cada 1.000 habitants i de 9 milions de turistes l'any. Paradís és la paraula del programa d'avui. I el vostre paradís particular, quin seria?

0: Tots tenim el nostre paradís particular, sols un lloc tranquil que ens connecta amb l'entorn i que ens permet sentir la nostra respiració, el nostre batec tan accelerat durant el dia. La nostra vida és una recerca del paradís fins que el trobes.
1: A Anglaterra no són pocs els que ens diuen que estan bojos, que és una imprudència comprar una propietat en una illa del Mediterrani. Nosaltres ens sentim afortunats de viure aquesta experiència vital. A aquesta banda de l'illa no hi arriben gaires turistes. Però, curiosament, cada dia que passa coneixem més i més estrangers feliçment instal·lats aquí.
2: Apreciat senyor Graves, vos estaria enormement agraït si em féssiu el favor de permetre'm fer-vos unes fotografies. A vos i a ca vostra. Quan vos vagi bé, espero ser capaç de prendre unes imatges que vos facin justícia.
0: Acabau de sentir un bocí de retrats des del Paradís, una producció de La Perifèrica en coproducció amb IB3 Televisió, que explica la vida del fotògraf anglès Tom Whedon i la seva dona, Verónica Moore, que visqueren a Fornalutx, a Mallorca, on estan enterrats. Aquí, a Mallorca, es feren amics dels Graves, a qui començar retratant. De fet, les seves imatges, les de Tom Whedon, són avui testimoni d'una illa paradisíaca i de la seva gent, sobretot per a qui la vivia sense haver de passar penúries.
3: Fa patrimoni cultural i fa sobretot el que seria patrimoni material. I després feia el que seria la fotografia de vida quotidiana, els que venia a spa, els que duia el carro, els que traginava ceràmica d'un puesto a l'altre, i crec que sé que és tipus de fotografia el que dona valor en el seu arxiu, perquè tenir aquestes imatges de Mallorca dels anys 50, de la dècada dels 50, no és habitual.

0: Ara entram en el paradís, però el de la música i de la memòria, amb la Júlia Colom. Aquí ja donam la benvinguda entre avui i demà. Júlia, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
0: Gràcies per ser amb nosaltres avui, per acompanyar-nos. Segur que a la Júlia la coneixeu tots, o pràcticament tots, però si hi ha algun despistat, la seva música sona així.

0: Preciós disc, per cert, que el tenc en bucle tot aquest cap de setmana, Júlia. Na Júlia Colombo es convida a entrar en el seu paradís particular i justament aquesta és la paraula que han triat per al programa d'avui i és el títol del seu darrer disc, que és el segon, publicat l'any passat, 2025. 12 cançons delicades i potents alhora. Sé que tothom te farà aquesta pregunta, Júlia, però és que jo te l'he de fer sí o sí, perquè és la paraula del programa. Per què paradís?
1: Perquè durant el disc me vaig adonar que, a part de que vaig cercar com el preciosisme en la producció musical que sonava dins el meu cap, com una cosa com bastant bucòlica, onírica, també és cert una cerca que no arriba mai, no? Com d'estar intentant trobar qualcom que doni com a sentit a la meva vida. Uh-huh. I aquesta cosa no acaba arribant mai, no? I vaig pensar que el paradís també és aquell lloc que volem o que mos imaginant que pot ser qualque dia propitjarem, però que de moment ningú hi ha estat mai.
0: Per tant, tu en el paradís el vas cercant, no? És un poquet aquella Ítaca que tenim allà sí. Lluny i que vas cercant, i, però si, com te l'imagines? T'imagines que és un lloc físic, que és una sensació mental, un estat mental, és un lloc que comparteixes amb altres persones, és a dir, aquest és el meu lloc en el món, com t'ho imagines?
1: Jo crec que més un sentiment d'autorealització com a molt profund, que no sé si al llarg de la vida jo l'arribaré a tenir per complet o no, perquè sempre hi ha nous horitzons, noves metes, ambicions, coses que no surten bé. Però bé, aquest és com a objectiu i jo m'ha referit sobretot a un paradís aquí a la Terra, a la vida, com aquesta sensació de plenitud.
0: De plenitud, que m'imagino que la música te deu donar molta plenitud. Aquest paradís l'hem d'imaginar amb música, no, Júlia?
1: Sí. Si més no, a través de la música, no? Mm. Aconseguint... amb una vida plena de música aconseguir això.
0: Mm. Aquesta sensació de que has trobat el teu lloc i te sent xerrar i t'imagino perfeccionista i inconformista, no sé si ets així.
1: Sí, literalment. Aquesta sóc jo.
0: Literalment. I ara, ja que xerram i que tenim aquest disc paradís, sentim aquesta Una illa per tu i per jo.

0: que sona així de bé, Júlia Colom. Nosaltres vivim a un paradís.
1: Sí, jo crec que sí. Allà on hi hagi natura és un paradís. Jo identifico el paradís amb la natura.
0: I d'aquí tenim aquesta, sona una illa, i aquesta que ara sonarà se titula La teva barca.

0: I mentre sona la teva barca, he de dir que record que la primera vegada que te vaig veure, Júlia, que tenc referència a tu, i després vaig pensar, ostres, és aquella lota que sortia en aquell programa Un capítol d'aire, d'Ivetres Televisió, sorties amb el teu predí, cantant la Sibila, i és vera que me'n recordo de tu, perquè me vares deixar com un poc impactada, vaig pensar, buah, com canta, i la relació amb el teu predí també me va encantar, i ara preparant l'entrevista he recuperat el programa per dir, a veure si m'he equivocat o no, eres tu amb el teu predí, cantant la Sibila. Sí. Sempre t'ha acompanyat la música de petita, m'imagino que ets la Júlia Colom d'ara per la música que has cantat, escoltat i compartit des de petita, no?
1: Sí, totalment. La música sempre ha estat com allò que ha donat una direcció a la meva vida. I sí, ja des de molt petita ja ho sentia així.
0: I ara vivim un moment en què sou molts els joves que esteu fent una música excel·lent en català i també com a molt arrelada. Sou joves que vos heu format en música, tu has estat en el taller de músics de Barcelona, que heu viscut i reviviu la tradició d'alguna manera i crec que li donau una altra dimensió en els folclores, les tonades tradicionals. No sé si també és una manera de protegir el nostre paradís, ja que parlem d'això, el nostre paradís cultural, Júlia.
1: Sí, en certa manera és una manera de reivindicar, una manera de ser mallorquins, en la qual ens sentim identificades. Ho fem en primera persona i jo crec que sí, que tot el que sigui cantar en la nostra llengua, cantar sobre qui som, una manera de protegir-nos i de reivindicar-nos.
0: Tu has tret aquest segon disc, no sé si és segon disc, que és el més difícil, com la segona pel·lícula, com el segon projecte després d'un èxit del primer, segon és molt difícil.
1: Sí. És a dir, amb el segon ja tens una experiència que fent el primer no tenies i, òbviament, m'he volgut superar a mi mateixa respecte al primer. M'ho he posat tot una mica més difícil, però la veritat és que me sent molt orgullosa, la veritat, de com és el disc i de les cançons que té i de com han quedat. M'agrada molt.
0: Que bé, és que sona molt bé. I com te sents damunt l'escenari? Perquè també és complicat una música com a tan personal, no? Dur-la a un escenari obert, amb molta gent. Com te sents damunt l'escenari si sents que la gent ha entès aquest viatge teu tan personal?
1: Com que tota aquesta creació, l'art, el subjectiu...
0: Ja.
1: No puc mesurar-ho com un tot o res. Supos que hi haurà diversitat d'opinions, però jo sóc conscient de que ha arribat, a persones els hi ha arribat aquest disc i saben com ha submergit dins el disc i se l'han posat moltes vegades. I jo faig música per aquesta gent.
0: Clar. Clar que sí. I damunt l'escenari te sents bé, connectes, t'agrada...
1: Clar, cada concert és diferent, depèn de les circumstàncies, una vegada que una ni controla. És com connectes més o manco, cada concert és una aventura. Però en el que duim de gira, la veritat és que hi ha hagut concerts molt guapos. Jo diria que el que me record així com a més especial va ser el d'estrena, que va ser a l'Auditori, a Barcelona, i aquest el record com a... d'una manera especial.
0: Que bé, que bé. I bé, ja anem acabant. Si te perds, en quin trosset de paradís te trobaríem, Júlia?
1: A Valldemossa, a casa nostra. Allà és on jo sent que estic com a totalment alineada.
0: I d'aquest paradís que ho és, eh? Un trosset de cel a la terra, aquesta Valldemossa hermosa. I de Júlia Colom, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Molta sort amb aquest paradís i en la teva cerca.
1: Super, gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I què fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
5: Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
6: T'he de contestar? Mm? En el paradís? Era fàcil, aquesta. Era fàcil.
5: La ràdio és el nostre paradís particular.
6: Exacte.
5: I el cinema és paradís particular d'en Toni, que sempre comparteix en tots vosaltres. I de paradís és la nostra paraula.
6: I avui he vingut disposat a provocar polèmica.
5: Però per això estàs aquí, perquè
6: no.
5: Mos agrada que mos sorprengui.
6: Si hem de parlar de paradís físic i natural, clar, són moltíssims els que imaginen una illa perduda amb una natura perfecta, un temps magnífic, un paisatge meravellós, aquelles platges d'arena blanca, que aquí en tenim un mogollón. No fa falta que vengui més gent a veure-les, però en tenim un mogollón. I la primera pel·lícula que duc té que veure amb això, però no va sortir tan bé com esperàvem.
7: Un quilòmetre.
8: Dos.
7: Richard,
9: soy norteamericano. Contamos en millas, no en kilómetros.
10: Está bien. ¿Cuántas millas crees que hay?
9: Si no lo intentamos, nunca lo sabremos.
6: Sí, això és La Playa. Tu dius, per què es duia La Playa, que era una pel·lícula... Bueno, pues, la duita perquè la vull reivindicar. La primera pel·lícula de Danny Boyle després de Trainspotting, Leonardo DiCaprio i Tilda Swinton com a protagonistes, i ets història típica d'un jove nord-americà que decideix anar a cercar el paradís. I on ho fa? En el lloc més obvi de tots, a Tailàndia. I que trobarà molta diversió i un secret que el durà a una illa que se considera el verdader paradís. Però ja ho sabem, la natura humana és terrible i té una facilitat de corrupció que és un verdader caramel que ningú pot deixar passar. Exactament igual que li va passar a la pel·lícula, perquè és una pel·lícula exquisitament guapa de veure, però completament irritant en el mateix temps, perquè és tan òbvia, és tan Hollywood, tan indústria, que dius, no pot ser mai. Boyle ho va intentar, però no ho va aconseguir. Intenta reflexionar sobre aquesta recerca de sa evasió i sobretot de sa hipocresia d'una societat perfecta, però s'indústria, perquè era la primera pel·lícula que rodava a Hollywood amb actors nord-americans, s'indústria va decidir que no era una bona idea i que era molt millor amagar el missatge i mostrar una postal turística que ven més places turístiques.
5: I tenim aquesta La Playa any 2000 per veure un joveníssim Leonardo DiCaprio, no?
6: Que a més va ser gran portada de totes les revistes d'escop perquè se va enamorar i casar amb Virgin Ledoyen, que era la protagonista femenina d'aquesta pel·lícula.
5: Uh-huh. Idò, veig, així ja teniu un poquet també de xafardets. Vinga, La Playa és la primera proposta d'aquest paradís d'avui, d'en Toni Camps. Per on seguim?
6: Bueno, quan ja no quedi cap paradís a la Terra, quan ja els mos hagin carregat tots i hagin decidit turistificar-los tots, el que faran és que s'ho puguin permetre, perquè no serà tothom, serà construirlo.
11: ¿Qué me habéis hecho?
12: Quien quiera que lo tenga tiene el poder de deshabilitar todo su sistema.
13: Está muy enferma, Max. Tengo que llevarla allí arriba.
12: Podemos salvar a la humanidad.
11: ¿Cuándo puedo ir?
6: Acabant de sentir el que passa a l'any 2154, quan els rics viuen a una estació espacial que és un paradís artificial impecable i que dona títol a la segona pel·lícula de Neil Blomkamp. Se titula Elysium. La resta de humanitat, la que no se pot permetre viure a dins aquesta espècie de bimbolla, aquest paradís magnífic que flota per damunt la Terra, viu a la Terra, una Terra superpoblada i destruïda. Però alguns d'ells han decidit que volen revertir aquest sistema. I Neil Blomkamp, el director de Distrito 9, segueix intentant-ho. Indaga amb aquesta segona pel·lícula, després d'aquella meravellosa invasió alienígena a Àfrica, sí, que era una pel·lícula duríssima, de la qual en valen parlar ja aquí. Intenta indagar en les desigualtats humanes en el territori, en el medi ambient i en la superpoblació. I exactament igual que a Danny Boyle, la indústria se'l va intentar menjar, encara que Neil Blomkamp en va sortir millor parat. De fet, la part visual segueix suportant molt bé, que cosa que no li passa a La Playa, es que curiós gir social que fa la pel·lícula i que lo que realment importa. És una pel·lícula, la part de ciència-ficció de la pel·lícula s'aguanta més que bé, amb uns actors molt ben adaptats en els personatges i en qui empatitzes en tot moment. A més, Matt Damon, Jodie Foster, Charlito Kubler i Alicia Braga estan magnífics, estan molt bé en el seu... Magnífics, no, estan molt bé en el seu papers i val la pena veure-la. Si t'agrada si ciència-ficció, les distopies i aquesta lluita de classes, està molt ben duita, la veritat és que sí.
5: Molt bé, idò, Elysium, aquest paradís, no?, més enllà de la Terra, mentre la Terra ho estan passant d'aquella manera.
6: Ho estan passant bastant malament, sí.
5: Vinga, paradís és la nostra paraula.
6: I si el paradís, en vez de construir-lo, te'l poguessis inventar per poder escapar?
8: Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo.
14: Estás enamorado de una fantasía.
15: Estoy enamorado de ti.
16: ¿Qué hacéis vosotros aquí? Papá ha venido por negocios y decidimos venir de gorras.
15: Sí. Fantástico. ¿Podemos salir juntos?
16: No, sí.
17: Bueno, tenemos muchos compromisos, pero seguro que, no sé, podremos...
16: ¿Cuál es? ¿Qué?
6: A Midnight in Paris, mitjanit a París, Woody Allen mos conta una fàbula, la d'un escriptor nord-americà que viatja a la ciutat de Samor amb la seva promesa i els pares d'ella per passar un dies... Un vespre, fugint d'una parella molt pesada, se posa a vagar pels carrers mentre et somia amb els feliços anys 20. Però els somnis, a vegades, se converteixen en un paradís i se fan realitat. Mm-hmm. Aquest és l'argument de Medianoche en París, Midnight in Paris, in Paris, de Woody Allen. Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams, Michael Sheen, Adrian Brody, Kathy Bates, Lia Seydoux, un repartiment de luxe per una pel·lícula preciosa que li va valer a Woody Allen, a més, l'Òscar en el millor original, en el millor guió original, que tampoc va anar a recollir perquè estava tocant en la seva banda en el bar, en la New Orleans Blue Band.
5: Hi ha anat mai o no?
6: No, hi ha anat mai. No ha anat mai a recollir-los perquè, a més, troba que els Òscars són una estupidesa absoluta i no hi va. És una de les millors pel·lícules, de les darreres del director... neoyorquès, és una meravellosa carta d'amor en el present, en el passat i en el futur. És inspiració transformada en genialitat. I, per què no dir-ho, algun dels millors acudits estan en aquesta pel·lícula. Serveix per subratllar Woody Allen com a un gènere cinematogràfic en si mateix. A mi és una pel·lícula que m'encanta.
5: Ell no surt, no?
6: No, en aquesta, Owen Wilson fa de Woody Allen. Va. Fa de neuròtic, d'escriptor no neuròtic.
5: Ja. I de ser, fa de Woody Allen, Midnight in Paris, aquest recorregut per les ciutats europees, no?, que li donen dos barets.
6: Exacte, bàsicament perquè un moment donat Hollywood no volgueren finançar més les seves pel·lícules després de l'escàndol sexual que el va donar als tribunals. Clar, a Nova York no volien finançar les seves pel·lícules, així que se'n van a altres ciutats. Sé que no ha estat... Aquí no ha rodat a Berlín. Mira tu, a Praga sí.
5: Tenim París, Praga, Barcelona, Roma... les tenim totes. I no
6: Londres.
5: I anar a Madrid, també. Vinga, idò, aquí seguim en el nostre paradís particular que compartim amb en Toni Camps i la seva tria de pel·lícules.
6: I El que li passa a la creació de paradisos artificials per un pocs privilegiats és que no sempre surt com un volia.
18: Sus fotos pagan los billetes. No está mal, ¿eh?
19: ¿A qué se dedica usted?
18: Yo vendo mierda.
20: El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es sí, señor. Sí, señora.
6: El Triángulo de la Tristeza és una de les pel·lícules més irreverents que he tingut el plaer de veure a una gran pantalla. Aquesta és història d'un paradís creat, un creuer de luxe, un paradís per multimilionaris i influencers sense importar l'educació, la cultura, les formes o el bon gust. De fet, és tot el contrari. És una sàtira amb moltíssima mala llet sobre el culte en els dobbers i el naufragi d'un sistema de classes insostenible. La pel·lícula navega en tot tipus de vaciots i de piscines plenes de tot tipus de líquids. De tot tipus de líquids. Té molta mala llet, moltíssima mala llet, tota la mala llet del món, de fet, i és tot lo desagradable que pot ser quan vol. I mos encanta. I a Cannes també, perquè se'n va dur la Palma d'Or. Això sí, vos he de dir una cosa. No la vegeu a hora de sopa.
5: No?
6: Ni a hora de dinar.
5: Entra mal de panxa?
6: Mal de tot.
5: Mal de tot,
6: vale. Així, no. Pensa que és un creuer. Uh-huh. Val? Què passa en els creuers quan la gent s'amareja? Uh-huh. Vale. No la vegeu a hora de dinar i a hora de sopar.
5: D'acord.
6: Per dir que això.
5: Vinga.
6: Val? O sigui, però és absolutament devastadora.
5: La veurem, vos l'apuntàvem a aquesta pel·lícula, El Triángulo de la Tristeza, i tenim bolla extra.
6: Tenim una bolla extra, sí, perquè, clar, me dius paradís.
21: ¡Alfredo!
18: Sí, puedes empezar.

0: Sí, ja sé que ja n'han xerrat, però és que en Araceli ho ha fet a posta i jo he caigut de quatre grapes. Ja està. Efectivament, això és Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, una de les obres mestres del cinema que parla precisament del que el cinema va suposar en la vida de molta gent a un moment molt determinat de la història. Aquesta, de fet, és història de Totó, d'un d'aquestes personetes que va viure el cinema des de dins, un nin d'un poble italià que se passa els dies amb Alfredo, el projeccionista de Cinema Paradiso. L'únic entreteniment que hi havia en el poble en aquells anys 50, 60, 70, 80, fins en els anys 90, que és quan acaba la història. És una preciositat de la qual m'estim més, no dir res més, ja està, fins aquí. La tornau a veure i llestos. Oh, si encara no l'heu vista, i estau de molta sort, de moltíssima sort, perquè uf, veure-la per primera vegada, jo que la vaig tornar a veure ara fa poc, perquè la veus en sos nins, això que els nins van cresquent i li vas posant aquelles pel·lícules que t'han agradat durant la teva vida, veure-li la cara en els nins que dius, uah, per favor, no sé si me feia més plorera i m'emocionava més aquell nins veient aquella història o les històries. La història és absolutament magnífica, a part té una banda sonora.
1: Ja.
0: És que sí.
1: Una banda sonora en la que jo crec que mos pots donar la teva frase final, no trobes?
0: Troc que sí, troc que sí. Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Anegats, ens donen la benvinguda a l'illa del paradís, aquell paradís que no és a l'abast de la majoria. I si començàvem el programa situats al Deià de Robert Graves i el Fornalutx de Whedon, acabàvem, abans de baixar a Barrera, recordant una passejada que fèrem en aquest programa algunes temporades enrere amb el poeta Antoni Rigo, qui arribà a Deià resseguint la petjada de Graves.
1: En primer lloc, una cosa que ha canviat tantíssim ara, un poble, un lloc barato. Però barato, de veres, barato. Jo he pagat joguers de 250 pesetes, vull dir, durant anys, eh? I què trobaves? Trobaves cultura, la gent oberta, les cases obertes, podies entrar, te feies amb tothom, trobaves festes quasi a diari, els músics internacionals, Kevin Ayers, Ollie Halsall, trobaves cases de pintors, els seus estudis oberts que podies visitar, trobaves un Deià cultural realment ric, viu, constantment en moviment. Clar que això, en 10 anys, va canviar tot. Des de la mort d'en Robert i des de que va tancar Can Jaume, restaurant per allà emblemàtic, també, de Deià, se va acabar, sàpiga. I se va començar a desbaratar. Però ja no era el que eren, i la gent que venia i comprava, que podien venir i comprar, en lloc d'obrir, tancaven. I vivien cap a de dins, en lloc de viure cap a de fora.
0: I d'això ho vivia Antoni Rigo fa relativament poc, i Graves, l'any 1964, que ja ha plogut, va escriure el que ara sentireu i que ens relatava el poeta mallorquí.
1: Afortunadamente, las rocas desde las que nos vayamos en Deià resultan inaccesibles para turistas en grupo. Tampoco el pueblo en sí se presta a la explotación, aunque naturalmente los colonos alemanes habituales han adquirido los terrenos más espectaculares de la cercana costa y han construido casas con su propio estilo doméstico familiar. Como comentó un bromista mallorquín amigo, cuando ya hayamos cortado todos los olivos, tendremos que construir otros de plástico para que los turistas puedan mirarlos desde las ventanillas de sus autocares. No. Uno no puede detener el progreso, uno solo puede esquivarlo. Sin embargo, el hinterland mallorquí, todavía sin explotar, se va reduciendo cada vez más, a medida que se van mejorando las carreteras. ¿A dónde podremos retirarnos?
2: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Antoni Mulet, Mulet, benvingut entre avui i demà, com estàs?
3: Hola, bon vespre, com estàs?
0: Molt bé, contents de tenir-te. Avui hem triat la paraula paradís i en Mulet, en Antoni Mulet, li dic paradís, que li ven el cap primer de tot.
3: Corromput, ara mateix, paradís corromput, que és el que tenim una mica aquí a Mallorca, ara mateix, m'ha donat la sensació, sí.

Nosaltres hem de confessar que mos vàrem quedar amb el videoclip aquest In Paradise, que has presentat amb na Xisc, tots dos pujats en aquesta bicicleta molt de guiri, no? Sí, molt de turista.

0: coses, no? Ja sigui una ruptura romàntica, o sigui un conflicte familiar o laboral o el que sigui, o social, fins i tot, d'aquestes situacions de vegades en sortim en conclusions molt més positives de les que podríem haver tret si tot hagués estat meravellós, no? Per tant, reivindicar també una mica la figura del desastre com a element que inicia el canvi, no?
1: I és un disc que edita Cucabala Records. Content del resultat?
0: Sí. És un disc que, bueno, m'ha donat molta feina perquè l'hem anat fent molt de foc lent, no? I vaig a sortir com a de cançons individuals en un principi que vam anar fent a poc a poc, però la veritat és que això, era sortir fa una setmana i poc i la veritat és que molt content, sobretot amb aquesta cançó d'Imparadise, no? Que crec que també respon una miqueta a les necessitats i a el que pensa la gent, no? I crec que com a artistes també tenim una mica la responsabilitat de xerrar de les coses que ens afecten a la nostra època, no? Del context que ens envolta i, bueno, era un tema que tenia pendent, també.
1: No te desvincules, no?, del que passa en el teu voltant i ho vols traslladar també en la teva música i en la teva manera de fer.
0: Sí, sobretot perquè crec que vivim en un moment que la música potser ha deixat una mica de tenir aquell paper, no?, molt de crítica social i de posar en valor les coses que tenim i de criticar les coses que ens falten, no? I que hi va a moments històrics on la música ha ocupat molt aquest espai i crec que avui en dia sí que hi ha artistes que ho continuen fent, no? I potser les temàtiques també són diferents, no? Perquè les lluites han canviat, però crec que és un tema que jo sempre havia tingut molt pendent, és xerrar sobre temes socials i d'actualitat i que me sentia una miqueta impostor, no? A vegades és l'hora de xerrar-ne, però clar, precisament amb aquest, amb el tema de la massificació, és un tema que mos toca tots tant que bueno, ha servit una mica per desbloquejar-ho i ara veurem el que passem a partir d'ara, a veure per on surt.
1: Per bon, esperes que t'adugui, és desastre.
0: Pues, la veritat és que, de moment, d'escenaris tenim Samovo i tenim Santa Maria aquest estiu, aquest juliol, que ens fa moltes ganes també, perquè ja fa uns certs anys que no ens plantàvem en un escenari i serà una alegria tornar-hi. I la veritat és que tinc ganes de tocar-lo en la gent i de poder connectar a un nivell que crec que el disc gravat no te permet, no? Que és una altra manera de consumir-lo i jo som molt fan d'escoltar discos per nostre compte a casa, però crec que en directe la connexió és una altra, no? I tens l'oportunitat també d'arribar al públic d'una altra manera i de tenir unes altres emocions, no? Que crec que amb aquest disc seran xules i m'ho fa molta il·lusió.
1: Sí, escoltes panorama musical, com se sol dir en llengua catalana i en aquestes illes, està que bull, no?
0: Pot ser que hi hagi hagut altres moments de fervescència, però sí que és veritat que després del Covid, no? Aquí hi va haver com una explosió molt evident, no? Molta gent que volia fer la seva música i volia fer les seves coses i de sobte tenia coses a contar. Jo crec que ara estem una mica en procés de consolidació, no? Que no sigui una ona i després no hi hagi res, sinó que anem a intentar que hem estat aquests anys fent feina i fent música i una mica animant el panorama, que mos hi puguem mantenir i que també puguem deixar les coses una mica més fàcils de lo que mos van trobar nosaltres per la gent que vengui, no? I per la gent que vulgui començar a fer-ho a partir d'ara, que jo crec que també han de tenir un camí una miqueta més pla des que vàrem tenir nosaltres en el nostre moment, també.
1: Escolta, si tu te perds algun, no sé, algun trosset d'aquest món, quin és el teu paradís particular?
0: Oh, a mi m'encanta la zona de Betlem, d'Artà, de Llevant. Crec que té un encant particular, per tant, jo sempre que puc torn cap allà i si no, si per lo que sigui no sóc aquí a Mallorca, supos que sempre tiraré cap al nord i cap als Pirineus.
1: Idò, cadascú tenim el nostre paradís particular, que és el d'Antoni Mulet, a Mulet, i hem d'anar a baixar en barrera. Pregunta habitual en aquesta secció. Què fa un home quan tu vas anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
0: No ho faig sempre, però quan tenc un vespre d'aquests que sé que m'acostarà una mica a dormir, un cacau fresquet sempre ajuda a baixar una mica les revolucions.
1: Molt bé, molt bé. I necessitem una cançoneta per baixar barrera fins demà. Què mos proposes?
0: Vos proposaré qualsevol del darrer disco de Bon Iver, que bueno, és un disc que s'apresta per moments de pau i que quan volem anar a dormir normalment volem aquest moment, per tant qualsevol del darrer disco de Bon Iver que va treure l'any passat

0: súper recomanable.
1: Beníssim. I així baixarem barrera del programa fins demà. Antoni Mulet, moltíssimes gràcies i molta sort.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit. Is this our
2: first or second nature? Entre avui i demà, Araçal i Bosch.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Tu i jo hem cruzat bastantes paraules i totes m'han agradat, totes han estat guapes.

0: això?
1: Molt bé, molt bé. Vosaltres?
2: Bé, bé.
1: Cap de setmana, bé. Bé, pregunta de rigor.
3: Normalet.
0: Què ha estat?
3: Un cap de setmana normalet.
1: Normalet. Ja està, hi pot haver cap de setmana normalet, o no?
3: És que en Xavi sempre té el
0: millor
3: cap de
0: setmana. No, però jo pensava que ens menys que t'hi diguin normal. Normalment dius bé, no dius normal. Què és la normalitat,
1: Jordi?
3: Què és la normalitat? Anar a Sant Cervera, anar al poble, a la família...
1: No me diguis, Jordi, no me diguis, Jordi, que aquest cap de setmana has anat a veure el papa.
4: Habemus papam.
0: Bé, és com si haguéssim anat, perquè tot lo dia en donen.
1: La veritat és que sí. Precisament ara mateix el papa és a un concert amb en Bustamante.
0: Qui li hagués dit a en Bustamante que mai tocaria pel papa? Ni de ser el millor somnis,
3: oh, qui li hagués dit al papa que aniria a un concert amb en Bustamante?
0: Exacte. Veus, això no vol dir normal per en Bustamante.
1: Te dic una cosa, en Bustamante no s'ho creu ni ell, que ara mateix és a un estadi amb 70.000 persones cantant. No s'ho creu ni ell, pobre home. Bé, un concert amb Bustamante, no exactament, ja ho sabeu, un concert de molts artistes espanyols, entre ells en Bustamante, que li ofereixen ara mateix a l'estadi Santiago Bernabéu a Madrid al papa.
3: I també hi ha una coral de més de 1.000 veus i tot.
1: Imagina't. Tanmateix, atenció, en tota la cobertura mediàtica de la visita del papa, per mi, l'exclusiva se l'ha enduit Tèntol. Perquè avui migdia han xerrat amb en Miquel Oliver, un mallorquí de Campos, que forma part de l'equip de protocol de la missa que va haver diumenge.
5: Protocol té un lema que se diu Los Colchones. Un colchón vol dir que sempre se deixa una cadira buida a cada fila per si hi ha una autoritat que no ha confirmat i que després queda molt malament va de posar una cadira extra. Per tant, en aquests diferents colchones el van fer seure en el protocol, en el que eren de l'equip. I me va tocar estar just davant de Victoria Federica, la filla de la infanta Helena. Li vaig poder donar la pau durant el moment de la missa.
1: Li vas donar la pau a Victoria Federica?
5: Sí, però el protocol sempre hem de ser molt discret. A la Victoria Federica i en Pablo Nicolás, perquè eren tots escurrits, menys en Froilán.
6: Com et s'amada a Victoria Federica? Tu notes que hi ha inversió en crema hidratant, que és allò que a mi m'interessa?
5: Era una mà que corria sang blava.
0: Quin honor.
1: Quin crac, en Miquel,
0: sí.
1: Oh, mare
0: meva. Sí, totalment, totalment.
3: Això m'apareix fascinant, lo de guardar llocs, per si qualcú ve, per si qualcú apareix, que tinguin un lloc guardat.
1: Home, no mouran la cadira, d'això que quan veu un mes en el sopar...
0: Exacte, no, dula tu, sí.
1: Exacte. Això davant el papa quedaria fatal.
3: Però jo pensava que no entrava aquesta davant persona.
1: Davant el rei.
3: Ja està, no?
0: Sí, quan vas a un bar i es demana una cadira. Escolta, te s'ha creu, l'he de cocu,
1: ara que se presenta, jo que sé, un president autonòmic en sa parella. Ai, no, és que he vengut amb el meu home.
3: I de no, entre sa parella.
1: I de no, li han de fer un lloc, cruixar aquests matalassos, com ha dit en Miquel, que, per cert, en Miquel Oliver també ha explicat a Tèntol que formarà part d'aquest concert de 1.000 veus que se fa avui cap vespre a Madrid. Així que...
0: No, no,
1: crec.
0: I vols dir de confessar... Bé, jo no, Nines, que tu està enguinxada la cobertura mediàtica que li estan fent al papa.
1: Mediàticament enganxada.
0: Mediàticament enganxada.
1: Com a bona periodista, escolta.
0: No, sí, totalment.
1: Tu no, no tens vocació.
0: No, sí, tens vocació, però no me sedueix tant com a tu, no sé per què.
3: No aniràs a la Sagrada Família, però no.
1: No, però tampoc mos passam, eh? Avui tenim Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: informar com una vegada més, companys, oients. Me toca presumir de poble,
1: clar,
0: com a tothom li agrada. Però és que Bunyola una altra vegada. Si és que som molt bon municipi, ho demostram constantment.
1: I dalt, i en Bunyola, i torna'm, i torna'm.
0: Millor poble,
1: que si
0: forever.
1: Sou els que més reciclau.
0: Sí.
1: Que si teniu una de les millors rentes per càpita.
0: Correcte. I ara n'hi ha una de nova. Ah. Atenció, perquè som el municipi amb més títols universitaris per habitant.
1: Ara Inés està ballant, eh?
2: Sí. Està gaudint absolutament.
1: Està fent els balles i tot l'universitari.
0: I he pensat que, he de dir, jo no puix a mitja.
1: Ah.
0: Jo només en tenc un. Però és que som uns erudits.
2: Sí, que no puges a mitja.
0: Bé, però només en tenc un.
2: Sí, però no, a mitja no és un per habitant.
0: A la mitja, algú que en té dos.
2: Jo en tenc dos.
1: Entendres? Ah, bé, jo també en tenc dos.
0: Ah, sí? I tant, mira, d'aquest estudi sóc sa que manco.
2: O sigui, que d'aquest estudi ni no es baixes a mitja.
1: Això seria una mostra poblacional esbiaixada per manca de
0: el que no està esbiaixat, segons l'última hora, és Jordi Cabunyola.
2: Bunyola és el municipi que concentra major percentatge d'habitants amb estudis superiors. De cada 1.000 habitants, uns 73 tenen títol.
0: Olé, no? Perdona.
2: És vera que, dit així, de cada 1.073 no sona tan espectacular.
1: Clar, això seríem de cada 100 però a 7,3, no?
2: Sí.
1: De cada 1.073.
0: Mira, és igual. Per mi el titular és aquest.
1: Mira,
0: ja
1: quina
0: està. No, això, que Bunyola és el municipi de Balears, sí, que concentra major percentatge d'habitants amb estudis superiors.
2: A veure, Inés, però tu, com a bunyolina, te sorprèn aquesta notícia?
0: A mi no me sorprèn, perquè som un poble estudiat i estudiós.
1: Vamos, el poble de Pau de Bon, què més podíem esperar?
0: Entre molt d'altres, entre molt d'altres. Un poble de músics, d'art, de cultura, de literatura, de pintors. Som els millors... Què puc dir? Som un poble...
2: Ja ho has dit tot.
1: No, deixa-ho fer.
0: Intel·ligent.
2: Intel·ligent
0: i intel·lectual.
1: Exacte, està
2: jo m'he tragat a Bunyola a veure què li pareix a la gent i si pensa igual que en Inés, ja vos dic que no tant. No van tan a dalt. Però sobretot això, he anat a veure si a Bunyola sou gent intel·lectual. Perquè jo m'arriba a la notícia i m'imagines la gent a la plaça jugant als cacs... Gent
1: llegint,
2: gent asseguda pensant, d'haver pensat, converses profundes sobre el sentit de la vida, un poc això.
1: Ja has trobat res d'això, però no.
2: No exactament. Perdoneu, vos puc robar un segonet. Però és que teniu una conversació interessant i no sé si és de ser mal educat, però de què xerrau? M'interessava saber de què xerrau.
3: Feina, d'amistat, un pot de tot xerrant per aquí. Som company de feina nosaltres.
2: Us demano de què xerrau per saber si xerrau de coses interessants.
3: Ni molt menys. Interessant, zero.
2: Però te sorprèn aquesta notícia?
3: Em sorprèn bastant. No som... És a dir, soc d'aquí, però no sabia que fóssim el municipi i més títols. No en tenia ni idea.
2: Però te sorprèn molt dir, no vols aquí la gent que xerra de coses molt interessants i que sents intel·lectual?
3: No ho veig, de veritat. Més cotilleo i tot això que...
2: Quin hauries dit que eres poble?
4: Manacor.
2: Per què?
4: Pues tenemos un par de amigos de ahí que son ingenieros.
2: Clar, enginyers són gent llesta, no?
0: Alarda'm els enginyers,
1: eh? Exacte, sí. Crec que és Manacor, perquè tinc tres amics que són enginyers i són d'allà.
2: Bé, a mi me pareix un argument molt vàlid.
1: El que ha dit, perdona, un parèntesis, que ha dit que gaire intel·lectuals no, però sí que m'ho agrada molt, ha dit literalment, escotilleus.
0: Sí, sí.
2: Xiu-xius.
0: Que, per cert, jo coneixeré tothom que xerra, però bé, sí, té raó. En tot cas, escolta, Manacor ha dit...
2: Ha dit Manacor.
0: Ha dit que s'ha pensat que Manacor era el poble de les Balears amb més estudis universitaris per habitant. I de Manacor, atenció, té una mitjana de 38,71 títols universitaris per cada 1.000 habitants. Recorda'm, Bunyola, 70 i pico, perquè vegeu la diferència.
1: La meitat.
0: Això serien unes 1.559 persones, segons aquest estudi que ha publicat l'última hora. A Manacor, sí.
1: I a Bunyola, que serien uns 400 i busques.
0: Sí, però com que parlam de la concentració per habitant, per això en surten més.
1: Molt bé.
2: I no estan massa encertats.
0: I és que manco, ja ho poden dir, Jordi?
2: Sí.
0: RDA.
2: Ostres.
1: Ah.
0: Sí, amb una concentració de 24,24 títols, 16 persones.
1: Idò.
2: Bé.
1: 16 persones.
0: 16 total amb estudis superiors, sí.
2: Idò, ja ho sou, gent jove de Balears.
0: Tampoc acaba d'entendre aquestes xifres.
1: Anem, és un estudi fet per l'Institut Nacional d'Estadística, per tant, té tota la credibilitat. I recollit per l'última hora, evidentment.
0: Avui no,
1: però de, que, no sé, quin és el marge d'error d'aquest estudi per a...
2: No ho sabem.
1: No, nosaltres no serem nosaltres que facem l'estudi aquí en directe.
0: No seré jo que digui que Bunyola no és el municipi de Balears que concentra major percentatge d'habitants. Per cert, 971-13-9900, si teniu res a dir.
2: Exacte, gent de... O si voleu saber quines és quines és el vostre poble, també.
0: 971-13-9900. Mira, ara estava mirant, per exemple, Ciutadella, un 51,41, Ferreries 47,75.
2: Molt bé.
0: Bé, és que bé, hi són tots.
1: Tu hi has ficat mà per aquest estudi?
0: No, jo no, penso que no.
2: Bé, vos pareix si anem a la recerca de més converses intel·lectuals? Vinga. Vos vaig xerrant i veig que tenia una conversació superinteressant i me demanava de què estàveu xerrant.
5: Ah! Que... Bé, jo que he tret les oposicions.
0: Veus?
2: Molt bé.
1: Molt bé.
5: Professor de secundària i estem comentant una mica el tema.
2: Ha sortit la notícia de que Bunyola sou el poble amb més títols universitaris per habitant. Et sorprèn, això?
5: Bueno, sí, perquè justament Bunyola, bueno, podria estar qualsevol altre. Esporles, Santa Maria, no ho sé.
2: No ho notes, que sou més intel·ligents per aquí?
5: No crec que avui dia els títols vulguin equiparar-se les intel·ligències, la veritat. Però, bueno, avui, a dia d'avui, malauradament, un títol universitari tampoc no garanteix una estabilitat laboral ni res semblant.
2: És que jo en la notícia m'imagino que caminau pel carrer i trobau gent xerrant de filosofia, xerrant de coses així més profundes. És així, això?
5: Bueno, a les terrasses la gent definitivament filosofeja, ara. Jo no sé si ho ficaria dins exacte. Temes...
2: Bé, poden treure un titular que és que la gent filosofeja pels bars.
0: No, però us ho dic que xerren de bé, el Bunyol, sí. L'has vist. Sí.
2: Se nota que han estudiat.
0: Se nota.
2: Però és vera que, de moment, no han estat tan optimistes, la gent en aquest xerrat deia, bé, podria ser qualsevol, però podeu estar tranquils perquè hi ha gent que té clar que Bunyola sou els millors dels millors.
0: Sense dubte.
6: I he de molt el diari, també.
2: I te va sorprendre, o aquí de Bunyola, notes que sou molt intel·ligents?
6: No me va sorprendre, perquè trobo que hi ha gent també molt intel·ligent però en el poble. Molt oberta, que hi ha molt d'ambient artistes, no sé, músics, bastant de músics també, gent de teatre, i sí.
2: Sou un poble amb gent amb inquietuds.
6: Sí, molt. I també molt de la festa. Jo també m'havia dedicat un poc a ceràmica, he fet exposicions de ceràmica, i sempre hi ha moviments, si no és pintura ceràmica, ball i de tot.
7: No és que vegis una cosa diferent, però quan xerres amb un o l'altre, doncs veu que sí, que la gent m'ha rau amb mi, no?
2: És que...
7: S'han de moltes coses. No vull dir que sigui millor ni pitjor que els altres, però sí, se n'ha una mica.
0: Heu de venir un dia a la plaça i vos convidarem a un cafè.
1: Important.
0: Sí.
1: Però això que ha dit aquesta home també
0: un
1: és important.
0: Un cafè amb bona conversa.
2: Això segur.
1: Clar, nosaltres donem per fet que són intel·ligents per el fet de tenir títols universitaris. Hi ha molta gent de títol universitari que tampoc és que faci gaire
0: llarg. No, certificat de res.
1: No,
0: però
1: això aquí vaig.
0: Però ho han dit aquests dos senyors.
1: No, sí, exactament.
2: Hi ha gent que fa ceràmica, fan coses. Vull dir, sou gent que fa coses. Ja està.
0: Exacte.
2: Ara bé.
0: Coses en feim.
2: Gent manco optimista també n'hi ha hagut. Això s'ha de dir. I Bunyola, quan passejau, tu notes que la gent xerra de coses interessants, no? Sou gent interessant.
8: Un poquet de tot. Hi ha un poquet de tot, sí.
2: T'esperaves que fóssiu els que més de tot Mallorca?
8: No, per res. Crec que no. Que com altres pobles.
2: Quin hauries dit tu, que és més...
8: Soia, Valldemossa, d'allà.
0: No,
2: en d'allà no ha estat encertada.
0: No, mireu, a veure men Soia, que nosaltres som una mica... És el poble veïnat. Soia...
1: S-S.
0: Sí. És que, perdona, sóc de Bunyola, no me doni lliçons. Hi ha un percentatge de 42,91% de... habitants amb estudis superiors.
2: Bé, o sigui...
1: Per mil.
2: Exacte.
1: En realitat no és un percentatge.
2: Sí, són 42.
1: Per cada mil habitants hi ha 4,7.
0: 42,91 a Soia i 73,26 a Bunyola.
1: Exactament. Bé, exacte. Molt bé. Exacte. Però, no sé si són tot intel·lectuals, però sí que són simpàtics, això segur.
2: Sí, la gent ha estat molt simpàtica, perquè és vera que anar a la gent i demanar de que xerrau, a vegades pot no sortir del tot bé. Jo és que vos vaig tenir una conversació molt interessant i vos volia demanar de que xerrau.
9: Bueno, xerraven de que jo no tenc feina.
1: Ui.
0: Bé. No veus que els estudis superiors no certifiquen res.
1: En total.
0: Exacte, no te garanteix
2: aquesta persona sí que havia estudiat. Havia estudiat informàtica.
0: Mira,
2: no ha trobat títol. Però és vera que... Ah, no ha trobat títol, no, no ha trobat feina. El títol l'ha trobat. Però és vera que no s'ha pres malament. Ha rigut i tot, el tema.
5: Jo som filòleg anglès. Jo, malauradament, direcció hotelera i estic estudiant relacions internacionals.
6: Bé, Sofia és mestra.
8: Tinc dos fills, que un és mestre en les oposicions aprovades i l'altre està estudiant, ha estudiat 4 anys a Vic i ara segueix estudiant aquí a Mallorca.
4: De turisme.
0: Aquests eren títols universitaris.
2: Aquests eren títols universitaris.
0: En comprovar que sí, que n'hi ha.
2: Exacte, xec, absolut.
0: Xec. Mm-hmm. Però que des de que aquella loca no tenia feina...
2: I d'una loca que no tenia feina havia estudiat informàtica, però reia sobre el tema.
5: I m'està dient que potser em podia ajudar a trobar-ne.
2: Va passar que era per la situació.
4: Mira, han xerrat de pàdel, han xerrat de fis... I ara hem xerrat
2: de feina,
4: sí. Xerrat un pot de tot.
2: Vos sorprèn això de que sigui el poble amb més títols universitaris?
5: No sé si és que me sorprèn, però sí que és vera que no sol ser lo normal. I, bueno, no, és a dir, en general, el poble jo trob que té un nivell bastant bo.
2: O sigui, tu, nosaltres aneu pel carrer i noteu que la gent xerra de coses intel·lectuals. Xerren de filosofia, xerren de matemàtiques...
4: Bueno, hi ha ambients que sí.
5: No és normal, eh? També.
4: Però filosofia o de coses així, pues un poc més, no?
5: Sí, això sí.
2: A mi m'ha agradat molt perquè...
0: Jo
2: anava un poc en sa broma de xerrau de filosofia i m'han dit un parell que sí. Que efectivament, en xerrau, jo...
0: A veure, hi ha moltes trobades. Hi ha, per exemple, una associació que és l'associació Kowalski, que és un pintor que va viure a Bunyola molt d'anys. L'associació Kowalski, cada darrer divendres de cada mes, queda des de fa moltíssims d'anys per fer conferències, trobades interessants, taules rodones... Vull dir que... A veure, jo només dic que passen coses.
1: Passen coses.
0: Però això la gent no s'ha sorprès.
2: Jordi, un pot de plató...
1: Exacte. Els bunyolins fan coses.
0: Sí.
1: Hacen coses.
0: Que sí.
2: Jo crec que és el titular. Els bunyolins fan coses.
1: M'agrada.
0: A mi també.
2: Ja està, no?
0: Ja està,
2: fins aquí. Jo crec que em trec conclusions.
0: N'hi ha un darrer de testimoni, per mi?
2: És de les carreres. Que han estudiat un poc.
0: De les carreres. Molt bé. Per cert, vosaltres quines carreres teniu? Que no heu dit que en teníeu dues?
2: Gràcies per demanar. No, periodisme i comunicació audiovisual. Crec que,
0: i tu ets de Son Cervera. A veure, anem a comprovar. Son Cervera... 30,8, 330 persones. Jordi, ets una d'elles, enhorabona.
2: De fet, som dues d'elles.
1: És vera.
2: Clar, jo tenc dos títols.
1: Sí, tu puges la mitjana.
2: Jo...
1: La mitja.
0: I tu, Xavier?
1: Jo vaig fer Palma, Ciències Polítiques i Periodisme.
0: Oh, xulo.
1: Amem.
0: Palma, 46,85 per mil. Per mil. Hi ha de 7.912 títols universitaris.
1: De 7.912.
0: Sí, enhorabona, ets un d'ells.
2: I no portes un.
0: Exacte. Està bé.
1: Està beníssim.
0: Periodisme que hauria de comptar poquet.
1: Sí, ciència política més o manco, també. És mitja carrera i mitja carrera que en fan una.
2: Sí, jo també.

0: La situació, ja són aquí. Traïs els mòbils i practicau el posturatge.
1: Saps una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
2: Les influencers ja han començat la temporada de postureig a Eivissa i a Mallorca.
0: L'oportunitat perfecta per passejar per Eivissa ha estat aquest cap de setmana en desfilades d'importants marques de moda internacionals amb convidades com, per exemple, sa filla d'Elon Musk, Vivial Wilson.
2: També a la desfilada anual de la moda Adlib, que enguany ha complit 55 anys i on hem vist cares conegudes com la periodista Isabel Jiménez, la model Laura Ponte o el torero Manuel Díaz, el
0: i mentrestant, de Mallorca, reunió d'influençadores, com l'habitual a Menorca, Laura Escanes, la italiana Chiara Ferragni, entre moltes altres.
2: Que varen passar l'hora baixa ahir a Platja de Muro, a un esdeveniment d'una conegudíssima marca de roba interior.
1: Això és una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
3: IB3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
6: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
7: I que fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga?
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
8: Hola, som en Quique. Jo vull dedicar una cançó a la meva lota, a Marta. Més concretament, la canción del verano del grup musical OR, ja que és una cançó molt estiuenca, que dona moltes ganes de ballar i de gaudir. Molta salut per tots. Una abraçada.

0: Enviamos les vostres dedicatòries i les posarem a la ràdio, com antigament que se dedicaven cançons a la ràdio. Que no és guapo, això.
1: És guapo, no. És guapíssim, això.
0: En el 646-93-45-01. 646-93-45-01. I nosaltres continuem aquí a Xiu Xiu. I vos hem de dir que, com cada dilluns, ha sortit nou capítol del podcast Xiu Xiu, la terminal. Amb qui parlam, que no mou?
2: Jo, Margalida.
3: Jo, Geroni.
0: On van, a Margalida i a Geroni?
2: Anam a Menorca, concretament a Ciutadella.
1: Quines dones més agudes. I, per cert, ja ha arribat l'avió.
4: Aquests avions són de jugueta. Jo no m'ho fill.
1: Vaines, ja és massa tard per penedir-se. Segur que tindràs un vol tranquil.
0: Com ha anat el vol?
2: Sí, beníssim.
0: Ja m'he marejat un poc.
1: I doncs sí, exactament, d'aquest era el podcast sobre històries d'aeroports, que vendria a ser, diguem així, el germà petit de Xiu Xiu, a Xiu Xiu la terminal. I n'has d'acabar el capítol que ha sortit avui.
0: Com ja sabeu, cada capítol són històries d'una terminal, i en aquest nou episodi xerram amb els treballadors. Bàsicament descobrim que s'amaga darrere les portes blindades de l'aeroport, en aquest cas de Son Sant Joan.
5: Portes blindades o laberint d'estamany de Manhattan. O sigui, no me crec que haguem pogut accedir a tots els racons de l'aeroport, perquè bàsicament cada dia en surten de nou.
0: És vera, Jordi, no te llevaran la raó. Ho hem intentat. Precisament, com que mai atura de créixer l'aeroport, com vos penseu que s'organitza tot plegat?
1: Com s'organitza l'aeroport quan mai atura de créixer? Uf, no ho sé, és que per aventura, perquè s'ha d'adaptar a la gent tada que ve.
0: I de, per persones com, per exemple, na Mercedes, que és la persona, imagineu, les claus que té. Ella diu que té totes les claus de l'aeroport. Imagineu-vos com ha de ser el seu clauer.
6: Atenció, agente P30 de coordinadora.
7: Sí, adelante.
6: Luis, estarás atento a la apertura de la sala VIP.
0: I d'aquí va anar plegant a Mercedes, controlant que s'obri la zona VIP.
1: I se va obrir, eh?
0: Ah, jo que sé, no he anat, jo no en som VIP.
5: Bé,
0: no
5: queda.
1: Exactament, però aquest episodi també tenim herois sense capes, aquella gent que que hi fa feina. I jo entenc un, Inés, que jo me va seduir, me va encantar. Me va encantar. El meu preferit és en Jesús.
0: Hola, molt bones.
8: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Tens un bon cotxe, tu, per circular per l'aeroport.
8: Sí, un cotxe elèctric per a gent que necessita, que en la distància llarga no poden caminar i això, pues les facilitamos con el cotxecillo elèctric i un tren amarillo també.
0: En Jesús és el que condueix els cotxets per la gent que necessita que els duguin, per mobilitat reduïda, etc.
5: A mi aquest testimoni m'ha fet voler pujar-me ara mateix amb un cotxet aquest i anar per l'aeroport.
1: Exactament. Jo vaig fer feina un estiu a l'aeroport i és vera que...
0: Sí?
1: No, i té una societat interna
0: és que...
1: entre els pilots, després la gent de facturació que ho feia jo, la gent de les cadires de rodes.
0: Mira, el trànsit a l'aeroport ja a peu és difícil. Imagineu-vos amb el carrito d'en Jesús.
1: Home, és que
5: mira. Hauran de posar senyals.
0: Exacte. Ell mos ho conta, mos ho explica en aquest podcast, Xiu Xiu la terminal, que ja teniu disponible. I, de fet, en Jesús, en el podcast, en aquest capítol dedicat als treballadors, explica que els guiris, els turistes, perdoneu, no els deixen passar. És a dir, moltes vegades ell circula i no li deixen passar. Vull dir que ell va i potser si ha de passar per qualque banda, no se lleven.
5: No se
0: posen a un costat.
5: Vull dir, jo vaig caminant i ja m'he estat xocant cada dos per tres amb la gent, si dus un cotxet, ja.
0: En definitiva, el trànsit a l'aeroport és més complicat que sabia cintura.
1: Exactament, però en aquest episodi també varen fer una visita que jo personalment me va impressionar perquè na Inés se va atrevir, Inés que és molt valenta, a anar a la falconera de l'aeroport.
0: Sí, perquè jo tinc por a les aus,
1: i
0: la falconera és allà on guarden les aus que ajuden a espantar animals i altres aus perquè no se posin a les pistes d'aterratge.
1: És a dir, vas donar tot per aquest podcast.
0: Bàsicament, els falcons.
1: I així va anar.
0: Vaig donar tot. I m'ha agradat, per exemple, conèixer a Sheila.
9: Justo nos coinciden las temporadas de mayor cantidad de fauna, de reproducción, de primavera, de verano, y justo es cuando hay más operaciones y aumenta de por sí el riesgo.
0: Quines són les possibilitats d'impacte d'un avió?
1: Ep!
0: Ep!
1: Ep! Deixei-la!
0: Quines són les possibilitats d'impacte d'un home o un avió?
1: Quin percentatge? 0,001?
0: Si voleu saber la resposta, escoltau el nou capítol del podcast Xiu Xiu, la terminal, ja disponible al web TV3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les riades.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
7: portada.
6: Si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Maria Tània Miró, com anem?
1: Molt bé, estic aquí preparada. He de dir que m'agrada jugar sempre molt al límit, eh? Perquè he anat a fer la compra a les 8.
0: Ala.
1: I he pensat, menys si arribaré o no.
0: Mare meva.
2: No t'has comprat molta cosa.
3: Adrenalina.
1: Adrenalina. Escolta, he de dir que no era tan carregada que m'han ajudat a pujar la compra. Només us diré això.
0: Qui t'ha ajudat? Un veïnant?
1: Una desconeguda, però bé...
0: He
1: pensat, he abundat al món.
3: Què és el més car?
1: Abundat.
3: Què és el més car que has comprat?
1: Pues jo us diria un parmesà, un formatge parmesà. I després també he comprat bacallà, perquè he trobat que fa estiu.
0: Molt bé. Ai, t'imagines una panada de bacallà. Escolta, Maria Antònia, preparada per l'arribada del papa a Barcelona?
1: De fet, he de dir que no sé si jo estic preparada, però tot el meu entorn s'està preparant perquè no sabem com arribarem en els llocs. Perquè el típic de, segons quines zones saturades, ningú agafarà cotxe. Jo espero demà poder fer classe normal, però si no, me n'hauré d'anar a veure el papa, perquè clar, no tenen res més a fer.
0: Bé, ja mos ho contaràs. A veure, mem, dius que fa estiu, el bacallà, estàs contenta que ja som a les portes de l'estiu?
1: Exacte, estic... Estic molt contenta perquè ja és juny i això que implica que estem a recta final de final de curs per moltes persones. I jo dic que no fa falta que estigueu estudiant per notar-ho. Podeu ser innocents, tenir un fill o una pare que s'atreu un màster en aquests moments. No, jo trobo que en aquests moments hi ha nervis a les cases de Balears precisament per aquest final de curs i jo crec que això precisament complica del que parlarem avui, que és la convivència.
0: Uf, tema clar.

0: Ai, ai, ai, ai, ai. A veure, i de tu avui mos parles, Maria Antònia, de quan hi ha nervis a finals de curs i, a més, la convivència empitjora per aquests nervis.
1: Clar, jo et xerro de la meva experiència de que sempre he viscut a pis d'estudiants i, evidentment, la convivència a final de curs ja era el punt límit de no retorn, que tothom estava estressat i ningú volia viure ningú. Per tant, tornem al tema i pensem que la convivència era la secció de viure i compartir espais i entorns amb altres persones. Clar, jo penso, quan una cosa és tan difícil, per què deu ser? Serà que això no és natural? I sempre me remata a dir, mem, com ho devien fer les persones de prehistòric? És el que seria natural, no? Per exemple, no només la convivència, a vegades me costa dormir tota sola i dic, clar, te costa dormir tota sola perquè és instintiu, perquè si no, te moriries, no és una cosa de supervivència. I clar, jo visc un bloc de pisos, veig el bloc de pisos de davant de Barcelona i penso, és que les persones no estan fetes per viure aquí ensardinades fent feina de 9 a 8, no? Me demanen
0: no.
1: Com era conviure, no? Com és la cosa original humana? Era, ho trobem a la prehistòria. I clar...
0: Perdona, que s'ha colat aquesta Nalícia aquí, m'apareix, no ho sé. Sí, Nalícia aquí.
1: Però ens mos adelanta un descobriment superimportant de la prehistòria, que és el foc. Mm-hmm. A veure, vos deman, què és el que vos van dir a classe que va fer el foc per la humanitat? Vos vull sentir.
2: En
1: què recordeu?
2: Home, en calentí, és la gent...
1: Sí, què més?
0: Era una... per cridar els déus.
1: Mm. Molt bé, val? No? Rituals. I què més us van dir així perquè vos en recordeu? Se pot desmenjar, no? Que
3: exacte, va canviar, sí.
0: Clar, sí. M'encanta aquesta prova que mos estàs fent, aquest examen de naturals, de sobte.
1: No, clar, que no pregunta trampa. Jo el que us volia contar és que jo me'n record que sobretot us van dir això, que va ser possible incorporar aliments cuits amb proteïnes i carbohidrats i també me'n record que us van explicar que era per defensar-se de les feres. D'acord, però no me van explicar la revolució cultural que va suposar el foc. Perquè amb l'aparició del foc, clar, va haver tres canvis socials superimportants i un d'ells és que us van tornar més xerradors. Compten els experts que el que fem entorn en el foc que era he de xerrar. I, de fet, diuen que el llenguatge va néixer precisament d'aquestes hores de xerrameca nocturna. Clar,
0: clar,
1: i l'altra cosa que també va passar...
0: Ballades.
1: Ballades, i potser les persones sense el foc no xerraríem a dia d'avui. No hauríem tingut el moment on poguéssim xerrar, no? I una altra cosa que va passar és que mos va canviar el ritme intent per sempre, el que se diuen els ritmes circadians. És a dir, els mamífers normals estan desperts a meitat de les hores que nosaltres. I clar, és gràcies en el foc que els humans varen passar a estar desperts 16 hores.
2: Mm-hmm. Home, això d'estar despert tant de temps, potser no feia falta, tampoc. Si no podien dormir un poc més.
3: Ja. No li va anar bé, en Jordi.
1: Exacte, potser aquí l'evolució mos va anar en contra. Però un altre canvi que també veu que és més positiu és aquesta idea de la tribu i la conciliació familiar. Perquè, clar, mantenir un foc encès no és fàcil en el sentit que s'ha de cercar llenya, vigilar que no s'apagui, tornar a l'encendre... Basta veure que campaments o qualque excursió familiar a vegades ja passa això, no? Clar, una sola persona, una parella, no podien fer-ho tot. I també a vegades el foc va jerarquitzar les persones dins la tribu, no? Qui el sabia fer, com s'ensenyava d'uns en els altres... Clar, tot això va donar peu que fossin molt més socials i fessin feina en equip, no? És veritat que ara fa molta calor, i jo sé que és difícil com remetre l'hivern, però no us ha passat de tenir qualque vespre d'estar a hores foc i sentir-vos superconnectats amb qui esteu i amb vosaltres mateixos?
0: Sí, la veritat és que sí, el foc té aquella cosa màgica, sobretot si és una foganya, dins una caseta, una casa...
3: Com qui hipnotitza, a més, t'aquest allà embadalit mirant...
0: I te gombola, no?
2: Falta una guitarrota i ja està tot.
1: Exacte, és que totalment, jo crec que el foc té una cosa que mos enganxa. I una altra cosa que també diuen que va propiciar va ser la creació de l'art. Els arqueòlegs varen descobrir en aquests mateixos moments, o posteriorment, relatiu, a Europa diverses estatuetes de Venus, que se'ls van anomenar d'aquesta època d'espaleolític. Clar, són aquestes figuretes de dones, com molt exagerades, els pits i les caderes, que estaven fetes entre molt altres materials, un d'ells, l'argila, que després, evidentment, cuien en el foc, no? Mm-hmm. Aquests són alguns dels primers exemples de la ceràmica. Però tornem a una pregunta d'examen, no us poseu nerviosos. A veure, aquestes figuretes de Venus, aquelles que representen dones amb aquests atributs femenins molt exagerats, quina és la narrativa que coneixeu de per què s'utilitzaven, de què servien?
3: Fertilitat.
1: De la fertilitat, o sigui, que eren com tòtems, no?, de la fertilitat, o com mares de Déu, protomares de Déu, no?, a vegades se diu.
0: Sí, és que eren, sí, jo crec que eren protomares de Déu.
1: Exacte, com aquesta cosa de la reproducció i de
0: sí,
1: més, no?
0: Sí, sobretot ritual religiós.
1: D'acord. Edo, mireu, jo ara estaré citant el vídeo d'una Blanca Aguilera, que ella és historiadora d'art, i ella, a partir d'aquí, ha recuperat moltes fonts diferents... I bàsicament mos explica que ses Venus pot ser les amanteses malament.

0: I què diu aquesta lota?
1: Sobre ses Venus. Edo, mireu, hem d'entendre que ses Venus les varen començar a trobar en el segle XIX. I clar, ses seves interpretacions estaven marcades per lo que se diu el presentisme històric. Que és bàsicament que com interpretem el passat està marcat pel present d'aquell moment. Això pot semblar molt evident ara, però en aquell moment no tant. I clar, els hi varen posar el nom de Venus interpretant precisament o bé que era l'ideal de bellesa d'un cos femení, així també se'ls hi diu, o que també, com dèiem abans, poden ser tòtems reproductius, no? En aquestes teories, el que més dona és que això, que les persones valoraven, era la reproducció i la supervivència de l'espècie. Avançam en els anys 70 i va haver un pensament que deia que aquestes figures eren com a més com parafernàlies eròtiques. És a dir, hi havia gent que va dir que aquestes Venus eren pornografia prehistòrica, no? Des de la idea de que les tallaven, sobretot homes, pensant en això, no? Clar, és veure que tenen com a formes estranyes, pits voluptuosos, caderes, no tenen braços, i és curiós perquè les veus i totes tenen com aquestes formes en comú, són figuratives però com a distorsionades. En tot cas, el que sabem és que sempre s'ha dit que estan relacionades amb la sexualitat, ja sigui des de lo eròtic o lo reproductiu. Però, què penseu? Que, si vos dic, que potser són els autorretrats més antics de la història.
2: Que...
1: En sèrio, que he flipat. M'ho he fet molt bé.
0: Autorretrats.
1: Autorretrats. És que se m'ha posat el cervell de gallina quan vaig estar llegint sobre això. Perquè no va ser fins a 100 anys després del seu descobriment que se va proposar una altra lectura. I si eren autorretrats de dones embarassades? Bé, la cosa és que l'any 1996 se va treure un article on diuen que precisament és la representació del cos d'una dona embarassada quan ella mateixa se mira des de dalt. És a dir, que se mira des... Quan una dona se mira ella
0: mateixa, clarament.
1: Per això té aquestes deformacions, perquè no és capaç d'entendre la perspectiva del seu propi cos, llavors com que, per exemple, s'està mirant des de, com des de dalt, llavors, clar, hi ha coses que desapareixen, no? I clar, què implica aquesta teoria? Que potser hi ha altres coses que donaven per fet a la prehistòria que havien de ser d'aquella manera, que fins que no les revisitam amb altres pensaments actuals, potser no siguin del tot correctes, no?
0: I quines altres interpretacions han trobat en biaix de gènere, per exemple?
1: Hi ha moltes altres peces d'art que, de fet, estan fetes per dones. De fet, l'arqueòleg americà, que s'anom Dan Snow, s'ha posat a mirar pintures d'aquestes que estan, que a ses mans posades a ses coves. Sabeu quines us dic? N'hi ha a França, a Espanya, també n'hi ha a Argentina. I va descobrir que el 75% d'aquelles mans eren de dona, o sigui, 3 de cada 4. Estava basant en un estudi d'un biòleg britànic sobre la mida dels dits. Precisament resulta que les dones solen tenir el dit índex i anular gairebé igual de llargs. En canvi, els homes tenen celular bastant més llarg. Per tant, a partir d'aquí, ell va traçar i analitzar totes aquestes mans i va dir, però escolta, sí que hi havia moltes més mans de dones que d'homes, no?
0: Ara crec que tothom mos ha mirat, eh?
1: Ses mans...
3: Nosaltres aquí a l'estudi d'Ivetra Ràdio mos les hem revisades.
1: Exacte. Bé, ara no ho podeu contrair perquè si no... Però bé, és veritat que aquesta teoria és curiosa perquè té gent que no està d'acord amb ell i diu que podrien ser les mans dels lots preadolescents. En tot cas, el que és curiós és que qualsevol revertir la teoria estàndard és com que costa molt més d'incorporar, encara que les teories que s'han fet eren menys base científica perquè són de fa més temps, m'enteneu? Però bé, en tot cas, també tenim una altra cosa que són els primers calendaris que bàsicament eren ossos amb llenques. Vos diré, 28... llenques, no? 28 línies, concretament. Fases de la lluna o dies de cicle menstrual? No ho sabem, és que no ho podem saber.
3: Ara m'ho està mirant perquè crec que m'ho han perdut una mica.
1: Dic, altres coses que s'atribuïen a que eren homes que ho fan, però potser eren dones. O sigui, he fet aquest salt. O sigui, he canviat, vos he dit més coses, no? Sermans, els parets, els calendaris que tenien... Bé, he dit calendaris perquè eren com ossos amb línies. Llavors van dir que 28, que compten. Potser eren els primers cicles, les dones duent el seu propi cicle.
0: Sí, sí.
1: I el darrer que us volia dur d'aquest tema és que a Perú van trobar una tomba prehistòrica amb molts elements de caça i va resultar que els ossos eren d'una dona. I la teoria era que era la dona d'un caçador que l'havien enterrada en coses del seu home abans que pensar que pot ser una dona caçadora. Fort, o sigui, sí, que s'han travessat.
4: S'han
1: petricollat.
4: Com varen poder demostrar que era la perspectiva de la mirada d'una dona aquella figures?
1: Clar, a partir d'aquí el que van fer aquests historiadors, hi ha unes imatges que són molt curioses, que van agafar precisament dones embarassades, posaven Júlia, 26 anys, tants de mesos, i els van fer fotos des de la seva mirada, o sigui, des de la seva perspectiva. I després posaven en el mateix estudi la imatge de la Venus i la imatge de la mirada de la dona embarassada. I encaixen a la perfecció. Uh-huh. I clar, aquesta teoria també podria explicar, per exemple, per què desapareixen els peus. Perquè quan una dona embarassada té una panxota molt gran i se mira des de baix, no se veu els peus, només se veu la panxa. Uh-huh. I clar, la seva teoria diu que pot ser eren elements de celebració o com recordatori, lo típic de les fotos de la maternitat, que les dones fan fotos de la panxa,
3: sí,
1: o...
3: Sí.
1: L'altra teoria, que és difusió científica, que potser era un element com per segons se li llança entre elles i de més. El tema és que no ho sabrem mai, no ho podem saber, però de quina manera podem anar incorporant altres teories i sent conscients d'això del presentisme històric, no? Mm-hmm. I és vera que hem de dir que té gent que no està tan a favor perquè aquesta teoria enganxa sobretot amb la Venus de Widendorf, que és la més coneguda, aquí jo crec que tothom tanca els ulls i se l'imagina. Clar, n'hi ha d'altres que no encaixen tan bé en aquesta teoria, però podríem dir que, per exemple, moltes figures d'aquestes precisament, però poden tenir diferents funcions, com per exemple, hi ha molt de bodegons, però no tots els bodegons volen dir el mateix. Llavors, és una expressió artística com podria ser una altra.
0: Molt interessant, Maria Antònia, però has començat xerrant sobre la convivència. No sé si ara mos sorprendràs amb més dades sobre la convivència.
1: Clar, reflexionant sobre conviure, he pensat, conviure és conviure o és sobreviure? Perquè, clar, compartir un pis amb algú a vegades també implica gestionar recursos com aquest oient.
2: La meva companya de pis va convidar a sopar el seu nòvio del moment i era com bastant important perquè li havia de dir que s'havia tornat a liar amb un noi i sabia pues, que el pobre xaval això no li molaria gaire. I es van posar els dos com a cuinar un risotto. Estaven allà, més com un risotto com comporta temps i tot plegat. I es van posar a sopar, jo estava a l'habitació i de cop sento un portasso com molt heavy. I al cap de res em fa així la meva companya de pis, bramant, plorant, em fa, tia, ho hem deixat, no sé què... Total, anem fins al menjador i estava plorant i em fa, és que a més el risotto se'ns ha cremat i ens ha quedat fatal. I ella m'anava parlant com tot el rato del que havia passat, que li havia dit i que el tio li havia sentat fatal, i jo no podia parar de mirar el risotto. A més, que no havia sopat i tenia molta gana. I en un moment li vaig dir, tia, et fa res si menjo risotto del plat d'en Jaume, que era el seu nòvio? Em fa, no, tia, tranqui. Llavors, la meva amiga m'està explicant tot en plan, tot el show que havia passat, i a mentre m'estava menjant el plat del tio que l'acaba de deixar.
3: Maria Antònia, tens tres preguntes. Primera, això és una lota que té una companya de pis. La companya de pis ets tu?
1: No.
3: Ah,
1: he de dir que he fet com una... He demanat a moltes amigues meves que estàs en aquesta situació i he dit que aquesta història per mi és la més icònica de totes.
0: Però jo l'entenc perquè, és a dir, la gana va per davant tot. És a dir, quan tu tens gana no pots ni escoltar ni gaudir, ni res. És que jo l'altre dia era una fira, bé, la fira de nocturna de la patata, i me'n vaig anar a cercar una tapa de patata, i vaig pensar, per favor, ara pel camí no me vull trobar ningú, perquè no vull xerrar, jo només vull menjar, perquè tenia una famada.
4: I a lo millor aquesta lota també estava compromesa amb no t'ho dar menjar. Que a vegades... Sí.
1: Exacte.
3: També. Però jo el que dic és que si has de contar a qualcú, a la teva parella, això, que t'has embolicat amb una altra persona... I com feis un risotto per sopar, que dutens i tot això?
1: Uau, clar, jo crec que estava cuinant, com li dic, mentre que realment cuinàvem. Però és que jo
3: molt bé.
1: Clar, però pens, què passa si en Jaume torna? És que quin quadro, no? Si menjar-se el risotto, pensar clarament en Jaume...
0: Estava
1: bé,
0: clar que en Jaume no tornaria, Maria Antònia.
1: No tornaria en espís. Però clar, molt bé, no? És que jo li dic això, aprofitar. Sí. Clar que sí, hem de compartir nòvios. A vegades és més difícil, però compartir risotto no tant. Mm-hmm. Clar, perquè tornant en aquest tema, clar, jo estava fent molt de ressò abans, això de conèixer els veïnats, no arribar-los a conèixer, no? Com aquesta cosa de ciutat, que no té ningú com a facis comptes, bàsicament. Però vull sorprendria, perquè l'altre dia estava a la terrassa amb un amic i la veïnada de vora va treure's cap. Cosa rara, no?, aquest tipus d'interacció a la ciutat. I no sé com, començam a xerrar, jo des de la terrassa i la veïnada des de la seva finestra, i me comença a dir, esto es un Airbnb, no? I jo, com que un Airbnb? O sigui, jo fa 5 anys que visc aquí. I ell me diu, no, como siempre hay muchos chicos diferentes en la terrassa. I jo, què? I clar, estava amb el meu amic, que va començar a riure. He de dir que no, era amic de debò, es fa pensar, si fos el meu bolot, què passa? Clar, he de dir que en defensa meva he començat un màster, hi ha molta gent de fora, pot ser qualque sopar he fet, i jo què sé, italians fumant a la meva terrassa n'hi ha hagut aquests dies. Però com me digui, chicos diferentes Airbnb, me cau la cara de vergonya,
0: tio. El manco no te va dir, estic com a preocupada, no vaig entrar cap al lot per aquesta porta, com a mi me va dir una veïnada un dia.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: És que és
0: fa molt d'anys, me va dir, però me va dir. Ja és mort aquesta dona.
1: És que clar. Molta. El cel sí, edo. Però és que, clar, té aquest punt de dir, vull veïnats per a què? Vull dir, si tu vols un veïnat, l'has de voler en totes les seves dimensions. Vull sí. dir, jo no vull fer distincions.
0: Totalment. Llavors, Maria Antònia, és aquesta la teva anècdota. Bé, avui n'has contades moltes sempre, però diríem que és la teva anècdota que mos dona una lliçó.
1: No, perquè en tinc una altra que vos vull compartir, perquè engloba tot el que hem xerrat avui, que és conviure, i ja ho direm, la fertilitat.

0: i me trob la copa menstrual de la meva companya de pis, que ella el que fa era bullir-la directament dins aquesta tetera.
1: No!
0: I li vaig dir, clar, i li vaig dir, però això? I li dic, ho faig sovint? O sigui, ets la primera vegada que ho fas o ho has estat fent tot aquest temps? I me diu, ai, perdona, és que me l'havia deixat aquí, tio, me l'havia oblidat. Terror.
1: Mare meva. Sentim més has estimat la meva vida i sense tu ja no me val. Maria Antònia, la veritat és que les teves anècdotes mai mos deixen de sorprendre.
0: Clar, és que és això. Al final avui hem xerrat de moltes coses, eh? Mm-hmm. El que vam conviure, sobreviure, però crec que podem estar d'acord que tots el que volem és bon viure.
2: Sí.
0: Què pot ser diferent per molt cada persona, no? Cadascú té les seves particularitats de com li agrada viure. A mi personalment no m'agrada trobar-me una copa menstrual, però bé, sí que m'agradava fer la xerradeta amb ella. El que és ben segur és que per es bon viure necessitem un habitatge digne. I cita aquesta expressió de moltíssimes lleis redactades, entorns en aquest tema, entre elles a dir la Constitució. Per tant, per aquells que potser no saben interpretar digne, vos vull donar la meva humil interpretació, perquè venga. Digne pot ser viure amb la teva unitat familiar i ningú més, perquè una família hauria de poder pagar un sol lloguer. Digne també vol dir, amb la certesa, que hi podràs seguir visquent i no passar pena de quan te pujant el lloguer. I digne pot ser també poder viure en el poble on has nascut, cosa que, per desgràcia, no hauria de ser un luxe.
1: Bravo! Mm-hmm.
2: Molt bé, Maria Antònia.
1: Molt bé, Maria Antònia. Molt bé, aquesta m'encanta, perquè la Maria Antònia comença dient «Voltros sabeu sa Venus».
2: Després te fiques a copa menstrual per allà, te fa un speech a favor d'un habitatge digne.
1: Exacte, i acaba amb, aquesta, sí. amb aquest manifest tan necessari.
2: També xerrat de calendaris i ossos.
1: Jo, no ho sé, de can xerrat.
0: Però us he de dir que jo ho he dit de vores, perquè per tot posa habitatge digne. I jo dic, clar, què vol dir digne? I doncs, mira, jo faig aquesta petita aportació, perquè sembla ser que no tothom ho té tan clar el que vol dir digne.
1: Molt bé, Maria Antònia. Era necessari, clar que sí. Moltes gràcies, Maria Antònia. Res, gaudeix d'aquest final de curs en convivència, en la veïnada de dalt que te fas comptes, però continua passant-ho tan bé com tu passes i que després mos ho expliques i esperem que l'arribada del Papa a Barcelona no te sigui gaire entrebanc per la vida quotidiana.
0: Vos mantendré informats en diferit. De fet, amb una setmana de retard vos ho contaré tot.
1: Encara en parlarem del Papa, estic segura.
0: Molt bé, era molt seguint sentint.
1: Gràcies, Maria Antònia, una ferrada. Nosaltres fem una aturada per serveis informatius i tot d'una continuant xiu-xiuetjant.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimarts esperam un cel poc ennigulat amb la possibilitat d'algun banc de boira matinal. En principi, les temperatures podrien davallar especialment a Menorca i a Mallorca i hi haurà pocs canvis a les pitiuses. El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per a limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIP, que volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació. Els partits han confirmat que mantindran el suport a la proposta, que, per tant, tindrà la majoria necessària per a tirar endavant. El popular Sebastià Sagreres defineix de fita històrica l'impuls d'aquesta llei, mentre que Marc Pons, del Partit Socialista, diu que arriba tard.
2: Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
3: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt lo mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
1: I el ple del Tribunal Constitucional preveu debatre avui el recurs presentat per les dues diputades socialistes que van ser expulsades del ple del Parlament per dur camisetes amb el retrat de les Roses del Molinar. Es tracta de Mercedes Garrido i Pilar Costa, que també són membres de la mesa de la Cambra Autonòmica. El president Gabriel Lecent va considerar que rompien la imparcialitat de la institució. Elles, en canvi, van demanar empara al Suprem i aleguen que es van vulnerar els seus drets fonamentals a la participació política. I avui també destacam que els bombers de Mallorca i Libanat han actuat aquesta matinada en un incendi al torrent dels Barrancs, a Solla. El van donar per controlat a nit passada, després de cremar 0,2 hectàrees, una extensió petita de canya per acabar provocar certa alarma per la proximitat a habitatges del poble i, sobretot, a una residència de gent gran. I ha acabat sense acord la reunió entre les mestres de 0 a 3 anys i les patronals per la creació d'un conveni autonòmic propi per a aquesta etapa educativa. El Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes acollirà aquest divendres un últim intent per intentar evitar la vaga de dia 16 de juny, encara que, d'acord amb la posició de les dues parts, sembla poc probable. La responsable de l'ensenyament de 0 a 3 de Comissions és Pepa Ramis.
4: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
1: I més de la meitat dels alumnes de 5è i 6è de primària té mòbil propi i a segon d'ESO tots el tenen. Hi ha experts que avisen dels efectes en la salut mental dels menors. De fet, un 10% de les nines té conductes suïcides. Són algunes de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a les Illes Balears, presentat al Parlament per UNICEF Espanya, Redes i la Universitat de Santiago, també el Consell General d'Enginyeria Informàtica. Antonio Rial és un dels responsables de l'estudi.
5: Les redes socials, estas redes socials, són una autèntica trituradora des del punt de vista emocional per a nostres fills i per a nostres filles. I, a més, els nens ens estan dient sutilment basta ja. Perquè hi ha un 6 de cada 10, un 60% aproximadament, que clarament estan demandant desconexió digital.
1: I també destacant que Biel Mesquida ja és un dels grans noms de la literatura feta en català, ja ha rebut el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en una gala celebrada ahir vespre al Palau de la Música Catalana. Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. Ampliem aquestes i altres qüestions d'aquí una hora. A l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Fins a tant segona hora de Xiu-Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i com cada inici de setmana, és moment de tastar...
1: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent...
2: Amor mallorquinista.

0: És viable l'amor entre dues persones que pensen diferent?
1: Que practiquen diferents religions, que tenen un pensament polític oposat.
0: És viable l'amor si les passions no encaixen?
1: Passió entesa com allò que mos mou, sacseja, emociona intensament.
0: Ho podríem formular d'una altra manera. És inviable l'amor si no mos assemblam en allò que és essencial per nosaltres?
1: Tan essencial com per dedicar-hi un diumenge sencer.
0: Parlem del futbol i d'aquelles històries d'amor que ha escrit i que encara li queden per escriure.
1: Recordem, per exemple, la d'en Carlos i na Pilar. Dos fidels seguidors mallorquinistes se van casar fa 2 anys. Això després d'una relació marcada pel club des del primer dia. Se van conèixer a Tinder i ell la va sorprendre amb una primera cita son moix, tot i que ell el futbol, fascinar, lo que se diu fascinar, no li fascinava.
2: Cuando le dije a mi madre que había quedado con un chico, mi madre me preguntó dónde íbamos y le dije a un partido del Mallorca. Y mi madre se quedó en plan, pero si a ti no te gusta el fútbol. Y le dije, ya el fútbol no, pero el chico sí.
1: Clar, clar, i 6 anys després, en Carlos va triar el mateix escenari, son moix, per demanar-li matrimoni durant el Mallorca-València, en una pedida a camp, que va aparèixer als videomarcadors de l'estadi i que va emocionar tota l'afició.
0: I com aquesta, el Mallorca, tot i els resultats, encara té tinta per escriure moltes històries d'amor més.

0: Gent mallorquinista ha organitzat un esdeveniment de l'amor, l'amor mallorquinista, i ja ho heu sentit, avui som molts a l'estudi. Heu cantat bé, a voler saber-ho en aquesta. Carles, Meca, bon vespre.
1: Bon vespre a tots.
0: Lluc, bon nit, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Jorinski, bon vespre.
3: Ben dit, ben dit.
0: Ho he dit bé?
3: Perfecte.
0: Llorenç, Jorinski. En Xisco Vic, com està, Xisco?
4: Encantat, gràcies.
0: I Bendito Dimoni, també.
5: Com bon vespre, gràcies.
0: Bendito Dimoni, en Juan Marquès. Què tal, Juan? Com
6: Hola,
0: estàs?
6: Bon vespre.
0: Tots ells són els organitzadors d'un esdeveniment que se diu Amor Mallorquinista. Qui me vol explicar, Xisco?
4: Vinga.
0: Tu, que sí. Ets el fundador i director d'aquesta espècie de col·lectiu que formeu vosaltres.
4: Mireu, nosaltres som un canal de YouTube que se diu Gent Mallorquinista i de vegades feim locures com aquesta. Va haver un pic que mos varen salvar, Jorinski, sí. I vam fer un 24 hores.
3: Sí, vaig dir, si mos salvam farem 24 hores, i allà vaig estar 24 hores en directe. Sí,
4: van
3: sí.
4: Venir els jugadors, sí, van sí. Venir... molta de gent important de Silla, el Casta, van venir... molta de gent, no? I resulta que nosaltres, quan arribes a l'estiu, ja com que començam a veure mem, ja s'acaba el futbol i hem de veure mem quines coses podem fer que no sigui merament futbolístic, no? Però que tinguin alguna cosa a veure amb el Mallorca, que és el que nosaltres estimam.
0: Sí?
4: Ara està bé. Perfecte.
0: Se li col·locàvem el micro.
4: Sí. Pues res, resulta que Marc Núñez, conegut també com a Camisetero Vermellón, pues va tenir una gran idea que és, i si fem una festa per juntar mallorquinistes i nunca se sabe si surge l'amor i tal, i va quedar com en el tintero, no? I en Joan Marquès, que està aquí present també, va dir, escoltau, no hauríem de deixar això de costat, que pot estar bé. I mos vam encalentir, vam començar a xerrar...
5: Mai millor dit.
4: Sí, sí. Bueno, sí. Vam començar a xerrar amb un i un altre, ell i tal, i qui ho faria, i qui tal, i qui... I vinga, i en el final pues, hem muntat aquí un tinglado que ja hi ha un munter d'artistes confirmats.
0: Sí.
4: Avui en volem confirmar un amb exclusiva.
0: Però, per l'altre.
4: En exclusiva. I el que passa que haureu d'esperar un poc, heu d'escoltar el programa,
0: exacte,
4: si no...
0: Com ha començat de màrqueting, Xisco? Clar, com se nota bé, que aquest esdeveniment serà gros?
4: Duim 8 anys ja de YouTube, eh? O sigui, que al final...
0: Molt bé, sí, molt sí, bé. Sí. Perquè, Juan, com serà aquesta festa? És una festa? És una d'aquesta espècie de... No sé què, hi haurà taules perquè la gent se conegui? Com serà?
6: És el que tu vulguis que sigui. O sigui, tu, nen, és a dir... No... Jo, Xisco, vull xerrar com jo xerrar normalment? O...
4: Sí, després t'ho corregi jo, no? Com
6: vale, ja. No, bueno, vale. Tu pots anar a cercar el que tu vulguis. És a dir, és igual si has te vol conèixer per Tinder com per Grindr.
0: Mm-hmm. D'acord, vale? Sí.
6: Pots anar a cercar una festa o pots anar a cercar una parella. Mm-hmm. Mai se sap. La idea inicial és fer 10 cites a la vegada.
0: D'acord.
6: I en directe. Això és la idea.
3: Molt
6: I a partir
3: bé.
6: D'aquí, pues, que surti el gall de sortir.
3: Requisit, que, clar, imagina, jo són del Baleares i puc anar.
0: Oh, no!
3: No, ho has
4: de estaria, estaria un poc
3: d'això. Que oients,
6: jo personalment...
3: No ho dic per jo.
4: A veure, no passa...
3: Jo penso amb nostres oients.
0: A veure...
4: En teoria és per mallorquinistes, no?
0: D'acord.
4: Siguin abonats, simpatitzants o... Bueno, que almenys que no li es faci ràbia al Mallorca, ho podríem dir així, no?
0: Que, a veure, Carles, què volies dir tu?
7: No, mem, sempre poden ser conversos, saps?
4: Sí.
3: Clar, però és un bon espai per convertir.
7: Clar, és el moment.
4: Claro, però... Jo he vist per elles un partit que un del Mallorca i l'altre del València, per exemple. Ara no, perquè estem a segona, però...
7: Sí, bé, però Mallorca-València no passa res.
4: No passa
7: però
4: res.
7: Però Mallorca...
4: Bé...
7: Constanci, per exemple, més que el Baleares.
4: En els dinars,
3: per aventurera.
7: S'ha d'explicar un poc, perquè hi ha gent que
4: s'evita un poc en els dinars i ja està.
7: El Baleares és el nostre cosinet petit,
4: sí.
7: Però és realment l'enemic és el Constanci.
4: No,
7: llavors no hi ha problemes. Mm. És un espai per realment sí. Fer que se convertesqui en el Mallorca, el mallorquinisme.
4: Sí.
0: I, per exemple, en Juan Márquez i en Lluc Bonnin seran els presentadors. Lluc, com animareu a la gent? Ja ho heu pensat en això? Haurà dinàmiques, jocs, qualque sí. Crim mallorquinista, no ho sé.
2: Clar, mem, sí, durant tot el sopar se suposa que hi haurà
0: sorpreses, claro, aquí encara no poden comentar
4: segons què. Hi ha coses que
0: encara no se poden dir, però sí, hi haurà sorpreses, anirem mirant a veure com va, a més si sentim qualque tipus de conversa per intentar rompre un poc el gel, també, si els veiem molt, molt aturats, però, claro, tots són sorpreses i...
6: Hem arribat al punt de que fins fa... I m'és igual, Xisco, m'ho renyes igual.
4: Més alerta. Jo ja no em fio de tu.
6: Fins fa mitja horeta ell se pensava que jo aniria fent una performance d'un personatge. No diré quin, però...
4: Bueno, pots dir, si vols.
6: Segur?
4: Home, no. Ja està, ja està. T'has emocionat.
1: Faries performance.
4: Una performance.
2: No, no me deixen. Serà una bogeria, en resum. Ja
6: ho puc dir. Anava a fer de Paquita Salas.
2: Ah, boníssima, Paquita Salas.
0: Està bé, està bé. A veure,
8: anem a la recerca de xiu-xius.
0: Sí.
8: I sabem que una persona d'aquest estudi s'hi presenta com a concursant. Llorenç, per favor.
3: Sí, correcte.
8: Quina dues estratègies? Dos plantejament?
3: No, mem, suposo que quan arribi el dia pues ja diré, ostres, m'hauré de preparar alguna cosa i tal, però en principi no. I a part me representa un poc, perquè jo el rol que tenc dins Gent Mallorquinista és un poc d'improvisar, fer directes sense preparar res, i clar, quan tot se xerrava tot això, jo vaig dir, jo organitzar això no m'ho veig. Jo participo i ja està.
8: Molt bé. Però a lo millor preparar-te qualque dada així interessant, Neto va ficar un gol d'aquest.
3: Això serà el primer que demani.
0: Clar, per rompre gel.
3: El primer que demanaré, eh?
0: Cada tenir...
3: Si va fer el gol l'any...
0: Tu, per exemple, si cercaràs parella en aquesta festa.
3: Sí, per què no?
0: Cada tenir una bona parella mallorquinista per tu... Perquè sigui excel·lent per a mallorquinista, no ho
4: sé. Penseu bé que potser t'està escoltant, eh?
3: No, ara al final, si cercaré una parella, el que cercaré és la persona, més que un mallorquinista. Jo al final també puc conèixer gent que no és tan mallorquinista, que és quasi impossible. De fet, una balearica, jo no m'ho vendria malament, tampoc, Xisco.
4: Tindríeu coses de xerrar, no?
3: Hauria coses que xerrar, hauria discussió, la millor, però crec que seria divertit, sí.
9: Passeu qualque filtre abans, o simplement portes obertes, la gent s'haurà ja directament de les taules, com ho prepareu?
0: En Bendito Dimoni ha de dir qualque cosa en això.
1: Tenim qualque filtre, de fet, estem tenint moltes sol·licituds, intentam de dir el que hi cap per ara, simplement anar revisant, que estigui tot correcte. Encara falten molt de dies, no m'ho hem posat en contacte amb tots, i en part vos agraïm que mos digueu aquest espai per també fer una crida a la gent, com deies tu antes, de si pot venir un balèrico, claro que sí, que poden venir balèrico. Volem que s'apunti tothom, perquè el joc precisament serà això.
4: És una festa, en el final.
1: Claro.
4: No, mirau, és una festa completament gratuïta,
1: pels participants.
4: Pels participants.
3: Sí, de fet, allò, hi ha gent que me demana i per què hi vas i tal, i dic, és una experiència única. De fet, la gent que s'ho perdrà o que té dubtes és que al final és vera que pot passar un pot de vergonya i tal, però és que és algo que...
0: I si no t'interessa el futbol, per exemple?
1: És que... Cada una de les actuacions que tenim hi ha gent que paga cada cap de setmana per anar a veure-les.
4: Exacte. Sí.
1: Cada una.
6: Sí. No, Inés, ja no m'interessa el futbol i el presentaré.
0: No, això no ho crec.
6: Aquesta història surt per un... perquè jo no m'interessa... m'ha deixat d'interessar el futbol per una qüestió més ètica personal. I sobretot en Xisco va dir, no, vinga, has de fer alguna cosa, no sé què, tal. I un dia va sortir lo de Marc, que això com han contat, lo de Marc aquí, va mullar lo de... No, jo, a dia seguro que un fresdell, seguro que el presentaries. I jo, això sí que ho faria, veus? I en Xisco me va deixar privat i me va dir un dia... Tu el feim.
0: Feim aquesta cita de molt mallorquinista, perquè Carles, per exemple, quin perfil... És a dir, qui vos ha demanat per venir? Creus que més joves, més grans?
4: Hi ha de tot.
7: Hi ha de tot, però principalment gent més jove.
4: Sí.
7: I, de fet, ahir va sortir una petició d'un al·lot francès que viu a França.
4: Periodista.
7: Nascut a Sóller, d'antecedents mallorquins, però que viu allà. De fet, mos comentava que era de l'Olímpic, no?
4: Del Marsella.
7: De Marsella. Que és raro, no? A França, tothom és del Paris Saint-Germain, allà. I del Mallorca. Llavors, mos ha fet aquesta sol·licitud, que entra de dins d'aquesta tria, que ja veurem en el final que succeeix, però que és un perfil una mica diferent de lo que estem avasats. No?
8: Però xerra francès, aquest enlot.
7: Sí, xerra francès.
4: Viu allà.
8: Se trobarà. O sigui, per xerrar també mallorquí.
4: Xerra en castellà.
7: Xerra en castellà.
9: L'idioma de l'amor.
4: Sí.
0: L'idioma mallorquinista.
7: Universal. I això, és a dir, una mica aquest és el perfil, sí.
0: I Lluc, per exemple, què hi ha, més homes o dones? Perquè, clar...
10: Sí,
0: aquí
10: veritat...
0: tot heu vengut, la majoria homes, no sé si ets la tònica general, Lluc, tu que no opines?
10: Sí, les sol·licituds que més rebem són d'homes, evidentment, però, claro, tenen menys vergonya, també Gent Mallorquinista sempre ha estat un canal de YouTube bastant masculí.
4: Fins que va arribar tu.
10: Fins que vaig arribar jo.
0: Que bé, per sort.
10: Però, claro, i claro, la gent, els seguidors que normalment té aquesta compte són homes.
4: Sí. Mm-hmm.
10: Per tant, també la meva imatge, diríem, perquè, claro, jo gràcies a Gent Mallorquinista vaig passar a fer feina en el club, en el Mallorca. I gràcies a ells, per tant, jo això els hi faig, vamos, un monument els hi faig.
7: Gràcies però... a tu per la bona feina.
10: No,
4: exacte.
10: I, claro, jo vull ser... o me varen oferir-se un poc la cara de, també d'aquesta festa per intentar també estirar un poc el públic femení, clar, perquè hi ha moltes dones que estimen el Mallorca, que són mallorquinistes, que van cada cap de setmana a veure el Mallorca, i, claro, se perden aquestes, després aquestes cosetes de YouTube, a xarxes, i, claro, des d'aquí, per favor, lotes, que això serà una festa, una passada,
4: i heu de venir.
10: És que les actuacions
4: són una passada.
0: Que bé.
4: Les actuacions són una passada.
7: I el lloc, tenim és tot.
4: Tot, tenim...
1: Digue-li menú, digue-li menú.
9: Exacte, quina, quina. L'exclusiva me la donaràs ara o encara no?
4: Ui. Bueno, primer vos dic és que ja estan confirmats.
9: Venga. Entesos.
4: Val? Per exemple, tenim en Quim, que ha actuat a IB3 i també ha actuat a Ahora Caigo, Antena 3, que en Quim és mago, vale? És un mag. Després tenim en Pep Lluís, que és monologuista, que va estar en el club d'humor o alguna així aquí a IB3, en el programa aquest d'humor. En Pet Lluís...
1: Nit de còmics.
4: Nit de còmics.
0: Això va molt bé per rompre el gel,
4: Exacte, clar.
0: Un poquet de màgia, un poquet de monòleg...
4: Exacte. Després tenim Dile al Sol, que és tribut de l'Oreja de Van Gogh, el primer tribut a Mallorca que va sortir de l'Oreja de Van Gogh són ells, i, si voleu saber quin és... el tope de gama és en Pedro Drové, de La Mujer de Verde, ets cantant de ses bobotes, que, a més, no sé si vos en recordeu, que en temps de pandèmia se n'anava per el Gaida a cantar pels carrers, i que és policia, també.
0: Sí. Molt
4: i culturista.
0: Molt conegut.
4: Molt bé, per tant. I encara mos falta un mes...
1: I guapo, també.
4: I encara mos falta un mes, val? Que el direm demà. Però el top, diguéssim, és en Pedro Drové.
0: Això, dia...
4: de 7 de juliol.
1: Divendres,
4: a les 8:30, començarem a emetre en rigorós directe, durant 4 hores, tot l'esdeveniment, i també
0: I
4: vendrà...
0: I si se volen apuntar, com ho han de fer? Doncs
4: pues mira, si cerquen Gent Mallorquinista a les nostres xarxes, hi ha còdits QR, hi ha enllaços, a un Google Docs que l'han d'omplir... I bé, la veritat és que volia aprofitar per donar-se gràcies als nostres sponsors, perquè gràcies a Wilson Fertility, per exemple, que és una clínica de fertilitat allà
1: a
4: l'Hospital Quirón Palma Planes, pues, és que gràcies a ells hi haurà sopar.
9: Epa, home, això és important.
4: Hi haurà sopar.
7: I a lo millor fins sopar.
4: No,
1: en sèrio. Qui
7: depèn d'ells, si hi ha postre.
4: La finca Vinicetí, que és un altre sponsor, és molt exigent en el tema visual de l'empletat. O sigui que serà espectacular.
9: Ahir no serà qualsevol cosa.
4: No. I tot gratuït. I després també en Jaume Forner, que és el nostre filmògrafo, que després de metres directe, pues lo que farà serà com un documental de lo que ha estat l'esdeveniment i...
0: Mare meva,
4: moltes gràcies
0: feinada
4: a tots els grups que participen i els sponsors.
9: És una bona recepta, un bon menú, moltíssimes coses, una mica d'amor, una mica de música, màgia, riures... Però, bueno, quanta gent espera? Ho heu calculat més o manco?
4: 10 parelles. Vull dir...
1: Ho heu limitat.
4: 10 parelles.
9: 10 parelles,
4: 10 parelles i 10 persones que estarem a ser staff, més 6 artistes, diguéssim.
9: Molt bé.
4: Artistes, grups...
0: Molt bé.
4: 6 actuacions.
0: Molt bé. Jo m'encanta, perquè el mallorquinisme
2: impacte positiu.
4: Sí. Eh? Lo primer que me varen dir és «Os ha sentado bien esto del descenso». I dic, hombre, donde no triunfamos en el, no triunfas en el deporte, puedes triunfar en el amor, no?
2: Afortunant el jo, no, desafortunat en el joc, afortunat en el
4: amor. Exacte.
2: No? Més o manco, ho intentarem. Sí. Estau disposats avui a jugar a ser vosaltres els participants aquí a Xiu Xiu?
1: Vinga, clar.
4: Ah.
2: Dali música concurs, Andrea.
9: Molt bé, preu atenció. Ara heu d'ajudar tots aquells mallorquinistes que facin comptes venir. D'acord? Amb frases per rompre el gel aquest dia 17 de juliol, a la festa de l'amor mallorquinista. Mem, per exemple, ara començarem nosaltres, així vols parlar un exemple. Quina, imagina't, Jordi, o Inés, que sou allà.
2: Jo no en
9: sou a la taula, però coneixeu qualcú que vos sedueix, vos resulta atractiu o atractiva, què li diríeu?
8: Home, jo començaria amb un... Hola, tu ets més d'addon o de morir?
9: Uf, em sap en Jordi.
2: M'agrada. Altres frases per rompre gens. Jo diria, tens parking a Sant Moix.
9: Ui! Molt bé, molt bé, molt bé. M'agrada. No ho sé, men, per exemple. Xisco, començant per aquí, fem una roda.
4: Jo li diria, quina locura has fet pel Mallorca.
9: Uf.
2: Ui, i la resposta seria? Qui li vol contestar?
7: Jo mateix.
2: Carles.
7: Vaig anar a Lluc. Una salvació.
4: De juny 11, de més. De,
7: bueno, això no, però amb la camiseta. Vale. Sí, oficial. Vaig fer de lluc a peu.
2: Mare meva.
7: Sí, terrible.
2: Això sí que...
7: Jo estava desitjant o no, saps? I buixava no. Enguany. Però no repetir.
4: Bueno, en Llorins, que ho té fàcil.
2: Repetiràs o no?
7: Ja no, hem baixat.
2: Llorans?
3: Jo...
2: Locura per amor? Ai, per sí, amor al mallorquinisme.
3: No sé, jo m'hauria primer si és abonada. I en número, que també és important.
9: Molt bé.
2: Perquè és important el número.
3: Perquè quan més baix és el número, més tens dos d'abonat.
7: Clar, però va, també més major.
3: I però sí, també.
4: Mira, jo no vas rebre el diploma... vas rebre el diploma de 25 anys d'abonat seguits, en sopint de plata i tot això, i estic en el 1.060 i pico d'abonat. O sigui, que imagina't. Sí, sí.
2: Més frases.
9: Més frases. No, men, per aquí, perquè fins a roda així. Men.
1: Si me dones l'oportunitat, t'agradaré més que el Golden Abdon el Depor.
9: Uf,
4: toma!
9: Amb aquest to, jo vinc a sopar. Jo vinc
10: pensava
9: a sopar.
10: Que anava a dir el gol de l'Almeria, tio, la xilena que va fer.
3: També.
10: Jo diria, espero passar millor vespre que 700 de segona, el playoff.
4: Toma allà.
9: Molt bé.
8: Olé.
9: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Jo faig com si fes el que... Molt bé, Lluc, m'ha encantat aquesta frase. Carles, ja l'has pensada?
7: Pues no massa, però vamos, jo sempre dic lo mateix. Pues li diria, jo te seré un fitxatge millor des que fa Pablo Ortiz.
4: No és molt difícil, eh?
3: No.
6: Jo, com la part del futbol és un poc més igual, jo diria, perdona, segueixes la gent mallorquinista?
2: Molt
3: bé,
2: molt
3: bé.
8: Jo, una darrera que podria ser, són de segona, però podrien tenir una cita de primer.
9: Oh,
3: wow!
4: Jordi
3: Suárez.
4: Ja està.
3: Jordi. Jordi, apunta't, Jordi.
8: No, ja.
2: Ja sí. Hi ha moltes parelles que són d'equips diferents. Vosaltres penseu que aquestes parelles són més sòlides perquè tenen una passió compartida i una rivalitat a la vegada sana. Hi ha, com, hi ha un joc, no? Perquè si no, que sigueu tots dos del mateix equip, dos membres de la parella, és un poc avorrit, no? Com sí. Penseu?
10: Jo he de dir que quan el Mallorca perd estic un dia sense xerrar. Per tant, no me convendria que la meva parella fos de l'equip contrari, per exemple.
4: Bé, si és de primera ja no coincideixes.
10: De veres, però plorant al final.
2: Heu tingut parelles que no siguin del Mallorca?
4: Sí.
7: I
4: que no siguin que no els agradi futbol no directament.
8: Clar. No, tal vegada és millor això que sigui d'un altre club, no? Sí. Si no li agrada el futbol, mira, ja està. Si jo plores pel Mallorca no se'n riurà de tu, el manco.
4: A veure, jo... Bé, la meva dona és reconvertida, saps?
7: Del Baleares?
4: No, era del Barça. Eh? I ara, pues, del Mallorca, de fet, en el Camp Nou se va aixecar, li va fer ràbia a Messi, que tothom s'aixecava quan tocava la pilota a l'entreno, i va començar a aixecar-se amb la bandera del Mallorca. Mallorca! Mallorca! I jo dic, carinyo, com ho estuparan. Però jo, hombre, sempre, si puc triar, jo m'agradaria que la meva parella li agradés el futbol, encara que no sigui el Mallorca, perquè així, pues, tens un tema més de conversa i tal, però... que sigui del mateix equip, ja és la guinda del pastel.
2: Llorenç, per tu és una imprescindible, ho dic perquè veurem la probabilitat d'èxits de dia 17 de juliol.
4: Sí, Llorenç, fins dia 17 ho ha de ser.
3: Sí, bueno, fins dia 17 ho ha de ser, però bé, no tant, no tant. Al final també penseu que la gent que som del Mallorca i estem tantes hores pensant amb el Mallorca, amb el futbol, pues a vegades tenim una persona que no li agradi el futbol, però també va
2: bé. També, per desconnectar, no?
9: Sí. Llorenç, tu ho has dit abans que t'agrada molt l'improvisació, jo d'aquí, si vols, te convidem a... aquelles candidates que estiguin sentint o potencials candidates a venir a conèixer-te, sí. Amem, si vols fer, les vols convidar.
4: A venir. Quina càmera, per favor.
9: Aquesta càmera és la teva.
3: Aquesta càmera d'aquí, no sé quina. Però,
2: no s'agrada. Tranquil.
3: Val.
2: Sí, sense pressió.
3: Lo principal és que no s'ha de passar vergonya. Al final és una experiència que és única. Així que animaria primer de tot a apuntar-se i després, si és en jo, pues, al final li puc assegurar que s'ho passarà bé. I que després ja qui sap, no?, el que pot passar, però en principi es passar-se bé i gaudir de sopar, de la nit, i això passarà segur.
9: Molt bé.
2: A més, Jorinski, tu ets famós, m'han dit.
3: Bueno, a mitges, sí.
2: A veure, m'explica què fenomen teu,
3: bé,
2: Jorinski.
4: Ja, com va començar?
3: Ve de molt d'anys, De fet, va ser gràcies a IB3, també, o sigui... Bàsicament vaig començar com un crowdfunding del Múrcia, això d'estic xerrant ja fa, no sé, 5 anys o 6.
6: Van ganar,
3: sí. I tothom se va fer... Segur que coneixeu la gent, molta gent se va fer accionista del Múrcia fa uns anys, quan a la pandèmia. I bé, se va fer una bolla, varen començar a comprar accions, i a partir d'aquí, i entre això i el Mallorca, pues, he anat aconseguint seguidors, i a partir d'aquí, pues, mira, gent mallorquinista...
4: Feia publicitat d'això de les accions i tal, no? Va ser dels primers.
3: Sí, va ser dels primers, se va fer una bolla, i al final aquestes coses que passen a internet, no?, que se viralitzen i acaben...
4: Quin preu tenien les accions?
3: Buah, pues eren molt barates. De fet, encara hi ha gent que me demana, i aquesta secció què passa? Perquè si el Múrcia va a Champions, què passaria? Jo no en tenc ni idea. De fet, el Múrcia... Jo vaig comprar poques eleccions, i jo crec que el Múrcia, quan ha vengut aquí a Mallorca, sempre m'ha fet... Bé, m'ha tractat genial, ha vengut allò contra el Baleares,
4: Dice la veritat, sí. Te veus milionari. Segur que puja el Champions i...
3: Mira, una de les coses que va passar és que quan vaig començar aquesta bolla i se va fer molt conegut això del Múrcia, claro, la gent del Múrcia va dir, mira, si aquest tio, que és desconegut totalment del Mallorca, mos ha aconseguit això, hem d'aconseguir arribar més gent. I eres dos o tres dies, me'n record que xerrava del Múrcia, influencers xerraven del Múrcia, perquè l'afició del Múrcia s'havia volcat a arribar a la gent que tenia molt de seguidors.
2: Que bé.
4: O sigui, bueno, tenim un altre influencer, que és en Pepe Berro, que avui no ha pogut venir. No sé si coneixeu en Pepe Berro, però bueno, surt més per la tele que se dona el bou que seva,
3: saps? Sí, ell sí que és famós.
4: Sí, també és l'influencer Salido de la Nada, que també estarà de copresentador junt amb Lluc i amb en Joan Marques.
2: Molt bé. I ara vos posarem també una altra prova, i és que nosaltres solem obrir consultori, que vol dir que mos envien ses consultes perquè t'hi donem consells amorosos, i avui els consellets sereu vosaltres. En tenim una de petició. A veure, ara tot d'una vos la farem. A veure, la gent mallorquinista si realment en sap de l'amor.

0: Nosaltres, Ràdio Es, participació.
1: Calor?
2: Molt cars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: I doncs continuem aquí, així, així, amb la gent mallorquinista que mos ha vengut a convidar a una festa que fan dia de 7 de juliol, a la festa de mo mallorquinista. Si vos voleu apuntar a cercar-ho, perquè val la pena, mallorquinistes que cerquen la mo, mallorquinistes i no tan mallorquinistes, mos han dit, així que val tothom. Esteu preparats per donar consells, gent mallorquinista?
6: Por supuesto.
7: Sempre. Bueno. Intentarem.
5: Vinga, i de Jordi, Xavi, com mos han demanat avui?
7: Qui vulgui, Jordi, jo.
8: Vinga, ves tu.
7: Molt bé. Això una llenda mos arriba i mos diu que mos envia això, mos escriu això, diu... Vos ho diré cert, breu i clar. No vull que me convidin a més noces. N'estic farta, molt farta. No les puc aguantar. No és per la despesa econòmica, que també, però és que no m'agrada. És a dir, aquest estiu hauria d'anar a 4 casaments. 2 aquest mes de juny, i et juliol, un et juliol, i 2 et setembre. No té ni peus ni cap. He fet comptes, i en realitat sí que és per d'obvis, perquè ja me vaig pagar el lloguer. I la brometa de les noces són gairebé 700 euros. Com ho feim, en això? Me deman si hauria d'haver coca ajuda pública a disposició per pagar el cobert dels orgues. No hi vull anar i he d'anar. Com se gestiona la ràbia cap a la felicitat extrema d'altri? Posa el llum a la meva foscor, per favor. Xiu, xiu, xiu.
9: Fotuda, que això, fotuda.
5: Jo crec que heu anat a noces mallorquinistes, segur que sí. Algú que hagi entrat en cinc... Sí.
8: Bé, ara fa poc va sortir una que se va fer famosa, que van posar cinc del Mallorca, sí, i va sortir per totes les xarxes. No?
10: Jo me vaig casar i me vaig enrenyar, perquè me vaig casar a Jerez de la Frontera, i allà del Mallorca, zero. Però dic, jo vull que sigui, que hi hagi alguna cosa. I vaig agafar sense consultar a ningú, només a la meva dona, i vaig posar un fum vermell en costat, un fum vermell a l'altre, un vermell i negre, i quan passàvem, havíem de sortir.
8: El negre no era barbacoa.
10: No, el problema va ser que el negre el van obrir malament, se va cremar, i el negre es van menjar el vermell.
5: Era un preludi.
10: Clar, jo no vaig entrar, i no estàvem passant per allà de dins, i me van contar, jo no ho he vist, jo estava per dins tan tranquil, no?, que la gent corria, pensant que estava passant tal, pensant que estava cremava. No, t'ho juro, pensant que anava a ser cremant-se.
5: Desastre.
8: Jo ara ho pensarei molt amb aquesta consulta, però tal vegada d'aquí uns anys haureu d'anar a 10 noces mallorquinistes. Si vos surt bé la cosa...
7: Imagineu. Això seria tremendo, ja.
5: Tu, les teves noces, Giorinski...
7: Man, quedeu tots convidats. Si acaben de quedar tots convidats.
8: Està gravat, eh?
7: Segur.
10: En directe per lletres.
7: Exacte. Però és mallorquinista, evidentment.
5: I què li poden dir en aquesta lota?
9: Que les quatre parelles venguin, gent mallorquinista, i ella va dir...
8: O les dames d'honor, si estan fredines, també poden venir.
9: Per això ho dic.
11: Volem l'ajuda.
8: Per ajudar-la.
11: Jo li diria que està bé dir que no.
7: Ui.
11: Està bé, està molt bé, no passa res. Pots dir que no, o si te fa un pot de vergonya dir que no... Posa una excusa...
7: O que no s'ha rotat, és que
11: jugo a Mallorca.
7: I t'hi diu, no, però és que no jugo aquesta setmana.
11: He d'anar... Wait. He d'anar a amor mallorquinista i, clar, jo ja estic planejant tot l'estiu amb la meva futura parella.
8: Excusa. Però ha de venir després, ha de venir. L'han de veure, que està allà.
11: Tu, carinyo, has de venir i, si no, ja te cases tu.
9: I com a darrer recurs pot emplear els mateixos pots de fum. Joan Marqués i així...
8: No, jo ara, en sèrio, segons la confiança que tingui amb aquesta... amb els seus amics, diguéssim, doncs, grau de prioritat, no? Si és un familiar molt, molt proper, pues sí, no te queda més remei, però si és un amic, pues mira, sempre te pot rompre una cama.
10: És una mort sotadina.
8: No, hombre, rompre una cama millor.
7: Sí. No mos passem.
5: Ha estat el consell mallorquinista, de gent mallorquinista, en Carles Meca. Gràcies per haver vingut, Carles. En Juan Marqués, sort a la presentació d'aquest esdeveniment, dia 17 de juliol, també en Lluc Bonning, que també farà de presentadora. Lluc, gràcies.
11: Gràcies.
5: Després en Giorinski, que mos ha encantat conèixer-te, Llorenç.
7: Igualment.
5: En Bendito Dimoni, que mos ha donat molt bons consells.
12: Un gust haver estat aquí amb altres.
5: I el cap de tot plegat, en Xisco Vic. Gràcies per aquesta exclusiva, també, que mos heu regalat un bon cartell que hi haurà dia 17 de juliol.
8: Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada. La veritat és que no esperàvem que fessin tant de renou. Han sortit pels diaris, han vingut a la ràdio, i la veritat és que és una passada que aquesta acollida.
9: Animau-vos
8: tots.
11: Vamos, mallorquinistes. Vamos!
7: Molt bé.
8: Vinga.
7: Vista Mallorca. Que vagi bé, gràcies.

0: TV3 Radio es diversidad. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Aquí ja hem arribat.
2: Com anem? Com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.

0: xiu-xiu i pels qui encara no vos heu assabentat, atenció perquè cada dilluns aquí rebem una classe de música magistral en sa músic i una de ses poques arpistes de les Balears, Assumpció Gené. Assumpció, com estàs?
1: Bon vespre, com estàu, vosaltres?
0: Molt bé. Hem descansat després del repàs que mos vares pegar la setmana passada. Tots varen suspendre.
1: Sí, me sap greu i avui se'n ve un altre de test. Però, primer de tot, vam cobrir un moló d'algo que passa en els conservatoris. I és que xerrarem dels egos dels músics, que és una cosa de que se
0: xerra
1: molt.
0: I tu em pots xerrar bé, perquè tu ets de conservatori,
1: soc de conservatori
0: i ara professora.
1: Sí, i arpista, que vos diré com som nosaltres. Així que parlaré dels clichés de cada família. I perquè sí, perquè cadascú és el que toca. Tu vols entrar un músic per la porta del conservatori de Manacor, que d'on fa feina, i jo ja sé si toques la tuba, el violí...
0: Sí, només per les pintes.
1: Per la planta que fa.
2: Ah. Uau.
1: I per cert, avui no vull ofendre a ningú, és purament clichés.
0: Estereotips
1: generalitzar tot el rato.
0: Mm-hmm. Bé,
2: jo això ho faig molt amb un programa de cites de Televisió Nacional. Cada vegada que entro per la porta penso, de què deu fer feina? I ho intento endevinar. Mai ho endivin. O sigui que no.
1: Per nosaltres és un joc, sempre que quedam mos diem entre nosaltres, vinga, menys si endivines quin instrument toc, i te demana...
0: Ah, sí?
1: Sí, a menys les mans, a menys tal. Sí,
0: això va, bueno. Deu anar molt bé per lligar, oh?
1: Sí.
2: A menys les mans.
0: A veure si esteu les mans d'arpista.
1: Que grosses. Tenen callos.
0: Ah.
1: Calls. Sí, no són gaire guapes les d'arpista.
0: Tu em fas planta d'arpista.
1: D'arpista, sí.
0: Sí, perquè per això és una fada.
1: Ah, mira, d'això volia xerrar. I és que avui no xerrarem de tots els instruments. Xerrarem de tres famílies d'instruments. Uh-huh. En concret, xerrarem dels arpistes. Bé, no, ja ho veureu, ho haurem d'endivinar.
0: D'acord.
1: Ho haurem d'endivinar.
0: No mos ho diguis.
1: Així que el primer de tot serà... I ho heu d'endivinar amb la música que sonarà ara.
2: Molt bé.
0: Haurem d'endivinar el instrument.
1: Sí, amb quin instrument.
0: D'acord. Mm-hmm.
1: De quin instrument parlaré ara.
0: Mm-hmm.
1: Aquesta cançó és de Manel. Mm-hmm.
0: Això és
3: una
0: clar.
3: Una cançó preciosa.
0: Jo crec que és fàcil.
3: Jo diria que és un... Els llums s'han apagat. És molt guapa. Un arpa, no?
1: Sí, és arpa. És que el primer instrument de vida és meu, òbviament. Clar que sí. Idò, bé, quin és el clitxer de serpista? Ja ho ha dit una mica Nines. Sí. Mos veuen com a àngels, celestials, que flotant damunt un igul, pacífics... Idò, no.
0: Au, no.
3: Això vol dir moni.
1: No. Els arpistes tenim molt d'estrès. Hem d'anar amb un moble que pesa 40 quilos, que costa més que un cotxe...
0: Sou farts i fartes.
1: Han d'estar fortes, perquè si no saps que no fa molt de mal. Tenim 47 cordes, 7 pedals en els peus. I després mos passant la meitat de la nostra vida afinant i l'altra meitat tocant desafinades. Així que, mal.
3: Vares dir una curiositat la darrera vegada, crec, potser ho vaig entendre malament, però és que cada arpista ha de carregar la seva arpa. Un arpista no pot deixar que una altra persona li carregui.
1: Ah, no, jo m'agrada carregar la meva arpa, imagina't que se te cau o alguna cosa.
0: Però
1: no.
0: Estàs xerrant de carregar bé colla de la bateria.
1: Que?
3: De becoll.
0: Ja.
3: És que en Jordi li va agafar... No, dona'm això, perquè en Jordi, bé... No sé, crec que objectivament té més força que ella. És a dir, volies fer... No ho sé, perdona, bé, és igual.
1: Me volia ajudar, però no. La meva arpa no se toca.
3: Mira que fàcil era de dir, Te volia ajudar i tu vas dir... Què fas? Lleva les mans de l'arpa.
1: No, l'arpa és sagrada. La meva arpa és sagrada. Només la toc jo i qui jo decidesc. Bueno, anem a la segona tribu de músics. A més, si endevinau de quina parlaré, amb aquesta introducció...

0: Jo crec que...
1: De quina família?
2: De toca tu. De
3: Catxarrer. O pot dir tu.
0: El piano.
1: El piano. Està tan, està
0: tan.
1: Increïble. Increïble, el pianista d'Ava. Bueno, i de les clitxes dels pianistes.
0: Com són els pianistes, a veure, mam?
1: Per favor, pianistes, que oients, que no...
0: Telèfon de l'Udits, 971-13-9900.
1: Perdoneu. Bé, ells se creuen els reis del mambo.
2: No volies afondre ningú.
1: Com que ho tenen tot, un sol instrument, la melodia, l'harmonia i el baix, que per cert els arpistes també, però és que no se'n recorden, solen tenir aquest punt d'individualistes, mai volen compartir el seu piano amb ningú, tenen un problema seriós d'espai, perquè allà on van necessiten... un piano per ells, i han de ser el centre d'atenció. Si hi ha un piano en aquella sala, ells han de tocar.
0: A veure, que crida molt l'atenció. Bé, perdona que te digui, però l'arpa...
1: Ja, però els pianistes és un altre nivell.
3: Però és per això, i en els aeroports, per exemple, sempre hi ha el pianista que diu, jo sé tocar el piano, i va, ja. Sempre hi ha qualcú, però ho ha de mostrar, ja està. Si hi hagués una arpa, probablement no la tocaria ningú.
0: No, hi ha molta diferència entre l'arpa i el piano, més que res perquè el piano és com a nou motiu, és com a ordinari, tothom el sap tocar.
2: No,
0: és del montón, és del montón.
2: Què dius?
1: És molt elegant.
2: És super elegant per a poca
0: gent. Però si el sap tocar tothom.
2: Tu el sap tocar?
0: Sí.
1: Mi fa
2: sol. Sí, mem, quina alegria.
0: Do, re, mi, re, do, re, re, mi, do, re, mi, fa, mi, do.
3: I faig sa pa, que si fa
1: les tecles. D'on fer que en sa mà estava tocant ses tecles d'espiano.
2: És increïble, és una capseta de sorpreses.
1: Bueno, anem a sa tercera família.
0: Vinga,
1: posau, per favor, inici.

0: del carrer.
1: Bueno, aquest PSV lo sabeu, no?
2: Jordi, sonen...
1: Els Bigis.
3: Exacte, me sonen a Cyndi Lauper, aquesta cançó.
2: No, evidentment no m'adona, men. Però en quin instrument?
3: Són els vents. Els vents. Charango, més.
1: Els vents, però vents metall, perquè hi ha vents fusta i vents metall. Així que
4: I
1: són...
4: quina diferència? Quina hi ha, per exemple, de fusta?
1: De fusta, soboes, clarinet, són instrument de fusta. Sí, i el saxofon també, encara que no ho paregui. Bé, instruments de metall, trompetes, trombons, tubes... I quin és el cliché d'aquesta tribu?
4: Els fiesteros.
1: Sí.
2: Exacte. Ah, sí.
1: Efectivament, són els fiesteros de l'orquestra.
4: Home, treuen la trompeta... Paquito el chocolatero, no?
1: No, sí, és que a la música clàssica se passen els 80...
2: Un cliché,
1: sí, és un cliché aquest, també. Paquito el chocolatero.
3: Sí, però és vera que una festa de poble, jo m'imagino que tot ho comença la trompeta.
4: La banda, la banda, no?
3: La trompeta de la banda sempre és que comença un poc.
1: Sí, i després hi ha les xarangues... Bé...
4: Jo m'agrada la trompeta. Si fossi un instrument, quin seríeu?
2: Ui, si jo m'agrada molt el piano.
4: Ai, mira...
2: Jo si pogués tocar un instrument superbé seria el piano.
4: Però,
2: si
4: però depèn d'encaixes encaixes amb el cliché que ha dit Assumpció.
1: De fiestero, seria un ben metall.
4: No, de piano.
1: De piano.
2: Quin era el cliché que ha dit?
3: Que són els
1: individualista, rei del mambo...
3: Etcètera, atenció...
1: I de... No, és que ara farem un test.
4: Ah, perdoneu.
1: A veure amb quins instruments sou cada un.
4: M'encanta, m'encanta.
1: Vinga, primera pregunta.
4: Espera, ja està.
2: Ah, ja comencem?
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Ah, música de té, vinga. Vinga, primera pregunta. Si anau a un bufet lliure d'un hotel de luxe, com reaccionau? Ah, agafau un plat de cada cosa amb molta precisió i equilibri sense que se mesclin els sabors. Bé, vas directe a la carn, o allò que fa més il·lusió i agafes 40.000 plats. O C, prefereixes un platet de disseny, molt fi, bufes el menjar 3 vegades abans de tastar-lo. Jordi?
3: Jo aniria directe a la carn i m'agafaria un... Sí, molt de plats.
1: T'apego?
2: Jo també, és bé.
1: És bé?
4: Jo també, bé.
1: Bé, d'acord. Següent pregunta.
3: És que si ho teniu molta fam en aquesta hora.
1: Quan teniu un problema gros a la vostra vida, quin és el vostre mecanisme de defensa? A. Plorau en silenci de manera molt dramàtica i melòdica. B. Pegau un cop fort contra la taula o un crit per desfogar-vos d'immediat. C. Vos tancau a la vostra habitació a meditar i no voleu compartir el vostre espai amb ningú.
3: Qui pot començar, Inés, jo trobo.
1: Inés?
4: Jo diria que C. Me tanca la habitació a meditar i no vull compartir l'espai amb ningú.
2: Jo diria que és B.
4: Clarament tu ets B.
3: Jo diré C, també.
1: C. I la darrera pregunta. Si haguéssiu de triar la vostra roba per venir a fer feina aquí a Ivetres, A. Veniu fets un guapos, impecables, que sembli que aneu de gala o de boda. B. Roba ampla, còmoda, que no vos estrenyis braços per si vos heu de moure. C. Un jersei negre de coll alt, ben intel·lectual i que se noti que sou gent profunda. Qui comença? Xavi?
2: Jo dic el B.
4: Jo també
2: B. És una mescla, però sí un mesclòrum, però sí se B.
3: Jo diré se C.
4: Ossa! No.
3: Vull presumir un poc més.
4: Bé, intel·lectual, coll alt, profund. Intel·lectual, no?
3: És que...
4: Aquest de Bunyola.
3: Com? Que se noti de Bunyola.
1: Sincerament... No faré cas en aquest test i vos diré el que me transmeteu cada un de vosaltres. Jo som músic.
2: A veure.
1: Naïnes me transmet flauta travessera.

0: Bé, i ara...
1: Però en coll alt.
2: Exacte, en coll alt sempre.
0: Per veure si, si m'heu escoltat aquestes explicacions, farem una proveta. I telefonarem ara mateix a una bona amiga meva, que és un supermúsic, i toca dos instruments diferents. Per tant, teniu el doble de possibilitats d'endevinar quins són els instruments. No tenen res a veure l'un amb l'altre, són superdiferents entre ells i li peguen molt. Li peguen molt. Però jo no li faré el test, li fareu vosaltres. I li heu de fer cadascun de vosaltres una pregunta que no tingui res a veure amb la música. I amb aquestes, amb les respostes que tingueu,
3: entesos?
0: Heu d'endivinar.
3: Ah, m'agrada molt.
0: Amem. Inés, aquí tenim en línia.
1: Telefonam ja, a veure, amem. Sí, mos ho... Hola, Inés, com estàs?
4: Hola, què tal, me sentiu bé?
3: Perfecte.
1: Beníssim, te sentim, Inés Burguera, de Serenal.
4: Sí.
0: Inés Sota, que és quan t'he dit jo. Inés Sota, benvinguda a Xiu-Xiu. Bueno, ja estàs avisada, no? Que els meus tres compis, en teoria, estan fets ja uns investigadors de primera. Així que, vinga, Inés, que sona com tu. Inés, primera pregunta, que no sigui de música.
1: D'acord. Dus arracades, piercings? Per exemple, a banda de les arracades, dus un piercing en el nas, a la boca, a la llengua?
4: Duc moltes arracades a les orelles.
1: És que sabia que seria clau aquesta pregunta.
3: Passes moltes hores seguda?
0: No, això té a veure amb la música.
3: Perdó.
4: Trampo.
3: Sí. T'agrada sumo negre?
4: Sí. Sí, diria que sí.
2: Vale, jo demanaré, quan surts de festa, ets de les primeres persones que parteix o ets de les que tanca la discoteca?
1: Molt mala pregunta.
4: Ui, bona pregunta aquesta. Jo diria que més de les que tanco.
0: Idò, ja obteniu les tres respostes, totalment extramusicals, i teniu 30 segons per posar-vos d'acord entre vosaltres de quins dos instruments toquen a Inés.
3: Quins dos?
0: Quin dos?
1: Jo dic que clarament vent metall.
0: Quin? Quin, però?
1: Ja, sí.
2: És que és molt complicat.
3: És molt complicat. Jo diria, qualque cosa de corda, per aventura, és cello.
1: No, que va. Jo diria clarinet.
2: Home, les arracades i sent... Cellista, sí.
3: jo
2: podria quadrar, no?
1: A què, perdona?
2: Que los no ho sé.
1: Jo diria clarinet, perquè és un vent, no és metall, és fusta, però sí que és veritat que no és ni tan loco ni tan superformal, així que clarinet.
0: El lot s'acaba estent.
3: Bé, Jordi, tu que
2: dius? Clarinet i falta un.
0: Sí, falta un altre.
1: Vinga, jo, bateria.
0: Sa bateria.
1: Percussió.
3: Ja, és que francament,
2: sí.
3: No ho sé, en quin criteri, no d'acord.
0: Vinga, Inés Burguera, Inés Sota, pels amics.
4: Sí.
0: Mostreus de dubtes ja? Quins són els teus dos instruments?
4: A mi m'ha semblat com molt curiós que l'altra Inés mos hagi dit esclarinet, perquè és com un pot ser mescla, també, entre els dos. És com que m'ha fet gràcia. Toca el piano i el trombó. No ho heu endivinat,
3: No, em sap greu, és que hi ha molt de...
0: No, no ho heu endivinat.
1: No ho heu endivinat.
0: Quina llàstima.
4: De qualcú ha dit que toca un instrument de ben metall, no sé què ha estat.
3: Inés.
4: No sé si era en Jordi.
1: Jo ho he dit.
0: Inés toca el piano. Inés, moltes gràcies per haver entrat en directe amb nosaltres. Bé, el piano i el trombó. A xiu-xiu.
4: Molt xul el programa, m'encanto.
0: Vinga, gràcies.
1: Gràcies, Inés.
0: Adéu, artista.

0: sona un piano, ¿no?
1: És un temazo de piano, m'encanta aquest solo que tens al principi. Però vos he de dir que ho suspon.
2: Una altra vegada, escolta.
1: Otra vez. Sí,
2: la setmana passada suspendre, ara tornem a suspendre. És a dir, començarem a pensar que per ventura ets tu que me'l vols suspendre.
3: No, no, és tot una trampa.
1: No. La setmana que ve, veurem, a més si provar o suspeneu. Però, mirau, jo vos vull xerrar una mica de nines. Uh-huh. De per què li peguen el piano. El piano li pega perquè és una persona aplicada, fa la feina molt ben feta, és detallista, perfeccionista, s'implica en màxim en tot el que fa, però, per altra banda, té un costat super canalla, que la fa una trombonista de primera, extrovertida, fiestera total.

0: sexual. Li encanta socialitzar. És la primera que s'apunta a qualsevol gresca que se munti. És un cliché de Problem Metall.
1: T'havien fet molt bé les preguntes.
2: M'ha caigut, no? Sí. Caigut molt bé, Nines Burguera.
3: Sí, jo també.
0: Les preguntes molt bé, però després les respostes fatal. Oh?
3: No, a veure, la nostra deducció tampoc... Jo m'he equivocat.
2: Li hauria d'haver demanat que si dues les ungles pintades.
3: Sí, jo m'ha fet... Però bé, Nines, s'ha apropat, perquè ja ha dit Txelo i anava molt en fora. Molt bé, Nines.
2: És que t'has equivocat 100% amb Txelo.
3: No ho he fet gaire bé, massa greu.
0: Sí, sí. I bé, la setmana que ve passarem en el món del vent fusta, en companyia, ja veurem, a menys que farem. I destaparem més xiu-xius de les altres tribus, dels músics.
2: M'encanta, Assumpció. T'agrada venir a xiu-xiu?
0: Ai, m'encanta.
2: I fitxadíssima, Assumpció vendrà cada dilluns, així que gràcies, Assumpció, molt bé la setmana que ve.
0: Gràcies a vosaltres, ha estat superdivertit.
2: Tu sí que sigues divertida. Hem arribat en el xiu-xiu número 403.
3: Que vagi bé.
1: I molt bé demà.
3: Adéu.
2: Efectivament, adéu. Gràcies per ser-hi.
4: Ofegat dins d'una bassa i un dia el van trobar.
5: Alegria i benestar de cada dia. Adéu.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. El PP i el PSIP ho han registrat a la Cambra Autonòmica i volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. L'objectiu és accelerar el procés, reduir els terminis de la tramitació i que la llei estigui en marxa la pròxima temporada turística. Sebastià Sagreres, diputat del PP, assegura que l'impuls d'aquesta llei és una fita històrica, mentre que Marc Pons, del Partit Socialista, diu que arriba tard.
2: Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
3: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt el mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
0: Aquests dos partits confirmen que mantindran el suport a la proposta, que per tant tindrà la majoria necessària per tirar endavant. La limitació de l'entrada de vehicles serà un dels temes que es tractaran avui al ple, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular. És dimarts, dia 9 de juny. Més de la meitat dels alumnes de 5a i de 6a de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots els estudiants en disposen d'un.
4: És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Balears elaborat per UNICEF, un document que també posa de manifest que l'edat mitjana de tenir el primer dispositiu és d'11 anys, una utilització temprana de les tecnologies que per al responsable científic de l'informe, Antonio Rial, té conseqüències greus per als infants.
5: Las redes sociales, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
0: I ha acabat sense acord la reunió entre les educadores de 0 a 3 anys i les patronals per la creació d'un conveni autonòmic propi per aquesta etapa educativa. De moment, el col·lectiu manté la vaga per la setmana que ve, dia 16 de juny.
4: El Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar l'aturada. Les patronals bloquegen la negociació argumentant que les millores han d'articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal.
0: I el Papa Lleó XIV comença avui la visita a Barcelona després de 3 dies a Madrid.
4: Oficiarà una pregària a la catedral i a l'hora baixa participarà en un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on s'espera que hi participin 40.000 persones. Durant la darrera jornada, ahir a la capital, va deixar moments destacats com el primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. Lleó XIV va assegurar que l'Església està obligada a donar la cara davant el que ha definit com a plaga.
6: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
4: Al matí, durant la intervenció al Congrés dels Diputats, va condemnar l'avortament i l'eutanàsia. També va defensar l'acollida digna de migrants, un fenomen creixent que necessita, diu, de polítiques empàtiques i una bona regulació que vagi més enllà de la gestió de fluxos.
0: I en els esports, Muriqi i Mafeo deixaran de ser jugadors del Mallorca en les pròximes hores. Gavi Fortes, bon dia.
7: Bon dia. Els acords entre Fenerbahçe de Turquia i Olympiacos de Grècia amb els jugadors estan tancats i només queda pendent l'acord entre clubs que es farà aquesta setmana. Juntament amb el traspàs ja tancat de Kyle Larin, el Mallorca podria rebre fins a 20 milions d'euros de 3 operacions que obrin les portes a nous fitxatges. D'altra banda, la selecció espanyola masculina ha guanyat aquesta matinada 1-3 al Perú en el darrer amistós abans de començar el Mundial, mentre que la selecció femenina jugarà a les 9 del vespre a Islàndia, un partit que en cas de victòria classificaria directament la selecció pel Mundial de Brasil 2027.
0: I pel que fa al temps, sapiguem quina previsió tindrem aquest dimarts. Cesc Cifra, bon dia.
8: Bon dia, tornarem a tenir temps bastant tranquil, sobretot pel que fa al cel. Ara tenim alguns núvols baixos, sobretot a Eivissa i a Formentera. Qualque boira s'ha format durant la matinada a Mallorca i a Menorca, però aviat s'adarfaran. Després tindrem una situació de cel gairebé destapat a Menorca, també a Mallorca, i encara quedaran restes de núvols baixos a les Pitiuses. Esperam avui, però, una davallada bastant significativa de la temperatura a Menorca i també a l'interior i al nord de Mallorca, i quedaran sense canvis a Eivissa i a Formentera. Així, els valors de temperatura, les màximes a migdia, seran entre els 24 i 25 graus a Menorca, també al nord de Mallorca entre els 25 i 26 graus, ahir vàrem arribar als 32 en aquest sector, i al sud arribarem als 30. Avui, a Eivissa, màximes entorn als 27 graus i també a Formentera. La situació a la mà s'ha d'anar complicant amb el pas de les hores. Avui, el vent de component nord entre tramuntana i gregar es reforçarà. Tindran ja vent moderat o un cops forts fins i tot a partir d'avui a darrera hora al nord de les illes. Tindran vent, per tant, de gregal en cops que superaran els 40 km per hora ja avui vespre, i la situació a la mà estarà dominada a darreres hores per àrees de forta maró al nord de Menorca i també al nord de Mallorca, la resta redols de maró o fins i tot de marejol al sud de Mallorca i també de les Pitiuses. Per tant, avui dia tranquil, a excepció d'aquest vent que a poc bufarà amb més intensitat i aquesta davallada significativa de la temperatura. Ara, però, el termòmetre més elevat que en dies passats, mínimes que han pujat, i tenim ara 21 graus a Maó, també a Ciutadella, 22 graus ara a Alcúdia, 20 a Manacor, o 21 graus ja a Palma, i a Eivissa començàvem amb 22 graus a Santa Eulària i a Sant Antoni, i 23 a Vila. A Formentera ara també tenim 23 graus.
9: I en alguns casos les temperatures ja superen els 20 graus. Són les 7 i 5 minuts, en Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Toni Escanelles, en Sant López, Caterina Bany i Neus Pericàs. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
9: El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIC, que volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, asseguren, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació.
10: Els partits han confirmat que mantindran el suport a la proposta, que, per tant, tindrà la majoria necessària per tirar endavant. El popular Sebastià Sagreras defineix com a fita històrica l'impuls d'aquesta llei, mentre que Marc Pons, del Partit Socialista, diu que arriba tard.
2: Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
3: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt del mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
10: També Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, critica la inacció, diu, del govern del Partit Popular.
11: L'expectativa de la gent és que aquesta llei ja està aprovada i que pràcticament passat demà en Llorenç Galmé podrà anar en el port de Palma a limitar els cotxes que entrin. I és difícil que l'aprovin aquesta legislatura.
10: Vox previsiblement s'abstendrà a la votació. La portaveu Manuela Cañadas defensa que és una mesura electoralista.
12: Que han sacado todas sus armas a las calles, pues esto, desde mi punto de vista, pues es una medida más de estas que quiere encontrar el Partido Popular del consenso de la izquierda.
10: Els populars calculen que l'aprovació definitiva es podria fer efectiva abans d'arribar a final d'any. Avui serà una de les qüestions que es tractaran al ple, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular.
9: I el ple del Tribunal Constitucional ha de debatre avui el recurs presentat per les dues diputades socialistes que varen ser expulsades del ple del Parlament per dur camisetes amb el retrat de les Roges del Molinar. Es tracta de Mercedes Garrido i de Pilar Costa, que també són membres de la mesa de la Cambra Autonòmica. El president Gabriel Lecén va considerar que rompien la imparcialitat de la institució.
10: Elles, en canvi, van demanar empara al Suprem i aleguen que es varen vulnerar els seus drets fonamentals a la participació política. Els fets van passar gairebé fa 2 anys, el 18 de juny del 2024. Va ser durant el ple en què es votava la presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Durant aquella mateixa sessió, Lecén també va arrabassar i rompre una foto de les Roges del Molinar, assassinades durant la Guerra Civil, de l'ordinador portàtil de Mercedes Garrido. Per aquest motiu, té un judici pendent per un delicte d'odi.
9: I també han sabut que el president del Parlament, Gabriel Lecén, ha presentat un recurs contra la interlocutòria del Tribunal Superior relacionat amb la col·locació de la bandera LGTBIQ i més a la façana del Parlament a motiu de l'orgull. Lecén volia impedir-ho i per això va presentar un contenciós que el Suprem no havia admès a tràmit. Ara el president del Parlament presenta un recurs contra aquesta decisió.
13: La Ley de Vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
9: Són ara les 7:10 del matí. Més de la meitat de l'alumnat de 5a i de 6a de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO. Tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu és d'11 anys i gairebé tots els adolescents participen en alguna xarxa social. Tot i que alguns riscos digitals han disminuït els darrers anys, com l'enviament de contingut sexual o tenir contacte en línia amb desconeguts, preocupa l'augment dels problemes de salut mental i de les situacions de violència digital entre els menors. De fet, un alarmant 10% de les nines té conductes suïcides. Són algunes de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Illes Balears presentat al Parlament per UNICEF Espanya, Red.es i la Universitat de Santiago i el Consell General de l'Enginyeria Informàtica, Marta Puyalto.
14: Gairebé un 10% de les nines té risc elevat de suïcidi i el 14% de l'alumnat presenta símptomes clars d'ansietat, depressió o altres formes de malestar psicològic. L'estudi, elaborat a partir de les respostes de més de 2.600 estudiants d'entre 10 i 20 anys de 13 centres educatius, revela que el 95% dels adolescents fa servir almenys una xarxa social, que el 7,5% no les usa bé i que un de cada 3 ha consumit pornografia amb una primera exposició als 12 anys de mitjana. Antonio Rial, responsable científic de l'informe de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta d'un problema greu de salut pública.
5: Las redes sociales, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente, basta ya. Porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadamente, que claramente están demandando desconexión digital.
14: Per reduir l'exposició, els investigadors proposen no dormir amb el mòbil, evitar-ne l'ús durant les menjades familiars, parlar regularment amb els fills sobre els riscos d'internet i establir límits clars sobre els continguts que poden veure o publicar.
9: L'informe també posa el focus en l'entorn familiar, encara que més de la meitat dels pares i mares parlen amb els seus fills sobre els riscos d'internet, només una tercera part estableix límits sobre els continguts, Marta.
14: Davant aquests resultats, UNICEF i les entitats col·laboradores proposen equiparar la violència digital a la violència física en els protocols de protecció dels menors i abordar els problemes emocionals i l'ús abusiu de la tecnologia com una prioritat de salut pública. Valentina Milano, presidenta d'UNICEF a les Balears, demana més regulació.
15: No podemos pedir a niños y niñas que sean ellos responsables de su propia protección. Son menores, somos nosotros los responsables, las instituciones, la sociedad, los padres y las madres. Por lo tanto, el control, esto se hace pues a través de normativa.
14: I fa una nova crida perquè la indústria tecnològica desenvolupi algoritmes més segurs per als adolescents i garanteixi entorns digitals més saludables i protectors.
9: Després de la presentació de l'informe, 200 pares i estudiants han debatut sobre aquesta problemàtica. Als centres educatius ja hi ha iniciatives per reduir l'impacte de les xarxes socials en el benestar de l'alumnat i en aquest sentit, en Guillem, estudiant de l'IES Santa Maria, creu que funcionen programes com el de Cibermentors.
16: Una iniciativa educativa que promou que els mateixos joves ajudin a d'altres joves a fer un ús responsable d'internet.
17: Simplement de tenir com un referent de la teva edat, quasi un any més, un any menys, jo crec que t'ajuda bastant.
16: A casa, la vicepresidenta d'Entitats del Consell de Joventut, Margarita de Noia, ha recordat la importància de posar límits als fills.
18: Igual que no deixaríem que un infant de 5 anys fumés tabac, perquè m'entès que és completament dolent, tampoc els donarem un mòbil quan anem a sopar fora perquè estiguin més tranquils. Quan més allargam aquestes coses, més dependència els hi creem.
9: Idò, en aquest context pren rellevància la figura del psicòleg clínic als instituts, un col·lectiu que ha tractat prop de 6.000 casos durant aquest curs escolar i a partir del pròxim curs s'estendran als centres de primària.
16: Un equip d'aquests professionals donarà cobertura amb fons públics als més de 300 centres on s'imparteix ensenyament d'educació primària. Estarà integrat per un total d'11 professionals distribuïts arreu de les illes. Seran 6 a Mallorca, 2 a Menorca i 3 a les Pitiuses. Els psicòlegs centraran la seva feina en la prevenció, a més d'oferir assessorament especialitzat. El director de ConvivExit, que és Antoni Vic, explica quines són les principals problemes que detecten.
19: El que veiem sobretot són ansietat, problemes de relacions socials i relacions familiars. Moltes problemàtiques que abans s'adonaven a primer, segon d'ESO i que actualment s'adonen estan ja començant a comparèixer abans, a 5a, 6a de primària.
16: El servei va ser un projecte pioner que es va posar en marxa als centres d'educació secundària durant el curs 24-25.
9: I acabat sense acord la reunió entre les treballadores de l'educació de 0 a 3 anys i les patronals per la creació d'un conveni autonòmic propi per aquesta etapa. El Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar la vaga de dia 16 de juny, encara que, d'acord amb la posició de totes dues parts, no sembla una opció gaire probable.
16: Els sindicats Comissions Obreres i UGT i STEI han exigit també a la taula de negociació mantinguda en la Conselleria de Treball un nou decret de mínims en el qual s'incloguin les millores salarials o la regularització de les ràtios. La responsable d'ensenyament de 0 a 3 de Comissions, que és Pepa Ramis, ha explicat que mantindran les exigències per equiparar els salaris i per millorar les condicions de les educadores dels centres concertats i privats, tot i el bloqueig de les patronals.
20: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
16: Les patronals han defensat que ja existeix un conveni estatal vigent i que qualsevol millora ha d'articular-se mitjançant acords específics. El vicepresident segon del CECIP, que és Juan José Ferrando, ha insistit que la part empresarial està d'acord en les millores de les condicions, però no en la constitució d'un conveni autonòmic propi.
21: Las condiciones de este personal es muy mejorable, sí, pero también hay muchas empresas que están pasando serias dificultades. Empresas que, teniendo todo el personal contratado, y están en pérdidas.
16: Maria Camp, secretària territorial de l'Estei, ha criticat que a la taula de negociació no hi hagi hagut representació de la Conselleria d'Educació ni tampoc la de Treball.
22: Pensam que l'administració ha intentat establir ponts a l'àmbit de concertada amb la reunió que es va produir la setmana passada. La qual cosa està bé, tots els treballadors necessiten la seva defensa, però això no hauria d'excloure les treballadores de la xarxa de titularitat pública.
16: Precisament la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet una crida a la responsabilitat per arribar a un acord.
23: Els interessos de totes aquestes treballadores i treballadors del sector estan en joc. Han de ser capaços d'arribar a saber quin és el foro que necessiten per arribar als acords i fer molta feina aquesta setmana per arribar a un acord que posi fi en aquest conflicte.
9: I a partir de la pròxima legislatura, Educació assumirà la gestió de les escoletes que depenen dels ajuntaments i del Consell d'Eivissa. Ara la conselleria ha encarregat un informe per conèixer la realitat del sector i assumir-ne la gestió de manera gradual. El conseller Antoni Vera ha dit que també serà necessari aprovar una llei per dur a terme aquest traspàs de competències. Ha assegurat que és important millorar les condicions laborals de les treballadores.
24: I aquesta és la nostra voluntat. A partir de la pròxima legislatura s'ha d'aprovar una llei que també haurà de preveure una calendarització. Un calendari que estableixi els diferents moments en què s'ha d'anar assumint. No se pot assumir tot de cop, és molta de gent.
9: Vera ha assenyalat també que el decret dels menjadors, que entrarà en vigor el pròxim curs, preveu una baixada de ràtios a l'ensenyament 0 a 3. I de l'àmbit sanitari, una trentena de pacients denuncien retards de fins a 5 mesos en les cites reprogramades després de la vaga mèdica i reclamen canvis en el sistema de reassignació. Aquestes queixes s'hi sumen als problemes relacionats amb la plataforma Espai Salut. Alguns usuaris denuncien dificultats per consultar l'estat de les seves cites o la situació de les llistes d'espera.
16: L'Associació de Consumidors de les Illes Balears, Consubal, alerta que la reordenació actual de les agendes fa que alguns usuaris hagin de tornar pràcticament al final de la llista d'espera. El seu president, Alfonso Rodríguez, reclama un canvi en el sistema de reprogramació perquè els pacients afectats per una cancel·lació aliena la seva voluntat no hagin d'esperar mesos per tornar a ser atesos. Segons Consubal, les noves citacions es fixen en alguns casos fins a 5 mesos després de la data que estava prevista inicialment.
0: Nosotros pedimos es que se cambie el sistema que se está aplicando de reordenación de las citas para que una persona que ya lleva muchos meses esperando, ahora como consecuencia de la huelga, no tenga que pasar otra vez al final de la lista y volver a esperar como si nunca hubiera tenido la cita.
16: Davant d'aquesta situació, Consubal reclama a l'IBE Salut mesures urgents per agilitzar la reassignació de les consultes anul·lades i evitar que els pacients acabin assumint les conseqüències dels conflictes laborals en noves demores assistencials.
9: I l'Associació d'Esclerosi Múltiple de les Pitiuses se sent abandonada per les administracions. L'entitat es queixa que el Consell ja li deu 190.000 euros i que s'hi pot tirar endavant la seva tasca gràcies al suport d'empreses privades de l'illa que col·laboren de manera solidària d'Ànima Nau.
4: AEMIF disposa de 15 places concertades al servei de centre de dia per a persones amb discapacitats físiques d'origen neurològic. Té 7 usuaris en llista d'espera i amb el concert caducat encara ha de cobrar 190.000 euros del Consell d'Eivissa per serveis donats des de desembre passat. Ismael Vargas es gerent d'AEMIF.
6: Porque nosotros no podemos seguir así más tiempo porque al final es imposible sufragar unos costes, como digo, de 120.000 euros al mes, pagar los trabajadores, una isla con los problemas de vivienda que tenemos, profesionales especializados todos, que hacen más trabajo del que realmente casi les tocaría, es imposible.
4: Altres àrees tenen pitjor sort, com ara el Servei d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal, que ofereix sessions de logopèdia, fisioteràpia i altres activitats a més de 100 famílies. No compta amb cap concert i depèn de subvencions, convenis o donatius i no dona l'abast. Sentim de nou Ismael Vargas.
6: Con 100 y pico familias, 30 listas de esperas, donde hemos tenido incluso 2 fallecidos esperando acceder a estos servicios y nos los reclaman a nosotros.
4: El Consell d'Eivissa defensa que la cartera de serveis socials, el nou model impulsat el 2023, avança. Després de 2 anys de concert, ara es licitaran els serveis per períodes de 4 anys, que evitaran que les entitats hagin de suportar grans deutes. Els 190.000 euros que es deuen a EMIF es regularitzaran, diuen, ben aviat.
9: I anem en directe fins a Sóller. Ja està extingit l'incendi que cremava des d'ahir a hora baixa el Torrent Major. És una zona situada dins el municipi, per tant, està a prop dels habitatges i de la residència de gent gran de la Fontsanta. A Sóller hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia. Com es va viure el foc ahir vespre?
7: Bon dia. Situació controlada a Sóller. Som ara davant la residència, el petit aparcament del carrer d'Adela Oliver Llinàs, just al costat de la zona afectada, que és una zona de bosc. Per tant, perillava que les flames s'espenguessin més endins cap a la natura. Segons el que ens ha confirmat la policia local, l'incendi s'ha extingit avui a la matinada, entre les 12:30 i la 1, i no et sap encara quin ha estat l'origen de l'incendi. Ara mateix encara hi ha mànegues dels bombers, el terra si veu cendre, també damunt els cotxes, però de totes maneres hem pogut parlar amb una treballadora de la residència i ens ha comentat que el vespre ha estat molt tranquil.
8: Hemos pasado la noche bien, tranquilos, los residentes han estado súper tranquilos, no ha pasado mayor, todo ha estado bien. Claro, estaban los bomberos, estaba la Guardia Civil, los policías, todo. De verdad que todo el mundo estaba muy pendiente y no ha pasado a mayores.
7: Ja ho heu sentit, tot i la gravetat de la situació, aquesta ha estat controlada i no ha anat a més, no hi ha hagut ferits ni s'ha hagut d'evacuar a cap persona.
9: Gràcies, Neus. I dos joves molt greus, estan molt greus després de caure diumenge a Eivissa. Tots dos estan ingressats a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario. Segons la Guàrdia Civil, un dels joves resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars de Sant Antoni. L'altre jove, tot i la gravetat, es troba estable.
1: Un d'aquests joves de 29 anys, de fet, ha caigut des del setè pis d'un edifici residencial situat al carrer del Mar de Sant Antoni. La policia local va rebre l'avís d'un veïnat a les 6:40 de la matinada. El pacient va ser traslladat pel servei d'emergència fins a la policlínica, on va ingressar finalment a les 8:30 del matí. Segon va informar des del centre sanitari, per mort de la gravetat de les lesions, entre les quals un traumatisme cranioencefàlic molt greu, va entrar directament al quiròfan.
9: I el Consell de Mallorca tancarà i sancionarà el pis de la Vileta Palma si es confirma que es destinava a lloguer vacacional il·legal, que va patir una fuita de gas i va afectar quatre joves. Ho ha afirmat el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, que ha explicat que no consta cap denúncia per part dels veïnats de moment.
16: Els inspectors del Consell s'han desplaçat fins allà per revisar la instal·lació i l'estat del pis, però no els han deixat entrar. Segons el conseller Guillem Ginart, les primeres informacions indiquen que la casa es llogava per fer-hi festes, un fet que té més a veure en les llicències d'activitat que en l'explotació turística i que, si es confirma, comportarà el tancament de l'immoble i la imposició d'una multa al propietari.
2: Tot d'una que han tingut informació, hem enviat els inspectors. Nosaltres, en principi, l'informació que ens arriba és que era una casa que s'allogava per festes, la qual cosa ens indicaria més un tema de llicències d'activitats que un tema turístic. No obstant això, hem enviat els serveis d'inspecció allà i estan fent les indicacions oportunes. I s'actuarà en conseqüència.
16: Tot i que no consti cap denúncia, segons el conseller, els veïnats del bloc de pisos asseguren que ja han avisat diverses vegades del renou i de l'activitat de l'immoble, tant pel que fa a les festes com al lloguer vacacional il·legal. Carmen Colomer és una de les veïnades.
3: Llevamos 3 años así. 3 años no, porque al principio no era así exactamente. Pero hace un par de años sí. Claro, el invierno está más o menos tranquilo, pero llegará el buen tiempo, digamos, ya no el verano, el buen tiempo, y la cosa cambia.
16: Pel que fa als afectats de la fuita de gas, els 4 joves ja han estat donats d'alta després de romandre ingressats a l'Hospital de Sant Espases per inhalació de gasos tòxics.
9: I continuem parlant ara de lloguer vacacional. El Consell de Mallorca ha adjudicat provisionalment l'ordre de les 1.069 places turístiques d'aquestes característiques. Són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars podran començar a comercialitzar-les presentant la documentació amb una declaració responsable per un preu de 3.500 euros la plaça.
1: El número de sol·licitud, 621, és a partir de la qual precisament s'ha començat a confeccionar la llista d'adjudicataris per gestionar les més de 1.000 places d'allotjament turístic que ofereix en aquest moment el Consorci de l'Entitat Insular. El sorteig s'ha celebrat després de diversos ajornaments per problemes tecnològics. Guillem Ginart és el conseller insular de Turisme.
2: I el sistema, diguem, tradicional, en el final ha estat el més útil, no, Albert? I és que dona més igualtat d'oportunitats, o sigui, a partir de que tothom té un número, establim que tothom que se presenti té que ser mateixes oportunitats.
1: I l'Associació de Lloguer Turístic de les Balears valora positivament que s'hagi desallotjat, que s'hagi desbloquejat, en aquest cas, l'adjudicació. Maria Gibert n'és la gerent.
11: Nosaltres estem contents d'haver-ne sortit per fer, perquè des del setembre que se va fer la primera convocatòria i no van haver, per tant, no se van poder repartir places, estàvem aturats en el nostre sector.
1: I en total s'han registrat 712 sol·licituds per explotar 5.316 places, però només s'atorguen les 1.069 que s'han donat de baixa els darrers mesos a la borsa. Els titulars tenen ara 3 mesos per presentar tota la documentació. També es crea una llista d'espera per assignar les places que quedin vacants durant els pròxims 6 mesos.
9: Són ara les 7:27, fem un cop d'ull al que destaca la premsa. Començam aquí a les Balears, ben marcada avui. Els diaris venen marcats per la visita del Papa, però també per una notícia cultural i la política.
16: És així, la visita del Papa de vora la mallorquina Francina Armengol al Congrés dels Diputats. És la foto principal d'última hora. El Peu diu que Lleó XIV va renyar els polítics pels seus discursos. El titular gros diu que el PP accelera la llei per limitar l'entrada de vehicles i empatita una columna a l'última hora, Vial Mesquida, amb el Premi de les Lletres Catalanes. En parlarem més endavant. Aquesta mateixa fotografia és la grossa del Diari de Mallorca. Mesquida celebrant i diu lluita poètica. El titular, però, explica que Son Espases opera un 14% manco, però incrementa la despesa un 46% per un nou sistema d'incentius a determinats serveis. Del Digitals, Mallorca Diario, com última hora, diu que el Parlament tramita la limitació de cotxes per intentar aprovar-ho aquest mateix mes de desembre. En canvi, ara Balears tria, com Diari de Mallorca, el premi per a Mesquida, destacant una frase d'ell que diu: posa el cor, el cervell i la veu a favor dels mestres. Ok, Balears prefereix obrir amb els veïns discutint a un lloc indefinit de Mallorca, no diuen exactament on és. Diari d'Eivissa, també en successos, diu que van encaure dues persones al buit en poques hores de diferència, en parlàvem fa just una estona. I també obre amb el mateix El Periódico, que diu que estan greus tots dos a l'hora del tancament. El Menorca, per la seva banda, diu que Mou tancarà la tardor amb un desplegament total de la recollida de fems porta a porta.
9: I si el Papa Lleó XIV és a moltes portades a les illes, més encara ho és a les estatals, combinat, això sí, amb altres temes.
16: El Papa, però, que va demanar a la Casa de la Política que es lluiti contra la polarització, el Congrés dels Diputats, i que se cerqui l'entesa, i cada diari, en canvi, fa una interpretació diferent de les seves paraules, que cerca just això, la polarització. El País destaca que va demanar als bisbes actuar contra la plaga de la pederàstia. El Mundo, que va demanar límits morals al polític, i el subtítol diu que va condemnar l'avortament i va defensar la família. L'ABC hi posa més poesia, diu que es va aixecar en defensa de la vida, i La Vanguardia, sempre un poc més ponderat, diu que va demanar al Congrés de fugir de la desqualificació permanent a la política. Yeah.

0: Són ara les 7:30, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. El PP i el PSI ho han registrat a la Cambra Autonòmica i volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. L'objectiu és accelerar el procés, reduir els terminis de la tramitació i que la llei estigui en marxa la pròxima temporada turística.
1: Sebastià Sagreres, diputat del PP, assegura que l'impuls d'aquesta llei és una fita històrica, mentre que Marc Pons, del Partit Socialista, diu que arriba tard.
2: Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
3: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt el mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
1: Els dos partits confirmen que mantindran el suport a la proposta que, per tant, tindrà la majoria necessària per tirar endavant. La limitació de l'entrada de vehicles serà un dels temes que es tractaran al ple, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular.
0: I més de la meitat dels alumnes de 5a i de 6a de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots els alumnes en disposen d'un.
1: És una de les conclusions d'un informe elaborat per UNICEF que també posa de manifest que l'edat mitjana per tenir el primer dispositiu és d'11 anys. Això, segons Antonio Rial, responsable científic de l'informe, té conseqüències greus.
4: Les redes socials, estas redes socials, són una autèntica trituradora des del punt de vista emocional per a nostres fills o per a nostres filles. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
0: I ha acabat sense acord la reunió entre les educadores de 0 a 3 anys i les patronals per la creació d'un conveni autonòmic propi per a aquesta etapa educativa. De moment, el col·lectiu manté la vaga per dia 16 de juny.
1: El Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar l'aturada. Les patronals bloquegen la negociació argumentant que les millores han d'articular articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal.
0: I el Papa Lleó XIV comença avui la visita a Barcelona després de 3 dies a Madrid.
1: La jornada d'ahir va tenir moments destacats com el primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada amb les víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Iglésia. Lleó XIV va assegurar que l'Església està obligada a donar la cara davant allò que ha definit com a plaga.
5: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
1: A la seva intervenció, el Congrés dels Diputats va condemnar l'avortament i l'eutanàsia. També va defensar l'acollida digna dels migrants.
0: I Biel Mesquida ja és un dels grans noms de la literatura en català.
6: El jurat del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2026 ha decidit atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Biel Mesquida.
0: En una gala al Palau de la Música a Barcelona ha rebut el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
1: En el seu discurs, Mesquida ha fet servir la seva experiència vital com a fil conductor.
7: He après que la memòria és una Atlàntida al fons de l'oceà i que un detall de pronunciació diu més coses que no una proclamació grandiloquent.
0: I pel que fa al temps, avui pot haver canvis pel que fa a la temperatura, Xesca Cifra. Bon dia.
8: Bon dia, sí, canvis bastant notables a Menorca i també al nord de Mallorca, és on davallarà més la temperatura. Ahir en aquest sector es varen arribar a superar els 30 graus i avui la temperatura màxima quedarà en torn dels 25-26 graus. Tot això al nord, perquè cap al sud, el sud de Mallorca, també el Ponent, Eivissa i Formentera, quedaran similars a les que vàrem tenir ahir i s'atrecaran en aquests 30, entre els 28 i 30 graus. Esperàvem una situació de cel gairebé destapat a Menorca, també a Mallorca, i Eivissa i Formentera començam, sobretot a Formentera ara amb el cel bastant ennigulat, però amb el pas de les hores també de cada vegada el cel estarà més clar. Pel que fa al vent, sí que començarà a bufar amb més intensitat, sobretot al nord, serà vent moderat, fins i tot en qualque cop fort avui ja a darrera hora, al nord de Menorca i també al nord de Mallorca, i això farà que la situació a la mà, que ara és bastant tranquil·la, comenci a estar més moguda i tindrem redols de forta maror al nord de Menorca ja avui a darrera hora, amb maror pràcticament a la resta. Sí que en aquelles costes exposades al sud la situació a la mar serà tranquil·la, amb molt de redols de marejol. La temperatura ara és més alta que la que teníem ahir. Començàvem amb 23 graus a la Savina, tenim 21 graus a Sant Antoni, a Cap de Pere i a Sant Lluís.
9: Informatiu Matí. Esports.
0: Passen 35 minuts de les 7 del matí. Moment ara per la informació dels esports. Avui vos parlem de Vedat Muriqi i de Pablo Maffeo, que estan molt a prop de sortir del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
10: Bon dia. El davanter kosovar està ben a prop de tancar la seva etapa al Mallorca i posar rumb a Turquia. Tot això perquè Yildirim, candidat a la presidència del Fenerbahçe, va guanyar les eleccions i el fitxatge del pirata era una de les claus de la seva candidatura. A falta de l'acord de traspàs entre clubs, el fitxatge de Muriqi podria tancar-se en uns 15 milions d'euros, dels quals el Mallorca rebria aproximadament 12 per mort de la plusvàlua del traspàs amb la Lazio. Al Fenerbahçe, el davanter kosovar coincidiria amb el mallorquí Marco Asensio. I una altra sortida que hi haurà pròximament és també la del lateral Pablo Maffeo cap a l'Olympiacos grec. Pel que fa al play-off d'ascens a primera divisió, avui a les 9 del vespre es disputarà el partit de tornada de les semifinals entre l'Almeria i el Castelló. El primer enfrontament de l'eliminatòria, el resultat va ser d'empat a 1 i demà es jugarà el partit de tornada entre Màlaga i Les Palmes. El conjunt andalús té un gol d'avantatge. I aquesta matinada la selecció espanyola ha tancat els amistosos de preparació pel Mundial amb una victòria per 1-3 contra Perú en partit jugat a Mèxic. Oyarzabal, Pedri i el porter peruà en pròpia porteria han fet els gols d'Espanya. La selecció debutarà d'aquí 6 dies al Mundial contra Cap Verd. Sentim Mikel Oyarzabal, autor del primer gol del partit.
11: La verdad que, bueno, contento de estar aquí, de tener la oportunidad de jugar cada partido y al final, según van pasando los años y te pasan también lesiones y cosas, pues vas valorando más cada partido, cada detalle y nada, feliz de poder ayudar de esta manera, si no de otra y nada, a intentar seguir.
10: I la selecció espanyola femenina podria certificar avui vespre la seva participació al Mundial de l'any que ve al Brasil. Per fer-ho, les de Sònia Bermúdez necessiten guanyar a Islàndia en el darrer partit de la fase de grups classificatòria per a la Copa del Món. Escoltam la seleccionadora espanyola.
12: Cuando ganas y lo haces como se hizo, todo influye, pero es verdad que ahora son otros tres puntos totalmente diferentes, estamos en otro contexto. En su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro. Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar tres puntos y poder clasificarnos de forma directa.
10: La plantilla amb les quatre mallorquines a les seves files, Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales, ja es varen exercitar ahir a Terres Nòrdiques. Al partit d'anada contra Islàndia, disputat el mes de març, Espanya va guanyar per 3-0. La jugadora i capitana Irene Paredes diu que l'equip arriba amb moltes bones sensacions.
13: Es el partido que queremos ganar para clasificarnos. El partido el otro día en Sonmoix pues fue totalmente importante porque bueno, teníamos que remontarlo. Venimos con buenas sensaciones, pero al final el partido clave es este. Queremos ganar y venimos a ello. El equipo llega muy bien. Después del partido del otro día, pues al final dependemos de nosotras mismas. Queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificar a un Mundial.
10: El partit entre Islàndia i Espanya començarà avui a les 9 del vespre a Reykjavik. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà demà al Palau d'Esports de Somos el segon partit de les semifinals del play-off de Lliga contra el Pozo Murcia. Un enfrontament en què el conjunt mallorquí està obligat a guanyar per forçar el tercer i darrer enfrontament i per no donar per acabada la temporada 2025-26. Per aquesta final, que es viurà a Somos, el club ha organitzat una doble fanzone. A partir de les 6:30, els aficionats podran escollir entre el pàrquing o la cafeteria del pavelló per començar la prèvia del partit amb música, menjar i animació. A més, això coincidirà en l'arribada de l'equip a Somos, en què l'afició podrà rebre els jugadors del Palma per donar-los ànims. I per la mare de bàsquet, l'Azul Marino continua construint el seu projecte per a la pròxima temporada a la Lliga Femenina. Després de tancar les incorporacions de Clara Holm i Kayla Alexander, el club mallorquí podria estar molt a prop de fitxar Morgan Green i Sika Kone, pivot natural de Mali. Kone va jugar el curs passat a l'Estepona i actualment disputa l'NBA femenina amb les Atlanta Dreams. L'africana va fer mitjanes de 15,6 punts i més de 8 rebots la passada campanya. I acabam en tennis. Jaume Munar disputarà avui matí la primera ronda de l'ATP 250 de Hertogenbosch, als Països Baixos. El duel a gespes neerlandeses, el santanyiner s'enfrontarà a l'estadounidenc Martin Damm, número 116 del rànquing ATP. És la primera vegada que els dos tenistes s'enfronten en un partit oficial.
9: A IV3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
14: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
15: Ja som aquí, ja hem arribat.
16: Com anem, com esteu?
17: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
15: És el moment de posar els punts sobre les is.
18: De fluència.
16: El paraigo en sabates.
15: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
16: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
18: Idò, què fem? Recomanam.
19: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
15: Això ho ha fet un professional.
9: Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
0: Són ara les 7:41 minuts. Vos parlem de la visita del Papa Lleó XIV. Avui la comença a Barcelona després de 3 dies a Madrid. Oficiarà una pregària a la catedral i l'hora baixa participarà en un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on s'espera que hi participin 40.000 persones. Durant la darrera jornada, ahir a la capital va protagonitzar una trobada amb la comunitat diocesana a l'Estadi Santiago Bernabéu, un dia que també va deixar altres moments destacats com el primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església.
20: Aquesta trobada de les víctimes ha generat controvèrsia, de fet, entre les associacions que no han estat convocades i que lamenten la manca de representativitat i de pluralitat. Reclamen un compromís ferm, una escolta real de cadascun dels casos, així com una llei que amplia els terminis de denúncia. El portaveu de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, insta el pontífex a defensar que els delictes de pederàstia no prescriguin.
21: El Papa se ha significado públicamente por defender los derechos humanos, por hablar de la dignidad humana, por hablar del cambio climático, por hablar de la legalidad internacional. Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban.
20: El Papa, durant la seva intervenció davant els membres de la Conferència Episcopal, va assegurar que l'Església està obligada a donar la cara davant el que ha definit com una plaga.
5: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
20: Al matí, el Papa va intervenir al Congrés dels Diputats i allà va condemnar l'avortament i l'eutanàsia. També defensa l'acollida digna dels migrants, un fenomen creixent que necessita, segons va dir, polítiques empàtiques i una bona regulació que vagi més enllà de la gestió de fluxos.
5: La situació de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social. Ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
20: El pontífex exigeix als països que respectin els tractats internacionals, un posicionament que comparteix la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
22: La paz de la que hablaba Ramón Llull, la paz que impone la justicia, la paz dialogada y con vocación de permanencia. Una tarea ardua y minuciosa que requiere valentía, diplomacia y cooperación. Una paz que exige defender y respetar plenamente el derecho internacional humanitario, fortalecer las instituciones multilaterales.
20: Durant la jornada, el Papa també va tenir una audiència d'uns 20 minuts amb el president Pedro Sánchez. La Moncloa ha destacat la bona sintonia en temes clau com les migracions, la lluita contra la desigualtat i la defensa de la pau.
0: I avui quedarà vist per a sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez per la contractació suposadament irregular a la Diputació de Badajoz. Serà després de la presentació dels informes de les defenses dels dos darrers acusats.
20: En concret, la sala de l'audiència de Badajoz ha de prendre nota dels arguments dels advocats del diputat provincial Ricardo Cabezas i del Luis Carrero, amic personal de David Sánchez, i a qui li va ser adjudicada la plaça de cap d'activitats transfrontereres. Ahir l'audiència rebutjava la petició del germà del president espanyol de tornar a declarar en el judici. Ho havia sol·licitat després que PP, Vox i quatre acusacions populars més elevassen de 4 a 6 anys la seva petició de pena de presó. L'advocat de l'acusació popular del PP, Alberto Durán, veu acreditats els delictes de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències contra Sánchez.
2: El señor Gallardo, que dice que pedís mucho personal, después cambia de opinión. ¿Qué ha ocurrido? Pues un tráfico de influencias. Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano.
0: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el pròxim 10 de juliol. La decisió s'ha pres a petició de la Fiscalia Anticorrupció. En paral·lel, Pedro Sánchez compareixerà dia 24 de juny al Congrés per abordar les investigacions judicials que afecten el PSOE i el seu govern.
20: Narbona surt esmentada en un informe de la Guàrdia Civil per un missatge de WhatsApp amb l'exmilitant Leire Díez, on parlava de reconduir els atacs al president del govern. A més, el magistrat ha imputat l'advocada de Coldo García, Letizia de la Hoz. Se la investiga per un presumpte intent de suborn de l'empresari Carmen Pano, que va dir que havia duit 90.000 euros a la seu de Ferrà.
0: I encara un altre cas que s'afegeix a les investigacions judicials que assetgen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. Un jutge de Madrid ha citat com a investigat el vicepresident de la CEPI, Bartolomé Lora, pel rescat d'Air Europa. El magistrat ha pres aquesta decisió després d'admetre les querelles del Partit Popular i de Vox. I pel que fa a la crònica internacional, ha estat una matinada més tranquil·la. A l'Orient Mitjà, l'Iran posa fi a l'acció militar contra Israel, però avisa que respondrà si hi ha nous atacs al Líban. Tot plegat mentre Donald Trump assegura estar molt a prop d'un acord amb Teheran.
20: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, diu que continuarà treballant per assolir un acord amb l'Iran. Encara que avisa que Israel no hi estigui d'acord, afegeix que encara no han arribat a un test definitiu, però el règim de Teheran han anunciat la fi dels seus atacs. En una entrevista a la cadena Fox, ha avançat que l'administració de Trump seguirà perseguint aquest propòsit.
0: I per cert que aquesta matinada Donald Trump ha rebut una gran escridassada. Ha estat per part del públic majoritari que s'havia plegat a l'estadi de Nova York per veure el partit de bàsquet de l'NBA.
20: El president nord-americà ja ha comparegut, s'ha assegut a la tribuna presidencial i quan s'ha projectat la seva imatge, el públic ha fet una xiulada que sentíem de protesta.
0: I encara estan pendents també del resultat de les eleccions presidencials del Perú, amb un escrutini de prop del 95%. En aquesta hora hi ha un empat tècnic entre Fujimori i Sánchez.
20: El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ha obtingut de moment un 50% del vots de les, envers els 49,9 de l'aspirant de l'extrema dreta Força Popular, Keiko Fujimori.
0: I encara un darrer apunt, moren tres persones membres del Front Polisario, inclòs un fill de l'expresident saharià Mohamed Abdelaziz, en un atac marroquí.
20: Ha estat un atac llançat pel Marroc prop del mur de separació al Sàhara Occidental, segons ha confirmat la presidència sahariana, que ha declarat un dol nacional de 3 dies.
0: Són ara les 7:48, parlant d'habitatge. El preu continua pujant a les Balears. En aquest primer trimestre ha crescut més d'un 13% i ho continua fent per damunt de la mitjana espanyola.
20: L'índex de preus de l'habitatge elaborat a partir de dades reals de transaccions va pujar de gener a març un 12,9% a l'estat espanyol, que són 7 dècimes manco que a les Illes Balears. La corba de variació anual des del 2007 mostra els efectes de la crisi i es veu un creixement sostingut des de 2021 per damunt del 5% anual, que assenyala un desequilibri entre oferta i demanda.
0: I a Menorca, en plena temporada turística, algunes urbanitzacions conviuen amb obra pública. És una situació que feia temps que no es produïa i que enguany genera queixes entre els afectats. Excel Camarasa.
3: Un és el complex turístic En Mar de Calen Blanes. Té 2 cases de lloguer turístic amb 12 i 8 apartaments. Van obrir a finals d'abril i des d'aleshores s'han vist perjudicats per aquestes obres. Maria Camps és recepcionista.
4: Arriben, veuen aquest desastre i ja la impressió és negativa.
3: En total, un 30% dels seus clients ha demanat la cancel·lació de les reserves i els que accedeixen a quedar-s'hi demanen una compensació econòmica.
4: I te diuen, no marxaré perquè me quedaré aquí, però hi ha renous, hi ha pols
1: i vull que m'acompensis econòmicament.
3: Alguns restaurants, com l'Àncora, també han perdut més d'un 40% de les reserves, perquè amb els carrers tallats la gent no sap arribar fins al seu establiment. Justi Galán és la propietària del restaurant.
6: Se está empezando a desubicar para poder llegar al restaurante y muchas veces pues a mitad del día pues nos cancelan las reservas.
3: Els restauradors, de fet, han recollit 450 signatures destinades a l'Ajuntament de Ciutadella per demanar que es compleixin els terminis i es minimitzin els renous i la brutícia. Els veïns també es queixen dels residus generats. Joan Benejam és president de l'Associació de Veïns de Cal en Blanes.
7: Entretes

0: es va moderar on la llei s'aplica. Així, entre el primer trimestre de 2024 i el quart trimestre de 2025, el lloguer va acumular un increment de pràcticament un 6% a Barcelona i a Catalunya, enfront del 8,5% de Madrid o del 10,8% de tot Espanya.
1: I el govern i l'executiu espanyol han reafirmat a Eivissa el seu compromís amb el sector primari. La secretària d'Estat d'Agricultura i d'Alimentació, Maria Begoña García, s'ha reunit amb representants de la cooperativa Carnicop d'Eivissa per conèixer les necessitats dels ramaders i per abordar futures inversions en matèria de regadiu.
0: La visita ha servit per abordar els principals reptes del sector primari pitius. Durant la reunió amb Carnicop a Eivissa, que agrupa 21 ramaders i prop de 800 hectàrees de terreny de l'illa, la secretària d'Estat d'Agricultura ha defensat la necessitat de mantenir un sector primari fort i compatible amb el pas del turisme a les Balears.
2: Estamos hablando que Baleares no es solo turismo, que hay que, y es perfectamente compatible, y debe ser compatible, un sector primario fuerte con un sector turístico fuerte.
0: García ha recordat que demà el Ministeri entregarà a Formentera una actuació de modernització de reguius valorada amb més de 1,2 milions d'euros que beneficiarà 75 agricultors i 82 hectàrees de cultiu. Un projecte que ha tingut també una aportació de 750.000 euros del govern balear per cobrir la part corresponent als regants. És el conseller d'Agricultura i Alimentació, Joan Simonet.
3: Aquest és l'únic projecte que en els fons MRR s'haurà fet a Balears i a part del millor 200.000 euros que posa el Ministeri, el govern de les Illes Balears ha donat una ajuda de 750.000 euros a la cooperativa, a la comunitat de regants de Formentera per poder cobrir la seva part.
0: En tot cas, la secretària d'Estat ha assegurat que iniciatives similars també podrien arribar a Eivissa, però ha remarcat que abans és necessari disposar de projectes viables, comunitat de regants organitzades i agricultors disposats a comprometre's amb aquesta modernització basada sobretot en l'ús de l'aigua dessalada o regenerada.
1: I també a Eivissa han començat les obres per tapar les filtracions d'aigua de la mala xarxa de clavegueram de la ciutat de Vila. L'objectiu de l'Ajuntament és que l'aigua arribi a la depuradora amb menys sal perquè es pugui tractar en condicions òptimes i poder-la reutilitzar, Gemma Huesc.
4: Les feines han començat a la zona del passeig marítim i Talamanca i després de l'estiu continuaran al port d'Eivissa. Els treballs previs consisteixen a fer inspeccions a la xarxa amb una càmera robotitzada. Escoltem David Bernaus, que és cap de servei de quali al municipi d'Eivissa.
5: Aquí en la zona de Talamanca tenemos unos 24 pozos para impermeabilizar y luego vendrá una empresa especializada que hará dos cosas. Uno, donde vea entrada de agua de mar, hará una inyección con unas resinas y luego pondrá un mortero impermeabilizante para que no vuelva a entrar agua salada.
4: També es fa feina ja a punts on hi ha entrada d'aigua de la mà, com a l'avinguda 8 d'agost, per anul·lar una connexió d'un col·lector en desús. És el tinent de Batla, Jordi Griver.
6: Jo esperem reduir molt la salinitat i que l'aigua arribi com toca la depuradora, que es depuri bé, i després reaprofitar-la per tancar el cicle.
4: Les feines tenen un cost de gairebé 2 milions d'euros que es finançaran amb l'impost de turisme sostenible i es preveu que estiguin enllestides a finals d'any. El que ja està enllestit és el tanc de tempestes de Plata d'en Bossa, que ajudarà a evacuar l'aigua en cas de pluges intenses. És Rafa Triguero, alcalde d'Eivissa.
7: Segurament, si l'any passat, en aquestes dates, tinguéssim una infraestructura a Platja d'en Bossa, les plantes baixes, els aparcaments i inclús algun i locals comercials no haguessin tingut una magnitud, un impacte tan gros com vam tenir les danes de mes de setembre i octubre.
4: Ha assegurat que també ajudarà a reduir els vessaments directes a la mà.
1: I han estat alliberades 38 tortugues marines a la platja de Can Pere Antoni de Palma. És una iniciativa que ha coordinat el Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears i que consisteix en la cria temporal en un entorn controlat durant els primers mesos de vida. Prop d'un centenar de curiosos es varen acostar a Hierro Baixa per viure una escena poc habitual.
0: Els exemplars han format part del programa Head Starting criats per incubació artificial. El gerent de la Cofibes, Miguel Puig, hi ha destacat la col·laboració de la ciutadania i dels diversos centres i entitats implicades.
8: Aquest projecte simplement el que fa és multiplicar exponencialment les possibilitats de que aquests nounats arribin a la vida adulta i arribin a lo millor a tornar a posar ous en la platja on van néixer, ja que són espècies filopàtriques. Els primers mesos de vida, les tortugues són molt vulnerables a qualsevol amenaça natural, a una gavina, un peix gros, un depredador, qualsevol, un tauró, el que sigui. Tenen moltíssim de depredadors.
0: El primer intent de nidificació documentat a l'arxipèlag que es va registrar el 2015 a Eivissa, des d'aleshores la presència de nius s'ha anat consolidant progressivament a les illes.
1: I dedicam aquests darrers 4 minuts abans de les 8 a la cultura.
9: Escoltau l'informatiu matí.

0: IB3 Ràdio.
1: I començam amb Biel Mesquida, que ja un dels grans noms de la literatura feta en català.
2: El jurat del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2026 ha decidit atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Biel Mesquida.
1: Aquest que sentiu és el moment en què l'escriptor rebia el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en una gala que es va celebrar ahir vespre al Palau de la Música Catalana a Barcelona. Els aplaudiments d'un públic entregat, ple de personalitats i d'amics com Lluís Llach o Maria Dalmà Bonat. Aplausos.

0: que va voler cantar el seu amic durant aquesta gala, Maria Dalmà Bonet. En el seu discurs, el jurat va destacar els 50 anys de trajectòria de Vial Mesquida, en el qual s'ha exercit de poeta, de novel·lista, d'assagista, de crític i també de professor. De fet, aquesta experiència vital ha servit de fil conductor en el discurs de l'escriptor, on aquesta vegada el protagonista era ell mateix.
1: Els vers, estimar i escriure són les accions quotidianes d'aquest piquelletrer. He après que la memòria és una Atlàntida al fons de l'oceà i que un detall de pronunciació diu més coses que no una proclamació grandiloquent.
0: Un discurs que recordareu que ja havia avançat en aquest espai informatiu ahir de matí, amb exclusiva pràcticament. Les paraules de Mesquida també han tingut un marcat to reivindicatiu, en referència, per exemple, a la lluita contra la censura o les protestes dels darrers dies del 200. No és d'estranyar si es té en compte que és una professió que li toca de prop perquè els seus pares eren mestres. També ha fet una defensa ferma de la llengua catalana.
1: Hi ha una sola llengua i és la catalana. Res més a dir o tot a dir, però en català. Una sola llengua, un sol poble, una sola nació, països catalans.
0: En tot cas, el seu nom s'afegeix ja a altres que han rebut el reconeixement, a Balears com Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Marià Villan Gómez, Baltasar Porcel, Massot i Montaner, també Joan Vanyiclà, Maria Antònia Oliver o Antònia Vicenç.

0: I la cantant mallorquina Maria Henkara, escolteu, serà l'encarregada d'obrir els Open de Mallorca Life Occident amb un concert que tendrà lloc avui a l'Hotel Zoetri Mallorca Llumajor. Serà a partir de les 8 del vespre.
1: Nascuda fa la nit el 2003, Maria Henkara s'ha consolidat com una de les grans artistes emergents, de les més destacades de l'escena musical illenca i catalana, gràcies a una proposta que combina pop, electrònica i arrel mediterrània es consentiu, com en aquest Katana que sona de fons. En tot cas, però, aquest concert d'avui serà més tranquil, explica.
2: Estaré en un format íntim, piano i bou, presentant pues, les més cançons d'aquests primers 5 anys, d'aquests 3 discs que he anat traient aquests primers 5 anys de carrera, i serà com un recopilatori on cantaré pues, tant cançons dels meus inicis com les darreres publicacions que he tret i fins i tot qualque versió.
1: De fet, en edicions anteriors del Mallorca Live Festival ja va formar part del cartell, en aquesta ocasió directament l'encatsala.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 9 de juny, en què vos expliquen que el Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. El Partit Popular i el PSIP ho han registrat a la Cambra Autonòmica i volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. L'objectiu és accelerar el procés, reduir els terminis de la tramitació i que la llei estigui en marxa la pròxima temporada turística. Sebastià Sagreres, diputat del PP, assegura que l'impuls d'aquesta llei és una fita històrica, mentre que Marc Pons, del PSOE, diu que arriba tard.
2: Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
3: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt del mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
1: Aquests dos partits confirmen que mantindran el suport a la proposta, que per tant tindrà la majoria necessària per a tirar endavant. La limitació de l'entrada de vehicles serà precisament un dels temes que es tractaran avui al ple, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular. Tot d'un en parlam, abans de repassar amb els titulars del dia. Més de la meitat dels alumnes de 5a i de 6a de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots els estudiants en disposen d'un.
4: És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Balears, elaborat per UNICEF. Un document que també posa de manifest que l'edat mitjana de tenir el primer dispositiu és d'11 anys. Això, per al responsable científic de l'informe, Antonio Rial, té conseqüències greus.
5: Les redes socials, estas redes socials, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos o para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
1: I ha acabat sense acord la reunió entre les educadores de 0 a 3 anys i les patronals per la creació d'un conveni autonòmic propi per a aquesta etapa educativa. De moment, el col·lectiu manté la vaga per dia 16 de juny.
4: El TAMIP, el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes, acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar l'aturada. Les patronals bloquegen la negociació argumentant que les millores han d'articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal.
1: I el Papa Lleó XIV comença avui la visita a Barcelona, després de 3 dies a Madrid.
4: Oficiarà una pregària a la catedral i a l'hora baixa participarà en un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on s'espera que hi participin 40.000 persones. Ahir es va reunir amb víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV va assegurar que l'Església està obligada a donar la cara davant el que ha definit com a plaga.
6: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
4: Al matí, el Papa va intervenir al Congrés dels Diputats, on va condemnar l'avortament i l'eutanàsia. També va defensar l'acollida digna dels migrants.
1: I avui també parlarem d'una realitat ben present a la nostra societat, un assaig visual que reflexiona sobre la soledat no desitjada, la memòria i la transformació d'un barri.
4: A les 8:30 anirem en directe fins a Santa Catalina, a Palma, on s'ha gestat Raval, aquest projecte documental que relata la vida de 7 dones grans que viuen soles.
1: I abans, a les 8:25, arribaran els esports. Ve de Muriqui, Pablo Mafeo, estan molt a prop de sortir del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
7: Bon dia. Els acords entre Fenerbahçe de Turquia i Olympiacos de Grècia amb els jugadors estan tancats i només queda pendent l'acord entre clubs que es farà aquesta setmana. Juntament amb el traspàs ja tancat de Kai Larin, el Mallorca podria rebre fins a 20 milions d'euros de 3 operacions que obrin les portes a nous fitxatges. D'altra banda, la selecció espanyola masculina ha guanyat aquesta matinada 1-3 al Perú en el darrer amistós abans de començar el Mundial, mentre que la selecció femenina juga a les 9 del vespre a Islàndia, un partit que en cas de victòria classificaria directament la selecció pel Mundial del Brasil 2027.
1: I pel que fa al temps, avui esperam una baixada de la temperatura, això és que cifra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, davallada de la temperatura màxima, sobretot es notarà a Menorca, també al nord de Mallorca i al centre. Cap al sud de Mallorca, al ponent, a Formentera i Eivissa, no notarem gaire aquesta davallada de la temperatura. Però sí que serà notable al nord. Ahir en aquests sectors vàrem arribar als 30-32 graus i avui quedarem en temperatures màximes al nord entre els 26, com a molt 27 graus. Al sud de Mallorca, Eivissa i Formentera tindrem màximes que es podran atracar una altra vegada a 30 graus. Ara començam amb el cel bastant ennigulat, tapat a Formentera, i també tenim qualque banc de boira a l'interior de Mallorca. El cel es destaparà totalment a Mallorca, també a Menorca, i quedarem encara en restes de núvols durant avui matí a les Pitiuses. Esperam que aquests núvols es desfacin a partir del capvespre i després arribaran núvols mitjans a partir d'avui a darrera hora al nord de les illes. Aquesta davallada de temperatura ve també associada al vent, que començarà a bufar moderat de component nord, entre tramuntana i gregal. Sobretot notarem a Menorca i també al nord de Mallorca. I la situació a la mar de cada vegada més complicada, i ja avui a darrera hora tindrem maró i fins i tot redols de forta maró al nord de Menorca. Al sud, a les costes exposades a sud, la situació a la mar serà tranquil·la i tindrem marejol o àrees de mar arrissada de mar. La temperatura encara pot davallar una mica més i el vent es comença a reforçar. La temperatura ara mateix és de 22 graus a Sant Antoni, tenim 23 graus a Vila i també a Forma Mantera la Sabina, 23 graus ara a Palma, 22 a Solla, i a Menorca començàvem amb 22 graus a Ferreries, també a Ciutadella, i 21 graus a Mó.
1: I de bé, són temperatures d'aquesta hora quan són les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, en Cel López, Caterina Bany i Neus Pericas. Continua.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIC, que volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació.
9: Els partits han confirmat que mantindran el suport a la proposta, que per tant tindrà la majoria necessària per tirar endavant. El popular Sebastià Sagreras defineix com a fita històrica l'impuls d'aquesta llei, mentre que Marc Pons, del Partit Socialista, diu que arriba tard.
2: Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
3: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt el mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
9: També Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, critica la inacció, diu, del govern del Partit Popular.
10: L'expectativa de la gent és que aquesta llei ja està aprovada i que pràcticament passat demà en Llorenç Galmé podrà anar en el port de Palma a limitar els cotxes que entrin. I és difícil que l'aprovin aquesta legislatura.
9: Vox previsiblement s'abstendrà a la votació i la portaveu Manuela Cañadas defensa que és una mesura electoralista.
11: Que han sacado todas sus armas a las calles, pues esto, desde mi punto de vista, pues es una medida más de estas que quiere encontrar el Partido Popular del consenso de la izquierda.
9: Els populars calculen que l'aprovació definitiva es podria fer efectiva abans d'arribar al final d'any. Avui serà una de les qüestions que es tractaran al ple, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular.
1: I el ple del Tribunal Constitucional ha de debatre avui el recurs presentat per les dues diputades socialistes que van ser expulsades del ple del Parlament per dur camisetes amb el retrat de les Roges del Molina. Es tracta de Mercedes Garrido i de Pilar Costa, que també són membres de la mesa de la Cambra Autonòmica. El president Gabriel Lecén va considerar que rompien la imparcialitat de la institució.
9: Elles, en canvi, varen demanar empara al Suprem i aleguen que es van vulnerar els seus drets fonamentals a la participació política. Els fets van passar gairebé fa 2 anys, el 18 de juny del 2024. Va ser durant el ple en què es votava la presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Durant aquella mateixa sessió, Lecén també va arrabassar i rompre rompre una foto de les Roges del Molinar, assassinades durant la Guerra Civil, de l'ordinador portàtil de Mercedes Garrido. Per aquest motiu té un judici pendent per un delicte d'odi.
1: I també hem sabut que el president del Parlament, Gabriel Lecent, ha presentat un recurs contra la interlocutòria del Tribunal Superior relacionada amb la col·locació de la bandera LGTBIQ i més de la façana del Parlament amb motiu de l'orgull. Lecent volia impedir-ho i per això va presentar un contenciós que el Suprem no havia admès a tramitar. Ara el president del Parlament presenta un recurs contra aquesta decisió. Són les 8:10.
12: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
13: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
12: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
1: I destacàvem els titulars. Més de la meitat de l'alumnat de 5a i de 6a de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO. Tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu és d'11 anys i gairebé tots els adolescents participen en alguna xarxa social, tot i que alguns riscos digitals han disminuït en els darrers anys, com l'enviament de contingut sexual o tenir contacte en línia amb desconeguts, preocupa l'increment dels problemes de salut mental i de les situacions de violència digital entre els menors. De fet, un alarmant 10% de les nines té conductes suïcides. Aquestes són algunes de les conclusions de l'informe Infància i Adolescència i Benestar Digital a les Illes Balears presentat al Parlament per UNICEF Espanya. Marta Puyalto.
14: Gairebé un 10% de les nines té risc elevat de suïcidi i el 14% de l'alumnat presenta símptomes clars d'ansietat, depressió o altres formes de malestar psicològic. L'estudi, elaborat a partir de les respostes de més de 2.600 estudiants d'entre 10 i 20 anys de 13 centres educatius, revela que el 95% dels adolescents fa servir almenys una xarxa social, que el 7,5% no les usa bé i que un de cada 3 ha consumit pornografia amb una primera exposició als 12 anys de mitjana. Antonio Rial, responsable científic de l'informe de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta d'un problema greu de salut pública.
5: Les redes socials, estas redes socials, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya. Porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadamente, que claramente están demandando desconexió digital.
14: Per reduir l'exposició, els investigadors proposen no dormir amb el mòbil, evitar-ne l'ús durant les menjades familiars, parlar regularment amb els fills sobre els riscos d'internet i establir límits clars sobre els continguts que poden veure o publicar.
1: L'informe també posa el focus en l'entorn familiar, encara que més de la meitat dels pares i mares parlen amb els seus fills sobre els riscos d'internet, només una tercera part estableix els límits sobre els continguts. Marta.
14: Davant aquests resultats, UNICEF i les entitats col·laboradores proposen equiparar la violència digital a la violència física en els protocols de protecció dels menors i abordar els problemes emocionals i l'ús abusiu de la tecnologia com una prioritat de salut pública. Valentina Milano, presidenta d'UNICEF a les Balears, demana més regulació.
15: No podemos pedir a niños y niñas que sean ellos responsables de su propia protección. Son menores, somos nosotros los responsables, las instituciones, la sociedad, los padres y las madres. Por lo tanto, el control, esto se hace pues a través de normativa.
14: I fa una nova crida perquè la indústria tecnològica desenvolupi algoritmes més segurs per als adolescents i garanteixi entorns digitals més saludables i protectors.
1: Després de la presentació de l'informe, docents, pares i estudiants han debatut sobre aquesta problemàtica. Els centres educatius ja hi ha iniciatives per reduir l'impacte de les xarxes socials en el benestar de l'alumnat i en aquest sentit en Guillem, estudiant de l'IES Santa Maria, creu que funcionen programes com el de Cibermentors.
16: Una iniciativa educativa que promou que els mateixos joves siguin els que ajudin a altres joves a fer un ús més responsable d'internet.
17: Simplement de tenir com un referent de la teva edat, quasi un any més, un any menys, jo crec que t'ajuda bastant.
16: A casa, la vicepresidenta d'Entitats del Consell de Joventut, Margarita de Noia, ha recordat la importància de posar límits als seus fills.
18: Igual que no deixaríem que un infant de 5 anys fumés tabac, perquè m'entès que és completament dolent, tampoc els donarem un mòbil quan anem a sopar fora perquè estiguin més tranquils. Quan més allargam aquestes coses, més dependència els hi creem.
1: I en aquest context pren rellevància la figura del psicòleg clínic als instituts, un col·lectiu que ha tractat prop de 6.000 casos durant aquest curs escolar. I a partir del pròxim curs s'estendran també als centres de primària.
16: Un equip d'aquests professionals donarà cobertura en fons públics a més de 300 centres on s'imparteixen ensenyaments d'educació primària. Estarà integrat per un total d'11 professionals que es distribuiran 6 a Mallorca, 2 a Menorca i altres 3 a les Pitiuses. Els psicòlegs centraran la seva feina en la prevenció, a més d'oferir assessorament especialitzat. El director del ConviveXit, Antoni Vic, explica quines són les principals problemàtiques que es detecten.
19: El que veiem sobretot són ansietat, problemes de relacions socials i relacions familiars. Moltes problemàtiques que abans s'adonaven a primer, segon d'ESO i que actualment s'adonen estan ja començant a comparèixer abans, a 5-6 de primari.
16: El servei va ser un projecte pioner que es va posar en marxa als centres d'educació secundària durant el cursos 2024-2025.
1: I continuem encara amb l'educació. Acabat sense acord la reunió entre les treballadores de l'educació de 0 a 3 anys i les patronals per a la creació d'un conveni autonòmic propi per a aquesta etapa. El Tribunal d'Arbitratge i de Mediació de les Illes acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar la vaga de dia 16 de juny, encara que d'acord amb la posició de totes dues parts no sembla una opció gaire probable.
16: Comissions Obreres, UGT i STI han exigit també a la taula de negociació mantinguda en la Conselleria de Treball un nou decret de mínims on s'incloguin les millores salarials o la regularització de les ràtios. La responsable d'ensenyament de 0 a 3 de comissions, que és Pepa Ramis, ha explicat que mantindran les exigències per equiparar els salaris i per millorar les condicions de les educadores dels centres concertats i privats, tot i el bloqueig de les patronals.
20: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
16: Les patronals, per la seva banda, han defensat que ja existeix un conveni estatal vigent i que qualsevol millora ha d'articular-se mitjançant acords específics. El vicepresident segon de la CECIP, que és Juan José Ferrando, ha insistit que la part empresarial està d'acord amb les millores de les condicions, però no en la constitució d'un conveni autonòmic propi.
21: Las condiciones de este personal es muy mejorable, sí, pero también hay muchas empresas que están pasando serias dificultades. Empresas que, teniendo todo el personal contratado, y están en pérdidas.
16: Maria Camps, secretària territorial de l'Estei, ha criticat que a la taula de negociació no hi hagi hagut representació per part de la Conselleria d'Educació ni tampoc la de Treball.
22: Pensam que l'administració ha intentat establir ponts a l'àmbit de concertada amb la reunió que es va produir la setmana passada. La qual cosa està bé, tots els treballadors necessiten la seva defensa, però això no hauria d'excloure les treballadores de la xarxa de titularitat pública.
16: Precisament la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet una crida a la responsabilitat per arribar a un acord.
23: Els interessos de totes aquestes treballadores i treballadors del sector estan en joc. Han de ser capaços d'arribar a saber quin és el foro que necessiten per arribar als acords i fer molta feina aquesta setmana per arribar a un acord que posi fi en aquest conflicte.
1: I a partir de la pròxima legislatura, Educació assumirà la gestió de les escoletes que depenen dels ajuntaments i del Consell d'Eivissa. Ara la conselleria ha encarregat un informe per conèixer la realitat del sector i per assumir-ne la gestió de manera gradual. Antoni Vera, el conseller, ha dit que també serà necessari aprovar una llei per dur a terme aquest traspàs de competències i ha assegurat que és important millorar les condicions laborals de les treballadores.
24: I aquesta és la nostra voluntat. A partir de la pròxima legislatura s'ha d'aprovar una llei que també haurà de preveure una calendarització. Un calendari que estableixi els diferents moments en què s'ha de anar assumint. No se pot assumir tot de cop, és molta de gent.
1: I una trentena de pacients denuncien retards de fins a 5 mesos en les cites reprogramades després de la vaga mèdica i reclamen canvis en el sistema de reassignació. Aquestes queixes s'hi sumen als problemes relacionats amb la plataforma Espai Salut. Alguns usuaris denuncien dificultats per consultar l'estat de les seves cites o bé la situació de les llistes d'espera.
16: I l'Associació de Consumidors de les Illes Balears, Consubal, alerta que la reordenació actual de les agendes fa que alguns usuaris hagin de tornar pràcticament al final de la llista d'espera. El seu president, Alfonso Rodríguez, reclama un canvi en aquest sistema de reprogramació perquè els pacients afectats per una cancel·lació aliena la seva voluntat no hagin d'esperar mesos després per ser atesos. Segons Consubal, les noves citacions es fixen en alguns casos fins a 5 mesos després de la cita inicialment prevista.
25: Nosotros pedimos es que se cambie la,
0: el sistema que se está aplicando de reordenación de las citas para que una persona que ya lleva muchos meses esperando, ahora como consecuencia de la huelga, no tenga que pasar otra vez al final de la lista y volver a esperar como si nunca hubiera tenido la cita.
16: Davant d'aquesta situació, Consoval reclama a l'IB Salut mesures urgents per agilitzar la reassignació de les consultes anul·lades i evitar d'aquesta manera que els pacients acabin assumint les conseqüències dels conflictes laborals en noves demores assistencials.
1: I anem ara en directe fins a Sóller. Ja està extingit l'incendi forestal en aquest municipi que cremava des d'ahir hora baixa. El Torrent Major és una zona situada dins Sóller, per tant, està a prop dels habitatges i de la residència de gent gran de la Font Santa. A Sóller hi ha Neus Pericàs. Bon dia, Neus. Com es va viure el foc ahir vespre?
4: Bon dia, Ida. La situació, tot i la gravetat, es va viure de manera controlada. Som ara de vora la residència. El petit aparcament que du el torrent és una zona amb molta natura, per tant, existia el perill que les flames s'espenguessin més endins cap a la natura, però els cossos de bombers van actuar ràpid i només es van cremar 0,2 hectàrees. Segons ens ha confirmat la policia local, l'incendi s'ha extingit avui a la matinada, entre les 12:30 i la 1, i no et sap quin ha estat encara l'origen de l'incendi. A la zona, el terra i el damunt dels cotxes s'hi veu cendre, però a la zona incendiada no es veuen grans destrosses ni terreny cremat. Avui matí hem pogut parlar amb una treballadora de la residència i ens ha comentat que el vespre ha estat molt tranquil.
6: Hemos pasado la noche bien, tranquilos, los residentes han estado súper tranquilos, no ha pasado mayor, todo ha estado bien. Claro, estaban los bomberos, estaba la Guardia Civil, los policías, todo. De verdad que todo el mundo estaba muy pendiente y no ha pasado a mayores.
4: I de, ja ho heu sentit, tot i la gravetat de la situació, aquesta ha estat controlada i no ha anat a més, no hi ha hagut ferits ni s'ha hagut d'evacuar a cap persona.
1: Gràcies, Neus. I dos joves estan molt greus després de caure diumenge a Eivissa. Tots dos estan ingressats a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario. Segons la Guàrdia Civil, un d'aquests joves resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars de Sant Antoni. L'altre, tot i la gravetat, es troba estable.
16: La víctima més greu, de 29 anys, ha caigut des d'un setè pis d'un edifici residencial situat al carrer del Mar, a Sant Antoni. Per la gravetat de les lesions, entre les quals un traumatisme cranioencefàlic, va entrar directament a quiròfan. L'altre jove de 19 anys va caure d'uns 12 metres a Santa Eulària. En aquest cas, està ingressat a la unitat de cures intensives i, segons ha pogut saber Ivetres, hauria caigut des d'un penya-segat.
1: I hem arribat a les 8:22. I avui també vos explicant que el Papa Lleó XIV comença la visita aquest dimarts a Barcelona. Després de 3 dies a Madrid, oficiarà una pregària a la catedral i a l'hora baixa participarà en un acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys, on s'espera que hi vagin 40.000 persones. Durant la darrera jornada, ahir a la capital, va protagonitzar una trobada amb la comunitat diocesana a l'estadi Santiago Bernabéu, un dia que també va deixar altres moments destacats com el primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església.
16: La trobada en les víctimes ha generat controvèrsia entre les associacions que no han estat convocades, lamenten manca de representativitat i pluralitat i reclamen un compromís ferm i una escolta real de cada cas. És el portaveu de l'associació Reparación Integral Ya, Miguel Hurtado.
7: El Papa se ha significado públicamente por defender los derechos humanos, por hablar de la dignidad humana, por hablar del cambio climático, por hablar de la legalidad internacional. Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban.
16: Durant la seva intervenció en la conferència episcopal, el Papa va assegurar que l'Església està obligada a donar cara davant el que defineix com una plaga.
8: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
16: Al matí havia intervengut el Congrés dels Diputats, on va condemnar l'avortament i l'eutanàsia i defensar l'acollida de migrants.
8: La situació de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social. Ofrecer vías seguras y legales una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
16: Durant la jornada, el papa també va tenir una audiència d'uns 20 minuts amb el president del govern, Pedro Sánchez. La Moncloa va destacar la bona sintonia en temes clau, com ara les migracions, també la lluita contra la desigualtat i la defensa de la pau.
2: Informatiu Matí. Esports.

0: I passen 25 minuts de les 8 del matí, moment ara per la informació esportiva. Començant parlant de Vedat Muriqi i de Pablo Maffeo, que estan molt a prop de sortir del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
1: Així és, bon dia. El davanter kosovar està ben a prop de tancar la seva etapa al Mallorca i posar rumb a Turquia. Tot això perquè Yildirim, candidat a la presidència del Fenerbahçe, va guanyar les eleccions i el fitxatge del pirata era una de les claus de la seva candidatura. A falta de l'acord de traspàs entre clubs, el fitxatge de Muriqi podria tancar-se en uns 15 milions d'euros, dels quals el Mallorca rebria aproximadament 12 per mort de la plusvàlua del traspàs amb la Lazio de Roma. Al Fenerbahçe, el davanter kosovar coincidiria amb el mallorquí Marco Asensio. I una altra sortida que hi haurà pròximament és la del lateral Pablo Maffeo, a l'Olympiacos grec. Dit això, pel que fa al play-off d'ascens a primera divisió, avui a les 9 del vespre es disputarà el partit de tornada de les semifinals entre Almeria i Castelló. El primer enfrontament de l'eliminatòria, el resultat va ser d'empat a 1 i demà es jugarà el partit de tornada entre Màlaga i Les Palmes. El conjunt andalús té un gol d'avantatge. Aquesta matinada, la selecció espanyola ha tancat els amistosos de preparació pel Mundial amb una victòria per 1-3 contra Perú en partit jugat a Mèxic. Oyarzábal, Pedri i el porter peruà, en pròpia porteria, han fet els gols d'Espanya. La selecció debutarà d'aquí 6 dies al Mundial contra Cap Verd. Sentim Mikel Oyarzábal, autor del primer gol del partit.
2: La verdad que, bueno, contento de estar aquí, de tener la oportunidad de jugar cada partido y al final, según van pasando los años y te pasan también lesiones y cosas, pues vas valorando más cada partido, cada detalle y nada. Feliz de poder ayudar de esta manera, si no de otra, y nada, a intentar seguir.
1: D'altra banda, la selecció espanyola femenina podria certificar avui la seva participació al Mundial de l'any que ve al Brasil. Per fer-ho, les de Sònia Bermúdez necessiten guanyar Islàndia en el darrer partit de la fase de grups classificatòria per a la Copa del Món. Escoltam la seleccionadora espanyola.
3: Cuando ganas y lo haces como se hizo, todo influye, pero es verdad que ahora son otros tres puntos totalmente diferentes, estamos en otro contexto. En su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro. Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar tres puntos y poder clasificarnos de forma directa.
1: La plantilla amb les quatre mallorquines a les seves files, Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentay i Lucía Corrales, ja es va exercitar ahir a terres nòrdiques. De fet, el partit d'anada contra Islàndia, disputat el mes de març, Espanya va guanyar per 3-0. La jugadora i capitana, Irene Paredes, diu que l'equip arriba amb moltes bones sensacions.
4: Es el partido que queremos ganar para clasificarnos. El partido el otro día en Sonmoch pues fue totalmente importante porque bueno, teníamos que remontarlo. Venimos con buenas sensaciones, pero al final el partido clave es este. Queremos ganar y venimos a ello. El equipo llega muy bien. Después del partido del otro día, pues al final dependemos de nosotras mismas. Queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificar a un Mundial.
1: El partit entre Islàndia i Espanya començarà avui a les 9 del vespre a Reykjavik. Canviant de futbol, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà demà al Palau d'Esports de Somoix el segon partit de les semifinals del play-off de Lliga contra el Pozo Múrcia. Un enfrontament en què el conjunt mallorquí està obligat a guanyar per forçar el tercer i darrer enfrontament i per no donar per acabada la temporada 2025-2026. Per aquesta final, que es viurà a Somoix, el club ha organitzat una doble fanzone. A partir de les 6:30, els aficionats podran escollir entre el pàrquing o la cafeteria del pavelló per començar la prèvia del partit amb música, menjar i animació. A més, això coincidirà amb l'arribada de l'equip a Somoix, en què l'afició podrà rebre els jugadors del Palma per donar-los ànims. En bàsquet, l'Azul Marino continua construint el seu projecte per a la pròxima temporada a la Lliga Femenina. Després de tancar les incorporacions de Clara Holm i Kayla Alexander, el club mallorquí podria estar molt a prop de fitxar Morgan Green i Sika Koné, pivot natural de Mali. Koné va jugar el curs passat a l'Estepona i actualment disputa l'NBA femenina amb les Atlanta Dreams. L'africana va fer mitjanes de 15,6 punts i més de 8 rebots la passada campanya. I tancam en tenis, Jaume Munar disputarà avui matí la primera ronda de l'ATP 250 de Hertogenbosch dels Països Baixos. Al duel a gespes neerlandeses, el santanyiner s'enfrontarà a l'estatunidenc Martin Damm, número 116 del rànquing ATP. És la primera vegada que els dos tenistes s'enfronten en un partit oficial.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30 del matí. Repassam quines seran les claus d'aquest dimarts. El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. El PP i el PSIB ho han registrat a la Cambra Autonòmica i volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura.
2: L'objectiu és accelerar el procés, reduir els terminis de la tramitació i que la llei estigui en marxa la pròxima temporada turística. La limitació de l'entrada de vehicles serà un dels temes que es tractaran al ple d'avui, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular.
1: I més de la meitat dels alumnes de 5a i de 6a de primària ja té mòbil propi i, a segon d'ESO, tots els estudiants en disposen d'un.
2: És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Balears, elaborat per UNICEF, un document que també posa de manifest que l'edat mitjana de tenir el primer dispositiu és d'11 anys.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Menorca. El Servei d'Inspecció de Pesca ha obert 21 expedients sancionadors durant l'any passat, el 2025. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Els inspectors i guardapesques van realitzar més de 600 jornades, la majoria dedicades a pesca recreativa i professional, però també inspeccions a restaurants, mercats i peixateries. En total es van aixecar 80 actes, 33 de les quals corresponien a presumptes infraccions. Això ha derivat en 21 sancions. Les 12 actes restants s'han traslladat a d'altres administracions, atès que el Consell Insular de Menorca no n'és l'òrgan competent.
1: I el Consell de Mallorca ha adjudicat provisionalment 1.069 places turístiques de lloguer vacacional. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Aquestes prop de 1.000 places són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació per un preu de 3.500 euros la plaça.
1: I l'Associació d'Esclerosi Múltiple de les Pitiüses se sent abandonada per les administracions. L'entitat es queixa que el Consell ja li deu 190.000 euros. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. MIF explica que disposa de 15 places concertades al servei de centre de dia per a persones amb discapacitat, té usuaris en llista d'espera i amb el concert caducat encara ha de cobrar 190.000 euros del Consell d'Eivissa per serveis donats des del desembre passat. Explica l'entitat que s'hi pot tirar endavant la seva tasca gràcies al suport d'empreses privades de l'illa que hi col·laboren de manera solidària.
1: I ara vos parlam de soledat no desitjada, també de memòria i de la transformació d'un barri, tot a través d'un assaig visual. En aquesta hora anem en directe fins a la barriada de Santa Catalina, Palma, on s'ha gestat Raval, un projecte documental que retrata la vida de 7 dones grans que viuen soles. Caterina Bany, bon dia, ja ets a casa, d'una d'elles.
6: Sí, de fet, amb molt bona companyia vos puc dir avui de matí aquí, justament al carrer Villalonga, 33, la casa pràcticament de tota la vida d'una de les protagonistes. Heu de saber, però, que a través de les seves històries el projecte del professor de la Universitat de les Illes Balears i també fotògraf documental, Pep Pérez, explora la soledat no desitjada de la bellesa i la manera com les transformacions urbanes, ja ho sabeu que Santa Catalina n'és un exemple ben clar, poden alterar, a més ho fan profundament, els vincles i el sentit de pertinença. Tot d'una parlarem amb els protagonistes, però abans deixeu-me dir que el seu treball avui se presenta avui hora baixa a les 6 de l'hora baixa a l'edifici de Sarriera de Palma. Ara ja parlam amb ell. Pep Pérez, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: El primer de tot que vos volia demanar, vos sou psicòleg, sentir-se sol, sola, sense voler, de més, no desitjat, quines conseqüències té això per la salut física, també per la salut mental?
7: Sí, té tota una sèrie de conseqüències, algunes físiques, com ho comentaves, i altres que són més aviat de tipus psicològic, no? Durant tota la vida, però especialment a la vellesa. Bàsicament s'ha comprovat que hi ha més possibilitats de, per exemple, depressió, trastorns d'angoixa, ansietat, i a nivell físic també s'ha comprovat que fins i tot pot llevar anys de vida, no?
6: I aquí hem de tenir en compte, a Palma especialment, hi ha moltes persones majors, persones grans que viuen totes soles, d'una soledat no desitjada en aquest moment. No només Santa Catalina, com moltes altres barriades de Palma, ha canviat moltíssim, diria radicalment, la pressió immobiliària, també la turistificació. Molts residents de tota la vida han desaparegut, els comerços tradicionals també han canviat, han estat totalment substituïts. Què passa, Pep, quan els protagonistes d'aquest projecte seu no reconeixen els seus veïnats ni les botigues?
7: Sí, pues lo que comentàvem abans, no? Si a mesura que te vas fent gran, moltes vegades vas perdent les xarxes socials i vas quedant en soledat, pues sovint l'únic punt de connexió que te queda són els veïns i els comerços, la gent del barri, no? Quan aquesta gent del barri va canviant contínuament, el veí del costat ja no és el veí del costat, sinó que és algú que va i ve amb maletes, i també els comerços on abans podien preguntar per tu si no et veien al cap d'uns dies, tot això s'ha perdut i, per tant, la solitud és més gran.
6: La solitud és més gran, diu en Pep, i ara parlarem amb una de les protagonistes d'aquest projecte, d'aquestes dones majors, Snalvina Petrovicki. Ella està a punt pràcticament de complir 80 anys, ha viscut a Santa Catalina gairebé tota la vida, des dels anys 70, principis dels anys 70. Alvina, bon dia. Vos reconeixeu aquesta barriada que pràcticament fa tants anys que viviu? Com ha canviat?
8: Te diré en una locución latina, e pur si move. Quiere decir que todo gira, se mueve. No podría estar en este momento ni la barriada ni el mundo como estaba hace 50 y tantos años. Es obvio y lógico que las cosas y las situaciones cambien. Pero, por desgracia, en nuestra barriada las cosas han cambiado a peor, no a mejor.
6: ¿Por qué han cambiado a pitjor?
8: Pues porque parece que se ha vaciado de contenido, de vida, la barriada, está medio muerta. En los últimos 25, 30 años, esto parece, vamos, un cementerio. Es triste decirlo, pero es la realidad. Es que la muerdo cada día saliendo a la calle, de cada día menos gente. Menos mal de los colegios que tengo en el costado, este de los carmelitas enfrente y el de las monjitas descalzas de lado. Y se oye un poco de bullicio, de vida, de niños que gritan, saltan y tal. Pero cuando no están ellos, muerto, todo, todo muerto. Un silencio sepulcral.
6: Així de gràfica volíem dir, descriu en aquest moment Nalvina, ho diu que està tot en silenci, pràcticament mort, sense vida, llevat d'algunes escoles que aquí sí que donen vida, els han vist en arribar, han vist els infants, també els pares. El projecte, Pep, combina retrats ambientals, ho diríem així, interiors domèstics, som dins la casa, de fet, de Nalvina, i testimonis en primera persona per construir una aproximació molt íntima. Amb quin format ho feis? Com poden consultar les persones, els lectors, les persones que se puguin aproximar en aquest projecte?
7: Sí, en principi ara l'únic que s'ha fet és un fotollibre d'estil documental, documental de proximitat, i el llibre es pot trobar a qualsevol llibreria de les Illes Balears, en principi està distribuït per allà. Però també hi ha una pàgina web que és raval.cat, que també hi ha informació sobre el projecte, i és un projecte que després intenta ser expositiu i muntar alguna exposició, i també documental. De fet, amb la Perifèrica, amb la Perifèrica Produccions, IB3 ens ha donat una subvenció per fer un documental sobre el tema.
6: I de ja ho heu escoltat, eh? IB3, aquest mitjà, la ràdio televisió pública, ha donat una ajuda per engegar amb aquest projecte audiovisual. Moltes gràcies, Pep, moltes gràcies com a professor de l'Universitat de les Illes, Pep Pérez, en aquest cas, i moltes gràcies també per obrir-nos casa seva, Alvina Petrovicki. Moltes gràcies a tots dos.
8: Pues, cuando quieran.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
6: I de, per tant, aquí ja recollim, companys, ja ho veu, cada dona retratada és una història de vida que ens aproxima a aquest canvi dràstic d'algunes barriades de Palma.
1: Gràcies, Caterina Vall, en directe des de la barriada de Santa Catalina, on s'ha gestat aquest projecte Raval, un documental que retrata la vida de 7 dones grans que viuen totes soles. Són les 8:39 minuts, canviant d'assumpte. I repassem ara altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Avui quedarà vist per a sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez per la contractació suposadament irregular a la Diputació de Badajoz.
9: Serà després de la presentació dels informes de les defenses dels dos darrers acusats. En concret, la sala de l'Audiència de Badajoz ha de prendre nota dels arguments dels advocats del diputat provincial Ricardo Cabezas i de Luis Carrero, amic personal de David Sánchez i a qui li va ser adjudicada la plaça de cap d'activitats transfrontereres. Ahir l'audiència rebutjava la petició del germà del president espanyol de tornar a declarar en aquest judici. Ho havia sol·licitat després que PP i Vox i quatre acusacions populars més elevassen de 4 a 6 anys la seva petició de pena de presó. L'advocat de l'acusació popular del PP, Alberto Durán, veu acreditats els delictes de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències contra Sánchez.
10: El señor Gallardo, que dice que pedís mucho personal, después cambia de opinión. ¿Qué ha ocurrido? Pues un tráfico de influencias. Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano.
1: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dia 10 de juliol. La decisió s'ha pres a petició de la Fiscalia Anticorrupció. En paral·lel, Pedro Sánchez compareixerà dia 24 de juny al Congrés per abordar les investigacions judicials que afecten el PSOE i el seu govern.
9: Narbona surt esmentada en un informe de la Guàrdia Civil per uns missatges de WhatsApp amb l'exmilitant Leire Díez, on parlaven de reconduir els atacs contra el president del govern. A més, el magistrat ha imputat l'advocada de Coldo García, que és Letícia de la Hoz, se la investiga per un presumpte intent de suborn a l'empresària Carmen Pano, que va dir que havia duit 90.000 euros a la seu de Ferraz.
1: I encara un altre cas que s'afegeix a les investigacions judicials que assetgen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. Un jutge de Madrid ha citat com a investigat el president de la CEPI, Bartolomé Lora, pel rescat d'Europa. El magistrat ha pres aquesta decisió després d'admetre les querelles del Partit Popular i de Vox.
9: Segons la resolució judicial, s'investiga un presumpte delicte de prevaricació administrativa. El jutge ha fixat la declaració de Lora per al pròxim dia 3 de juliol. A més, ha demanat a la CEPI que entregui diferents documents, entre els quals hi ha tot l'expedient complet d'aquell milionari rescat financer. Aquesta ajuda pública va ascendir un total de 470 milions d'euros. Per la seva banda, el PP demana a l'Audiència Nacional la imputació de les filles de José Luis Rodríguez Zapatero, també d'Avalos i de Coldo García per tràfic d'influències, suborn i organització criminal pel rescat de Plus Ultra.
1: I també avui a l'Audiència Nacional reprèn el judici pel cas Kitchen amb les declaracions de l'encausat José Manuel Villarejo després que s'hagin conegut les seves reunions amb Leire Díez.
9: Segons Luco, Villarejo va mantenir algunes trobades amb l'exmilitant del PSOE l'estiu de 2024. Villarejo és un dels 10 encausats en el marc de la presumpta trama parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, en temps del govern de Mariano Rajoy.
1: I de la crònica internacional, ha estat una matinada més tranquil·la a l'Orient Mitjà. L'Iran posa fi a l'acció militar contra Israel, però avisa que respondrà si hi ha nous atacs al Líban. Tot plegat mentre Donald Trump assegura estar molt a prop d'un acord amb Teheran.
9: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, diu que continuarà treballant per assolir un acord amb l'Iran.
11: The most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians...
9: Encara que avisa que Israel no hi estigui d'acord, afegeix que encara no han arribat al test definitiu, però que el règim de Teheran ha anunciat la fi dels seus atacs. En una entrevista a la cadena Fox ha avançat que l'administració Trump seguirà perseguint aquest propòsit.
1: I per cert, que aquesta matinada Donald Trump ha rebut aquesta escridassada. Està per part del públic majoritari que s'havia plegat a l'estadi de Nova York per veure el partit de bàsquet de l'NBA.
9: El president nord-americà hi ha comparegut, s'ha assegut a la tribuna presidencial, però quan s'ha projectat la seva imatge a les pantalles gegants de l'estadi, el públic ha fet aquesta xiulada que sentien just ara de protesta.
1: I pendents també del resultat de les eleccions presidencials al Perú, amb un escrutini de prop del 95%. En aquesta hora hi ha un empat tècnic entre Fujimori i Sánchez.
9: Un empat molt ajustat. El candidat de la Esquerra és Roberto Sánchez i ha obtingut de moment un 50,076% dels vots envers el 49% 1,924%. Es va ja a les mil·lèsimes de l'aspirant de l'extrema dreta de Força Popular, Keiko Fujimori.
1: I moren tres persones membres del Front Polisario, inclòs un fill de l'expresident saharià Mohamed Abdelaziz, en un atac marroquí.
9: Ha estat un atac llançat a prop del mur de separació amb el Sàhara Occidental, segons ha confirmat la presidència sahariana, que ha decretat dol nacional durant tres dies.
1: Amb aquest punt de la crònica internacional arribem a les 8:45. Tot d'una comencen aquí a IB3 Ràdio, les desconnexions insulars.

0: TV3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. El Consell Insular ha adjudicat de manera provisional 1.069 places turístiques de lloguer vacacional. Són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació per un preu de 3.500 euros la plaça. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuem en retencions a l'arribada a Palma des de la autopista de l'Inca. També hi ha circulació lenta, seria de cintura, sobretot en sentit Andrat, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Solla, i també a la Teulera trobaran circulació lenta en ambos sentits. La carretera de Manacó també s'arribada a Palma és algo lenta. És tot, bon dia.
1: Gràcies, Dani. Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda, quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
6: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda, quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament. Del Consell Insular ha adjudicat provisionalment 1.069 places turístiques de lloguer vacacional. Ahir es va celebrar el sorteig per determinar l'ordre en què es tramitaran les sol·licituds. Aquestes poc més de 1.000 places són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació per un preu de 3.500 euros la plaça. Olivia Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El número de sol·licitud 621 és a partir del qual s'ha començat a confeccionar la llista d'adjudicataris per gestionar les 1.069 places d'allotjament turístic que ofereix el Consorci del Consell. El sorteig s'ha duit a terme després de diversos ajornaments per problemes tecnològics. Guillem Llinart és el conseller insular de Turisme.
8: I el sistema, diguem, tradicional, en el final ha estat el més útil, no, Albert? I és que dona més igualtat d'oportunitats, o sigui, a partir de que tothom té un número, establim que tothom que se presenti tingui les mateixes oportunitats.
7: La patronal Aptur valora positivament que s'hagi desbloquejat aquesta adjudicació. Maria Givert n'és la gerenta.
9: Nosaltres estem contents de venir sortet per fer, perquè des de setembre que se va fer la primera convocatòria i no van haver, per tant no se van poder repartir places, estàvem aturats en el nostre sector.
7: També es crea una llista d'espera per assignar les places que quedin vacants durant els pròxims 6 mesos.
1: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs interposat per l'Institut Insular per eliminar definitivament l'actual carril Busva a l'autopista MA-19, tot després que Madrid desestimés els informes de l'institució insular. Serà el Suprem el que determini el manteniment o no del carril.
7: Ara el Suprem ha de determinar si els informes tècnics del Consell que justifiquen la retirada del carril Busva han de tenir caràcter vinculant, de la mateixa manera que sí es tenen per mantenir-lo o per implantar-lo. Tot això després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ordenés la continuïtat d'aquest carril per raons de seguretat. El conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha celebrat la notícia, assegura que confia en els arguments que ha presentat la institució.
10: Valorem molt positivament que el més alt tribunal hagi admès a tràmit aquest recurs de cassació. No és fàcil que ho faci, per tant, això és molt bona senyal i nosaltres defensarem els interessos dels ciutadans de Mallorca, les competències del Consell de Mallorca i continuarem fent feina per llevar aquesta infraestructura que ha estat un fracàs a les nostres carreteres.
7: El Consell demana la retirada d'aquest carril a partir d'un informe dels enginyers del Departament de Carreteres que va establir que des de la implantació d'aquesta via havia augmentat la saturació del trànsit i la sinistralitat i que no era utilitzat pel transport públic.
1: I seguim parlant de mobilitat perquè a partir de demà comencen els talls de trànsit per mort de les obres d'ampliació del pont del torrent de la carretera Sant Llorenç.
7: La circulació es desviarà per l'interior del poble, per carrer Mossèn Galmés i en direcció cap a la carretera de Son Cervera. Les obres, amb un pressupost de 9 milions d'euros i una previsió de 5 mesos de termini, formen part del projecte

0: Consorci de Transports de Mallorca explica també que la campanya ha començat un mes abans que l'any passat per mor de les altes temperatures.
1: L'estiu passat la campanya va ser molt similar, es veu que van començar un mes més tard l'any passat, però enguany des de si passat ja se mos va dir menys si podrien començar aquesta campanya abans passar, però donant aquest missatge de seguretat i salut laboral.
2: 8:52, minuts més qüestions. Els partits d'Esquerra han decidit abandonar la Comissió de Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Palma perquè asseguren que l'equip de govern no ha complit amb els compromisos establerts. Entre les mesures urgents que proposen per adaptar la ciutat, demanen al batlle Jaime Martínez i al govern recursos per garantir la climatització de tots els centres educatius públics de Palma davant l'augment de les temperatures.
0: PSOE, Més per Palma i Unides Podem presentaran una moció conjunta en el ple municipal d'aquest mes per exigir a l'equip de govern elaborar i aplicar 4 plans de xoc ambientals. En concret, demanen la redacció de plans municipals específics d'adaptació a l'emergència climàtica, la creació de refugis climàtics a tots els barris i la contenció del consum d'aigua. Asseguren que la Comissió del Canvi Climàtic d'Acord no ha fet res per solucionar un problema real que Vox nega. Xisco Dalmau és el portaveu del PSIP a l'Ajuntament.
3: I, evidentment, el que veiem és que tenim un Partit Popular sotmès a un soci negacionista i terraplanista que no creu en les evidències científiques i fa que aquestes comissions no serveixin per res.
0: Els grups d'Esquerra destaquen la necessitat de dissenyar un full de ruta amb recursos econòmics per garantir la climatització de tots els centres educatius de Palma. Són Lucía Muñoz, Podem, Neus Trullol, Més per Palma.
4: Jo crec que si no acceptem que el nostre lloc de treball facem la nostra feina amb 30 graus o que el ple municipal no estigui a 30 graus, pues, tampoc les aules haurien d'estar a 30 graus.
5: Perquè ara mateix s'han d'actuar de manera valenta i això, no actuar d'aquesta manera, és condemnar a totes les famílies en aquestes altes temperatures o a períodes d'inundacions en tots els efectes que ja han vist tant aquí a Mallorca com a la península que han tingut aquests darrers anys.
2: I 38 tortugues van ser alliberades de la platja de Can Pere Antoni de Palma, una iniciativa coordinada pel Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, que consisteix en la cria temporal en un entorn controlat durant els primers mesos de vida. Però d'un centenar de curiosos s'han acostat per viure una escena poc habitual.
0: El gerent del COFIC, Miquel Puig, ha destacat la col·laboració de la ciutadania, així com dels diversos centres i entitats implicades.
6: Aquest projecte simplement el que fa és multiplicar exponencialment les possibilitats de que aquests nounats arribin a la vida adulta i arribin a lo millor a tornar a posar ous en la platja on van néixer, ja que són espècies filopàtriques. Els primers mesos de vida, les tortugues són molt vulnerables a qualsevol amenaça natural, a una gavina, a un peix gros, a un depredador, qualsevol, un tauró, el que sigui. Tenen moltíssim de depredadors.
2: El primer intent de nidificació documental de l'arxipèlag es va registrar l'any 2015 a Eivissa. D'aquesta manera arribam a les 8:55, més notícies aquí a IBT Ràdio.

0: La poesia, esclar, però també la música, que sovint el mateix va acompanyar Biel Mesquida, anit en la cerimònia d'atorgament del 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
1: El jurat del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2026 ha decidit atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Biel Mesquida.
0: Amb el qual es confirma el nom de Biel Mesquida com un dels grans noms de la literatura feta en català. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia. Amb la paraula com a eina, amb el català com a bandera, Biel Mesquida es va envoltar d'amics per aquest reconeixement. El primer, Lluís Llach, que va descobrir, recordem-ho, gràcies a ell, el seu referencial Viatge a Ítaca. El tocava agraït, acompanyat pel duo Jansky, i no eren els únics a comparèixer a l'escenari del Palau de la Música Catalana.

Maria Dalmà Bonet duia Blai Bonet a la festa del seu amic, aquest Blau i Sol de Roses Blanques que ha musicat Toni Parera i que forma part del seu darrer disc. Tot per homenatjar aquest home que ha estat poeta, novel·lista, assagista, crític i professor. De fet, aquesta experiència vital va servir de fil conductor en el

0: discurs d'aquest escriptor, on aquesta vegada el protagonista ha estat ell mateix.
1: Els verbs estimar i escriure són les accions quotidianes d'aquest piquelletré. He après que la memòria és una Atlàntida al fons de l'oceà i que un detall de pronunciació diu més coses que no una proclamació grandiloquent.
0: Les paraules de Mesquida també han tingut un marcat to reivindicatiu, fent referència, per exemple, a la lluita contra la censura o a les protestes dels darrers dies dels docents. No és d'estranyar si es té en compte que és una professió que li toca molt de prop perquè els seus pares eren mestres. Amb el cap, el cervell i la veu assegura a favor del col·lectiu del qual formaran part, com dèiem, el seu pare i la seva mare, a afegir. Mentre hi hagi un mestre, que els polítics acotin el cap avergonyits. També va fer una defensa ferma de la llengua catalana.
1: Hi ha una sola llengua, i és la catalana. Res més a dir, o tot a dir, però en català. Una sola llengua, un sol poble, una sola nació, països catalans.
0: La Balanguera ha posat el punt i final a la vetllada, que afegeix el nom de Mesquida a d'altres il·lustres balears que han rebut aquest reconeixement, com ara Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Marià Villangómez, Baltasar Porcel, Josep Massot i Montaner, Joan Benyiclà, Maria Antònia Oliver i Antònia Vicens.

0: I el Mallorca Live s'acosta i escalfa motors amb els Open, que avui cap vespre a les 8 donarà el Sus Maria Hein amb una actuació a l'Hotel Zoetri Mallorca Llumajor.
1: Nascuda a Felanitx el 2003, Maria Hein s'ha consolidat com una de les artistes emergents més destacades de l'escena musical illenca i catalana gràcies a una proposta que combina pop, electrònica i arrels mediterrànies, com en aquest Katana que escoltam de fons. En tot cas, però, aquest concert serà més tranquil, ens explica.
2: Estaré en un format íntim, piano i bou, presentant pues, les més cançons d'aquests primers 5 anys, d'aquests 3 discs que he anat traient aquests primers 5 anys de carrera, i serà com un recopilatori on cantaré pues, tant cançons dels meus inicis com les darreres publicacions que he tret i fins i tot qualque versió.
1: Hein ja va formar part del cartell del Mallorca Live en anteriors ocasions i recordem que enguany la festa es posa en marxa a partir de divendres.
0: Amb la música de Maria Hein arribem a les 9.

0: Són les 9 del matí i en aquesta hora de començar el Parlament, un pla en què, entre d'altres coses, s'ha de votar la presa en consideració de la llei per prohibir el burca als edificis públics. Connectam en directe amb la Cambra Autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
1: Bon dia, el Parlament aprovarà avui previsiblement, sí, l'inici de la tramitació d'una llei de Vox per prohibir l'ús del burca i del niqab als espais públics. La proposta, que comptarà amb el suport del Partit Popular, planteja una prohibició total d'aquestes peces que cobreixen el rostre i inclou multes de fins a 30.000 euros per reincidència o per imposar-ne l'ús. Aquesta serà un dels punts destacats d'un pla que també debatrà la presa en consideració d'una llei impulsada per Unides Podem per combatre l'assetjament immobiliari i la discriminació en l'accés a l'habitatge. La sessió començarà, però, amb les preguntes de control a la presidenta i als membres del govern. Els grups parlamentaris tornaran a posar el focus en la saturació turística després dels darrers rècords de pressió turística i de la convocatòria d'una nova manifestació per al pròxim 26 de juliol.
0: Gràcies, Marta. I ja està extingit l'incendi forestal a Solla, que cremava des d'ahir hora baixa al Torrent Major. És una zona situada dins el municipi de vora d'habitatges i també de la residència de la gent gran de la Fontsana.
2: Efectius de l'Ivanat van donar per extingides les flames poc abans de la una de la matinada. Els usuaris de la residència ho van viure amb tranquil·litat, tot i la proximitat de les flames, segons ha explicat una treballadora als micròfons d'Ivetra Ràdio.
3: Hemos pasado la noche bien, tranquilos, los residentes han estado súper tranquilos, no ha pasado mayor, ha estado bien. Claro, estaban los bomberos, estaba la Guardia Civil, los policías, todo. De verdad que todo el mundo estaba muy pendiente y no ha pasado a mayores.
0: I una trentena de pacients denuncien retards de fins a 5 mesos en les cites reprogramades després de la vaga mèdica i reclamen canvis en el sistema de reassignació. Aquestes queixes s'hi sumen problemes relacionats amb la plataforma Espai Salut. Alguns usuaris denuncien dificultats per consultar l'estat de les seves cites o la situació de les llistes d'espera.
2: El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, alerta que la reordenació actual de les agendes fa que alguns usuaris hagin de tornar pràcticament al final de la llista d'espera.
4: Nosotros pedimos es que se cambie el sistema que se está aplicando de reordenación de las citas para que una persona que ya lleva muchos meses esperando, ahora como consecuencia de la huelga, no tenga que pasar otra vez al final de la lista y volver a esperar como si nunca hubiera tenido la cita.
2: A partir de dilluns que ve, recordem que hi ha convocada una setmana més de vaga de metges per part del sindicat Cimeval.
0: I el papa Lleó XIV comença avui la visita a Barcelona. Després de 3 dies a Madrid, oficiarà una pregària a la catedral i a l'hora baixa participarà en un acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys, on s'espera que hi vagin 40.000 persones.
2: La darrera jornada, ahir a la capital, va deixar moments destacats, com el primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. Lleó XIV va assegurar que la institució està obligada a donar la cara davant allò que ha definit com a plaga.
5: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
2: A la seva intervenció al Congrés dels Diputats, el papa va condemnar l'avortament i l'eutanàsia, també va defensar l'acollida digna dels migrants, un fenomen creixent que necessita, diu, polítiques empàtiques i una bona regulació que vagi més enllà de la gestió dels fluxos.
0: Són ara les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dimarts.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Encetam jornada amb 23 graus de temperatura. Continua aquesta calor, encara és molt present, però davallen les temperatures màximes en l'entrada de vent de gregal, sobretot a Menorca i també a l'illa de Mallorca. Trobarem núvols, això sí, a les Pitiüses. L'actualitat, a banda del temps, continua un dia més pendent de la visita del Papa després de la jornada d'ahir ben intensa, quan, recordam, va pronunciar el seu discurs al Congrés dels Diputats. Una ovació que va resultar ser històrica de més de 7 minuts. La intervenció del pontífex va versar sobre la condemna a l'avortament, també l'eutanàsia, va defensar un ordre internacional que pugui respectar els tractats per una pau duradora en referència a tots els conflictes internacionals vigents. El Papa també va defensar l'acollida digna dels migrants, un fenomen creixent que necessita, va dir, polítiques empàtiques i una bona regulació. Escoltam un fragment de la seva intervenció al Congrés.
1: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye en este hemiciclo?
0: Després del discurs es va reunir en privat amb 6 víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església a Espanya. Joana, un fet que no va deixar ningú indiferent.
2: Així és, Marta, bon dia. La reunió, que va durar quasi una hora, es va dur a terme o va tenir lloc a la seu de la Nunciatura Apostòlica de Madrid, un fet que va ser criticat per altres associacions de víctimes que denunciaven que no es donava visibilitat a les entitats majoritàries, sinó només a l'associació que forma part del grup de l'Església Catòlica. Per finalitzar el dia, va assistir a una trobada multitudinària amb la comunitat diocesana a l'estadi Santiago Bernabéu, on es va dirigir a més de 70.000 fidels que l'esperaven. Avui comença, ja ho sabeu, el seu viatge, la segona part del viatge, i en aquest cas serà a Barcelona.
0: Pendents també de la situació del pis de la Vileta, on es van intoxicar 4 menors per inhalació de gas. Bon dia, Xisco.
3: Bon dia, Marta. Els tècnics del Consell de Mallorca es van empersonar al pis per determinar si l'immoble es lloga de manera il·legal. Els veïnats denuncien que a la casa s'hi celebren reunions multitudinàries molt sovint, gairebé cada cap de setmana, en renous constants i un trànsit continu de persones. Tot i això, el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, ha assegurat que no té constància que hagi cap denúncia formal. Aquesta veïnada, això sí, diu el contrari.
4: Per això ho estem sofrient fa 3 estius. He posat infinites denúncies i és molt difícil de que se trobi. Però, dit, pels bomberos, només entrar, si qualcú hagués entrat amb un cigarro, haguessin volat tota la finca.
0: Serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia, un dia en què posant també el focus en els més joves. Maria Antònia, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Així és, i amb xifres sorprenents. Més de la meitat de l'alumnat de 5è i 6è de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu encara sona entre els 11 anys, i el més preocupant és que gairebé tots els adolescents participen en alguna xarxa social. Preocupa també l'augment dels problemes de salut entre els menors. El 10% de les nines té conductes suïcides, és una de les xifres més cridaneres de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Illes Balears, presentat al Parlament per UNICEF Espanya, Red.es, la Universitat de Santiago i el Consell General d'Enginyeria Informàtica.
0: I a les 9 i 9 minuts mos demanam quina és la frase del dia. Per què reflexionem avui?
3: Tal dia com avui, però ja de fa anys, moria el novel·lista anglès Charles Dickens, autor, entre d'altres, de Conte de Nadal, Grans Esperances o Història de dues ciutats, un clàssic de la literatura universal i anglesa, que un dia va dir que no demanis res, i així mai ningú no t'haurà de dir mentides.

0: Home, un poc dràstic, Dickens. No?
1: Era dràstic, però no me diguis que no t'ha semblat una fantasia poder juntar gràcies a una frase dos mites com són Dickens i Bisbal. No? Hacia un lado, a l'altra Europa. I aquí al mig el dia, que som
2: nosaltres.
1: I Elena Gadel. Sí, tampoc mos han de passar entre Elena Gadel i David Bisbal, que ha fet més carrera ha estat David Bisbal.
2: Ella com a actriu, però ves, que ho volia assenyalar perquè a mi m'agrada molt Elena Gadel.
0: Afegim més...
1: Gadelistes de Balears. Una abraçada a tots. No fos cosa.
0: Afegim més personatges del dia. De què parla tothom avui?
1: I de tothom parla de la princesa Leonor i l'infanta Sofia, que varen tenir una agenda, podríem dir, diversa. Perquè a primera hora de diumenge eren amb el Papa Lleó XIV i varen acabar el dia el concert de Bad Bunny.

0: Diumenge ja es va viure a Madrid una imatge ben curiosa. La princesa Leonor i l'infanta Sofia anaren o passaren de la solemnitat institucional a l'ambient festiu de Bad Bunny en qüestió d'hores. Al dematí, les filles del rei Felip i Letícia varen assistir a la missa multitudinària presidida pel papa Lleó XIV a la plaça de Cibeles, en un dels actes més destacats de la visita del pontífex a Espanya. A la celebració hi varen participar centenars de milers de persones. Però, clar, la sorpresa va arribar al capvespre quan Leonor i Sofia varen ser vistes al sisè concert de Bad Bunny al Metropolitano de Madrid. Diversos vídeos difosos a les xarxes socials les mostren cantant i ballant-les totes des d'una llotja acompanyades d'amigues i vestides de manera més informal. La imatge ha generat nombrosos comentaris a internet pel contrast entre els dos escenaris d'una mateixa jornada. Un acte oficial amb el papa a una nit de música urbana amb una de les grans estrelles mundials del moment. Un diumenge singular que podria resumir les dues cares ben diferents de l'agenda dels membres més joves de la Casa Reial. No sé com valorau aquests contrastos.
1: Idò, si tenim en compte que aquesta princesa nostra té 21 anys, segurament té més ganes de ser casitada amb Bad Bunny que ser caseta o ser caseta del senyor, per dir-ho d'alguna manera. Però ara veure que compleix...
0: Ha quedat una mica heretge, aquest comentari, no, però no passa res.
1: Ai, que per favor, però jo crec que és veure que Leonor va complint amb allò que s'espera d'ella, no només amb aquests actes institucionals, sinó també s'altre dia la van veure tirant-se amb paracaigudes, no?, perquè està completant el seu servei militar. Però jo crec que remarcaria que té 21 anys. Per favor, que no la vestesquin com una senyora de 50. Perquè... Perdó, puc fer aquest comentari,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sens dubte, sens
1: senyora
2: dubte.
1: Directora, és que crec que no són conscients...
0: Acusacions de censura al dia.
1: No,
2: però
1: he demanat
2: comentari...
1: permís. He demanat
2: sí,
1: permís.
2: Sí, sí.
1: És que crec
2: cadascú...
1: que una cosa no lleva l'altra. I com que Leonor té 21 anys, és normal que siga a veure el concert d'en Bad Bunny. Però no entenc massa bé... que la vestesquin com una senyora, perquè jo veig a
2: però
1: sa mare...
2: Però la vesteixen, en realitat?
1: Segurament.
2: No vols,
1: jo
2: no
1: veig
2: dir
1: a sa mare,
2: ella no tria...
1: preciosa, divina, i la veig a ella i a sa germana, que no sé com si les volguessin vestir una mica de senyores, no sé.
2: Però hi ha una cosa que no m'encaixa, perquè monges. La mare té molt de gust.
1: Sí. A mi no m'encaixa no? tampoc.
2: És
1: veritat. Volia fer aquest comentari per això, perquè hem de recordar que té 21 anys. I que és normal que siguin els concerts d'en Bad Bunny, que vulgui cantar i ballar
0: però
1: les totes.
0: Ningú està criticant
1: no.
0: en aquest programa, només és que contrasta una mica la imatge d'es dematí a una missa solemne amb el papa en milers i milers de
1: feligresos
0: i es ve expressar un altre tipus de culte com és el cas d'en Bad Bunny.
1: Avui de matí tu deies, és que he vist per xarxes que s'ha criticat que anaven talons i que no sabia caminar.
0: No.
1: Que,
0: experts en protocol han analitzat les imatges i et cerca que a la recepció en el papa la princesa Leonor anava entaconada, l'infanta Sofia no hi anava i per davallar unes escales gegants s'havava de recolzar en la seva germana. I el que van dir, o el que deien després en protocol i en moda, és que fins que no estàs segur de dur una peça no l'hauries de dur. Una mica allò que deia Coco Chanel a Salsia, de que tu has de dur el vestit no t'ha de dur
1: no
0: a tu.
1: De tu.
0: Per tant, tu has de dur set sabates no t'han de dur a tu.
1: Perfecte.
0: Si tu no saps caminar, no hi entris. Ja
2: veig
0: està.
2: Que hem derivat l'anàlisi del tema en qüestió,
0: no,
2: que era
0: no.
2: la presència de la princesa al concert de Bad Bunny, després amb els estilistes
0: a mi em
2: pareix
0: meravellós que com a lota jove i com a futura cap de l'Estat, ella pugui ser per tot. I si demanam i reclamam uns reis del segle XXI, són reis que han d'anar a recepcions reials, però també són reis que han de tenir... consciència de lo que és la necessitat de s'esbarjo, de tenir temps lliure i sobretot de mesclar-se amb altra gent. Encara que som conscient que des d'una llotja VIP en el concert d'en Bad Bunny no te mescles amb molta de gent, però com a mínim, encara que sigui d'en fora, com quan Maria Antonieta i Lluís, el que sigui, miraven en els seus súbdits, en els Champs-Élysées, gaudint una micona, doncs els reis també o la princesa veu els seus súbdits d'en fora.
1: Maria Antonia, tens la mateixa edat que en Leonor, tu?
3: Jo som 2004, no, jo ja he fet 22.
1: Ah, ell, un any, vols dir un any. Sí. Te veu vestida com la Leonor?
3: Jo no m'ho veig vestida, però per ventura és qüestió d'estils. Pot ser si tingui una modista i ella digui, d'acord, m'agrada, o és que simplement s'ha basat a dur aquestes peces de roba que jo no podria dur.
2: Com pot ser tan políticament correcte? Eh?
1: Però
2: és veritat. No,
0: i que també
2: molt ben estructurat
0: haurien d'anar
2: aquest
0: la pressió que duen aquestes dues joves a sobre, que saben que tot allò que s'aposin serà escrutat de dalt a baix, sí. I pot ser no pequen de modernes, perquè si anessin molt modernes i anessin amb un crop top, supos que dirien la
2: home,
0: princesa Leonor
2: crop
0: amb un crop top.
2: ni un crop top ni tampoc una falda per turmells, no? No sé.
3: Ha... Però que també... sempre tendran a dir,
1: sí,
3: perquè...
1: Sort vera. Sí, sort vera. Però tu veus bàsicament normal que siguin en Bad Bunny, que no...
3: Jo sí, i m'ho pareix superbé que puguin tenir un de matí un poc més col·loquial i han de seguir les normes i la seva rutina en el seu dia a dia. Ara bé, sort baixa té temps lliure.
1: Ja mordes ja ja tu ahir que se pot ser per tot.
3: Se pot ser per tot. Jo som la primera que m'apunta un bombardeig perquè la princesa, no?
2: Idò, és un dels temes que analitzam avui, però segur que tindrem molt més, i amb la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Portesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció. Començam el dimarts.

0: Brodel, jo no sé ni com havia llegat a casa.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, i Vetres Ràdio.
2: Són les 9 i 17 minuts, com sempre puntuals i fidels a la nostra tertúlia. Repassam l'actualitat avui amb el missè Eduardo Luna. Bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Ens visita aquí, als Estudis de Palma. Els qui mos seguiu sempre sabeu que Josep Pons Fraga sempre ens escolta des de la seva illa, Menorca, però avui el tenim presencialment aquí, la qual cosa és, sens dubte, un gust. Bon dia, Josep.
4: Gràcies, bon dia, i molt content de poder estar en directe aquí amb vosaltres.
2: I nosaltres amb tu, igual, Necane Don Blas, periodista, companya.
5: Hola, bon dia.
2: Com va? Bon dia, bon dia, Marc. Començant parlant de lloguer il·legal, en interrogant, perquè encara s'hauria de determinar, me refereix al cas de la Vileta. Recordeu, el Consell de Mallorca tancarà i sancionarà el pis de la Vileta a Palma si es confirma definitivament que aquest pis en concret es destinava al lloguer vacacional il·legal. Ens referim a un pis que va patir una fuita de gas i que va afectar a 4 joves. El conseller de Turisme, Guillem Llinart, ha explicat que no consta cap denúncia per part dels veïnats de moment. Nosaltres escoltàvem els testimonis d'alguns veïnats de la mà dels nostres companys dels serveis informatius i deien que s'havien cansat de fer denúncies al respecte. Clar, quin tipus de denúncies? No sabem si era per una via formal, Eduardo, perquè el conseller no té constància. Què pot haver passat perquè els veïnats diguin no, això sí que s'ha denunciat, però el conseller no té cap constància?
3: Claro, pues pasa lo de siempre. El mal endémico de este país es que las instituciones no están interconectadas entre ellas. Entonces, si una persona pone una denuncia en policía local o en el ayuntamiento y no se tramita al consejo, pues efectivamente el consejo puede ser que no tenga conocimiento. Para mí lo que subyace detrás de esto, que evidentemente si los vecinos habían denunciado alquileres ilegales, pues entonces parece que es medianamente obvio que efectivamente se dedicaba a eso, es la falta de mantenimiento de este tipo de vamos a decirlo, de pseudo negocios, ¿no? Porque al final el tema no es si alquiler vacacional sí o no, es que sí, tiene que estar regulado y tiene que estar con ciertas garantías. Y en este en concreto, por lo que ha podido trascender, si estamos hablando de cerramientos ilegales, de poco mantenimiento o falta de mantenimiento, que es lo que parece que ha generado la mala combustión.
2: Una caldera encapsulada en una obra sense llicència.
3: Claro, a mí no me preocuparía de ser el propietario de la vivienda la sanción que me pueda poner el Consejo, me preocuparía esos 13 heridos que puede hacer el juzgado, porque ahí puede haber lesiones por imprudencia. Esto es lo que me preocuparía a mí.
4: No, jo el que diria és que no funcionen els mecanismes. Si els veïns van denunciar i a més hi ha unes plataformes, hi ha uns espais on tu pots anar i dirigir-te i dir, escolta, nosaltres detectem un lloguer il·legal quan no està autoritzat, i resulta que això no ha funcionat. A més resulta, segons he pogut llegir, de que hi havia anat, s'havien presentat inspectors allà i sortia un senyor que diu que tenia un contracte de lloguer particular normal per tot l'any. Però la realitat quina és? Que apareixia una persona que tenia un contracte de lloguer ordinari però que en realitat estava fent aquest lloguer il·legal. Això vol dir que s'han de revisar els mecanismes de control. Si els veïns han detectat una actuació il·legal i l'han denunciada, i el Consell de Mallorca, com també ha fet el Consell de Mallorca, et dona l'oportunitat de tu poder denunciar-ho. Però això ha de funcionar, perquè si no se denuncia, per a què serveix? I esperen també, finalment, com diu Eduardo Luna, la qüestió, dirien, de responsabilitats per danys que hi ha hagut una explosió d'una caldera, i també recordar de que el PSOE va incloure aquest habitatge o cap pis a la denúncia que va fer quan va donar a conèixer que s'alloga precisament a través de la plataforma Airbnb i deia exactament la Vileta, ubicació, característiques, condicions i preus. Algo no ha funcionat.
2: I en teoria estan ja en marxa alguns mecanismes, no?, per detectar el lloguer il·legal a les xarxes socials, no només a les xarxes, sinó a les plataformes com Airbnb, i mira, el resultat ens diu que encara circulen lliurement alguns d'aquests pisos.
5: Bueno, yo creo que esto es un goteo constante. Es un problema que no es... Que ha habido una explosión de alquiler turístico ilegal y no se va a resolver esto de un día para otro. Eso está clarísimo. Ahora, es verdad que las instituciones están atadas de pies y manos en muchas ocasiones y no pueden actuar. Primero, porque hay falta de inspectores. Segundo, porque lo que decía Eduardo, que no sé, no hay una comunicación entre las propias instituciones para que las denuncias vayan de un lado al otro y se pueda hacer una visión panorámica y general del problema. Y luego que efectivamente esto requiere recursos y tiempo. Entonces, si hay...

0: Y ahora mismo no sé cuántos inspectores tiene el Consejo de Mallorca para controlar los alquileres ilegales, pero seguramente será un número mínimo para poder analizar todo lo que está pasando. Y luego, claro, nos exponemos a que pasen situaciones como las que hemos vivido, ¿no? Como no tiene las condiciones mínimas que se le exige. Perdón, a un alojamiento legal, pues
1: me sorprèn que la gent s'arrisqui, perquè les multes són altes. No pot ser l'argument que digui, no, és que me compensa tot el que guanyo. Ostres, aquí parlem de pisos més petits.
2: Marta, hay un sentimiento de impunidad total, porque entre todos los pisos que hay, yo creo que el propietario lo que piensa es, bueno, no va a ser a mí que me toque, que justamente, como decía Necane, con los pocos inspectores que hay, me van a inspeccionar a mí. Y luego, además, ojo, porque las primeras multas no son de cuantía alta. Esto, como siempre, la administración va graduando las sanciones en función de la reiteración, vamos a decir, infractora.
3: Jo el que afegiria és a veure quantes d'aquestes multes o sancions arriben a cobrar realment. Perquè una cosa és que s'imposin, després hi ha una tramitació, tu pots presentar recursos, i bueno, jo crec també que l'administració, que també deia Nanecani, per una banda hi ha la manca d'activitat inspectora, perquè hi hauria d'haver molt més inspectors, aquesta sensació d'impunitat que diu Eduardo Luna, i jo, el darrer que apuntes, molt bé, es posen sancions, però quantes arriben a cobrar realment?
1: Sí, és una gran pregunta. Quantes acaben pagant? En tot cas, una denúncia de la gran quantitat de lloguers il·legals que encara tenim a les nostres illes, tot i que hi ha reforços, no?, respecte als inspectors, i tot i que s'està fent feina de valent per evitar-ho. Volem parlar de la visita del Papa. Duim pràcticament les darreres hores analitzant, no?, tot el pas del pontífex per l'estat espanyol. Recordam, ahir a Madrid, intervenció històrica al Congrés dels Diputats amb una ovació de més de 7 minuts, un discurs que parlava de temes sobre, com per exemple, l'avortament, l'eutanàsia, també va defensar un ordre internacional que pugui respectar els tractats de pau, es referia a tots els conflictes internacionals. I després, tal vegada, la part més polèmica de tot això va ser la intervenció, o la reunió, millor dit, en privat, amb les 6 víctimes d'abusos sexuals comoses per membres de l'Església. És una reunió que va tenir lloc en privat, com dèiem, durant quasi una hora varen parlar, però que va ser molt criticada per altres entitats, per altres associacions de víctimes, que varen lamentar no tenir tanta visibilitat. Recordem que l'entitat en la que se va reunir el Papa era una entitat que pertanyia a l'Església Catòlica. Josep, com a expert, no?, sempre en aquestes qüestions, i fes un anàlisi de tots aquests punts en concret de les darreres 24 hores.
3: Realment el Papa diu moltes coses, i penseu que tots aquests dies, ara avui va de Madrid a Barcelona, després té que anar a Canàries, vull dir, tenim 6 dies, però que 25 discursos, intervencions, misses i reunions. Jo d'ahir destacaria 3 coses. La primera, la defensa de la vida, textualment va dir des de la concepció hasta l'ocaso, el qual vol dir que rebutja tant l'avortament com l'eutanàsia. Bueno, després va veure que els diputats i senadors el van aplaudir durant 7 minuts, això per una banda. Segona, el rebuig quan ell diu que no existeix la guerra justa. Vull dir, va dir, no hi ha el concepte de guerra justa, a dia d'avui no hi ha cap guerra que pugui ser justa i pugui ser acceptada per ell mateix com a cap de l'Església Catòlica i per s'avenjar. I després hi ha el tema dels abusos, que sí, es va reunir amb 6 víctimes, ara hi ha altres organitzacions que consideren de que hauria d'haver-se fet tot d'una altra manera, que l'Església Espanyola, la Conferència Episcopal, el protocol que va firmar amb el Ministeri de Justícia hauria d'anar més enllà, hauria d'emparar a més víctimes, et cerquen en aquests moments hi ha actuacions, i jo el que darrer que apuntaria és que aquesta visita del Papa Lleó XIV a Espanya marcarà el punt d'inflexió perquè a les pròximes setmanes coneguem ja qui és el nou bisbe de Mallorca, qüestió que en aquests moments està tot aturat precisament per esperar que acabi aquesta visita del Papa a Espanya, i et sabrà després el relleu a Barcelona, el cardenal Omella, que avui el rep, que ja no és elector perquè ha complert 80 anys, no pot participar com a elector en el pròxim conclave, i també sabrem en molt pocs dies qui és el successor de Sebastià Taltavull.
1: O sigui que confirmam que aquestes notícies podrien arribar just després de la visita del Papa, o sigui, en pocs dies, pràcticament,
3: sí.
1: Josep.
3: Sí, l'anunciatura, el nunci Pioppo, que va prendre possessió el mes de desembre, ell sabia que hi havia tota aquesta visita del Papa, que és un gran aconteixement per l'Església Catòlica Espanyola, amb mobilitzacions de milers de persones. Ahir en el Bernabéu hi havia 80.000 persones, diumenge a la missa que va fer a Madrid també va ser multitudinària, i hi ha un acord intern a la conferència

0: 9 i 40 minuts, continuem aquí la nostra tertúlia, el repàs a l'actualitat d'avui amb Necane Don Blas, Eduardo Luna i Josep Pons Fraga, i parlant precisament d'infància i de mòbil. De fet, ho fèiem un dia més en xifres molt sorprenents. Més de la meitat de l'alumnat de 5è i 6è de primària ja té mòbil propi, i a segon d'ESO, i això és el que crida més l'atenció, pràcticament tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu encara són els 11 anys, i el més preocupant és que gairebé tots els adolescents participen d'alguna xarxa social. També preocupa un augment de problemes de salut mental entre els menors, i el més cridaner de tot, pràcticament jo podria dir que és aquesta xifra, 10% de les nines té conductes suïcides. Són els resultats, la conclusió de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a les Illes Balears, que va ser presentat al Parlament per UNICEF Espanya, per Red.es, la Universitat de Santiago i el Consell General d'Enginyeria Informàtica. Sabíem que el mòbil és una realitat, la mitjana de 11 anys m'apareix una barbaritat, però que el 10% de les nines tinguin conductes suïcides, Josep, mos quedem sense paraules. I aquí les xarxes i l'impacte que ha tingut internet, xarxes, etc., té molt a veure.
1: Bueno, tenen mòbil els al·lots de 8, 9, 10 i 11 anys perquè són pares se van als...
0: Clar, recordem, els 11 anys és la mitjana.
1: Sí, això és la mitjana, vol dir que n'hi ha qui el tenen molt abans
0: i després, clar.
1: Però si aquests al·lots, que són menors i que no tenen recursos, tenen un mòbil i tenen iPhones i equips de nova generació, és perquè qualcú els ha comprat o els ha regalat. Ara me diuen de que quan fan la primera comunió o fan una festa d'aquestes, els hi regalen un mòbil. Primera qüestió. Segona, control parental. Si un pare regala o dona accés a un fiat de 8, 9, 10, 11 anys, hi té que haver unes maneres de controlar. El que passa que, com que és la generació digital i en saben molt més que nosaltres, saben eludir tots aquests controls parentals. Tercera, jo no ben d'acord en que hagin disminuït els riscos, perquè hi ha tota una sèrie de jocs Fortnite, etc., que els hi permet, o resulta que són portes d'entrada de pederastes i altres persones que tenen, evidentment, són delinqüents per accedir a la infantesa, que és a l'etapa d'edat que necessita més protecció. Jo crec que aquí el que fa falta és una formació, perquè som una generació cada vegada més digital. Ho veiem. La premsa en paper pateix, els diaris en paper pateixen. Perquè vas a un institut de secundària a Menorca, quan vas a fer una explicació de com feim el diari, te diuen, bé, diari en paper, però jo vull, això el veig i el consult a través del mòbil, perquè vull veure l'edició digital. Una altra qüestió que també la volen que sigui tot gratuït. Això és un altre debat. Però jo crec que aquí la qüestió és de cada vegada estan més enganxats en el mòbil, veig molt difícil el control parental perquè els al·lots ho saben eludir, i jo crec que els riscos, en tos de disminuir, cada vegada són més, són superiors.
2: Mira, yo, este es un tema que, bueno, por suerte creo, porque es por suerte, trato muchísimo, porque es una de las líneas de investigación que tengo en la universidad, todo el tema de ciberdelincuencia, inteligencia artificial y acceso a tecnologías, y es un tema que tiene muchísimas aristas. Mira, empezando por el tema del porcentaje de suicidio de las niñas. Niñas y niños, sí, lo que pasa es que es más acentuado en niñas. Claro, si tú te das cuenta de que lo que ellos ven por redes sociales son prototipos inalcanzables de instagramers, celebrities y tal, que les están marcando cánones de belleza que están absolutamente alejadísimos de la realidad, la frustración que les genera el ver que no llegan a eso, lo que intentan mostrar en redes sociales siguiendo ese tipo de perfiles y, en consecuencia, en los comentarios negativos que reciben, generan toda esta patología que acaba, por desgracia, muchas veces muy mal. Esto solo es un punto, es una arista del problema. Pero es que luego, por otra parte, está todo el tema del acceso que tienen no solo a cualquier personaje que ande por internet, sino a temas de pornografía. Sí. Esto cuando se habla a los padres, porque a los padres les puedes dar formación, pero luego al final, por desgracia, hemos dejado la educación a un lado y es mejor darle al niño el teléfono para que no moleste que no estar con él. Entonces, claro, la pregunta al padre sería decirle, oye, ¿tú a tu hijo o a tu hija la dejarías de noche sentada en la puerta de prostíbulos? ¿A que no? Pues es lo que estás haciendo con el teléfono, porque con el teléfono tienen acceso a muchísima información muy peligrosa, y como tú bien decías, los controles parentales en este tipo de generaciones no sirven absolutamente de nada. Formación, mira que yo soy súper liberal en muchísimas cosas, pero yo ya me empiezo a plantear hasta qué punto el paso entra por prohibir ciertos tipos de contenidos para menores. Y pero claro, luego volvemos a la otra parte de la solución. El problema es técnico. ¿Cómo prohíbes este tipo de contenidos? Esto es un problema enorme que cada vez va a ir a más.
1: Els hi salta. Els hi salta a qualsevol moment. Exacte, sí. Entren en un programa d'una cosa i resulta que els hi desvia. I,
2: lo que tu decías, los
1: no
2: chats...
1: No poden evitar.
2: Los chats privados en juegos totalmente, bueno, inocuos.
1: Sí. Inocents.
2: No los hay tan inocuos, sí, porque cada juego... Sí. Que tela, ¿eh? O sea, que no quiero entrar ahí, pero hay cada juego que habría que hacérselo mirar. Pero esos chats que son para interactuar jugando, dan entrada también a ese tipo de personas, ¿no? Es un tema peligrosísimo.
3: Sí, es un tema muy delicado y además que no tenemos todavía totalmente controlado, ¿no? Porque en teoría, no sé qué ha sido ya del anuncio de Pedro Sánchez, de que iba a prohibir las redes sociales
0: de los menores
3: de 16 años. Otro más, ¿no? Otro anuncio más. Vivimos instalados en el anuncio permanente del presidente del gobierno, a ver si algún día hace algo. Y luego, en cualquier caso, sí que me parece preocupante lo que decimos, que el modelo por lo que respecta a las niñas, ¿no? Este 10% de niñas con pulsiones suicidas tiene que ver con el modelo que ven en las redes sociales y tiene que ver también con la exposición pública a la que están sometidos ellos directamente a través de las redes sociales, que alguien le dé like o no like a su foto de Instagram o de TikTok o a su vídeo de TikTok, ¿no? También y los comentarios, además, la amplificación de las redes sociales del daño del bullying tradicional que se vive en los colegios, en las redes sociales se amplifica de manera extraordinaria. Entonces, a mí me parece peligrosísimo también soy bastante... no me gusta prohibir, no soy de prohibir, creo que la cuestión tiene que ver más con la educación, pero tengo que reconocer que en algunos aspectos me lo planteo porque no me parece
0: que estamos... Com se gestiona, mos està fugint de les mans, és veritat, eh?
1: No, ara mateix no tenim solucions pràctiques, reals, no. Efectives, perquè el coneixement que tenen de les noves tecnologies els adolescents m'ho supera, i qualsevol barrera que posis, qualsevol tallafocs, ells troben la fórmula per evitar-lo i per sortejar-lo. Fins i tot, a vegades posen en pantalla, veuen un TikTok, però davall aquell TikTok hi ha un programa pornogràfica de qualsevol cosa.
0: I alerta perquè tampoc tenim els resultats d'alguns estudis, perquè no oblidem que això és relativament recent, no? Aquesta addicció tan forta entre els adolescents, que per cert, recoman pares, mares, tutors, tothom que tingui un menor a casa, un adolescent, desconnectats, la docusèrie de IB3, que la podeu trobar a tot IB3, tres capítols, i a més és que és molt interessant perquè parlen els mateixos adolescents. És molt difícil a vegades, no?, cercar el testimoni del propi adolescent, qui és que te diu que ell s'hagués estimat, si hagués tingut l'oportunitat, no?, de fer el temps enrere, no tenir un dispositiu. O sigui que la recomano perquè és superinteressant. Desconnectats a tot i vetres, la podeu trobar a la carta. 9:47, uns consells. Torna'm tot d'una.
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
5: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
4: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
6: Que estat sol, les coses arriscades.
4: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
7: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Fer la capadeta des de la finestra de Casa Àvia, acompanyar la qualcada fins al darrer toc de Fabiol, respectar els caixers, cavalls i cavallers, Sant Joan es diu així.
8: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
9: El dia, amb Marta Grau.

0: Y estoy estorat, como se suele decir, porque creo que tengo una crisis de identidad de estar de acuerdo con Nekane. O sea, me parece...
1: ¿Pero por qué?
0: Me quedo ahora como digo, Dios mío, no puede ser. No, es poco... Normalmente no estamos de acuerdo, pero el comentario de Marc Pons de que llega tarde, o sea, vamos a ver, habéis estado 8 años, no habéis hecho absolutamente nada en este sentido. Llegue tarde o no llegue tarde, por lo menos está haciendo que es el primer paso para hacer alguna cosa, ¿no? Ponerse a trabajar en ello. Repito, yo creo que si... si cumplen los plazos y no pierden tiempo en el camino, yo creo que para el verano que viene podria estar perfectament.
1: De fet, la crítica que va fer Joana Gomila aquí a la tertúlia política d'ahir va ser precisament perquè no una rèplica per Menorca, no? Perquè no una possibilitat també d'aquesta llei a Menorca.
2: Bueno, efectivament, el Consell de Menorca, jo crec que tant a Menorca, Mallorca i Eivissa i Xerrer de Menorca hi ha dues grans demandes socials a Balears. Habitatge digne a preu assequible i reduir-se els cotxes, reduir-se la massificació de cotxes, i això implica restriccions a les tres illes, a Eivissa i a Formentera, ja hi són. Menorca, en aquests moments, hi ha un acord polític, el Consell de Menorca ha posat en marxa aquest estiu unes càmeres de control per saber exactament el volum de cotxes que tindrà que reduir, que s'aplicarà també de cara al 2027, l'aplicació pràctica de la restricció de vehicles. Una vegada ha fixat un sostre màxim, el que ha fet el Consell de Menorca és dir, Menorca hi posa aquesta limitació de cotxes fins aquí arribam. Aquest estiu sabrem els que entren pel Port de Mó i pel Port de Ciutadella. I a partir de l'estiu del 27 ja tindrà una aplicació pràctica, en el cas de Mallorca. El Partit Popular i de matí registra una petició per accelerar el tràmit parlamentari perquè sigui per via d'urgència. A continuació, el PSOE s'hi afegeix. Això que vol dir que, si tot va bé, final d'enguany, desembre, màxim en gener, pot estar això aprovat en si intencions, en voluntat de que s'apliqui el juny del 2027. I amb això jo tinc que dir una cosa. Haurà estat un equip de govern del Consell de Mallorca, del Partit Popular, presidit per en Llorenç Galmés, que haurà donat aquestes passes. I me deman per què no va fer aquestes passes a l'anterior govern que hi havia del PSOE, de Més i de Podem, perquè no ho van iniciar o ho van deixar en manco encaminat i s'ha hagut de fer tot ara. I en aquests moments és perquè hi ha una demanda social. I coincidim, Nanecane, n'Eduardo Luna, coincideix jo i coincideix de Marta Grau, perquè la darrera enquesta que nosaltres vam fer a Menorca, en els menorquins, que van fer un foro del Lazaret, i van dir quina és la qüestió que preocupa més en els menorquins. La primera, l'habitatge. Volem pisos a preu assequible. Però, segona, creiem que hi ha massa cotxos, que hi ha una massificació a la carretera, que a Menorca s'accentua més durant l'estiu. Però és que la percepció com a ciutadans que anem i venim, la patim tots, en Nekane, en Eduardo, en Marta. És que per això crec que hi ha acord. I com més prest ho facin i com més prest ho apliqui el govern de la senyora Proens, del senyor Galmés i del president Dolfo Vilafranca a Menorca, la gent dirà, bueno, alguna cosa han fet, el que no poden fer és esperar indefinidament i que cada vegada entri més cotxes i més cotxes de lloguer. És que no té cap ni peus.
1: 4 minuts. Faig una ronda de titulars ràpida per la crònica estatal, per la política i sobretot per la situació del president del govern davant de tots els conflictes, no?, que hem anat narrant les darreres jornades. En aquest moment me centraré només en el cas del germà David Sánchez. Queda vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez per la contractació suposadament irregular a la Diputació de Badajoz. Ahir l'audiència rebutjava la petició del germà del president espanyol de tornar a declarar el judici. L'advocat de l'acusació popular del Partit Popular veu acreditats els delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències contra Sánchez. Què suposa aquesta altra pedra a la sabata de Pedro Sánchez? Comenceu, qui vulgui, una ronda ràpida de titulars. Què podria passar? Com acabarà?
3: No, de momento no passarà nada. Pasará algo cuando a Pedro Sánchez le interese, para sus intereses políticos, de convocar las elecciones o no convocarlas. No creo que pase nada, incluso en la hipótesis de que haya una sentencia que condene al hermano de Pedro Sánchez, porque probablemente además la recurrirá. Pero bueno, yo creo que no tendrá ninguna trascendencia política más allá del hecho de que si hay una condena al hermano de Pedro Sánchez, bueno, pues esto también es importante, pero no le veo que luego haya una consecuencia.
1: Vols dir que han passat coses més greus que no han suposat cap tipus de conseqüència perquè aquesta ho hauria de ser.
2: Bueno, efectivament, Pedro Sánchez aplica un sol principi, té un lema que resistir, bueno, i ell va resistint, i va aguantant, i resiliència, i resistència. Hi ha tota una sèrie de fronts judicials oberts, tota una sèrie de casos, té dos

0: secretaris d'organització a la presó, el senyor Ábalos, el senyor Cerdán, i, bueno, i cal recordar aquí que ell va arribar a la Moncloa perquè va denunciar la corrupció del Partit Popular i va denunciar a través del senyor Ábalos que avui el té tancat a la presó. Dit això, Pedro Sánchez intentarà aguantar, intentarà arribar al final de la legislatura i jo crec que cada vegada els barons del Partit Socialista, els líders autonòmics, es plantegen si hi haurà un gran superdiumenge electoral que hi hauria tot junt totes les eleccions, perquè és el que li diuen, si han de passar primer nosaltres per a les eleccions, te jutjaran a tu, Pedro Sánchez, i de part rebran nosaltres. Per tant, ell, la posició és de, mentre no hi hagi una condemna ferma, que no hagi de presentar recurs, perquè com que la llei, el dret penal espanyol és molt garantista, aguantam a la Moncloa i si plau, plau, i si no aprovam els pressupostos, no els aprovam.
1: Eduardo.
2: Rapidíssimamente, o sea, aquí la única solución la tienen los propios socialistas, las bases, que tienen que hacer algo para salvar el partido, porque si siguen dejándolo en manos de este señor, lo van a destrozar absolutamente. Pedro Sánchez no va a hacer absolutamente nada, ni con una sentencia condenatoria del hermano, ni de la mujer, ni de María Santísima. Lo único que va a hacer es decir que no les conocía de nada y seguir en el poder.
1: No se contemplen eleccions, això ha quedat, no, Eduardo, ha posat el punt i final. No se contemplen eleccions, amb això estem d'acord, la probabilitat és mínima.
3: Bueno, jo crec que no se contemplen eleccions si a Pedro Sánchez no li interessen, si hi ha algun aconteciment.
1: Si creus que cap la possibilitat de que això pugui beneficiar, no es descarta que pugui ser. En tot cas, ho veurem.
0: Juguen el dia a dia, llavors si hi ha un moment, una oportunitat, un entorn que el pugui afavorir, en aquest cas sí que podria convocar l'acció
1: aquí...
0: anticipada. A dia d'avui no
1: se contempla. Aquí serem per analitzar-ho en cas de que se pugui produir. Necane, Eduardo, Josep, a totes, moltíssimes gràcies i que passeu un bon dimarts.
4: Bon dia.
1: Escoltem els nostres companys de serveis informatius a la ràdio. Fem petita pausa per publicitat de la part televisada del nostre programa i tornem tot d'una.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. El conflicte laboral de les educadores de 0 a 3 anys que reclamen un conveni autonòmic propi ha marcat l'inici de la sessió de control al govern al Parlament. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reiterat el compromís de l'executiu per continuar impulsant la negociació col·lectiva entre sindicats i patronals per resoldre aquest litigi a les escoletes. Recordem que el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar la vaga del dia 16 de juny.
2: Durant una pregunta de Més per Mallorca, Vera ha defensat que l'executiu aposta pel diàleg i ha assegurat que està disposat a assumir la diferència de sous si les dues parts arriben a un acord per utilitzar les taules salarials del conveni. El conseller ha remarcat que el govern treballa per afavorir l'entesa sense imposicions ni amenaces. La diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, ha acusat l'executiu de no escoltar les reivindicacions de les educadores infantils.
3: I mentre jugam a si tu més, les educadores continuen cobrant 1.200 euros. I avui, qui governa són vostès. I per això li faig la pregunta a vostè, senyor Vera, i li deman que, per favor, que escoltin, que dialoguin, que donin resposta a les demandes del sector i, sobretot, que ajudin a mediar.
4: Mereixen la dignitat que els hi va negar el govern anterior. Per això continuem impulsant la negociació col·lectiva per assolir un acord entre patronals i sindicats que millori les condicions del conveni Díaz-Sánchez, sense imposició ni amenaces.
1: Mentrestant, els sindicats amenacen a mobilitzacions davant el canvi de rumb de l'administració, diuen en les negociacions de la carrera professional del sector públic instrumental. Comissions Obreres, UGT, SSI i FIUSO denuncien que els nous criteris que proposa el govern deixaran fora a més de 1.000 treballadors de l'àmbit fundacional.
2: Ha fet entitats clau com la Fundació del Banc de Sang, IB3, GESAIP o la Fundació d'Atenció a la Dependència. Són sectors que gestionen serveis essencials, com les ambulàncies, els trens o els bombers. Els sindicats avisen que no permetran empleats de primera i de segona classe. Exigeixen la retirada de les exclusions i miren fixament a la reunió de dia 11 de juny. Si el govern no rectifica en aquesta trobada, començarà un calendari de mobilitzacions de manera immediata.
1: A l'exterior, el president Donald Trump assegura que les converses amb l'Iran ja estan en la recta final. Diu que l'acord de pau es podria firmar només 2 o 3 dies. Aquest pacte vol posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà després dels darrers atacs entre les forces iranianes i israelianes. Trump ha deixat molt clar que el document impedirà que l'Iran tingui armes nuclears.
2: També implicarà obrir de manera immediata el pas pel canal d'Hormuz. Recordem que aquest estret estava tancat per mort dels atacs de finals de febrer.
5: We have ongoing negotiations in...
2: El president americà ha dit que les negociacions amb l'Iran segueixen el seu curs, que no s'han aturat i creu que van bé.
1: I acabam amb una notícia molt trista per al món de l'educació de les Illes. S'ha mort la mestra i logopeda Pilar Castelló a l'edat de 73 anys. Castelló va rebre el Premi Ramon Llull l'any 2022 per tota una vida dedicada a l'ensenyament.
2: La seva carrera va començar l'any 1977. En aquell moment es va convertir en la primera dona que va aconseguir una plaça de funcionària de carrera a l'Ajuntament de Formentera. Més endavant, l'any 1988, va entrar de ple dins el món educatiu. Va fer de mestra i també de directora d'escola fins que es va jubilar. En total, va fer feina 38 anys per al servei públic. D'aquests, en va passar 27 fent de mestra al Col·legi Mestre Lluís Andreu, on només va ser la directora durant els darrers 21 anys.
1: Arribem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Continuem amb més qüestions, continuem, com sempre, ben pendents del temps. S'incorpora Marga Xifra dels comandaments tècnics i poden confirmar que continua la calor. Però això sí, davallen les temperatures màximes. Això és per l'entrada de vent de gregal, sobretot a Menorca, també a l'illa de Mallorca. I a les Pitiuses avui trobarem alguns núvols de forma puntual.
2: Així és, Marta, bon dia de nou. Però tot i la calor, poden confirmar que aquesta setmana encara no esperam tenir aquelles nits tropicals tan feixugues. És un consol, hem de dir. De moment, i el manco fins diumenge, podrem dormir amb màximes de 19 graus durant el vespre, així que podem estar tranquils. Poc canvis, de moment, Xisco Nadal.
3: Poc canvi, Joana, però a banda d'aquestes altes temperatures, l'estiu ens deixa de vegades imatges per al record. Ara les compartirem amb els nostres telespectadors i ets a descriurem per als oients de televisió. 39 tortugues marines joves varen ser alliberades a la platja de Camp Pere Antoni. Aquí les veiem totes numerades, aquestes tortugues a ciutat. Són els exemplars que varen néixer en el niu local fa prop d'un any en aquesta mateixa platja urbana i ara ja volen, quin guió més meravellós, ja volen, o millor dit, ja neden lliures.
1: Quines imatges tan maques, eh? Això és el que ens deixa l'estiu, aquestes imatges precioses.
3: Un parell d'anys i, sobretot els nins, l'emoció, la cara d'il·lusió que posen quan poden amollar aquestes tortugues és una
1: meravella. I sabeu el que és fascinant? És que tan petitones, perquè tenen un any, o sigui, elles eren uns ous fa només un any en aquesta mateixa platja i que sapin tornar, que sapin trobar perfectament el camí de tornada, que sapin com han de dirigir-se cap a la mà, l'instint animal, meravellós, no? I tota la gent contemplant aquest fenomen, aquest espectacle de la natura. Sens dubte, el temps ens deixa imatges precioses. No sé si les nostres càmeres ens oferiran imatges que puguin competir amb aquestes.
3: Quan arriba aquesta hora, són les 10 i 7, obrim finestres a l'exterior i connectem ara la càmera que tenim a Formentera per veure almenys quin temps fa per aquell indret. Podem veure que hi ha núvols negrencs al cel. No hi ha un sol que diguis podem anar a la platja, però tot i així, Formentera, en qualsevol tipus
1: sempre
3: de llum,
1: preciosa.
3: És una meravella. I veiem que si mateix hi ha barques a la mà, com en aquella cançó de música nostra, sobre la mà boguen ses barques i solen ses es l'infinit. Idò, una mica és aquesta postal que tenim avui a Formentera, tot i que fora sol.
2: Sempre tan poeta, en Xisco Nadal. De la Sabina, a Formentera, també vos oferim una altra imatge, en aquest cas, des Puig de la Tudosa, a Mallorca, també bastant emboirat i bastant remogut, estens, perquè també veiem fins i tot que se remen una mica la càmera, i emboirat, no saben si d'aquesta pols en suspensió que dèiem ahir que sobrevolava l'arxipèlag, per tant...
3: És un homenatge a Charlotte Brontë.
2: Totalment.
3: Això són cims borroscosos, ara mateix borroscosos. Perquè només veiem boira des d'aquesta
2: falta
3: càmera.
2: Veure en Jacob Elordi per allà darrere. Però bé, com que no el podem veure, mos quedam en la imatge d'aquesta càmera.
3: T'imagines que ara en Jacob Elordi goitàs de darrere una càmera
1: i mos quedes... I a mi, jo demà, jo veig això a una beauty i ja demà que m'ingressin. Directament. Perquè hem vist de tot, hem vist ocells, hem vist peixos, gavines, gent espontània nedant, però de moment en Jacob Elordi... No. Tot i que tampoc seria descartable, perquè hi ha molt de celebrities que venen aquí a estiuetjar a les nostres illes, però una beauty, això encara jo no ho he contemplat ni molt manco. Tenim notícies també molt més serioses, perquè vos contam que a Filipines un terratrèmol de magnitud 7,8 ha provocat a l'illa de Mindanao la mort del manco, 37 persones i més de 470 ferits. Són les darreres xifres actualitzades, compartint les imatges que descrivim pels oients. Una dotzena encara de persones romanen desaparegudes i els equips de rescat continuen cercant-les sota les runes. El sisme ha provocat la caiguda d'enderrocs i de lliscaments de terra. Va haver una rèplica que va tornar a sacsejar l'illa, però no va causar incidències i, de moment, han desactivat les alertes per tsunami. Deixant de banda el temps, la meteorologia i l'actualitat internacional per centrar-nos o focalitzar-nos en temes molt més locals i, a més, temes que són de màxima actualitat en aquests darrers dies. Posam el focus en la campanya de la renda que entra en la seva recta final. Milers de contribuents encara no han presentat la declaració, sempre hi ha gent que ho deixa per al darrer moment i els experts insisteixen que deixar-ho pot sortir car.
2: Una d'elles sóc jo, que encara no l'he feta, supos que ara en Paco m'arranyarà. Però bé, de fet, els assessors fiscals alerten que cada any es repeteixen errors que poden afectar directament la butxaca dels ciutadans. Deduccions familiars mal aplicades, ajudes que no se declaren correctament o esborranys que es confirmen sense revisar, són algunes de les incidències que podrien dir són més habituals.
3: A més, aquesta campanya incorpora novetats fiscals i canvis que afecten treballadors, autònoms, propietaris d'habitatges de lloguer i també famílies amb fills. Tot plegat en un moment en què el termini per presentar la declaració ja entra en allò que seria el compte enrere. I per esclarir dubtes i saber quins són els errors més freqüents que cometem els contribuents, avui Marta ens acompanya l'assessor fiscal Paco Ramis.
1: Paco, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
1: Mira, t'hem convidat perquè jo sé que hi ha molta gent, milers, com explicava la notícia, que encara no han fet la declaració i encara són atents d'evitar els errors més comuns.
4: Sí, clar.
1: Començant per els errors més comuns i així, ja mira, ja que no arriben, que el manco se faci de la millor manera possible. Quins són?
4: Els errors més comuns, com deien Xisco, són deixar d'aplicar deduccions autonòmiques perquè cada comunitat pot regular les seves pròpies deduccions. La renta és un impost estatal que està participat el 50% per l'Estat i 50% per la comunitat autònoma i cadascuna crea les seves pròpies. Nosaltres aquí en tenim 28, una barbaritat, perquè jo quan me ve una persona és que no... li has de fer un interrogatori per saber si ne pot gaudir qualcuna d'aquestes 28, i de fet això no se fa. Per tant, a vegades, si no t'ho diuen, pues tu no l'apliques, perquè tampoc ten temps d'anar una per una i tal. Però bé, si tu ja veus que, per exemple, se tracta d'una persona que pugui tenir fills amb edat escolar, aquí ja li comença a dir, ah, tens despeses de llibres, tens no sé què, no sé quantes, tens un fill estudiant a fora de les Illes Balears uns estudis que no se puguin donar a la UIB. Aquí sí, fas com un resumen de lo que li pugui
2: un tercer
4: pertocar.
2: Grau, en tota regla, has
4: sí,
2: de fer com un qüestionari.
4: Sí. La més curiosa, que enguany és novedosa, i ahir precisament en els companys del despatx els hi vaig dir, qualcun ha aplicat aquesta deducció? Jo crec que ara ja davant d'un altre al voltant de 400 declaracions. Uh-huh. I és la deducció per ocupació. No se mos ha donat cap cas dels 400 contribuents que tingui una vivenda ocupada. Això vol dir que, bueno, és una bona notícia. Això vol dir que no hi ha tanta ocupació com ens pensam.
2: Exacte.
4: És a dir, en percentatge és un percentatge lleuger. No és que afecti tanta de gent, però, bueno, és una molt espectacular, perquè enguany pues, es veurà que és molt justa aquesta deducció. I, a més, té molt de variant. Pot, inclús les despeses del missar per treure's inclinat, te'n pots aplicar molt. Però bé, la normal de cada any.
2: 28 deduccions, que se diu fàcil o que se diu ràpid. Però bé, és veritat que hi ha molta de gent, Paco, que confia en l'esborrany
4: sí.
2: que facilita Hisenda. És un error donar a tot per fet, sense revisar-ho o sense que qualcú te miri si qualque deducció te pot deduir qualque cosa més?
4: Bueno, sempre hi ha qualcú que un esborrall s'ha deixat d'aplicar una deducció, però és a temps fins dia 30 de juny.
2: Uh-huh.
4: Ben que dir que si vas l'esborrall se pot acceptar ja des del mes d'abril. Si per pressa de que te tornis has deixat d'aplicar una deducció, tens temps per ratificar-ho fins dia 30 de juny. Perquè, dia 1 de juliol, ja entén Hisenda que tu has renunciat en el dret d'aplicar aquesta deducció.
2: Vale.
4: Però no sol passar mal, perquè és que accepten l'esborrall, ja són aquestes persones que tenen un sou i pentura una hipoteca, i si hipoteca te l'aplica. A no que sigui, a vegades te surt un banc una mica rara, total, has canviat d'hipoteca, però normalment els que accepten l'esborrall ja són faves comptades, no hi ha molt més que afegir. I això, pues, aleshores, lleva molta de feina. Ara avui, pues, jo crec que els que mos queden per fer en el despatx són els que són a pagar, perquè els que són a tornar són,
1: ja està.
4: Són els primers que venen.
3: I perquè també, Paco, acceptar l'esborrany no significa que no només que no estigui ben fet, sinó que després Hisenda, si tu acceptes l'esborrany, ja hi ha errades, no se'n fa responsable, perquè
4: no.
3: Se suposa que això només és una,
4: no,
3: informació,
4: és una informació
3: útil perquè tu puguis començar a fer feina, que no mos pensem que, com que m'ho ha enviat Hisenda directament, jo li dono aquell acceptar l'esborrany, que ja estic exempt de qualsevol tipus de responsabilitat. Si hi ha qualque cosa que no he pagat, i Hisenda Santam m'ho podrà reclamar a posteriori.
4: No, no. I, a més, ja t'ho diu, hi ha un apartat que t'ho diu, Hisenda és un gran programa informàtic que seu programa padre i rep informació de tot, dels empresaris, d'arrendadors, de tot. I damunt això el que te fa un esborrall i te diu, segons les nostres dades, això és el que tens. Si tu trobes que no hi ha res més que afegir, l'acceptes i ja no me tens que fer la declaració. Però això vol dir que si tu tens un lloguer i no m'has declarat, aleshores, quan te trobi, tindràs igual de sancions, perquè tu no pots dir, ah, no, vareu ser vosaltres que me vareu dir. No, nosaltres te varen dir que això és el que sabien de tu.
1: Però tu tens una responsabilitat. Clar. No dir, ah, mira, m'ha sortit i fer un poc el suec.
4: No, tu tens
1: evidentment,
4: una responsabilitat.
1: Clar.
4: Hi ha hagut anys que hi ha hagut, bueno, fa dos anys hi va haver unes errades bastant general i va ser per culpa de Hisenda, perquè quan donaven la informació del valor catastral de les vivendes, segons quins ajuntaments deien que no s'havien revisat i s'havien revisat, però bueno, l'afectació va ser, bueno, Hisenda ho va regularitzar, de tota la gent que ho va demanar sense cap tipus de problema. Però normalment el programa padre és un programa que funciona molt bé i cada vegada la gent és més còmoda per ell fer la declaració de renda. Sempre hi ha després els qui trien una renda presencial perquè ja tenen un lloguer, han de ficar despeses. Per cert, els qui ahir tenien renda presencial hi havia vaga, però aleshores crec que no hi va haver cap problema. Han posat un servei mínim bastant gros.
1: Sí, perquè molta gent patia que aquesta vaga se produïa en plena campanya, sí, de la renda. Però
4: els han atesos.
1: En principi no s'ha patit. Enguany hi ha alguna d'aquestes novetats que hem comentat, no? Que tal vegada la gent encara tingui dubtes, no sé, perquè cada any sempre hi ha novetats, les hem repassades, però quina ha generat un poc més de dubtes?
4: Sí, a nivell estatal no hi ha pràcticament dubtes. Són les deduccions autònomes, perquè, com dic, són 16 autonomies i cadascú té les seves, i la gent parla, sent, escolten, i a mi m'han vengut de dir...
1: Per cert, t'han dit, el gimnàs, aquí no s'aplica, aquí no s'aplica el gimnàs.
4: Jo he sentit per la ràdio que el gimnàs entra... Sí, però
1: no vos podeu deduir el gimnàs.
4: Per de la Rioja. És una deducció que a nosaltres no ens pertoca. Per tant, això a vegades crea confusió. Però la veritat és que no... No hi ha hagut molt de canvis fiscals. La llei de pressupost s'ha d'aprovar cada any, bueno, prement i tal, i quasi no hi ha canvis de renda. Per tant, no hi ha moltes modificacions. I jo, si... com a assessor fiscal, pues, duim uns anys de tranquil·litat perquè pràcticament és la mateixa llei que se va actualitzant un poquet.
2: Això és bo, idò. Estic contents de que hi hagi tranquil·litat. Bé, te volen parar supòsits, no? Perquè, sí, per ventura, més enllà de les deduccions, hi ha casos específics de gent que no sap ben bé com fer una cosa o com fer una altra. Si, per exemple, hi ha famílies amb fills majors de 18 anys que han de tenir en compte els pares i com pot afectar que un fill, per exemple, presenti la seva pròpia declaració sense estar obligat a fer-la.
4: Bueno. Sí, bueno, són dues coses. En primer lloc, un fill major de 18 anys, fins als 25 anys, perquè formen part de la unitat familiar fins als 18 anys. Ja passat dels 18 anys, ja no formen part de la unitat familiar. Però si conviven amb els pares, o amb un dels dos, o amb tots dos, els pares tenen dret a gaudir d'una deducció sempre que el fill no hagi passat els 25 anys, convisquin amb un dels pares, o els que se vulgui aplicar la deducció, i que no tingui ingressos mínims superiors a 8.000 euros. Si ja supera els 8.000 euros, ja no poden gaudir els pares d'aquesta deducció. Per una altra banda, si
2: clar, entenc, per exemple, que si és una família nombrosa, en els 18 anys deixen de ser-ho perquè un d'aquests membres ja no forma part del nucli.
4: Ja és major d'edat. O sigui, fiscalment, encara que el detinguem fins als 30 i pico, fiscalment ja no forma part de la unitat familiar. I en quant a el que m'acabes de dir, sí que és greu, perquè si feim, per exemple, inclús un fill que en 14 anys ha anat perquè és molt guapo i li han fet una foto, un model publicitari, li han donat 1.000 euros i li han fet una retenció del 15% i una mil·lídia. Ah, no, fes la declaració que t'han de tocar 150 euros de retenció, perquè per 1.000 euros no pagues res. Aleshores, sense dir res en el pare, fa la deducció, aquest fill està obligant a tots els membres de la unitat familiar a fer declaració per separada. I això fastidia molt si, per exemple, un dels dos cònjuges no fa feina. Se fer la declaració conjunta és molt més favorable quan un dels dos no fa feina. Però si un dels fills ja ha fet la declaració pel seu compte, individual ja ens obliga tots a fer la declaració individual. I això també se pot regularitzar antes del dia 30 de juny. Perquè una vegada va passat dia 30 de juny, la gent diu, tu has tirat una opció i ara ja no me la canvies. I això sí, se mos han donat casos i bastant greus.
3: Clar, i també està el tema dels autònoms, que continuen sent un dels col·lectius amb més complexitat fiscal, perquè són els que més caselles han d'emplenar, perquè han de desglosar allò que serien les despeses. Hi ha diferents partides que van un costat i a l'altre. Quins errors se solen cometre amb més freqüència en el cas dels autònoms?
4: Bueno, el cas dels autònoms estan com... Bueno, es que van per... Hi ha dues maneres de determinar el benefici, que és estimació directa o simplificada. Simplificada és pues, petit autònom, que no ha de donar una comptabilitat general, sinó un registre de despeses. Dins d'aquest registre de despeses que hi du, a vegades no coincideix amb les caselles. Però aquí va haver més complicat és que té dret a les amortitzacions i per poder aplicar les amortitzacions se tindria que dur un llibre d'inversions i amortitzacions. Per exemple, transportistes. Quants n'hi ha de transportistes que només tenen una furgoneta? Milers. Pues tots aquests transportistes, quan compren una furgoneta, tenen dret a una amortització del preu. No poden posar com a despesa la compra total, però un 10% durant 10 anys sí que ho poden posar. Pues aleshores, o no ho saben, o si ho saben, li peguen a bulto i no duen aquest llibre, i què podrien tenir? I un altre problema són quan mesclam els gastos les despeses de la llar en ses de l'activitat. Per exemple, jo per fer feina si són transportistes, tenc que m'estar un mòbil, perquè m'han de poder quedar els clients, però aquest mòbil també en ple per cridar la lota, ben que dic. I aquí què fem? Jo sempre dic, si no se pot demostrar l'afectació d'un element a l'activitat, 50-50, meitat i meitat. Factura de mòbil, la meitat. Si jo dins de casa nostra tenc una petita oficina i tal, pues una part de llum, una part... Això sí que se pot contemplar sempre que vengui ben registrada dins una compte, per no tenir problemes posteriors, perquè ara de moment quan fas la renta no te demanen que justifiquis aquestes despeses. És en cas d'inspecció, els problemes venen després, al cap de 4 anys, que és quan, ja, quan no apareixen les factures, quan... I aquí els assessors, pues, quan anem a posar aquest tipus de despeses, sempre procurant dir, guarda les factures durant 4 anys i tal i qual. I inclús gent que la picaresca que hi ha en aquest país, per exemple, tu te compres un ordenador, que potser és pel teu fill, perquè l'ha de mostrar per l'escola, però qui te diu que ho fas servir tu per la teva feina? Clar, aleshores tu estàs desgravant aquest ordenador del fill. Totes aquestes coses que no estan clares entre l'afectació total i el particular és el que a un autònom li pot crear una mica de problema. Per l'altre, no. No hi ha molta més complicació.
2: I jo d'abans, en Paco m'arranyarà. No sé si m'arranyaràs o no, perquè encara no l'he fet jo. Què pots dir a la gent que encara, bueno, quan jo no ha fet la declaració?
1: És dia nou.
3: Perquè no te sentis malament, estimada.
1: Que no hi hagi pànic.
3: Mos pot renyar tots dos, perquè ahir la meva comptable me va dir, saps que som a dia nou i el dia 20 és el darrer dia que tens per presentar-la domiciliada?
4: Dia 25.
3: Ah, dia 25, no, dia 25.
4: És a dir, dia 24.
3: La meva comptable me va llevar 5 dies perquè sap que sempre ho dic tot per el darrer dia i ja se va curar en salut. I doncs, dia 25 és el darrer dia per poder presentar domiciliada, i si no, llavors has d'anar tu a pagar-la.
4: Has d'anar tu a unes
2: banques... Com bé, però que ho facem, no? Ja.
4: Sí, mira, la veritat, cara, és, ja no estem estressats. Jo, quan vaig començar els primers de maig, pues, bueno, els primers, jo com que tenc el despatx a Santa Catalina, són atuets. Atuets, el dia primer...
1: No me diguis.
4: Ja volen fer la seva declaració, perquè en l'estiu...
2: Són meticulosos.
4: Se'n van a Suècia i se'n van a la declaració, li diuen, Suècia, som jubilat però resident a Espanya, no me faci retenció de la meva pensió. I a damunt són els primers perquè estan interessats. A Suècia paguen molt més que aquí. I primer venen a Suècia, després els qui són a tornar. Ara ja n'han relaxats perquè Pentura els qui són a pagar és un 20 o un 15% de les declaracions. Per tant, queden els qui... A veure que són les més complicadetes. Els arrendadors, que han d'aparèixer les factures... Aquestes són les més complicades.
3: Clar, i què recomanaries a la gent que encara no ha començat a fer la declaració? Que més enllà de que se poli les piles.
4: Sí.
3: Tu recomanaves, sobretot, ahir, mira, si m'ho comptable me va dir, guarda tots els rebuts de tot, fet una carpeta, i factura que hagis emesa, i has de grapar el rebut que te l'han pagada. I llavors també demanar certificats, fins i tot, en gent amb qui fas col·laboracions, que te donin certificat de les retencions, per si de cas no corresponen o no són exactes, en so borrador.
4: solen ser bastant exactes, perquè els pagadors són els que comuniquen les retencions, però sempre podrien tenir un problema que tu fas una factura el desembre i el comptable del pagador te la comptabilitza dins el gener. Ja no coincidiràs en guany. Ara fins a renta del 2025. Si tu has fet una factura dia 27 de desembre i ells l'han comptabilitzada dia 5 de gener, aquí ja no coincideix. Però normalment coincideixes. Jo el que aconsello a gent com tu, autònomes, per no tenir que esperar a cercar factures, fer un Excel, guardes dins un programa, cada mes les despeses que tinguis, els registres i després vas a assessor a l'imoll et Excel i està bastant més... perquè després les factures... I, a més, tendien que les factures, perquè si tu vas a la benzinera i demanen el ticket no te serveix. Tu has de guardar el ticket i a final de mes vas a la benzinera, si tens tres tickets, que te facin una factura oficial. Perquè per poder desgravar un autònom ha de ser una factura oficial. I, a més, la benzina no pot desgravar si va ni dels restaurants, eh? Però la despesa sí.
1: Queden 15 dies per poder el manco presentar-ho i que estigui domiciliat, perquè és dia 25, no?
4: Sí,
1: hem dit.
4: Sí,
1: o sigui,
4: sí.
1: Anem a tenir aquest temps de marge, encara manquen uns dies.
4: Perdona, si és a tornar, tranquil.
1: No, ja està, tranquil.
4: Dia 30
1: exactament,
4: de juny, eh?
1: Exactament. Sí, sí. Però que sàpiga la gent que encara té dies, que revisi, que repassi, que guardi les factures, que demani, que consulta, que l'esborrany primer no té per què ser el definitiu ni molt manco. Després, a vegades, un cau que té altres qüestions o altres factures,
4: sí, sí,
1: que no hi pensava. O sigui que calma, calma, se pot rectificar i bona renda. Paco Ramis, no sé si mos han deixat algun punt en concret, encara tens alguns segons per afegir, o sigui,
4: no,
1: si mos han deixat alguna cosa important.
4: Jo el que aconsellaria a tots aquests arrendadors que part d'aquest seu llogater, tant si el declaren com si no, que Hisenda, si inspecció en guany té com a pla especial inspeccionar els arrendadors. Tots aquests pisos buits que diuen que està a nostra disposició, alerta. Tindrem que demostrar. I, a més, en el padró poden saber qui hi viu i qui no hi viu.
1: Molt important, idò, tenir present de cara a aquesta campanya de la renda. Paco Ramis, com sempre, un gust escoltar els teus consells.
4: Moltes gràcies.
1: Escoltem altres tipus de consells, els publicitaris, petita aturada i tornem-te a donar.

0: Al día. IB3 Radio.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: Voleu postres.
5: Som primers a Colonet.
6: Clar.
5: És que és el millor postre que hi ha.
7: I de Colonet per tothom.
5: Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
9: Entra i surt la rima tradicional i llavors entra en la rima tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
10: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
11: Ets ambidestre.
12: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
13: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
14: Tèntol.
13: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: vivienda. Lo que cuesta incorporar 7.000, 2.000, 4.000... X viviendas al mercado inmobiliario. Cuesta años, legislaturas completas. Por lo tanto, si necesitamos unas 20, 25.000 viviendas para empezar a equilibrar, al ritmo que llevamos por parte de la Administración, marcaba esos 7 años y lo sigo manteniendo a día de hoy. A pesar de, porque hasta que no equilibremos la oferta con la demanda, vamos a seguir teniendo el mercado que tenemos ahora, que a nosotros, los professionals, no ens gusta.
1: Darrer consell. Per evitar, m'ha dit un veïnat o el meu amic ho ha venut per aquesta quantitat o que he de fer, me davallo un contracte d'internet perquè m'ho vull estalviar l'agència. Per tota aquesta gent que té dubtes, que té por, que no sap ben bé per on començar, en què s'ha de fixar per saber si està ben assessorat? Amb el segell, tal vegada? Que sigui agent de la propietat immobiliària però que tingui el logo de API?
0: El distintivo. Exactament. El distintivo ROAIP.
1: ¿Sí?
0: El ROAIP, es decir, claro, y te agradezco la pregunta porque obviamente, por eso he dicho que con todos mis respetos, hay pocos profesionales y hay que buscar a los buenos profesionales. Los buenos profesionales son aquellos que están cualificados. La diferencia te la marca el sello de la Consejería de la Vivienda, que es el RAI, el registro obligatorio, que ahora ya no es obligatorio, es voluntario, pero para mí debería seguir siendo obligatorio, en el cual te dice que al menos ese agente de la propiedad inmobiliaria tiene su seguro de responsabilidad civil. Si mi contrato no está bien redactado y te llevo a un error, pues automáticamente mi seguro te va a pagar. Y seguro de caución, sigue siendo obligatorio. Seguro de caución es cuando tú depositas un dinero en una cuenta corriente, depósito cliente, que no es de la agencia inmobiliaria, una cuenta neutra, que si luego me voy a Cuba, en la situación que tenemos, o a Miami, automáticamente
1: responder.
0: Alguien le pueda reclamar. Y luego, la obligatoriedad también de que el profesional debe liberar una nota de encargo al consumidor final, donde venga mi prestación de servicios.
1: Tot això ens hem de fixar, sobretot si volen tenir un bon assessorament i després no pagar les conseqüències, que a vegades, malauradament, són molt cares. Pedro García del Barco,
0: permítame
1: com sempre, gràcies.
0: Un ejemplo sí. Solo, mira, de esto, rápido. Un contrato que me ha llegado la semana pasada de una compra-venta, arras penales, me ponía, arras penales. Están las partes vendedoras, muy bien identificadas, pero no hay parte compradora. Un contrato de arras penales en la cual no interviene la parte compradora. Un contrato que si lo miras, dices, cualquier persona, cualquiera de los que estáis aquí sentados, diría, este no es legal. No interviene la parte compradora. Automáticamente no hay contrato. Para que veamos un poquito
1: la magnitud,
0: ponernos en manos de no profesionales o entre particulares. Y el daño que puede hacer la inteligencia artificial o Google.
1: Ho has explicat ben bé. Pedro, com sempre, un gust tenir-te. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Acabam l'hora parlant de música, perquè mireu, Eurovisió 2026 tanca una de les edicions més polèmiques de la seva història amb una dada significativa. El festival ha perdut 35 milions d'espectadors a la televisió respecte l'any passat.
2: El 70 Festival d'Eurovisió tanca l'edició marcada pel boicot amb una forta caiguda d'audiència. El certamen ha perdut 35 milions d'espectadors respecte de l'any passat i s'ha quedat en 131 milions de televidents arreu de 35 països. Això representa un descens del 21%, que és una davallada que la mateixa organització atribueix a l'absència de 5 delegacions, entre les quals hi havia a Espanya, que van decidir retirar-se del concurs per la participació d'Israel.
3: La retirada de diversos participants ha tingut un impacte directe en les xifres. Alguns dels països absents acostumaven a aportar milions d'espectadors i una gran activitat mediàtica al voltant d'aquest certamen. Avui, això ha provocat que l'edició d'enguany sigui una de les manco vistes dels darrers anys. Malgrat aquestes dades, l'organització defensa que Eurovisió continua sent un dels esdeveniments d'entreteniment més seguits del món. De fet, assegura també que el certamen manté una gran capacitat de mobilització internacional nacional i destaca que l'interès digital continua creixent.
2: La final va acumular més de 5 milions d'espectadors únics a YouTube, mentre que els continguts publicats a les xarxes socials del festival han tornat a batre rècords de reproduccions, comentaris i interaccions. Segons l'organització, cada vegada més seguidors segueixen Eurovisió a través de plataformes digitals i no exclusivament a través de les pantalles de televisió. Ja han dit que farien tota la feina del món per mirar de convèncer els 5 països que van decidir no participar enguany a Eurovisió perquè tot tornin al certamen. Com valorau aquestes dades? Clar, que dius, han perdut 35 milions d'espectadors, però clar, n'han fet 131. Volies que no, és una gran pèrdua, perquè si cada any en perden 35, en 4 anys, diguem-ne que el festival tornaria a les seves hores més baixes, però sí que ha estat una davallada significativa d'un dels esdeveniments globals que es mira cara a cara en la Super Bowl estatunidenca.
1: És que no podem evitar que Eurovisió, tot i ser un espectacle, tot i ser, no, aquest aparador musical, té una connotació important.

0: i el compromís dels països se veuen reflectits en decisions com aquesta, que són decisions respectables, però que després han afectat, en aquest cas, l'audiència.
1: I que també hem de tenir en compte, Marta Garau, estimada, com va néixer Eurovisió. Eurovisió va néixer com una manera de reconstruir aquella Europa que havia quedat totalment fracturada després de la Segona Exacte. Guerra Mundial, que varen començar una sèrie de països, que crec que varen ser 12, si no vaig errat, i s'ha anat ampliant, ha viscut diverses èpoques, i ara vivia una lluna de mel en els espectadors, sobretot per la qualitat de l'espectacle. Perquè tu t'ha agradat més Eurovisió, no? Pots pensar que és un festival de friquis perquè sortien unes dones russes enfornant un pa, o sortien els de l'Ordi, nosaltres que vam enviar en Chiquili 4. Jo això no ho discutes. Eurovisió ha tingut molt males temporades. Però és cert que des d'un punt de vista de realització, des d'un punt de vista d'espectacle, poques coses veurem a la televisió com precisament aquest Eurofestival. Malauradament també té unes connotacions polítiques que des de la UER no han volgut tenir en compte i que això ha estat un llast en els darrers anys per aquest festival. No, perquè la Joana és molt fan. Ella.
2: No, jo no. Jo no ho soc gens. No soc gens seguidora d'aquest festival, tot i que sí que estic d'acord amb en Xisco que pots espectacles visuals de realització com aquest. En qualsevol cas, crec que s'ha obert la veda, s'ha encetat el meló i si en guany han perdut 35 milions, per jo, tant de bo, l'any que ve, siguin el doble els que perdin.
0: Arribam a les 11. Notícies. Continuem tot d'una tercera i darrera hora de programa.
3: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia. David Sánchez no fa ús del seu dret a la darrera paraula en el judici que en uns minuts quedarà vista per a sentència. El germà del president espanyol no ha volgut intervenir per tancar la seva defensa en una sessió que està marcada pels informes de les defenses que quedaven per exposar.
5: Sí que n'ha parlat, però, l'exsecretari general del PSOE a Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, qui en el darrer torn de paraula ha lamentat la pena del telediari que han patit durant 2 anys.
6: Ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de 2 años y del que se pueden sentir orgullosos. Ya han ganado el juicio social. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente.
5: Les defenses han coincidit en lamentar la celebració d'un judici que, segons entenen, mai no s'hauria de celebrar sense proves, sense acusació particular ni fiscalia, només sustentat per unes acusacions particulars que consideren actuen per fang polític. El cas quedarà vist per a sentència en uns minuts i el tribunal deliberarà la sentència.
4: Darrer acte del Papa Lleó XIV a Madrid abans de viatjar a Barcelona, ha estat a Ifema, on el pontífex s'ha reunit amb els milers de voluntaris que han participat en l'organització de la seva visita a la capital.
5: Abans de viatjar a la ciutat com tal, Lleó XIV ha pronunciat el seu darrer discurs a la capital davant uns 12.000 voluntaris que l'han aclamat a la seva arribada a Ifema. El pontífex ha agraït la seva tasca durant aquests dies a Madrid.
7: Hermanas y hermanos, sigamos por este camino con humildad y mansedumbre, sin ninguna presunción, pero firmes en la fe y generosos en el servicio. Que la Virgen María os conceda ser levadura del reino siempre y en todas partes. Gracias y nos vemos en Roma.
5: L'arribada de Lleó XIV al Prat està prevista a les 12:25 del migdia.
4: Canviant de qüestió, el Tribunal Constitucional ha de debatre avui el recurs presentat per les dues diputades socialistes que van ser expulsades del ple del Parlament per dur camisetes amb el retrat de les Roges del Molinar. Es tracta de Mercedes Garrido i Pilar Costa, que també són membres de la mesa de la Cambra Autonòmica. El president, Gabriel Essent, va considerar que rompien la imparcialitat de l'institució.
5: Elles, en canvi, varen demanar empara al Suprem i aleguen que es varen vulnerar els seus drets fonamentals a la participació política. Els fets varen passar gairebé fa 2 anys, el 8 de juny del 2024. Va ser durant el ple en què es votava la presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Durant aquella mateixa sessió, l'Essent també va arrabassar i rompre una foto de les Roges del Molinar, assassinades durant la Guerra Civil, de l'ordinador portàtil de Mercedes Garrido. Per aquest motiu, té un judici pendent per un delicte d'odi.
4: I una trentena de pacients denuncien retards de fins a 5 mesos en les cites reprogramades després de la vaga mèdica i reclamen canvis en el sistema de reassignació. Aquestes queixes s'hi sumen a problemes relacionats amb la plataforma Espai Salut. Alguns usuaris denuncien dificultats per consultar l'estat de les seves cites o la situació de les llistes d'espera. És Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
8: Nosotros pedimos es que se cambie el sistema que se está aplicando de reordenación de las citas para que una persona que ya lleva muchos meses esperando, ahora como consecuencia de la huelga, no tenga que pasar otra vez al final de la lista y volver a esperar como si nunca hubiera tenido la cita.
4: Són les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: i hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

11 i 5 minuts, encetam tercera i darrera hora de programa i volem recuperar aquest tema que comentàvem amb vosaltres a les 9, si mos duis seguint des de primera hora, probablement ja sabeu a què mos referim, si no, no passeu pena, vos ho explicam. Mos referim a l'agenda de la princesa Eleonor i la infanta Sofia, que a primera hora de diumenge érem amb el papa Lleó XIV i varen acabar el dia amb el concert de Bad Bunny.

0: Diumenge es va viure a Madrid una imatge ben curiosa. La princesa Leonor i la infanta Sofia varen passar de la solemnitat institucional de l'ambient de la solemnitat institucional a l'ambient festiu de Bad Bunny. Me pensava que el papa havia fet una festa. No, són dues coses diferents. A l'ambient festiu de Bad Bunny en qüestió d'hores. Al matí, les filles del rei Felip i Letícia varen assistir a la missa multitudinària que va presidir el papa Lleó XIV a la plaça de Cibeles, en un dels actes més destacats de la visita del pontífex a l'estat espanyol. A la celebració hi varen participar centenars de milers de persones, Joana.
1: Així és, però la sorpresa va arribar al vespre, perquè a Leonor i Sofia varen ser vistes al 6è concert d'en Bad Bunny al Metropolitano de Madrid. Diversos vídeos difosos a les xarxes socials les mostren cantant i ballant des d'una llotja, acompanyades d'amigues i vestides de manera informal, com aniria una nina de 20 anys. La imatge ha generat nombrosos comentaris a internet pel contrast entre els dos escenaris d'una mateixa jornada, d'un acte oficial amb el papa a una nit de música urbana amb un dels grans, amb una de les grans estrelles mundials del moment.
0: Un diumenge singular que resumeix dues cares ben diferents de l'agenda de les membres més joves de la família reial. Dues joves que no varen anar a la famosa casita de Bad Bunny, perquè qui hi havia aquell dia en aquella casita, ara vos ho mostram, eren els actors Carmen Machi i Paco León, que varen ballar a les totes i demostraren que més enllà de les polèmiques, a la casita t'ho pots passar a que vols, depenent del dia. Com valorau d'entrada aquests contrastos en l'agenda de la princesa d'Astúries i, per altra banda, la visita d'aquests actors en el racó més famós del concert, que ara sembla que hi pot haver diversitat corporal, hi pot haver diversitat també de raça i de color, i de color de cabells, i ara els grassos també podem aspirar.
2: Com
0: la portada d'Ola, podem aspirar també a ser protagonistes de la casita.
2: Pens que Bad Bunny està ben assessorat, companys, perquè aquí té un exèrcit de persones que li ha dit: tu estàs fent malament, mira les crítiques, mira tot el que està sortint dels mitjans de comunicació, tu no només pots tenir nines guapes en aquesta casita, perquè és que realment això és els temptis, no? I ella ha fet marxa enrere i ara mateix ha obert la casita. Home, rectificar és de savis. Ara sí, hauria d'haver gent normal, no tots famosos, no tot VIP, per què no? També poder regalar algunes entrades per accedir en aquesta casita, no? Que no sigui tan elitista. Per
0: una
2: què
0: Joana
2: no?
0: Maroto, una Marta
2: Garau. Per què no?
0: Una Queta Jaume, la nostra companya.
2: I per què no?
0: O sigui una Marga Cifra, la nostra tècnica, que si una Marga Cifra en Bad Bunny la telefonàs per dir-li vine des de Pollença a la casita, ella agafa un
2: no
0: gol
2: adulteria.
0: I se'n va pitant cap allà. Clar, diu que sí. És que això va així.
1: Bé, de llavors diré una cosa, perquè ja que la Marta diu que està ben assessorat, jo qui crec que no està ben assessorada, veure també meva, és na Leonor.
2: Ja ho he dit.
0: Samaceta Maroto. Ella avui ha volgut amb aquesta missió.
1: Venc amb aquesta maceta, però és que jo ja vos he dit abans, és que crec que és més normal que aquesta lota de 21 anys sigui abans en el concert d'en Bad Bunny que no a missa. Tot i que és vera que ara els joves també el tema de l'espiritualitat la tenen com a molt, molt a tocar, no? Però, més enllà de que compleix amb les seves obligacions, crec que necessita un canvi d'assessora d'imatge, perquè crec que no és necessari haver d'anar a missa vestida de dona de 50 anys. Perquè sa mare va divina i ella, ara veiem aquestes imatges que pareix que va de dol, perquè va de negre, que no sé si és el protocol, però quan va anar a missa, quan va anar a la missa, que ara no sé si podrem posar imatges o no, va anar a missa i anava vestida amb un vestit cel, que pareixia més major que sa mare. No, qualque cosa falla aquí. Té 21 anys, no en té 58. Ja
0: en les cartes ha visitat amb el papa la reina Letícia com a reina d'Espanya. No, és una de les 5 reines catòliques que té dret per protocol a vestir de blanc davant del papa. La princesa Leonor encara no reina, per tant, ella no podia anar de blanc. No sé si el color negre era allò que estipulava el protocol, però tampoc podia anar molt foratjada en aquesta recepció amb el
1: papa. A la missa, tu has vist el vestit que duia?
0: Sí, duia dues peces, que el podies dur tu, el podia dur jo, i el podia dur l'infanta i la princesa. No i, a més, ho han comentat avui de matí, que tothom de protocol ha criticat o ha destacat que la princesa Leonor anés entalonada quan se notava perfectament que li costava caminar. Que aquestes són coses que s'haurien d'anar corregint i que si tingués qualcú d'estilisme que l'assessoràs una mica millor o que l'assessoràs directament, podria ser variaria.
1: Sí, escolta, Dal, estic d'acord, Ida, no?
0: No és que estiguin d'acord o no d'acord. Jo crec que també ha de ser molt complicat aquestes dues nines.
1: No, clar, evidentment.
0: La princesa Leonor i l'infanta Sofia sabrà que tot el que farà serà que... escrutat, que ho posaran tot una quadrícula i que tant si vas bé, com si vas malament, com si vas massa curta, com si vas massa llarga, tothom n'opinarà, arriba un moment que elles deuen dir. Intentarem passar el més desapercebudes del món, a menys així m'ho deixem una mica tranquil·les.
2: Haurien, o sigui, podien haver tingut un lleu marge. Ara estava revisant tot el protocol, per això que has explicat just abans, no?, de les reines, d'aquestes excepcions que sí que poden vestir de blanc, segons el codi de vestimenta de Sarsuela, diu que per aquesta recessió del Palau Real s'ha establert el que seria anar d'escur o negre als homes i vestit negre o fosc per les dones. O sigui, que no estan dient que hagi de ser negre a la força, que podia ser un blau marí,
1: no,
2: que podia ser...
1: Ara veiem el vestit que llavors deia que és així.
2: Home, jo crec que en el cas de negre està justificat, en el cas del Palau Real, tal vegada no està justificat en les altres imatges, no? On sí veiem que duen uns vestits de tall molt clàssic i tal vegada no molt juvenils. Aquí sí que no estaria tan justificat com era el Palau Real, que sí o sí s'ha d'anar d'oscur o de negre.
1: I recordem que en Elianor, que també ja m'he comentat abans, està també complint amb les seves obligacions de fer el servei militar o de formar-se a nivell militar. L'altre dia la vàrem veure amb molt d'estil, per cert, tirar-se d'un helicòpter. Sí, jo vaig, té moltíssim d'estil. Ja m'agradaria jo tirar-me d'un helicòpter.
0: D'entrada, ja m'agradaria tu i a mi tirar-nos d'un helicòpter com fos.
1: Exacte.
0: És a dir, aconseguir tirar-nos d'un helicòpter. Ja lo de l'estil ja vendria després, estimada.
2: Però, hi ha una part molt, no molt simpàtica, que és que Leonor està asseguda i hi ha un moment que li pot la curiositat i mira el papa de dalt a baix, no? Com ha vestit, no? Li passa revista, no? No deixa de ser una persona jove que li crida l'atenció i trobar-se davant el papa de prop. En tot cas, seguirem analitzant aquesta visita del papa, totes les curiositats, tot allò que està passant. Recordem avui a Barcelona, després la propera aturada és Canàries, on farà èmfasi precisament a la situació o el drama migratori que viu l'arxipèlag. Però ara parlam d'altres qüestions que compartim amb vosaltres. Tenim encara temps de programa i més temes aquí sobre la taula. Vos volem parlar d'inclusió, d'oportunitats i de totes aquelles persones que cada dia fan feina perquè ningú no quedi enrere.
1: Sí, Marta, perquè la protagonista d'aquest mes de la campanya Tots donam una mà divendres és la Fundació Mallorca Integra, una entitat que desenvolupa projectes d'acompanyament i suport a persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius també vulnerables, amb l'objectiu d'afavorir la seva autonomia i la seva participació plena a la societat.
0: Per parlar de la feina que fan, dels reptes que sobretot afronten i de la realitat de moltes persones que sovint continuen trobant barreres en el seu dia a dia. Avui ens acompanyen a Cati Miralles, codirectora i també cofundadora d'aquesta Fundació Mallorca Integra. Cati, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
0: Encantats de saludar-te com a protagonista d'aquesta campanya que sou aquest mes, tot donam una mà, d'aquesta campanya corporativa d'IV3 Televisió i Ràdio. Sovint es parla d'inclusió com un concepte molt ampli, però des de la vostra experiència quotidiana, què significa que siguem una societat inclusiva o què hauríem de fer per ser una societat verdaderament inclusiva?
3: Per nosaltres, inclusió passa molt perquè hi hagi oportunitats, no? A vegades nosaltres tenim accés com a persones fora de discapacitat o que no pertanyem a un col·lectiu especialment vulnerable, moltes oportunitats que se mos donen de manera natural en el dia a dia, no? I en el moment en el que tu comences a tenir barreres per poder tenir accés a aquestes oportunitats és quan deim no som inclusius, no? No som integradors. I poder llevar aquestes barreres i que tot se donés d'una manera més natural, per nosaltres seria inclusió.
1: Quines serien les necessitats que van apareixent, no?, amb més freqüència i que per ventura des de fora, des de la nostra perspectiva i des del nostre privilegi, que crec que també ho hem d'assenyalar, moltes vegades passen desapercebuts. Perquè, clar, pareix que una cadira de rodes pugui passar per una vora via, ja ves tot inclusiu. Hi ha moltes coses més que afavoririen l'inclusió i que no existeixen o que no estan a l'abast de tothom, no?
3: Sí, moltes vegades quan xerrem d'inclusió ens quedem a la part més física, no? Que és que potser ens ensenyem més, que tenim més de per mà, però hi ha moltíssimes altres coses que també ho són, no? Ho pot ser, per exemple, soci i l'esport, que nosaltres és un dels àmbits en els que feim molta feina i des que ens arriba molta gent, moltes famílies, diguem, des que el meu fill a intentar fer esport inclusiu a un entorn ordinari i no ha funcionat bé, perquè hi ha els professionals no tenen la formació, no tenen encara la sensibilitat per acompanyar, no, en aquests al·lots i les seves necessitats.
1: Anar a una escola d'estiu, que ara vam imatges de Vinicanella, no?
3: Sí, sí, sí, ara fa poc hem estat a Vinicanella d'acampada.
1: Jo també vaig anar de joveneta.
3: Sí, s'ho ha passat bomba.
1: Sí,
3: s'ho ha passat bomba. Clar, per exemple, es poden anar de convivències. N'hi ha alguns que fins i tot en l'escola no hi van, perquè els pares no se volen
2: imaginar
3: per
2: un nen el que suposa no poder anar. Exacte. Aquí parlam de les, sí, dels desitjos, de les il·lusions dels, sí, dels, sí, infants.
3: Sí. És que n'hi ha que ni s'ho plantegen, perquè clar, pensen... No arribaré a fer jo, això, clar, no? I nosaltres ara que fem molta feina amb adolescents, amb joves, moltes de les criades que tenim és el meu fill no té, o la meva filla no té amics, o no té un entorn social propi, no? Se molt mescla el tema de la discapacitat amb temes de soledat, que a vegades és percebuda, no? Te'n dones compte, de vegades no, i ets entorn que diu no té el mateix entorn que un altre nin, o que l'altre germà, o que es cosí, o que qualcú de l'entorn proper.
0: Clar, quan pensam, tu deies, en discapacitat, encara hi ha molts estereotipos socials. Quin prejudici es detectau en el vostre dia a dia, sa feina, que són els més habituals, i per què creus que mos costa superar-los? Ara la Joana parlava d'aquest tema de barreres físiques, ara qui més qui manco té clar que totes les finques estan obligades a posar una rampa, o si no, un ascensor d'aquests parcadires per poder que la gent pugui arribar en el seu pis. Clar, lo físic ja ho tenim clar, però després hi ha altres detalls. Es pot anar d'excursió, es pot anar al cinema amb els companys, es fet de crear un entorn ja no només apte, sinó també segur per a aquests nins, on quines són les mancances que hauríem de subsanar per mirar de construir una societat més justa i sobretot més inclusiva, on tothom se sentís partícip, que és allò que volen tots els nins.
3: Nosaltres crec que hauria de ser tenir sempre en compte que tenen els mateixos drets que qualsevol altra persona. Ja no xerrar de mancances, de no, que si tu li estàs donant a una persona el dret d'anar d'excursió, d'exercir el seu oci o d'exercir el seu té lleure, diguéssim, a un altre també li has de donar aquest dret. I potser necessitarà més suport o necessitarà que s'afronti d'una manera una mica diferent perquè el pugui gaudir. Però també li has de donar aquest dret i has de posar els mitjans per fer-ho. A vegades la qüestió és que no tenim els mitjans suficient, no, per fer-ho, perquè no tenim professionals prou formats o perquè tenen molta càrrega laboral, no, i tot això pues, també difumina una mica el camí cap a la inclusió.
2: No, és que són com a molts de fronts oberts, no?
3: Sí.
2: La part positiva, hem avançat, anys enrere era impensable,
3: sí, sí,
2: això,
3: sí,
2: no? Ens hem de quedar amb aquesta part. Queda molta feina a fer, sens dubte. Els professionals no tots estan formats, tot i que també s'està fent una carrera important, no, perquè tothom sepi com abordar aquesta qüestió. Però també parlau d'autonomia personal, que me sembla molt interessant. Acompanyar una persona perquè tingui independència, evitar el paternalisme, no? La manera de tractar a aquestes persones i fer-ho com una persona més, no? Però no amb aquesta actitud, que m'imagino que també se fa a vegades per desconeixement.
3: Sí, i perquè moltes vegades t'experta en tendresa. I és així, no? Perquè tu veus que té una necessitat o que te demana més afecte o això i te desperta tendresa i te surtes paternalisme. I nosaltres també, professional del sector, clar, que hi feim feina, també a vegades mos passa, no? Perquè connectes molt emocionalment amb aquesta part. Però es veu que aquesta, per exemple, és una de les barreres que trobam, no? Si tu trates a qualcú des d'una perspectiva paternalista, també estàs pensant no arribarà a fer segons que, clar, no? I la mentalitat ha de ser altres. No m'ajudar-lo perquè potser amb un camí una mica més llarg sí que arribi en el seu objectiu personal, que no serà el mateix o millor que d'una altra persona. Tots el tenim diferent, no? I és fer aquest acompanyament en aquest creixement personal i també el suport a les famílies, perquè no s'hi sentin totes soles.
1: Un creixement personal, una autonomia molt necessària per la tranquil·litat també dels pares, no? Perquè una de les qüestions que més els preocupa a les famílies és el futur d'aquests infants, dels seus fills, òbviament. Quines inquietuds vos traslladen quan pensen en els propers anys, no? Dels seus fills o familiars, en què pensen, per ventura, ara sí que me puc ocupar i fer càrrec, per ventura, quan sigui molt major, m'acostarà més. Imagino que és una de les preocupacions que tenen, no?
3: Sí, depenent de l'etapa vital on estiguin, nosaltres quan fem feina en joves i en adolescents, moltes vegades la preocupació és de triar el millor recurs per al seu fill. perquè a vegades quan acabes l'escola entres a un altre recurs, ja sigui centre de dia, ocupacional, formació, i si passa molt d'anys també, no? Hi ha una poda, i si no ha triat bé, perquè al final ho trien ells, tenint en compte el que volen. I aquesta és una, i després l'altra inevitablement és que passaràs dia demà, no? Si jo no hi soc, si jo no m'ho puc fer càrrec, si passa algo i hem de dependre una altra persona, no? És qui se'n farà càrrec. Per això és tan important l'autonomia també, és perquè dins el que pugui sigui capaç de fer la major part de coses tota sola, i tingui el suport i puguem haver estipulat quin suport volem que tingui d'aquí, no, en aquest moment.
0: Sí, perquè també a la vostra associació som en conversa amb la Cati Miralles, codirectora de la Fundació Mallorca Integra, que són els protagonistes de la campanya Tots anem una mà d'aquest mes a IB3 Televisió i IB3 Ràdio, a tot l'ENS, en definitiva. I clar, també depèn molt de l'autonomia que tinguin els vostres usuaris. L'ocupació és una de les grans vies d'inclusió social, podríem dir de qualque manera. Quin impacte té per una persona poder accedir a una feina més enllà de l'aspecte econòmic, que és important, però també des del punt de vista de realització personal?
3: És impressionant el canvi que fan. Ja quan comencen a assolir coses d'autonomia i la feina és com la feina és habitatge, és el millor, el més top per ells, no? És el repte assolir. Tu veus com els entra pues, una injecció de confiança, d'adrenalina, de tot, i això és el que els fa dir jo ara sí puc. O sigui, soc capaç, no? M'he tret un curs, soc capaç de fer-ho, he entrat una feina, he fet unes pràctiques, a vegades no és ni una feina remunerada com a tal, no? He aconseguit estar unes pràctiques, les he fet bé, jo puc, no? I és tot això el que te va donant la confiança per dir, bé, a poc anem cap a la part més àmplia d'autonomia que puguem.
1: Clar, una societat inclusiva no només depèn de les administracions, de les entitats, que és la vostra feina, sinó també que hi tenim una mica de responsabilitat tots, no? El paper que juga la societat, les empreses, les escoles, les associacions, no? De barri, per exemple, que poden fer nosaltres també per ajudar en aquesta inclusió?
3: Nosaltres sempre som, o sigui, sabem que com a entitat i com a administració també podem anar cap en aquesta direcció, però no aconseguirem res si no hi anem acompanyats, no? I en el final és acompanyar una entitat o acompanyar una administració a fer, a crear les oportunitats que facin falta. Clar, una persona pot fer voluntariat, una empresa pot, amb nosaltres, per exemple, dins dels nostres projectes, acollir un alumne en pràctiques, pot fins i tot donar una oportunitat laboral per qualcú, però totes aquestes petites passes, fins i tot encara que sigui fer formació sobre sensibilització per al personal, no? Per poder oferir una millor atenció a tothom, sumen sempre per anar cap a una societat més inclusiva.
2: I formar part d'aquesta campanya Tots donem una mà, i quan el paper dels mitjans de comunicació és important, perquè també ajuda a visibilitzar, no?, aquesta situació, aquesta realitat, que la gent pugui apostar per aprendre, a tenir una sensibilitat, a tenir una comprensió. Que suposa per vosaltres?
3: Clar, és algo que a vegades no t'imagines, no? Nosaltres tenim l'abast que tenim, no?, de la gent que ens acatenem, de les nostres xarxes socials, els nostres mitjans, no?, i de cop t'arriben accions d'aquestes que te multipliquen moltíssim tot el que estàs fent, no? I l'altre dia, per exemple, ahir va ser, mos telefonava una senyora perquè havia vist el nostre número a la pantalla de la tele, a IB3, i ella tenia un dubte, algo que li angoixava molt, i mos va telefonar i mos va dir, nosaltres, jo no sé si això després t'ho telefonar o no, però me passa això. Van dir, bé, van xerrar en servei social, no sé què i tal, i ja està solucionant, no? Però a vegades accions d'aquestes que fins i tot no estan dins el teu pla, o millor, més formal, no? Sempre sumen i sempre tornen a la comunitat, no? I accions així és el que fa possible que arribin. I ara aquesta senyora va dormir millor.
0: I en un moment en què parlem molt de salut mental, de solitud, de vulnerabilitat, quins punts de connexió veus entre aquests debats socials i la feina que vosaltres desenvolupeu des de la vostra fundació?
3: Nosaltres, mira, tenim moltes línies d'acció i, al final, el que hi ha transversal a tot és l'acompanyament i la solitud. O sigui, és algo que està avui en dia super, super present, que surt per tot, ara està dins l'agenda 2030, o sigui que és molt, molt, molt rellevant, i totes les accions que feien sempre estan dirigides a connectar la gent, perquè el que s'ha perdut és la connexió amb l'entorn, no? El sentiment de barri, és de pertinença, i tot el que puguem fer ha d'anar adreçat cap a això, perquè la comunitat i l'entorn és un factor protector molt gran per tothom. En el final és el que te sosté.
0: Jo deien, sou els protagonistes de la campanya Tots d'anar amb una mà, de què més equip de televisió. Aquesta campanya té una idea molt senzilla però molt poderosa des d'aquesta casa, que és donar una mà. En el vostre cas, què suposa ser protagonistes de la campanya d'aquest mes? No sé si per un tema de visibilitat, de donar-vos més a conèixer, de què és el moment de poder promocionar tot allò que teniu en marxa perquè més gent sàpiga que existiu i sobretot se pugui adreçar a vosaltres?
3: Pues és tot el que tu dius, no? Òbviament, el pic de visibilitat és molt, molt important per nosaltres, perquè també permet que persones que potser no coneguin els nostres serveis també puguin saber i pensar i plantejar-se si és un lloc adequat per al seu fill o si poden trobar resposta a unes necessitats que ells tinguin. I després també perquè la visibilitat de la feina al final és important, no?
2: Cati, vull traslladar aquest missatge final perquè crec que és molt important, sobretot per persones que mos escoltin i que se demanin si poden, no, fer ús dels vostres serveis, a qui va dirigit, com se poden posar en contacte. Crec que aquesta informació és important per acabar, així que t'escoltam.
3: Sí, bé, nosaltres tenim serveis dirigits a gent gran, a persones amb discapacitat intel·lectual, a persones amb problemes de trastorns de salut mental, i tenim la nostra pàgina web on està tot així molt explicat, que és fundaciomallorquintegra.org. I després també des d'allà doncs, mos podeu escriure, mos podeu telefonar i estarem encantades d'atendre tot el que sigui possible. I si no ho fem nosaltres, derivarem a qualque entitat amiga perquè pugui trobar solució.
2: FundacióMallorcaIntegra.org. Aquesta és la plana web a la qual podeu adreçar-vos. Cati Miralles, és codirectora d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per aquesta visita.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Petita pausa per publicitat i tornem amb més propostes.
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granel a 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,52 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
5: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
4: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol.
6: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
8: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
9: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Moment per parlar de ciència, però també de comunicació, de llengua i de xarxes socials, perquè la ciència no només es fa als laboratoris, també es comparteix, també s'explica i es tradueix perquè, sobretot, tothom la pugui entendre.
1: Doncs bé, el Premi Crit de Divulgació Científica és per Entre Fones i Neurones.
2: Moment emocionant aquest que acaben de compartir en què cridaven en Joan, en Albert Xemena, precisament per recollir aquest premi. L'han tornat a convidar, neurocientífic mallorquí i impulsor del projecte Entre Fones i Neurones, que acaba de rebre, com hem pogut compartir i veure, aquest premi Crit de Divulgació Científica, un reconeixement a una manera de comunicar que ha aconseguit fer arribar Xisco la ciència a milers de persones.
3: Així és, i ja el poden tornar a saludar perquè ja varen parlar amb ell precisament de la seva feina, però ara que l'han premiat han dit ha de tornar. Albert, enhorabona i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, què tal? Moltes gràcies.
3: Clar, quan van dir que Entre Fones i Neurones havia guanyat el Premi Crit de Divulgació Científica, quin va ser el primer pensament que te va venir a escar quan t'eres assegut en aquell pati de butaques, un poc com els Oscars dels premis dels influenciadors i dels divulgadors, i el premi va ser per tu?
4: Sí, sí, total. Bueno, jo no m'ho creia, perquè eren molt pocs i llencs que estèiem allà nominats, i de fet jo vaig saber que vaig guanyar en aquell moment. O sigui, no m'ho van dir abans.
2: No te van avisar.
4: Res, simplement estaven nominats i ja està. I la resta de nominats també eren superbons. O sigui, jo estava com, bueno, jo cert de ciència i balear, pues, bueno, com molt nítxol i tal, però bueno, al final van guanyar i va ser, bueno, superespectacular.
0: Mira que fa no res estàvem parlant de com havies aconseguit aquesta fórmula de traslladar la ciència amb un missatge planer que tothom pugui entendre.
4: I pum!
0: Premi!
4: Sí, sí, sabeu que ben contenta. I de fet se nota en el discurs, perquè vaig super descambuixat i mal posada se deixona, perquè no m'ho esperava. O sigui, quan diuen el meu nom, pues, estic superràpid.
2: T'arregles
4: sí, sí,
2: americana.
4: Com... Però bueno, superbé, supercontent.
2: Clar, ho d'Anna Marta, no? Havies anunciat que volies fer viral la ciència, l'has aconseguit d'alguna manera, és una expressió potent, no? Perquè moltes vegades associen la viralitat a l'entreteniment, i en aquest cas és entreteniment divulgatiu, i que aporta contingut de bon de veres, no? Què creus que ha de tenir una peça divulgativa perquè la gent no només la miri, sinó que també la comparteixi i que també l'entengui?
4: Realment és baixar moltíssim el vocabulari que emplees i també que... Jo crec que una cosa perquè sigui viral és que t'ha d'interessar, no? Ha de ser interessant pel poble que està escoltant aquell missatge. Si no, la gent passa completament, no? Bé, si jo començo a xerrar sobre pingüinos, pot ser que algú li interessi, però és molt menys probable que si xer d'un projecte que s'ha fet al CUDI, no? Llavors és com, uau, s'estan fent coses a casa meva, aquí de vora, o la gent d'Esporles que té la idea, la gent que viu per Porto Pi, pues, també té ja centres d'investigació. Llavors crec que és dur coses que estan passant de vora tu, que potser ho tens a 500 metres i que no t'havies donat compte, no?
2: Ser locals per pensar de manera global també,
4: sí,
2: no?
4: Sí, bàsicament, perquè moltes vegades aquesta ciència sempre està vinculada d'alguna forma a altres universitats i altres espais de la Mediterrània, o sigui que molt bé.
0: I després de l'anunci del premi estava demanant-me, perdó, si ho han petat els vídeos, perquè és vera que la darrera vegada que mos vas visitar, vas dir que alguns, és vera, tenien moltíssimes visites. No sé si amb aquest anunci també han vist una pujada de seguidors notable.
4: Sí, la veritat és que sí, jo estic flipant un poc.
0: Uau!
4: És com, uau, sí, des del premi escrit, que no sé si tindran alguna cosa a veure o no, però des dels premis unes 5.000 persones noves s'han unit.
0: Poca broma.
4: Sí, poca broma, perquè molt loco. 5.000 persones i els vídeos ja normalment passen de les 10.000 visualitzacions sempre, cosa que abans era impossible i en la ciència encara menys.
3: Sí, el fet que com a home de ciència no t'hagis pres tan seriosament com altres col·legues, creus que ha estat el punt del teu èxit? T'ho dic perquè de vegades quan t'han d'entrevistar científics o has d'entrevistar professionals tenen tendència a demanar-te les preguntes, a tenir de tot controladíssim, a necessitar tenir l'hàbitat també tot controlat perquè hi ha una responsabilitat i també, sobretot, hi ha un estatus. En canvi, tu, com a jove científic, amb aquest llum modern que dus, s'arracada, desquembuixat, explicant tot això, és una altra manera...
0: Li has dit desquembuixat, igual li agrada anar amb aquest llum.
3: Perdona, és que, ja m'agradaria a mi, a la seva edat, bastar com a estar en Xemena. És a dir, no era una crítica, era una descripció. Clar, el fet de no prendre-te tan seriosament el teu càrrec és el que t'ha fet connectar, tu deies, rebaixant el vocabulari, explicant les coses d'una manera planera, perquè no és el mateix informar que divulgar. I tu ara aconseguir fer les dues coses que no és senzill.
4: Ja, realment sí. Claro, és que jo m'aprenc molt en sèrio la ciència. El que passa és que crec que la forma en què tu connectes amb la gent no ha de ser sèria. Jo, quan tenia ja m'ha passat directament amb els professors, no? Els professors que s'aprenen molt en sèrio la seva figura, quasi ningú connecta amb ells. O els doctors que són experts en no sé què, tal, és que ningú els escolta. És que ni ells mateixos s'aguanten moltes
0: vegades.
4: I quina
0: pena, perquè són coses superimportants, i si sapiguessin, no?, com arribar a la població...
3: A tu, per exemple, t'interessen molt les coses dels dofins, però que te'ls acontin d'una manera més
0: planera. Que pugui arribar a tothom, clar.
4: A més, també, ara, avui dia, crec que la gent no té molta energia mental com per aguantar segons quines coses. I crec que les xarxes socials han impulsat molt un missatge ultraplaner de gatitos i de bromes. Llavors, claro, si tu vols ficar ciència allà...
0: És que no parla de tothom de ciència.
4: Que va, és que has de jugar amb les cartes que te dona la xarxa social.
0: Però això també al vostre favor, perquè no teniu moltíssima competència. Vas de fer-ho bé, dirigir-vos de forma directa i per triomfar.
4: Sí, sobretot en català. Ja t'ho dic, a Mallorca
0: clar,
4: som...
0: Clar, a més, en català.
4: 3 o 4 que xerran de ciència. O sigui, no som molt més a Balears, en general, que jo conegui. O sigui que super.
2: Super. No, no, i mos encanta, perquè al final hem de donar suport també, no només als nostres influenciadors, també a la nostra llengua, que per alguna cosa és nostra, no? És veritat també, Albert, que la neurociència és una disciplina fascinant, però, mama, jo se m'escapa totalment, no? Està plena de conceptes complexos. Quan t'enfrontes a un tema especialment difícil, com decideixes allò que deies abans, no? Simplificar... I no sé, i fer-ho molt curtet i ràpid, perquè els vídeos són d'un minut.
4: D'un minutet, sí.
2: Com se fa això?
4: Idò, mira, en el principi, fa com un any i mig, dos, jo el que volia era agafar un tema gran i intentar explicar-lo. I ara m'he donat compte de que no funciona així. El que he d'agafar és un tros superpetitet i això explicar-ho molt bé. I és la gran diferència, no? Jo potser abans volia xerrar sobre el sistema nerviós. I ara és impossible xerrar sobre el sistema nerviós. El que sí puc fer és què passa quan escoltes un ocell. Això sí.
0: I no? Què passa?
4: Pues que te calmes. S'activa el sistema reticular, atenció...
0: I si me poso ocells sovint, sí, però sí. Són a través del mòbil i
4: funciona,
0: no en contacte amb la realitat, també funciona?
4: Jo faig feina amb un vídeo 8 hores de pajaritos. I no, estic allà fent feina amb els pajaritos.
0: Sí, que està demostrat que sí. El teu cervell entra en una... No sé, en un estat tranquil i que el so de la natura dels ocells te calma.
4: Sí. Ostres, sí.
0: Ocells,
4: també les aigo... Bé, moltes vegades s'associa el renou blanc, no?
0: No? Sí, això no sé si se'n segura si calma o no calma, o posa més nerviós. No sé
2: la neurociència diu qualque cosa de que quan així tornem més majors, i això ho dic de manera empírica perquè me passa, no? Els renous forts mos molesten una mica més.
4: Ui, pues no tinc ni idea, la veritat, si te tornes més sensible o no.
2: Pots començar a investigar.
4: Sí, aquí ja puc anar. Ja.
3: Tu te presentes com a material d'estudi.
2: És
3: a dir, tota aquesta volta que has fet ara demanant coses particulars és perquè tu te presentes com a matèria d'estudi per en Xamena. Perfecte, no,
0: queda, els joves estan interessats per la ciència. Quin és el teu públic, el teu target?
4: A veure, el meu públic d'entre fones i neurones és majoritàriament seient de la meva edat. Entre 25 i 44. Realment, adolescents...
0: Ja no entrava.
3: En un moment, el convidat mos acaba d'escloure...
4: Jo dic que el percentatge és que el mostra meta. Però és vera que la gent, el següent rango...
0: Nosaltres també estem interessats.
4: Sí. O sigui, és com una campana de Gauss. La gent que més me segueix és d'aquesta edat, però després cap als costats, cap a més jove i cap a més vell, va baixant. No? Els de 65 anys o més també, o sigui, hi ha més gent de major de 65 que me segueix que gent de menys de 17. No? La gent jove no m'està seguint, és molt poca, és un 0,3%. La gent molt jove, adolescents, perquè realment un pic universitaris ja sí que comencen a seguir tal. És vera que la cultura, la història, l'art, la ciència i tot això, crec que no s'està arribant a connectar del tot amb els adolescents. I s'hauria de fer alguna cosa. Per això estic ara traguent entrefones de les xarxes. La meva intenció és que Instagram sigui un escaparate, res més. Que després la meva secció real s'estigui fent en el carrer.
0: I conta-mos una cosa, Albert, en què estàs ara mateix? Què estàs analitzant, què estàs estudiant, què t'ha sorprès de la vida, de la natura que vulguis compartir amb nosaltres?
4: Moltes coses, però... Bé,
0: home, alguns titulars, sense fer molt d'espoiler, però què tens entre mans?
4: Bueno, ara mateix, ja t'he dit, dia 26 de juny, ja és un projecte que té nom i té ja entrades venudes, o sigui que és una cosa que se farà sí o sí, que és una de les primeres rutes per Palma, que és de ciència, art i història, de la Palma marinera.
2: Que estàs estudiant molt, que jo ho sé.
4: Sí, sí, tengo tope.
2: T'estàs documentant molt.
4: Clar, com jo no sóc historiador, el que he fet és contractar dos historiadors, un de Menorca i un de Mallorca, perquè facin el check de que els guions estan ben fets i tot això. I el guia que farà les rutes, també és un guia oficial del col·legi, l'oficial de guies, i després també amb Nervo Loco, que és un altre influenciador que també xerra de ciència d'aquí, que
2: sí,
4: xerra de plantes.
2: Sí, l'entengut.
4: Amb ell també estem xerrant de fer algunes rutes naturals perquè mos conti un poc pues, quines plantes hi ha aquí, o quins animals, quins insectes.
3: És important això que expliques del doble check, de parlar amb historiadors, tu que ets científic, Nervo Loco, perquè, clar, vivim una època en què per xarxes la ciència està molt malmenada.
4: Sí.
3: És a dir, fan falta metgemenes per el manco des desconeixement poder divulgar. Tu quan te trobes segons quin tipus de personatges parlant d'alimentació, parlant de ciència, parlant de... T'has de posar ueres vermelles. No has de prendre sol fora fotoprotecció perquè t'estan enganant. Clar, tu com a científic estàs parlant de seguretat d'arena perquè això no sigui així. Però deu costar molt combat aquest discurs de gent que té tanta projecció perquè la gent té tendència a creure sempre la teoria de conspiració. El manco sí. A mi m'agrada més una conspiració que menjant-se els dits.
4: Claro.
3: Però també hi ha una cosa darrere que és tenir un mínim de criteri per creure quina conspiració i quina no.
4: Sí, però és vera que no és culpa de la gent. Jo mai culp a la gent, ni tan sols a la persona que està xerrant sobre les cremes solars. No crec que sigui culpa d'ell, perquè crec que aquesta persona està sent un inconscient totalment. No crec que...
2: Però s'ha d'anar molt alerta.
4: És que... sí,
2: tenir
4: un
2: altaveu i utilitzar-ho de segon quina manera...
4: Ja ho sé, però és culpa nostra. En el sentit que estem un sistema anarcocapitalista dins xarxes socials. L'únic que importa és que la gent se quedi mirant el teu vídeo. És l'únic que importa.
0: Sí,
4: no
0: independentment
4: importa
0: ni de del
2: quedes.
0: Contingut.
2: Exacte.
4: És la retenció. Ja ni els likes. És quant de temps te quedes. Llavors, si l'únic motiu pel qual tens èxit és quant de temps se queda algú mirant el teu vídeo, faràs qualsevol cosa perquè si ja se quedi mirant el teu vídeo. I només depèn de la teva moral fer-ho bé o no.
0: Si
4: I
0: vos...
4: això és un problema. Per això no es culpa de ningú en concret, sinó que jo crec que és condició humana. El que hauríem de fer és legislar per això, no?
0: Si vos heu de quedar en un vídeo, si vos heu d'aturar i dedicar-li un temps que sigui un vídeo de qualitat com entre fones i neurones, per cert, Premi Crit de Divulgació Científica. Albert, des d'aquí estic molt contents, molt orgullosos, molt feliços d'aquest premi, just després no, d'haver-te conegut fa
4: sí,
0: poquet
4: sí,
0: que vas venir aquí, o sigui que ens alegra molt més, si cal. Moltíssimes gràcies i enhorabona de nou.
4: Vai bé.
0: Petita pausa per publicitat, continuem amb més propostes.
5: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
6: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
7: ¿Anda, quién?
6: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
7: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
8: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: Ja som aquí, ja hem arribat.
9: Com esteu?
10: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre ses is.
11: De fluència.
10: El paraigo en sabates.
12: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
10: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
11: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
13: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
14: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
13: Si a tu te dic pinta,
14: mur,
13: portada.
14: Si a tu te dic gra,
13: que te venes cap primer de tot.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

Al Madison Square Garden de Nova York en el marc de la final de l'NBA entre els New York Knicks amb el Sant Antonio Spurs. L'ex-president presenta el pal com el primer mandatari en funcions que assisteix a unes finals de la Lliga. Va respondre amb un somriure un tant burleta mentre el públic mostrava el seu rebuig durant l'himne dels Estats Units. Escoltau.

0: una bona xiulada.
1: Així és, perdoneu si abans he dit l'ex-president, em referia al president Trump, que aquest 20, els primers 27 anys de finals de l'NBA a Nova York va estar marcat també per un fort dispositiu de seguretat a causa de la visita de Trump i d'un recent incident un tant violent a la ciutat. L'accés al pavelló va estar molt restringit en controls estrictes i un gran desplegament policial.
0: No sé per què no m'ho sorprèn, xiulades a Donald Trump, gent que se manifesta, problemes que va tenir, per cert, aquesta mateixa setmana amb un periodista que fins i tot s'havava d'aixecar.
2: Aquest home no du bé que hagin llevat el seu nom del centre Kennedy. Aquelles imatges dels operaris esbocant les lletres per sentència judicial tenen a Donald Trump descol·locat i per això fa aquesta hiperventilació o aquesta sobreactuació anant a moltes més bandes perquè el vegin, per si qualcú s'ha oblidat d'ell, que no ho crec.
0: Quina serà la propera de Donald Trump? Dormir-se? Que li tornin a xiular? Què passarà? Una gran incògnita. Aquí
2: saps de qui no s'oblida mai ningú?
0: Compte'm.
2: El nostre proper convidat, perquè clar, la gent està esperant que se facin les 11:55-56 perquè arribi un home que vivim amb un polo rosa ben atractiu, per cert, a parlar-nos de l'actualitat esportiva.
0: Toni Fuster, bon dia.
3: Com anem? Bon dia. Està clar que han de mirar la vida de color rosa.
2: Sempre.
3: Sempre de color rosa i sempre amb alegria i amb il·lusió, i més en aquesta època, no?, de fitxatge, de traspassos, i on el Mallorca està preparant ja una pròxima temporada amb el director de futbol, Pablo Ortiz, i amb el Martín de Michelli, en l'entrenador, fent feina al despatxo de la ciutat esportiva de Son Bibiloni. El manco, de moment, pel que fa a qüestió a vendes, es produiran pròximament, no?, amb els traspassos de jugadors com Vedat Muriqi i Pablo Maffeo, que deixaran el club i d'uns 15 milions d'euros aproximadament. De moment ja s'ha produït el traspàs de Kyle Larin, del Canadà, amb un jugador que no ha estat rendible i que el Mallorca va pagar el seu dia, recordem, en el Valladolid, 8 milions d'euros. Tot i així, el Mallorca per aquests tres traspassos alliberarà una massa salarial d'uns 11 milions d'euros. No està gens malament. I després hem de pensar que també hi ha jugadors que disputaran el Mundial, com Samu Costa i Johan Mojica, i que són futbolistes que també poden deixar caixa, no?, al Real Mallorca. D'altra banda, la selecció espanyola de futbol femenina podria certificar avui vespre la seva participació al Mundial de l'any que ve al Brasil. Per a classificar-se matemàticament, les jugadores que dirigeix Sonia Bermúdez, entre les quals s'hi troben ser mallorquines, de Catacoy, de Lucía Corrales, de Mariona Caldenta i de Patria Jarro, necessiten guanyar Islàndia en aquest darrer partit de la fase de grups classificatòria per a la Copa del Món. En el partit d'anada ja va guanyar 3-0 a Islàndia, per tant, jo crec que era un partit que tot convida l'optimisme, no? I si narra de nou, a partir de les 9 del vespre, que juga la selecció espanyola, jo crec que s'imposarà. No crec que hi hagi cap problema per no passar. I avui de matí, aquesta matinada, Espanya, la masculina, ha jugat el darrer amistós i ha guanyat el Perú per 1-3 partit abans del Mundial.
0: Moltíssimes gràcies per el repàs, Toni Fuster, com sempre. Pere Gibert, a Menorca, amb el contingut del programa El Dia. Bon dia.
4: Bon dia, avui ens farem ressò de la 37a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca, que s'ha presentat avui matí en roda de premsa. En coneixerem les novetats amb la seva directora, Ana María José López Medina. Després farem un viatge en el temps acompanyats del periodista Miquel Àngel Limón, que ens explicarà el curiós diari del capità Roca, un diari manuscrit que explica els fets més destacats de la ciutat de Maó entre els anys 1776 i 1826. Enguany se celebra el bicentenari d'aquest diari.
0: Moltíssimes gràcies, company. Laura Tur, a Eivissa i Formentera, bon dia.
5: Molt bon dia, Marta. Nosaltres avui dedicarem el programa a repassar alguns dels assumptes d'actualitat del sector primari de les Pitiüses. Per aquí per l'estudi passaran, per exemple, en Josep Lluís Joan, que és tècnic de qualitat agroalimentària del Consell d'Eivissa, també en Toni Tur, president de la cooperativa agrícola de Sant Antoni, i a la part final del programa, com sempre, anirem del camp a taula. Coneixerem quins productes

0: productes tenim ara mateix de temporada i aprendrem també a preparar-los per gaudir també de la gastronomia amb producte local.
1: I acabem amb els continguts del Dia Mallorca i Jaume Noguera. Bon dia.
2: Bon dia. Avui coneixerem l'Aliança Mar i Terra, que parla de regenerar el nostre Fora Vila. També un jove informàtic mallorquí que acaba de crear una aplicació per mòbil per veure l'eclipsi de dia 12 d'agost des d'un lloc que no sigui tramuntana. I també parlarem amb el Gaida i en Lluví, que hi ha novetats.
1: Vos deixem. Tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimarts.
3: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia. La presidenta del govern, Marga Proens, assegura que l'executiu està disposat a estudiar millores en el descompte de resident per evitar tarifes abusives en els desplaçaments entre les illes i la península. La presidenta ho ha dit al Parlament després que el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, denunciats els elevats preus dels bitllets d'avió i vaixell per als residents.
5: Però ens ha recordat que la Comissió Europea ha obert la porta a ampliar el descompte en períodes amb preus especialment elevats, ha afirmat també la presidenta, que el govern de les Illes defensarà aquesta reivindicació davant Madrid.
6: Podem continuar mirant cap a una altra banda, però l'abús, l'estafa que s'està perpetrant a costa dels residents és bestial.
7: Estem disposats a explorar i a incloure a la gent de Balear aquesta reivindicació per millorar el descompte de residents i evitar les tarifes abusives. En seriositat i en prudència. El que no podem fer és generar determinades expectatives mentre el Partit Socialista segueix que menysprearan els ciutadans. Moltes gràcies.
4: Els sindicats denuncien un nou intent per part de l'administració d'excloure milers de treballadors del sector públic instrumental de la carrera professional. Comissions, UGT, CESIF i USO anuncien mobilitzacions si demà passat no s'aprova aquest complement. La Conselleria de Treball, en canvi, assegura que l'esborrany no exclou els empleats del sector públic instrumental.
5: Esther Justos, del sindicat UGT a les Illes, assegura que l'esborrany no deixa clar si el personal de fundacions, com el Bany de Sang o Teixits o s'Estel, entre d'altres, queden o no exclosos del cobrament d'aquesta carrera professional. L'administració preveu el pagament del complement en 3 anys, un 20% aquest any, el 2026, un 50% l'any que ve, el 2027, i la resta el 2028. Uns terminis, ha dit Bustos, massa llargs.
8: Para poder llegar a un acuerdo, que en nuestra voluntad hay que pulir muchos temas de calendarización, que tampoco vemos bien la que propone la administración. No queda claro el ámbito de aplicación, es decir, si todos los trabajadores del sector público instrumental que están al servicio de la CAIS podran adherir-se a la carrera professional.
5: Per part seva, la Conselleria de Treball assegura que el document que s'ha d'aprovar demà passat, dijous, inclou els mateixos criteris que es varen utilitzar a l'hora d'enquadrar el personal funcionari i laboral de la comunitat autònoma. La Conselleria nega més que entitats com la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència o també, per exemple, el Bany de Sang quedin fora de la carrera professional.
4: I Menorca confirma que la futura gestió de la ITV la farà una empresa privada i no externalitzarà el servei als tallers mecànics. Una vegada aprovat definitivament el projecte d'explotació, es manté el gruix de les condicions i exigències que ja s'havien anunciat.
5: Una de les novetats és que es licitaran 2 lots, un per a l'estació de Ciutadella i l'altre per la de Mó. Això pot suposar que 2 empreses diferents gestionin el servei de l'ITV a l'illa. A més, s'afegeix una unitat mòbil que serà compartida entre les 2 estacions i que es destinarà a la inspecció de vehicles agrícoles i també ciclomotors. Actualment, el Departament de Mobilitat està redactant els plecs que hauran de regular aquesta futura licitació. Ho explica Juan Manuel Delgado, conseller de Mobilitat.
9: A partir de ahora y con este acuerdo, el Consell Insular avanza en las actuaciones para la nueva concesión de servicio de ITV. En estos momentos, el Departamento de Movilidad está inmerso en la redacción y revisión de los pliegos de condiciones y criterios de valoración que deberán regular la futura licitación y también en la tramitación de la ordenanza correspondiente.
4: Son las 12:04. Més notícies a l'una en punt.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, coneixerem l'aliança Mar i Terra, que s'ha presentat fa molt pocs dies i que parla de fins i tot regeneració a Mallorca, ja no només de conservació. Parlarem amb el seu portaveu, Jordi Oliva, d'aquí un minut. També conversarem amb l'informàtic i físic Javier García, que acaba de crear una aplicació per mòbil, se diu 13 eclipses, per veure l'eclipse de dia 12 de març, no necessàriament des de tramuntana, perquè si no tot se col·lapsarà i serà un desgavell. De fet, tota la platja de Palma se pot veure l'eclipse, i són 10 quilòmetres de platja, no hi ha un parc anar a tramuntana. Ara parlarem d'aquí una estona amb en Javier García. Després pegarem un bot al Gaida, perquè allà han creat la figura del policia referent per tenir cura de la gent gran. Molt interessant tenir també per vigilar persones que hi viuen totes soles fora del nucli del Gaida. Parlarem a la Vallesa per saber a més aquesta idea i extrapolar-la a altres municipis de Mallorca, com nosaltres sempre fem, donem idees i després mem si qualque poble ho pot replicar. Ben igual que refugi climàtic que crearan a Llubí. També parlarem amb l'Ajuntament perquè falten arbres i sobre asfalt. I, clar, a poc estem creant refugis climàtics perquè amb aquestes calorades que fa els darrers anys mos convé sombra dels arbres i no tant de ciment, perquè fa un efecte calor, un efecte urbà, del qual m'on han de enretirar a poc, perquè si no farem la pell aquest estiu i s'altre, i s'altre, i s'altre. Així que en Yolanda Ruiz, a la producció, Ivan López en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Avui farem un repàs a tota la trajectòria... No, tota no. Del primer disc, que és aquest, el Please Please Me, dels Beatles, de l'any 63, on hi havia aquest Ask Me Why, demanant per què. I després escoltarem les darreres cançons que se van remasteritzar l'any 95 en cintes de casset que se van trobar en John Lennon. És a dir, això és el primer disc, i posteriorment escoltarem es Free as a Bird i Real Love, que l'any 95, fa 30 anys, fa 31 anys, se van remasteritzar per, a través d'una cinta de casset que havia gravat Lennon poc abans de morir. És a dir, això és el principi, i després escoltarem lo darrer, que és de fa 31 anys. Bueno, començant parlant de l'Aliança Mar-i-Terra de Mallorca, que s'ha presentat públicament aquests dies com una proposta pionera per afrontar de manera integral la crisi general hídrica, ecològica, que hi ha a Mallorca. El seu coordinador és en Jordi Oliva, i hi ha 7 entitats ambientals i socials de referència dins ella. La iniciativa defensa una mirada conjunta de la muntanya a la mà per regenerar, ja no només conservar, regenerar el territori mallorquí. Saludam en Jordi Oliva. Jordi, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Bueno, vosaltres parleu d'un punt d'inflexió històric per Mallorca i començar clarament de regeneració, no de conservació, regeneració de l'illa. Què seria? Expliquem-nos a què vos referiu, en la regeneració. Conservació ja sabem tots el que és, però què seria regenerar Mallorca, Jordi?
2: Bé, doncs és molt fàcil. Quan fem aquest canvi de mirada, deixem de xerrar de conservació i, com has comentat, ja s'entén molt bé, no?, que és procurar conservar, com deixar com estan les coses. Quan xerrem de regeneració, és tots aquests espais que s'han malmès, no?, per ja sigui per la pressió humana o d'altres, que hi hagi, tipus després de Posidoni, els sòls agrícoles, per exemple. Quan xerrem de regeneració, és de millorar la qualitat de sòl, millorar la qualitat de Posidoni per promoure biodiversitat, etc. O sigui, és més un enfoc per diguem, espais malmesos, per tornar, diguem, a recuperar les funcions ecosistèmiques.
0: I sou entitats marines, agrícoles, socials. Qui sou exactament, Aliança Mar i Terra? Perquè crec que n'hi ha de conegudes.
2: Sí, el grup motor, diguem, això neix a 2022, s'estableix aquest grup motor, que és qui ha estat impulsant, diguem, la proposta de regeneració, diguem, a escala de territori, i han sigut unes primeres passes. Aquest grup motor està format per APAEMA, que és l'Associació de Productors Agroecològics de Mallorca, Arrels Marines, està formada per CERAI, Permamet, Fundació Vida Silvestre Mediterrània, FIM i Save the Met.
0: Home.
2: Així que són terrestres i marines, sí, i de caire social algunes també.
0: Crec que ens ho conec a totes i que ens hem entrevistat a tots. Hi ha una expressió que m'ha agradat molt, que deies que Mallorca és una bioregió insular. Què vol dir bioregió insular? Que és com una mostra un poquet de tot. Explica'm.
2: Bé, el que ens és molt fàcil d'explicar quan xerrem d'una illa viva és que no deixem de veure com acaba, diguem, el territori on comença l'aigua, sinó el que fem és posar, diguem, l'abast del territori, del paisatge, sota la mà. O sigui, nosaltres treballem des del pic de Puigmajor fins a 1.000 metres de profunditat per xerrar, diguem, d'aquesta connexió mar i terra. I quan xerrem de bioregió és tenir en compte, diguem, el paisatge natural, l'entorn i sobretot les persones. És la mirada així més integral.
0: De fet, deies que la muntanya condiciona la salut de la mà. És curiós. Posa'm un exemple, perquè és molt interessant, això.
2: Bé, el que nosaltres, diguem, la narrativa que fem servir per connectar aquesta mar i terra és la gota d'aigua que arriba a la serra. Aquesta gota passarà pels torrents, passarà als aqüífers o passarà pels sòls agrícoles i a través dels torrents arribarà a la mà. Tot el que fem, tot el que passi, per on passi aquesta gota, si és per un terreny de producció agrícola on s'empren pesticides, herbicides, agroquímics, etc.
0: Clar.
2: Aquesta gota quan arribi la mà, arrossegarà tots aquests components. En canvi, quan xerrem això, que tot està interconnectat, és perquè literalment aquesta gota d'aigua, si la cuidem, arribarà a les preses de Posidònia pues, amb el millor estat i farà que tot funcioni millor.
0: Bueno, també deixo que el model econòmic actual no sé si és compatible amb aquesta regeneració ecològica que proposau, perquè l'altre dia parlaven de síndex de pressió humana. Mamó, no ho sé. Tu què opines, Jordi? Perquè és que jo de cada vegada no sé què de pensar, Jordi.
2: És complicat. Mira, nosaltres fem molta feina amb APM, per exemple, per promoure, no?, un sector primari diguem, més resilient, més fort, i que es pugui considerar, no?, com un motor econòmic de l'Illa, perquè moltes vegades caiem o entenem, no?, aquest monocultiu turístic, que moltes vegades, no?, recau només de l'extracció de recursos a la silla i, bueno, i genera com diverses pressions que, diguem, que si aconseguíssim doncs poder trobar equilibris en aquest sentit és que estaríem, bueno, viuríem d'una altra manera. Però bàsicament nosaltres comencem molt enfocats en els que diguem en la part de producció agrícola, en les zones naturals, etc. I el paper, diguem, que podem aportar millor és promoure dins del sector primari doncs noves maneres també d'agafar un paper més rellevant i sobretot impulsar això, un sector primari més resilient.
0: Clar, però això hi ha APM, que nosaltres sempre parlàvem amb ells.
2: Correcte.
0: Save the Met, la Fundació Vida Silvestre, Arrels Marines, ens coneixem a tots sempre. Ja t'abans, Jordi, que parlarem sovint, perquè nosaltres parlem molt de medi ambient, parlem molt de fora vila, parlem molt dels pagesos, parlem molt dels pescadors, parlem molt de tramuntana, de la falta d'aigua, dels pous, i nosaltres estem molt pendents de totes aquestes coses. Heu parlat també, hi ha una cosa que sí que sempre en parlàvem els pagesos, però és que el número no me surten a mi. Parlàveu també de sobirania alimentària, però clar, és que només produïm el 20% o el 25% del que consumim. Això se pot augmentar, aquest percentatge? Com ho hem de fer? Perquè l'immensa majoria de defensors de la pagesia i fora vila parlen de sobirania alimentària, però és que estem a un 20% o un 25%, estem molt en fora de la sobirania alimentària. En un futur és possible això? Perquè és que de cada vegada hi ha més gent. No, com ho interpretam, Jordi?
2: Bueno, hi ha dos, mira, des de l'oferta i des de la demanda. La demanda, com dius, que cada vegada hi ha més gent, si és veritat que quan entenem, no, una illa tan saturada, una població creixent, això és una part i diguem, no ho estem... Bueno, no s'està... No, només fa que créixer. Però per la part de l'oferta, el que, per exemple, tenim projectes educatius, o sigui, projectes que es duen a terme, per exemple, des de CERAI, és de promoure l'alimentació en base a producte ecològic i local a les escoles. Moltes vegades el que també ens falta és generar aquesta demanda dins de la pròpia illa de voler i demanar aquest producte local, perquè el que ens passa és que no, diguem, com a societat moltes vegades no tenim... ni la curiositat o ni l'interès de saber d'on provenen els aliments i llavors, diguem, tenim diverses entitats enfocades a això, a promoure, diguem, el fer créixer la demanda de producte local, no? Que van les dues una mica de mà. Però per la part de... Això per la part, diguem, de virar la demanda. Però, clar, el tema de saturació i que cada vegada són més persones, sí que va una mica en línia de xerrar en algun moment de creixement. Però això són temes que ja se'ns escapa una mica, en el sentit que, com deies, no? A vegades ens sembla una mica utòpic xerrar d'una sobirania alimentària completa, però tot el que sigui augmentar aquests percentatges, que xerrem d'un 20, un 15, un 20, un 25, és que bueno, tenim molt a fer.
0: Sí, però sempre se diu que si vols un 8 has d'apuntar a 10, si no, no faríem
2: Exacte.
0: Res. Si no, no faríem res. Aquí és on entren en joc els pagesos i els pescadors, que són vitals també en aquesta aliança mariterra, no?
2: Correcte, i al final nosaltres xerrem d'agroecologia i de regeneració marina. I per la part marina, per exemple, des de les entitats es fa molta feina per promoure les àrees marines protegides d'interès pesquer. per exemple, i no, perquè quan xerrem de sobirania alimentària també ens hem de no ens hem d'oblidar que tenim també tot un sector que es dedica a la pesca i que tenim un producte local molt bo que moltes vegades passa desapercebut. I el que, per exemple, es treballa des de les entitats marines és que es promoguin aquestes àrees marines protegides, que el que fa és que garantim que puguem seguir, diguem, disfrutant dels peix, de pesca local i sobretot amb arts de pesca artesanals i, diguem, tirant en línies més sostenibles en el temps per la biomassa, bueno, per tota la quantitat de peix que puguem comptar, diguem, disponible pel mercat.
0: Bueno, i ja perquè va la presentació, la vareu fer a la finca d'Ariant, això és una declaració d'intencions, perquè allà la Fundació Vida Silvestre Mediterrània va permetre fa molt d'any, jo només he estat una vegada en la Fundació Volta Negra, gràcies a la feina que se va fer a Ariant, el Volta Negra ja no està en perill d'extinció, tenim un cremull de polls, tenim un cremull de parelles. Fer-ho a la finca d'Ariant té un component molt significatiu, no, Jordi?
2: Correcte, jo és, diguem-hi, per això volíem fer aquesta, bueno, tenir aquesta imatge, no, de presentació allà, perquè realment és un santuari, o sigui, és diguem, part de com volem veure el retorn natural o l'entorn natural a la serra, i allà connectem molt bé també mar i terra, no? Perquè tenim la mar de fons, tenim tots aquests espais també que estan connectant a la vegada, doncs, d'iniciar una producció ecològica, etc. Però, diguem, sí, és un lloc que bueno, ha passat això, és molt rellevant per aquesta recuperació del Voltor Negre i la Fundació Vida Silvestre, per suposat, fa una feina, una gran feina en aquest sentit.
0: I de Jordi Oliva, Aliança Mar i Terra, benvinguts en el llistat d'entrevistats del Dia Mallorca, perquè parlarem sovint, nosaltres parlem molt en CIMEDE, en SUIB, en Oceanogràfic, en APM, en Barrades Marines, en Save the Met, perquè mos interessa molt, és fora vila, la nostra mar, cada dia som molt pesats, però jo sempre dic que vivim enmig de la mar, perquè vivim en una illa que és enmig de la mar, per tant, vivim enmig de la mar, i hem de ser tan conscients de la terra com de la mar. Jordi, benvinguts a la Aliança Mar i Terra, una gran benvinguda, perquè tot el que sigui pensar en la conservació i la regeneració, tots els mallorquins han d'estar ben al corrent. Gràcies, Jordi, parlarem prest. Una ferrada molt gran.
2: Moltíssimes gràcies, Matrius. Una ferrada.
0: Gràcies. Bueno, ara d'aquí un instant parlarem precisament de nou col·lapsar tramuntana dia 12 d'agost, perquè no importa anar a tramuntana a veure l'eclipsi. De fet, hi ha una aplicació per saber des d'on la poden veure, l'eclipsi, sense haver d'anar a Tossiga en els pobles de tramuntana, que si no, bé serà matí de demà. No ho veiem,

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda, quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda, quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

Això que escoltau és la veu de John Lennon, gravada l'any 1977 a un casset a casa seva. Els Beatles varen, jo quan va trobar aquesta cinta, li van entregar en George Harrison, en Anna Ringo i en Paul McCartney. L'any 95 varen fer aquesta remescla i va sortir aquest meravellós Lliure com un ocell.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
1: Avui és la nostra radiografia mallorquina. Vam pegar un bot fins a Llubí per parlar d'una cosa molt important i que també proposam a la resta de municipis perquè sembla una bona idea. Per això ho volem posar com a exemple i aquells que ho puguin replicar que ho facin si ho troben convenient. Perquè Llubí tindrà el seu primer refugi climàtic a la seva zona esportiva. Serà un pla pilot i serà el primer en fer-se dins un projecte més gran que vol fer l'Ajuntament Lluviner. Saludam a la Vallesa de Llubí, Madalena Perelló. Bon dia, senyora Vallesa.
2: Bon dia tingueu.
1: Parlau de resiliència, de salut i d'adaptar el municipi climàticament, perquè, clar, dins el pla d'acció per l'energia sostenible i el clima, crec que entre totes baldes heu pactat, poc a poquet, han fet aquestes passetes per adaptar-nos. És així?
2: Efectivament. Bueno, des de fa un parell d'anys se fa la subvenció d'espais que és per fer millorar els edificis que tenim en sostenibilitat, posar plaques solars, aïllar els edificis municipals, i també ara pues, ha sortit aquesta subvenció que mos han pogut acollir de refugis climàtics. Nosaltres tenim aquesta zona, que és de l'espoli esportiu, que no hi ha gent d'ombra, no hi ha quasi arbres, i quasi tot és asfalt, que vosaltres sabeu que l'asfalt encara agafa més el rebull amb aquestes temperatures que tenim els darrers anys. Això fa que pugi també la temperatura, i bueno, m'han dit que pues, farem el primer pla pilot en aquest poliesportiu i bueno, aixecarem tot l'asfalt i sembrarem una cinquantena d'arbres.
1: De fet, és que en el poliesportiu no hi ha cap ombra. I no sé si vol servei de consol, però és que tot a Mallorca estem igual. No sé què mos va passar fa 50 anys que ho van començar a fer tots sense ombres i ciment. Només. Posareu, davallareu fins a pista de pàdel i el nou pavelló. Aixecareu tot l'asfalt, no?
2: Sí. S'endurà tot l'asfalt. Una, també perquè l'asfalt el veig molt, molt net, perquè no hi creixen herbes, tal o qual, però bueno, fa correnties d'aigua. Això vol dir que l'aigua no se filtra cap a baix, que és el que necessitem a tots els llocs, perquè tant d'asfalt el que fa és que duim l'aigua a un lloc, vés a saber on, i el manco, si se pot filtrar cap a baix, l'aigua torna a recuperar el seu estat en els pous. I el que volem fer és això. També feim pous on se recuperarà aquesta aigua que ens servirà per regar tots aquests arbres.
1: Molt bona idea, perquè tota l'aigua de pluja antigament se recollia en els dos aigovessos, en el canal de Giny, que anava dins la cisterna, i ara tot se perd. És que també, i fins i tot a Palma, també ens hauríem de plantejar tots els terrats dels edificis. Tota l'aigua que se perd i se'n va, se mescla amb pluvials i residuals. És que antigament això era impensable, que se perdés l'aigua. A més, posareu, com el paviment serà permeable i drenant. 2.600 metres quadrats d'asfalt serà permeable i drenant i podreu conduir aquesta aigua.
2: Exacte, conduir aquesta aigua cap a un pous que també se fan amb aquest projecte per després poder reutilitzar aquesta aigua.
1: Hem
2: de dir que nosaltres ja hem fet una intervenció en el municipi. L'any passat van sembrar uns 100 arbres més. A veure que hi havia 100 arbres de tota sa vida a un cert carrer, nosaltres n'hem sembrat molt més. I a veure que te dona una sensació de més fresca que no aquesta sensació d'agobiament quan vas pel carrer. A veure que encara som molt joves, però bé, veure aquesta verdor te dona una altra sensació.
1: Ser millor ombra, ets d'un arbre, ja pot posar tendals...
2: Ventiladors, aires, el que sigui.
1: Davall un arbre no s'està com en lloc. També posareu fons... làmines d'aigua i hotels d'insectes i nius, caixes nius, perquè s'hi posin els ocells, perquè, clar, una cosa d'anar a l'altra.
2: Efectivament, és un pack, diguéssim.
1: Sí.
2: Dins d'aquest pack també els animals hi tenen cosa a dir. Tots els insectes, per molt que mos empipin a vegades, tenen la seva funció i les hem de protegir. Allà on hi ha asfalt, no hi ha ni un animalet,
1: res,
2: per dir-ho així. Val? I els ocells també, com que estaran damunt els arbres, també tenen dret a veure i a ser ben cuidats, com aquell que diu.
1: Home, clar, és que també el llubí, el pla... Clar, les hores de sol, en l'estiu, si hi ha infants, famílies, és que pot arribar a ser perillós, també, aquesta calorada. En canvi, davall un arbre, un ventallet...
2: No, exacte. Nosaltres en el poliesportiu tenim... Bueno, no, l'escola d'estiu, la feim a l'escola, és l'escola que tenim a Llubí, però després tothom va a la piscina. Clar, només podem anar a nedar i tornar, perquè no podem fer cap activitat en el poliesportiu, perquè no tenim, ja vos ho he dit, no tenim cap ombra. Creiem que amb tot això que sembrarem i tot això, a lo millor qualque activitat sí que se podrà d'aquestes d'estiu, i els nens no hauran d'estar tancats a una aula, a un pati que tenen tot si ven per disfrutar.
1: Sí.
2: Les donarem un altre caire. Crec, clar, que això també és important.
1: Però, com he dit en el principi, voleu anar més enllà. Voleu fer com una xarxa d'espais verds perquè tots els lluviners estiguin a menys de 300 metres d'un refugi contra la calor. Per això ja és a llarg termini, m'imagino, no?
2: Sí, perquè nosaltres, a l'actuació que t'he dit abans, que hem sembrat 100 arbres, s'ha fet a ramal de Molí de Sant Rafal, diguéssim, cap a la plaça de la Iglesia. I després s'ha fet un poc a dins carretera. Ara se farà des poliesportiu cap a la plaça de la carretera, a dins d'aquest pla que estem elaborant, tots els perpendiculars a la carretera van sembrats d'arbres, perquè tu de carrer en carrer puguis trobar una ombra i te puguis refugiar quan fan aquest calor. La gent major podrà anar a fer la volteta que fan si ven en fresqueta i el manco podrà seure a un banc o davall d'un arbre.
1: És que també en els darrers 10 anys he llegit que els dies de calor extrema de més de 30 graus han passat de 85 dies a 120 dies en l'any. És a dir, és que...
2: I que nosaltres no arribàvem mai en els 40 i tal, i hem tingut anys, pics de calor, que han estat de 2 o 3 dies amb altes temperatures.
1: Sí.
2: I això s'ha de millorar.
1: Clar.
2: Haurem de fer totes aquestes intervencions perquè la gent pugui fer vida normal en el carrer, sabent que al migdia no podran sortir, però al manco... a les hores baixes sí que puguin sortir.
1: I també lo de les pèrgoles. Això també m'ha agradat molt, perquè les pèrgoles també pots posar-hi plantes atrapadores que donin ombra. Mm-hmm. També a la plaça. Voleu posar
2: les pèrgoles. La plaça de la carretera, sí. Perquè és una zona també que és vera que té ombra tot al voltant de la plaça, però al mig... no, queda molt de sol i els dies d'estiu pues, no hi ha qui estigui. I el manco pues, així protegir aquesta zona amb unes pèrgoles que hi haurà unes plantes trepadores també, seran en lames, però també hi haurà trossos que seran en plantes.
1: I per d'aquí 4 anys teniu també ja un pla horitzó 2030, tothom parla del 2030, és d'aquí 4 anys, 3 anys i mig, perdó, que voleu tenir la cobertura d'ombra urbana superior en els 10.000 metres quadrats a tot el poble, en 300 arbres més.
2: Bueno, si anant sembrant en el ritme que ara sembram, crec que ho aconseguirem. Però bé, tot s'ha de dir que són 4 anys endavant, el pla encara no està complet perquè l'han començat com ara han donat la subvenció, és veritat que teníem la memòria ja ben estructurada i només es posa-li un poc més de context, però jo crec que sí que se pot arribar en el 2030 amb molt més arbres.
1: Sí, és que ja vos ho deia, cada setmana parlem amb altres de tota a Mallorca i falten arbres, falten zones verdes. I, de fet, aquesta idea de que estan parlant de Llubí, de fer un refugi climàtic, la donam per si qualque altre municipi pot adaptar també els seus carrers d'aquesta manera, perquè això d'aixecar l'asfalt i posar-hi paviment drenant i aprofitar l'aigua, és que és molt important, perquè és que avui en dia tota l'aigua que plou quan hi ha aquestes aïllades tot això, és que antigament han trebucat el cap, haurien de fer el com feien els nostres perdins, aprofitar tota l'aigua de pluja, i no sé què mos ha passat els darrers 50 anys, que ho han fet totes al revés. Jo recordo els meus perdins allà fent tot el canal de giny i tota l'aigua de pluja amb dos aigovessos a dins la cisterna, no?
2: Efectivament. I ara, bueno, molta setuda, molta se mescla, ja no va a pluvial, sinó que se mescla en les aigües fecals, que això també ens dona problemes a depuradores, i etc. I crec que li hem de donar una volta a on hem de tornar a reconduir aquesta aigua que plou. Que plou manco, plou amb més quantitat, amb una vegada, però sí que l'hem de reconduir a qualque lloc per poder-la tornar a aprofitar.
1: Bueno, idò, si serveix d'exemple, qualcun municipi vol copiar aquesta estratègia lluïnera, refugi climàtic, aixecar l'asfalt, paviment drenant per aprofitar l'aigua. Magdalena Perelló, Valdesa de Llubí, enhorabona. Tant de bo tota Mallorca faci igual que vosaltres, perquè no poden perdre aigua. Estem en un moment en què no poden tocar ni una gota d'aigua i d'aquesta manera, com a mínim, reaprofitar, com feien antigament totes les cases, l'aigua de pluja, ja que plou poc i plou de manera rara, no? Anem a aprofitar-la.
2: Efectivament.
1: Valdesa, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per l'entrevista.
1: Gràcies. Nosaltres d'aquí un instant continuem amb més coses el dia a Mallorca.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol.
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: I si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. És aquest...
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Ets ambidestre.
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
12: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
13: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
14: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
15: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
16: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
17: Han dit que anirien fins al Gaida perquè volen parlar del projecte Policia Passegent Gran del Gaida. És una iniciativa de la mateixa policia, el Gaidina, que cerca més seguretat, protecció i activitats pels majors del municipi, que cada vegada són més. La novetat és la creació de la figura del policia referent. Serà un agent que actuarà com a enllaç directe en la xarxa sociosanitària i oferirà una atenció personalitzada i empàtica en la gent gran. Saludant Llorenç Bosch, cap de la policia del Gaida. Llorenç, benvingut, bon dia, com esteu?
18: Com va? Bon dia, va bé, gràcies.
17: Bueno, sembla que les dades ho justifiquen, aquesta necessitat, perquè pràcticament un de cada cinc algaidins és una persona major. I la meitat d'aquestes persones majors tenen 80 anys. És a dir, mengeu bé, perquè viviu molt. Però la qüestió és que les persones que per aventura no viuen en el centre del poble i que per això han de menester una mà. La dispersió territorial i el risc d'aïllament per aventura seria un poquet el més delicat. Pot ser?
18: Clar, aquí tenim molta gent major que viu a fora de vila, exacte.
17: I ha crescut molt el poble fora

0: Aquest policy referent tindrà àrees d'actuació com, per exemple, la mobilitat. Això què vol dir? Ajudar per ventura una persona major que no se pot moure?
1: Això, per ventura, seria més enfocat a el que són, per exemple, ceres o barreres arquitectòniques d'ajudar a millorar els accessos perquè la gent pugui transitar millor i, inclús, potser fer qualque ruta circular en el municipi de que la gent vagi a caminar i coses d'aquestes.
0: També he vist que fareu xerrades preventives centrades en la prevenció d'estafes, de robatoris, que és que hi ha hagut casos dins del Gaida.
1: Clar, els darrers temps pues sí que hi ha, sobretot, telefonades a la gent gran que van enfocades a possibles estafes. Per exemple, teníem els típics representants de Butano que anaven, sí, que telefonaven, se presentaven i eren possibles estafadors. I més que res, aquestes figures per prevenir aquesta gent gran d'aquestes possibles estafes.
0: Clar, i també, si les persones majors saben que tenen com un policia referent, això, augmentar la seva sensació de seguretat és molt important, sentir-te segur.
1: Exacte, i també és una manera de que nosaltres tenim informació. Ara una persona que l'han estafada, pues ja mos posen alerta i nosaltres ja podem fer una campanya per informar l'altra gent de que vegin prevenció que no la puguin estafar.
0: I abans parlàvem en Llubí, dèiem a Metzi, el seu projecte se pot replicar a altres pobles, però hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que fareu un cens voluntari de persones que tinguin risc de desorientació per poder-los protegir millor. Una persona que per aventura té un principi d'Alzheimer, és a dir, està un poc més al tanto, un poc més a damunt d'aquesta persona. Això és interessant i també se podria exportar a molt d'altres municipis. Serà voluntari, però, no?, aquest sens.
1: Exacte, això seria una cosa voluntari i si deia que tenim ara, bé, com que ara això és un projecte que estem fent feina per anar ficant coses que siguin productives, en el sentit de que en base a fer aquesta funció detectarem de quina manera podem ajudar en les coses que ens vagin sortir, no sé si m'he explicat. És a dir, podem detectar que una persona major pot tenir un problema determinat i potser no ho havien tingut en compte i ara pues, mirarem de ficar-ho dins el projecte. És a dir, està en procés el projecte.
0: Sí, ja ho sabeu, el Gaida crea la policia per la gent gran del Gaida en la creació de la figura del policia referent. Una gent que actuarà com a enllaç en els metges i una atenció personalitzada i empàtica a la gent gran. Bona idea, ho posen en marxa el Gaida, a més si qualsevol municipi que ho hagi de menester, nosaltres donem idea i si qualcú vol replicar en el seu municipi és una gran idea. Enhorabona a la policia local del Gaida per tenir cura dels nostres majors, que de vegades no hi pensem. Llorem Bosch, cap de la policia del Gaidina, moltíssimes gràcies per atendre'm-vos.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
1: Adéu, salut.
0: Bon anà, Manso, Real Love, aquesta cançó que l'any 1995 van destreure de dins una cinta de casset que guardaven a Yoko Ono, en sa veu d'en John Lennon. Salut!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. La UIB i la Xarxa per la Inclusió Social faran un macro recompte a les quatre illes per obtenir xifres reals de les persones que viuen al carrer. La iniciativa es durà a terme el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània als municipis de més de 20.000 habitants. Carme Moreno, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia, avui s'ha signat el conveni de col·laboració entre l'Observatori Social de l'UIB i la xarxa EAPN. A més, la iniciativa comptarà amb la col·laboració dels quatre consells insulars i els serveis socials dels municipis de més de 20.000 habitants. Estem parlant de Palma, Calvià, Eivissa, entre d'altres. El coordinador del projecte, el professor David Abril, ha explicat que aquest macrorecompte permetrà a les institucions tenir dades reals sobre el sensellarisme i l'exclusió social i poder dur a terme després polítiques en matèria d'habitatge, entre d'altres.
3: Serà el primer recompte d'aquestes característiques que se farà a les Illes Balears, no? Entre altres coses, per disposar d'informació i de dades objectives, científiques, sobre una realitat que s'ha convertit en el principal element o factor d'exclusió social a les Illes Balears, com és l'exclusió residencial arran de la dificultat d'accés a un habitatge. Vull recordar que les darreres dades oficials en termes estadístics són les de l'INE de 2022, que no se van publicar fins 2024 i que parlen de 535 persones a les Illes Balears en situacions de sensellarisme.
2: És la primera vegada que es du un recompte d'aquestes característiques a les illes i en una segona fase es preveu col·laborar amb els serveis socials per obtenir dades sobre les persones que viuen amuntegades en habitatges i persones en situació de risc per ser desnonades.
1: Canviant de qüestió, a les portes de l'Audiència Nacional, on continua el judici pel cas Kitchen, l'excomissari José Manuel Villarejo s'ha presentat com a una víctima de les clavegueres de l'Aire 10, però sense aclarir si va reunir-se amb ella com apunta la Guàrdia Civil.
4: Luco sosté que Villarejo va mantenir diverses reunions amb la coneguda com a llanternera del PSOE durant l'estiu de 2024. A preguntes dels periodistes, just quan entrava al judici del cas Kitchen, en què avui ha declarat com a acusat, no ha volgut aclarir si es va reunir amb ella. Unes respostes que, en tot cas, es reserva per si el cita el jutge Pedraz.
5: Cuando el señor Pedral me pregunte, yo le voy a contestar todo eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar tengo que preservar la independencia y el derecho de defensa de mi abogado, ¿entiende? Pero el dato objetivo es que durante todos estos años estas supuestas cloacas han ido contra mí, han ido a destruirme.
4: Segons el darrer informe de Luco, sobre el cas Leire Díez, l'exmilitant socialista hauria oferit a l'excomissari un acord en fiscalia per no entrar a la presó a canvi d'aconseguir informació sobre el jutge Marchena del Suprem o l'entorn del Partit Popular.
1: L'avió del Papa Lleó XIV acaba d'aterrar a l'aeroport del Prat, on encetarà la seva segona etapa del seu viatge oficial a Espanya. El pontífex se passarà dos dies a Catalunya i la seva primera aturada serà d'aquí uns minuts a la catedral de Barcelona, on ja l'esperen milers de fidels.
4: Al vespre presidirà una vetlla a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc amb l'assistència prevista de 40.000 persones. El viatge culminarà demà i a la seva agenda hi ha una visita a la presó de Brians, a l'abadia de Montserrat i a l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona. També demà hi haurà missa a la Sagrada Família amb benedicció i inauguració de la Torre de Jesús.
1: I el president en funcions de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat avui un diàleg imminent amb Vox. L'objectiu del Partit Popular, diu, és aconseguir un acord que sigui just i representi l'interès de tots els andalusos. Així hem arribat a l'únic 4 minuts, amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3noticies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimarts 9 de juny. Bon dia. Quatre futbolistes mallorquines, Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Queldentall i Lucía Corrales, poden assegurar-se avui la seva presència al Mundial del Brasil de l'any que ve. Amb Marga Cifro, el control tècnic, començant amb les portes d'avui. Avui és el dia, la selecció espanyola de les mallorquines Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Queldentall i Lucía Corrales vol deixar fermada la seva presència al Mundial que es disputarà al Brasil l'any que ve. Per aconseguir-ho, s'ha de guanyar avui vespre a Islàndia. La seleccionadora espanyola és Sonia Bermúdez.
1: Cuando ganas y lo haces como se hizo, todo influye, pero es verdad que ahora son otros tres puntos totalmente diferentes, estamos en otro contexto. En su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro. Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar tres puntos y poder clasificarnos de forma directa.
0: A les 9 del vespre començarà aquest partit on Espanya jugui la seva classificació per aquest Mundial. I també hem de parlar de la selecció espanyola masculina perquè ahir va guanyar el seu darrer amistós abans del debut al Mundial. El conjunt de Luis de la Fuente va superar per 3-1 a la selecció del Perú. El combinat espanyol hem de recordar que debutarà a la cita mundialista el proper dilluns a les 6 contra Cap Verd. Escoltam al seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
2: La verdad es que estamos muy contentos y yo estoy muy satisfecho porque hemos visto al equipo rendir ya acercándose a los mejores momentos de estos jugadores que venían de no participar en los últimos partidos mucho con sus clubes. Hemos visto que la preparación de estos días previo y los minutos que les hemos estado dando estos de este último partido les han servido para soltarse, para coger más confianza, para ofrecer esa garantía de futbolística que tienen.
0: I en el món del futbol sala, ja ho comentàvem ahir, el Palma Futsal se la juga demà contra el Pozo Murcia al Palau de Somoix, el conjunt d'Antonio Vadillo que afronta un nou matchball a partir de les 8 i en directe per IB3 Ràdio. El Palma necessita guanyar per forçar el tercer partit i definitiu d'aquesta sèrie de les semifinals que es disputaria el proper dissabte a la pista del Pozo Murcia. Ha parlat fa un minut d'aquesta eliminatòria el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
3: Nos enfocamos en el partido mañana, que la final es mañana para nosotros, porque no tenemos margen, no tenemos red, y a partir de ahí veremos, ¿no? Pero mañana con la intención de sacarlo, y luego ya habrá tiempo para hacer valoraciones, ¿no? De la temporada cuando se acabe, que todavía no se ha acabado, entonces veremos, ¿no?
0: I en el món del bàsquet, l'Azul Marino ha fet oficial avui els fitxatges de Blanca Millán i Morgan Green. Millán, jugadora gallega, d'1,85 d'alçada i juga d'escorta. Arriba procedent del Ferrol de la Lliga Femenina i Green arriba procedent del Fuerza Regia de Mèxic i reforça la línia exterior. I també en el món de la cistella, el FIU i Mallorca ja té nou entrenador. Es tracta d'Àlex Formento, un tècnic català que té experiència a la Lliga ACB com a entrenador assistent del Girona i també va ser primer entrenador del conjunt català a la segona FEB i va aconseguir l'ascens a l'Alepo. I en el món del tennis, fa un minut, s'ha presentat el Mallorca Championship que es disputarà entre el 20 i el 27 de juny a Santa Ponça. Ho farà amb la presència de tenistes com Bublik, Wawrinka, Davidovic i també un clàssic com l'australià Nick Kyrgios. El director del torneig, Toni Nadal, destaca el cartell d'aquesta edició i també es lamenta de la no participació del tenista mallorquí Jaume Munar.
4: Creo que el listón será suficientemente bueno. Tenemos la pena de que Jaime Munar al final desistió la oferta que se le hizo para jugar aquí, pero bueno, nos hubiera encantado poder contar con él, al final no pudo ser, pero creo que los espectadores que vengan aquí, los que lo sigan por la televisión, van a disfrutar con el espectáculo y van a comprobar cómo el torneo año tras año sigue mejorando.
0: Una i 10 minuts.

0: 1:34, continuem Esports Migdia, IB3 Ràdio, ja ho sabeu, demà a partir de les 8, aquest partit entre el Palma Futsal i el Pozo Murcia, i ara anem a parlar també del món del futbol del Mallorca. Toni Fuster, de moment, esperant les confirmacions de totes aquestes sortides que pràcticament estan ja fetes, com la de Vedat Muriqi al Fenerbahçe, la de Mafeo a l'Olympiacos, i també la ja confirmada, l'única, d'en Kai Lari, no? Que això faria que el Mallorca fes una bona caixa en vista a poder invertir en aquest nou projecte a segona divisió.
1: Unes vendes que es produiran pròximament amb aquests traspassos que has dit, d'aquests dos jugadors, i que reportaran al club uns ingressos que podrien arribar als 15 milions d'euros. De moment ja s'ha produït el traspàs del davanter canadenc, Kai Lari, un jugador que no ha estat rendible i que el Mallorca va pagar el seu dia 8 milions d'euros al Valladolid. Es veurà que va fer 8 gols a segona volta i va fer una molt bona segona volta amb el conjunt pucelà, però després amb el Mallorca tampoc ha rendit el que s'esperava. Tot i així, el Mallorca, per aquests tres traspassos, alliberarà una massa salarial d'uns 11 milions d'euros, i la cosa no quedarà aquí, perquè també han de dir que acomiadarà altres jugadors, xifres per les quals dependrà també del rendiment que ofereixin en el Mundial el Car d'en Samu Costa, d'en Johan Mojica. En definitiva, tem d'espera, paciència, a ser oficines de Sant Moix i de Sant Bibiloni, mentre fan feina el director de futbol en Pablo Ortiz i també l'entrenador Martín de Michelis, amb aquest disseny d'una plantilla adaptada, vull pensar jo, en aquesta nova categoria.
0: Hauria de ser així, si no...
1: Però amb l'objectiu de tornar a ascendir el més aviat possible a primera divisió.
0: De moment només s'ha confirmat aquesta sortida de Lari, ni també, com no, la renovació del tècnic de Martín de Michelis. Volen saber també l'opinió de tot el que està succeint al Mallorca, que confirmant no hi ha molta cosa, però que tota aquesta feina que s'està fent en el capítol de sortides per poder començar aquest nou projecte. Tenim comunicació amb el nostre company d'IB3, amb en Miquel Verger. Miqui, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, com esteu, Toni i Miqui?
0: Molt bé.
2: Hem de fer una cosa.
0: Digues.
2: A part d'aquests ingressos i tal, els 23.000 euros que cada dia rep el Mallorca des de dia 1 de juny pels dos mundialistes i mig que té a la gran cita futbolística de l'any.
0: Idò, mira, continua fent caixa en Pablo Ortiz, tindrà calaix per fer un bon projecte per aquesta nova temporada. Anem per parts, Miqui, sortides. Pràcticament tancada s'ha d'enveda al Muriqi després de les eleccions, sí, en el Fenerbahçe d'aquest passat cap de setmana. També en Mafeo, molt a prop de l'Olympiacos. Com veus totes aquestes sortides?
2: Jo crec que són moviments que s'havien de fer. El més important era que s'havien de fer, jo crec que aviat, i jo crec que en el moment que es confirmi aquesta primera opció s'haurà fet, s'haurà tancat, i jo crec que és important perquè el Mallorca es pugui començar a moure, perquè són ingressos, ja ho ha dit en Toni, també són fitxes altes que se'n van també, que no haurà de fer front al Mallorca, i ja amb això ja té, jo crec, un panorama més dibuixat respecte al que pot gastar i com el pot gastar, perquè jo crec que del tema Samu Costa el Mallorca no ha de fer res, simplement agafar el telèfon quan li diguen, escolta, hem pagat la clàusula, perquè el Mallorca jo crec que no s'hauria de seure ni tan sols a negociar amb en Samu Costa, que jo crec que val molt més del que té a la seva clàusula. Així que en aquest sentit jo crec que el Mallorca no hauria de negociar, i després ja veurem altres casos, com per exemple en Leo Román o Johan Mojica també, que quin és el seu futur i quant de diners treu el Mallorca. Però jo crec que amb aquestes primeres vendes, amb la de Larin, Muriqi i Mafeo, aquestes dues s'han de confirmar, jo crec que el Mallorca ja pot començar a perfilar la plantilla que haurà de pujar al Mallorca a primera divisió l'any que ve.
0: Deies que per tu en Samu Costa val més que la seva clàusula. En Muriqi, per tu, així com està el Mallorca ara mateix, ja com a equip de segona divisió, en les circumstàncies, sí, que té el club, val 15 milions d'euros?
2: Jo crec que el Mallorca no pot fer una festa per vendre en Muriqi per 15 milions d'euros, però tampoc crec que sigui una mala venda. Jo crec que és una quantitat que s'ajusta, jo crec, realment a la situació del Mallorca, a l'edat del jugador i també a... Això, que el Mallorca està a segona divisió i que no té una força, una posició per negociar forta. En aquest sentit, que el Mallorca acabi rebent uns 12 milions d'euros, jo crec que no és dolent.
1: I a més hem de pensar que hi ha jugadors que podrien tenir també sortida, com es cas d'en Leo Román, d'esporter, alerta, que ha fet una molt bona... A veure, menys la temporada no ha estat superbrillant, perquè Mallorca ha descendit, lògicament, i quan un Mallorca descendeix, per molt que Muritxell m'ha fet també 23 gols, és a dir, no se pot considerar una bona temporada.
0: Ha debutat en selecció
1: personalment,
0: sí, no?
1: Personalment, sí, és la seva ratxa, però en grup i en general tampoc. En Leo Román ha debutat en la selecció espanyola, i Leo Román estic segur que tindrà ofertes de primera divisió. No sé si del mercat no ver espanyol, però també del mercat estranger, eh?
2: Sí, el que passa és que és això. Jo crec que aquí hi ha diferents factors. Un, que jo crec que en Leo Román tothom esperava més de la seva temporada, és a dir, no crec que hagi estat una temporada desastrosa, però jo crec que tothom esperava un poquet més del Leo Román. Sí que jo agafaria molt en pinces el tema del seu debut a la selecció, perquè... és a dir, no és ni entre els quatre millors porters d'Espanya.
0: No,
2: el criden perquè l'havien convocat a una sèrie d'entrenaments, són jugadors tots, els nous que hi varen anar, que són jugadors sub-21 que han estat amb Luis de la Fuente, però és a dir, si qualque porter cau del lesionat dels tres que hi ha, segurament anirien Ramiro, i si cauen dos, jo crec que el cinquè tampoc seria en Leo Román. Sí. És a dir, jo crec que...
0: Era com un carro de confiança de la Fuente, però, no? en aquesta ocasió.
2: Exacte, però sí que és cert que no resta a l'hora de vendre el jugador, és a dir, del seu valor de mercat no resta ni molt manco que hagi estat internacional amb Espanya, òbviament.
0: Parlàvem del capítol de sortides, ho comentava ahir també en Tomàs Gibert, que esperant, que desitjam que en Pablo Ortells estigui esperant, com tu deies, Miqui, a fer caixa i que comencin a entrar aquests doblers per Muritxi, Mafeo i companyia, però que ja tingui pràcticament aparaulat a futbolistes, no?, que hagi tingut ja un pla B en marxa des que el Mallorca ha jugat amb el descens.
2: Jo no sé si... És a dir, haurà començat a mirar, però no crec que tingui feina avançada des d'abans de la confirmació del descens. És la meva sensació. A més, jo crec que és un mercat que el Mallorca no coneix, en el sentit, o la direcció esportiva no coneix, en el sentit de que mai han fitxat cap jugador d'aquesta categoria, quan hem vist aquesta mateixa temporada que hi havia jugadors importants que haurien pogut ajudar al Mallorca, com per exemple Ángel Pérez, que va ajudar a l'Alavés. El Mallorca cercava extrems, i doncs mira, aquest per 1 milió d'euros ha rendit i molt bé amb l'Alavés, que el va haver de cercar de manera més urgent. És a dir, jo crec que no és un mercat que la direcció esportiva conegui. Segurament ara, òbviament, ja el coneixerà millor amb aquestes dues setmanes, però bé, no sé si tant com per dir que el Mallorca ja, que Nortell ja té pla B a modo de fitxatges tancats de cara a la temporada que ve. Segurament estan fent feina, hi haurà novetats aviat, perquè segurament ja volen, no te diré el gruix de la plantilla, perquè ja ell mateix va dir que seria un mercat llarg, ho diu sempre, és cert també que ell sempre acostuma a arribar fins al final del mercat, però bé, sí que en aquest cas hi haurà tants de moviments, de sortides, que també ha d'haver-hi més del que és habitual en Pablo Ortiz d'entrades, perquè si no, la pretemporada la farà pràcticament amb el filial o jugadors que voldran sortir, que encara no haurà pogut fer-ho.
1: Jo sé la meva situació i sensacions, intuïció i sensació, miquis, sí? En general, és que són el Mallorca pot en marxa en els representants. En els representants, i que el representant en pot en marxa també per anar a col·locar jugadors, no?, futbolistes a un equip que ha descendit a segona divisió i que són jugadors joves, d'altres no tan joves, però la gran majoria que nosaltres podem veure són futbolistes que necessiten minut, que necessiten jugar i que són futbolistes que poden ser interessants en vista un futur. I com el Mallorca era un dels clubs que tindrà dos bés i que serà un dels clubs més potents de la segona divisió en quant a l'estima econòmic, jo crec que són els mateixos representants que interessa que segons quin tipus de jugadors acabin jugant amb el Mallorca.
0: Home, jo espero també que el Mallorca, que és un club que ha estat a primera divisió, que acaba de baixar, que com tu deia, tindrà l'ajuda pel descens i tot aquest dos bés per traspassos, pugui triar una miqueta, que no hagi d'estar pendent tampoc de representar, sí. No? Que pugui ser el Mallorca que toqui la porta del jugador i dir-li, mira, te volem en el Mallorca perquè volem pujar a primera, no?
2: Sí, jo crec que... No, però segurament la raó la teniu tot dos. És a dir, jo crec que haurà de fer una mescla també en aquest sentit i segurament ajudar-se de representants i després anar realment per jugadors que tu vols. Ja veurem. Va sortir, crec que va ser Cazurreando que va donar el nom d'Ortiz de l'Atlètic B. Ortiz, jo m'han dit que aquest jugador estava tancat si el Mallorca pujava primer, si el Mallorca es mantenia primera. Ara no ho sé. Ara no ho sé. No sé com està la situació, t'ho dic de veres, però sí que m'ho van dir que si el Mallorca es mantenia era un jugador que estava ja tancat. Però també és cert que aquest mateix jugador tenia ofertes d'Europa, d'equips que juguen a Europa. És a dir, serà complicat i segurament ara el Mallorca s'ha de fer un replantejament. Un jugador que ha brillat a Primera Federació, que segurament val per Segona Divisió, però que també té ofertes importants o interessos importants d'altres equips que ara estan en una divisió superior a la teva, no sé. Ja veurem, però sí que és cert que el Mallorca hi ha llocs on no pot fallar i que no pot viure. És a dir, tu pots emprar el Son Bibiloni, però segurament d'una manera diferent a com la va emprar de Michelis fent debutar jugadors en la jornada 35, 36 sí, i 37. I pots triar cedits, però tampoc pots fer que sigui la teva clau, perquè recordem tots l'any que van baixar quan se recomanava el camp, que va agafar cedits ni més ni manca com Gerard Moreno i Tomás Partey. És a dir, jugadors que són top elite mundial, però que quan són tan joves no li pots donar la responsabilitat de conduir un equip a la primera divisió. Sí. Tota la responsabilitat seva. O sigui, jo crec que ha de fer una mescla i s'haurà d'ajudar en molts factors i també representants i també la idea clara de jugadors on el Mallorca no pot fallar.
0: Mm-hmm. Sobretot, ho deia també en David Gui, a la zona de la davantera, no, Miqui? Perquè és importantíssim fitxar dos jugadors que te donin gols a Segona Divisió, perquè ara a la sortida de Morici, també, vulguis o no, la de Larin, que tal vegada a segona t'hagués pogut donar un poquet més que a primera, ara te quedes només amb en Marc Domènech i en Anton Prat, no? Si no vaig malament, Fuster.
1: Sí, i en Lubumbo, si finalment te quedes en Lubumbo, no? Aquesta opció de compra del futbolista, te quedaries en principi amb aquests tres jugadors.
2: Sí. Però jo crec que el Nortés el que ha de fer és encertar. És a dir, òbviament és important tenir homes que te fiquin gol, però que no només sigui un, que no depenguis totalment d'un.
0: Repartir un pont, no?
2: Exacte, el Mallorca, jo crec que ni a segona B els anys que va ascendir va tenir cap jugador que fes més de 12 gols, però sí que en va tenir un parell. Clar, jo crec que aquesta és la importància, que és molt més la importància del global, del conjunt, que no tenir un Moritz a segona.
1: Clar, jugadors que tinguin arribada i tinguin gol, com per exemple en Dani Rodríguez, que crec que va ser el segon màxim golejador del Mallorca en temporades anteriors.
2: Sí.
1: Samu Costa, que té arribada i té gol.
2: Martín Abdón aquell any amb en Luis García, que van fer gol, Nalén López i el mateix Abdón, i la segona part de la segona volta d'Ante Budimir, saps? Un poquet que es pugui repartir, però que tinguis sensació de que tens un equip aspirant, no un jugador aspirant a Pichichi, sinó un equip aspirant a pujar.
0: Així és. Ja la darrera, Miqui, tu que has estat, jo diria, d'aquí el que has estat més a prop d'ell, d'en de Michelis, perquè en el viatge de premsa, postpartit, sí, etcètera, etcètera. Sí. T'ha agradat la seva renovació? Haguessis apostat per ell?
2: Sí, és a dir, jo crec que té parts bones la renovació d'en Martín de Michelis, i és que la primera és que conec com ningú el que s'ha de fer net allà dins. És a dir, aquesta sensació de conèixer la plantilla futbolística i extrafutbolísticament no crec que te la doni cap altra alternativa d'entrenador de segona divisió. Jo crec, a més, que és cert que no coneix la categoria, però també és cert que jo crec que no crec que el Mallorca hagués contratat un entrenador millor. Que sí, que conegués millor la segona divisió, però no sé si tant la segona. I la darrera, el darrer apunt a favor de l'argentí és que jo crec que és un entrenador que apretarà, com no ha apretat ningú, en Pablo Ortells.
0: Sí, va demanar que volia, entre cometes, poder, no?, a l'hora de decidir aquest projecte per a la pròxima temporada, i en Pablo Ortells, si li ha donat 2 anys...
1: A veure, el feeling, després d'haver descendit, donar 2 anys, i pensant que en Pablo Ortells n'hi queda un,
0: sí.
1: N'hi queda un per acabar el seu contracte, jo crec que havia entregat les claus a Son Bibiloni.
2: No, però el tema és que, clar, de Michelis pot dir aquest sí, aquest no, però no negociarà. El que sí que farà és apretar en Ortells perquè es mogui, per dur els jugadors que s'hagin de dur o per treure el jugador que s'hagin de treure. Jo crec que en aquest sentit és positiu. I no crec que un entrenador de segona divisió li hagués apretat molt. És a dir, jo crec que en Jagoba no li va apretar molt en Pablo Ortells.
0: No.
2: En Luis García Plaza segurament tampoc, no sé. No ho sé.
0: No ho sé, a veure, tenen tot l'estiu per intentar fer un projecte amb Carius, no?, per a la segona, sí, per a la segona divisió. Res, Miqui, estarem en contacte perquè també te telefonarem pel Mundial, perquè sé que ja estàs tens, sí, i emocionat esperant que, sí, dijous comenci a rodar la pilota, sí, en aquest, sí, partit inaugural, no?
2: Sí, ja hem vist el partit d'Espanya d'ahir, el segon contra Perú, uh-huh, que el Manco va ser un partit amistós, perquè l'altre dia Riazor va ser un entrenament.
0: Sí,
2: sí. I bé, veure si moltes ganes. Ja,
0: també suposo, ja, partit, que aquest partit d'aquesta matinada t'ha servit a tu per adaptar-te en aquests,
1: sí,
0: horaris,
1: tant,
0: no?
1: T'ho
0: deu servir ja per...
1: Jo, a veure, vull pensar, que has vist el partit. Vull dir que t'has aixecat i has vist el partit.
2: Sí, avui sí. Però, escolta, no sé, ja veurem com ho fem al Mundial. O sigui. Ja dijous juga a Mèxic, però ja a les 4 de la matinada juguen Can Guilí.
0: Sí, no, això...
1: Mos tornarem.
2: La República Txeca.
1: Mos tornarem.
2: Sí.
1: Com els pilots quan fan llargues distàncies.
0: Sí, sí.
2: Exacte, els 24 hores d'alemans, sí. Sí, sí, sí.
0: Vorem. Miqui, gràcies, que vagi molt bé.
2: Aferrada forta.
0: Aferrada molt forta, Miqui, sí. Berger, una gran, sí, feina durant tota la temporada, seguint amb Antoni Fuster els partits i els desplaçaments del Reial Mallorca. 10 minuts per arribar a les dues, darrera aturada, i encarar amb la nostra recta final.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és actualitat. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.

0: 9 minutos per arribar a les 2. Hem de parlar una estoneta de bàsquet perquè el FIU i Mallorca ha anunciat fa uns minuts, avui de matí, que ja té nou entrenador. Es tracta, ni més ni manco, del tècnic català Àlex Formento, un tècnic que té experiència a l'ACB com a tècnic assistent en el Girona i també com a primer entrenador, on va aconseguir l'ascens de segona FEB a l'Alep. Pos, una aposta del club mallorquí en aquesta nova temporada a la primera FEB. Tenim comunicació amb el director esportiu del club mallorquí, és en Martí Vives. Martí, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Com va això?
0: Molt bé. Ja heu posat la primera pedra en aquest nou projecte per a la pròxima temporada, no?
1: Així és, així és. Bueno, ha costat un poquet, però bueno, perquè hem estat molt exigents i cercàvem la persona més adequada per poder capitanear aquest barco. I la veritat és que estic molt content, perquè és una persona que, a part de tenir molta experiència com a jugador, ha passat per totes les parcel·les de clubs, ha estat en totes les situacions, ella ha estat director esportiu, entrenador ajudant, primer entrenador, jugador d'èlit durant molts anys, i això fa que tingui una visió de les coses pues, que molt més atractiva, i bueno, per jo ha estat una opció molt interessant des del principi, que el vaig conèixer i que me'l varen passar. Mm-hmm. I, bueno, des de la primera entrevista mos hem entès a la perfecció. Crec que tenim una visió molt parescuda de qui som i d'on volem, de lo que volem ser. I, bueno, molta il·lusió de començar a fer feina.
0: Entenc que, Martí, aquest projecte anireu de sa mà. També és hora de fer fitxatges i de planificar el pròxim curs, no?
1: Sí, per descomptat.
0: Que tindrà por de decisió, no?, a l'hora de confeccionar la plantilla.
1: Sí, com vaig dir, bueno, tenim un parell de jugadors que ja tenen contracte garantitzat de la temporada passada, però la resta, jo he anat fent feina, he anat fent les primeres gestions, he anat visualitzant jugadors que m'han anat agradant, tant de segona FEB com de primera FEB, que puguin ser... possibilitats coherents i per nosaltres, i bueno, ara se trata de començar a fer feina damunt això i damunt totes les possibilitats que ens vagin passant, sempre junts, i bé, ara gran part de la nostra feina importa, és a dir, gran part de l'èxit de la temporada està la nostra feina d'aquest estiu, sí. Perquè durant l'hivern no tenim molt de marge de maniobra, ni econòmic, ni de situació per poder canviar les coses, ni per por de fitxar, ni... Bueno, és a dir, estem en una altra situació i nosaltres som molt conscients que la nostra gran feina i la nostra gran situació la tenim ara aquests 3 mesos i, bueno, amb tranquil·litat, amb paciència, se'ns posen molt nerviosos i valorant molt bé totes les situacions.
0: Quin FIU i Mallorca vols veure, t'agradaria veure per aquesta nova temporada, que encara queda molt, però quin projecte te faràs, Martí? Perquè, clar, parlàvem amb en Guillem Boscan, escoltàvem en Guillem Boscan a l'hora de fer balanç, que és cert que deia que estava il·lusionat, que tenia ganes de continuar, però, clar, també parlava que cada any posar 2 vegades, o també arriba un moment que costa. No sé si el projecte serà similar al de la temporada passada o serà un poc més, entre cometes, magre.
1: Bueno, jo no diria magre. Jo, la veritat és que m'agrada qui som i m'agrada el que som. I això, desgraciadament, quan tens, a lo millor, un poder econòmic més...

0: li dona i se fica dins una altra roda, i jo, sincerament, jo
1: segurament, Martí, te dono més feina, tu, perquè has de cercar més, no?
0: Sí, no te creguis. Simplement, jo crec que, al final, tots aquests jugadors que... tots els jugadors que hi ha a la Lliga els veïn tots. Tots els jugadors que hi ha a la Lliga, jo no som tan il·lus de pensar que només l'he dit jo o que només me l'han oferit a jo. Avui en dia hi ha unes eines brutals per poder conèixer exactament tot el que passa a tot el món amb molt menys temps de quan jo era entrenador, per exemple, no? Fa 15 anys. I amb aquestes eines, pues, jo tinc molt clar que no sóc l'únic que ha vist a qualcú i que no sóc l'únic que està interessat en segon quin jugador. La clau és oferir-li, pues, molt de pits, no només és un dos bés, que amb això nosaltres, pues, normalment sempre no tenim les de guanyar. Si un jugador vol venir aquí per tot bé, segurament perdrem. Ja. Sí, el que mira. Segurament perdrem i no guanyarem.
1: Hi ha d'haver una combinació un pot de tot, no?
0: Clar, però aquí el que sí que tenen és el que se diu nivell d'ús d'un jugador, tant a pista com a minuts, com a diríem, no només de minuts, sinó també de l'ús a pista. No? De que no és el mateix jugar 7 minuts a segon quin equip, clar, que jugarà el millor 13 minuts en nosaltres, per exemple, que tindrà, pues, un nivell d'importància i un nivell d'ús de pilota i de situacions per ell molt més important que el millor un altre equip. Per això, evidentment, aquí és allà on nosaltres som una opció molt atractiva per molts jugadors, i això és el que hem de aprofitar. Econòmicament no guanyarem a ningú, però si qualcú està disposat a guanyar menys diners que una altra banda, però
1: gaudir més del bàsquet, tal vegada, no?
0: Bueno, jo no he dit gaudir, perquè al final la gent el que vol és crear-se una carrera i...
1: Sí, però vull dir jugar més minuts, tenir més protagonisme. Sí, sí.
0: Efectivament. Tothom vol tenir protagonisme, tothom vol ser important, i no és fàcil passar una temporada en la que no te sents important i no te sents un valor... no te sents valorat o no te sents... Fins ara, la sort que hem tingut és que tots els jugadors que han passat per aquí els darrers anys tinguin el seu rol, i això també és molt important. Fitxar jugadors que acceptin el rol que tenen.
1: Ah, clar.
0: Perquè acceptar el rol que tenen és molt important.
1: Si no, és una bomba de rellotgeria, no? Per vestidor, també.
0: Efectivament. En el final, si divideixes un minut entre 12, 200 minuts entre 12, si jugassin tots, haurien de jugar 16 minuts. Sí, això és impossible. Sí, sí, sí, sempre hi ha jugadors que juguen més, i tu a qualcú li ha de tocar jugar menys de 16, perquè si tu li dones un paperet a tots i te diuen quant de minuts voleu jugar, segur que la suma de tots superarà 200 minuts.
1: Hauríem de fer dues temporades seguides, eh? Res, Martí, que hem d'anar tancat. Hauríem de jugar dues temporades seguides. Res, Martí, que moltes gràcies per atendre els micròfons d'Ivetres Ràdio.
0: I esperem
1: que hagi estat tot un encert aquesta aposta per n'Àlex Formento per la pròxima temporada, que es presenta també apassionant a la primera FEP. Estem en contacte, esperem, perquè hi ha molta feina que fer, Martí?
0: Efectivament. Esperen que, sobretot, en gaudim, i sobretot que a la pista sigui allà on la gent, pues, se senti atraït per el projecte i a disfrutar de veure'm-nos.
1: Clar que sí, Martí, gràcies. Aferrada forta.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, que vagi molt bé. I també convidam el nostre company Toni Fuster. Toni, fins demà.
2: Vinga, fins demà, que vagi bé.
1: Que vagi molt bé, Toni. Segons per arribar a les dues, així acabam aquesta edició de dimarts d'Esportes Migdia. A IB3 Ràdio, tornant com sempre puntuals demà a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimarts. Que vagi molt bé. Adéu.
3: Són les dues. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
4: Bon dia. Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Arabí a Binissalem, que dona servei de menjador escolar a 33 centres públics de Mallorca, alguns de concertats. La decisió s'ha pres després de detectar-hi alguns incompliments que afecten tant l'elaboració com la manipulació i el transport dels aliments en una inspecció que es va fer ahir mateix. Com a resposta, Educació ha activat avui un pla de contingència per abastir els menjadors escolars afectats.

0: Però queden en l'aire els menús especials per intoleràncies i al·lèrgies. Per això demana a les famílies que ho consideren oportú que duguin el menjar des de casa, una incidència que assegura el departament d'Antoni Vera demà quedarà resolta. És un dels assumptes destacats d'avui dimarts, dia de sessió parlamentària, on s'ha colat la visita del papa amb crítiques de l'oposició a l'executiu pel posicionament contradictori, consideren, en temes com la migració o pel viatge de la presidenta per assistir a una de les recepcions del pontífex. Així han escalfat l'ambient de cara a un altre debat polèmic, si es tramita la llei que proposa Vox per prohibir l'ús del burca als espais públics. En uns moments connectarem amb la cambra per actualitzar aquesta informació. Avui, com dèiem, és dimarts, és 9 de juny. Ivan López és al control tècnic i comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Aina Morales. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Un mapa del sensellarisme.
1: La UIB i la Xarxa per la Inclusió Social han impulsat el primer recompte de persones sense llar digna als municipis de més de 20.000 habitants de la comunitat. Hi col·laboraran tots els ajuntaments i els consells insulars, tot amb la idea de visibilitzar la magnitud d'un fenomen que s'ha convertit en el principal factor d'exclusió social.
0: Una crisi de l'habitatge que té conseqüències per la salut de les persones. Com abordar aquesta problemàtica és un dels tallers que tractarà l'Escola de Salut Pública de Menorca, que enguany arriba a la seva 37a edició. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. El programa inclou 10 cursos i 11 trobades especialitzades seleccionats pel Consell Acadèmic d'aquesta escola, d'entre les més de 60 propostes rebudes. Professionals, investigadors i responsables institucionals abordaran alguns dels principals reptes actuals de la salut pública des d'una perspectiva interdisciplinària. Entre aquests, les conseqüències per a la salut en l'actual crisi per accedir a un habitatge.
0: Mentrestant, a Palma, l'Ajuntament ha licitat 80 nous habitatges de lloguer a preu assequible. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia, concretament al barri de Son Ferragut, que se sumaran als 87 ja aprovats al Can Redó en la primera fase del pla municipal per incrementar el parc residencial de ciutat.
0: Milers de treballadors públics exclosos de la carrera professional.
1: És la denúncia que fan Comissions Obreres, UGT, CESIF i USO davant el gir incomprensible que, segons ells, ha fet l'administració en la negociació de la carrera professional del sector públic instrumental. En el darrer moment ha introduït nous criteris que deixarien fora milers de treballadors. Avisen que hi haurà mobilitzacions si el govern no rectifica.
0: Formentera ha perdut un dels seus referents en el món educatiu. La mestra Pilar Castelló Ramon va morir ahir a Palma als 73 anys. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Nascuda a Eivissa, però formenterera d'adopció, va ser directora del Col·legi Públic Mestre Lluís Andreu de Sant Francesc durant més de dues dècades. En reconeixement a la seva feina i a la petjada que ha deixat en els seus alumnes, Castelló va rebre per la seva trajectòria els Premis Sant Jaume del Consell de Formentera i el Ramon Llull de la Comunitat Autònoma.
0: Anna, els esports, Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia.
0: La selecció espanyola de futbol femenina absoluta, amb les quatre mallorquines, intentarà certificar avui vespre contra Islàndia la classificació per al Mundial del Brasil.
6: Un darrer partit que convida l'optimisme i que es disputarà a Reykjavik a partir de les 9 del vespre. D'altra banda, l'absoluta masculina s'ha imposat aquesta matinada per un gol a 3 al Perú en el darrer amistós abans del Mundial. El Real Mallorca espera fer caixa en la banda del jugador més important com Maurici Pablo Mafeo. El Mallorca, que ja ha traspassat l'Arin, alliberarà en tot això una massa salarial d'uns 11 milions d'euros. I en bàsquet, Àlex Formento, nou entrenador del Figo i Palma de primera FEB. El tècnic català arriba procedent del MSK Mersin de la Superliga Turca.
0: L'AEMEN vaticina un estiu més càlid de l'habitual, amb temperatures per damunt dels 24 graus.
1: Arrencarà dia 21 i deixa enrere la primavera, que, diu l'agència estatal, ha estat especialment calorosa. Per això estimen que es mantindrà la tendència. L'AEMEN preveu 3 onades de calor, nits tropicals molt freqüents i més nits tòrrides aquest estiu.
0: Tot això s'espera per als propers mesos, però en aquestes pròximes hores quin temps tindrem? Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, ens trobam en una jornada marcada per el vent de gregal. Aquest ha bufat moderat i continuarà així pel que resta d'aquesta jornada, i això ens provoca diferents efectes. D'una banda, en el termòmetre tenim una refrescada bastant destacable al nord de l'arxipèlag, entre Menorca i la meitat nord de Mallorca. En canvi, cap al sud de Mallorca i també a les Pitius, pluges continuarem amb unes màximes bastant semblants a les que varen tenir ahir. D'altra banda, a les zones més exposades en aquesta entrada del vent, tenim una mà més alterada, amb forta maror, una situació força diferent a la que tenim a les zones situades més a recer del vent. Quant al cel, avui tenim un cel variable. En alguns indrets han tingut molta presència de sol, però a altres zones, com per exemple les Pitiuses, els núvols han estat més protagonistes. D'altra banda, què passarà en vista demà? Esperem tenir una jornada bastant semblant. Al cel, molt de sol en principi, amb uns núvols més indestacables a la zona de les Pitiuses. D'altra banda, el vent tornarà a bufar moderat de gregal, i això, a més de poder restar qualque grau més en el termòmetre en aquests indrets més exposats, continuarà també les complicacions marítimes, sobretot al nord i a l'est de cada una de les illes.
5: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El Parlament acaba d'admetre a tràmit la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics. La Cambra Autonòmica ha aprovat fa uns instants la presa en consideració de la proposició de llei de la formació per prohibir l'ús del burca i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups de l'esquerra ja han votat en contra. Marta Puyalto, bon dia.
8: Bon dia, sí, amb el vot en contra de l'esquerra, no perquè estiguin a favor de l'ús del vel integral, sinó perquè creuen que la iniciativa de Vox no persegueix realment eliminar un element que consideren sexista, sinó perquè creuen que la iniciativa, tal i com es planteja, és islamòfoba, racista. Són Joana Gomila, de Més per Menorca, Marta Carrió, de Més per Mallorca, i Teresa Suárez, del PC.
9: Què s'amaga davall del títol de seguretat ciutadana en els espais públics? Senzillament, seguir estigmatitzant i odiant a segons quins immigrants. El combatrem des del feminisme, no des de la xenofòbia, des de la igualtat, no des de l'estigmatització, des dels drets humans, no des de la por.
10: Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Ui, sorpresa. Importa si immigració, importa si islam.
8: La dreta, en canvi, defensa que el vel integral és incompatible amb la seguretat, la convivència i la dignitat de les dones i considera que la seva prohibició ajuda a combatre situacions de coacció i submissió. Per això, la llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Cristina Gil, del PP.
11: No és religió. Es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
12: Esta proposición de ley orgánica no prohíbe ninguna religión, no prohíbe ninguna creencia. No engañen. Prohíbe una conducta muy concreta.
8: Ara la iniciativa continuarà la seva tramitació parlamentària amb la presentació i debat d'esmenes abans d'una votació definitiva.
0: La jornada començava amb una sessió de control al govern en què la visita de la presidenta de l'executiu a la recepció del Papa a Madrid ha estat objecte de polèmica. Els socialistes han retret a Proens les seves contradiccions, diuen, entre la defensa del missatge del pontífex i les polítiques de l'executiu. Marta.
8: Sí, especialment en matèria migratòria. Els socialistes han criticat que els populars facin seu el discurs del Papa i després s'oposin, per exemple, a la regularització extraordinària de persones estrangeres. Li ho ha retret la diputada Pilar Costa. La presidenta s'ha sentit atacada per les seves creences i el portaveu socialista Iago Negueruela ha incidit que el retret era polític, no religiós.
13: Ja pot fer capada, senyora Proens, que no basta agenollar-se davant del Papa i besar creueta, sinó que hi ha que practicar amb l'exemple.
14: He tornat a ser atacada una vegada més per exhibir un símbol religiós fent o no a la llibertat meva i a la llibertat d'aquest país.
15: Usted fue a ver al Papa en condición de presidenta del gobierno, no como ciudadana particular. Y usted es sujeta a crítica por sus contradicciones, le guste o no.
8: De Lleó 14 també se n'ha referit Vox, aquesta vegada, però en contra de l'esquerra.
16: Creo que la parte del discurso del Papa donde hablaba de las leyes del aborto, de la eutanasia, no la oyeron.
8: I altra vegada la presidenta Proens ha estirat de la religió per retreure a Lluís Apestegui el creixement del lloguer vacacional quan governaven, quan el portaveu de Més per Mallorca ha pronosticat que enguany vendran 20 milions de turistes.
17: No conec ningú que digui que s'ha d'acabar en el turisme. Conec gent, molta de gent, que defensa que el turisme no acabi en nosaltres.
18: Ja que avui estan tots tan papistes, jo crec que vostè s'hauria d'aixecar aquí i fer allò de cots en espit de por mi culpa, por mi gran culpa.
8: I en aquest sentit, però, ens ha acusat AENA i, per tant, el govern espanyol de la massificació turística i s'ha obert a estudiar la millora del descompte de resident a petició de Més per Menorca.
0: Gràcies, Marta, en directe des del Parlament de les Illes Balears. Són les 2:11. Continuem amb més temes d'actualitat. Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària. Aquesta empresa mallorquina amb seu a Binissalem, a Mallorca, gestiona el volum més gran de menjadors escolars de les illes. Davant d'això, Educació ha activat avui un pla de contingència per abastir els 33 centres públics afectats.
1: Durant una visita de control oficial programada a la cuina aquest dilluns, els tècnics de protecció de la salut del Servei de Seguretat Alimentària van detectar diversos incompliments que afecten l'elaboració, la manipulació i el transport dels aliments destinats principalment a centres escolars. Salut ha decidit tancar de manera cautelar l'establiment i la conselleria d'Antoni Vera ha ofert un servei de menjador alternatiu a 33 centres públics afectats. La previsió és que el servei de menjador es pugui restablir en normalitat els pròxims dies. Amb tot, de manera preventiva i a través d'un correu electrònic, han recomanat a les famílies que l'alumnat que tingui al·lèrgies, intoleràncies o altres necessitats alimentàries específiques duguin el seu propi menjar de casa avui. Segons la conselleria, a partir de demà ja es podrà garantir dels menús que estiguin adaptats a tots aquests alumnes. No és la primera vegada que Can Araví es veu implicada en incidències relacionades a la prestació del servei de menjador escolar. El mes de març, l'empresa va haver de deixar la gestió del menjador del CEIP Esputxet a Saúva arran d'una denúncia.
0: La Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, creu que s'ha reaccionat bé i aviat, tenint en compte les circumstàncies. El president de la Federació, Miquel Àngel Guerrero, ha explicat que les famílies han estat comprensives, però això sí, reclama més inspeccions per evitar casos com aquest.
19: Si jo avui ha arribat un plat, no han arribat el plat, ens han afegit unes pomes, vull dir que entenem que s'ha hagut de donar la solució el més ràpid possible, però d'un dia per l'altre és difícil fer-ho fil per randa. Però entenem que no ha quedat alterat significativament el servei.
0: Sense fre, l'esforç econòmic que un habitatge requereix als ciutadans de les illes continua en alça. Segons un estudi d'Infojobs i Fotocasa, amb les xifres de 2025, un treballador a l'arxipèlag ha de destinar 181 mesos de sou íntegres, a dir 15 anys de la seva vida, a pagar-se un pis.
1: Això vol dir que, respecte de la situació de l'any anterior, aquest treballador ha de sumar un any i mig de salari aquesta despesa. El perquè es troba en dues dades. A les illes, el preu de l'habitatge se situa al desembre en 5.200 euros al metre quadrat, amb un sou brut de 28.000 euros anuals. Fotocasa adverteix que hi ha una bretxa territorial cada vegada més greu. Mentre el conjunt estatal està arribant a una situació límit, en mercats més tensats com les Balears, l'esforç pràcticament es duplica i l'habitatge és cada vegada més difícil d'aconseguir per a milions de famílies.
0: I amb aquest difícil context, la Universitat de les Illes i la Xarxa per la Inclusió Social faran un macro-recompte a les quatre illes per obtenir xifres reals de les persones que no tenen casa i es troben en situació d'exclusió residencial. La iniciativa es durà a terme el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània als municipis de més de 20.000 habitants. Avui s'ha signat el conveni de col·laboració entre l'Observatori Social de la UIB i la Xarxa per l'Exclusió, per la Xarxa EAPN. Carme Moreno.
20: La pròxima passa serà cercar 500 persones que vulguin col·laborar amb el projecte. Més, l'iniciativa compta amb la col·laboració dels quatre consells insulars i el servei social dels municipis de més de 20.000 habitants de les illes. Estem parlant de municipis com Palma, Calvià, A Eivissa, entre d'altres, el coordinador del projecte, el professor i investigador de la UIB, David Abril, ha explicat com es durà a terme aquest recompte de persones que viuen en assentaments, caravanes o cotxes.
2: En aquest cas comptarem persones, però també assentaments i altres situacions d'exclusió residencial o vivenda inadequada, com podria ser gent que dorm en cotxes, en caravanes, temes bastant d'actualitat i no, que són molt recurrents a les nostres notícies. Se formaran equips d'un mínim de 3 persones, tots els equips sempre amb la supervisió d'una persona professional, i totes les persones que reclutarem i que participaran com a col·laboradores també participaran en una formació obligatòria a principis de setembre per poder anar, diguem, amb eines per poder recollir aquestes dades, no?, que se recolliran a través d'una aplicació.
20: El president de la Xarxa per la Inclusió Social, Xavier Torrents, ha explicat que aquest macrorecompte permetrà a les institucions tenir dades sobre el sensellerisme i l'exclusió social per després dur a terme polítiques en matèria d'habitatge, entre d'altres.
21: Si el que volem són polítiques transformadores i accions transformadores, el primer que hem de fer és conèixer la realitat d'una manera rigorosa, no? Vull dir, parlar sense transformació, parlaríem de govern de la dada, doncs, evidentment, disposar de dades i d'informació rigorosa, doncs, és la primera passa per poder prendre més i millors decisions.
20: La Universitat de les Illes finançarà aquest projecte que es du per primera vegada a les Illes. A Eivissa hem de dir que l'any passat es va dur a terme una iniciativa similar que va detectar la presència de 1.200 persones sense llar en temporada alta. En una segona fase es preveu col·laborar amb els serveis socials per obtenir dades sobre les persones que viuen amuntegades en habitatges i persones en risc de ser desnonades.
0: Continuen en estat molt greu els dos homes que han patit caigudes en les darreres hores a Eivissa. El jove de 19 anys, que va caure per un penya-segat a Santa Eulària, es manté estable dins la gravetat i està pendent d'una intervenció quirúrgica per tractar les fractures vertebrals que presenta.
1: Més preocupant és la situació del colombià de 29 anys, que va caure des d'un setè pis a Sant Antoni. Es troba en estat crític i en pronòstic reservat. La Guàrdia Civil ha conclòs que no hi ha hagut mòbil criminal i que la caiguda hauria corregut en trobar-se sota els efectes d'alguna substància. Per aquest motiu, ha tancat la investigació després d'observar les imatges dels fets i prendre declaració als testimonis del succés, entre ells el jove que es trobava amb l'afectat a l'habitació en el moment de la caiguda.

0: Els responsables autonòmics de salut es reuniran avui hora baixa per intentar consensuar una posició comuna davant del Ministeri sobre l'Estatut Marc Sanitari, una reforma que compta amb el suport de la majoria dels sindicats, però no dels mèdics, que des de fa mesos mantenen diverses protestes per rebutjar els termes que s'han acordat. Olivia Navarro.
1: Així ho ha anunciat el conseller de Salut del govern basc, Alberto Martínez, una trobada que serà prèvia al Consell Interterritorial que està previst per demà i en el qual s'abordarà amb les diferents comunitats el nou text estatutari, així com la situació en la qual se troben les negociacions amb els sindicats mèdics i els motius de les seues protestes. Després de la reunió d'avui, cada comunitat serà la que decidirà si participa en la interterritorial de demà. El conseller basc no avança de moment si hi anirà en aquesta reunió en sanitat. Sí que ha criticat la manera d'actuar del Ministeri perquè diu que primer ha aprovat el projecte i després ha convocat les autonomies. Una falta de respecte institucional, segons entén.
0: També a la plana laboral els sindicats denuncien un nou intent per part de l'administració d'excloure milers de treballadors del sector públic instrumental de la carrera professional que actualment s'està negociant. Comissions Obreres, la UGT, CESIF i USO anuncien mobilitzacions si demà passat no s'aprova aquest complement. La Conselleria de Treball, en canvi, assegura que l'esborrany no exclou els empleats del sector públic instrumental.
2: Esther Justos, del sindicat UGT, assegura que l'esborrany no deixa clar si el personal de, per exemple, fundacions com el Banc de Sang i Teixits o Sestel, entre d'altres, queden exclosos del cobrament de la carrera professional. L'administració preveu el pagament del complement en 3 anys, un 20% al 2026, un 50% al 27 i la resta al 28. Uns triennis, diu Bustos, massa llargs.
3: Para poder llegar a un acuerdo, que en nuestra voluntad hay que pulir muchos temas de calendarización, que tampoco vemos bien la que propone la administración. No queda claro el ámbito de aplicación. Es decir, si todos los trabajadores del sector público instrumental que están al servicio de la CAIP podran adherirse a la carrera profesional.
2: Treball nega que entitats com la Fundació Atenció i Suport a la Dependència al Banc de Sant quedin fora de la carrera professional. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que l'executiu complirà amb l'acord pactat amb els sindicats pel que fa en aquesta qüestió.
4: A nosaltres el que farem ara és un enquadrament extraordinari que se fa amb els serveis prestats a SANS en els que se presta realment aquests serveis. I a més, hem introduït una millora perquè hem afegit que també, ben igual que ho farem fer amb els funcionaris, que també se tindran en compte per enquadrar els serveis previs amb altres administracions. Això és molt important perquè no existia abans en el primer esborrany.
2: La consellera ha detallat que sí que s'exclouen els serveis prestats a fundacions de caire privades, però totes les fundacions de la comunitat autònoma, diu la consellera, són de caire institucional.
0: I l'Associació de Constructors de les Balears fa una crida a seguir fent feina per reduir la sinistralitat en el sector, tot i que l'arxipèlag no se situa des del 2025 al capdavant en les estadístiques. En aquest sentit, però, i en el marc de la campanya contra la calor, avui l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral ha lliurat més de 150 clatelleres als treballadors de la Fundació Laboral de la Construcció.
2: Aquestes 152 clatelleres se sumen als 2.200 més repartides per l'Associació de Constructors a diverses empreses del sector. Es tracta d'un tros de tela cordat a la part posterior del casc per protegir el clatell del sol. Recordem que els cops de calor són una de les causes principals de sinistralitat durant l'estiu. Sandra Berger, directora general de l'Associació de Constructors, recorda que les Illes encara són una de les comunitats amb més accidents en el sector.
5: Està molt bé que ja no siguin líders, però encara tenim un repte molt important tots, tant per part de l'administració, però també part de lo que és el sector en si, i no mos cansarem de fer mesures. Totes aquestes visites que se fan d'assessorament a les obres és un clar exemple perquè el sector aposta per ajudar a rebaixar tota aquesta sinistralitat que considerem encara molt elevada.
0: I si sou autònoms o teniu una pime dedicada a la indústria o a la construcció i heu patit els efectes de l'encariment dels combustibles, apuntau aquesta data al calendari dia 15 de juny. Dilluns que ve s'obrirà el termini de sol·licituds per les dues noves línies de subvencions de la Direcció General d'Indústria.
2: El govern posa 10 milions d'euros a disposició de les empreses d'aquests sectors que compleixin amb els requisits per pal·liar els efectes de l'encariment del transport i els materials. Segons ha explicat el director general, Alfons Gómez, en una trobada amb empreses a la Cambra Cambra de Comerç, hi ha dues línies de subvencions, una per combustibles i matèries primeres i una altra per exportacions. Les empreses podran optar les ajudes de fins a 40.000 euros entre les dues línies i les cobraran tot d'una, en ser concedides, sense haver d'esperar el tràmit de justificació, que també s'haurà de fer.
6: Amb aquesta ajuda el que s'intenta és donar un poc de liquidez a aquestes empreses que han tingut o estan sofrint aquests efectes de la guerra, no? De l'increment dels costos, tant en matèries prima com en combustibles, que és on s'ha vist que és on hi ha l'efecte més alt de l'increment dels costos, no?
2: Entre els assistents a la jornada informativa, representants d'empreses i grups empresarials que han patit aquestes conseqüències econòmiques de la guerra de l'Iran. Alguns els servirà per rescabalar pèrdues. És el cas del Centre Tecnològic Balear de Fusta, que agrupa empreses dedicades a fer mobles, però també portes, finestres i productes tan innovadors com les façanes ventilades. Marta Mesquida n'és la directora.
7: I aquestes ajudes seran importants perquè al final són empreses familiars o en una variació de costos no previstes, amb feines que potser ja estan contractades, pues a assumir nivell d'empresa.
8: Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
9: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici contra David Sánchez i 10 acusats més per la seva contractació per part de la Diputació de Badajoz. El germà del president espanyol no ha volgut fer ús del seu dret a la darrera paraula, tot i que altres implicats sí que han defensat la seva innocència i han lamentat un judici basat en conjectures sense proves que els han comportat, segons han denunciat, la coneguda com a pena de telediari.
1: El més contundent ha estat l'expresident de la Diputació i també exsecretari general del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
10: Ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de 2 años y del que se pueden sentir orgullosos. Ya han ganado el juicio social. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente.
1: Només la meitat dels acusats ha volgut pronunciar-se en aquest torn de darrera paraula. Tots ho han fet amb els mateixos arguments, sobretot defensar una tasca honesta i lamentar els danys personals que els ha duit la causa, com ha fet el funcionari Félix González.
11: En mi condició de funcionari de carrera sempre he tratado de hacer mi trabajo lo mejor que he sabido, con respecto a la ley y al ordenamiento jurídico, y que creo que el calvario que he estado pasando en los últimos 2 años no me lo merezco.
1: El cas ha quedat ja vist per a sentència. Les defenses i la fiscalia demanen l'absolució dels 11 acusats, mentre que l'acusació popular, formada per PP, Vox i altres entitats d'extrema dreta, demanen penes de presó, que s'han elevat fins als 6 anys.
0: Mentrestant, a les portes de l'Audiència Nacional, on continua el judici pel cas Kitchen, l'excomissari José Manuel Villarejo s'ha presentat com una víctima de les clavegueres de Leire Díez, però sense aclarir si va reunir-se amb ella, com apunta la Guàrdia Civil.
1: Luco Monteca Villarejo va tenir diverses reunions en la coneguda com a llançada ternera del PSOE durant l'estiu de 2024 a preguntes dels periodistes just quan entrava en aquest judici del cas Kitchen, on avui ha declarat com a acusat. No ha volgut aclarir si es va reunir amb ella. En tot cas, diu que les respostes les reserva per si el cita el jutge Pedraz.
12: Quan el senyor Pedraz me pregunte, jo le voy a contestar todo eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar tengo que preservar la independencia y el derecho de defensa de mi abogado. ¿Entiende? Pero lo que el dato objetivo es que durante todos estos años estas supuestas cloacas han ido contra mí, han ido a destruirme.
1: Minuts després d'aquestes declaracions, a les portes de l'audiència, Villarejo ha intervengut com a acusat en el judici del cas Kitchen, ha negat que l'encarreguessin trobar gravacions de l'expresident del govern, Mariano Rajoy, en poder de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
0: I el papa Lleó XIV ja és a Barcelona, on ha pronunciat les seves primeres paraules en català.
13: Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església.
0: Ha estat a la catedral de la ciutat on ha presidit una homilia i ha alternat el castellà amb el català. Precisament, l'ús del català per part de Lleó XIV era un dels punts d'atenció de la seva estada a Catalunya, on al vespre presidirà una vetlla a l'estadi olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, amb l'assistència de 40.000 persones.
2: El viatge del pontífex culminarà demà amb visites a la presó de Berians, a l'abadia de Montserrat i a l'església de Sant Agustí i al Raval de Barcelona. També hi haurà una missa a la Sagrada Família amb la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús. La visita del Papa a Barcelona coincideix en les mobilitzacions dels docents que criden a col·lapsar la ciutat.
0: A Castella i Lleó, el candidat del PP a la presidència, Alfonso Fernández Mañueco, defensa el seu pacte amb Vox enfront de les crítiques. Mañueco demana que ningú es posi les mans al cap per la prioritat nacional en les ajudes socials i d'habitatge.
2: En el seu discurs d'investidura, a les Corts, el Popular ha dit que la prioritat nacional és una mesura fàcil d'entendre, que només demana un arrelament legal i estable en la comunitat. També assegura que es respectaran les lleis i els serveis públics, com la sanitat o l'educació.
0: En paral·lel, a Andalusia, el president de la Junta en funcions, Juanma Moreno, ha anunciat avui un diàleg imminent amb Vox. L'objectiu del seu partit, del PP, ha dit, és aconseguir un acord que sigui just i raonable i que representi l'interès de tots els andalusos.
14: Iniciamos diálogo de manera inminente con ello. Y esperamos, deseamos y nos gustaría confiar que pudiéramos llegar a un acuerdo que sea razonable, que sea justo y que represente el interés general de los andaluces.
0: El president Donald Trump assegura que les converses amb l'Iran ja són a la recta final. Diu que l'acord de pau es podria firmar només 2 o 3 dies. Aquest pacte vol posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà després dels darrers atacs entre les forces iranianes i israelianes.
2: Trump ha deixat molt clar que el document impedirà que l'Iran tingui armes nuclears. També implicarà obrir de manera immediata el pas pel canal d'Hormuz. Recordem que aquest estret estava tancat per mort dels atacs de finals de febrer. El president nord-americà ha dit que les negociacions a l'Iran segueixen el seu curs i que no s'han aturat, creu que van bé.
0: I un darrer punt de la plana internacional, perquè ja s'eleven a 37 les morts provocades pel terratrèmol de magnitud 7,8 que sacseja des d'ahir l'illa de Mindanao, al sud de les Filipines. Idò, amb aquesta notícia ens acostem ja a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. L'Ajuntament de Palma licita 80 nous habitatges de lloguer a preu assequible. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia, concretament al barri de Sant Ferragut, que se sumaran als 87 ja aprovats al Camp Redó en la primera fase del pla municipal per incrementar el parc residencial de ciutat.
1: L'Ajuntament de Manacor durà a terme una rehabilitació integral de la part antiga dels cementeris Escoletes.
2: Les tombes presenten problemes estructurals i d'humitat que obliguen a dur a terme una inversió que es preveu milionària.
1: I a Llucmajor, la policia local ha estrenat una obra de teatre.
2: Ho ha fet per ensenyar als escolars de quart de primària conceptes bàsics d'educació vial. Ja fa 19 anys que duen a terme projectes educatius, però enguany han fet una passa més.
1: Tot d'una, en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuam amb retencions a la via de cintura, en sentit cap a l'aeroport, a l'altura d'Estudiant de Gènova, també a la zona de Sondamet, on hi ha tolerant circulació lenta fins a l'arribada a la sortida cap a l'autopista d'Inca. A l'autopista d'Inca, en sentit creixent, en sentit cap al Cudi, també treballant retencions algo importants a l'altura de Campanat. Bé, la retenció comença un poc a tantes, pràcticament tenir a Inca ja trobaran retenció degut a que s'està asfaltant per aquella zona. Hi ha obres, així és que precaució i paciència si circulen per aquell punt. També circulació lenta a l'autopista de Llucmajor, a l'altura de l'aeroport, en sentit creixent. Per lo més, tranquil·litat. És tot, bon dia.
1: Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: Torna a la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: Comencem aquest espai de notícies parlant de Palma, on l'Ajuntament ha licitat 80 nous habitatges de lloguer a preu assequible al barri de Sant Ferragut, que se sumaran als 87 ja aprovats al Camp Redó en la primera fase del pla municipal per incrementar el parc residencial de ciutat. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha destacat la rapidesa d'aquestes accions i ha explicat que ja s'han començat a redactar els plecs de la segona fase del pla amb 800 habitatges més.
2: Uns pisos també de lloguer taxat que aniran acompanyats d'equipaments municipals, alguns socioculturals, d'altres sociosanitaris, depenent de les necessitats de cada barri. El regidor Òscar Fidalgo ha remarcat l'impuls que la seva àrea està donant a la construcció de nous pisos protegits, la gran majoria reservats a menors de 35 anys, major de 65, o famílies monoparentals, és a dir, els col·lectius més vulnerables.
8: Seguimos avanzando en la construcción y el impulso de vivienda asequible en Palma. Lo hacemos a través y consiguiendo y poniendo los puntos sobre las íes y atravesando los hitos de este plan de choque municipal de vivienda.
2: Fidalgo ha destacat la importància de recuperar solars municipals per construir aquestes promocions. Solars ha criticat que feia anys que estaven abandonats i en desús.
8: El ayuntamiento saca del ostracismo esos solares que llevaban 30 años parados con una promesa tras otra y los pone a cumplir una función social con vivienda de carácter asequible y con 7 nuevos equipamientos, incluso más, 7 equipamientos más de los que se hicieron la pasada legislatura.
1: La licitació de la nova promoció d'habitatges a Sant Ferragut s'ha aprovat avui en la Junta de Govern de Cort, després de la qual el regidor s'ha referit al pis de la Sabileta, que diumenge va patir una fuita de gas que va afectar greument 4 joves. Fidalgo ha explicat que s'hi han enviat celadors municipals per fer-hi una inspecció.
2: Unes revisions que se sumen a les que està fent el Consell de Mallorca encarregat de resoldre si la casa es destinava o no a lloguer vacacional o si s'hi feien festes il·legals. El responsable d'urbanisme ha explicat que no és competència de l'Ajuntament esbrinar les causes de la fuita i que havia de ser el govern, concretament els tècnics de la Conselleria d'Empresa i Energia, els que haurien d'haver revisat la instal·lació de gas.
1: Mentrestant, ja han arribat a l'illa els primers estudiants de la península que han escollit a Mallorca com a destinació per al seu viatge d'estudis. Es preveu que durant aquest mes de juny n'arribin prop de 12.000.
2: Motxilles, maletes i moltes ganes de celebrar. Amb els exàmens acabats, milers d'estudiants de la península arriben aquests dies a Mallorca per acomiadar una etapa i donar la benvinguda a l'estiu.
9: Pues visitar Calas, ir de fiesta con los amigos y nada, ver un poco Mallorca y su turismo.
10: Me gusta mucho Mallorca, para qué mentir. Por ahora estamos teniendo un ambiente bastante chulo, hace solecito, que por allí por el norte a veces echa de menos. Y nada, y muy bien, la verdad.
2: Per a molts és el viatge més esperat de tot el curs. Dies de platja, amics i activitats que marquen el final de l'etapa escolar. Cala Ratjada, Alcúdia i Platja de Palma continuen sent les zones preferides pels estudiants gràcies a la seva oferta hotelera i d'oci.
1: Com dèiem, aquest mes de juny es preveu l'arribada d'uns 12.000 estudiants nacionals, una xifra important, però lluny dels aproximadament 25.000 joves que arribaven a l'illa fa dues dècades. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
11: Hi ha manco interès comercial, sobretot per al sector hoteler, de poder allotjar en aquest mercat que, evidentment, és manco rentable perquè tenen preus més competitius. Hi ha altres destinacions que són més competitives i una d'elles podria ser Malta, que surt de Portugal, tot el que és la zona de Faro, també van a Marroc.
2: Tot i la reducció de visitants respecte a anys enrere, Mallorca continua sent una de les destinacions preferides per als viatges de final de curs.
1: 2:37, mentrestant, a Manacor, l'Ajuntament durà a terme una rehabilitació integral de la part antiga del cementeri Sant Coletes. Les tombes presenten problemes estructurals i d'humitat que obliguen a dur a terme una inversió que es preveu milionària.
2: La part més antiga del cementeri de Sant Coletes data de 1953. 70 anys després, les construccions del recinte presenten problemes estructurals derivats del pas del temps. Les cobertes de les tombes s'ofreixen fatiga dels materials de construcció o problemes provocats per la humitat. Antoni Puerto és tècnic municipal d'urbanisme.
12: Tècnicament, no és res complicat. Ni deduir què ha passat, ni el que és, ni la reparació. És molt senzilla la reparació, a pesar de les grosques. El que la fa especial i delicada és l'entorn on estem.
2: El projecte de remodelació del cementeri inclou també una actualització del registre de propietats, als quals se'ls aplicarà una taxa per la concessió. Miquel Oliver és el batle de Manacor.
13: Forma part d'aquestes coses que un se troba un dia i que és una rajola i et trobes en coses d'aquestes que l'Ajuntament de Manacor, el cementeri municipal de Manacor, mai s'ha apallat per tenir una tomba que és el més típic i el que realment mos exigeixen.
2: L'Ajuntament ja ha iniciat les tasques de millora del recinte i ja té pressupostats prop d'1 milió d'euros per a tasques d'impermeabilització de les tombes. La inversió global que s'haurà de dur a terme per garantir la continuïtat del cementeri es preveu milionària i es durà a terme per fases.
1: D'altra banda, Sant Joan continuen les obres de reforma i rehabilitació en dues edificacions catalogades de protecció patrimonial. Són l'Escola de les Nines i la Casa de la Mestra per millorar l'estructura i renovar part de les instal·lacions per un import de més de 345.000 euros.
2: El president del Consell Llorenç Galmés ha visitat avui les obres i la resta d'actuacions realitzades a Sant Joan gràcies al fons del Pla d'Obres i Serveis amb un pressupost de 960.000 euros, com l'adequació d'un solar on s'ha creat un aparcament públic de 10 places o els treballs d'adequació del punt verd.
14: Amb aquests dos primers anys i mig de legislatures ja n'hi han arribat 2,5 milions d'euros. I avui podem comprovar com aquestes obres tan esperades i necessàries per millorar la qualitat de vida dels seus habitants ja s'han transformat en obres que s'estan executant i estan donant el seu fruit.
1: Mentrestant, Pedro Bestart es manté tranquil a l'espera de l'informe sobre l'ús indegut dels vehicles oficials. El vicepresident del Consell Insular també ha parlat de la limitació d'entrada de vehicles. Reconeixen que la saturació de les carreteres hi s'estendran.
15: Efectivament, hi ha un problema de circulació i el que no podem fer és obviar el que no estem d'acord de la manera que se fa ni, com sempre hem dit, que no puguin entrar vehicles que no siguin nacionals. Estem pendents de que presentin els informes. Tenim clar que no hi ha res, perquè vull dir, des del primer dia ja vaig donar les explicacions que, a la meva compareixença de que era totalment normal, vull dir, que, i si hi hagués alguna cosa que no agradés, públicament vaig demanar disculpes.
1: I d'altra banda, els socialistes de Mallorca asseguren que ells mateixos van denunciar que el pis de Sabileta Palma es jugava a turistes il·legalment, critiquen que el conseller negàs aquest fet i li demana més controls. La consellera insular, Joana Maria Drové.
16: El que nosaltres denunciem és que el conseller Ginard, després de 5 mesos de prendre possessió d'escàrrec, no està fent res per perseguir el lloguer vacacional il·legal que està portant en aquesta illa de Mallorca en el col·lapse.
1: 2:41, més qüestions, més per Mallorca. Defensarà el pròxim ple del Consell Insular una moció per protegir Son Bonet i reclamar a Aena que abandoni qualsevol projecte que impliqui una nova transformació territorial d'aquest espai estratègic per a Mallorca.
2: La formació ecosobiranista alerta que Son Bonet és un dels darrers grans espais oberts periurbans de l'àrea metropolitana de Palma i és essencial preservar-lo per garantir l'equilibri territorial, la qualitat paisatgística i ambiental i el benestar dels residents dels municipis de l'entorn. És el conseller insular Joan Llodra.
17: A Son Bonet, el Consell de Mallorca ha de fer tot quant estigui entre les seves mans per preservar aquest espai periurbà de la voracitat d'Aena. A Aena li han d'exigir que tracti Mallorca com aquelles terres que li dona prop d'1 milió d'euros diaris de benefici i no com una colònia que hi roba dia sí, dia també.
1: I ho dèiem en titulars a Llucmajor. La policia local ha estrenat una obra de teatre. Ho ha fet per ensenyar als escolars de quart de primària conceptes bàsics d'educació vial. Ja fa 19 anys que duen a terme projectes educatius, però enguany han fet una passa més.
2: De manera didàctica, sobretot divertida, els policies de Llucmajor han trobat en el teatre la millor manera de conscienciar els nens sobre la seguretat viària. Miquel Deviu és policia local de Llucmajor.
18: Són els futurs conductors de vehicle de mobilitat personal i és important que ells sàpiguen les normes bàsiques de circulació, siguin bicicleta o en patinet elèctric.
2: Circular, ser respectuosos i no posar-se en perill damunt d'asfalt és el que els ha ensenyat la policia Vidal. Josué Guasc, actor de la companyia Teatris, l'escolta'm.
19: Com fas una obra de teatre que es basi en la normativa de circulació, no? Llavors vam trencar un poc les banyes perquè fos divertida, participativa.
2: Avui ha estat el primer dia, però es tornarà a repetir divendres i la veuran tots els nins de quart de primària de Llucmajor. Sergi Torrandell és l'inspector en cap de la policia local de Llucmajor.
20: Són iniciatives que l'únic que fomenten és la convivència, la seguretat, la circulació i, a més de la circulació, la seguretat també en el que és la seguretat ciutadana, perquè si inculques valors, ells tenen valors no tan sols quan condueixen, sinó també quan no condueixen.
2: Amb aquest projecte, el Departament de Policia Viària de Llucmajor ha estrenat un nou parc per continuar les formacions per a escoles.
1: Més qüestions. Extingir l'incendi agrícola al torrent major de Soia, que va començar ahir a les 8 del vespre. A les tasques d'extinció hi han intervingut 6 bombers, una autobomba i un agent del Medi Ambient de l'Institut Balear de la Natura. El foc s'ha donat per extingit avui, prop de la 1 de la matinada.
2: En total s'han cremat 0,2 hectàrees de canyar, una zona molt propera a habitatges i una residència de gent gran. Tot i la gravetat de la situació, el perill no ha anat a més. Tomeu Llobrés és el gerent de l'Ibanat.
21: L'incendi no va ser ni mica complicat. Sí que se van cremar 0,2 hectàrees de canyet i se va donar una miqueta de molèstia, sobretot a la residència de tercera edat, per mort del fum. El maneig de fum va ser el més complicat i, bueno, una vegada que va estar controlat, se va donar per extingit fora més complicacions.
2: D'altra banda, una treballadora de la residència ha explicat com el vespre ha estat molt tranquil.
22: Hemos pasado la noche bien, tranquilos, los residentes han estado súper tranquilos. No ha pasado mayor, ha estado bien. Estaban los bomberos, estaba la Guardia Civil, los policías, todo. De verdad que todo el mundo estaba muy pendiente y no ha pasado a mayores.
2: En aquest incident no hi ha ferits ni ningú ha hagut de desallotjar el seu habitatge.
1: També en successos, la Guàrdia Civil investiga el conductor d'un vehicle accidentat el mes de novembre per simulació de delicte, lesions imprudents i abandonament de lloc dels fets.
2: L'accident es va produir a l'autovia d'Andratx quan el vehicle de l'home investigat va col·lidir contra un altre cotxe, deixant greument ferits els ocupants. Posteriorment, l'home va abandonar el lloc de l'accident i quan va ser localitzat pels agents va explicar que li havien robat el vehicle i que era una altra persona qui conduïa en el moment de l'accident.
1: Arribem a les 2:45, continuem la informació, arribem als esports.

0: Informatiu migdia. Esports. Toni Fuster, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Ho dèiem a l'inici, la selecció espanyola de futbol femenina podria certificar avui vespre la seva participació al Mundial de l'any que ve de Brasil.
1: I per classificar-se matemàticament, les jugadores que dirigeix Sonia Bermúdez, entre les quals s'hi troben les quatre mallorquines, Catacoll, Lucía Corrales, Mariona Caldentall i Patri Guijarro, necessiten guanyar a Islàndia en el darrer partit de la fase de grups classificatòria per a la Copa del Món. Sentim la seleccionadora espanyola.
2: Cuando ganas y lo haces como se hizo, todo influye, pero es verdad que ahora son otros tres puntos totalmente diferentes, estamos en otro contexto. En su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro. Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar tres puntos y poder clasificarnos de forma directa.
1: En el partit del mes de març contra Islàndia, Espanya va guanyar per 3-0. La jugadora i capitana Irene Paredes diu que l'equip arriba amb molt bones sensacions.
3: És el partido que queremos ganar para clasificarnos. El partido el otro día en Son Moix pues fue totalmente importante porque bueno, teníamos que remontarlo. Venimos con buenas sensaciones, pero al final el partido clave es este. Queremos ganar y venimos a ello. El equipo llega muy bien. Después del partido del otro día, pues al final dependemos de nosotras mismas, queremos ganar y no hay i major aliciente que classificarà al Mundial.
1: Després d'escoltar a Irene, tot convida a l'optimisme. Les de Sonia Bermúdez no haurien de tenir problemes per guanyar aquest partit contra Islàndia, que començarà a les 9 del vespre a Reykjavik, i més després de les bones sensacions que van deixar les espanyoles divendres passat a Son Moix en la victòria per 4-0 contra Anglaterra.
0: La passada matinada la selecció espanyola ha tancat els amistosos de preparació per al Mundial amb una victòria per 1-3 contra el Perú.
1: Ha estat el darrer amistós d'Espanya que s'ha disputat a Puebla, a Mèxic. Oyarzábal, Pedri i el porter peruà en pròpia porteria han estat els autors del gol d'Espanya. La selecció debutarà dilluns que ve al Mundial contra Cap Verd a les 6 de l'hora baixa. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente content amb el rendiment que han donat aquesta matinada als seus futbolistes.
4: La verdad es que estamos muy contentos y yo estoy muy satisfecho porque hemos visto al equipo rendir ya acercándose a los mejores momentos de estos jugadores, jugadores que venían de no participar en los últimos partidos mucho con sus clubes. Hemos visto que la preparación de estos días previo y los minutos que les hemos estado dando estos de este último partido les han servido para soltarse, para coger más confianza, para ofrecer esa garantía de futbolística que tienen.
1: Luis de la Fuente ha satisfet amb el nivell i ara escoltam el davanter de la Reial Societat, Mikel Oyarzábal, l'autor del primer gol del partit.
5: La verdad que, bueno, contento de estar aquí, de tener la oportunidad de jugar cada partido. Y al final, según van pasando los años y te pasan también lesiones y cosas, pues vas valorando más cada partido, cada detalle. Y nada, feliz de poder ayudar de esta manera, si no de otra, y nada, a intentar seguir.
1: I a banda de la selecció, pel que fa al play-off d'ascens a la primera divisió, avui a les 9 del vespre disputarà el partit de tornada de les semifinals entre l'Almeria i el Castelló. El primer enfrontament de l'eliminatòria resultat va ser d'empat 1-1. I demà jugarà el partit de tornada entre el Màlaga i les Palmes. El conjunt andalús arribarà a la Rosaleda en l'avantatge del 0-1 del partit d'anada.
0: Més futbol. El Reial Mallorca espera arribar prest a un acord amb els clubs interessats per fer-se amb els serveis de Vedat Muriqi i Pablo Maffeo.
1: Unes bandes que es produiran pròximament amb el traspassor d'aquests dos jugadors i que reportaran al club uns ingressos que podrien arribar als 15 milions d'euros. De moment ja s'han produït el traspàs del davanter canadenc Kyle Larin, un jugador que no està rendible i que el Mallorca va pagar al seu dia un 8 milions d'euros al Valladolid. Tot i així, el Mallorca, per aquest traspassos, alliberarà una massa salarial d'uns 11 milions. La cosa no quedarà aquí, perquè també acomiadarà altres jugadors. xifres per les quals dependrà del rendiment que ofereixin en el Mundial el car de Samu Costa i Johan Mojica. Temps d'espera i paciència a l'oficina de Son Moix i Son Bibiloni mentre fan feina el director de futbol Pablo Ortells i l'entrenador Martín de Michelis amb els dissenys d'una plantilla adaptada a la nova categoria, però amb l'objectiu de tornar a ascendir el més aviat possible a primera divisió.
0: I qui ha opinat de la situació del Mallorca és l'entrenador del Braga, Carles Vicenç.
1: El tècnic mallorquí passa les seves vacances a la colònia de Sant Jordi. Vicenç ha realitzat una gran temporada al conjunt de la primera divisió portuguesa, en el que va disputar precisament la semifinal de l'Europa League.
6: És veritat que és una llàstima veure el Mallorca tornar a haver de començar un projecte per tornar a pujar, però forma part de l'esport. A vegades l'esport te du a viure situacions d'aquestes. Les has d'assumir, t'hi has de posar a fer feina més que mai. Òbviament que se voldrà pujar les primeres de canvis, ojalà sigui així, si no passa a seguir empenguent de l'equip perquè el més aviat possible Mallorca torni a estar on se mereix, que és la primera divisió.
0: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà demà al Palau d'Esports de Son Moix el segon partit de les semifinals del play-off de Lliga contra el Pozo Murcia.
1: Els mallorquins estan obligats a guanyar per forçar el tercer i darrer enfrontament per seguir endavant en aquest play-off pel títol. Sentim el que ha dit avui l'entrenador Antonio Vadillo.
7: Nosotros vamos a preparar, insisto, lo poquito tiempo que tenemos, preparar el partido lo mejor posible y mañana a darle la vuelta a la tortilla y a dar nuestra mejor versión y a imponer nuestro ritmo de juego, que el otro día no fuimos capaces por es que enfrente tenemos un grandísimo equipo.
1: El Palma Futsal arriba físicament molt cansat després del 4-1 que va encaixar a l'anada a Múrcia. En aquest apartat, el rival es troba un punt per sobre el conjunt mallorquí.
7: Bueno, y también que se realiza, y eso también fue condicionado por el juego del Pozo, ¿no? Pozo jugó una intensidad muy alta, a una agresividad muy alta, y nosotros, sobre todo en la segunda parte, pues no fuimos capaces de imponer ni siquiera algunos momentos de partido que sí hicimos en la primera parte, ¿no?
1: I avui a les 9 del vespre disputarà a Torrejón el segon enfrontament entre l'Inter i el Barça. El Blaugrana s'imposaren en el primer partit per 4-3.
0: En bàsquet, Toni, l'Azul Marino continua construint el seu projecte per la pròxima temporada a la Lliga Femenina.
1: Després de tancar les incorporacions de Clara Holm i Kyle Alexander, el club mallorquí ha tancat dos fitxatges més. La base amb passaport de Jamaica, Morgan Green, que arriba del Fuerza Regia de Monterrey, i l'escorta gallega Blanca Millán, que arriba procedent del Ferrol.
0: I qui mou fitxa és el Fibui Palma, de primera FEP, amb el fitxatge del nou entrenador Àlex Formento.
1: El tècnic català arriba procedent de l'MSK Mersin, de la Superliga turca. Sentim el director esportiu Martí Vives en declaracions al programa d'Esport 3 d'IB3 Ràdio.
8: Ha costat un poquet, però bueno, perquè hem estat molt exigents i cercàvem la persona més adequada per poder capitanear aquest barco. Estic molt content perquè és una persona que, a part de tenir molta experiència com a jugador, ha passat per totes les parcel·les de clubs, ha estat en totes les situacions, ell ha estat director esportiu, entrenador ajudant, primer entrenador, jugador d'èlit durant molt d'anys.
1: El director esportiu del Figuí Palma, Martí Vives, s'ha mostrat il·lusionat amb aquest fitxatge, amb aquest nou entrenador.
8: Per jo ha estat una opció molt interessant des del principi, que el vaig conèixer i que me'l varen passar, i bueno, des de la primera entrevista mos hem entès a la perfecció, crec que tenim una visió molt parescuda de qui som i de on volem, de lo que volem ser, i bueno, molta il·lusió de començar a fer feina.
0: En tenis, Jaume Amon ha perdut a la primera de canvi del l'IBEMA Open.
1: El tenista santanyiner ha arrencat amb mal peu la temporada de gespa i ha perdut contra l'estatunidenc Martin Damm, el número 116 del rànquing ATP, per un doble 4-6 en aquest torneig ATP 250 d'Hertogenbosch del Països Baixos. Aquesta ha estat la primera vegada que els dos tenistes s'han enfrontat en un partit oficial. Pel que fa al rànquing del millor tenista del món, Jaume Munà ocupa el lloc 44, mentre que el madrileny Rafa Jodar ha ascendit fins a la 23a posició, després d'arribar als quarts de final de Roland Garros. Per altra banda, Carlos Alcaraz és el millor tenista espanyol, ocupa el número 2 de l'ATP, mentre que el número 1 és l'italià Jannik Sinner.
0: Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. Fem una petita pausa i tornem amb la cultura.
9: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
10: Chico, al lío, pide un crédito.
11: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
10: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.

0: idioma.
1: Qui més qui manco ha patit de forma més o menys directa la rebequeria d'un infant petit, aquelles enrabiades difícils de controlar que passen sovint com a resposta a una frustració quan els diem no a qualque cosa. Per saber com fer-ho, per ajudar els infants a entendre també la necessitat d'imposar límits, la sociòloga, educadora,

0: on jo mateixa explico com fer-ho per resistir les rebequeries.
1: Les famílies necessiten guies perquè, diu l'educadora, com passa en tantes altres coses, hi ha massa informació.
0: Jo penso que avui dia les famílies, els pares, estem molt desorientats perquè hi ha moltes teories en educació i perquè algunes ens despisten, més que no pas ens ajuden, de manera que estem faltats d'idees pràctiques sobre el que funciona a les cases per conviure, per transmetre els valors que les famílies volem transmetre i perquè les relacions entre tots siguin fluïdes i l'educació sigui efectiva.
1: Saber marcar límits i fer-ho d'una forma ferma i serena és ajudar a evitar adolescents amb problemes o adults que no sabran entomar els cops, lliçons que les generacions anteriors tenien més clares.
0: Una cosa que els nostres pares i els nostres padrins feien bé era no deixar-nos triar tant. Una cosa és escoltar el que la criatura vol i l'altra és permetre-li decidir. Hi ha moltes decisions que han de prendre els adults. Són cosa dels grans i no dels petits. Hi ha infants que porten les regnes sobre les activitats que fa la seva família i això és incorrecte.
1: Quan em dius que no l'acaba de publicar, Estrella Polar ja ha estat il·lustrada per Albert Arrellàs.
2: Tinga sempre el cor la idea d'Ifaca.
3: La poesia, és clar, però també la música, que sovint és el mateix, va acompanyar Biel Masquí de nit en la cerimònia d'atorgament del 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, amb el qual es confirma el nom de Biel Masquí de com un dels grans noms de la literatura fet en català.
1: Amb la paraula com a eina, amb el català com a bandera, Masquí es va envoltar d'amics per aquest reconeixement. El primer, Lluís Llach, que va descobrir gràcies a ell aquest referencial viatge a Ítaca i el tocava agraït acompanyat pel duo Jansky.
4: Blaus i sol de roses blanques.
1: També Maria Dalmà Bonet duia Blai Bonet a la festa del seu amic i tot per homenatjar aquest home que ha estat poeta, novel·lista, assagista, crític i professor i que rebia aquest guardó amb un discurs especialment reivindicatiu.
5: Hi ha una sola llengua i és la catalana. Res més a dir o tot a dir, però en català. Una sola llengua. Un sol poble, una sola nació, països catalans.
1: La Balanguera va posar el punt i final a la vetllada que afegeix el nom de Masquida al d'altres il·lustres balears que han rebut aquest reconeixement.
6: I cada nit que junts passàvem, cicatrices me dejabas.
3: I acabem amb una cita d'agenda per avui capvespre. Maria Hein serà l'encarregada d'obrir els Open de Mallorca Life Occident a l'hotel Zoetri Mallorca de Llucmajor. Serà a partir de les 8.

0: Arribem a les 3, moment per repassar les notícies d'aquest dimarts 9 de juny. El Parlament ha admès a tràmit la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració d'aquesta iniciativa de Vox per prohibir l'ús del burca i el niqab als espais públics. La proposició ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra hi han votat en contra perquè consideren que aquesta iniciativa és islamòfoba i racista. Són Joana Gomila, de Més per Menorca, i Manuela Canyades, de Vox.
2: Què s'amaga davall del títol de seguretat ciutadana en els espais públics? Senzillament, seguir estigmatitzant i odiant a segons quins immigrants.
3: No és religió, és submissió. I la submissió no se tolera en una democràcia. La submissió se combate con la ley.
0: Salut tanca de manera cautelar la cuina central de Can Arabí a Binissalem, que dona servei de menjador escolar a 33 centres públics de Mallorca i alguns de concertats.
1: La decisió s'ha pres després de detectar-hi alguns incompliments que afecten l'elaboració, manipulació

0: ...inspecció i transport dels aliments en una inspecció que es va fer ahir mateix. Com a resposta, Educació ha activat avui un pla de contingència per abastir ja avui els menjadors escolars afectats, però queden en l'aire els menús especials per intoleràncies i al·lèrgies. Per això recorda les famílies que ho consideren oportú que poden dur el menjar de casa. Una incidència que, assegura Educació, demà quedarà resolta.
1: Detingut l'ICO després d'assaltar l'Hospital Son Llàtzer amb una pistola i provocar el pànic.
0: El fill de la PAC ha entrat a primera hora del matí al centre cridant i mostrant l'arma per intimidar el personal. L'incident ha obligat els treballadors a amagar-se i ha paralitzat el servei d'urgències. Després de l'assalt, ha fugit amb cotxe cap a Son Banya, on la policia l'ha interceptat després d'una persecució. Dins del vehicle han trobat una pistola plena de sang i el detingut presentava ferides als braços. També conduïa sense carnet. La policia investiga si el cas està relacionat amb un tiroteig previ al poblat.
1: La Universitat i la Xarxa per la Inclusió Social impulsen el primer recompte de persones sense una llar digna als municipis de més de 20.000 habitants de la comunitat.
0: I col·laboraran tots els ajuntaments i els consells insulars, tot amb la idea de visibilitzar la magnitud d'un fenomen que s'ha convertit en el principal factor d'exclusió social. El professor investigador de la UIB, David Abril, és el coordinador d'aquest projecte.
2: En aquest cas comptarem persones, però també assentaments i altres situacions d'exclusió residencial o vivenda inadequada. Se formaran equips d'un mínim de 3 persones, tots els equips sempre amb la supervisió d'una persona professional, i totes les persones que reclutarem i que participaran com a col·laboradores també participaran en una formació obligatòria a principis de setembre per poder anar, diguem, amb eines per poder recollir aquestes dades, no?
1: El papa Lleó XIV ja és a Barcelona, on ha arrencat els actes amb una homilia, en part, en català.
3: Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església. Ho recordava Sant Joan Pau II...
0: El papa ha combinat el català i el castellà en aquesta homilia. Precisament, l'ús del català per part de Lleó XIV era un dels punts d'atenció de la seva estada a Catalunya, on al vespre presidirà una vetlla a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, amb assistència prevista de 40.000 persones.
1: Són les 3 i 4 minuts, és tot de moment. La informació torna puntual al butlletí de les 4. Ara i vetre, Ràdio Bus de Xam, amb Tèntol.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

Tenta el número 1164. Heu de saber que avui fa 200 anys que se va tomar l'edifici principal del Tribunal de la Inquisició a Palma.

Bon dia, sí, començam avui amb una efemèride relacionada amb la plaça Major de Palma, de Ciutat, perquè avui fa 200 anys que allà se va fer tomar l'edifici que abans ocupava aquell espai. Ens referim a l'edifici principal del Tribunal de la Inquisició, conegut popularment amb el nom de la Casa Negra. Allà on ara hi ha la plaça Major de Palma, antigament hi havia l'edifici més sinistre i més temut durant segles per la població mallorquina, la seu de la Inquisició, l'infern en vida dels condemnats obligats a confessar sota tortura crims sense cap prova que s'haguessin comès. I les galeries de Palma també formaven part d'aquest edifici. De fet, les actuals galeries dels subterranis de la plaça Major eren els calabossos i les cambres de tortura, d'aquí que la gent en digués la Casa Negra. La Casa Negra s'havia construït a final del segle XVII i va existir fins que un grup de gent la va atacar i saquejar després d'haver-se abolit la Inquisició l'any 1820. És per això que 3 anys més tard, avui fa 203 anys, l'Ajuntament va decidir tomar l'edifici que la població relacionava amb el patiment i amb l'angoixa. L'immoble va ser finalment derruït el 1823 en paral·lel i fins a principi de segle XIX el solar també estava ocupat pel convent de Sant Felip Neri. El carrer de la Inquisició ara, a les proximitats de la plaça Major, és l'únic vestigi toponímic de la institució que durant segles va vigilar la ciutat. Començam.

0: un téntol. Téntol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més a Téntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, jugarà amb les paraules, amb la història i amb l'actualitat. Aquest programa té totes les lletres, com cada dia, i qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: si ja som a taula tots, Xisco Nadal, com anem?
1: Molt bon dia.
0: Celestí Oliver, com estàs?
2: Bon dia,
0: i Miquel Jun, com anem?
3: Bon dia, va bé.
0: Ben trobats, ben tornats. Avui som dimarts, som 9 de juny, i vos hem d'explicar moltes coses resumides en aquest programa que tot just ara comença i que, Celestí, començant per tu, en quin tema estendrem?
2: Vinga, sí, jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i avui conversarem amb el músic menorquí Alan Florit, que té el seu projecte personal Snowman Lost His Head i ha presentat el seu tercer treball discogràfic en format físic, de fet en casset, amb un segell discogràfic de Berlín i que és un homenatge a Menorca. Es titula L'altra illa.

0: Aquesta és la música d'en Alan Florit. Han baixat revolucions, ara.
1: Han baixat revolucions, de fet és música evocadora, és aquest paisatge sonor, una nova referència discogràfica, com dèiem, editada per un segell de Berlín, Mabui Music, que proposa una immersió sonora en la realitat de l'hivern de Menorca, és a dir, l'altra illa, com es titula aquest disc, per explorar conceptes com refugi, memòria i, sobretot, transformació territorial. El disc arriba després d'una trajectòria de l'autor vinculada a la creació de bandes sonores i també a la publicació de referències prèvies en l'àmbit de la música ambiental i l'electrònica introspectiva, i aquest disc, ell diu que encara és més introspectiu.
0: Doncs escoltarem avui la música d'en Alan Florit i també podrem parlar amb ell d'aquí una estona, però avui és dimarts i això també vol dir que vendrà en Tomeu Canyelles. Ja sabeu que en Tomeu brosteja cada setmana en la història i avui dedica la seva secció en aquest moment.
2: Tal dia com avui, per l'any 37 de la nostra era, moria un dels emperadors més controvertits de la història de l'antiga Roma. Per tant, aprofitarem aquesta efemèride per conèixer millor el clar obscur de Neró, un dels líders polítics més salvatges de tots els temps.

0: Doncs sí, després vendrà en Tomeu Canyelles. Miquel, ben tornat, després d'un dia de descans, tu també.
1: Aquí som, sí, sí.
0: Avui... Bé,
2: que
0: ahir no
2: que m'agraden les vacances. Eh?
1: Ahir hauria quedat un parell de setmanes.
0: Sí. No m'estranyo.
1: No m'han bastat.
0: Mai basten les vacances, sí, els dies.
1: Però ho dius la persona que més vacances té.
2: Del món, sí, exacte. Sí, sí. Jo mai venc així de colrat. He de dir que m'agradaria que avui se compartís una foto xarxes, perquè el nostre company Miquel Junc ha vengut amb un color de pell, amb un morè espectacular.
1: Està moltes hores en el sol. Ja està.
2: No, per compartir-ho amb Balears.
1: A la platja no hi vaig anar. No.
2: Ja sabeu que m'agrada compartir aquest petit detall amb Balears i troc que...
3: Torredat de viatge.
1: Torredat de viatge, clar, de passar moltes hores caminant i en el sol.
3: No diran de bona.
0: Qui també se va atorrar, que no eres Miquel, és un altre Miquel, Miquel Oliver de Campos, que vam poder parlar amb ell perquè ha seguit molt de prop aquesta visita del Papa a Madrid. També se va atorrar d'estar esperant hores i hores d'espera i de feina protocolària, que després tenen per mi que tot podran tornar a parlar amb ell perquè han passat més coses, però tenim més temes a la taula de redacció.
1: Avui a la taula de redacció començarem parlant d'un esdeveniment titulat Amor Mallorquinista. És com un first dates per aficionat del Mallorca. Després vos en donarem més detalls, però bé, mos ha cridat molta atenció aquest esdeveniment i ja el comentarem.
0: És a dir, que fa falta ser mallorquinista per apuntar-se, és una norma bàsica.
1: És com
0: bàsica.
1: Un sopar amb una festeta, però... L'únic requisit, sí, és que siguis mallorquinista. Si ja tens una cosa en comú, manco comences per aquí.
0: I se suposa que ha de fruir l'amor.
1: Supos que sí, ja veurem com ho fan.
0: Bona.
1: També, com has dit, parlarem del Papalló 14, que avui ja ha arribat a Barcelona.
0: I parlarem, ara ja és a Barcelona.
1: Ja és a Barcelona, avui de matí ha arribat, i parlarem amb en Miquel Oliver, un campaner que ahir va ser els actes que va fer a Madrid el Papalló 14. I acabarem amb un pot d'exercici. Sí, sí, perquè un estudi de Harvard assegura que fer entre 90 i 120 minuts d'exercicis de força a la setmana redueixen la mortalitat.

0: funciona d'un barral d'aigua com a exercici de força.
1: Si ho dus una hora i mitja a la setmana, no pot ser que funcioni.
2: Això se diu, això se diu farmer carry. Clar. Quan dus barrals d'aigua se compra, és fer de granger.
3: I si no els vas a comprar en fora d'aquest teva...
2: Evidentment, s'ha d'anar a comprar aigua sempre, sempre a peu
1: i molt, i molt en fora.
0: Per exemple, bé, si també feis poses, també funciona,
1: sí,
0: òbviament.
1: Sí.
0: Llavors ho comentarem. Però així és que tenim més temes.
2: Sí, perquè a la tercera hora de programa, a partir de les 5, avui parlarem d'esports i farem una taula d'anàlisi dedicada al tenista manacorí Rafael Nadal. Estoy loco por el...

0: De fet, el Nadal, a fer 40 anys, ho ha celebrat la seva família mentre estrenava el documental que li acaba de fer una gran plataforma quan Netflix i IB3 està preparant, de fet, un especial sobre el tenista. En parlarem avui amb el periodista esportiu d'IB3, en Joan Martí, i amb el càmera que l'ha seguit per tot el món, Marc Capó.
1: Exacte, després parlarem amb aquests dos periodistes esportius i també a partir de les 5:30 vendran les marines de Tèntol. Acaba l'escola. I la Marina Bennassa i la Marina Huguet ens han preparat avui aquesta sorpresa.
2: Avui a Generam tenim un programa molt especial. S'acaba els cursos i és el moment de veure si els nostres alumnes han integrat els coneixements que hem anat adquirint durant aquest any. Per això, avui serà un programa concurs.

0: Mira, sí, una sorpresa que ens ha preparat. Vosaltres també hi podeu ser l'examen.
1: No, jo vull que sigui en Xisco. Jo vull veure en Xisco en concurs.
2: No, però, mem, una cosa. Jo penso que en aquest examen hi hem de sota quatre. Però clar, que el que hi ha a la fi és igual.
1: Qui sou vosaltres les seccions, les marines sempre?
2: Sí, però qui xerren les marines és indiferent.
3: No hem estat sempre a classe.
1: Calla, i ens l'estic fent feines.
0: Però per esperar punts.
1: A vegades.
2: Vull creure, jo i tot Balears volen creure que a l'altre costat de la peixera s'escolta allò que es compta en aquest programa.
3: Som de fora.
2: Demanar per què. Sempre hi havia alumnes que quedaven a la porta.
3: Sí.
2: No concursareu?
3: Ah, que no hi arribaven.
1: Ja veurem, ja veurem.
0: Jo trec que sí, eh?
3: Jo trec que és un lleig per elles.
1: Ara n'hi estudiar, ara n'hi estudiar i mem.
0: Amb les marines, sí, sí, prepareu-vos, estudieu un poquet. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós d'aquesta arxipèlag, que ja sabeu quin és, el 971-139-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
3: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa.
3: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Molt bé, d'allà ho tenim tot preparat per aquest programa. Xisco, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui, Celestí, t'hauràs fitxat.
3: Sí.
0: Qui tenim avui?
3: Avui...
0: Ja riu.
3: Clar, és omnipresent.
0: És ell.
3: És ell.
0: El tenim a l'exterior,
3: sempre hi és, sempre
0: aquí
3: el tenim
0: a l'estudi.
3: Sí.
0: Sempre hi és.
3: Mm. Ahir també era.
0: Ahir també. Mm. Iker Hernández, en altres, el control tècnic. Moltes gràcies. Iker, se'ns han fet les 3 i 17 minuts i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: Gràcies, és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I doncs sí, avui, estimades i estimats, la rabiosa actualitat ens du a parlar del nou podcast d'IB3 Ràdio, un podcast dedicat als aeroports i als seus passatgers, que es diu Xiu Xiu, la terminal.
2: Atención, atención, el vuelo 502, con destino a Palma de Mallorca, puerta número 3.

0: Sí, sí, viatjam a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, perquè és un podcast sobre els aeroports i els passatgers de Balears. Per aquí Vetes Ràdio ha presentat aquest podcast. Se titula Xiu Xiu, la terminal, i ja hi ha disponibles els dos primers capítols a la pàgina web d'IB3, a l'apartat de Tot IB3. La nostra companya Inés Mateu és al capdavant d'aquest projecte i ha creat un format de 5 capítols en el qual els aeroports de les illes es converteixen en l'epicentre de ses històries, en els xiu-xius gràcies a ses confidències que expliquen els passatgers, que són els protagonistes d'aquest podcast.
1: És dilluns, són les 7 del matí.
2: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: D'on vens?
3: De Barcelona.
2: Uh-huh. I què vens a fer aquí a Mallorca?
3: Visitar a mi nòvia, que vive aquí, jo vivo allí, ella vive aquí, i nos vamos tornando... Cada mes venimos uno y hacemos diferentes viajes.
2: O sigui, relació a distància.
3: Sí, mm-hmm. 2 anys ja.
1: Bingo! Primer testimoni a la terminal d'arribades i trobam una relació a distància. Quantes pel·lícules d'amor s'hauran escrit a un aeroport? A veure quina trama té aquesta pel·lícula. De moment, el protagonista és ell, Nemilio.
2: Com el vareu conèixer?
3: Ella se li ha conocido mío, que jugaba, que los dos jugaban a Pokémon GO y yo también. Y... durante mucho tiempo, mientras ella estaba estudiando allí, hacíamos incursiones, bueno, de cosas de Pokémon GO, y la veía. Y con el tiempo me salió en Quizás Conozcas en Instagram a esta persona, y cuando empecé a... me entré en su perfil, dije, me suena mucho. Y cuando bajé y vi que tenía me gusta del conocido mío, le reaccioné en la historia, empezamos a hablar, y con el tiempo le dije, quizás podamos vernos algún día, porque congeniamos mucho.

0: Doncs heu escoltat un fragment d'aquest podcast, d'aquesta història d'amor, perquè quantes històries d'amor hi ha als aeroports, o de retrobaments, o de persones que viuen separades i se troben als aeroports.
1: Clar, són lloc de pas, de trànsit. Mm-hmm.
0: Se van a cercar.
1: Tantes històries com gent hi passa.
0: I tant, s'acompanyen. Sí. A vegades és trist perquè és un comiat i a vegades és alegre perquè és una retrobada.
1: Clar,
0: però bé,
1: milions d'històries. Perquè
0: milions, perquè milions de persones...
1: Passen milions de passatgers.
0: Exacte, són milions les persones que passen cada any pels aeroports de les Balears i cada una té una història personal. Cap on van i per què, a qui esperen, viatgen en parella, tots sols, amb amics, amb familiars... Totes aquestes preguntes s'ha fet el podcast Xiu Xiu La Terminal, que també indaga en allò que s'amaga dins les butzes de l'aeroport de Son Sant Joan i fins i tot com és la vida dels professionals de la tripulació aèria.

0: Doncs sí, aquestes aerolínies menorquines que cantava Miquel Mariano, perquè recordem que a les Balears tenim tres aeroports principals i un aeròdrom d'aviació general. Aquests aeroports connecten l'arxipèlag amb la península i amb Europa de manera directa i amb altres indrets també, no només a Europa, sinó més enllà, en el cas també de Son Sant Joan. Per tant, els principals són, per una banda, l'aeroport de Palma, Son Sant Joan, PMI, sempre m'ha agradat que cada aeroport té unes sigles, i les sigles de l'aeroport de Palma són PMI, el principal punt d'entrada a les illes, gestionant una gran quantitat de passatgers i centenars de destinacions a l'aeroport de Palma, però també tenim l'aeroport d'Eivissa, IBZ, que dona servei a les illes d'Eivissa i també de passada a Formentera. A l'aeroport de Menorca, que les sigles són MAH, és la infraestructura d'entrada per aire a Menorca, ja ho sabeu. A més, també a les Balears tenim l'aeròdrom de Sant Bonet, situat a Palma, molt a prop de Palma, en el Pla de Natesa, que s'empra principalment per l'aviació general, vols esportiu i també per l'escola de pilots. Els aeroports, idò, són plens d'històries, d'anècdotes, d'esperes, de retrobaments, espai de pas, a vegades no llocs, punt de connexió molt important pels habitants de les illes, com nosaltres, les Illes Balears.
1: Clar, i és per tots aquests motius, perquè cadascú té històries també en els aeroports.
0: I tant.
1: Sí.
0: Tots en tenim.
1: O esperes, o pèrdues
0: de vols,
1: de maletes... Bé, tots sí. Hi tenim històries, perquè viatjam, sí. És per tot això que hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en aquest podcast Xiu Xiu, la terminal.
0: Així ho farem, són les 3:26. Tèntol.

Continuem i avui també tenim una pregunta del dia, pregunta d'història. Avui toca l'assignatura d'història, però també d'història de l'aviació. És aquesta. I la pregunta diu així: l'aviació italiana va tenir la seva principal base aèria molt a prop de Palma, en una zona en la qual els arbres que hi havia en aquell temps els permetia amagar els avions. Era una finca que pertanyia a la família Nunis. I la pregunta d'avui és: sabeu quin nom rebien les terres que els italians varen convertir en la seva principal base aèria a la Guerra Civil?

0: Doncs sí, avui pregunta d'història. Celestí, com sempre, tenim tres opcions de resposta, n'hi ha una correcta. I la pregunta és aquesta. L'aviació italiana tenia una base aèria a Palma. Com se d'aquell lloc?
1: I de... Era Sant Bonet? Uh-huh. Era Sant Joan? O era Sant Espases?
0: O Sant Espases. Què trobeu? Quina pot ser la resposta correcta? Avui, com dèiem, llibres d'història. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: A través de l'story de l'Instagram, ja ho sabeu, @tentoliv3, al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Sabeu quin nom rebien les terres que els italians varen convertir en la seva principal base aèria durant la Guerra Civil? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio Osc. Joc-nat.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda, quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
8: si a tu te dic mare,
9: si a tu te dic pinta,
10: mur, portada,
11: si a tu te dic gra,
12: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
13: Ja som aquí, ja hem arribat.
14: Com anem, com esteu?
15: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
13: És el moment de posar els punts sobre les is.
16: De fluència.
15: El paraigo en sabates.
13: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
15: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
16: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
13: Això ho ha fet un professional.

0: Són les 3 i 32 minuts i tenim una pregunta del dia per resoldre. Celestí, no sé si la sabies en aquesta pregunta, però bé, va bé per tornar a contextualitzar la història de l'aviació a les nostres contrades, sobretot a Palma, perquè la pregunta d'avui diu que l'aviació italiana va tenir la seva principal base aèria molt a prop de Palma, en una finca de la família Nunis que té un nom, i volen saber el que tenia aquest nom. Quin és?
1: I deies, Sant Bonet, és Sant Joan, és Sant Espases. Què diríeu?
0: Que quina la resposta? Ara estic mirant a veure amb els nostres oients.
1: Què diuen?
0: Amb un 77% dels vots avui són Bonet. Embullava, però...
1: Sí.
0: No la resposta correcta. A veure que embullava una mica. Això era l'any 1937.
1: Sí.
0: Era durant la Guerra Civil i l'aviació italiana va emprar els terrenys de Sant Joan, el que és ara l'aeroport principal.
1: Clar, és que són bones antigues.
0: De referència.
1: Embullava per aquí, eh?
0: Exacte.
1: Per dates.
0: Era, avui hem fet un pot de trampa, m'ho heu de perdonar. Però era l'aeroport de Sant Joan, tot això, perquè allà els italians varen fer la primera pista i que després va esdevenir el que coneixem com avui en dia l'aeroport de referència de les Illes Balears, que és l'aeroport de Sant Joan, situat a una possessió, a una finca. La possessió era de la família Nunis i era la possessió de Sant Joan, per això l'aeroport també rep aquest nom, pel nom de la possessió, que encara es conserven les cases i de la qual ja sabeu que en aquest tros, que era un tros enorme, he llegit que tenia d'haver 900 quarterades.
1: Ja n'hi ha.
0: En el seu moment, després se va dividir, però era una finca molt grossa de Palma, que és on es va construir aquest aeroport. Tot això també ho explica Manuel Aguiar Lera, un diari, el diari Última Hora, en un article on explica que la base aèria italiana va congregar més de 60 avions militars al servei del bàndol franquista durant la Guerra Civil i era en aquest terrenys on hi ha ara l'aeroport. Ara que ja sabem aquesta informació, podem continuar perquè avui sí, xerrant d'aeroports.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: I doncs sí, és l'hora de conèixer la nostra convidada d'avui. Una convidada que farà jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el podcast Xiu Xiu, la terminal. Però abans de parlar amb ella, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor, vostè qui és?
6: Sí.
7: Qui és?
6: Com se diu?
7: Vostè qui és?
8: Som Nines Mateu.
6: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
8: Hauríem de cercar moltíssim, moltíssim. Mallorca i... sud d'Espanya.
9: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: Jo vaig anar a l'escola de Bunyola, mestre Colom.
10: Qui és vostè? I què hi fa en aquesta illa?
11: Em sona molt. No deu pas ser periodista, oi?
8: I doncs sí, justament soc periodista, sí.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
8: Sempre poden pagar més.
13: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
8: Ara vaig anar al gimnàs, de bona cosa. Aquest esport practic, gimnàs, si se pot considerar.
11: Li agrada el seient de la finestra o l'altra?
8: Jo a finestra, sí, sí.
14: Que simpàtic. És meravellós veure't en tan bona forma, saps? Molt de gust de conèixer't. Continuem?
15: On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
8: El cap, clarament.
14: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
8: A les 8 comença xiu-xiu, així que no, me'n vaig a les 12, més o manco.
15: Un bon numeret. Deu estar esgotada.
16: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
17: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
18: És una noia plena de llum.
19: I ets tan llesta.
20: Tenim les gravacions i ben guardades.
21: Espero que tingui una bona estada.
22: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.

0: l'heu sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar. Nina, en Mateu, com estàs?
1: Hola, companys, molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies per tenir-me en el vostre programa.
0: Nosaltres encantadíssim de la vida i de xerrar del teu nou podcast. Sí. Perquè el Xiu-Xiu s'ha ampliat la família.
1: Xiu-Xiu ha tingut un germanet, que és el Xiu-Xiu, la terminal versió podcast. Està bé, no? Ampliar les branques de Xiu-Xiu.
2: Sí, un podcast que se fa a les 8 des de matí. Sí, si ho xiu és a les 8 del vespre.
1: Els podcasts tenen això, se les tinc, que se poden escoltar sempre que vulguis.
0: Sí.
1: És una meravella. Ara, de 8 a 10, no, de 3 a 6 i de 8 a 10, millor que no.
2: Clar.
0: Per favor. Sí,
1: no. Perquè s'ha d'escoltar a IB3 Ràdio en directe i després ja, a lo millor van d'anar a dormir.
0: És una bona hora.
1: Cuinant, fent el dinar, per exemple. Anant en cotxe.
0: Sí, en el gimnàs.
1: En el gimnàs.
2: Això mateix.
1: Exacte.
2: Tu te poses...
1: Fent una manualitat.
2: Te poses a tu mateixa, al gimnàs, ara que has començat.
1: No, home, no. No me poses jo mateixa. No, i a part, que vaig amb molta gent i no crec que la resta de la gent estigui per... Ah, una cosa és altra. A l'hora del gimnàs, millor concentrats en haver d'agafar kettlebells i totes aquestes coses.
0: En veure, però, Inés, que en els aeroports hi ha molt de xiu-xius.
1: Sí, és una cosa que jo pensava des de ben petita. És a dir, jo era petita i jo m'encantava anar a l'aeroport.
0: Sí?
1: Sí, perquè hi ha... és com en els hospitals, no? Sempre hi ha històries. És a dir, tothom és allà per qualque cosa, tothom va acompanyat, o la majoria van acompanyats. No sé si vos passa a vosaltres que sou des... a una cua, quan estàveu esperant a qualque banda, d'escoltar les converses dels altres, o de mirar a veure mem... qui són els que tenen davant i confabular, qui són, quina relació tenen entre ells, cap on deuen anar.
2: Són moltes hores, perquè has de ser molt de temps abans, perquè a més l'aeroport, per exemple, d'aquí de Palma és enorme, per tant, són les grans excursions, i clar, convida a badar.
1: Exacte.
2: Si és que no arriba just.
1: Convida a això,
0: sí,
1: a xiu-xiuetjar.
0: Sí, també.
1: Si anem en temps, conviden a xiu-xiuetjar, no? I a observar qui tens a davant, qui tens a de vora, cap on van, etc.
0: A veure, si hi ha un grup de dames o d'homes, diu, són companyes de feina, són amigues, van a passar un cap de setmana, t'hi fixa't si han agafat el vol d'anada amb tu i també és de tornada.
1: Sí, que això també passa.
2: Són parella o són germans?
1: Exacte.
2: A vegades.
1: Exacte. Jo me'n recordo una vegada que anàvem amb avió i hi havia un grup d'homes molt estens, potser eren, jo què sé, 20 homes. I eren tot molt diferents, perfils diferents, però se coneixien, perquè clarament anaven junts, però tampoc hi havia molta confiança i els hi vaig haver de demanar.
2: Ho vas aclarir?
1: Perquè, sí. Perquè no m'ho podia estar.
0: I què te varen dir?
2: I on anaven?
1: I va ser molt interessant, perquè crec que tornàvem de Noruega i resultava que eren un grup d'espanyols que anaven a fer feina a Noruega cada 15 dies a fer túnels allà.
0: Wow.
1: O sigui, eren mà d'obra, bàsicament. Molt interessant, sí. Bé, idò, xiu-xius per tot.
0: Totalment. I és un podcast que té 5 capítols, ja n'hi ha dos de publicats a tot IB3.
1: Exacte. Cada dilluns surt un capítol de xiu-xiu la terminal i cada capítol és una terminal. D'acord? Són històries d'una terminal. Tenim el primer capítol, que és la terminal d'arribades. Ara ha sortit el segon capítol, que és, diguéssim, la zona de treballadors, els vestidors de Sant Joan.
2: Aquí sí que hi deu xiu-xius.
1: Aquí també molt de xiu-xius. Sabeu quantes persones arriben a fer feina en plena temporada alta a Sant Joan? 15.000.
2: 15.000.
1: Wow. És moltíssim. I bé, nosaltres hem trascat una mica per allà, entre els treballadors, i després sortirà la terminal d'Interilles, aquest viatgers.
0: M'encanta la terminal d'Interilles.
1: Sí. Exacte. Sí. És com la nostra, no? És el nostre petit racó dins
0: aquesta ciutat. I a més que ara ja hi ha una
2: cova. És com pujar a l'autobús.
0: Sí, és vera.
2: Més bo de fer.
0: Ja hi ha una cova posta, ja hi ha un control a posta només per Interilles, estimats oients, que també ho sàpiguen, perquè a vegades no n'hi ha... Hi ha un lloc a posta que podeu passar a Interilles i també per sortir, també mostrant quan tornes, també pot passar per un túnel que no has de fer tanta volta.
1: Exacte. És com a la nostra petita zona VIP.
2: Sí. No? A més, hi ha gorrionets, que sempre n'hi tropa.
0: Aquell bar...
2: Sí.
1: I, de fet, per fer aquests capítols, vàrem anar a Menorca i a Eivissa. Vull dir que no només... Bé, tots els capítols no només quedamos en Sant Joan. També hem anat en els aeroports de Menorca i d'Eivissa. I especialment en aquestes interilles sí que vàrem in situ agafar l'avió per anar a Menorca i a Eivissa i vàrem trobar passatgers molt interessants, molt divertits. I me'n recordo en Jerònia, per exemple, de 90 i pico d'anys viatjant, que s'anava a Ciutadella a veure un amigo. Uh-huh. Ell era de Manacor, és de Manacor. S'anava a Ciutadella i la vàrem acompanyar i tot...
0: Que bé.
2: Clar, i què feis? Vos passejau per la terminal i és com ateu a la gent.
1: Sí, bàsicament. Sí, on vas, en qui vas, què vas a fer, te fa por volar, n'hi ha molts també que t'hi fa por volar. Uh-huh. Bé, després també tenim altres capítols que són els de la tripulació, xerram en tripulació, i el darrer capítol, sortides. Uh-huh. I això mateix.
0: I tot això, que ja s'han publicat els dos primers, escoltau-lo, Xiu-Xiu la terminal, el trobareu a tot IB3, IB3 Ràdio, la plataforma, és un podcast d'IB3 Ràdio, dirigit per Nines Mateu, però també hem sentit en Xavi i en Maria Antònia.
1: Exacte, en Xavi Oliver fa la veu de tercer ull, no? És com aquell espectador que tot ho veu i mos ho va narrant, mos ho va explicant. Jo saps que xerren sa gent i en Xavi aporta els seus comentaris. Uh-huh. I així és més divertit.
0: I na Maria Antònia també l'han sentit.
1: I na Maria Antònia, si fa introducció i al final, també fa com una petita presentació i una sortida.
2: Molt tu com bé. Si estàs de peu de pista, no?
1: Exacte.
2: Fa aquesta sensació.
1: Jo són sa controladora, Celestia.
2: Exacte.
1: I els altres són sa tripulació.
0: Dines, ets sa controladora de Xiu-Xiu de terminal, però ha d'haver un pilot en tot això.
1: I tant, sí.
0: Crec que en tenim un avui. Perquè avui aquí també ens acompanya en aquest programa per parlar de Xiu-Xiu, la terminal, és en Jaume Salvà, ell és pilot d'avió. Com està, Jaume?
3: Hola, bones tardes.
0: Benvingut. Sí, perfectament. Jaume, tu mos han dit que també surts, en aquest capítol que s'acaba d'estrenar, el segon.
3: Sí, vaig ser entrevistat per Nines, va ser molt divertit i res, vam estar parlant o xerrant de coses de l'aviació, dels pilots i res, va ser molt entretengut.
1: Mm-hmm. En Jaume surt en el capítol dedicat a la tripulació, no als treballadors. Mm-hmm. N'hi ha un exclusiu de tripulació, perdoneu, on surt en Jaume, altres companys pilots jubilats... gent que li fa por volar, que sortirà més endavant.
0: És els quatre. Encara no el podem escoltar en Jaume, però estàu pendents, que ho fareu ben aviat. Jaume, per què encara hi ha com aquest romanticisme, no? Uau, tothom te diu, ets pilot d'avió, és com crida l'atenció, no?, aquesta professió vostra.
3: Jo crec que sí, i és un poc, jo crec que és un poc el desconeixement, no?, de, com que estem allà tancats, no?, que la gent només te veu a vegades passant un pot de refiló, però és un poc el desconeixement, te fan preguntes moltes vegades i hi ha curiositats, i és la veritat que sí, que és una cosa que és molt vocacional. I al final és una cosa que la gent que li agrada, també entenc que hi ha gent que li fa por volar, com dèieu abans, però que la gent que li agrada és una cosa molt especial.
0: I tant. Tu quant d'any fa que ets pilot, Jaume?
3: Ui, fa un quants. I això deu fer ara mateix uns 24 anys, més o menys.
2: Ja n'hi ha.
0: Sí. Has viatjat per tot el món o fas vols europeus, nacionals, internacionals?
3: Jo sempre he estat, el que deim nosaltres, en el mig i curt radi. Jo faig vols, he fet vols per Europa, per Àfrica i, bé, i òbviament, per dins Espanya. I no he fet vols transoceànics a Estats Units o més cap a Àsia. No he fet vols transatlàntics, o sigui, de llarg radi.
2: Mm. Jaume, i quant de vols en un dia?
3: això són les preguntes més típiques de quan de vols i si és la teva, i quina és la teva ruta. Són les preguntes més que me solen fer. Nosaltres, jo ara també depèn a on estàs. Jo estic aquí a Mallorca. Depèn de on estàs, de la companyia, el tipus d'avió que estàs volant. Jo normalment faig entre dos, que seria anar i tornar, i quatre, que seria anar i tornar, pues, dues vegades.
2: Clar, i un pilot, després, viatja molt?
3: De vacances.
2: Volta que un avió.
3: Jo, com que tenc molt de companys que són pilots, he sentit de tot, la veritat. En meu cas particular sí que ens agrada viatjar. I ara, sobretot, que també tenim nins i això, bé, també ho fèiem abans, o sigui, amb la meva dona, i sempre m'ha agradat viatjar. O sigui, és una cosa que malament estiguis tot el dia de Montsevió, tampoc no és el mateix viatjar per feina, que al final tampoc no pot disfrutar del joc, que disfrutar de ple.
0: Clar, és diferent. Jaume, hi ha molta curiositat per la vostra feina, això que deies, però també hi deu haver moltes vivències, moltes històries, això que explicava Nines. No sé si teniu molt de contacte amb els passatgers, però ara darrerament, ho dèiem, a micròfon tancat, hi ha una tendència que els pilots xerrau més, com que explicau més allò que passa, no? No sé si els temps que farà, si heu tingut qualque problema, jo que sé, salta i vaig anar a Barcelona i vàrem haver de tornar a enlairar mos abans d'aterrar perquè el pilot mos va explicar que els quilòmetres de distància en l'avió que teníem davant no eren exactament els correctes i per seguretat ens havíem tornat a enlairar.
2: S'humanitza més.
0: Per exemple, sí. Que tens sí. Una informació.
3: Sí, o sigui, nosaltres sempre també ha que entendre que a vegades sí que és veritat que tenim un nivell de feina molt elevat i hi ha moments que no podem xerrar. Però sempre sí que és veritat que sempre que tenim un espai i poden comunicar, òbviament, sempre donant-me informació perquè la gent es quedi tranquil·la. A vegades, coses molt que passen o que poden passar és que a vegades surtis en retras i la gent diu que passa que no surt, no? Que estem esperant. No tots som els primers que voldríem sempre sortir en vora, però a vegades hi ha restriccions, que el que nosaltres dèiem slots, però bueno, que ens posen una hora de sortida per diferents paisatges que estan saturats i, òbviament, que donem explicacions de per què estan aturats o qualsevol altra cosa, que potser no s'ha presentat un passatger i hem de cercar la seva maleta per raó de seguretat, desembarcant-la... Bueno, i com tu deies, un vol que potser ha tardat d'enlairar i les raons que poden ser vàries, però per almenys que la gent se quedi tranquil·la.
0: Clar, tingui que estic que és un ensurt quan se tornen a l'Iraq que estiguis informant, no? Això de cada vegada se fa més.
1: I, de fet, ensurt poc, perquè si teniu por a volar, una de les coses que descobrireu en aquest podcast, així ho la terminal, és que no heu de tenir por, perquè està... més que controlat, Jaume, vull dir, tots us heu dit el mateix, que passau proves cada 2x3, els avions se revisen 10 vegades. Bé, explica-ho tu, perquè no hi ha per què tenir por a volar, no?
3: La veritat que sí, la veritat que és un medi de transport super segur, hi ha un protocol super estricte, ja a nivell nostre, que seria europeu, i dins a nivell també d'Espanya i de les pròpies companyies, i hi ha un protocol establert que no se vota res, se fa tot en protocols, moltes coses s'ho dupliquen i se tripliquen per raó de seguretat, i la veritat que és un medi de transport super segur i la veritat, bueno, també basta veure també la quantitat d'avions que aterren, per exemple, aquí a Palma i s'enlairen i pràcticament, o sigui, no hi ha incidents al cap de sang.
2: Clar, però se posa irracional i tot i això, no sé, tu, Jaume, si en qualque moment n'has passat de por, en qualque turbulència, perquè saben que Nines sí que n'ha passat de por en qualque moment.
0: Sí, tu has passat
2: por, coneixen però... qualque episodi.
1: No, por, sí, però és que un vol interill és que se va fer famós aquí a Vetres Ràdio, perquè ho vaig explicar mil vegades, perquè vaig utilitzar la bosseta que te posen.
0: Perquè
1: me vaig manejar moltíssim, però és que hi havia moltes turbulències per mal temps. Però jo, gràcies a haver fet aquest podcast, sabia que si enlairàvem era que podíem fer-ho. O Jaume?
3: Sí, o sigui, es veu que hi ha turbulències, hi ha dies que hi ha turbulències o que hi ha vent o això, si l'avió pues, es mou més, però és completament segur. El que hi hagi moviment no vol dir que siguin segur, al revés.
2: Muntanyes russes.
3: Exactament, nosaltres ho tenim tot controlat i sempre... inclús tenim limitacions que mai ets de passar amb aquestes limitacions per raó de seguretat, també.
0: i de Jaume, moltes gràcies també per tranquil·litzar la població, que això és important.
1: Sí, veritat. I perdoneu, en el podcast de la tripulació d'en Jaume, que és el quart, sortirà d'aquí dos dilluns, xerram amb en Juanjo Montserrat, que és músic col·laborador nostre, que ell sí que té un apoi racional descomunal, fins i tot ha fet teràpia de xoc i no li ha funcionat. Vull dir, ja ho escoltareu. Ai, molt interessant.
0: Vaja. Molt bé, doncs avui ja els escoltau. En Jaume Saldany i Nes Mateu, avui jugam amb els aeroports.
4: Atención, atención. El vuelo 502 con destino a Palma de Mallorca. Puerta número 3.
5: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Jaume, tu vols entre illes en fas, que ara en parlàvem, que ja és com agafar un bus.
3: Vols interilles? No, sí. No, no em faig. N'he fets, perquè n'he fets, però actualment no n'estic fent.
0: És com és la nostra terminal, no? El nostre bus.
3: Sí. És una terminal, com dèieu abans, una terminal entre comillas VIP, i la veritat és que és super agradable, que és super ràpid l'accés, que en l'aeroport de Palma a vegades pots caminar moltíssim, i aquí la veritat és que és super, super ràpid l'accés i super agradable aquesta terminal, i la veritat que molt pràctic.
0: La veritat que sí. Molt bé, ara us hem preparat una prova. Tindreu 30 segons cada un per enumerar paraules relacionades amb els aeroports.
2: Ben, Guinness, comencem per tu. Tens 30 segons per enumerar tipus de professions que fan feina en els aeroports.
1: Mare meva, m'ho he posat difícil avui.
0: No.
2: D'acord. N'hi ha.
1: D'acord.
0: Que tu ho sabràs, va, temps.
2: Sí? Vinga, tens.
1: Pilot, hostessos, seguretat, personal de terra, cambrers, les cafeteries, personal de neteja, els carritos, els que condueixen els carritos per mobilitat reduïda, els de la falconera, els conserges, els director executiu...
0: Molt bé. Els bombers, també.
1: Els bombers, els bombers.
0: Sí, bombers de l'aeroport. Jaume, m'han deixat qualcun?
3: No, jo crec que Nines ja ha dit totes, la seguretat ha posat molt bé.
0: Té un màster ara, Nines, en aeroport.
1: He hagut de fer memòria, veurem qui vàrem entrevistar en aquest capítol de treballadors, però m'ha sortit.
0: Pilot i copilot, no, Jaume? Tu fas de pilot o de copilot?
3: De pilot.
0: De pilot. Però sempre sou dos.
3: Sí, exactament. Sí, no. Realment hi ha un que és el comandant, que li deien nosaltres, i perquè realment tots són pilots, i l'altre és pilot o copilot també, que a vegades li dim. Sí.
0: Molt bé. Va, Jaume, te toca tu, mem, que hauràs de dir.
2: Vinga, Jaume, tens 30 segons per dir paraules relacionades amb l'aviació.
3: I se poden repetir o no se poden repetir?
0: Sí, se poden repetir, només faltaria.
3: Vinga, perfecte.
0: Moltes també som anglès, també. Temps.
3: Vinga, doncs pues, pilot, safata, avió, aeroport, pista, carrer de rodadura, terminal, aproximacions, radioajudes, controladors i
2: qualque botonet.

0: Codolà és un lloc on hi ha còdols, però què vol dir la paraula còdol?
1: És una planta, Inés, de tronc curt que treu branques prop d'en terra, com una mata, o un còdol és una pedra manejable sense ser diminuta, petita.
2: Jo diria que sa A. Sa B. Sa B. Sa B,
1: sí?
2: No ho sabia. Sí. Jo només sabia es manc. Ara m'has...
0: Sí,
2: m'ho he descobert una cosa.
0: Els còdols, les platges de còdols, sí, sí, són aquestes pedres que pot agafar en sa mà. Que...
1: Pedra redona, llisa, llisa.
2: S'ha d'escoltar atent.
0: I de sis aeroports d'Escodolà, és guapo, també sí, has estat.
2: Sí, més petit que més de Palma, però sí, sí, sí. I vàrem a sa.
0: Dic que és guapo perquè té com a... Quan entres, que entres per les salines...
2: Sí, sí,
0: aquella
2: és
0: imatge
2: preciós.
0: És fantàstica. Sí, que sí, Jaume, és tu ho has fet sí, més sí, que nosaltres. És així. Sí. És un aeroport molt guapo, l'aeroport d'Escodolà, que ja sabem per què se diu així. Jaume, la pregunta per tu, mem. Ara mos hem de remuntar l'any 1962 perquè aquell any va arribar el passatger 1 milió a Mallorca. Ara ja hem perdut el compte. No sabem quin seria. Però bé, aleshores era un avió de la companyia Viscount, és una companyia britànica, i la senyora que va fer el 1 milió te volen demanar si saps qui era.
1: Idò, i tenim dues opcions. Era Agatha Christie o en Jane Austen?
0: Qui creus que era?
2: Mare meva.
0: Aquesta és molt difícil, la Jaume.
2: Molt difícil.
3: També?
0: Era una senyora que solia venir a Mallorca a Pollença. Bé, escriptores ho són totes dues.
3: Sí. I... Pues Agatha Christie.
0: Agatha Christie, efectivament.
2: Molt bé, Jaume.
0: Que va bé, eh? Sí, em sap greu.
3: Gràcies
0: que era complicat.
3: Gràcies per l'ajuda.
0: No, faltaria. Doncs si Agatha Christie, aquesta llegenda, no sabem si és certa del tot, però que diuen que va ser la passatgera 1 milió que havia arribat de Manchester a Palma en un avió. Moltes gràcies a tots dos. Ha estat
2: gràcies
0: un plaer.
2: Gràcies a vosaltres, companys.
0: I vos escoltarem.
3: Moltes gràcies.
0: Jaume, moltes gràcies. Una ferrada.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I bon vals. Bon gràcies.
1: Això mateix.
0: Inés, cada dilluns, bé, t'escoltant sempre a les 8, però també cada dilluns.
2: Efectivament, ja teniu disponible xiu-xiu la terminal. Gràcies, companys.
0: Gràcies, a volar. Ara tornem. Listo!
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia. Detingut a l'ICO després d'assaltar l'hospital de Son Llàtzer amb una pistola i provocar així el pànic. El fill de la paca ha entrat a primera hora del matí al centre cridant i mostrant l'arma per intimidar el personal. L'incident ha obligat els treballadors a amagar-se i ha paralitzat el servei d'urgències.
6: Després de l'assalt, ha fugit amb cotxe cap a Son Banya, on la policia l'ha interceptat després d'una persecució. Dins del vehicle han trobat una pistola plena de sang i el detingut presentava ferides als braços. També conduïa sense carnet. La policia investiga si el cas està relacionat amb un tiroteig previ al poblat.
5: I un dia més, en aquesta hora, us acostem informació de servei. Per això, connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit per veure com et circula en aquests moments. Juan Amplanàs, bon dia.
7: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment està en tràfic lent a l'autopista d'Inca, a l'altura per donar de Son Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura, trobant les complicacions habituals de l'altura del cementeri fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. També trobaran retencions a l'autopista i un milió, a l'altura de la rotonda flotant del Portitxol, fins a l'altura de sortida cap al polígon dels Noms, en sentit Campos. I per acabar, també feia retencions a l'autopista d'Andratx, a l'altura de sortida des del Toro, fins a l'altura de sortida cap al Portal Nous i a l'incorporació cap a la Vella Cintura, en sentit Palma. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
5: Gràcies, Juan Amplanàs, per aquesta informació de servei, però la jornada ens deixa més qüestions i la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, creu que s'ha reaccionat bé i aviat al tancament cautelar de la cuina central de Can Araví, que ha afectat el menjador escolar de 33 centres públics de Mallorca. Educació ja ha activat un pla de contingència per oferir el servei gairebé a tots els alumnes.
6: No hi ha hagut temps per incorporar els menús dels alumnes al·lèrgics o intolerants que han hagut d'anar a escola amb carmanyola o directament han quedat a casa per precaució. Demà ja es preveu que puguin anar al menjador amb normalitat. És el president de la Federació, Miquel Àngel Guerrero.

0: Jo avui he arribat un plat, no han repassat el plat, ens han afegit unes pomes, vull dir que entenem que s'ha hagut de donar la solució el més ràpid possible, però d'un dia per l'altre és difícil fer-ho fil per randa. Però entenem que no ha quedat alterat significativament el servei.
1: I l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, vaticina un estiu més càlid de l'habitual, amb temperatures per damunt dels 24 graus.
2: Arrencarà dia 21, deixant enrere una primavera que, diu l'Agència Estatal, ha estat especialment calorosa. D'aquí que l'estimació fa pensar en mantenir la tendència. L'AEMET preveu tres onades de calor, nits tropicals molt freqüents i més nits tòrrides.
3: Se prevé que hi hagin... noches tropicales, que haya noches tórridas, que haya olas de calor, todo acorde con el pronóstico de temperatura media más alta de lo normal.
1: És el que explicava la portaveu de l'AEMET, María José Guerrero. I un apunt en internacional, perquè uns 6.000 fidels, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han concentrat avui migdia enfront de la catedral de la capital per rebre el papa. Els assistents s'agraeixen que els beneixi i han destacat el seu missatge d'acolliment a la immigració. I un darrer apunt, perquè Sant Josep de Sa Talaia ingressarà més de 4.400.000 euros anuals per les concessions de platges del municipi durant els pròxims 4 anys. És la limitació que emet Sous, Mou a Eivissa. I amb aquest apunt arribam a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que s'ha organitzat un first date per aficionats del Real Mallorca.
1: Pentol amb Xisco Nadal.
0: Per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i ara mateix tenim en Toni Cardell, aquí, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb els avions i amb aquest podcast d'Ivetra Ràdio xiu-xiu de Terminal, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: És el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tento, la xica saludable en Xisco Nadal.
1: Aquí torna a ser.
0: Celestia Lidem.
2: Som aquí.
0: I Miquel Jung.
3: Bon dia.
0: Com estàu?
3: Va,
0: molt bé. Tenim moltes coses per repassar aquesta jornada d'avui, dimarts, dia 9 de juny. I començarem pel Mallorca, ja ho hem dit en portada, perquè s'ha preparat un first date pels aficionats mallorquinistes.

0: Fa un parell de dies, el blog Gent Mallorquinista ens va sorprendre anunciant a través de les seves xarxes socials un nou esdeveniment, Amor Mallorquinista, una mena de first dates d'aficionats del Reial Mallorca. I el varen presentar amb aquest vídeo. Escolta-ho.
1: ¿Te sabes de memoria el camino a Solmoix? ¿Tienes tu ritual intacto antes de cada partido y te dejas la voz en la grada? Pero, ¿y si a esa locura le sumas a alguien con quien celebrar los goles y el camino de vuelta a casa? Este verano tenemos el mejor fichaje para ti. Lanzamos un evento único y exclusivo solo para auténticos mallorquinistas. Imagínate una cena mágica. Música en directo, buen rollo y sorpresas que no te esperas. Una experiencia espectacular donde el hielo ya está roto desde el minuto uno porque, pase lo que pase, compartís el mismo escudo. Si estás sin pareja y te gustaría encontrar a alguien ideal para acompañarte en la grada y en tu día a día, haz clic en el enlace y rellena el formulario. Calienta. Que ja sales.
0: Aquest home mallorquinista et celebrarà dia 17 de juliol a la finca de Vinissatí, un dia abans del meu aniversari, per cert, i està pensat perquè s'hi apuntin tots aquells fadrins i fadrines que ja arribaran compartint una mateixa passió, el seu amor pel futbol i també pel Mallorca. I ja ho diu l'organització de l'esdeveniment, que estigui cercant el seu mig dimoni, té l'oportunitat perfecta per conèixer algú que visqui el futbol en la mateixa intensitat. Gent Mallorquinista també ha explicat que la vetllada inclourà actuacions musicals, d'humor, sorpreses i diferents activitats perquè els assistents puguin connectar. De fet, ja hi ha confirmats artistes com el músic Pedro Odrové, el Mac Kim, el monologuista Pell Lluís Baquer, el grup tribut a l'Oreja de Van Gogh, Dile al Sol i DJ Anthony. Per apuntar-se en aquest First Dates mallorquinista, només s'ha d'omplir el formulari que trobareu a les xarxes socials de Gent Mallorquinista. Les respostes, diuen, els ajudaran millor a organitzar les dinàmiques d'aquest esdeveniment.
2: Mira, ja ho sabeu, si sou del Mallorca i vos fa ganes viure aquesta experiència, podeu fer-ho a la finca de Vinissatí. Vosaltres, vos agradaria trobar un amor que fos del mateix equip esportiu que vosaltres? Creus que això pot ajudar?
0: Seria complicat perquè no som especialment futboler ni esportista de seguir res amb molta vehemència, les coses com són.
3: Clar, tu aquest del Mallorca o del Baleares?
0: Si m'adones a triar, jo de qualsevol equip nostre. Mm. No sent cap color com a meu.
3: Començant per aquí.
0: Exacte. Mm. A mi m'ha de bé que tothom guanya.
3: És una pregunta que t'he fet a tu i que m'ho podria fer.
2: Sí, no, en guany, per exemple...
0: Clar, som un poc com el papa. En Prevost és d'un equip, però en Xisco és magnànim. I jo en guany duc un dol perquè el Mallorca ha ballat a segona, per exemple. Mm. Però més enllà d'això, no ho he patit igual que els meus companys d'esports, que sí que senten els colors d'una altra manera.
3: Sí, no seria un esquer per fer un first dates.
0: Home, a lo millor, depèn, pot ser... hi hauria punts de connexió.
4: Mm. Tu t'hi podries presentar en aquest first date, Xisco?
0: Home, no m'ho podria presentar en aquest first date d'entrada perquè hauria d'explicar moltes coses que nostre.
4: Si fossis Fredí, però.
0: Si fos Fredí, no tindria cap problema d'anar-hi. No sé si... no ho he vist a l'anunci si fan també un raconet LGTBIQ+.
4: No ho posava. No, pot ser sí, però...
0: A vegades si tenen patriarcat també... Aquesta heteronorma fa que tots aquests esdeveniments estiguin pensats per parelles home-dona, però si vas allà i fas tec, mai saps allò que te pots trobar i sobretot allò en què te pots sorprendre sa vida. Tu que ets més futboler de tots, t'animaries, Junkers, a anar a un esdeveniment d'aquest tipus?
4: Si fos del Barça, el millor...
0: Ah, però només del Barça. Mm.
2: Però no creus que enriqueix tenir una parella que no és del mateix club esportiu que tu? Mem. Crec que sí, eh?
4: Pot xerrar de més jugadors.
3: Hi ha discussió.
4: Hi ha discussions sanes.
2: És divertit.
4: Miren més partits.
0: També està científicament comprovat que quan el teu equip perd, la líbido també disminueix.
3: Ah, sí?
0: Per tant, si cada...
2: Aumenta.
0: Aumenta si guanya.
2: Sí, si guanya.
0: Per tant, si hi ha dos membres de la parella, un de cada equip, hi hauria com a doble celebració, perquè quan un està una mica apagadet, el podria encendre l'altre i al revés.
3: Segons allò que dius, la líbido mallorquinista es baixa.
2: Està per avall. Per això se fa aquesta festa.
0: Ara la líbido mallorquinista es baixa, però quan Espanya va guanyar el Mundial, ja està estudiadíssim, que varen néixer un munt de nins, 9 mesos després, perquè hi va haver gent que estava tan eufòrica que va decidir celebrar-ho amb horitzontal.
2: Hi ha un petit baby boom, sí, també va passar amb no sé quina victòria del Barça, que Catalunya se va produir. Un petit baby boom. Per aquests dies.
4: Nins que no mien Neymar, Messi, coses així.
0: Perquè tu, t'ho demanen com a futboler, és un interès totalment científic. Quan guanya el Barça, Te notes més efervescent, Junkers, o no?
4: Potser sí. Aquesta temporada han guanyat títols, mira.
0: Però això t'ha dit, tu aquesta temporada has notat més efervescència?
4: No, és veritat que no. Estic igual que sempre.
5: No fa gols.
0: Sobretot m'agrada perquè, com que avui veig un poc colrat, ja veig vermell de casa, no se nota tant.
2: Cardell, tu... Ah, no miris el mòbil, ara. Sap,
3: sí, ara dissimula.
0: Ara en Cardell dissimula.
2: Perquè dic que no m'ho demanin a jo.
4: Sí, ja ha vist la pregunta d'en Xisco per on anava i ha dit no.
0: Te la faré, Toni Cardell. Tu quan esteu aquí guanya, te notes més efervescent o no?
3: Clar, però no té micro, no.
0: Bé, m'ho pot dir, pots fer un sí o un no?
2: No.
0: Diu que no. No.
2: De quin equip és en Toni Cardell? Del Barça, també.
3: No fa més gols?
2: No. No, diu que tot igual.
0: En Cardell és efervescent sempre.
2: Ui, ui, ui, ui.
4: Ah, no sé què ha dit,
3: no el sentim. Només el sentiu vosaltres,
2: no, qui tria ell. Està efervescent.
0: Clar.
4: Sempre guanyo el Barça.
0: T'he de dir que aquest comentari és un pot de senyora. Ses coses com són. Entre senyora i flipat. Serien els dos vessants per aquest tipus de comentaris. Però bé, com funciona, jo estic força intrigat sobretot per saber si que tindrà aquesta convocatòria i sobretot la quantitat de parelles que podran sorgir d'aquest encontre mallorquinista.
4: No, després haurem de mirar de xerrar
2: amb
4: qualcun dels organitzadors per saber quantes parelles han sortit.
2: Podem esperar una setmana o dues per veure si se relaciona.
4: Si han aguantat, sí.
3: Quin recorregut tenen.
0: I poden anar acompanyades amb moix, sempre és un gust. El manco, si aparques en fora, fas tot aquell trajecte acompanyat, vas comentant què farà avui el Mallorca.
2: Això, però, una vegada vaig anar a cercar gent que quan acabava un partit i allò és el moment social de la setmana, perquè uns que van en moto, s'altre que van a peu, s'altre que van en bus, s'altre que els van a cercar en cotxe, els altres que no sé què.
4: Clar, hi ha molta gent i sempre te trobes...
2: És tot una història, sí, m'ha sorprendent. Però bé, canviant de tema, perquè òbviament avui també hem de parlar del Papa, ha acabat la seva visita oficial a Madrid, ja és a Barcelona, però qui ho ha seguit és el nostre retransmissor, no sé com se diria, el que ens fa la retransmissió oficial de la visita del Papa, que és en Miquel Oliver, amb qui tot una parlant. Barcelona, Barcelona, I d'ací no sabem si el Papa cantarà Barcelona, però no, sí crec que ja és. Sí. No, però ha dit algunes paraules ja en català, que era allò que...
4: Que bon dia.
2: I adeu-siau.
3: Adeu-siau. Adeu-siau. Va d'aprendre.
2: Ha arribat, però sí, ja, el Papa a Barcelona.
3: Això mateix. Ahir ja vos informàrem sobre el viatge del Papa allò 14 per l'estat espanyol i avui ja ha començat aquesta segona etapa d'aquesta visita perquè ja ha arribat, com dèiem, a Barcelona. Avui migdia ha visitat la catedral de la Santa Creu i Santa Eulària i està previst que a les 8 sigui a l'estadi olímpic Lluís Companys per fer la segona vetlla d'oració d'aquest viatge.
2: Que diuen que hi ha un rumor que circula per xarxes.
4: Hi ha un rumor, jo també l'he vist.
2: Que Pantura Narrasalià actuarà...
4: Per xarxes i per qualcun mitjà que ho he vist, també.
2: Ja veurem.
3: Bé, no haurem tingut Bad Bunny, però pot ser que tinguem...
2: Al final no s'han trobat amb Bad Bunny.
3: Per ara no.
2: A Madrid.
3: A Madrid.
4: No ho sabem.
2: Bé, que sapiguem, efectivament.
3: Que sapiguem.
0: Home, si no s'han trobat a Barcelona, a Madrid dubt molt que se trobin a Barcelona, ara que el Papa ja ha partit. Però tothom l'esperava, el Papa, a la casita.
4: Tu creus que hi hauria anat a la casita?
0: Si el Papa havia d'anar a qualque banda, era la casita.
3: Sí, no?
2: En esterrat, però, perquè allà al mig, no sé, és igual.
4: Jo ara l'imatge del Papa perreant, així com m'ha fet gràcia.
0: És un Papa modern. Sí, una cosa és el Papa i l'altre és en Prevost. Exacto. Que ja va dir que en Prevost era del Madrid i el Papa de tots els equips. El Papa no, pot ser...
4: En Prevost també balla, sí.
0: Pot ser el Papa no cossetja, però en Prevost sí. No ho sabem.
3: Bé, demà el Papa visitarà la presó de Brians, l'abadia de Montserrat i també la Sagrada Família, que inaugurarà la Torre de Jesús. Però fins ahir el Papa Lleó XIV va ser, recordem, a Madrid, i un dels actes centrals d'aquest viatge va ser el que va fer ahir hora baixa a l'estadi Santiago Bernabéu durant aquest esdeveniment. I va haver, ho comentàvem ahir, un concert amb un cor de més de 1.000 persones, 100 ballarins, cantants catòlics famosos, amb artistes com David Bustamante, Daniel Díez i Diana Navarro.
2: I nosaltres en volem parlar, com dèiem, amb en Miquel Oliver. Miquel, com estàs?
6: Hola, com està?
2: Molt bé.
6: Un poc més cansat que ahir.
2: Home, és que està gros, això. Ja ets a l'aeroport?
6: No, estic dins els 15 aires hostal, just perquè fa estat, sí.
2: Ai, no te volem entretenir molt, Miquel, però volem que vos contis com va anar ahir aquest acte al Santiago Bernabéu, que vares cantar, com ho vares viure.
7: Ho vam viure tot amb molta emoció, és a dir, no va tenir res a veure en l'ensai. De trobar-nos es ben a veu per nosaltres tots sols, de compartir-ho amb 70.000 persones de públic, és una diferència abismal, i quan va entrar el papa, pues, allò va caure. Va caure el Bernabéu.
2: I tenim una nova imatge d'en Miquel, perquè has tornat a sortir a tots els informatius.
5: Per tot?
3: Saps on situar-te?
2: Sí.
7: És que cerquen els de Mallorca.
2: Ah. Deu ser això. Mm. Jo crec que sí. I més, has tingut el papa ben a prop aquesta vegada, que hi mordes bé, no l'he pogut veure de prop, però aquesta vegada sí.
7: Tenien la il·lusió de que passàs caminant, perquè sempre li podem estendre la mà, però finalment finalment ha passat... no eres papa mòbil, era un carretó un poc més petit, però ha passat... Ha fet un zigzag que ha estat molt bé, perquè si tots els voluntaris l'han pogut tenir de vora, també.
2: Mm. Clar, perquè, Miquel, situem-nos. Ahir vares ser al Bernabéu, però avui has anat en aquesta trobada de voluntaris, també hi eres.
7: Sí. Sí. Avui de matí, ahir feia massa, celebrava aquest encuentro amb els voluntaris de tots els diferents sectors. I fixeu-vos, a les 7:30 s'obrien les portes i ja ha arribat a les 10:15. Tothom ja era primera hora des de matí. Jo he sentit gent que de les 4 fa cola per estar els primers dels voluntaris. Wow.
2: És a dir, que has dormit poc aquests dies, per Madrid.
7: Hi havia capacitat per 10.000 voluntaris, mos havien d'apuntar, i crec que s'ha omplit tot el cupo, perquè eren 16.000 voluntaris en total, avui, en so i afaner i tot això, i gent que ja no deu ser per aquí, però 10.000 també són molts. I avui han actuat amb Pablo López, na Soraya... Després d'una lota que es naixa, que ha fet un rap, el rap de l'alegria, i ha estat molt bé, també.
2: Mm. Quins dies més intensos. Miquel, ara aniries a Barcelona?
7: No. La veritat que ja fins d'arribar a Campos, ja ma mare ja m'espera amb un trampó.
2: Ai,
3: bona cosa.
2: Que bé.
7: I ja fris d'arribar, la veritat.
2: Sí. Has dormit poc, però està quan és molt intent.
7: Has dormit poc, però ha valgut la pena. Mm. Aquestes coses valen la pena. Ja sé que és veritat que la setmana passada que ens van fer una reunió aquí a Madrid amb tots els de protocol, els organitzadors ens deien que realment quan disfrutaríem més seria quan recordaríem l'experiència. Perquè a vegades el cansament ens impedeix disfrutar-ho en tots els sentits. Però després, quan veus que tot ha anat una monada i que tu has format part de que hagi anat una monada, pues és quan tens la satisfacció més grossa.
2: Mos has promès, Miquel, que mos contaries una coseta divertida.
7: Bé, no és realment divertida, és...
4: Una anècdota.
7: És emocionant. És el més fort que jo he sentit aquests dies. És veritat que quan... Jo pensava que anava a veure el papa, menys si me crea espiritualment qualque emoció molt forta, perquè a vegades hi ha gent que veu el papa i canvia radicalment el seu pensament, la seva forma d'actuar això. I jo aquest dia, sí, actuava com a voluntari de protocol, cantava, però realment no sentia cap moment espiritual profund. Pues avui ha estat entrar el papa, mos hem posat a cantar tots els voluntaris simne, i una de vora jo no podia aturar-se de plorar. Plorava i plorava i plorava. I me diu, és que tengo càncer. I jo, el primer que ha estat és agafar un rosari que duu a dins la butxaca, li he dit, toma, és per a ti. I ella s'ha tret una creu de fusta i me l'ha donada. Per jo, aquest moment ha valgut la pena tot el viatge. És indescriptible aquest moment que he viscut.
2: Sí, realment, ja vos explicava ahir.
7: És a dir, el papa és vera que és el successor de Sant Pere, però realment és un home que mos ve a visitar, i realment el que fa viu aquesta visita és tot el que se crea en el seu voltant. Totes les històries, tots els testimonis, totes les relacions, han nascut, i ja aquest moment que he viscut amb aquesta lota, per ja ha valgut la pena aquest viatge per aquest moment. Uh-huh. Aquest moment que hem tingut nosaltres dos, que ella s'ha confessat que necessitava aquella força, realment, després, durant tot l'acte, ha tingut el rosari que li ha donat en ses mans i no l'ha mullat per res. Per tant, jo amb aquest testimoni de fe, de que gràcies al papa, pues, hem viscut coses molt guapes.
2: Miquel, moltes gràcies pel teu testimoni. Mos ha encantat que mos ho traslladassis d'aquesta manera, també, des de l'altre punt de vista dels voluntaris, de les persones que heu estat allà fent feina acompanyant aquesta visita, i ha estat preciós. Moltes gràcies, Miquel.
7: A vosaltres per convidar-me.
2: I bona tornada. Sí.
7: Moltes gràcies.
2: Una ferrada, gràcies. En Miquel Oliver, que ha participat dels protocols del papa i també de voluntariat durant aquests dies tan intensos que ens ha explicat a Madrid. També ha cantat amb la coral i tantes altres experiències. Amb ell ho hem pogut viure, però tenim un darrer tema en aquesta taula de redacció. Canviem completament, perquè ara hem de parlar d'esports i de salut.

0: Ja hem parlat altres vegades de l'auge de l'esport i avui vos volem parlar dels entrenaments de força, que són dels que més s'han posat de moda i s'han convertit en la tendència actual dins el món de l'esport. Sabem que els entrenaments tenen bones conseqüències per a la salut, sobretot els anaeròbics, però fins ara hi havia poca evidència que aixecar pesos també fossin bons. Per això volem comentar un article del diari Ara que s'ha fet ressò d'un estudi de Harvard que ha demostrat que fer un treball de força moderat d'entre 90 i 120 minuts a la setmana redueix la mortalitat. Per fer aquesta investigació s'han analitzat les dades de 147.000 participants durant més de 30 anys i han descobert que aquesta hora i mitja d'exercici de força setmanal es pot associar també a una reducció del 13% en el risc de mortalitat per qualsevol causa. Però també han explicat que aixecar pesos durant més de 120 minuts a la setmana no s'ha pogut relacionar amb cap benefici addicional. Els investigadors asseguren que combinar activitat aeròbica amb exercicis de força és el que dona un risc de mortalitat més baix. Per separat, diuen, els dos tipus d'exercici ja ens fan viure més, però quan els combinem tots dos és quan podem veure uns resultats més significatius. Se pot reduir un 19% el risc de mortalitat en les malalties cardiovasculars i un 27% si parlam de les neurològiques.
1: Vaja, doncs...
0: que ajuda.
1: Sí, sí, sobretot a fer això, exercicis de força.
0: Exercicis de força combinats amb altres exercicis, amb córrer, per exemple, anar a caminar.
1: Sí, però és veritat que de cada vegada la gent s'apunta més al gimnàs i diuen, bé, avui farem una classe d'exercicis de força, que és això, agafar peses, tenir aquesta com a mobilitat més de força i mirau, també els estudis així ho diuen, que pot ajudar a tenir millor vida i ser més saludable. Vosaltres vos agrada fer exercicis de força?
2: Jo en faig 2 pips per setmana.
1: Sí? I te funciona?
2: Depèn, perquè com que ho faig espaiat, cada dia és com si fos primer. Mm. No acabes d'agafar rima, perquè l'ocio seria fer-ne 3, que és quan el teu cos ja està habituat.
0: Tot tot el cos, totes les setmanes.
2: Exacte, vas agafant una mica més de call, per dir-ho de qualque manera. Però és cert que quan t'entrenes força, llavors notes més flexibilitat i sobretot com a més ímpetu, per dir-ho de qualque manera. Per tant, entrenau, caminar una mica de caminar i llavors una miqueta de força, que no em porta, que això ho diuen tots els experts, no em porta anar a un gimnàs per fer-ho. Des de casa pots tenir 2 manuelles o pot tenir 2 pesos, i ho pots fer tu cada matí abans de despertar-te, un quartet d'hora abans de posar-te en marxa, una miqueta de mobilitat, i llavors fer un pot de força i seria suficient. No cal anar a un gimnàs a fer hora i mitja seguida, per exemple.
1: Sí, jo sempre he envejat a ma mare que mou canteranos, i jo dic, però mare, com pot moure un canterano? Perquè és una dona senzilla. I ella tota sola mou canteranos. I és aquesta cosa de dir, a veure, la força a vegades no la valoram prou i realment és molt important tenir aquesta complexitat, aquesta força física que mos permet també fer coses, encara que no sigui anar al gimnàs. Vull dir, que sigui una vida activa.
2: Hi ha moltes maneres d'anar al gimnàs.
1: Això de moure que et traies un poc estrem, però bé, ja m'ho muntes.
2: No, perquè mos pensant que de vegades anant a un gimnàs ja està tot fet i el que recomanen molt de gurus dels wellness és que duguis una vida proactiva, que pugis les escales de casa teva, allò que fas ascensor, que vagis per tot caminant si tens oportunitat, perquè si només te limites a fer hora i mitja de gimnàs però hi vas en cotxe, també dius qualque cosa falla pel camí. Però activitat tot el dia. Guanyi
1: sempre.
2: O no guanyi, esteu aquí.
1: Celestí, tu que estàs molt callat.
3: Jo faig cardio, no faig força.
1: No, força no. Però cardio sí? Quin tipus de cardio?
3: Nadar. Nadar.
1: Molt bé.
3: Tot i que supos que força n'hi ha.
1: Això t'anava a dir. Sí,
3: però és més resistència.
2: La resistència de l'aigua te fa de força, però
3: quan
2: mobilitat...
3: No es força, no es fa pas...
2: Mobilitat
3: no
2: en tens molta. Ets com un llagost.
3: Sí, un llagostet. Fec bots.
2: Però no,
3: sí.
2: Però la mobilitat se nota.
3: És més cardio que no...
2: La mobilitat se nota quan no tu t'acotes. Si ets capaç d'acotar-te amb els peus plans en terra, vol dir que tens prou flexibilitat. Jo, per exemple, quan m'acot, sempre se m'aixequen una mica estalonats. I és perquè tenc el que serien les cames, que no te tenen prou treballades. En canvi, tu quan t'acotes, és capaç d'anar grimpant per tot.
3: Ara ho provarem, perquè no m'hi he fixat mai.
2: Ara se podria fer un vídeo de comprovació.
3: És a dir, peus en terra, que no s'aixequin gens.
2: Quan tu t'acotes,
3: i que pugui tocar...
2: quan t'acotes a la gazzoneta...
3: Sí, que pugui tocar amb les mans
2: si
3: en terra.
2: Si els peus no s'aixequen d'en terra, vol dir que tens prou flexibilitat i prou mobilitat.
3: proven en llavor.
0: Preferim un vídeo.
1: Sí, sí. Vol fer un vídeo?
3: Vinga.
1: Te prestes?
3: Sí.
2: Bàsicament perquè sap que té mobilitat i sap que té flexibilitat, per això, vol que el vídeo... faci palès que és somo més en forma de...
3: A més, avui que ha vingut en calçó en curt, ja.
1: Sí, això t'anava a dir, jo avui vaig en falda curta, és a dir, que no ho provaré, no fos cosa. Però bé, llavors, estic sols els seus esquemates, si ho vol demostrar. I mos ho mostraré.
3: Demostraré que som un llagost, un llagostet, perquè som jove encara.
2: Totalment.
1: Sí.
2: Un nin.
1: Sí.
2: De fet, ara amb aquesta flexibilitat, tot Balears ho comprovarà.
3: Exacte.
1: Feim dues peses, un pot de força i tornem tot d'una.
4: Quin és el teu moment de Tèntol?
5: Tèntol. Que és periós, meu moment de Tèntol. Bueno, d'entrada diré que Formentera, la paraula Tèntol, no la coneixem. La conec jo a partir del programa Tèntol, precisament, si no, ni idea. Com ho aconsegueix? Doncs pues mira, normalment a veure la mà. Me fixo simplement dins el cotxe o dins el barquet, si puc. Em miro un rato la mà allà sense fer res i això em relaxa. Això és el meu moment de relax.
4: Tres ràdios, diversitat. Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
6: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
7: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
8: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
9: I que fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga.
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
4: Aire. Amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
10: Com anem, com esteu?
11: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre ses is.
12: De fluència.
10: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
10: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
12: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
13: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: els grups sanguinis i el factor RH. Quantes vegades ens han demanat quin és el nostre grup sanguini? Probablement més d'una. Els grups sanguinis depenen de les molècules presents a la superfície dels glòbuls vermells i es classifiquen en A, B, AB i O, no zero, sinó com la vocal O. També es tenen en compte segons el factor RH, pronunciat RH, escrit R majúscula i H minúscula. L'RH pot ser positiu o negatiu. Ser RH positiu vol dir que teniu una determinada proteïna a la superfície dels glòbuls vermells, mentre que les persones RH negatiu no la tenen. Aquestes diferències són molt importants perquè no totes les sangs són compatibles en una transfusió. El grup O negatiu, no zero negatiu. Es coneix com a donant universal perquè pot donar sang a gairebé tothom. En canvi, el grup AB positiu és el receptor universal, que pot rebre sang de la majoria de grups. Per això, els controls previs són totalment necessaris per garantir unes transfusions segures. Conèixer el nostre grup sanguini és un acte senzill, senyal de responsabilitat i de cura cap a nosaltres mateixos i cap als altres. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
2: I ja el tenim aquí, en Tomeu Canyelles. Com estàs?
3: Molt bé, com esteu?
2: T'admir molt, Tomeu, perquè has fet una marató de fira del llibre que has estat allà...
3: Sí?
2: Com tant et sol, però bé, ha estat agradable.
3: Això m'agrada moltíssim.
2: Has pogut xerrar amb els lectors.
3: Sí, completament. És quan pren sentit complet aquesta feina editorial, clar que sí.
2: Exactament. I te n'has anat en espriu.
3: Bé, va ser una petita excursió. Jo diria que va ser com a res, una fugida molt ràpida.
2: Aquesta no ho sabia, que hagués anat en espriu a Vera Sound.
3: No, però va ser dit i fet. Vull dir, anar a un concert, passar nit a l'aeroport i tornar...
2: Què dius?
3: Sí, sí, clar, vaig anar tot després. No, vaig anar sense dormir. Llavors vaig pegar una becadeta pel matí, llavors vaig tornar cap a la fira i tot bé. Tot bé.
2: Què me dius?
3: Sí, sí.
2: T'ho veig molt bé, sincerament.
3: Gràcies, és un senyal de que encara hi ha energies. Oh?
2: Que has anat a veure, no és Primavera Sound?
3: Mira, jo anava per un grup que és com una de les bandes de la meva vida, per no dir-se que més, que és My Bloody Valentine, i vaig fer de fan loco, vull dir, vaig mai esbravar, més no poder, i fer 13
2: no
3: anys
2: la
3: darrera vegada... Mira, he tingut temps per recuperar-me, però ja m'ho diràs després quan te comença la secció, menys si aguanta la veu.
2: La veu, no? I que dius que te fa molta il·lusió per aquest grup?
3: Sí,
2: ja és la primera vegada.
3: No, ja els vivi fa 13 anys enrere, però bueno, hi ha grups fetitxes i no podia deixar passar aquesta ocasió.
2: Clar, quan vas veure que venien a Barcelona...
3: Sí, no, m'he dit que jo també és vera que el format aquest de grans festivals me creix les meves contradiccions, és vera. Però, bueno,
2: hi havia molta gent, no? Jo hi vaig anar un any,
3: és
2: Primavera
3: Sound. Sí, segons que les xifres, m'apareix que és darrer recompte, eren 287.000 persones.
2: I vaig dir, no hi tornaré per mai, perquè hi ha massa gent.
3: Una gentada per tot.
2: Rius de gent. Mm. És... Quan acaba un concert i se'n va un altre...
3: Acabes de dir la paraula. Jo tenia la sensació de ser un salmó que anava contracorrent
2: i la gent
3: no s'acabava i venien de per tot. I va un moment que dic, me quedé aturat i ja espera'm que la gent...
2: Però bé, ha valgut la pena.
3: Molt.
2: Veure el teu grup, primera fila.
3: Primera filera. Sí. Tinc un somriure... Ara, clar, ningú m'ho veu, però és que tinc un somriure d'hora i hora, jo. Com si hagués estat un d'aquests catòlics que ha anat a conèixer el papa i d'altres quarts de la mateix.
2: Sí, mira, haguessis pogut quedar perquè el papa havia arribat a Barcelona, però bé,
3: escolta,
2: després tenies...
3: Hauria estat també un altre concert, un altre format, pintura, sí. Però vaja, també multituds.
2: I tant, avui cap vespre s'espera també a l'estadi allà, a Montjuïc, però... Després vas anar a cloure la fira. Com ha anat la fira? No hem parlat molt del balanç.
3: Bé, jo crec que ha estat una continuïtat respecte a l'any passat. Jo crec que també mantenim aquest encert i en aquest sentit de donar la bona en el gremi de llibreters, de mantenir aquesta ubicació estratègica que és la plaça d'Espanya. Jo crec que consolida o permet créixer aquesta fira. I jo crec que també hi ha hagut diversitat d'activitats, de públics, una bona escampadissa de llibres i molt llaminers, evidentment. I crec que sí, que ha tingut tot el que han de tenir aquestes fires, que és com un sentiment festiu. No?
2: Mm-hmm. I tant, sí. i de festejar la lectura. Però bé, avui tenim un tema completament diferent.
3: Bé, mama, s'han escrit molts llibres d'aquest personatge. Moltíssims de llibres.
2: Per aquesta banda, sí. Sí. Ho dic en el temps, perquè mos hem de remuntar molt enfora, a l'any 37
3: exacte,
2: de la nostra era.
3: Que és quan neix el personatge d'avui.
2: Exacte, que el personatge d'avui és Neró. Qui era Neró, però, Tomeu, i quin lloc ocupa a la llarguíssima història de l'imperi romà?
3: Bé, mem, posats a fer un resum molt ràpid del seu perfil, direm que va ser l'emperador de Roma durant l'any 54 i el 68 després de Crist. Mem, era un lotet que arribà molt jove en el poder i que, malgrat va comptar assessorament de grans pensadors d'aquella època, com en Sèneca, diguen que ha passat a la història com un tirà cruel i extravagant. És per això que encara se l'estudia com una de les figures més reconegudes i polèmiques de la història de l'imperi romà, no? De fet, si ha passat a la història, a banda de les seves maneres dèspotes i personalistes, és perquè el seu govern va presentar o va representar una ruptura en la política romana. És a dir, no només va ser el darrer emperador de la dinastia Julio-Clàudia, sinó un dels primers grans propagandistes de la història. És a dir, xerram d'un dirigent obsessionat amb el control de la seva imatge pública, d'un polític que posa en pràctica estratègies populistes que segles després encara han continuat vigents, no? La instrumentalització dels actes públics en el seu favor, com per exemple, jo què sé, espectacles d'entreteniment, va contribuir a crear un relat, no? És d'un home protector, sensible a les adversitats que patia el seu poble, i en definitiva podríem dir que va ser el primer emperador que entén la importància de crear un bon relat i a tal efecte el va emprar per influir l'opinió pública sempre i quan aquesta jugués en el seu favor.
4: I a banda de les pàgines polítiques, Tomeu, pròpies de les d'un dirigent polític, Neró ha ocupat també nombroses pàgines en el camp de la psiquiatria. Com així? El cinema ha tingut qualque cosa a veure?
3: Sí, mem, jo crec que diversos estudiosos ara podrien dir, o citar un parell, com per exemple en Juan Vallejo Nájera, en Luis Rojas Marcos, en César Caro Baroja, entre molt d'altres, han dirigit una part dels seus esforços acadèmics per comprendre millor les lògiques psicològiques d'un personatge ple de clarobscurs, no? Mem, les cròniques d'aleshores ja referencien un Neró propens en els esclats d'ira i conductes autodestructives que solen acompanyar la presa de decisions errònies, no? I si bé és cert que la vida de Neró és difícil sabre on comença tot allò que és real i allò que forma part del seu relat polític, no? per tot això que deia abans de la propaganda, sí que és cert que les fonts l'han retratat com un narcisista de manual, una cosa que explica la seva relació conflictiva amb el seu entorn polític i també familiar. No? Alguns especialistes parlen de desequilibris emocionals d'origen traumàtic. Altres, en canvi, interpreten el seu perfil psicològic a partir d'un trastorn paranoide. No? Una cosa segura i és que el cas d'en Neró serveix per analitzar amb més perspectiva històrica que clínica com es formen els trets de personalitat a partir de la pressió, l'excés de poder, igualment la paranoia, no? També, mem, pensant que una època d'intrigues i magnicidis, en Neró estava obsessionadíssim davant la idea d'un possible atemptat, no? Per tant, no es pot perdre perspectiva que aquest emperador ha donat molt de joc per comprendre la relació entre ment i tirania durant l'antiguitat.
2: Però també, sí, curiós aquest anàlisi psicològic que se n'ha fet i que supos que també és un dels primers que s'estudien així
3: dins l'antiguitat, sí, és un cas com molt paradigmàtic. És així.
2: Llavors n'hauran vingut d'altres de polítics
3: narcisistes. Sí, calcuns molt vigents, curiosament. Podríem fer analogies de que els humans tampoc han canviat tant.
2: Però això és una altra història, mos queda lluny. Bé, no tan lluny, però bé, lluny de Balears, això sí, del temps, no?
3: Sí.
2: Tanta versió provoca Neró que se'l va considerar de fer com l'anticrist, imagineu-vos, l'anticrist. Això és cert o no? És fruit d'una exageració.
3: Men, poca broma, que te diguin l'anticrist. És perquè deus haver fet algunes coses que creu-me, no? Però, men, sí, sí que ha estat un personatge tan qüestionat i odiat que no estranya que una part de l'Església el considerés no només com un enemic del cristianisme, sinó, de fet, com un dels grans enemics de Déu. I com és això? Idò, perquè tampoc podem perdre perspectiva que Neró dugué a terme una persecució brutal contra els primers cristians, no? A més de les pràctiques repressives i extremadament violentes, emprengué una campanya propagandística per culpar-los d'actes tan greus com, per exemple, l'incendi que assolà Roma l'any 64, no? Podríem dir que la versió personal d'aquest emperador contra aquest nou culte, va fer que se'l vegés com l'antítesi de Crist, no? De fet, com un enemic de Déu enviat per les forces del mal, fins al punt de que alguns estudiosos van arribar a interpretar, segons certs fragments del llibre de l'Apocalipsi de Sant Joan, que Neró era l'anticrist, no? I com ho podien constatar? Bueno, fent a partir de càlculs, a partir de certs fragments, certes interpretacions que suggerien que Neró César corresponien a aquesta xifra misteriosa associada en el maligne que és el 666, no? El famós 666, no? Per tant, també hem de dir que aquesta identificació bíblica, tenia molt més de supersticiosa que no de històrica, però curiosament, durant una sèrie de segles hi hagué una certa corrent de pensament entre els cristians endits on s'assegurava que ningú s'havia de confiar, perquè Neró retornaria sota una nova identitat per portar una altra vegada més la destrucció.
4: I dins d'una vida tumultuosa, amb un ample apartat amorós que donaria per un grapat de novel·les, Neró està considerat com el principal responsable de l'incendi que assolà Roma l'any 64 de la nostra era. I és que jo record en Peter Ustinov amb una espècie de gerreta guardant les llàgrimes de Neró mentre cremava Roma, llavors arpa.
3: I tocant, tocant una arpa o una lira, no sé exactament aquella escena, però memorable, no?
4: Sí, no sé si mesc pel·lícules i mesclaments, però em sona de sempre de Neró. Trabuquedat.
3: Sí.
4: És que, cine.
3: És que, clar, és que estem parlant d'uns episodis més estudiats i controvertits de tot el seu govern, no? Perquè posem-nos en context. L'any 64, com dius, Roma va ser assolada per un gran incendi que s'inicià a les immediacions del Circ Màxim i que en qüestió de dies cremà habitatges, temples i edificis públics, no? És molt difícil parlar d'un número de víctimes mortals, però les dimensions de la tragèdia fan pensar que van ser milers, no? I aquí és on ens toca teoritzar en relació al paper que hi va jugar Neró, atès que certes fonts el retraten com un governant que contemplava, com bé dius, en goig, com la ciutat sucumbia a les flames, no? Perquè, d'una banda, hi ha estudiosos que pensen que Neró era el principal interessat en la destrucció de la ciutat. Per què? I bàsicament perquè li permetia refer la ciutat segons els seus personalíssims criteris, igualment dirigir i singularitzar la culpa d'aquesta feta en direcció cap als cristians, no? Per altra banda, hi ha altres fonts que indiquen que Neró era fora de Roma quan se va originar aquest foc en el que es van destruir 4 dels 13 districtes de la ciutat, a més de deixar-ne 7 greument afectats, no? Per tant, poca broma. Segons aquesta segona versió, Neró hauria intentat proporcionar assistència en els afectats a partir de mesures polítiques, d'abastiment, de recursos i reconstrucció d'infraestructures.
2: És a dir, que no ho podem saber.
3: No, és difícil, no? És difícil, perquè no poden negar una cosa, Margarida, i és que es descontent respecte a la seva gestió política, a part de la seva mala reputació personal, i de vegades empaltar com aquesta sospita en el subconscient de la població, és a dir, que se tractava de Neró, no? Per tant, sí, que la història ha passat com en grans termes com a culpable d'aquest desastre que va viure Roma.
2: D'aquest gran incendi que comentaves.
3: Sí.
2: Darrera pregunta, Tomeu, relacionada avui amb Neró, amb aquest personatge que, del qual avui tenim aquesta efemèride, moria tal dia com avui Neró, en unes circumstàncies poden dir que curioses, també.
3: Sí, perquè Neró, ho hem de dir, està reconegut per les crítiques, no? Com insistes, no només cap a ell mateix, sinó també a la seva gestió política i militar. Podien dir que li sortien enemics de davall de les pedres i que Somo, en el final, estigui sotmès a una terrible pressió, no? La rebel·lió a certs territoris conquerits per les armes, com per exemple la Gàlia, van fer que la seva oposició fos implacable i optaren, bé, ha passat molt altres precedents històrics, però sí que varen optar per deposar-lo, no? Per tant, mort de por davant de la seva més que probable captura, perquè en el cas que l'haguessin agafat, l'haguessin executat, està clar, no? I ell va optar per fugir de Roma amb el seu secretari, no? De fet, durant aquesta fugida van veure que s'aproximava un soldat romà i en Neró, amb aquesta conducta paranoide que el caracteritzava, va demanar a Epafrodit, és a dir, al seu secretari, que l'assistís durant el seu suïcidi, no? De fet, les cròniques diuen que les darrers paraules que va dir varen ser les de quin artista perd el món, no? No sabem si això és cert, però a vegades, aquests relats històrics tenen com una càrrega d'èpica, no? Ara també ho deia en Xisco, no? De que ell recuint les llàgrimes, i de quina darrera frase per morir, no? Quin gran artista ha perdut el món. Jo sé cert que segurament hi va haver gent que se'n degué que alegrar, no? De perdre aquest artista.
2: Segurament, o sigui, va ser tan malèfic i va fer coses que no agradaven a la població, sí.
3: I tant.
2: També hi ha moltes reproduccions, bustos...
3: Moltíssimes. Sí, mostra d'això perquè també estem parlant d'un propagandista, no? Ja sabem que si un és propagandista i també narcisista, pot fer, no ho sé, analogies com, per exemple, presidents molt concrets d'Estats Units que necessiten posar la seva cara per totes
2: per
3: bandes.
2: Per tot.
3: Oh? Per totes bandes. Jo aquí teniu...
2: renyar periodistes...
3: Efectivament, corregir-los...
2: Que no saben fer la seva feina.
3: Tenir accés a Twitter i estar dient cada bajanada una darrere l'altra, i coses d'aquestes.
2: Doncs avui hem repassat la història, hem hagut de remuntar-nos a l'any 37 de la nostra era, l'antiga Roma, amb aquest personatge, Neró, que moria tal dia com avui, dia 9 de juny, i que ens ha deixat aquesta part de la història que també ens ha ajudat a entendre coses.
3: És així.
2: I psicologies humanes.
3: Tu, ben dit, molt ben dit.
2: També t'he deixat descansar un poc. Bé, que estàs bé, eh?
3: Sí, estic fresca, me lo manco.
2: Tot i que has dormit poc aquests darrers dies.
3: He recuperat.
2: Te veiem la setmana que ve. Moltes
3: Vinga,
2: gràcies.
3: Adéu.
2: Ara tornem.
5: Tres Ràdio és humor. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
6: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
5: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
7: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
5: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
8: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
9: Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
5: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
2: Continuem, i ara vos hem d'explicar que una discogràfica de Berlín acaba de publicar el nou disc del projecte electrònic Snowman Lost His Head, del menorquí Alan Florit, titulat L'altra illa, que és un homenatge a una Menorca que s'esveix.

0: El segell berlinès Maboy Music ha publicat L'altra illa, el tercer treball de Snowman Lost His Head, el projecte d'electrònica ambiental del menorquí Alan Florit, dedicat a una Menorca que a poc es va esveint. L'altra illa, que és Menorca, a l'hivern, quan Alan ha creat els seus evocadors paisatges ambientals. Tot un homenatge a la idiosincràsia d'una illa tan vulnerable, per la qual músics com ell també li componen obra.
1: I nosaltres en volem parlar amb l'artista, amb l'autor d'aquesta música, que és Alan Florit. Alan, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies. I vosaltres?
1: Moltes gràcies a tu, molt bé, molt content de parlar amb tu, d'escoltar la teva música, que no la coneixíem i que ens ha agradat molt, a més que ens ha fet baixar revolucions i també aquesta Menorca d'hivern, que tu dius, que també representa aquesta música, és així?
2: Sí, sí, així és. S'ha tratat un poc del que dius tu, de baixar revolucions, de mirar les coses amb un poc més de tranquil·litat i pau, i no anar tant en el ritme dels mòbils i la tecnologia, sinó més en el ritme de la natura, i amb més pau i calma, que és el que tenim més exigents. Supos que a Mallorca mos passa el mateix. I això, el disc va un poc dedicat a això, a Mallorca, que a poc anem perdent, per desgràcia, i que espero que qualque dia puguem recuperar, encara que està molt difícil.
1: Com definiries, Alan, la teva música?
2: La meva música és bàsicament com una banda sonora, diguem. Jo me dedico a fer bandes sonores per films, per documentals, i de tant en tant trec discos, trec un disc per, com una cosa nostàlgica, ja avui en dia, ja que quasi ningú ho fa. Però m'agrada fer-ho i m'agrada fer discos com a concepte, un disc sense, no de cançons pensades per anar a una playlist o el que sigui, sinó disc que es tenen d'escoltar sense, no? En calma, allargat en el sofà, i escoltar música com s'escoltava antes, no? Tranquil·lament.
1: Exacte. Això que sentim és Cant Marí, és música instrumental, electrònica, fa servir per a qualque instrument o tot és a partir de tecnologia creat amb música electrònica?
2: Sí, és música electrònica, però utilitza eines molt, molt antigues. Està fet tot amb eines de fa més de 15 o 20 anys. I és una cosa que potser no s'enxerra molt, però són eines que també es perdran, que no, clar, no es poden actualitzar ni res, i en el moment que es rompin ja no podràs tornar a fer aquestes cançons, diguem. Wow. No és com una guitarra o un altre instrument que pots recuperar la mateixa guitarra o el que sigui. Són cançons que en el moment que es rompi aquella màquina ja no podré tornar a fer, no sé com dir-ho. I sobretot ja, bueno, les màquines que en tenen, jo què sé, com a 18 o 20 anys.
1: Mm-hmm. És a dir, que és únic i irrepetible aquest disco que has fet, Alan.
2: En certa manera, sí, ja t'ho dic, quan aquells programes facin, bueno, el programari que hem pregat com a instruments virtuals ja desapareixin, no es podran tornar a utilitzar, no es pot amb un ordenador nou o el que sigui.
0: Clar, també dius, Alan, que aquest disc és una crònica d'una Menorca que ja s'esveix també amb uns instruments que s'acabaran esveint. El que haig a la fi, si ho pensam, és tot com una crònica d'un temps que no podrà tornar.
2: Exacte, això és un poc. Sí, però això m'ha sortit mínimament un disc molt nostàlgic, melancòlic, un poc trist i tot, durant tot aquest procés de creació, que ha estat un poc llarg. Sobretot també he anat pensant molt, ara que som pare, la Menorca que jo vaig viure i la Menorca que viu ella o viurà, no? I jo que sé, coses molt senzilles, com jo anava a acampar les platges i avui en dia no podem anar a una platja, pràcticament. No sé, i aquestes coses m'han provocat unes certes emocions, sensacions, que m'han duit cap a aquesta descomposició.
0: I també una manera d'escoltar música. Que saps, veí, tu ara deies, és un disc per seure, per tenir calma, per escoltar de fons, i ara de cada vegada tenim manco temps per escoltar un disc sencer, i de fet és que hi ha poca gent té discos. Les plataformes han tingut coses molt positives, que és que han tingut a l'abast música d'arreu del món, un clic de ratolí, però també ha fet que no li dono importància a la feina de conjunt, i sobretot si tens de tot, costa triar. Jo ahir vespre vaig estar davant una plataforma intentant triar una pel·lícula i me vaig quedar dormit triant la pel·lícula. Supos que també en el tema de la música passa un poc el mateix. O escolta't sempre el de sempre, o escoltar un disco sense poques vegades t'hi poses.
2: Exacte, això ha perdut molt, això. Jo trobo, a més, que el que passa avui en dia, escoltes tot, i tenir-ho tot no necessàriament té de ser positiu. Abans jo me'n record, i no fa tant d'anys tampoc, que agafaves un CD, l'escoltaves, llegies el llibret, sabies el nom del baixista, de la bateria, de les cançons, i avui en dia no saps ni que escoltes, no tens la paciència d'escoltar un disc 5 o 6 vegades. O feim altres coses, la gent escolta música en el gimnàs, quan va a comprar, el que sigui. No seus i escoltes música com feies un temps. I està molt bé fer-ho i recuperar això. Jo em sembla que està molt bé. Mm-hmm. Però llàstima que ho haguem perdut. No?
1: Mm-hmm. I ens té la música que encara acompanya més descansar un poc i estar un moment només per allò, per la música i per tu mateix. I Alan, com podem fer per escoltar la teva música? Dius que ha estat aquest disco físicament, però se pot trobar a Menorca, a qualque botiga?
2: De moment el tenim a Bandcamp, que és una plataforma que jo trobo que tracta molt bé dels artistes, cosa que no passa a altres plataformes, que és un tema també que donaria per molt. Sí. Pot, si a qualcú li agrada un artista, sigui qui sigui, que li compris disc o digital o el que sigui, perquè Spotify no poies en els artistes. I a l'entrat físic, en un casset, que aquesta gent fa feina en cassets,
1: Ah, sí?
2: Sí, és increïble. jo a vegades no m'ho crec. Però sí, hi ha moltes discogràfiques independents que treballen amb el format casset i hi ha puestos del món que està tot, a Xina, a Corea, a Japó...
1: Torno a usar, sí, no s'ha dit també... Ah, sí, en Joan Miquel Oliver també me l'ha dit. També l'he tret en casset en el meu darrer disco. Diu, sí, però que tornava també... Així com va passar en el vinil, que ara ja és més comú que la gent tregui vinils o torni a treure vinils, també passa en el casset, no? Un poc, Alan.
2: Exacte, sí, és un format així que em pren molt les discogràfies independents. I és fluid, jo mira per escoltar els meus discs. Vaig arreplegar un Walmart i tot, i me'l vaig escoltar pel carrer com una cosa igual.
1: I com sona? Perquè, clar, la qualitat de so és bona. Jo és que ara ja no me'n recordaria d'escoltar un casset.
2: Clar, és que és molt fort, és diferent. És que el so canvia tant, la manera com escoltes i quan, i de la manera que estàs tu escoltes música, canvia tant, és que és el so. I aquí encara, bueno, el que deies, estem desestipendent,

0: amb una discogràfica de Berlín és com, uau, que se sona. Era impensable això fa 20 anys. Però, molt content.
1: Sí, sí. I poder-ho fer també des de Menorca, aquesta Menorca que va relatant a la teva música, aquesta Menorca que se va esveint i que també ha aquesta certa nostàlgia de quan érem petits. De fet, una de les teves cançons que abans ho deies se titula això, Quan érem petits.
0: Sí, sí, exacte. El que em passa molt quan penso en la meva filla, no? I a vegades anant pel carrer i dic, ostres, aquí jo jugava a futbol. I ara sí. Pensava jugar a futbol, que és una més edat que no t'atropelli un munt de cotxes que van passant a tota velocitat, que dius, com pot ser que jugués a futbol? Que coses molt senzilles del dia a dia que s'han perdut i ja no xerren d'altres coses que a vegades quan no que se'ls trobem a l'habitat, jo on viuràs, meu fill, si vol viure aquí. No sé, coses que no sé si he pensat molt a vegades, però que ha canviat tant tot. I no crec que cap a bé, per desgràcia. No sé. I m'ha fet reflexionar molt i això és el meu petit gran de gana. Com a músic el que hem de fer és intentar expressar les coses que veig i que me passen a la vida bàsicament.
1: I així ho podem escoltar amb la teva música. Alan Florí, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: El trobareu com Snowman Lost His Head. Això és el nom del teu projecte.
0: Sí, exacte.
1: És electrònic ambiental i aquest disco se titula L'altra illa. Alan, una ferrada, fins una altra.
0: Igualment, gràcies molt.
1: Gràcies a tu, moltes gràcies. Aquesta és la música d'en Alan Florí. Arribarem així a les 5 del capvespre, serveis informatius i tornem tot d'una que hem de parlar de Rafael Nadal.
2: TV3 Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bon dia. Elico, el fill de la PACA, ha passat avui hora baixa a disposició judicial als jutjats de Via Alemanya de Palma. Avui ha estat detingut perquè ha saltat l'hospital Sonllats amb una pistola i ha provocat el pànic.
4: L'incident ha obligat els treballadors a amagar-se i ha paralitzat el servei d'urgències. Després de l'assalt, ha fugit amb cotxe cap a Sonbanya, on la policia l'ha interceptat després d'una persecució. Dins del vehicle han trobat una pistola plena de sang i el detingut presentava ferides als braços. També conduïa sense carnet. La policia investiga si el cas està relacionat amb un tiroteig previ al poblat.
3: I continuem amb més qüestions d'avui hora baixa, perquè un incendi ha encès les alarmes a Calaterí del municipi de Sant Josep de Sa Talaia, concretament a la creuera del Bar Estop.
4: Els bombers han rebut l'avís de vers l'una i vint de l'hora baixa i ha acudit una dotació amb 7 efectius i 2 vehicles autobomba. Les flames han cremat diversos objectes i materials situats a l'exterior d'un magatzem. Afortunadament, el foc no ha afectat l'interior de l'immoble i tampoc la massa forestal del voltant. En menys d'una hora, els bombers han aconseguit controlar l'incendi i l'han donat per extingit.
3: També els bombers, en aquest cas de Mallorca, han rescatat una persona que s'ha precipitat per un penya-segat en el far de Porto Colom. En el municipi de Felanitx ha estat de vés la una i mitja també de l'hora baixa.
4: Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat bombers del parc de Felanitx, un sergent i l'helicòpter La Milana. Una vegada rescatat, la víctima ha estat traslladada a una ambulància on ha rebut atenció sanitària.
3: Però la jornada es deixa més qüestions i els establiments d'oci nocturn denuncien l'increment de festes il·legals, sobretot arran de la pandèmia. Asseguren que és un perill per a la seguretat dels assistents i demanen responsabilitat als organitzadors.
4: El membre de la Junta de l'Associació Balear de l'Oci i l'Entreteniment a Bone, Valerio Petrillo, parla d'unes festes que per les seves característiques surten més rendibles que les legals.
5: Gente que se une y monta fiesta y además de ser una competencia desleal, es un asunto muy peligroso. De no tener aforo, de tener precios muy bajos, no hay impuesto y no hay seguridad social, cuesta un tercio de lo que costaría normalmente.
3: I l'Ajuntament de Sant Lluís alerta de l'augment del que es coneix com a turisme de residus. Enguany, més del 70% de les 44 sancions per abocaments il·legals tramitades corresponen a particulars o empreses de fora del municipi.
4: Segons el consistori, la situació és especialment habitual abans de l'inici de la temporada turística, quan s'obren cases i apartaments de la costa i apareixen els contenidors residus com restes d'obra, mobles vells o estris

0: voluminosos. Per tot plegat, l'Ajuntament ha reforçat la vigilància, fins i tot amb un policia de paisà. Ho explica Jorge de Diego, tinent de batle de Sant Lluís.
1: Tenemos un par de zonas, dos, tres puntos en la costa que suelen ser zona habitual de depositar estos residuos que tenemos, son los que tenemos ahora mismo más controlados y esperemos que baje el número de infracciones gracias a ese control.
2: I avui també és notícia que uns 6.000 fidels han assistit a l'homilia celebrada pel papa Lleó XIV a Barcelona, a la catedral. El pontífex ha alternat el castellà amb el català.
3: Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església.
2: Precisament, l'ús del català era un dels punts d'atenció de la seva estada a Catalunya, on al vespre presidirà una vetlla a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, amb una assistència de 40.000 persones. Arribam així a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Tol.
1: A de saber que el passat dia 3 de juny el tenista Rafael Nadal va fer 40 anys.
2: Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho farem amb en Toni Cardell, que és en nosaltres el control tècnic, i en Toni Cardell és el braços de ferro d'Ivetra Ràdio, però el braços de ferro de Balears, Toni, ho deixam per un Rafael Nadal, no? Mira, endavant avui amb aquesta taula sobre Rafael Nadal que compartirem amb el nostre company dels serveis informatius d'Ivetra, Joan Martí, i també amb en Capó, amb en Marc Capó.

0: Repetiré el que ha dit en micro tancat. Mai agraïrem prou en Javi Cantero, el fill del Fari, haver fet aquesta cançó Vamos Rafa, que mos serveix per il·lustrar qualsevol notícia que tingui a veure amb en Rafael Nadal, que, com tots sabeu, és una figura que ha transcendit allò esportiu per convertir-se en un dels grans referents internacionals de les Illes Balears. I acaba de fer 40 anys, i per xerrar-ne han convidat el nostre company Joan Martí, un home vinculat i vetre a televisió pràcticament des dels seus inicis, i un dels professionals que varen començar a seguir-lo de prop, la trajectòria d'aquest tenista manacorí que ens ha regalat tants i tants de premis. Amb ell volem xerrar una estona en profunditat de tennis, de Rafael Nadal i de com s'explica la història d'una llegenda.
1: En profunditat.
2: I per començar, ha vingut aquí als estudis de Vetre Ràdio, Joan Martí. Joan, com estàs?
3: Molt bé, bon
2: dia. Benvingut.
3: Molt bé, molt bé. Gràcies per aquesta convidada i per recordar vells temps.
2: Encantat que siguis aquí. També fa una estona de quan han començat el programa en els serveis informatius.
3: Érem allà,
2: presentant
3: sí,
2: l'informatiu
3: sí.
2: Migdia, en Joan Martí. Segur que el teniu ben vist cada migdia i ve tres televisió.
0: Per cert, Margarida, ara que dius això, enhorabona per Xare d'ahir, que avui de matí quan van passar les audiències.
3: Molt
0: he vist el que feia avui migdia, un de nou i busques.
3: D'audiències,
0: la gent d'ahir, controlant tot allò que explica en Joan Martí per estar informat aquí a Balears.
3: Serveis informatius d'aquesta casa creixen i cada vegada hi ha més gent que mos veu i que mos escolta, i això és d'agrair i és motiu per sempre donar les gràcies a la gent que mos veu.
2: Que bé.
3: I s'informa a mi detrás, que està molt bé.
2: I tant, enhorabona a tu i tots els teus companys. Joan, avui ets aquí per parlar de Rafael Nadal, perquè clar, tu vas començar, ara te veiem presentant els informatius, però vas començar com a periodista esportiu.
3: Sí, fa molt d'anys, el 2004, quan vaig arribar en aquesta casa, vaig començar en els serveis informatius ja, però a la secció d'esports. I de les primeres coses que vaig fer a IB3 Televisió va ser anar darrere d'en Rafael Nadal. I bueno, vaig tenir la sort i la fortuna de poder-lo seguir en els entrenaments, alguns viatges, entre el 2005 i el 2009, els anys aquells en què encara sorprenia tothom, quan encara no era habitual que sempre guanyava. Després es va convertir quasi en una exigència veure guanyar en Rafael, però aquells primers anys cada partit seu era una aventura, i després el final també, però veure'l cada vegada m'ho sorprenia més, i no sabies mai on podia arribar en el següent
2: Clar.
3: partit.
2: Jo a vegades ho penso, com que és contemporani nostre, són coses que ens passen ara i aquí, que ens han passat en la nostra trajectòria, en la nostra carrera. Tu, que ho has viscut tan de prop, que has anat a Roland Garros, que has vist guanyar en Rafael Nadal allà in situ, crec que són coses que no ho valorarem fins que passin uns anys, que podrem fer balanç i dir, no, és que vaig poder viure això.
3: No, tens tota la raó del món, però també jo crec que sí que ho començam a valorar ara,
2: no? Ara sí, no?
3: Perquè,
2: clar, és un moment,
3: no, esclar, es comença a demostrar, i ja ho veiem, que no, o sigui, no és tan fàcil jugar una final d'un gran slam, no és tan fàcil ser un esportista d'elit i, a més, tenir èxit, i, a més, tenir un èxit tan rotund, tan bestial i tan brutal com el que ha tingut en Rafael Nadal. I ja tenir la sort, la fortuna de coincidir amb una història viva, amb una llegenda d'un esport, en aquest cas dels tennis, és molta sort, perquè esportistes bons n'hi ha hagut sempre, esportistes d'elit i que han aconseguit coses importants, sí, però únics, n'hi ha molt pocs. Ja han tingut la sort de poder viure la trajectòria, la carrera professional d'en Rafael Nadal.
2: I explicar-ho i poder-ho també mostrar des del servei públic de la ràdio i televisió pública.
3: Sí, jo recordo el primer Roland Garros, el 2005, que van viatjar quan ell va arribar a quarts de final, crec que va ser, i llavors ja va jugar la semifinal aquell any amb en Roger Federer, crec que era dels primers enfrontaments que tenien ells dos. Clar, allà no eren conscients d'allà on podia arribar ell, i s'enfrontava a la semifinal en Roger Federer, i deia, és que Federer clar, arribar fins aquí, a Catalunya de 18 anys, ara, enhorabona, ho ha fet molt bé i ja veurem com van els anys, no? Però tu ja veus que no era una semifinal i prou, que ell era Roland Garros i que no donava per fet un èxit arribar a la semifinal només, no? I llavors a final aquell amb en Mariano Puerta, el primer any, que en Mariano Puerta ja era un tenista veterà, o comparat amb en Rafael, ja tenia, crec que eren 20 i pico, 27 o 28, en Rafael en tenia 18. Clar, viure tots aquells moments previs, tot el que hi havia dins la final, tot allò, clar, te dona molt de records i te'n dones compte de que sí que van ser, certament, nosaltres un privilegiats per poder comptar de dins, però que també la televisió autonòmica hi pogués ser, a més van coincidir, pràcticament van néixer a la part que naixia a que mostra dels tenis,
0: que això també permès a Ivetres tenir un fons documental d'imatges de com s'ha anat forjant una llegenda que és brutal, i a les redaccions esportives sovint se parla de promeses. Tu ara ho deies, era un jovenet de 18 anys, però en quin moment vau ser conscients que Rafael Nadal havia deixat de ser una promesa per convertir-se en una certesa? Perquè per això també s'ha de tenir pipell informativa.
3: Jo crec que amb en Rafael Nadal va passar una cosa que passa poques vegades. Tu l'anaves a veure com entrenava i després anaves als partits i no sé per què, a lo millor és perquè després acabava guanyant, però tu tenies la sensació de que no podia perdre. I és una cosa difícil d'explicar. Jo recordo quan entrava a la pista de Roland Garros, o sigui, a lo millor havies estat amb ell, el havies entrevistat dues hores abans o es matí abans, i ves aquell jove que, bueno, certa manera, fins a cert punt innocent en aquell moment encara, però ja amb les idees molt clares del que volia aconseguir, però vas entrar a la pista amb aquella cara de... tan concentrat, amb aquella cara de competidor nat i com diguem, he vingut aquí per... És que és impossible que perdi. És impossible.
2: I la capacitat de sacrifici.
3: I la capacitat, i la mentalitat. Clar, i a poc te'n vas donant compte que era una altra història, que era una altra pasta, i que la capacitat aquesta de lluita dins la pista, molt pocs tenistes la tenien.
2: Que això, en aquest documental que ha estrenat aquesta plataforma Netflix, ara que està molt vist, òbviament la llegenda se fa grossa a partir d'un audiovisual d'aquest tipus, que, per exemple, l'altre dia tornant de Madrid a l'avió, Pantura, hi havia 10 persones que el miraven. Clar, això te fa pensar, també.
3: Clar,
2: i vaig amb un avió i aquí l'acaben d'estrenar i la gent l'està mirant, sí.
3: I el primer que he de dir és que aquesta plataforma ha pogut fer aquest documental gràcies a Ivetres. Sí.
0: Molt bé.
3: Gràcies a que Ivetres en aquell moment existia i que llavors la casa va apostar per seguir aquest jove i veure què aconseguia. Perquè al principi, quan nosaltres vam començar a seguir el Roland Garros, el més normal és que no guanyés Roland Garros. I després que el segon any el tornés a guanyar, i el tornés a guanyar, saps? 14 vegades, encara que no siguin de manera consecutiva. O sigui, totes aquestes imatges, sobretot les imatges del principi, en què nosaltres, amb en Marc Capó i després, posteriorment, en Marta García, a partir del 2009, que ell agafa relleu, teníem... no te diré les portes completament obertes, perquè hi havia unes certes distàncies, però sí que van fer moltes coses que avui en dia no se farien. I podien gravar, i ja surten imatges que sort que nosaltres érem allà, i que Marc Capó tenia la càmera sempre a punt,
2: i que
3: es van poder gravar. Clar. I que Netflix ha pogut fer aquest documental.
0: I Vetres una vegada més servei públic.
3: Sí, servei públic, exactament. I puant amb imatges i amb històries que en aquell moment, a lo millor, passaven més desapercebudes perquè, bueno, sí, era un lot que entrenava, que arribava allà, tal i igual, però que avui en dia no hi podries... No podries entrar dins un vestidor a veure com es vesteix i com se comença a arreglar i com se col·loca la cinta...
2: I com envia un missatge a la seva enamorada.
3: I com envia un missatge a que llavors encara crec que no era del tot la seva lot, però ella insistia i enviava missatges i... I altres, jo me'n record que a vegades enviava el missatge de no me contesta. Vull dir que tot això surt perquè hi ve tres ahir ara.
2: I com de bona part d'aquestes imatges les han registrat en Marc Capó. Marc Capó, com estàs?
4: Hola, bones tardes.
2: Benvingut.
4: Què tal, company?
2: Molt bé, justament no has pogut venir, però tenia molta
4: gana. No he pogut venir, justament. Avui tenien tutoria i raca del nit i un pot de truï que no m'ha pogut deixar venir cap aquí.
2: Marc, tu quant d'anys has seguit en Rafael Nadal?
4: Des del 2005, des de que varen començar, mira, varen començar amb un Godó l'any 2005, crec que era abril, que era la primera vegada que en Rafael se ficava dins el top 10. O sigui, en aquell moment encara no hi estava i se ficava mentre nosaltres estàvem a Barcelona fent un reportatge en el Jorge Lorenzo, en Rafael se ficava en el top 10. I de casualitat, m'ho van dir, mirau, hi ha en Rafael que jugarà, crec que ha comptat un poquet abans en Joan lo de Roland Garros a quarts de final, però m'ho va passar una miqueta per escut el mes anterior, o dos mesos anterior, que també se va ficar en els quarts de final d'allà. I amb la mateixa motxilla que anàvem, perquè m'ho anàvem un de matí per tornar mateix vespre, m'ho van dir, vos quedava un dia més. I aquest dia se van convertir en 3 o 4 dies perquè va acabar guanyant la final.
0: Si me permets la frivolitat, Marc, que poso, però és que era una comprar roba interior i dues camises.
4: Va, anem a comprar roba interior, tio, sí.
0: No, mem, jo entenc que hi vetes el servei públic, però fins a un cert punt. Home, d'obligar les cabres a madur, se mateixa roba en 4 dies.
4: El primer que vam fer.
0: Està bé esclarir-ho. I clar, Marc, tu ara has estat certífets de moltes de les imatges que ara tenen aquest valor ja no només il·lustratiu, sinó també històric, de veure com s'ha forjat un campió, com es han de fer el Nadal. Tu, m'imagino que quan penses en el que ha estat la teva feina, això és una de les grans fites de la teva carrera.
4: Jo sempre he estat molt agraït a les persones que van confiar en jo en el moment en què m'ho van dir que començàvem a seguir en Rafael Nadal, perquè sí, m'he forjat com una carrera professional darrere la seva carrera professional. Ha estat bastant... és que quasi puc emplear la paraula increïble, el fet de poder viatjar per moltes parts del món, a seguir a un esportista que ha estat, bueno, jo diria que dels millors esportistes de la història d'aquest país, i m'ho no podem anar fins i tot un poc més enllà. O sigui que sí, superorgullós d'haver pogut fer això durant tots aquests anys.
0: I també ho has pogut fer perquè ets un tio molt discret, ho dic perquè me consta que molta gent ha intentat estirar de sa llengua perquè explicassis anècdotes quan en Rafael se va retirar o en diferents ocasions que ha hagut oportunitat per demanar-te detalls o allò que seria una mica cara bé o rere fons de com han estat aquestes cobertures i mai has dit res. Suposo que això també t'ha facilitat tenir contacte directe amb un esportista d'elit com en Rafael Nadal, perquè podia, el que deia en Joan Martí, que com que ho vau seguir des del principi, s'ha pogut crear una relació de confiança també en qui t'agrava, que això també és molt important.
4: És que no he comptat ni el 20% a casa nostra.
0: Però, per favor, que por, no me diguis que tu tresores un 80% d'històries d'una llegenda de l'esport.
4: No, però de moltes coses, moltes anècdotes... No m'ha agradat mai tampoc xerrar d'això, perquè sé que si jo ara me poso a la taula que nostra dinant de xerrar d'en Rafael i conto una coseta i en conto una altra, ja n'has de comptar 50. I no m'agrada, perquè és el que tu dius, en el final, la discreció, el fet de que en Rafael, amb moltíssims entrenos, me mirar i jo sapigués que en aquest moment havia de girar la càmera per no gravar, ha fet que després poguéssim entrar allò d'aquí on han entrat els altres. Aquesta confiança que mos han tingut, crec que mútuament, pues ha fet això. Ha fet que pues avui en dia hi pugui haver un documental a Netflix amb imatges de Rafael Nadal, dels seus inicis, perquè confiaven en nosaltres.
0: Clar, quan t'ho he mirat el documental, jo només miro els divetres, perquè jo només miro divetres, la millor tele del món, jo només miro altres cadenes durant els anuncis. I he pegat una espipallada. Clar, supos que heu reconegut, Joan, moltes imatges des principi, quan l'heu mirat heu vist molta feina vostra reflectida a un projecte internacional.
3: Sí, moltíssima. Sobretot els dos primers capítols, hi ha moltíssimes imatges de Marc. Et diria que un tant per cent no te vull dir un 50%, però moltes de les imatges que il·lustren aquells moments de Roland Garros dels primers anys, del segon any, tot lo previ a Roland Garros, quan ell després de jugar o de guanyar el primer Roland Garros té aquell problema en el peu que sembla que s'ha de retirar, que ara hem sabut que era tan greu que tenia, perquè en aquell moment no tots sabíem que havia tenia un problema en el peu i que s'havia de posar unes plantilles, que els metges havien descartat de superació, però clar, tampoc eren conscients fins a quin punt vivia ell la situació, tant que podia pensar fins i tot en la retirada just després de guanyar un Roland Garros, que ara ho mires amb distància i dius, ostres, a lo millor mos hauríem perdut tota aquesta trajectòria. Però sí, moltíssimes imatges d'aquells dies, d'aquell moment, de prèvies, d'anuncis que va gravar, són imatges de... Que perquè en Marc hi era, i perquè la tele, ho ha dit abans, perquè Vetres va apostar que s'havia de seguir. I en aquell moment, en Rafael era... No és que ara no ho sigui, però llavors era molt més accessible i era tot molt més fàcil. I ell també tenia com a certa... Sentia, potser, certa complicitat amb nosaltres, perquè potser érem els de la seva terra. No? Vull dir, potser ell començava a veure... o entrar dins un món, dins un circuit on tot eren televisions estrangeres i tenir qualcú a prop feia que sempre poguéssim estar més a prop d'ell, i en Marc en la càmera això ho aprofitava.
2: Sí, perquè si una cosa també sabeu en aquest documental és que la llengua vehicular del documental i dels Nadals òbviament és el mallorquí, perquè molta gent ha sentit tertúlies estatals que diuen no sabíem que fos tant la seva llengua, i efectivament els moments íntims sempre són...
3: Sí, el manco per lo que nosaltres hem viscut, ells són una família que es comuniquen en català, en mallorquí, sí. I sempre ha estat així, tant Roland Garros com aquí com sempre, com després per... evidentment s'hi ha d'atendre a mitjans de comunicació o a altra gent que no és d'aquí, els deixarava en castellà o en anglès, que n'ha après moltíssim en Rafael durant els anys.
2: Sí, també se nota.
3: Al principi tornava rodes de premsa per demanar com havia de dir certes coses. Clar, és una família que ha viscut un jove de 40 anys que viu en mallorquí, i això queda plasmat també en el documental. Sí, sí.
0: No, i en aquest sentit, Marc, si t'haguessis de quedar amb una imatge, amb un record de tota la feina que has fet, series capaç de triar-ne, no sé, un, a lo millor és complicat, però un o dos?
4: Uf, és supercomplicat, però mira, tenint en compte que a mi sempre m'ha agradat el tennis, de fet, va ser el primer esport que vaig fer quan era petit, crec que en 4 anys ja mon pare m'ho va posar la meva primera raqueta a les mans. El fet de poder anar a Roland Garros, la primera vegada, aquella primera imatge que tenim d'en Rafael Nadal a la final que vaig entrar, bé, això ja se pot dir.
3: Ja ho pots dir, perquè de fet
0: ja ha prescrit.
4: Sí. Mos vàrem amagar la càmera grossa, vull dir, no era una camareta petita, no. Mos vàrem posar la càmera en la funda d'aigua perquè no sabés, mos la vàrem posar per darrere, jo anava davant, en Joana darrere, com per fer un poquet de tope perquè no sabés, mos vàrem aconseguir colar allà de dins i gravar aquestes imatges. Jo crec que aquest moment...
3: Clar, mos vam aconseguir colar, Marc, fins que mos van treure. A tu no. A tu no, perquè podies dissimular en la càmera, però... Sí, jo vaig sortir amb volant.
4: Però clar, també recordo que jo estava part dels fotògrafs. Estar de vora tots aquells fotògrafs i que tots els fotògrafs me miressin amb aquella cara de dir què fa aquest tio aquí, que no és el seu puesto, però bueno... Allà varen quedar fins que va acabar. S'imatge aquesta, Xisco, de tota la pista de Roland Garros fent-se ona en aquest moment, quan en Rafael veus que ja està per guanyar, jo crec que aquesta és una de les imatges que podria dir que me queda amb ella com a record.
3: De fet, Marc, crec que és una de les imatges que obres documental de la sèrie aquesta documental.
4: Sí? Sí. És
3: una de les primeres imatges.
2: No l'has vist, Marc?
4: No l'he vist.
2: Però perquè no el vol veure, perquè...
4: Sí que el vull veure. El que passa que me fa molt ganes veure-lo tranquil. Mm-hmm. Cada vegada que he dit qualcú, encara no l'he vist, me diuen, no, però és que és molt bo de veure, és molt fàcil, entra molt bé. He dit, sí, però són 4 hores. I el vull veure tranquil·lament. El vull degustar saps? Estàs... Per jo també és un orgull que surtin tantes imatges meves a un documental d'aquest calibre. Per tant, és una... És... M'ho vull posar tranquil·let, no vull que hi hagi massa gent per de vora, massa gent, vull dir, nins que botin per aquí, per allà, en el sofà i tal. No, que tranquil·lament i degustar-lo, sí.
2: I de Marc, podràs, quan tinguis el moment ja us ho contes com l'has viscut, també és normal que si has vist tot aquest moment per tu també sigui com a molt emocionant, perquè, clar, òbviament, ser narrativa d'aquest documental, juguen les emocions, està...
3: Sí, jo, clar, cosa, no? El que parlàvem abans, ara, micro tancat, el documental, aquesta sèrie de 4 episodis, narra, relata un poc la trajectòria d'en Rafael Nadal des que guanya el primer Roland Garros fins que s'ha de retirar. O que, de fet, comença fins i tot anunciant la retirada i ja veus, de bé, no vull fer spoiler, però bé, la trajectòria la coneixen tots, no? Sí. Però sí que jo el que he trobat una miqueta és que m'ha agradat perquè apel·la a l'emoció, te fa entrar-hi, te fa viure, posar-se en el teu lloc, tu penses, ostres, no pensava que hagués patit tant, però també vull pensar que la carrera d'en Rafael no ha estat un patiment constant.
2: I crec, sí, és vera que hi ha molt de patiment.
3: I l'altre dia en parlàvem de Marta Garcia, que és la directora d'esports, que també el va seguir molt, sobretot a partir del 2019 fins que va acabar amb en Marc. Clar, i dèiem això, dic, el patiment que no reflexa tampoc el que ha estat tota la trajectòria en Rafael Nadal. Sí que ha tingut moments molt complicats en els quals fins i tot ha estat a punt de retirar-se, de penjar la raqueta i dir fins aquí he arribat, el meu cos no dona més. Però ell sempre...
4: Nosaltres hem seguit molt durant molts d'anys. Hem estat tota la seva carrera professional amb ell. Per això nosaltres tenim millor aquesta altra visió molt més global i no centrant-nos en el que...
3: No, sí, però jo... Jo me refereixo
4: que...
3: No, clar, jo me refereixo que en prou el que mostra el documental, així com està editat, que diguem, no?
4: Sí, per això,
3: S'ha optat molt per mostrar el patiment d'en Rafael...
2: La part clínica,
3: que jo crec que sí, que ha patit i que s'ha hagut de sobreposar a moltes lesions, però que, en el fons, han estat 20 anys de trajectòria professional, amb 22 anys d'eslams, 14 Roland Garros, no sé com, cada Masters 1000, quantes victòries a través de tot el circuit, moments de molta felicitat que hi ha hagut, també. I moments de felicitat professional, vull dir, no n'hi ha.
2: Està molt continguda.
3: Moments de felicitat professional no n'hi ha. Jo no vull creure que en Rafael... Clar que ha tingut moments de... Clar que guanyar... I ell, de fet, ho diu... Però no es percep en els documentals. Els documentals sembla que diu he guanyat a partir del segon Roland Garros, l'he guanyat, però amb patiment, amb esforç, amb sacrifici, el tenc. Ara un altre. Com si allò no fos una satisfacció i un èxit molt, molt gran. I ho era, i l'alegria hi era.
0: També l'esport d'elit, tampoc hem d'estar purs, té una cosa de sacrifici extrem per poder estar sempre en aquest nivell.
3: I més un tenista. En Rafael sempre ho deia, ho diu, és un dels tenis que estan dins el circuit i en aquestes exigències, o sigui, és un nivell d'exigència brutal. A un camp de futbol són 11 que donen suport entre ells i qualcun no corre. El tenista, si vol arribar a la bolla, ha de córrer, sí o sí. Vull dir, és així. L'exigència que hi ha amb un tenista d'aquest nivell no és comparable amb els que hi pugui haver qualsevol futbolista de primera divisió.
0: Ara aquí penso, no vos he recordat que som en conversa amb en Joan Martí, no cal, perquè és una veu conegudíssima d'aquest arxipèlag. També som en conversa amb en Marc Capó, company càmera de IB3 Televisió dels serveis informatius, l'home que més ha acompanyat Rafael Nadal durant la seva trajectòria, per això avui que fem aquesta xerrada havien de ser sí o sí. Però també aquest documental d'aquesta plataforma, el nom de la qual no repetiré, està molt bé, per IB3 també prepara la seva celebració a la seva manera d'aquests 40 anys d'en Rafael Nadal. Què t'he preparat la casa, Martí?
3: Bé, jo... jo no soc ningú per anunciar el que té preparat la casa, però sí que sé que es prepara una entrevista que se li farà en breu, que una entrevista en la qual se repassarà també part de la seva trajectòria i, sobretot, com és la vida ara, en Rafael. És el que diu, surt en el documental, també, no? Ell sembla que hi ha certa por a retirar-se perquè és un competidor que ho duu a la sang, com un que diu, i quan no hagi de competir, amb qui competiré? O sigui, en sa vida, saps? No ho sé, té por en Rafael Nadal en el dia de demà, avui en dia, encara? O sigui, nosaltres no sabem què passarà demà, però en Rafael Nadal, pel fet d'haver guanyat tant, ja està tranquil? Com és sa vida avui d'en Rafael Nadal?
0: Què
3: queda de tot allò?
0: No passi gent de pena perquè la direcció d'aquest programa ha parlat amb les forces vives d'IV3 i s'ha autoritzat a poder parlar d'aquest programa. Per tant, ningú t'ha entrat ull. Ja està, més que
3: autoritzat. Ara ja he xerrat de més.
2: En Marc, quan tu no vols pot dir més cosa?
4: No en tenc ni idea. Jo, la veritat, sí que no en tenc ni idea. Se vaig xerrant amb Marta fa una setmaneta o dues. Sé que hi ha cosa, com diuen Joan, però poca cosa, sí.
0: Veus? Marc Capó, una vegada més, sempre sent discret.
2: Sí.
0: Encara que deu tenir tots els detalls, deu tenir l'agenda, deu tenir fins i tot l'esqueleta, però jo no sé res. He sentit campanes, però ja està.
2: Sí, també això, el patiment, el sofriment que té, les proves clíniques, que clar, no te fas una idea de tots els tacs, de totes les vegades que passa per ser metge, per diferents metges, ja. Metges d'aquí, metges d'allà, que sí, Marc, és una odissea, això, que ha hagut de viure.
4: Sí, és que jo crec que després de cada tornet hi havia proves d'aquestes mèdiques, si no era per una cosa, era per una altra. O sigui, és bastant increïble, no? O sigui, ara una resonància, ara, si nosaltres morguem, s'han de fer tot això.
3: Hi ha un moment del documental que ho diu, crec que som l'esportista en el qual han punxat més vegades de la història, perquè, clar, havia de jugar infiltrat per poder aguantar mal.
2: Sí, sí.
3: Arriba un moment en què els metges li diuen, mira, és que ja no pots jugar. I ell decideix continuar jugant d'aposta perquè el pot també ser competició i perquè creu que té opcions i decideix jugar infiltrat. Arriba un moment que ell decideix com s'aprenen els antibiòtics i els antiinflamatoris.
2: Sí, perquè en Maimó també és una peça fantàstica.
3: Per poder arribar. Sí. I clar, i l'equip havia de contenir un poc, perquè quan tens un cavall així tan desbocat que vol sortir, vol dir vull ser-hi, li han de dir moment. Tal vegada... no és el moment, ho has de descansar un poc i... Però bueno, bé, supos que també que venia ja amb tota la formació que li havia donat en Toni de petit i la capacitat aquesta de petit també li ha donat en Toni.
2: És així, Marc, vols afegir qualque cosa més ja per acabar?
3: Ara, Marc, no. Perdona, pots explicar que això sí que ho podem comptar que explica tu les imatges de Marsella.
2: Ui, què va passar a Marsella?
4: Va ser molt divertit a Marsella. Vam anar a Marsella que, ostres, crec que va ser Joan, de fet, la primera vegada que vam in situ perdre en Rafael Norbert abans d'una final.
3: Va perdre la final amb en Olivier, com es deia? Eren dos germans.
4: Sí, acabava de recuperar-se d'una lesió, va ser el seu primer torneig després d'uns mesos, crec que fora a competir. Bueno, anem a Marsella i, bueno, conta-ho tu, Joan, ho conta millor.
3: No, que va, vam... O sigui, ell no havia perdut encara, van quedar... Havia passat a quarts de final, crec recordar, i aquell dia jugaven els quarts de final de Copa del Rei al Real Madrid contra la Real Societat. I era un partit que el Madrid havia de remuntar per poder passar a semifinals, crec que era semifinals. I era un partit que ho tenia molt difícil. I al capvespre havíem estat amb en Rafael i van dir, on veus el partit? I diu, aquí, a la mateixa sala de la pista. I en Marc li va dir, podem venir? I ell diu, sí. Clar, el que en Marc no li va dir, podem venir a la càmera? Perquè... o si li va dir, ell havia dit, sí.
4: No, ell estava en roda de premsa, que li van fer les tres preguntes, aquestes que m'ho deixaven fer, i jo li vaig dir, necessito agafar-te uns recursos. I ell va dir, veniu allà
3: Sí.
4: Que vull veure el partit i m'agafava recursos des d'allà. O sigui, el permís el teníem, eh?
3: Sí. El passa que a vegades no el teníem tant. Perquè... Clar, va començar el partit, tot molt tranquil, en Marc el va començar a gravar, en Rafael que es mirava el partit tranquil·lament, amb en Toni al costat. Clar, el Madrid comença a remuntar, un gol, un altre, se fica... cap gira el marcador, i clar, i en Rafael, que és un atlot superexpressiu, i més quan segueix el Madrid o quan segueix un esport, clar, en aquell moment es va començar se'l veu eufòric, a cridar, a dir coses que no poden dir. I mentrestant, clar, en Marc el anava gravant, fins que en Rafael en gira un moment i diu, Marc, no me gravis! I llavors, clar, què va passar? Que aquestes imatges, nosaltres els vam censurar, que diguem, perquè m'ho va demanar, per favor, que no sortim. Vale? En sa mala sort, que nosaltres no els van treure, però que en aquell moment d'estrès, de feina, tal i qual, nosaltres enviàvem les imatges, vam enviar... Clar, parlem també d'un moment en què l'iPhone no existia. Mòbils, imatges, un vídeo no el podies enviar. Mm. Nosaltres anàvem, quan fem un directe, el fem en satèl·lit. Havien d'anar a cercar la unitat mòbil que hi havia de fora, que era estrangera, havien de donar un nombre de satèl·lit per enviar les imatges, clar. I en tot això, anar seleccionant després les imatges que enviaves era complicat. Ho vam enviar tot, però vam avisar a la central d'aquí que aquestes imatges no se passessin enlloc. Clar, i Betres no els va treure. Però totes les altres de l'any, sí.
2: No.
3: Sobretot
4: televisió espanyola.
3: Televisió espanyola, sobretot.
2: Vaja.
3: Clar, i...
4: Clar, va ser la primera vegada que se va confirmar que en Rafael Nadal era del Madrid.
3: Era del Madrid.
2: Ah!
4: Clar, que
3: clar.
4: Varen donar-se molta el món, aquestes imatges.
3: I clar, en Rafael no. En Rafael no m'ho va dir res, però en Toni m'ho va cridar a files, en el següent que van anar a entrenar, tal i qual... I va dir, i no ho hem enviat, i això no van dir que no, i tal i qual. Però va resultar que per un malentès o per el que sigui, aquelles imatges van sortir tot l'espanyol.
0: Els bruts sempre són un problema.
3: Sí.
0: Però ja m'ara ho aprendre. Supos que pus mai més d'haver-ho enviat res que
3: ara,
0: no s'ho pogués
3: ara pensant...
4: Bueno, qualque altra vegada sí que m'ho va passar.
3: Sí.
4: Algo.
3: Era molt difícil que no passàs. Però ara pensat, clar, mirant per enrere, dius, els havien d'haver borrat en aquell bruts perquè això no... No, jo crec que no. Perquè si els haguessis borrat per evitar un problema, tindries un document que avui és preciós.
4: Clar.
2: I de Joan, Marc, que bé.
0: M'agrada molt en Joan Martí, sempre s'ha de mirar en positiu. És a dir, després d'aquest drama, sempre traurem una visió positiva.
2: Què em podríem contar de coses? Què em podríeu contar? Però clar, òbviament en Marc només compta el 20%.
4: És que ja només de Marsella en podríem contar més.
2: Més saps? Encara. Marc, que per moltes gràcies. Sí. Una ferrada forta.
4: Moltes gràcies.
3: Adéu, Marc.
2: I Joan, moltes gràcies per venir. Clar, podíem estar totes cap.
3: Sí, no, ara de Marsella me'n venen, de Marsella, va bé, sí. Un altre dia.
2: Un altre dia ampliam i fem un altre especial. Gràcies, Joan Martí. Una ferrada de tornar.
3: Vosaltres.

0: IB3 Radio es cultura.
1: Ei, què vos fas?
2: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen de escoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
8: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: i que ara mateix aquí a l'estudi de Vetra Ràdio que han arribat les Marines amb l'examen final de curs. Com està? Benvingudes.
1: A banda que molt fugin tots els estudiants d'aquest darrer any.
2: No, ara ens... Perdona, un moment, Marina. Ara en Celestí Oliver diu, no hi ha micro, no concursaré. Pots venir, entra en
0: no
2: Junc i jo.
0: No
2: te preocupis, entre en Junc i jo vens i compartirem dos micros,
3: jo
2: no passi gent
3: sí.
2: De pena.
3: Sí, vos volen tenir tots de frente.
0: Ai, en Joan s'ha deixat els uets, el Joan Martí. Això és un entrar i sortir, el Joan.
1: Final de curs, estem tothom igual.
0: Sí, sí, sí, sí. Mos heu preparat una sorpresa per avui?
3: Sí, és una sorpresa perquè vosaltres no teniu la informació.
1: De totes maneres, és una sorpresa relativa perquè fa tot l'any que anam avisant que això un dia passaria.
3: D'un des del primer dia.
0: Ah, que aquest examen?
3: Sí, nosaltres de tant en tant anàvem mollant a final de curs, a final de curs, hi haurà un examen.
1: Ja. Passa que no vos vàrem avisar que havíeu de 12 punts. Perquè aquí tothom va anar agafant punts, però...
3: Sí, bé, aquí
1: dia, aquí
3: bolis que corrien, aquí boligrafs que corrien. Però sí, vos hem duit un petit joc de preguntes i respostes.
2: Quantes n'hi ha?
3: Hi ha 12 preguntes,
2: sí.
3: Amb resposta A, B, C, i he dit que hem fet una adaptació curricular, d'acord? No vos assusteu.
2: Què vol dir això?
3: Vol dir que ho hem fet perquè qualcú ho guanyi segur.
2: Ok. M'agrada, idò.
3: No. Hem fet una adaptació curricular, vol dir que hem fet les preguntes adaptades en els nostres alumnes que...
0: I els nostres alumnes són nosaltres.
3: Que sou vosaltres.
0: Celestí, en Miquel, en Xisco i jo.
3: Exacte. I aquí he enduit un àbac que és per anar posant els punts i podeu triar les coles que vulgueu. Si no vos poseu d'acord de manera assembleària, la cançó triarà i toqui el que és el que toqui. I no, ningú se pot enfadar. Però crec que en Xisco ha dit que ell té bula papal perquè...
2: No, que tingui bula papal, però jo vull el color taronja, que m'agrada, toqui el meu company, poden triar-ne un altre.
1: També hem de dir que quan hem començat a dir això de s'ha de triar color, l'únic que era, i per això vos ha passat davant, era en Xisco.
2: Gràcies, estimades, que quedi constància. I hi ha 12 fitxes.
1: No, però vull dir, comptant que ningú les encertarà les 12 amb exclusiva, per tant,
0: no,
1: moment d'anar-s'hi,
0: farem...
1: deixarem de
0: comptar. Que se nota que sou mestres, menjo... que sou
4: no desconfieu d'en Xisco, que sempre guanyo.
3: El que farem serà fer una pregunta a cada un i si no encertau, passaran al següent.
1: Sí.
3: Una pregunta
2: home, pensava que t'havien de contestar totes.
3: Ah, voleu fer-ho així a lo bruto?
2: No. Sí, nosaltres estem acostumats i apuntarem d'això unes 12 un paperet i aixecarem perquè no hi hagi trampes i direm A, B, C o D.
3: Ah, d'acord, és fantàstic. Molt bé, molt bé.
4: Xisco vol guanyar.
1: En Xisco vol guanyar.
2: No és que vulgui guanyar, però troc que hem de concursar.
3: Molt bé, tots.
1: Però mira, anem d'un amb un perquè si no, la Marina i jo molt farem un embull.
3: Posar música de concurs i triar en colors.
0: Toni, mos posa un pot de musiqueta. Ah, ja ho tenim. No sortirà ningú perquè només són naltros.
3: No, ja sortiran les senyores de les plomes.
1: Ja els tenim tots aquí asseguts. Els nostres ballarins amb plomes.
3: Molt bé.
1: Mira, el que podem fer és, en el paper, vos feis tres partions A, B i C. I aneu aixecant. I així llavors et serà un vot secret.
2: Només són d'ABC.
1: ABC, no hi ha més opcions.
3: En Xis, quan dic que vols ser taronja i els altres vos és igual...
4: Sí, no s'han triat, jo.
3: Mirem per ordre. Verd, vermell, blau.
0: Blau, molt
3: vinga, d'acord. Està preparat?
0: És a dir, que en Miquel és verd, en Celestí és vermell i jo som blau, i en Xisco és taronja.
3: I en Xisco és taronja.
0: Molt bé.
3: D'acord.
1: Que ja no me'n recordaré, ja.
2: Perquè jo me centri. Això ha de ser com una subhasta. Hem d'aixecar el paper i hem de dir C...
1: Exacte. Però no has de dir res perquè te copiaran i no vols que te copiïn.
2: Exacte, però han de fer giro sense dir res i vosaltres direu...
3: I que sàpigues que en Bonoteu no hi ha premi per tots per participació.
1: Ah, no, perquè se mor d'acusant tot l'any de que som uns buenistes.
3: No, hi ha un premi pels que guanyi i un premi pels que ho faci pitjor.
2: Per tant, hem de quedar en els extrems.
1: Sí, la mediocritat no s'oprimia.
2: Només vull saber, els premis paguen la pena?
1: Te puc dir que el premi per la persona que guanyi se va triar expressament per els meus ajudants personals, sabedors de a qui anava destinat.
2: Ja me vaig venir que serà un collar de macarrons. Però bé, allò important
3: és
2: guanyar.
3: Participar.
2: Exacte.
3: Doncs, tots preparats?
1: Sí, la frase tan poc pròpia d'en Xisco Nadal.
3: Bé, la primera pregunta és molt fàcil, d'acord? Per favor, per començar. Si un infant mos fa una pregunta i no sabem quina és la resposta, li poden dir A, demana-li a la mestra, B, demana-li a ton pare o a ta mare, C, no ho sé.
0: Com et si un infant no sap una cosa?
3: Si un infant me fa una pregunta i nosaltres no sabem la resposta d'aquesta pregunta,
0: d'acord,
3: li poden dir, escolta, li demanes a ton pare o a ta mare?
1: No.
3: Perdó, li demanes a la mestra? Bé, li demanes a ton pare o a ta mare i sé, li pots dir, no ho sé.
0: Ja podem aixecar?
3: Sí.
1: Ja podeu aixecar. Ah. Ara ja no me'n recordo qui era qui, espera't.
4: Jorbert.
1: Un,
0: Miquel ha posat la C, Celestia ha posat la A, en Xisco la C i jo també la C.
3: Tots.
1: Hi ha hagut un canvi. Molt bé.
3: Tots
2: no,
3: C.
2: No, no, jo tenia la...
5: Sempre és de bona vostra mestra,
4: quan
5: no?
4: Heu, quan heu mogut, és color verd, quan jo dic que és color verd.
2: No.
4: Ha canviat de resposta, ja l'he vist.
2: Esperau, jo tenia clar que era ser perquè si una cosa deies és que ser mestres no sou infal·libles i no ho podeu saber tot.
3: Així m'agrada, fem punts.
0: Hem de poder dir que
5: teniu...
0: No,
5: però demaneu la mestra, si ho demana la mestra i la mestra no ho sap, llavors rebota cap a casa, no ho ha sabut la mestra.
0: No, és que no has entès anunciat, és que cadascú s'ha...
5: És que jo anava d'oient, fins ara no havia xerrat perquè no tenia ni micro.
2: Jo a partir d'ara crec que l'he de dir clar, lo de saber ser, perquè veig que m'he emboeat i no m'agradaria perdre un punt perquè...
5: Perquè no vas al cap.
1: Ja anem en riu.
0: Li poden dir, no ho sé.
3: Li podeu dir, no ho sé.
0: I no passa res.
3: I no passa res.
5: Jo sé que era no ho sé.
3: En cap cas, no t'espolsar les culpes ni les responsabilitats cap a ser mestres, que és suficient tenir.
5: Per això he votat.
0: Segona pregunta.
1: Segona pregunta. El cantant Maluma va aturar el seu espectacle per confrontar una mare que havia duit el seu bebè en el concert. Però, segons l'OMS, sabem que els infants no han d'estar exposats a nivells superiors a A, 95 decibels durant més d'una hora. B, 100 decibels, però només de música clàssica. C, 85 decibels durant més d'una hora.
5: Això és molt tècnic, eh?
1: A, B, o C.
2: Però podria repetir.
0: Que difícil.
1: A, 95, sí. B, 100, però només de música clàssica. C, 85.
5: Això ho hem fet a classe.
1: Això ho hem fet a classe.
3: Això ho hem fet a classe.
2: Sí, però no sabia que anàvem a preinfilar tant en quantitats.
0: Ai, no sé.
5: Jo ho vull copiar, però no. No veig que
0: pogueu. Ja està, jo diré...
1: Perdona, ai, estimada, diant quina llàstima que no ho pogueu veure per un forat.
2: Un moment, A, 90.
1: A, 95.
2: A, 95.
1: B, 100. C, 85.
0: Va.
1: Perdó, B, 100 de música clàssica, concretament. Tenim una, dues, tres A's i una C. No més ha puntuat, no, Margalida.
3: Margalida. Molt bé que escoltava, no, Margalida.
0: Estava atenta jo. 85.
5: 85.
2: Pues troc que la 11 s'equivoca. Ja està.
3: Que hauria de ser 100 música clàssica.
2: No, hauria de ser 95. Toques nins.
3: Clar.
1: Els estem mal avançant.
2: Llavors venen problemes d'audició.
3: Tranquil, perquè ara podràs recuperar un poquet. El passat Nadal varen donar un llistat a diferents tipus de jocs per fer a casa. Quin dels següents tipus de jocs no, repeteix, no, forma part d'aquesta llista? Perquè no existeix. Ah. Mos ho hem inventat. A, joc heurístic. B, panera de tresors. C, mons oberts. Quin no existeix, no és real.
2: Podria repetir?
5: Sí, sobretot la primera opció.
3: A, joc heurístic. B, panera de tresors. C, mons oberts.
2: Ok.
5: Jo fins ara només he votat. Ah,
1: cares de superfacció.
0: Ai, no me'n recordo.
3: A, joc heurístic. B, panera de tresors. C, mons oberts. N'hi ha una que no existeix.
1: A, C, C.
5: Jo per ara he votat A, sempre.
0: Mons oberts.
1: Celestina, millor com ven a canviar d'estratègia.
3: Només existeix en els videojocs, mons oberts.
2: La panera de tresors, jo ara fris que sigui Nadal.
0: Jo la panera de tresors sí que me'n recordava. I els jocs heurístics me'n recordo però no sé què són.
3: Però vas fer molt bé, però t'has quedat en el concepte.
1: El manco t'ha sonat.
3: T'ha sonat el nom.
1: Això era per lo que servien els exàmens tipus test. Això no me sona, fora.
0: Que són jocs heurístics, un segon?
1: És que representa més experimentació amb materials que no són de joc. Ah. És a dir,
3: pinyes, pals, macarrons.
0: D'acord, gràcies.
2: Déu meu.
1: Pregunta número 4. Per desembre, varen xerrar de tendències i modes virals entre les famílies. Afaitar-se la barba i veure la reacció de l'infant, tirar-li la cara un tros de formatge... Un d'aquests reptes era el Flip Challenge. Què és el Flip Challenge? A, canviar-se els infants entre dues famílies a sortir de l'escola sense avisar per veure la reacció. B, dos adults de genolls, un infant enmig dels dos, i se tracta d'amb un joc de braços fer que faci voltes verticalment lo més aviat possible. C, canviar-li de lloc totes les coses de la seva habitació a l'escriptura. M'encanten totes, eh? Vull dir, no sé si són totes, totes reals, però totes podrien ser sòcia correcta.
2: Aquest dia segur que no vaig escoltar tant com jo m'ho pensava. I, no, crec que heu fet lo que passava a la facultat, que heu mirat els vostres guions, però no vàrem arribar en aquest punt.
1: Sí, vàrem arribar en aquest punt, perquè jo no coneixia això fins que se va fer aquest guió.
2: No m'agradaria haver de repassar els àudios per impugnar aquesta pregunta. Podríeu repetir, però? Flip Challenge.
1: Flip Challenge. A. Canviar-se els infants entre dues famílies a la sortida de l'escola sense avisar per veure la reacció. B. Dos adults de genolls, un infant enmig dels dos, i se tracta de, amb un joc de braços, fer que faci voltes verticalment el més aviat possible. I C. Canviar-li de lloc totes les coses de la seva habitació a la criatura.
3: Haurem de començar a fer un compte enrere. Mm.
1: Tenim C, B, B...
0: I C, jo també.
3: Preparats?
1: I puntuen...
0: Ah, mira!
1: En Xisco Nadal.
2: Sí, senyor!
5: Com pot ser?
1: I has mogut una mica.
0: Avui ha de ser...
1: Sí, també, també.
0: Saber...
5: Per tant, era...
3: Per tant, era...
1: No.
2: Clar, és que en Junc té sa lleta tan petita...
5: Fer-lo girar verticalment a molta velocitat.
4: Faig imposta per poder dir la resposta bona.
1: Per poder impugnar.
0: Això penso vaig, no me'n recordo.
3: I varen xerrar que els metges deien... Els metges deien que el que podies provocar aquí era males a cervicals dels infants.
1: I una lesió cerebral, segons la data de la criatura.
3: Exacte.
5: Jo m'aparé més divertit girar de dalt a baix l'habitació.
3: Home, jo que enviar els dispares sense dir-li res.
1: Sí, aquesta m'ha agradat especialment. Crec que no se fa, però també m'ho pareix a
3: sensar
1: de formatge.
3: Sí, sí, sí, a sensar de formatge.
0: Molt bé, cinquena pregunta. No sé si t'intentem de fer-les totes, eh?
3: No passa res, si no, vos ho quedeu per casa. Una secció parlaven de criança respectuosa i vàrem veure diferents tipus de criança. Quins són els tipus de criança? La A seria autoritària, permissiva, democràtica. La B, dictatorial, permissiva, democràtica. I la C, autoritària, permissiva i assembleària. Varen xerrar de tres estils de criança. Tres estils de criança.
2: Ho ha anat, en un altre cas, viu les dues.
5: Repetim.
3: Tres estils de criança. Quin d'aquests tres paquets és el bo? La autoritària, permissiva i democràtica, saber dictatorial, permissiva i democràtica, i saber autoritària, permissiva i assembleària.
5: Autoritària, permissiva
1: no, i assembleària. Llegint les preguntes amb estar més neutral del món.
5: I la primera?
1: Però sense donar gent de pistes.
2: T'he de dir que ha parlat totes. També t'he de dir que està poc útil aquesta pista.
1: Sóc jo que l'escolta sabent la resposta.
0: Sí.
2: T'anava a dir?
3: Una seria la autoritària, la permissiva, la democràtica... la dictatorial, la permissiva, la democràtica i l'autoritària, permissiva i assembleària.
2: Bé, no ho sé.
3: Bueno, oh, sorpresa!
1: Espera.
3: Oh, però si ho han adivinat tots, com pot ser?
2: Clar, fia't, és que si has d'ajudar, ajuda bé. No.
0: Opció A, com era?
3: Autoritària, permissiva i democràtica. Home, dictatorial i assembleària.
5: Assembleària no.
0: Home,
2: assembleària. Era molt de hippie. Jo aquesta l'hagués comprada.
3: Jo aquesta l'he posada per tu pensant que me diria ser de cap manera assembleària. On sabim mai.
2: Jo és que ara ja tinc, com me passa com a la selectivitat, ja tinc tots els punts mesclats dins del cervell i a mi ja tot me sona bé.
1: Pregunta número 6. Per resoldre conflictes a l'aula, les mestres molt sovint utilitzam A. Les pràctiques d'autoresponsabilitat. B. Les pràctiques restauratives. C. Tila i valeriana. A, B o C.
0: Quina utilitzeu? Quina és correcta?
1: Pràctiques d'autoresponsabilitat, pràctiques restauratives o tila i valeriana.
4: Així és com ho miro.
2: No, ja la tenia posada.
1: No, és que vol mira, sense l'estir, que no sap. Ni pan ni gent per volia
4: si
1: prendre.
4: Jo ja no piu vale.
3: Massa greu se l'estir.
0: No, al final ha posat
1: bé.
5: Sí.
1: S'ha copiat pot discretament dels seus companys.
5: Què te pensaves que havia posat?
0: Restaurativa.
3: Pràctica restaurativa. Molt bé. Menys molt de temps en aquesta. Què és el sharenting? La necessitat de les famílies de compartir les fotos de les vacances de Disneyland amb la sopada d'amics, la pràctica de pares i mares de compartir xarxes socials i plataformes, fotos i vídeos d'infants, o la tendència a compartir a plataformes diferents estils de criança. El sharenting és compartir les fotos de Disney que has fet del viatge que has fet amb els teus infants en els dinars de família, el B seria compartir a xarxes socials fotografies i vídeos, o el C seria compartir diferents estils de criança.
1: I, per un moment ha prescut que hi hauria unanimitat, però no.
0: Ah, et bé.
1: Molt bé.
0: Hem encertat.
2: Et sap bé?
5: Jo no.
2: No era tipus de criança.
5: No.
2: Drama.
0: No. Ara farem com els concursos de veres. Queden 4 minuts de programa. Hem de repassar marcadors. Hem de fer una pausa i després la final. Com estan els marcadors? Amam.
1: Aquest marcador et són com d'una tristó.
3: Però diria que és que va davant de tots és la Maria Lida.
1: Perquè ets l'una més aplicada.
3: Perquè ets més aplicada.
1: I perquè ha estat la nostra constant.
3: Aniria en Xisco... Després hi ha Miquel i
1: Celestí.
5: Que som els de res.
2: Però en Celestí ha fet allò que poc.
4: Que se va seure de res.
5: És de res que vaig arribar.
0: Fem una pausa i final d'aquest concurs, de final de curs.
6: IB3 Ràdio és participació.
7: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
8: ¿Anda, quién?
7: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
8: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
9: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
10: Primera pregunta que fem sempre. Si tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
11: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
12: Si a tu te dic pinta,
13: mur, portada.
14: Si a tu te dic gra,
15: que te venes cap primer de tot.
16: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Molt bé, Marines, mos queden 2 minuts i mig.
2: A l'Odona tens de fer-ne 2, per favor.
3: Vinga. Vinga. Sa 12 vols fer.
1: Vinga, jo faig sa 12, que no t'havien a tu. A una secció varen xerrar del cost econòmic de sa criança. Ses famílies mallorquines de mitjana destinen A, el 37% del seu sou a criar els seus infants. B, el 45% del seu sou a criar els seus infants. C, el 25% del seu sou ha criat els seus infants.
0: Uf, no me'n recordo.
1: 37, 45 o 25?
5: 37.
2: Drama.
1: En Juncker Millennial hi viu a dins 25. Un estat de desengany amb el món. La meitat del sou per les criatures.
5: 45.
2: Ara, això que està dient... Uf. Sí. Estic en tu. Perdó,
4: jo, com que nosaltres no hem votat, canviaré.
2: Podria repetir.

0: Dali, que...
1: A,
0: de puntuar.
1: Aniversari Waldorf. B, aniversari Montessori. C, aniversari Regio Emilia. A, Waldorf. B, Montessori. C, Regio Emilia.
2: Però, que celebren aniversaris.
1: Sí, ah, tipus d'aniversari. Tipus d'aniversari.
3: Què vol dir tipus d'aniversari?
1: Hi ha escoles que celebren un tipus d'aniversari que té un nom concret.
2: Ah, Waldorf, què més?
1: Aniversari Waldorf, aniversari Montessori, aniversari Regio Emilia. Mm. Oh.
2: Que votau?
0: Votau!
4: Està acabat de discreció, no Celestí, és ara de cop ja. Sí.
2: Jo és que no conec. És aniversari que no conec.
5: Bé, quina era la resposta correcta?
1: La resposta correcta
3: Montessori.
1: Era
3: Montessori.
5: És a dir que heu
2: fet de res.
1: Has de copiar més els companys.
2: Ja he fet de res.
5: Gràcies, Marines. Ara recollirem el diploma.
1: Ara recollirem els premis.
5: Una abraçada, fins la setmana que ve. Nosaltres tornem demà. Gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
7: Bon dia. El fill de la Paca, Eli Coa, ha passat avui hora baixa a disposició judicial als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya. Allà es troba la nostra companya, Clàudia Maillo. Clàudia, continua els jutjats?
8: Doncs sí, Eli Coa continua aquí a hores d'ara. De fet, ha arribat fa 15 minuts als jutjats de Via Alemanya, a Palma. Ha passat a disposició judicial, com dèieu, avui hora baixa, després que hagi estat detengut per assaltar l'Hospital Son Llàtzer amb una pistola i provocar el pànic. Això ha passat a primera hora del matí, quan el fill de la PAC ha entrat al centre cridant i mostrant l'arma per intimidar el personal. L'incident ha obligat els treballadors a amagar-se i ha paralitzat el servei d'urgències i després de l'assalt l'ICO ha fugit amb cotxe cap a Son Banya, on la policia l'ha interceptat després d'una persecució. Dins el vehicle hi han trobat una pistola plena de sang i el detingut presentava ferides als braços i també conduïa sense carnet. La policia ara investiga si el cas està relacionat amb un tiroteig previ al poblat i per tot plegat l'ha detingut com a presumpte autor d'un delicte de desordre públic, tinença il·lícita d'armes i contra la seguretat viària.
7: Gràcies, Clàudia, per aquesta informació de darrera hora, com dèiem, als jutjats de Palma de l'Avinguda Alemanya. I en aquesta hora hi ha retencions i trànsit lent a l'autopista d'Andratx i a la via de cintura de Palma. Per conèixer amb més detall quina és la situació en aquestes i d'altres carreteres de les illes, connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanàs, bon dia.
9: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment fa un tràfic lent a l'autopista d'Inca, a l'autopista de Polígono de Son Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura davant les complicacions habituals de l'autopista del cementeri fins a l'autopista de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. També trobaran retencions a l'autopista de Llumalló, a l'altura de la rotonda flotant del Port Ixol, fins a l'altura de sortida, cap al polígon on són homes en sentit Campos, i per acabar feia retencions a l'autopista d'Andratx, a l'altura de sortida de Portal Nous, fins a l'altura de l'incorporació, cap a la via de cintura, i en túnel de Llanova en sentit Palma. Això cap al moment, bon dia.
7: Gràcies. Des de la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanàs, per aquesta informació de servei. Més qüestions perquè les agències de viatges de les Balears denuncien problemes generalitzats en el sistema de validació del descompte de resident per viatjar. Unes incidències que asseguren es repeteixen des de fa aproximadament 6 mesos.
10: Segons l'Associació Empresarial d'Agències de Viatges de les Balears, Aviva, les errades impedeixen, en alguns casos, verificar automàticament la condició de resident durant la compra de bitllets. El president de l'entitat, Pedro Fiol, explica que el problema es deu a incidències en el sistema que connecta les companyies aèries amb el Ministeri per comprovar telemàticament les dades. Això obliga molts de passatgers a acudir amb més antelació a l'aeroport i acreditar presencialment la seva residència abans d'embarcar, fins i tot quan no han de facturar equipatge.
11: Tenim una borsa important de residents que moltes vegades no tenen la certesa si han de mostrar o no aquest descompte resident que s'obté des dels ajuntaments. Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident, un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
7: En qualsevol cas, pels que queden a les illes, l'AEMET vaticina que passaran calor en temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana. Dia 21, recordem, deixem enrere una primavera que, segons l'agència estatal, ha estat especialment calorosa, amb màximes de més de 35 graus. D'aquí que l'estimació fa...

0: pensar que es mantendrà la tendència. Amb aquesta informació hem arribat a les 6 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui toca arquitectura a l'Aviador. Continuem parlant de projectes estratègics i també literatura amb una autora molt adaptada al cinema. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: L'arquitecta Cristina Llorente ens parlarà avui del projecte de regeneració de la platja de Palma, finalista del Premi d'Arquitectura 2026. Míriam García i Victòria Fiol, responsables del projecte, ens hi explicaran els detalls. Després, la llibretera Maria Cueneta ens acostarà a la figura de Edith Wharton, és l'autora de La edat de la innocència o De la casa de la alegria, entre d'altres novel·les. I per acabar, les activitats d'estiu de la Biblioteca de Porto Coloma, Maria Antònia Bordó, i abans, però, també ens acostarem a un concert que se farà demà a l'església de Sant Nicolau de Palma amb veus infantils i juvenils de barriades com Songoleu de Palma.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, i Betres Ràdio.

I ja dèiem avui al Paisatge Invisible parlant del projecte de regeneració de la platja de Palma que ha guanyat el Premi d'Arquitectura 2026 que atorga el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.

0: 6 i 28 minuts, continuem a l'Aviador. Vos parlarem ara d'un concert a Mònica que tindrà lloc demà a la Iglesia de Sant Nicolau de Palma en ressonàncies de talents.
1: De fet, així es actuarà també un cor amb nins i joves dels barris de Songotleu i de Pere Garau de Palma. Alguns d'ells en situació de vulnerabilitat o d'exclusió social. Coincideix tot això amb el desè aniversari de l'associació Crescendo que impulsa aquest projecte musical a les barriades. En Vicent Bausàs, el president d'aquesta associació Crescendo, que a més té com a lema educació musical per tothom, i això és el que podran veure demà mateix. Vicenç, com estàs? Benvingut.
2: Hola a tots, moltíssimes gràcies.
1: Contem-nos un poc tota aquesta tasca social, com s'ha veurà plasmat això demà?
2: Pues mirau, aquesta és una celebració de 10 anys d'aquest projecte que m'ho fa molta il·lusió perquè durant cada any, durant aquests 10 anys, hem format 50 nins, com veu dit, en risc d'exclusió social, molt d'ells, i amb una... Nosaltres sempre hem pensat que en el món de la música, i més la música clàssica, hi ha una barrera social, no? Hi ha una barrera perquè normalment la música clàssica és per un grup de privilegiats, com jo m'hi puc incluir, no? Però no és per tothom. I nosaltres intentem eliminar aquesta barrera a través de la música i de l'educació musical en els barris de Pere Grau i Sant Gotleu.
0: Vicenç, o sigui que m'estàs dient que heu arribat a 500 nins i nines
2: adolescents. Sí, aproximadament.
0: Una barbaritat, no? I després feis com una... Suposo que és complicat, no?, fer seguiment de tothom, no? Però teniu contacte amb la gent que va sorgint de cada any d'aquest projecte?
2: Sí, la veritat és que era un dels temes que teníem... que ens preocupava, no? Perquè nosaltres això se fa a una escola de primari, un CEIP, el CEIP són canals, Pere Grau, i clar, quan acabaven els projectes i de primari, pues, ja cadascú s'anava, no?, per seu compte. I ara el que estem aconseguint des de darrers anys són donar beques d'estudis musicals als alumnes més avantatjats i amb més talent i més compromís, no?, amb la música. I estic molt content perquè tenim una desena de músics que estan continuant la seva carrera de música.
0: Que bé, que bé. Quin és el retorn també de les famílies quan passen per aquest projecte? I veuen, per exemple, com passarà demà, no? Es veuen actuar, es veuen en acció, diguem, i posant en escena de qualque manera, o exposant o mostrant tot allò que han après.
2: És molt emocionant, perquè jo sempre me'n record, tinc un record molt guapo de quan vàrem actuar una vegada en l'Auditorium de Palma,
0: sí.
2: I veia les cares dels pares, no?, entrant allà, que molts no havien anat mai a un teatre d'aquest tipus, i era molt emocionant, i veure els seus fills damunt d'un escenari interpretant obres així, o tocant una orquestra, o cantant la coral, pues, és molt guapo.
1: Així que demà serà, com has dit, a l'església de Sant Nicolau de Palma. A partir de les 7, si no anem errats, entrades de franc, tothom que hi càpiga o que quan hi arribi encara hi hagi puesto i podrà anar. Quin repertori fareu, com serà l'acte i quant de nins participaran realment?
2: Pues mira, participaran uns 70 nins aproximadament, i entre la coral, l'orquestra de violins que tenim, i interpretaran un repertori molt variat, des d'obres de Mozart, de Bach, Corelli, Telemann, i, bueno, i a més començarem, ja dono una pista, començarem per l'enrevés, començarem, normalment se comença un concert de nins de menys nivell a més nivell, no? Nosaltres farem l'enrevés, mostrarem els alumnes més avançats, els que han continuat amb els seus estudis, al principi, i després anirem pues, cap als principis, no? El que els alumnes que estan començant enguany. I ja et dic, és un repertori molt variat, de molt de nivells, però molt xulo. Crec que a la gent li encantarà.
0: I conta'm una mica la feina de base, no? Perquè n'hi ha que canten, n'hi ha també que van a la pràctica instrumental. Com decidiu un poquet... clar, supos que feis com unes proves prèvies, qui està un poc més dotat per el vell, per la corda...
2: Claro, tenim uns, com uns filtres previs, no?, de la direcció del centre, pues, ja ens va recomanant quin tipus de famílies pues, li convé més o li aniria millor, no?, participar d'aquest projecte, i a partir d'aquí fem unes proves, i però bueno, intentant que no se quedi ningú fora, és difícil, però i després, ja t'ho dic, fem tots els alumnes tenen una educació integral, fan llenguatge musical, coral, orquestra, instrument, que es fos un conservatori, Pues igual, ben igual, les mateixes oportunitats que qualsevol nin.
1: Que bé, idò, això de mal, etcètera. Entenem que només en les famílies dels nins ja estarà tot ple, però hi ha possibilitats d'anar a veure també l'assaig general, tal vegada?
2: Bé, a les 5:30 farem un assaig general a Sant Nicolau, però jo crec que hi cabrem, sí, hi cabrà bastanta gent i per això vull convidar tothom, perquè volem donar visibilitat en aquest projecte, i tothom que li agrada la música i estima la música, l'educació musical, i pensa que és important per la cultura i per el futur dels nostres nins, i pues, crec que és un bon acte assistir i veure el que feim.
1: Idò, ja ho heu sentit, hi haurà també participació de la coral i l'orquestra d'aquest projecte, juntament amb corals de diferents edats i diferents ensembles de l'Estudi Bauçà, que és allà on també imparteix classes, amb Vicenç, que és el director de tot el projecte, que agraïm moltíssim us hagi dedicat aquests minuts el dia abans, que sempre aneu molt enfeinats. Que sigui tot un èxit demà a partir de les 7 a l'Iglesi de Sant Nicolau a Palma. Vicenç, moltes gràcies i enhorabona per aquest projecte. Un dia haureu de venir amb alguns d'aquests lots tan,
2: hombre,
1: amb tant de talent.
2: Sí, vos prens la paraula, vendrem segur. Gràcies a tots i vos esperant demà.
1: Gràcies.
0: Bon dia. Moltes gràcies, Vicenç.
2: Gràcies, que vagi bé.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
6: si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur, portada,
9: si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenet.
11: Sí, 36 minuts. Edith Wharton és l'absoluta protagonista de la nostra secció de llibres d'avui.

0: Maria Cornet, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, una autora que se la defineix com a clàssica, música clàssica en aquest cas d'Elmer Bernstein, un dels grans compositors del segle XX, però... Bé, i aquesta banda sonora que t'he posat és de la pel·lícula L'edat de la innocència, adaptació de la novel·la de Neddy Wharton. Hi ha dues versions, jo només coneixia una, la de Scorsese, la música pertany a aquesta, però hi ha una altra anterior, o sigui que... I després en parlarem, però és una autora molt adaptada al cinema.
1: Sí, això he descobert també.
0: Que bé.
1: I la veritat és que no m'estranya llegint els seus llibres, perquè són llibres molt... on hi ha molta imatge, on hi ha molta descripció, te pots... detalls, de tots els mobles... dels paisatges de cada arbre, de cada...
0: Cosa fàcil, els guionistes.
1: Sí, per mi sí.
0: Hi ha els directors de producció, directores...
1: Sí, hi ha els directors d'art, exacte. Sí. El que passa és que també, això per una banda, però per l'altra, en aquest sentit els hi posa fàcil, però no els hi posa fàcil en el sentit de que els seus llibres no solen tenir unes trames amb molta acció. Mm. Són molt de psicologia dels personatges, hi ha molt diàleg intern, i totes... se passa a través de mirades, de subtileses, no?
0: Silencis.
1: Exacte, silencis. Per tant, en aquest aspecte ho deuen tenir un poc més complicat. Però bé, si ho saben dur a terme, fantàstic.
0: Jo he vist, després en parlarem, però he vist mínim dues adaptacions, no, tres d'obres seves. Què t'ha atrapat, què t'atreu de Neddy Wharton?
1: Mira, Neddy Wharton ja l'havia d'un pic a calarà quan van xerrar de Nova York, i era un, L'edat de la innocència, pues, era un llibre que duia, que jo el vaig llegir bastant de casualitat, un moment d'aquests que necessitava un clàssic, perquè de tant en tant necessito un clàssic, igual que necessito mirar algo tipo
0: un clàssic a qual aferrar-te.
1: Exacte, igual que de tant en tant a nivell de cine o sèries necessito mirar una cosa tipo Bridgerton, saps? Les tacites, coses de tacites, tant tant.
0: Jo això no,
1: ja m'ho imagino. Clàssic,
0: sí.
1: Jo sí, i crec que bastantes dones de la meva generació tenen un poc aquest ple culpable. I...
0: No, conec molts homes que li agraden els Bridgerton.
1: Sí? Jo no en conec cap.
0: I el... Sí, sí.
1: Ah, mira, jo ja no en conec cap. Bé, qüestió que un dia que necessitava un poc això, m'ho vaig trobar, però algo, bé sí, però llegit, em vaig topar amb L'edat de la innocència, i que està traduïda en català, que hi ha poca obra de Neddy Wharton traduïda en català, i aquest sí, tant per Viena com per L'Indòmito, que L'Indòmito té una portada preciosa, i res, i me'l vaig llegir, m'ha agradat molt i m'ha quedat pendent, i ara fa poc n'he llegit un altre que se diu Una dona soltera, és un llibre d'aquestes, en el seu moment no se va publicar com a llibre, sinó dins un recull, no? Perquè ella, a part d'escriure novel·la, també escrivia molt de contes.
0: També s'ha adaptat.
1: Exacte.
0: La solterona es va dir en castellà.
1: Bueno, també s'ha adaptat.
0: Tradueixen els títols de les obres com volen, però... Sí, i el millor de tot és que jo la record perquè, perquè si me dius una actriu de tots els temps, jo t'he dit Bette Davis.
1: Val.
0: I La solterona està protagonitzada per Bette Davis.
1: Ah, mira.
0: I crec que he vist totes les pel·lícules de Bette Davis.
1: Ah, mira. Uac, està munint moltes coses, que bé.
0: Sí, Bette Davis és per jo la grande, entre les grandes.
1: Ostres. Idò, mira, idò, això, una dona soltera que l'he llegit ara fa poc. I vaig pensar, idò, vaig a dur un Neddy Wharton a galerada, perquè és una autora que, és a dir, és coneguda, sí, coneixes un pot de la literatura, però no és una Virginia Woolf, no? Que són de la mateixa època, és a dir, no és una persona que estigui dins el cànon universal, de manera que tothom s'hi apropi, i crec que bueno, que menys canvia una mica, perquè és un autor super, super especial i recomanable, a part de la seva literatura, que bé, és a dir, ella era una membre de l'aristocràcia novaiorquesa del segle XIX i el que fa és retratar-la, però la retrata des d'un lloc molt crític, des d'una mirada molt feminista, tot i que ella rebutjava moltíssim aquesta paraula i aquest moviment, era antisufragista, però això ara hi anem, de com el matrimoni és una presó, la maternitat és una presó, de com no té per què saber-ho, diguem, però que ho pot ser, i sobretot ho és dins una societat amb unes regles tan marcades i on unes famílies regnen i on per tenir, bueno, on hi ha una idiosincràsia de poder entre famílies, i per tant se sap molt bé què fer quan, vull dir, aquí hi has de molestar i aquí no, diguem, i on s'evita l'escàndol a qualsevol preu, però hi ha un escàndol, pot ser coses molt petites, eh? No és enamorar-se d'un altre ni quedar-se embarassada fora de matrimoni. Un escàndol pot ser haver anat a ballar a un club un ball de saló amb gent que no es forma part de l'aristocràcia, saps? O cartejar-se amb qualcú que, unes vides molt, molt observades, molt limitades, no? I els seus personatges sempre, manco fins el que jo he vist i per el que ara m'he informat per fer el programa, cerquen una mica poder viure la seva vida tot i estar dins d'aquesta societat tan estreta de mires i tan controlada. I alguns d'una manera més conscient, per exemple, l'edat de la innocència, les històries que un home que és un jove d'aquesta societat ha trobat la seva esposa perfecta per tenir tothom contents i a ell també li agrada i tot, i quan s'està a punt de casar amb ella, arriba una lota que ha estat visquent per Europa, que s'ha divorciat, s'ha separat de l'home amb qui s'havia casat i torna als Estats Units, i clar, és una dona super, molt bohèmia, molt, molt oberta de mires, ella sí que se'n va a ballar amb els burgesos, i ell en queda fascinat. I no passa res, simplement aquest home s'enamora d'ella, però no arriba a passar res, però ell l'acompanyam a la seva... en el seu escàndol interior, m'explic?
0: La seva pertorbació, no?
1: Exacte, la seva pertorbació d'estar fent una cosa que si se sabés, bé, està sentint una cosa que si se sabés el deshereden. Uh-huh. No? I això, ella té aquesta vida, és a dir, retrata aquesta societat des d'un lloc molt crític, tot i que després també té literatura de viatges, perquè és una dona que va viatjar molt. Imagina't que en una vida va travessar l'Atlàntic 66 vegades.
0: Wow, tio.
1: Perquè vivia entre Nova York i França, però 66 vegades, a un moment on no hi ha avions, entenem,
0: sí,
1: comercials.
0: Sí, sí. Quina barbaritat.
1: És una barbaritat.
0: Quines travessies, eh? Devia ser una bona navegant, també. O potser no podia pagar però... grans capitans i mariners.
1: Sí, ella era molt rica. Ella era d'una fortuna, era molt rica. Se casa amb un aristòcrata que li és infidel repetidament, que se gasta la seva fortuna en les seves amants, i s'acaben divorciant. Amb la qual ja veiem que, tot i que ella no se declara que no és sufragista i que no és feminista i tal, ella se divorcia. També en el final del matrimoni és infidel, ja que, bueno, que li han d'anar a dir si ell ha estat tot el matrimoni, no? Però amb un home que és bisexual, i ella després té dos romances amb dues dones, una cantant d'òpera i una poetessa. Viu també amb això molt viu de escriu i guanya dobles en l'escriptura, que això no era habitual. L'altre dia xerrant de Jane Austen, que no va guanyar, però a part d'això també era molt reconeguda per la seva passió per la decoració i el paisatgisme, i aconsellava la gent en aquest aspecte.
0: Una dona fascinant, en tot
1: una
0: cas,
1: dona, no? Fascinant. Quan hi havia la Primera Guerra Mundial, se'n va anar a França, va demanar, gràcies al seu contacte, es va donar permís per anar al front, i va agafar una moto i se'n va anar al front. I després va escriure sobre això, és com una reportera de guerra. Per tant, pues pot ser ella, ideològicament, se situava dins un lloc més conservador, però la seva vida, bisexual, divorciada, reportera de guerra, diu tot una altra cosa.
0: Totalment. Quina barbaritat. Quines obres destacaries?
1: Bé, jo saps que he llegit perquè és el que tal, però que són l'edat de la innocència i una dona soltera, però avui investigant me feia bastantes ganes una que se diu, ara potser no vendrà, però algo sobre Les làgrimes a la luz de la luna, una cosa així, i també Les hermanes Button.
0: Button, sí. La Recife, sí. Jo tenc... Juraria que l'he llegit fa temps, a la Recife, i que també està adaptada al cinema, que aquesta adaptació no l'he vista. I si parlam de més adaptació, en La Casa Alegria, molt, molt coneguda perquè bueno, hi ha del 2000. Hi ha dues versions, una que sortia en Gerard Lee Chaplin, que era una pel·lícula ja pensada per la televisió, un telefilm, i la del 2000 la dirigien de Terence Davis, que és aquesta l'he vista, i tinc un bon record d'ella.
1: Sí.
0: I així, per destacar d'altres, allò que t'he dit, no? Les dues versions de...
1: L'edat de la innocència.
0: La de Scorsese, que és del 93, l'interpreten Daniel Day-Lewis, Winona Ryder, que era aquella esposa perfecta que tal,
1: sí.
0: I Michelle Pfeiffer, que era un poc la que posava cap cara dalt, no? la vida de Daniel Day-Lewis.
1: Sí.
0: I n'hi ha més, però aquestes serien les més
1: destacades. Aquestes són les que destacaries, no? Sí, en català només hi ha publicat Madame de Treimes, Una dona soltera, El dia de cap d'any, L'edat de la innocència, el que us he dit, dues edicions, i Escriure ficció, que això és més un assaig.
0: Un assaig, no? I llibres de viatge els tens referenciats?
1: No els tenc referenciats, no.
0: Serien viatges... Bueno, així com se va moure, podien ser tant per Estats Units com per Europa.
1: Per Europa, sí. Ella segur que era, adorava Europa i bé, ja ho veiem, perquè va decidir creuar 66 vegades l'Atlàntic i, a part, va morir a França. Uh-huh. Tenia propietats a França, etc. En aquest llibre d'una dona soltera també explica molt com sa gent, com els americans, un moment donat, aristòcrates, òbviament, rics, han de fer el seu gran tour europeu, no? Que és una cosa que crec que de qualque manera segueixen fent.
0: El gran tour, sí. Mm. Sí, ha canviat una mica.
1: És a dir, ara no ho fan els aristòcrates, exacte. No? Ara ho fan quan han acabat la carrera, quan s'han doctorat, o quan... No?
0: Jo pel sud-est asiàtic m'he trobat molt de francesos, sobretot franceses, fent aquest gran tour d'un any, bueno, o sis mesos, allò que l'economia també
1: li permeti.
0: No? Però si és en acabar, s'agafen com un any sabàtic abans de començar allò que vulguin estudiar, i sí, m'he trobat relativament recentment, vull dir que...
1: Sí, és una cosa, sí, bastant habitual. Aquí pot ser no tant, però
0: tu
1: en
0: no
1: molts països d'Europa... No. No, vaig anar directe a estudiar.
0: Molt bé.
1: Però ho trobo una bona, sí.
0: I a més, admirada per Hemingway i Scott Fitzgerald, per exemple.
1: Exactament. És que són contemporanis, i és això, m'ho recordem d'ells, no? I ella no, quan ella, bé, no tant, va ser la primera dona de guanyar el Premi Pulitzer, el 21. També va ser la primera dona en rebre un doctorat honorífic de part de la Universitat de Yale, el 23, i això és el darrer pic que ella va viatjar als Estats Units.
0: Clar.
1: I va ser, durant tres vegades, va ser candidata en el Nobel, que semblava que li donarien,
0: quan,
1: i en el final.
0: Clar, perquè abans sí que se feien com a candidatures o finalistes, ara ja no, ara ja directament,
1: no
0: i tu no saps, en teoria són secretes les deliberacions, no saps els noms que han corregut per aquella taula que se reuneix a Estocolm.
1: Sí, bé, t'he de dir, per ser rigorosa, que no sé fins a quin punt aquesta candidata tres vegades està damunt paper escrit, sinó que tres vegades el seu nom va sonar molt fort.
0: Va sonar molt fort.
1: Això és el que... Sí, perdona.
0: Molt bé.
1: Que les paraules són importants, sí. Res, jo les recomano molt si us agraden les novel·les d'època, però que damunt amb una mirada molt lúcida, zero reduccionista i amb una profunditat psicològica dels personatges que, bueno, d'envejar, la veritat.
0: I del que ve, Eddie Wharton, avui a la galerada. Gràcies, Maria.
1: A tu.
0: Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: 6:49, continuem.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre ses is.
5: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
6: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
7: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia. L'Aviador.

0: 9 minuts per acabar el programa, 9 minuts que dediquen cada dimarts a entrar o bé una llibreria o bé una biblioteca. Avui toca llibreria i parlar amb la Maria Antònia Bordoy, que no sé si estàs a Porta Colom, Maria Antònia.
1: Hola.
0: Sí, t'agafem a la biblioteca a Porta Colom. Molt bé, estàs dins la biblioteca també. Que bé.
1: Exacte, sí, en lloc de feina, sí.
0: Molt, bueno, hi ha llocs de feina... Jo trob que és dels llocs de feina més guapos que un pot tenir. Ja ho he dit moltes vegades.
1: Sí, ja ho pot dir. La ràdio és guapa, però la biblioteca està allí.
0: També.
1: Sí.
0: Mos, comences parlant dels clubs de lectura que teniu, no sé si en marxa o preparat. Ja en marxa, no?
1: Sí, bueno, tenim un club de lectura normal i corrent, que és que moltes biblioteques de la xarxa, bueno, totes les biblioteques públiques el tenen, però nosaltres tenim una cosa un poquet especial, que és una proposta que vàrem fer ara ja fa un parell d'anys i que sempre la tenim en marxa, que li van posar de títol Clubs de lectura a casa. Vale. Aquest és un projecte amb el qual vam guanyar un premi, el Premi Maria Moliner, que és una campanya d'animació a la lectura que fa el govern central des del Ministeri de Cultura, i vam encetar aquest projecte ja té 2 anys de rodada. I, bueno, si vols t'explico una misèria en què consisteix.
0: Sí, tant.
1: Hem volgut donar un caire diferent en el club de lectura convencional. Això són el lema d'aquest projecte, li vam posar lectures que van i venen. Un club de lectura a casa que té la intenció de ser un club de lectura autogestionat. Això vol dir que té unes característiques particulars, no? És un projecte en el que oferim unes bosses literàries temàtiques. Aquestes bosses contenen 5 exemplars del mateix títol, la mateixa obra, perquè els usuaris puguin muntar i gaudir d'aquest petit club de lectures en la seva pròpia llar, autogestionar-se i fixant entre ells. Aquest grup de 5 persones, o 3, o 4, o 6, de, segons el cas, el grup que sigui, és mateix estableixen la dinàmica, els dies de reunions, i el que més important, els extres, que deim nosaltres en el club de lectura, que els extres són, per exemple, les sortides, els soparillos, el té o en pastes, o el cafetet, el simple cafetet al voltant del comentari del llibre que s'està llegint. I precisament el que m'interessa és mostrar aquesta proposta, perquè ara que venen els dies més llargs, que tenim més temps i això, el club de lectura a casa, jo troc en una terrasseta, davant la mà, és que el nostre, bueno, és un pla, és perquè
0: és
1: els agrada la lectura, evidentment,
0: que
1: a nosaltres ens fa moltes ganes i tenim molta gent que hi participa. Verdaderament, tenim... Aquest projecte té una sèrie de títols, títols d'autors internacionals, títols d'autors, per exemple, per destacar uns i no marejar massa, també ens hem dedicat darrerament a constituir aquestes bosses literàries amb autors del nostre entorn. Per exemple, tenim un llibre, una bossa literària que està amb l'obra de na Olivia Lund, que l'estimem molt des d'aquí, l'enviem un beso, sí,
0: Corks,
1: tenim el club de lectura a casa.
0: D'aquí poc la tindrem també a l'aviador, perquè Anna Maria Cuenet, a la secció de la galerada, la convidarà i crec que la tindrem d'aquí poquet.
1: Ah, bellíssim, és un encant, Olivia. És usuari de la biblioteca de petita.
0: Sí,
1: i
0: bé.
1: De petita, sí.
0: Veus,
1: sí,
0: al final...
1: Sí, molt estimada.
0: Passes per la biblioteca molt sovint i acabes sent una bona escriptora.
1: Això és el que a nosaltres ens agradaria que fos, i la veritat que pensar-ho està molt bé. I si això... Si haguéssim tingut res a veure, pues, això
0: que
1: diu,
0: sí,
1: feina completa, o sigui que això ens agrada molt. I després, bueno, tenim ara l'estiu, perquè decididament la gent, ara que té més temps, i això la biblioteca sent un lloc idoni, no? Per venir a passar l'estona, perquè entre altres coses tenim un ambient refrigerat que avui en dia de vegades també s'agraeix molt. Bueno, ja s'hi ven també, és un lloc que cuido, la biblioteca.
0: Molt bé.
1: I també des d'aquí aprofitar-te tu per convidar que ara s'estiu a la Biblioteca de Sassínia de Porto Colom s'aboca totes els mesos de juliol principalment, s'aboca tota l'activitat cultural a Porto Colom i la biblioteca, com no podia ser d'altra manera, sempre volen contribuir i presentar les nostres propostes. Una d'elles és la visita en guany, l'any passat van tenir en Sebastià Alsamora i en guany convidarem a Maria Escales, que és la seguim en el club de lectura nostre, la seguim, ella és molt agradable, sempre està disposta a col·laborar amb nosaltres i enguany la tindrem aquest estiu, Anna Maria, i ja sí que xerrarem de tota la seva obra.
0: Que no és poca, molt bé. Queden 2 minutets, Maria Antònia, però te vull demanar, perquè sí. Marina Mònica Cas ha estat de viatge i, a més, per dues ciutats precioses com són Praga i Budapest, dues ciutats també molt literàries,
1: sí,
0: i que has aprofitat
1: sí.
0: per visitar qualque llibreria o qualque biblioteca, també.
1: Sí, vam estar a una llibreria que està en un centre comercial, una galeria, en una galeria comercial, una llibreria, però amb una quantitat de propostes, totes ordenadetes per gèneres, però molt vistosa, amb una oferta ingent de títols impressionant, tenia tota una paret plena, saps? Per exemple, com si fossin les galeries Velázquez, jo que sé, un poc antigua som, a la galeria nostra, o Geranis, imagina que des que entres d'una banda a l'altra, tens tot una paret de prestatgeries d'una banda a l'altra de carrer, només de literatura i de distints gèneres. I després vaig veure a la ciutat de Praga, vaig tenir la sort de poder entrar per la darrera hora, clar, jo imagina que jo passeig, aquest viatge el vaig fer en el meu amo i l'amo sempre me renya perquè em diu, ai, sempre està en la biblioteca. Sí, però m'ho vaig escapar, clar, perquè jo si vaig a una biblioteca jo m'ho passaria hores, però clar, no vull ser tan gorrera en aquest sentit dels temps que tenim comú de vacances. I bueno, vaig visitar la Biblioteca Nacional de la República Txeca i també que està allotjada, bueno, el que vulgui cercar informació, està allotjada en un claustre jesuïta, segon me'n record, perquè bueno, jo som molt desastre per noms,
0: sí.
1: Però aquesta biblioteca és, crec que tothom podria ser que la tingui en ment, és una sala que està

0: on referencia centenars de biblioteques i de llibreries. Venga, moltes gràcies.
1: Beníssim, un beso, gràcies,
0: per escoltar-me. Arriben les notícies, fins demà.
2: El fill de la PACA, Eliko, passa a disposició judicial després de ser detingut per un incident a l'Hospital de Son Llatge. Bon vespre, són les 7.
3: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
2: Està acusat dels delictes de desordre públic, tinença il·lícita d'armes i contra la seguretat viària per haver assaltat avui matí amb una pistola a l'hospital i haver provocat el pànic. Ha entrat cridant i mostrant l'arma per intimidar el personal, un fet que ha obligat els treballadors a amagar-se i a paralitzar el servei d'urgències. La policia investiga si el cas està relacionat amb un tiroteig previ al poblat de Son Banya. Tot d'una, connectarem en directe amb els jutjats de l'Avinguda d'Alemanya a Palma, on ha arribat fa poc més d'una hora per saber quines mesures judicials se li decreten. Això el dia en què un magatzem d'Eivissa prop del Bar Stop s'ha calcinat a Cala Aterida. És dimarts, dia 9 de juny, i la Conselleria de Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Arabí després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària. Victòria Morell, bon vespre.
4: Bon vespre. L'empresa mallorquina amb seu a Binissalem gestiona el volum més gran de menjadors escolars de Mallorca. Educació ha vestit els centres afectats amb una altra empresa. Avui s'ha recomanat a l'alumnat amb al·lèrgies i intoleràncies dur el menjar de casa, tot i que demà es preveu que els menús ja s'adaptin a tothom.
2: El Parlament continua la tramitació de la llei de vots per prohibir el vel integral en espais públics.
4: La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burqa i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular, mentre que els grups d'esquerres ja han votat en contra. La llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Teresa Suárez, del PSIP.
5: No es religión, es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
6: Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa. Importa si immigració, importa si islam.
4: Ara queda la presentació i el debat d'esmenes abans de la votació definitiva.
2: I les agències de viatges de Balears denuncien problemes generalitzats en la validació del descompte de resident.
4: Les errades impedeixen en alguns casos verificar automàticament la condició de resident durant la compra dels bitllets per internet. El president de l'entitat, Pedro Fiol, explica que el problema es deu a incidències en el sistema que connecta les companyies aèries amb el Ministeri per comprovar telemàticament les dades dels residents.
7: Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident, un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
4: Unes incidències, per cert, que es repeteixen des de fa aproximadament 6 mesos.
2: I d'aquí a una hora el Papa Lleó XIV presidirà una vigília a l'estadi olímpic Lluís Companys que es preveu multitudinària.
4: Abans es reuneix amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el pontífex, ha fet una crida a la unitat en la seva primera intervenció a Barcelona en un missatge en castellà i català.
8: Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església.
4: Avui han sabut que el papa i el cantant Bad Bunny es varen reunir ahir en una audiència privada a l'estadi Santiago Bernabéu, a Madrid.
2: I en els esports, la selecció espanyola femenina de futbol està a un pas del Mundial 2027. Xisco Ribas, bon vespre.
9: Bon vespre. Espanya necessita guanyar avui a les 9 del vespre a Islàndia per certificar la seva participació a la Copa del Món de l'any que ve al Brasil. A la convocatòria hi ha presents les 4 mallorquines, Cata Coy, Patri Jarró, Mariona Calentell i Lucía Corrales, i la selecció masculina ha guanyat per 3-1 al Perú aquesta matinada el seu darrer amistós abans del Mundial. En bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat els fitxatges de la base Morgan Green, internacional amb Jamaica, i l'escorta gallega Blanca Millán, procedent del Ferrol. A la primera FEP, Àlex Formentos, nou entrenador del Figo i Palma, i a la segona FEP, Josep Maria Barrocal, no continuarà el Clas Bàsquet.

0: Antoni.
1: Més esports quan passin uns minuts de les 7 i mitja. Que l'AEMET vaticina un estiu més càlid del que és habitual amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana.
2: Arrencarà dia 21 i deixarà enrere una primavera que, diu l'agència estatal, ha estat especialment calorosa amb màximes de més de 35 graus. D'aquí que l'estimació fa pensar que la tendència es mantindrà. L'AEMET preveu tres onades de calor, nits tropicals molt freqüents i més nits tòrrides.
1: Falten 12 dies per començar l'estiu. Veurem si es compleixen aquests pronòstics de que la primavera arriba en calor. Dani Capó, bon vespre. Quin temps ens espera per les pròximes hores?
3: Bon vespre. I si comentàvem que l'estiu apareixerà càlid, cosa que és bastant probable, com a mínim els pròxims dies no ho seran tant, perquè refresca. Avui ja hem notat una baixada de temperatures. Ahir teníem 35 graus de màxima, avui hem quedat en 30, i demà probablement quedarem per davall dels 30 a tot l'arxipèlag. Tot això per mort d'un passadís de vent de gregal, que demà encara bufarà moderat, per tant el notarem, sobretot a la meitat nord de l'arxipèlag, on també, per cert, la mà anirà més moguda que avui. Tindrem forta maror, per tant, atenció si volíem anar a les platges encarades al nord de Mallorca i de Menorca, perquè hi trobarem una situació una mica complicada. Després, quant a l'estat del cel, tindrem molt de sol, això sí, no canviarà gaire aquesta situació, just amb el permís de qualque interval de núvol prim.
1: Gràcies, Dani. I en cultura, avui parlarem d'un conte d'Alba Castellví que de ben segur interessa a grans i petits. Es titula Quan em dius que no, i ajuda a entendre el valor de posar límits i a ensenyar a acceptar la frustració. Una eina per utilitzar en família que permet entendre que les coses no sempre poden ser com ens agradaria. Escoltaran l'escriptora, serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic.
4: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Són les 7:06.

0: Helico, el fill de la PAC, ha passat avui a hora baixa a disposició judicial als jutjats de Via Alemanya Palma. Això després d'haver estat detingut per assaltar l'hospital de Son Llàtzer amb una pistola i provocar el pànic. Ha passat a primera hora del matí, quan ha entrat al centre cridant i mostrant l'arma per intimidar el personal. Per saber si ja s'han decretat mesures judicials al jutjat de Via Alemanya a Palma, i tenir la nostra companya Clàudia Mallia. Clàudia, bon vespre. Se sap ja quines mesures se li han decretat?
1: Bon vespre. Doncs ara mateix continuem a l'espera de saber aquestes mesures decretades a l'ICO. Ha sigut passades les 6 quan el fill de la PACA ha quedat en llibertat. El que sí que us podem explicar és que a la sortida dels jutjats de Via Alemanya hem pogut veure com diversos familiars, entre elles la PACA, l'esperaven. Recordem que ha estat detingut avui com a presumpte autor d'un delicte de desordre públic, tinença il·lícita d'armes i contra la seguretat viària, després que hagi entrat a l'hospital de Son Llàtzer aquest matí amb una pistola i hagi provocat el pànic. La policia l'ha detingut a Son Banya després d'una persecució, i dins el vehicle hi han trobat una pistola plena de sang, i el detingut presentava ferides als braços que, de fet, hem pogut veure aquí als jutjats quan a la seva sortida. La policia investiga si el cas està relacionat amb un tiroteig previ al poblat palmasà, i, com dèiem, seguim pendents, doncs, de les mesures que li decretin.
0: Gràcies, Clàudia. Tornarem a connectar amb tu tan bon punt sapiguem aquestes mesures. I la Guàrdia Civil investiga el conductor d'un vehicle accidentat el mes de novembre per simulació de delicte, lesions imprudents i abandonament del lloc dels fets.
2: L'accident es va produir a l'autovia d'Andratx quan el vehicle de l'home investigat va col·lidir contra un altre cotxe i va deixar greument ferits els ocupants. Posteriorment, l'home va abandonar el lloc de l'accident, i quan va ser localitzat pels agents va explicar que li havien robat el vehicle i que era una altra persona qui conduïa en el moment de l'accident. Ara s'enfronta a un procés judicial amb penes que poden arribar fins als 8 anys de presó.
0: I a Eivissa, un incendi declarat avui migdia que a la tarida del municipi de Sant Josep de Sa Talaia ha obligat a intervenir els bombers. El foc s'ha originat a l'exterior d'un magatzem.
2: Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat 7 bombers amb 2 autobombes. Les flames han cremat diversos materials i objectes emmagatzemats a l'exterior de la nau. El foc no ha arribat a l'interior del magatzem ni tampoc ha afectat la zona forestal pròxima. La ràpida actuació dels bombers ha permès controlar i extingir l'incendi en menys d'una hora.
0: I Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví. Ha estat després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària. Aquesta empresa mallorquina amb seu a Binissalem gestiona el volum més gran de menjadors escolars de Mallorca. Educació ha activat un pla de contingència per abastir els 33 centres públics afectats.
2: La conselleria assegura que en els pròxims dies es restablirà el servei amb normalitat i que a partir de demà es garantirà que els menús s'adaptin a tots els alumnes. Avui ha recomanat a les famílies d'alumnes amb al·lèrgies, intoleràncies o altres necessitats específiques que duguin el seu propi menjar de casa. Va ser durant una visita de control dilluns quan els tècnics de seguretat alimentària varen detectar diversos incompliments que afecten l'elaboració, la manipulació i el transport d'aliments.
0: La Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, considera que s'ha reaccionat bé aviat, ja que els centres afectats pel tancament de Can Araví han pogut donar servei de menjador a través d'altres empreses.
2: El president de la Federació, Miguel Ángel Guerrero, ha explicat que les famílies han estat comprensives, tot i que reclamen més inspeccions per evitar casos com aquests.
3: Entenem que s'ha hagut de donar una solució el més ràpid possible, però d'un dia per l'altre és difícil fer-ho fil per randa. Però entenem que no ha quedat alterat significativament el servei.
2: No és la primera vegada que Can Araví es veu implicada en incidències relacionades amb la prestació del servei de menjador escolar. El mes de març, l'empresa va haver de deixar la gestió del menjador del CEIP Puiget a Seuva arran d'una denúncia.
0: 7 i 11 minuts per la mare de política.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El Parlament continua la tramitació de la llei de vots per prohibir el vel integral en espais públics. La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra, Marta Puyalto, hi han votat en contra.
5: L'Esquerra hi ha votat en contra no perquè estigui a favor de l'ús del vel integral, sinó perquè creu que la iniciativa no persegueix realment eliminar un element que consideren sexista, sinó perquè creuen que, tal i com es planteja, és islamòfoba. Són Joana Gomila, de Més per Menorca, Marta Carrió, de Més per Mallorca, i Teresa Suárez, del PC.
6: Què s'amaga davall del títol de seguretat ciutadana en els espais públics? Senzillament, seguir estigmatitzant i odiant a segons quins immigrants.
7: El combatrem des del feminisme, no des de la xenofòbia, des de la igualtat, no des de l'estigmatització, des dels drets humans, no des de la por.
8: Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa! Importa si immigració, importa si islam.
5: La dreta defensa que el vel integral és incompatible amb la seguretat, la convivència i la dignitat de les dones i considera que la seva prohibició ajuda a combatre situacions de coacció i submissió. Per això, la llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Som Manuela Cañadas, de Vox, i Cristina Gil, del PP.
9: No es religión. Es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
10: Esta proposición de ley orgánica no prohíbe ninguna religión, no prohíbe ninguna creencia. No engañen. Prohíbe una conducta muy concreta.
5: Ara la iniciativa continuarà la seva tramitació parlamentària amb la presentació i debat d'esmenes abans de la votació definitiva.
0: La visita de la presidenta del govern a la recepció del Papa a Madrid ha estat objecte de polèmica durant la sessió de control al govern. Els socialistes han retat a Provenç les seves contradiccions, diuen, entre la defensa del missatge del pontífex i les polítiques de l'executiu.
5: Sobretot en matèria migratòria, els socialistes han criticat que els populars facin seu el discurs del Papa i després s'oposin, per exemple, a la regularització extraordinària de persones estrangeres. Li ho ha retret la diputada Pilar Costa, la presidenta s'ha sentit atacada per les seves creences i el portaveu socialista Iago Negueruela ha incidit que el retret era polític, no religiós.
11: Ja pot fer capada, senyora Proens, que no basta agenollar-se davant del Papa i besar creuetes, sinó que hi ha que practicar amb l'exemple.
12: He tornat a ser atacada una vegada més per exhibir un símbol religiós fent honor a la llibertat meva i a la llibertat d'aquest país.
13: Usted fue a ver al Papa en condición de presidenta del gobierno, no como ciudadana particular. Y usted es sujeta a crítica por sus contradicciones, le guste o no.
5: De Lleó 14 també se n'ha referit Vox, aquesta vegada en contra de l'Esquerra.
14: Creo que la parte del discurso del Papa donde hablaba de las leyes del aborto, de la eutanasia, no la oyeron.
5: I altra vegada la presidenta Proens ha estirat de la religió per retreure a Lluís Apesteguía el creixement de lloguer vacacional quan governaven, quan el portaveu de Més per Mallorca ha pronosticat que enguany vendran 20 milions de turistes.
14: No conec ningú que digui que s'ha d'acabar en el turisme. Conec gent, molta de gent, que defensa que el turisme no acabi en nosaltres.
15: Ja que avui estan tots tan papistes, jo crec que vostè s'hauria d'aixecar aquí i fer allò de cots en espit de por mi culpa, por mi gran culpa.
5: Però ens ha acusat AENA i, per tant, el govern espanyol de la massificació turística i s'ha obert a estudiar la millora del descompte de resident a petició de Més per Menorca.
0: Són les 7 i quart.
16: Voleu postres?
17: Són brunis al colonet.
18: Clar.
17: És que és el millor postre que hi ha.
19: I de colonet per tothom.
17: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Les agències de viatges de Balears denuncien problemes generalitzats en el sistema de validació del descompte de resident per viatjar. Són unes incidències que, assegura Aviva, repeteixen des de fa aproximadament mig any.
2: Segons l'Associació Empresarial d'Agències de Viatges de les Balears, les errades impedeixen en alguns casos verificar automàticament la condició de resident durant la compra dels bitllets. El president de l'entitat, Pedro Fiol, explica que el problema es deu a incidències en el sistema que connecta les companyies aèries amb el Ministeri per comprovar telemàticament les dades dels residents.
18: tenim una borsa important de residents que moltes vegades no tenen la certesa si han de mostrar o no aquest descompte resident que s'obté des d'ajuntaments. Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident, un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
2: També demanen que es permetin més intents de verificació i que es depurin les incidències perquè el sistema funcioni amb més garanties. Les agències recorden que, per als residents de les Illes, el transport aeri és un servei essencial i reclamen que no s'afegeixin noves traves a les dificultats derivades de la insularitat.
0: I ja han arribat a Mallorca els primers estudiants de la península que han escollit l'Illa com a destinació per al seu viatge d'estudis. Es preveu que durant aquest mes de juny arribin prop de 12.000, és una xifra lluny dels aproximadament 25.000 joves que varen arribar a l'Illa fa dues dècades.
2: Amb els exàmens acabats, milers d'estudiants de la península arriben aquest dies a Mallorca per acomiadar una etapa i donar la benvinguda a l'estiu.
20: Pues visitar Calas, ir de fiesta con los amigos y nada, ver un poco Mallorca y su turismo.
21: Me gusta mucho Mallorca, para qué mentir. Por ahora estamos teniendo un ambiente bastante chulo, hace solecito, que por allí por el norte a veces echa de menos. Y nada, y muy bien, la verdad.
2: Cala Ratjada, Alcudi i Platja de Palma continuen sent les zones preferides pels estudiants gràcies a la seva oferta hotelera i d'oci.
0: I els establiments d'oci nocturn denuncien l'increment de festes il·legals, sobretot arran de la pandèmia. Asseguren que és un perill per a la seguretat dels assistents i demanen responsabilitat als organitzadors.
2: El membre de la Junta de l'Associació Balear de l'Oci i l'Entreteniment Abone, Valerio Petrillo, parla d'unes festes que, per les seves característiques, surten més rendibles que les legals.
22: Gente que se une y monta fiesta y además de ser una competencia desleal es un asunto muy peligroso de no tener aforo, de tener precios muy bajos, no hay impuesto y no hay seguridad social, cuesta un tercio de lo que costaría normalmente.
2: Ara esperen que l'avançament de temporada i el final de les obres del Passeig Marítim de Palma, on es concentra part d'aquesta oferta, deixin millors números que fins ara. Durant el febrer i el març, la facturació ha estat un 30% inferior als locals de Santa Catalina.
22: Hay un poco de miedo, yo veo por la guerra, el gasto medio ha bajado, el público joven bebe menos, el tardeo avanza más.
2: Tot i el canvi de tendència, creuen que el fet de sortir de vespre no desapareixerà.
0: L'AEMET vaticina un estiu més càlid del que és habitual, amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana.
2: Arrencarà dia 21 i deixarà enrere una primavera que, diu l'agència estatal, ha estat especialment calorosa, amb màximes de més de 35 graus. D'aquí que l'estimació fa pensar que la tendència es mantindrà. L'AEMET preveu tres onades de calor, nits tropicals molt freqüents i més nit tòrrides. Maria José Guerrero n'és la delegada a les Balears.
23: Se prevé que hi hagi noches tropicales, que haya noches tórridas, que haya olas de calor, todo acorde con el pronóstico de temperatura media más alta de lo normal.
0: I l'Associació de Constructors de Balears fa una crida a la necessitat de continuar reduint la sinistralitat en el sector, tot i les estadístiques que ja indiquen un descens. En aquest sentit, i en el marc de la campanya contra la calor, la patronal empresarial ha rebut 150 clatelleres per part de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.
2: Es tracta d'un tros de tela cordat a la part posterior del casc per protegir el clatell del sol. Recordem que els cops de calor són una de les causes principals de sinistralitat durant l'estiu. Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors, recorda que les Illes encara són una de les comunitats amb més accidents en el sector.
24: Està molt bé que ja no siguin líders, però encara tenim un repte molt important tots, tant per part de l'administració, però també part de lo que és el sector en si, i no mos cansarem de fer mesures. Totes aquestes visites que se fan d'assessorament a les obres és un clar exemple perquè el sector aposta per ajudar a rebaixar tota aquesta sinistralitat que considerem encara molt elevada.
2: Verger remarca que durant les èpoques de més calor és important tenir present algunes recomanacions: consultar la meteorologia, evitar les feines més feixugues, habilitar zones d'ombra, beure aigua fresca i vestir-se en roba lleugera. Per ajudar a aplicar aquestes mesures i altres, la Fundació Laboral de la Construcció i els sindicats fan visites periòdiques a les obres. La secretària general de Construcció d'UGT, Sonia Saavedra, destaca que el 90% de les empreses del sector són pimes, precisament, on més costa que es compleixi el protocol de seguretat.
1: Es verdad que depende también del tipo de empresa. No es lo mismo encontrar una empresa, a lo mejor, con más de 50 trabajadores a encontrar mini empresas, empresas pequeñitas que a lo mejor tienen 5, 6 o menos de 10 trabajadores, que el tema preventivo les cuesta mucho más a lo mejor implantarlo dentro de las empresas, ya por la parte económica que también supone eso.
2: Saavedra afirma que enguany superaran les 1.000 visites amb un gruix més elevat durant l'estiu.
0: I no deixant la plana laboral.

0: Mallorca, el sindicat denuncien un nou intent per part de l'administració d'excloure milers de treballadors del sector públic instrumental de la carrera professional que s'està negociant. Si demà passat no s'aprova aquest complement, Comissions Obreres, UGT, CESIF i USO anuncien mobilitzacions. La Conselleria de Treball nega, però, que hi hagi cap exclusió.
1: Esther Justós, del sindicat UGT, assegura que l'esborrany de carrera professional no deixa clar si el personal de fundacions, com el Banc de Sang i Teixits o Sestel, entre d'altres, queda exclòs del cobrament del complement. L'administració preveu el pagament del complement en 3 anys, un 20% el 2026, un 50% el 2027 i la resta l'any 2028. Un termini, diu Justós, massa llargs.
2: Para poder llegar a un acuerdo, que en nuestra voluntad hay que pulir muchos temas de calendarización, que tampoco vemos bien la que propone la administración. No queda claro el ámbito de aplicación, es decir, si todos los trabajadores del sector público instrumental que están al servicio de la CAIP podrán adherirse a la carrera profesional.
1: Treball nega que entitats com la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència o el Banc de Sang quedin fora de la carrera professional. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que l'executiu complirà amb l'acord pactat amb els sindicats pel que fa a la carrera professional.
3: A nosaltres el que farem ara és un enquadrament extraordinari que se fa amb els serveis prestats a SANS en els que se presta realment aquest servei. I a més, hem introduït una millora perquè hem afegit que també, i ben igual que ho farem fer amb els funcionaris, que també se tindran en compte per enquadrar els serveis previs amb altres administracions. Això és molt important perquè no existia abans en el primer esborrany.
1: La consellera sí que ha detallat que s'exclouen els serveis prestats a fundacions de caràcter privat, però totes les fundacions de la comunitat autònoma, diu la consellera, tenen caràcter institucional.
0: I si sou autònoms o teniu una pime dedicada a la indústria o a la construcció i heu patit els efectes de l'encariment del combustible, apunteu aquesta data al calendari. Dia 15 de juny, dilluns que ve, s'obrirà el termini de sol·licitud per a 2 noves línies de subvenció de la Direcció General d'Indústria.
1: El govern posa 10 milions d'euros a disposició de les empreses d'aquests sectors que compleixin els requisits per pal·liar els efectes de l'encariment del transport i els materials, segons ha explicat el director general Alfons Gómez en una trobada amb empreses a la Cambra de Comerç. Hi ha 2 línies de subvencions, una per a combustibles i matèries primeres i una altra per a exportacions. Les empreses podran optar ajudes de fins a 40.000 euros entre les 2 línies de subvencions i les cobraran tot d'una en sa concedida sense haver d'esperar els tràmits de justificació que també s'haurà de fer.
4: Amb aquesta ajuda el que s'intenta és donar un poc de liquidesa a aquestes empreses que han tingut o estan sofrint aquests efectes de la guerra, no? De l'increment dels costos, tant en matèries primes com en combustibles, que és a on s'ha vist que és a on hi ha l'efecte més alt de l'increment dels costos, no?
1: Entre els assistents a la jornada informativa hi ha representants d'empreses i grups empresarials que han patit les conseqüències econòmiques de la guerra de l'Iran. A alguns els servirà per rescabalar pèrdues. És el cas del Centre Tecnològic Balear de la Fusta, que agrupa empreses dedicades a fer mobles, però també portes, finestres i productes tan innovadors com les façanes ventilades. Marta Mesquidan és la directora.
5: I aquestes ajudes seran importants perquè al final són empreses familiars o en una variació de costos no previstes, amb feines que potser ja estan contractades, pues s'ha d'assumir a nivell d'empresa.
1: Altres sectors sí que han pogut repercutir els sobrecostos en els seus productes. Ara, segons la representant d'Indústria Química, Pilar Montaner, confia en poder tornar-los a rebaixar per no perdre competitivitat.
6: Sobretot a nivell de transport de les matèries primeres. Nosaltres som transformadors, o gran part de socis nostres transformen, i clar, el cost s'ha vist molt incrementat i després ha repercutit també en el preu que els han de posar en el client.
1: A més, en aquest cas, els ajuts per a exportacions també els són molt útils, tant per a les empreses associades que exporten detergents a la península com per les que proveeixen les grans hoteleres amb presència a tot el món.
0: I Menorca confirma que la futura gestió de la inspecció tècnica de vehicles la farà una empresa privada i no externalitzada al servei als tallers mecànics. Una vegada aprovat definitivament el projecte d'explotació per a la prestació del servei públic d'ITV, es mantenen el gruix de les condicions i exigències, Excel Camarasa, que ja s'havien anunciat.
7: Una de les novetats és que es licitaran dos lots, un per a l'estació de Ciutadella i un altre per a la de Mó. Això pot suposar que dues empreses diferents gestionin les ITB de Menorca. A més, s'afegeix una unitat mòbil que serà compartida entre totes dues estacions i que es destinarà a la inspecció de vehicles agrícoles i ciclomotors. Actualment, el Departament Insular de Mobilitat està redactant els plecs que hauran de regular la futura licitació, sentim el conseller Juan Manuel Delgado.
8: A partir de ahora y con este acuerdo, el Consejo Insular avanza en las actuaciones para la nueva concesión de servicio de ITV. En estos momentos, el Departamento de Movilidad está inmerso en la redacción y revisión de los pliegos de condiciones y criterios de valoración que deberán regular la futura licitación y también en la tramitación de la ordenanza correspondiente.
7: L'empresa Certio ofereix el servei actualment, està en precari des del 2018 i acumula queixes dels usuaris. De fet, el Consell de Menorca va anunciar fa dos mesos l'inici del procés per aplicar-li sancions. Avui dia, però, encara no s'han imposat.
0: I no deixar Menorca, perquè l'Ajuntament de Sant Lluís alerta de l'augment del que es coneix com a turisme de residus. Enguany, més del 70% de les 44 sancions per abocaments il·legals tramitades corresponen a particulars o empreses de fora del municipi.
7: Segons el Consistori, la situació és especialment habitual abans de l'inici de la temporada turística, quan s'obren cases i apartaments de la costa i apareixen als contenidors residus, com restes d'obra, mobles vells o estris voluminosos.
9: A la basura, molta cosa, tenen colxons, somiers, mobles, de tot.
10: Pues diuen, i qui ha estat? Ah, qui ha estat? No saben bé que ho treuen el vespre i així no saben qui és.
9: És una llàstima, jo ho vaig aportar aquí a la deixalleria de Sant Lluís, però bueno, és que hi ha molta gent que és molt incívica i o no ho saben o tenen molta mandra.
7: Per tot plegat, l'Ajuntament ha reforçat la vigilància fins i tot amb un policia de paisà. Ho explica el tinent de Batla de Sant Lluís, Jorge de Diego.
11: Tenemos un par de zonas, dos, tres puntos en la costa que suelen ser zona habitual de depositar estos residuos que tenemos, son los que tenemos ahora mismo más controlados y esperemos que baje el número de infracciones gracias a ese control.
7: De Diego recorda que les sancions poden arribar als 9.000 euros.
0: I demà comença la darrera fase d'asfaltat de la carretera principal de Formentera, per la qual cosa hi haurà talls puntuals de la via durant les pròximes 3 setmanes. Es preveu que les feines es perllonguin fins a final de mes.
1: Els operaris faran feina de les 9 del matí a les 7 de l'hora baixa de dilluns a divendres i s'instal·larà a entorpir el trànsit al mínim possible durant l'horari d'entrada a les escoles.
12: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. El Parlament continua la tramitació de la llei de vots per prohibir el vel integral en espais públics.
1: La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra hi han votat en contra. La llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Som Manuela Cañadas, de Vox, i Teresa Suárez, del PSIP.
13: No es religión, es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
14: Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa. Importa si immigració, importa si islam.
1: Ara queden la presentació i el debat d'esmenes abans de la votació definitiva.
0: Pendents que es decretin les mesures judicials pel fill de la PACA i l'ICO després d'haver passat a disposició judicial.
1: Està acusat dels delictes de desordre públic, tinença il·lícita d'armes i contra la seguretat viària per haver assaltat avui matí amb una pistola a l'Hospital de Sant Llàtzer i haver-hi provocat el pànic, entrar cridant i mostrant l'arma per intimidar el personal, un fet que ha obligat els treballadors a amagar-se i paralitzar el servei d'urgències.
0: La Conselleria de Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària.
1: L'empresa mallorquina amb seu a Binissalem gestiona el volum més gran de menjadors escolars de Mallorca. Educació ha vestit els centres afectats amb una altra empresa. El president de la Federació de Pares i Mares, Miquel Àngel Guerrero, explica que les famílies han estat comprensives, tot i que reclama més inspeccions per evitar casos com aquests.
15: Entenem que s'ha hagut de donar una solució el més ràpid possible, però d'un dia per l'altre és difícil fer-ho fil per randa. Però entenem que no ha quedat alterat significativament el servei.
1: Avui s'ha recomanat a l'alumnat amb al·lèrgies i intoleràncies dura el menjar de casa, tot i que demà es preveu que els menús ja s'adaptin a tothom.
0: I anem amb una informació de servei perquè durant tot l'hora baixa els vols que aterren o s'enlairen de l'aeroport de Sant Joan a Palma pateixen retards d'una mitja hora de mitjana, volien dir, de més de 30 minuts.
1: Segons informa ENA, és per mor del cisallament del vent, és a dir, canvis brusquers de la direcció de l'aire.
0: Per cert, que les agències de viatges de Balears denuncien problemes generalitzats en la validació del descompte de resident.
1: Les errades impedeixen, en alguns casos, verificar automàticament la condició de resident durant la compra dels bitllets per internet. El president de l'entitat, Pedro Fiol, explica que el problema es deu a incidències en el sistema que connecta les companyies aèries amb el Ministeri per comprovar telemàticament les dades dels residents.
16: Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident a un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
1: Unes incidències que repeteixen des de fa aproximadament 6 mesos.
0: I d'aquí a mitja hora el Papa Lleó XIV presidirà una vigília a l'estadi olímpic Lluís Companys a Barcelona que es preveu multitudinària.
1: Abans s'ha reunit amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. El pontífex ha fet una crida a la unitat en la seva primera intervenció a Barcelona en un missatge en castellà i català.
17: Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església.
1: Per cert, avui hem sabut que el papa i el cantant Bad Bunny es varen reunir ahir en una audiència privada a l'estadi Santiago Bernabéu a Madrid.
0: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
12: Informatiu Vespre. Esports.
0: Esports que Xisco Ribas començant parlant de la selecció espanyola femenina de futbol perquè està a un pas del Mundial 2027.
18: El combinat de Sonia Bermúdez necessita guanyar avui a les 9 del vespre a Islàndia per a certificar la seva participació a la Copa del Món de l'any que ve al Brasil. La selecció espanyola, les quatre mallorquines, Cata Coy, Patri Jarro, Mariona Caldenté i Lucía Corrales de titulars, disputarà a Reykjavik el darrer partit de la fase de grups classificatòria. La capitana Irene Paredes diu que l'equip arriba amb molt bones sensacions.
19: Es el partido que queremos ganar para clasificarnos. El partido el otro día en Son Moix pues fue totalmente importante porque bueno, teníamos que remontarlo. Venimos con buenas sensaciones, pero al final el partido clave es este. Queremos ganar y venimos a ello. El equipo llega muy bien. Después del partido del otro día, pues al final dependemos de nosotras mismas. Queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificar a un Mundial.
18: En el partit d'anada contra Islàndia, disputat el mes de març, Espanya va guanyar per 3-0. Paredes també ha parlat del conjunt rival.
19: Pues es una selección que juega en casa, que querrán ganarnos, que bueno, allí ya tuvieron algunas ocasiones claras con el 0-0, es verdad que luego lo solventamos bien, pero bueno, será un partido duro en el que vamos a tener que estar al 100% para tener opciones de ganarlo.
18: Per tant, a les 9 del vespre, la selecció espanyola cercarà guanyar contra Islàndia per certificar la seva presència al Mundial de l'any que ve. I la selecció espanyola masculina ha guanyat aquesta matinada el seu darrer amistós abans del Mundial. Els de Luis de la Fuente s'han imposat per 3-1 al Perú en un partit disputat a Mèxic en què els golejadors han estat Oyarzábal, Pedri i el porter peruà en pròpia porteria. El seleccionador espanyol està content amb el rendiment dels seus jugadors.
20: Creo que en línies generales, tanto en la fase ofensiva y defensiva, hemos estado muy equilibrados y solo en el gol hemos tenido ese pequeño desajuste en la basculación que ha permitido al rival llegar solo, pero en líneas generales creo que hemos estado bastante acertados.
18: La selecció espanyola debutarà al Mundial dilluns que ve a les 6 de l'hora baixa contra Cap Verd. Continuem en futbol perquè tot apunta que Xisco Campos deixarà el Real Mallorca per a fer-se càrrec del Nàstic de la Primera Federació. El tècnic Vini Salamé, que es va incorporar al club el 2022, també va formar part del cos tècnic de Jagoba Barrasate i després va ser analista en De Michelis. Xisco Campos es deslliga del club amb el gust agredolç del descens a segona divisió.
21: La realitat és que ha estat possiblement com a tècnic
2: l'any com a més difícil de, en quant a la duració dels moments de dificultat està sent més difícil, sense cap tipus de dubte. Tot se va anar complicant, crec que va ser un any que en cap moment vam poder tenir moments de tranquil·litat que se sostinguessin.
18: Una entrevista concedida a IB3 Televisió i que podreu gaudir demà a l'informatiu migdia. I precisament l'entrenador del Braga, el mallorquí Carles Vicenç, ha opinat de la situació del Mallorca.
21: Forma part de l'esport. A vegades l'esport te du a viure situacions d'aquestes. Les has d'assumir, t'hi has de posar a fer feina més que mai. Òbviament que se voldrà pujar les primeres de canvi. Ojalà sigui així. Si no, passa a seguir empenguent l'equip perquè el més aviat possible Mallorca torni a estar on se mereix, que és la primera divisió.
18: I un apunt de darrera hora, perquè el Real Madrid ha confirmat que ha fet una oferta de 150 milions d'euros per el davanter Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid no l'ha acceptada. I el play-off d'ascens a la primera divisió avui vespre es disputarà el partit de tornada de les semifinals entre Almeria i Castelló. L'anada varen empatar a un gol i demà es jugarà el Màlaga Las Palmas. El conjunt andalús arriba amb un gol d'avantatge. En futbol sala, el Palma Futsal disputarà demà al Palau d'Esports de Son Moix el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de Lliga contra el Pozo Murcia. Els mallorquins estan obligats a guanyar per forçar el tercer i darrer enfrontament per continuar vius en la lluita pel darrer títol en joc de la temporada. Escoltam el tècnic Antonio Vadillo.
22: Nos enfocamos en el partido mañana, que la final es mañana para nosotros, porque no tenemos margen, no tenemos red. Y a partir de ahí veremos, ¿no? Pero mañana con la intención de sacarlo y luego ya habrá tiempo para hacer valoraciones, ¿no? De la temporada cuando se acabe, que todavía no se ha acabado, entonces veremos, ¿no?
18: El tenis vol que el de demà sigui un partit ben diferent.
22: El otro día, que es verdad que no hicimos un buen partido y que el Pozo fue superior a nosotros, minuto 36 íbamos 2-1, ¿no? Entonces saben manejar este tipo de momentos y para eso la cabeza es muy importante. Evidentemente nuestra intención es que sea un partido totalmente diferente y bueno, vamos a ver, pero estamos preparados.
18: I avui a les 9 del vespre, Inter Movistar i Barça disputaran el segon enfrontament de l'altra semifinal. Els blaugranes s'imposaren en el primer partit per 4-3. En bàsquet, l'Azul Marino continua anunciant fitxatges per al seu projecte a la Lliga Femenina de la pròxima temporada. Es tracta de la base Morgan Green, internacional amb Jamaica, i l'escorta gallega Blanca Millán, procedent del Ferrol. I a la primera FEP, Àlex Formento serà l'entrenador del Figui Palma el pròxim curs. El tècnic català arriba procedent de l'MSK Mersin de la Superliga turca. Martí Vives, director esportiu del club, ha valorat aquesta incorporació.
23: Ha costat un poquet, però bueno, perquè hem estat molt exigents i cercàvem la persona més adequada per poder capitanear aquest barco. Estic molt content perquè és una persona que, a part de tenir molta experiència com a jugador, ha passat per totes les parcel·les de clubs, ha estat en totes les situacions, ella ha estat director esportiu, entrenador ajudant, primer entrenador, jugador d'èlit durant molts anys.
18: I a la segona FEP, el tècnic Josep Maria Barrocal no continuarà el Clas Bàsquet Sant Antoni. Club i entrenador han arribat a un mutu acord per rescindir el contracte que els unia, almenys una temporada més. Barrocal ha rebut una bona oferta procedent del bàsquet professional asiàtic. I acabam en tenis perquè Jaume Munar va perdre la primera ronda del torneig d'Hertogenbosch per un doble 4-6 contra Martín Damm a l'estrena a la temporada d'herba. El santanyiner, per cert, no competirà al Mallorca Championships que comença dia 20 de juny a Santa Ponsa.
0: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
24: Chico, al lío, pide un crédito.
25: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
24: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
26: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: L'esforç econòmic que els ciutadans de les Illes han de fer per pagar un habitatge continua en alça, segons un estudi d'Infojobs i Fotocasa, amb les xifres de 2025. Un treballador a l'arxipèlag ha de destinar 181 mesos de sou íntegre, és a dir, parlant de 15 anys de la seva vida, a pagar-se un pis. Això vol dir que, respecte de la situació de l'any anterior, aquest treballador ha de sumar un any i mig de salari a aquesta despesa. El perquè es troba en dues dades. A les Illes el preu de l'habitatge se situa al desembre en 5.200 euros al metre quadrat, amb un sou brut de 28.000 euros anuals. Fotocasa adverteix que hi ha una bretxa territorial cada vegada més greu, mentre que en el conjunt nacional s'està arribant a una situació límit amb mercats més tensats com les Balears. L'esforç pràcticament es duplica i l'habitatge és cada vegada més difícil d'aconseguir per a milions de famílies. Tot això quan l'Ajuntament de Palma ha autoritzat precisament avui la construcció de 80 nous habitatges de lloguer a preu assequible al barri de Sant Ferragut, que se sumaran als 87 ja aprovats al Campredó en la primera fase del pla municipal per incrementar el parc residencial de ciutat.
1: El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha destacat la rapidesa d'aquestes accions i ha explicat que ja s'han començat a redactar els plecs de la segona fase del pla amb 800 habitatges més, uns pisos també de lloguer taxat que aniran acompanyats d'equipaments municipals, alguns de socioculturals, altres de sociosanitaris, tot això depenent de les necessitats de cada barri.
4: Seguimos avanzando en la construcción y el impulso de vivienda asequible en Palma. Lo hacemos a través y consiguiendo y poniendo los puntos sobre las íes y atravesando los hitos de este plan de choque municipal de vivienda.
0: Pel que fa al pis de sa Vileta a Palma, que diumenge va patir una fuita de gas que va afectar greument quatre joves, Fidalgo ha explicat que s'hi han enviat zeladors municipals per fer-hi una inspecció.
1: Unes revisions que se sumen a les que està fent el Consell de Mallorca, encarregat de resoldre si la casa es destinava o no al lloguer vacacional o si s'hi feien festes il·legals. El responsable d'Urbanisme ha explicat que no és competència de l'Ajuntament esbrinar les causes de la fuita i que havia de ser el govern, concretament els tècnics de la Conselleria d'Empresa i Energia, els que haurien d'haver revisat les instal·lacions de gas.
0: Els socialistes de Mallorca asseguren que ells mateixos varen denunciar aquest pis que es llogava a turistes il·legalment. Critiquen que el conseller negàs aquest fet i li demanen més control. És la consellera Joana Maria Drové.
5: El que nosaltres denunciem és que el conseller Ginard, després de 5 mesos de prendre possessió d'escàrrec, no està fent res per perseguir el lloguer vacacional il·legal que està portant en aquesta illa de Mallorca en el col·lapse.
0: Per cert, que a Eivissa el pròxim dijous es farà el sorteig públic d'entre les 48 sol·licituds de meses de 7 habitatges municipals en règim de lloguer assequible situat al barri de Sa Penya. I la UIB i la Xarxa per la Inclusió Social faran un macro recompte a les 4 illes per obtenir xifres reals de les persones que no tenen casa i es troben en situació d'exclusió residencial. La iniciativa es durà a terme el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània als municipis de més de 20.000 habitants. Avui s'ha signat el conveni de col·laboració entre l'Observatori Social de la UIB i EAPN, la Xarxa de la per la Inclusió Social, Carme Moreno.
6: La pròxima passa serà cercar 500 persones que vulguin col·laborar amb el projecte. A més, la iniciativa compta amb la col·laboració dels 4 consells insulars i el servei social dels municipis de més de 20.000 habitants. Estem parlant de Palma, Calvià i Eivissa, entre d'altres. El coordinador del projecte, el professor investigador de la UIB, David Abril, ha explicat com es durà a terme el recompte de persones que viuen en assentaments, caravanes o cotxes.
8: En aquest cas comptarem persones, però també assentaments i altres situacions d'exclusió residencial o vivenda inadequada. Se formaran equips d'un mínim de 3 persones, tots els equips sempre amb la supervisió d'una persona professional, i totes les persones que reclutarem i que participaran com a col·laboradores també participaran en una formació obligatòria a principis de setembre per poder anar, diguem, amb eines per poder recollir aquestes dades. No?
6: El president de la Xarxa per la Inclusió Social, Xavier Torrents, ha explicat que aquest macrorecompte permetrà a les institucions tenir dades sobre sensellerisme i exclusió social i dur a terme després polítiques en matèria d'habitatge, entre d'altres.
7: Si el que volem són polítiques transformadores i accions transformadores, el primer que hem de fer és conèixer la realitat d'una manera rigorosa. No? Vull dir, parlar sense transformació, parlaríem de govern de la dada, doncs, evidentment, disposar de dades i d'informació rigorosa pues és la primera passa per poder prendre més i millors decisions.
6: La Universitat de les Illes finançarà aquest recompte que es durà a terme per primera vegada a les Balears. Han de dir que a Eivissa l'any passat es va dur a terme una iniciativa similar que va detectar la presència de 1.200 persones sense llar en temporada alta. En una segona fase es preveu col·laborar amb els serveis socials per obtenir dades sobre persones que viuen amuntegades en habitatges i persones en risc de ser desnonades.
0: Per la mare del viatge del Papa per Espanya. La trobada entre Lleó XIV i el cantant Bad Bunny ha eclipsat avui la visita del pontífex a Barcelona. A aquesta hora baixa ha transcendit que Robert Prevost va saludar en audiència privada al cantant i la seva família a l'estadi Santiago Bernabéu al final de l'acte celebrat ahir a Madrid. Fins i tot es varen fer diverses fotografies en telèfons mòbils. Val a dir que prèviament Lleó XIV havia fet broma sobre la coincidència de tots dos a la capital i els seguidors que els esperaven.
1: En qualsevol cas, avui és el torn dels fidels residents a Barcelona i milers d'ells són en aquests moments a l'estadi Lluís Company, a l'espera que d'aquí uns minuts, a les 8, comenci la vigília amb el Papa en l'acte més multitudinari del seu pas per la ciutat comtal. Al matí ja ha plegat d'haver 6.000 fidels que han assistit a l'homilia celebrada a la Catedral de Barcelona, on el pontífex ha alternat el castellà amb el català en el seu discurs.
17: Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església. Ho recordava Sant Joan Pau II quan, en la seva visita aquí, trovava l'ànim acollido que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutat.
0: Per cert que en aquests moments, actuació musical de Siloé, actua Victòria Montjuïc.
1: El viatge culminarà demà amb visites a la presó de Brians, a l'abadia de Montserrat i a l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, també amb la missa a la Sagrada Família, a la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La visita del Papa a Barcelona coincideix en les mobilitzacions dels docents que criden a col·lapsar la ciutat.
0: 10 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Ha quedat vist per a sentència el judici contra David Sánchez i 10 acusats més per la seva contractació per part de la Diputació de Badajoz. El germà del president espanyol no ha volgut fer ús del seu dret a la darrera paraula, tot i que altres implicats sí que han defensat la seva innocència.
1: Les defenses i la fiscalia en demanen l'absolució, mentre que l'acusació popular, formada pel PP, Vox i altres entitats d'extrema dreta, demana penes de presó que s'han elevat fins als 6 anys. Només la meitat dels acusats han volgut pronunciar-se en el torn de darrera paraula i ho han fet defensant una tasca honesta i lamentant els danys personals que els ha duit la causa, com ha fet l'expresident de la Diputació i també l'exsecretari general del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
9: Ja han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de 2 años y del que se pueden sentir orgullosos, ya han ganado el juicio social. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente.
0: I a les portes de l'Audiència Nacional, on continua el judici pel cas Kitchen, l'excomissari José Manuel Villarejo s'ha presentat com una víctima de les clavegueres de Leire Díaz, però sense aclarir si va reunir-se amb ella, com apunta la Guàrdia Civil.
1: L'UCO manté que Villarejo va tenir diverses reunions amb la coneguda com a llanternera del PSOE durant l'estiu del 2024. Preguntes del periodista just quan entrava el judici del cas Kitchen, on avui ha declarat com acusat, no ha volgut aclarir si es varen reunir ni amb ella. Una resposta és que, en tot cas, es reserva per si el cita el jutge Pedraz.
10: Cuando el señor Pedraz me pregunte, yo le voy a contestar todo eso. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tengo que preservar la independencia y el derecho de defensa de mi abogado. ¿entiendes? Pero lo que el dato objetivo es que durante todos estos años estas supuestas cloacas han ido contra mí, han ido a destruirme.
0: I a Castella i Lleó, el candidat del PP a la presidència, Alfonso Fernández Mañueco, defensa el seu pacte amb vots enfront de les crítiques. Mañueco demana en el seu discurs d'investidura que ningú es posi les mans al cap per la prioritat nacional en les ajudes socials i d'habitatge.
1: El PSOE ha demanat que aclareixi si considerarà els immigrants un problema o una solució i assenyalen que els veritables problemes de Castella i Lleó són la despoblació, la crisi de l'habitatge i la falta d'oportunitats. Fernández Mañueco ha dit que la prioritat nacional és una mesura fàcil d'entendre que només demana un arrelament legal i estable en la comunitat.
11: Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra.
0: I en internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que les converses amb l'Iran ja estan a la recta final. Diu que l'acord de pau es podria firmar en només 2 o 3 dies. Aquest pacte vol posar fi al conflicte de l'Orient Mitjà després dels darrers atacs entre les forces iranianes i israelianes.
1: Trump ha deixat molt clar que el document impedirà que l'Iran tingui armes nuclears. També implicarà obrir de manera immediata el pas pel canal d'Hormuz. Recordem que aquest estret estava tancat per mort dels atacs de final de febrer. El president nord-americà ha dit que les negociacions a l'Iran segueixen el seu curs, que no s'han aturat i que creu que van bé.
0: I és que l'entorn global viu actualment marcat per les tensions polítiques i els canvis en els equilibris de poder. Una situació que s'està tractant ara mateix en aquests moments en una conferència que s'anomena Reptes Geopolítics, navegant en la incertesa, a càrrec del diplomàtic Jorge Dezcayar. S'està celebrant el Caixa Fòrum a Palma. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Quins són els temes principals d'aquesta xerrada?
12: Bon vespre, doncs ara mateix una 50 de persones escolten el reconegut diplomàtic Jorge Dezcayar parlar de temes com la guerra a l'Orient Mitjà. Dezcayar ha assegurat que el tancament del pas marítim d'Hormuz explica molts problemes geopolítics.
13: Millones de barriles diarios afectados por el cierre de Hormuz, porque es la gran arma que esta gente estúpidamente ha entregado en manos de los iraníes. Con eso la crisis ha convertido de local en global y la influencia de Irán de una influencia local en una influencia global también.
12: El director del Centre Nacional d'Intel·ligència també ha subratllat la responsabilitat del president dels Estats Units, Donald Trump, de donar suport a Israel i entrar en guerra amb l'Iran per les conseqüències negatives pel país americà i per la societat mundial.
13: Si esto dura, nos metemos en un problema muy serio de recesión en el mundo, de aumento de inflación, aumento de los precios de la energía, aumento de la comida, por allí salen también fertilizantes, en fin, mala cosa. ¿Cómo no piensas esto? Pues no lo sé.
0: Gràcies, Lluís. Falten 5 minuts per arribar a les 8. Moment per la cultura.

0: Qui més, qui manco, ha patit de manera més o manco directa la rebequeria d'un infant petit, aquelles enrabiades, difícils de controlar, que ocorren sovint com a resposta a una frustració quan els diem no a qualque cosa. Per saber com fer-ho, per ajudar els infants a entendre també la necessitat d'imposar límits, la sociòloga, educadora, mediadora de conflictes i escriptora catalana Alba Castellví acaba de publicar Quan em dius que no, un conte indicat tant per infants com també per a progenitors.
1: I l'autora sap de què parla. Va escriure Educar sense cridar, un autèntic best-seller amb 11 edicions sobre com educar sense perdre el nervi. És un èxit que, per a l'autora, té una clara explicació. Sempre mira de donar informació pràctica i això és també el que fan aquesta història.
2: Els n'hem d'ensenyar a poc a poc. I aquest llibre parla de la importància de fer-ho i de com fer-ho. És important destacar que al final del llibre hi ha una guia per famílies on, a través d'un codi QR, poden accedir a una pàgina més extensa on jo mateixa explico com fer-ho per resistir les rebequeries.
1: Les famílies necessiten guies perquè assegura l'educadora, com passen tantes altres coses, hi ha massa informació.
2: Jo penso que avui dia les famílies, els pares, estem molt desorientats perquè hi ha moltes teories en educació i perquè algunes ens despisten més que no pas ens ajuden, de manera que estem faltats d'idees pràctiques sobre el que funciona a les cases per conviure, per transmetre els valors que les famílies volem transmetre i perquè les relacions entre tots siguin fluïdes i l'educació sigui efectiva.
1: Saber marcar límits ferms i serens és ajudar a evitar adolescents amb problemes, adults que no saben estomar els cops, lliçons que les generacions anteriors tenien més clares.
2: Una cosa que els nostres pares i els nostres padrins feien bé era no deixar-nos triar tant. Una cosa és escoltar el que la criatura vol i l'altra és permetre-li decidir. Hi ha moltes decisions que han de prendre els adults. Són cosa dels grans i no dels petits. Hi ha infants que porten les regnes sobre les activitats que fa la seva família i això és incorrecte.
1: El llibre Quan em dius que no l'acaba de publicar Estrella Polar i ha estat il·lustrat per Albert Arrayàs.

0: I a aquesta hora està previst que Maria Hein sigui l'encarregada d'obrir l'Open del Mallorca Life Occident a l'Hotel Suetri a Mallorca, concretament a Llucmajor.
1: Nascuda a Felanitx l'any 2003, Maria Hein s'ha consolidat com una de les artistes emergents més destacades de l'escena musical illenca i catalana gràcies a una proposta que combina pop, electrònica i arrels mediterrànies, com és aquest Katana, que sona de fons en tot cas, però aquest concert serà més tranquil, explica.
2: Estaré en un format íntim, piano i bou, presentant pues, les més cançons d'aquests primers 5 anys, d'aquests 3 discs que he anat traient aquests primers 5 anys de carrera, i serà com un recopilatori on cantaré pues, cantant cançons de meus inicis, com les darreres publicacions que he tret i fins i tot qualque versió.
1: En edicions anteriors ja va formar part del cartell d'aquest festival que es posa en marxa tot just divendres.

0: les mesures?
1: Bon vespre, doncs no, encara no s'han resolt les mesures per a l'ICO. El fill de la Paca ha quedat en llibertat passades les 6 i a la seva sortida aquí als jutjats de Via Alemanya ha estat rebut per diversos familiars, entre ells la Paca. Ha estat detingut aquest matí després de causar aldarulls a l'Hospital de Son Llàtzer, on ha entrat cridant amb una pistola. La policia l'ha detingut a Son Banya després d'una persecució com a presumpte autor d'un delicte de desordre públic, tinença il·lícita d'armes i contra la seguretat viària. La policia també l'investiga si el cas podria estar relacionat amb un tiroteig previ a Son Banya.
0: Gràcies, Clàudia. Estarem pendents d'aquestes mesures i el Parlament continua la tramitació de la llei de vots per prohibir el vel integral en espais públics. Neus López.
2: La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra hi han votat en contra. La llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Teresa Suárez, del PSIP.
3: No es religión, es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
4: Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa. Importa si immigració, importa si islam.
0: I la Conselleria de Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària.
2: L'empresa mallorquina en seu a Binissalem gestiona el volum més gran de menjadors escolars de Mallorca. Educació ha vestit els centres afectats amb una altra empresa. El president de la Federació de Pares i Mares, Miquel Àngel Guerrero, explica que les famílies han estat comprensives, tot i que reclama més inspeccions per evitar casos com aquest.
5: Entenem que s'ha hagut de donar la solució el més ràpid possible, però d'un dia per l'altre és difícil fer-ho fil per randa. Però entenem que no ha quedat alternat significativament el servei.
0: I continuen els retards dels vols que aterren o s'enlairen a l'aeroport de Palma durant tot l'hora baixa.
2: Parlem d'una mitjana que va de la mitja hora fins a més d'una hora en algunes destinacions d'anada o tornada. Segons informa ENA, aquests retards són conseqüència del cisallament del vent, és a dir, canvis brusquers de la direcció de l'aire.
0: I el Papa Lleó XIV ja és a l'estadi olímpic Lluís Companys, envoltat de 40.000 persones, i d'aquí uns minuts presidirà una vigília multitudinària.
2: Abans s'ha reunit amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. El pontífex ha fet una crida a la unitat en la seva primera intervenció a Barcelona en un missatge en català i castellà.
6: Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església.
2: Avui han sabut que el Papa i el cantant Bad Bunny, per cert, es varen reunir ahir en una audiència privada a l'estadi Santiago Bernabéu a Madrid.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia represàlies contra l'Iran per tombar un helicòpter estatunidenc a l'estret d'Hormuz.
2: El president republicà ha confirmat que els dos pilots involucrats estan sans i estalvis, però ha indicat que els Estats Units han de respondre necessàriament a aquest atac.
0: 8:04, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.

0: xiu-xiu mediàtic que van de conèixer avui a la baixa, en Bad Bunny i el Papa s'han reunit en privat.
1: Ey, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey, que sonríen las que ya les metía.
0: Vos imagineu el Papa ballant això?
2: És que de fet jo crec que l'han ballat, l'haurà convidat a ballar, no sé.
3: Ells tots sols a una sala han ballat aquesta cançó junts.
0: Jo m'imagino el Papa ballant reggaeton.
4: Sí.
0: Sí.
4: Sí, és a dir... Sí.
0: Jo no és un home fort, que... està en bon estat físic. Home, diuen que fa gimnasi una hora en
3: el
0: dia.
3: Jo crec que el Papa ha de ballar de tot.
2: Sí, això no va dir.
3: És una persona que ha de fer de tot, un poc.
0: Exacte, exacte. Ha de conèixer tots els vibes de Déu.
3: Exacte.
0: Bé, un altre xiu-xiu mediàtic és que ja han pogut veure qui seran els protagonistes d'aquell anunci d'una marca estrellada que sol donar la benvinguda a l'estiu.
2: Ah, sí, aquell famós anunci que m'ho va fer somiar.
0: Sí, sí. Famosos... que surten enguany en aquest anunci estrellat, per exemple, els futbolistes Cucurella i na Clàudia Pina, el cantant en Nil Moliner, el cuiner Jordi Roca, l'actor Oriol Pla, el mallorquí Reals Vi... Bé,
3: mira,
0: un despliegue.
3: Si he de dir el que pens d'aquest anunci, millor no ho diré, perquè no vull posar tampoc així xiu-xiu en un compromís.
2: Bé, tampoc, és a dir, Jordi...
3: Callaré coses, avui.
0: A veure, ni que fos un gran patrocinador nostre, aquesta marca, per tant, pot dir el que vulguis, Jordi, de més faltaria. De fet, nosaltres, des d'aquí, podem anunciar que farem...
2: El contranunci.
0: Aquest no és un petit avançament.
5: Aquest estiu torna a enamorar-te d'algú que et farà ghosting abans de setembre.
0: Ha!
2: Comença així.
0: Petit
2: aquest
0: avançament,
2: estiu, torna a enamorar-te. És que, clar, mos venen això.
0: Farem
2: mos
0: un contranunci.
2: Que anirem a platges turques que no hi ha ningú, que anirem en lleut, si tenim lleut.
0: I ja tenim eslògan per aquest contranunci.
2: Sí, bé, en tenim tres, en realitat. El primer és... Per a tots els que estimem l'estiu, però ja no mos creiem l'anunci, eslògan número 1. Eslògan número 2, perquè no vivim en un anunci. I eslògan número 3, quin era? Ara l'he de cercar. Que també, clar, no sabem quin fer de tots. Tot
0: clar, el departament de màrqueting encara no ho ha acabat de decidir.
2: Exacte. Sí, aquest estiu no venguis fum a Instagram. Viu-lo com puguis.
0: Uf, boníssim, boníssim. Bé, idò, tothom en parlarà d'aquest anunci i nosaltres, per fer boicot, l'estrenarem.
2: O sigui, obertament.
0: Mateix dia, mateixa hora que s'anuncia estrellat.
3: I a veure quin té més visites.
0: Exacte.
2: Exactament, i en forma radiofònica. Això no ho faran, ells.
0: Això sí que és màgia. Avui tenim Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: sobre que un alumne de la UIB ha demandat a la universitat perquè no li han donat el títol d'enginyer agrònom perquè li falta l'anglès.
1: I només li falta l'assignatura d'anglès per obtenir-ne el títol, i només aquesta.
0: Només l'anglès, sí. Exacte.
1: Sí, sí.
0: I el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat el recurs de l'estudiant perquè l'estudiant diu que vol el seu títol, però el Tribunal Superior de Justícia ha dit que està d'acord amb la universitat en que l'alumne, per obtenir el títol, ha de complir tot el pla.
1: I quan dic tot, és tot, incloent-hi l'anglès.
0: Exacte. I això no és tot. L'estudiant en qüestió ha insistit tant en aquesta nova sentència que aquesta nova sentència, volíem dir, és un recurs. És a dir, un jutjat de Palma ja li havia dit que havia de complir tot el currículum i ell va recórrer, ara li torna a donar una nova sentència i, mentrestant, en aquest punt, aquest enginyer agrònom, futur enginyer, perquè encara no ho és perquè li faltes anglès, s'ha deixat 1.500 euros en el procés judicial.
2: Mare meva, si li hagués sortit més a compte pagar les classes d'anglès i ja està.
0: Exacte, però Jordi, tu no riguis, perquè a lo millor aquest estudiant, aquest futur enginyer agrònom, és un bon estudiant, ha aprovat totes les assignatures de la carrera d'enginyeria agrònoma, una darrere l'altra, que no deu ser fàcil. I li han passat els anys, i les han anat superant, però l'anglès... Ai, l'anglès.
1: Ai, és aquell gran escul que sempre li ha quedat. Hi ha molta... Jo conec gent així, és a dir, que no li provava ni hi havia manera en l'anglès.
0: No hi ha una manera. Hi ha un tipus de persona que és així, tal vegada, no ho sé, que l'anglès o els idiomes en general s'entrebanquen i no hi ha manera. Parlem-ne amb una filòloga de llengua anglesa i professora d'anglès, Neus Colom. Bon vespre, Neus.
3: Hola, què tal?
0: Com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, molt bé. Volen saber si existeixen o has trobat tu aquest tipus de persones les quals no hi ha manera amb els idiomes. Has trobat aquest tipus d'alumnes, tu?
3: Sí, sí, pobrets, sí. És que, a veure, es denota molt quan no hi ha manera de que els hi puguis fer entendre o de que ells puguin assimilar segons que.
0: I per què passa? I quin perfil de persona sol ser?
3: No, no és que sigui perfil de persona que diguis aquest tipus d'alumnat, però, no ho sé, és a dir, moltes vegades també el que passa és que, clar, en nins, en sortir de l'escola o l'institut, no tenen res més en anglès. Per tant, fan 3 hores a l'escola i llavors se van a casa seva i s'obliden fins l'endemà que tornen a classe. I, clar, això a molts els hi passa que venen l'endemà i és en plan, què han fet? O, bueno, han tornat a l'estiu, han tornat de vacances, és fantàstic.
1: Clar, per això és important, per ventura, ara mos poden tenir un exemple en aquests lots, digue'ls, i mira, escolteu, si l'anglès és tan important que fins i tot podeu arribar a acabar anant a tribunals per tenir el títol.
0: Exacte.
3: Sí, sí.
0: Però creus que és qüestió de que hi ha persones que són de lletres i de números? Creus en aquesta teoria com a professora? O no, simplement gent que no practica i ja està?
3: No tant com a professora, sinó com a persona que de lletres 100%.
0: Com a filòloga, no?
3: Sí, però ja, no perquè decidís estudiar això, sinó perquè a l'institut ja no podia, en ser mates, física i química... Per tant, jo crec que és un poc les dues coses. És a dir, gent que tu dius, vale, aquesta persona és de lletres pures, i, però bé, pot ser de números i que també se te doni més anglès perquè en el final el pots estudiar de qualque manera que ho puguis interpretar com una fórmula o... És a dir, que li puguis donar una volta.
1: Neus, tu te dediques a fer classes d'anglès a persones adultes a partir de 55 anys. Quin és el nivell general d'anglès que trobes a les teves classes per adults?
3: Clar, enguany, així, a l'escola d'adults, la veritat és que és molt baix. Perquè... gent que fa molt de temps que no agafa un llibre, ja no d'anglès, sinó d'una altra assignatura, i el tenen super rebeat, o hi ha gent que directament no n'ha fet mai. Perquè, per exemple, els nostres pares varen fer francès. I ara se troba molta gent que quan va començar a estudiar era francès i ara és anglès, i no n'ha fet mai. I, clar, és bastant complicat. I arranques amb un hello, how are you, what's your name? I des d'aquí parteixes i vas fent.
0: I com ho fas quan has d'ensenyar de zero anglès? És a dir, per on comences? Per números? Per l'abecedari? Per colors? Per el verb to be?
3: És que... depèn, he de dir que no tinc un guió exacte, saps? Segons veig... Sobretot en el principi és molt comunicatiu, molt això, com estàs, de bon ets, quant d'any tens, i llavors com a presentacions. I a partir d'aquí, que ja dius es, I am from, pues ja pots agafar el verb to be, o tinc 30 anys, pots agafar els anys, saps? Mm-hmm. I més o manco per aquí, ara, si per exemple en guany m'ha passat nivell bàsic, sabassadari i vocabulari tipus Apple, Elephant i Table. Mm-hmm. Coses
1: i
3: bé, així.
1: Consells generals per aprendre'n. És a dir, per exemple, això que dèiem, de mirar les sèries en anglès, sí. llegint en l'idioma, mem, dóna'm-nos un parell de claus.
3: És super bàsic i suposo que totes les profes d'anglès deuen dir el mateix, però és que és ver, és a dir, és el que he dit al principi, al final no tenim més que el que feim a l'escola d'anglès. Nosaltres com a professores no podem arribar més enllà, no? Clar, mira sèries, escolta música, cerca la lletra. Jo que sé, jo ara a nins els dic a Instagram hi ha un munter de comptes, jo que sé, de Cambridge, de... jo que sé. I seguiu-los i el manco estareu a Instagram i vos sortirà una cosa de Cambridge i vos sortirà en anglès i saps? Mm. O posau el mòbil en anglès i te miren raro. Jo sí, poseu-lo en anglès perquè aprendreu vocabulari tipus tools, que pintura no sap el que és, però no sé.
0: Què és tools, Neus?
3: Ara us en puc castellà.
0: Eines. Herramientas, si teniu el mòbil en castellà. Escolta, Neus, això és una qüestió generacional, no? Perquè, és a dir, tu has dit, una generació va fer francès en aquell moment i ara, a la millor vol aprendre, s'apunta, per exemple, tu fas classes a un centre del teu poble de forma voluntària, que s'hi apunta molta gent adulta.
3: Sí.
0: És una qüestió generacional.
3: Sí, jo crec que sí, és gent que n'hi ha que ja en sabien un poc, o que pintura, jo què sé, hi ha una jubilada que fa feina per turisme i ella sap xerrar anglès, però clar, fa molt d'anys que no en xerrava. I ara ven aquestes classes i li agrada molt perquè el recicla, saps? També això passa molt. És el que en l'estiu els nins no xerren anglès, no? Per tant, quan venen per setembre, ostres, no sé ni dir hola, què tal? I es reciclar, es... estar en contacte, saps? I aquesta generació ara pareix que vol estar un poc més en contacte. Perquè també el que veig, bé, no sé vosaltres, però jo, per exemple, molta música que escoltava quan anava a l'institut era en anglès. Ara crec que no s'escolta tanta música en anglès. Saps? Ara és més reggaeton i coses d'aquestes, per tant...
0: En Bad Bunny.
3: Saps? Sí, que xerràveu abans. Jo me'n record cercar la lletra de la cançó en anglès, en castellà, traduir-la... Vull dir, fa aquesta feina i ara no ho fan perquè no escolten. No estic dient tothom, òbviament, però molts no escolten tanta música en anglès, per exemple. Mm-hmm.
2: Clar, jo m'interessa tornar a lo de les sèries perquè, per exemple, en el meu cas, jo m'ho poso una sèrie en anglès i quina és la tècnica? Mm-hmm. Perquè no m'entero de res. Vull dir, pitjor encara. O sigui, potser revisitar una que ja he vist o... No sé, però jo no m'entero.
3: Sempre dic començar per una que ja he vist perquè tu més o manco... No te sabràs tots els diàlegs, no? Però sabràs el que passa o sabràs de què va, saps? Per tant, i sempre posa't els subtítols, no passa res. És a dir, hi ha molta gent que em diu, però és que també mira els subtítols. Bé, no passa res, els escoltes i el manco sentiràs una paraula i la llegiràs i diràs, ostres, que se pronuncia així, o ostres, que això és això. Uh-huh. I res, i començant sèries o pel·lis que hagis vist i com era el manco, sàpigues o tinguis per mà... I
0: clar, per no perdre-te.
3: Clar. Perquè, clar, si és una que te fa ganes veure i te la poses en anglès i no t'enteres de res, pues, l'hauràs de tornar a posar.
0: Escolta, Neus, llavors... tu ara deies això de les cançons que tu, abans de ser professora, quan eres més jove, feies la feina de traduir les cançons, etc. Però és que, clar, històricament, com han cantat les cançons en anglès? No sé, vosaltres, companys.
1: Malament. Malament.
0: Perquè qui mal entén mal respon. I si no, mirau, escoltau, per exemple, vosaltres... Què enteneu en aquesta cançó? Jo, per exemple, escoltau-la bé, eh? Mm-hmm. Aquesta diu... Està miop, però me ve a buscar. Escoltau. Ho
1: has sentit? És que ara m'ho has fet un mal favor perquè a partir d'ara quan sentim aquesta cançó de Rollins, quan sentim aquesta cançó de Rollins, molt vendrà això. Està miop, però me ve a buscar.
0: Torna-la a posar, Andrea, si no te sap greu. Està miop...
4: Vem buscar.
0: Veus? Parla català, no anglès?
3: Sí, sí.
0: Aquesta cançó, realment, Neus, que diu? Ho saps?
3: Start me up, és tipo, no m'encenguis, no me... No m'encalenteixis,
0: sí.
3: Perquè si ho fas, no em podré aturar.
0: Molt bé. Idò. Tanta sort tenim en Neus de professor. La
3: del miop, bueno.
1: Està un poc agafat amb pinces, però bueno.
0: A veure, mem, una altra, voleu dir-ne una altra?
1: A menys, n'hi havia aquella que deia... Esa de Down Under per mi era... Xavalín, quina flaire que me ve.
0: A veure, mem. Xavalín, quina flaire que me ve. Ho has sentit? A veure, torna-la a posar, Andrea.

0: Neus, tu ho sents, o no, això, també?
1: Sí, sí, però aquesta m'acosta. De fet, cari-cari m'acosta en anglès.
0: Clar. Aquesta té una lletra una mica més complicada.
1: Sí, diu traveling no sé com.
2: Ja per mi li van fer la feina...
0: Traveling in a fried out combi, que ho tenc aquí davant.
1: Això.
0: Però sí, és una mica complicada aquesta.
1: Sí, la no... combi, aquesta és la furgoneta, la...
0: Ah, clar.
1: La Volkswagen. Aquesta és tan guapa, és com a hippies.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: Mm. Ah, molt bé.
1: I de, és tipus traveling com aquesta furgoneta.
0: Jordi, vols dir una altra, tu?
3: Mam, hi havia aquella bastant típica que deia hi ha piscina? A l'hotel no hi ha piscina?

0: Aquesta obra me mandaria des del principi. A piscina. A sotena piscina. Més o manco.
1: Sí, aquesta més o manco. La recordava més pareguda.
2: Són
0: recercades,
2: eh?
0: Què opines tu?
2: Que són recercades, no?
0: Què diu aquesta?
2: Have you seen her? L'has visto? Uh-huh. Digo, l'has visto.
1: La piscina, si l'has visto.
0: Sí, la piscina, clar. Bé, escoltau, han d'animar a l'enginyer agrònom, que hi insisteixi, sí. A veure ben si li donen el títol.
3: Que ho dugui Europa, si fa falta.
0: Escolta, si no, que s'apunti a les classes de Neneus, i jo crec que en un trimestre ho té.
3: Exacte, que trobes aquí quatre cançons.
2: Exacte.
0: Neus, moltes gràcies per aquesta classe magistral d'anglès.
2: Molt bé. Que vagi molt bé.
0: Adéu. Bye-bye.
4: Se pasa el día entero poniéndose el primero, hablando de él en tercera, todos saben que él es Sou. F-A-M-O-U-S famous, F-A-M-O-U-S famous. El tanque todo lleno para todo el...
3: La situació del jet al llot, a les superestrelles.
5: No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l poden veure, o jo què sé, el que tu vulgues, vale? Vinga.
0: Kris Jenner i Ellen DeGeneres han coincidit aquest dia a Mallorca a unes vacances de desconnexió.
3: La matriarca dels clan Kardashian ha arribat a Palma amb la seva parella Kourtney Gamble, mentre que DeGeneres ho ha fet amb la seva dona Portia de Rossi. Tots ells s'han allotjat al iot Rising Sun, propietat del magnat David Giffen.
0: Les dues parelles varen arribar en vols privats i després van ser traslladades en una embarcació auxiliar fins al superiot. Segons la informació publicada, Jenner ha aprofitat els primers dies per descansar a Mallorca, llegir i conversar, mentre que DeGeneres i De Rossi han optat per activitats aquàtiques com, per exemple, la moto d'aigua o el padel surf.
3: El Rising Sun, valorat en uns 400 milions de dòlars, navega aquest dies per la costa de la Serra de Tramuntana. Els convidats combinen l'estada en el tema amb possibles visites discretes a punts com el port de Solla o d'EA, intentant mantenir-se allunyats, això sí, del focus mediàtic. Però de xiu-xiu no n'escaparan.
5: Poden veure, o jo què sé, el que tu vulgues, vale? Vinga.
6: IB3 Ràdio és cultura.
7: Que estat sol les coses arriscades.
6: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: Xiu, xiu.
10: Bé, jo volia agrair i donar les gràcies a tota la gent de redacció d'IB3 Ràdio perquè em va comprar les paperetes de viatge d'estudis i la veritat que em van ajudar molt. I gràcies a això he pogut anar al viatge a PortAventura amb els meus companys i m'ho vaig passar superbé. Va ser una experiència bastant única i que recordaré sempre. I així que moltes gràcies a tot l'equip de redacció i en general a tota la gent d'IB3 Ràdio perquè em va ajudar bastant a poder anar al viatge d'estudis perquè em varen comprar quasi totes les paperetes ells. Moltes gràcies.

0: Ai, moltes gràcies, Imbram, per aquest àudio que mos has enviat. Mos han dedicat una cançó a nosaltres, a la redacció d'Ivetra Ràdio, en Imbram, que t'enviam una ferrada molt, molt forta, és veïnat nostre, de l'edifici. I mos ha enviat aquest àudio en el 646-93-4501, que també mos escolta.
1: Exacte, ell. Però en Imbram és important, perquè el veiem per aquí i un dia me va dir, estic venent paperetes perquè em pugui anar de viatge de final de curs. Imbram, vine cap aquí.
0: Tothom em va comprar.
1: I vàrem fer comprar a tothom d'Ivetra Ràdio, la redacció, una papereta per Imbram. I mirau, se'n va a Port Aventura, ara.
0: Ah, sí, que bé. Bon viatge d'estudis a tots aquells alumnes que ara feis viatges de final de curs. I hem de dir que, a banda de viatges de final de curs, arriba l'estiu, ja ho sabeu, ens estiu la calor i ens calor els turistes. I això vol dir que hi ha punts calents, i mai millor dit, de les illes que són bastant difícils de transitar, ja ho sabeu. I en el centre de la ciutat, imagineu-vos. Ai, el centre de Palma.
1: Jaume II, carrer Colom, Sant Nicolau.
2: Sant Miquel, els Oms, carrer Indústria.
0: Jordi, no hagués dit mai que sabia estar de carrers de Palma.
2: Me'n sé aquest tres.
0: N'hi ha molts, n'hi ha molts. Però tranquils, tenim la solució.
1: Almenys, solució, solució, entrecomillada, sempre, però també hem de fer matís, no la tenim nosaltres, Ignas.
0: No, la té en Toni Santos, més conegut per ser l'home que maneja els fils del compte Cat de Fava amb Borees a Instagram. Heu fet un mapa, Toni, que ara en parlarem. Bon vespre.
3: Bon vespre, què tal?
0: Molt bé, Toni. Heu fet, dèiem, un mapa titulat Carrers Secrets de Palma per evitar guiris. Dimos-ho.
3: Sí, sí, sí.
0: Dimos-ho.
3: Bueno, pues sí, nosaltres aquí en Escolta de Cat de Fa amb Orelles pues sempre intentar treure un riure i bueno, pues vàrem plantejar aquesta idea que mos va tirar un seguidor de m'agradaria que féssiu algo sobre aquest tema, tal. I pues nosaltres, com que som així d'aquesta manera, pues mos van enllançar a fer mapa un poc de carrers per evitar guiris i per tornar a trobar-nos amb els illencs.
1: Clar, important, per tant, perquè aquesta és la nostra ràdio, dubt que hi hagi estrangers que ara molt estiguin escoltant, i turistes.
0: Tant de bo.
1: M'hauràs de donar aquestes pistes, alguna d'aquestes pistes, en format radiofònic. Com podem evitar, segons quins carrers i quines vies alternatives han de prendre, Toni?
3: Bueno, pues intentar agafar carrers alternatius. En aquest mapa, bueno, aquest carrusel que vàrem fer, pues plantejam diferents propostes de com arribar en llocs més neuràlgics, pues com són en Canyam de Saigo, com arribar de Prampanya a les Rambles i bueno, els punts com més importants per poder moure't per mig de Palma.
0: Ha tingut molt d'èxit aquest mapa, m'han dit.
3: Sí, normalment és que ja mos coneixen pel tema de fer mapes de tot tipus i ja el tema de fomentar també el nostre producte local, pues intentant fer mapes de cellers, de bars, de restaurants d'aquí, i tot el que se pugui proposar en format mapa, pues ja mos hem apoderat d'aquest format.
0: Imagineu-vos haver de fer amb totes les illes, tots els carrers de les illes, tornaríem bojos, però està oberts a demanda.
3: Això sí que seria molta feina. Perquè si ja mos costa fer els mapes perquè hem d'anar cridant a tots els restaurants per certificar que estan oberts, que encara fan aquest producte, etc.
0: Clar, això quan feis mapes de gastronòmics.
3: Sí, per exemple, mapes gastronòmics o hi ha de tot tipus, també, de museus, de talaies, hem fet de tot tipus.
0: En aquest cas, un mapa de carrers alternatius per evitar turistes a ciutat assegura un 87% manco de sorri per metre quadrat.
3: Exacte, sí. Al final, això no som jo solament, som l'equip. Som una agència de màrqueting, Ximbomba, i des d'aquí pues, plantejam, dirigim diferents comunitats i plantejam aquest tipus de temes tots, amb una pluja d'idees i soltar les idees més bones i intentar plantar-les en aquests mapes.
1: Clar, perquè vosaltres teniu dos comptes d'Instagram, que no diríeu Cap de Fa amb Borès amb aquest de Ximbomba i Ximbomba de Cap de Fa amb Borès. I Cap de Fa amb Borès també, perdona, Ximbomba feix, si no vaig malament, sortiu en el carrer també a xerrar amb els ciutadans.
3: Sí, sí, en Ximbomba intentam sortir en el carrer i fem un pot de tot. Sobretot xerrant sa gent i intentar fomentar que no se perdin ses frases d'aquí, refranys mallorquins, o inclús sortim en el carrer per demanar quin és el poble més lleig de Mallorca, i sempre que...
1: I quines, men, que volen dit?
3: Bueno, de moment, aquest any, l'any passat va guanyar Manacor, i aquest any encara està... desprimés.
0: Típica enquesta. Sempre, sí. Més o manco, ja és top 3, que tinc poc import de recordar des d'aquí,
1: no,
0: però nosaltres som top preciosos.
1: No me'l volen cap mal.
0: Com i Vetres Ràdio, que som, som la ràdio de tots. Quina és la pitjor, per vosaltres, espècie urbana en l'estiu? El turista amb maleta, el grup aturat mirant Google Maps, o els que caminen diagonal? Els que s'atura, badoca. Tu què en penses,
3: bueno, Toni? Bueno, els que camina en diagonal molesta un poc, perquè els altres, bueno, si estàs parats encara es pots esquivar i ja està, però quan comencen a caminar en diagonal i a fer coses rares, aquí és quan ja te molesta més.
1: Quan comencen a anar amb pot torts, això segons quina hora de...
3: Sí.
1: Teniu qualque mapa pensat, així per sorprendre-nos una mica més?
3: Bueno, tenim plantejats... És que, clar, no te puc fer massa spoiler, perquè si no, la setmana que ve ja...
0: Clar, no faig.
3: Saps què passa?
0: Que vagin en el compte que et de fa bambores.
3: Tenim molta competència i, si no, mos trobarem el mapa abans.
1: Tens raó, és vera. Ha estat viu ara, sí.
0: Vinga, idò, anem a centrar-nos en aquest mapa de carrers alternatius per avisar turistes, i és que a vosaltres l'heu publicat en el compte Cat de Fava amb Borees, i després de llegir els comentaris, la veritat és que la informació se completa i sembla pràcticament una estratègia militar.
1: Exactament, és important. I moltes mos hem d'aprendre així, perquè heu fet una tasca de servei públic i la gent s'ho ha pres seriosament. A Toni?
0: Com nosaltres.
1: Però seriosament fins al punt de que esdevé estratègia militar, hem puntat de qüestió èpica en tot això. Mira, fixeu, ara llegirem algun dels comentaris. Un diu: la clau és anar pels carrers contigus. Jo agaf molt carrer Missió, Sant Jaume, Banc de l'Oli. Cercau paral·leles a les principals i vos anirà bé. Més comentaris. Sant Jaume ja comença a fer peresa. Essencial anar per caputxines. Més comentaris. Basta evitar els principals. Si no hi ha souvenirs, ja va bé. Un altre diu: alerta que no hi hagi un topo que ho tradueixi tot a l'anglès, a l'anglès i l'alemany. Podríem estar fotuts. Ells en saben més que nosaltres. Vagis on vagis, hi seran. I això és un poc...
0: Molt bé. És veritat que ha estat una estratègia militar, oi?
1: Gairebé sí.
0: La veritat,
1: sí,
0: Toni, t'ha agradat?
3: Sí, guanya molt amb aquest tipus de veu i tal.
0: Toni Santos, moltes gràcies i seguirem el vostre mapa que et fa amb vores.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.

0: I és el moment que nosaltres, des d'aquí, des de Xiu Xiu, mos prenem la justícia per la nostra mà. Jugam a ser el papa. Jo. Què passa? No ets l'únic que pot repartir
1: no,
0: a ell amb el braç així i a l'aire.
2: Sí. Jo m'he posat la túnica i tot.
1: És que sí,
2: ja vaig...
0: Bé, la túnica o la sotana, en aquest cas.
1: Va, Jordi, de vegades el jutge, de vegades...
0: Exacte, Jordi, perquè arriba el moment de repartir justícia amb els gòmets que reparteix en Jordi Suárez.
2: Sí, jo ja me n'he guanyat un, no? Vermell.
1: Ara, com així?
2: Perquè m'he equivocat.
1: Ah, però està correcte.
0: Perquè ets túnica, merda, la sotana, no passa res, Jordi, te perdonem.
2: Vinga, començam. Començam amb els gòmets vermells i començarem per un desastre absolut. Un gòmet que m'ha afectat personalment. Gometarro vermell, pel diari digital Notícies del Vino.
1: El secret pitjor guardat de Mallorca. Hotel de sol i playa, turista no se
0: vaya, no, 90.000 piscines. Està,
2: bueno,
0: Jordi.
2: Jo, aquest diari digital...
1: Notícies del Vino. Tot apunta, que si no una revista especialitzada en vi, és possible que, segons la nostra pipella periodística, pugui becar que fake news.
2: No, no exactament, però si és una revista... O
1: una... És una revista especialitzada.
2: Bé, és una, sí, un diari digital especialitzat en vi, se podria quedar allà, a xerrar de vi. Perquè m'he topat amb un article d'aquest diari que diu lo següent. El refugi d'Anna Obregón a Mallorca. 7 platges d'aigua cristal·lina i una joia amagada de Gaudí. Per si no ho sabíeu, Anna Obregón té una casa a Costa d'Espins, municipi de Sant Cervera, i a partir d'aquí comença a xerrar del nostre poble, de Sant Cervera, com un refugi històric de les grans fortunes i de l'aristocràcia del país.
0: Ara o sigui, mateix en Jordi està sent la veu del seu poble, Sant Cervera.
2: Però és que...
0: A tu no t'agrada que hagin qualificat Sant Cervera com...
2: Refugi històric de les grans fortunes. Vull dir, perquè hi ha 4 persones riques que tenen una casa. És que no... Bé. Persona que ha escrit...
1: No, no. Piscines qüestionables.
0: Qui més, a banda de Nana?
2: En Carlos Sainz, en Pedro J. tenia... Ara, sa dona qui era?
0: Nagata
2: Ruiz de la Prada.
1: Tenien...
2: I després se van...
1: La piscina, sí.
2: I ara la tenen Agatha Ruiz de la Prada, la piscina ja no la tenen. I sí, en Sainz i en Anna Obregón. Crec que jo són els tres que conec. Segur que n'hi ha més.
0: Sí, però, a veure, són fortunetes. Sí.
2: Però bé.
1: Però que coneixes personalment, vull dir, que vas a casa seva demanar ous.
2: Exacte,
1: ous.
2: Sí, a fer cafè.
0: Home, són veïnats, són veïnats.
2: Jo vull dirigir-me a la persona que ha escrit aquest article. Primer de tot, deixa d'utilitzar intel·ligència artificial. Perquè ningú escriuria Mallorca amaga un racó on el temps sembla haver-se aturat entre pins i penya-segats. Això no ho has escrit tu. Això és la primera de tot. Segon, per què vens Sant Cervera com un refugi aristocràtic? Perquè 4 persones en 2 mesos hi tenen una casa. Serà un refugi per la gent cerverina que hi viu allà tot l'any. Són com un resort exclusiu de luxe, de cop. I per acabar, diu, perfecte per turistes que volen fugir de la massificació al sud de l'illa. I per això anem a massificar també llevant. És el que mos faltava, clar que sí. Gòmet vermell, ben gros, i m'atreviria a dir que dels més grossos de tota la temporada de gòmets.
0: Està ben enfadat, molt bé,
1: Jordi.
0: No.
1: Molt bé, Jordi, aquest és el teu espai.
2: Tornarà a sortir en qualque moment.
1: Molt bé.
2: Següent gòmet vermell per sa UIB.
1: Els graduats de segona.
2: I doncs resulta que la sala magna de l'escola d'hoteleria, allà on se feien les graduacions a la universitat, i estan fent obres. I doncs
0: mira,
2: avui
0: mira
2: ve...
0: tu, quina desgràcia.
2: Quina desgràcia. I doncs avui ve està mirant altres llocs i ara segur que està negociant amb el Mallorca per fer l'acte de graduació a Sant Moix.
0: Jo això m'encanta, perquè m'ho imagino a l'estil americà. Una graduació nord-americà que hi vagi qualcú important a fer un speech de com s'aconsegueixen els reptes empresarials.
1: Clar, allà hi anava, bé, a Amèrica hi anava Steve Jobs, aquí s'equivalent que vendria en el carrer, per exemple.
0: No ho sé, sí.
2: Aniria qualcú de Bunyola. Que són gent molt interessant i molt intel·lectual.
0: Com vàrem dir ahir, i vàrem poder comprovar in situ. I doncs sí,
2: bé,
0: i
2: jo no
0: complir
2: sé.
0: Tot Sant Moix de tots els graus universitaris de la UIB.
2: Jo no ho tenc clar.
0: Familis.
2: A mi m'apareix una flipada bastant grossa per fer una graduació. Molt, com has dit, pel·lícula de Hollywood. Perquè jo ja m'imagino els alumnes tirant el birret en l'aire i de cop tothom se posa a fer una coreografia que per qualque motiu tothom se sap, els pares també, tothom comença a ballar.
1: Comença jo no. A fer un partit de futbol americà.
2: Exacte. Jo aquí a Mallorca, Balears, no ho veig clar.
0: És que és vera que això de les graduacions s'ha transformat una mica, no? Amor, una tradició que hem adoptat, importat d'Estats Units, de les pel·lícules, clarament, d'això que les lotes se posen de llarg, les lotes en traje, corbata, això, antigament, els de la meva generació, per exemple, no ho varen fer.
1: Vam graduar, vosaltres?
2: Sí, sí, sí.
0: De l'institut, no. Per I això
1: vas a universitat?
0: Sí, a l'universitat, sí. Però vull dir, en els instituts... sí que és una cosa que s'ha adoptat, vull dir, com... com se diu jo?
1: Hollywood.
0: No, Halloween.
2: Howling.
1: Halloween. Soy grupo.
2: Però això de...
0: Feliz Halloween, grupo.
2: Jo, per exemple, tinc una foto amb birret. Això és típic o és una cosa també molt de pel·lícula?
1: A més, que en l'àmbit acadèmic hi ha litúrgies, hi ha vestimentes que són molt particulars. No sé si mai has vist la toga de doctors. És a dir, que tot tenen un color...
0: Sí,
1: és super
0: jo crec que la vestimenta universitari, quan mos graduam, sí que és tradició, jo parlava de l'institut, en aquest cas, això que volen fer és de la universitat, clar, té sentit. Té sentit.
1: Què passa graduant quan acabin l'escoleta? Vull dir, és 3 anys.
2: Segur que hi ha festa de graduació.
0: Existeix, Xavi, existeix, perdona que te digui.
1: Indignant. No, és a dir, tot és un motiu per celebrar.
0: No, perquè tu ets ensenyant, un mèrit de l'infant, però que el mèrit s'hi ha fet infantil.
1: No ho sé.
0: És a dir, és el que li toca.
2: Ha jugat amb pessetes de fusta molt bé.
1: Que no tens fills, no ho sé.
0: No, això és el problema. Que han de fer el que li toca. Si tu has fet primer, ara fa el segon, i així fins als 16 anys. Quan deixi de ser una educació, una obligatorietat, l'educació a partir dels 16, i de vegades farem mà amb velletes, quan t'aprovis i vulguis continuar, si vols. Quan... En tot cas, és una obligació, sempre.
1: Jo he de dir que no he anat... No m'he graduat mai. Mai. És a dir, m'he graduat simbòlicament, però físicament allà en una cerimònia no ho he fet mai. I la universitat tampoc. Perquè vaig estudiar a Barcelona i la graduació era ja quan érem allà. Que, escolta, jo no hi tornaré per graduar-me.
2: Bé, però és divertit, oi?
1: Home, sí, però...
2: Després de la cerimònia.
0: Saps on vaig anar jo? En el Barco Samba.
1: Què és això? Ah, ja sé, quin és el Marco Samba, aquest dolor.
0: És un vaixell que, bé, en aquell moment sí que era legal, ara no ho sé, posen música i se passeja per vespre per la badia de Palma.
1: Home, tu estàs fent escalamàs.
0: Terrible.
1: Enmig de la badia de Palma i veus d'una hora enfora, bé, perquè la mà se sent tot. Sense música de...
0: I d'això, nosaltres vàrem celebrar la graduació i ja.
1: Molt bé, i de ben bé, Ines.
2: Molt bé.
0: No, m'agrada.
2: Bé, tornant en sa UIB i som moix, no seria més fàcil un espai públic? I ja està. Segur que vos dic, a sa part forana l'hauríem de fer.
1: A bon, ja, un tros.
2: Sa graduació, a sa part forana, ja que cerquin qualque lloc. De moment, com a permís per sa UIB. Com a permís, perquè som a ser balears i no estem a High School Musical. Tampoc. Mm-hmm.
0: Molt bé, Jordi.
2: I el darrer gomet vermell ve per es Mega Jump Park.
1: I bota, que bota.
2: El parc inflable més gran d'Espanya arriba a Mallorca. No estàu supercontents? No és la millor notícia que heu rebut mai?
0: No.
2: La meva tampoc.
0: Me fan por, jo, aquests castells inflables.
1: No anem mai en aquell que... Bé, es Palma Jump.
0: Clar que no.
2: Crec que no n'han obert un altre. Ara crec que n'hi ha un altre. Estan molt de moda aquestes coses.
1: Funciona, sí.
2: Però és vera que ara és això. Han de dir coses com el més gran d'Espanya, el més viral del moment. I ja és un motiu per veure una coada de gent allà, com si fos l'esdeveniment de l'any, anar a un parc inflable. A més, en les platges que tenien, les serres, pobles, fires, festes...
0: Les muntanyes.
2: I ara resulta que el gran pla és anar a botar dins un castell inflable gegant.
0: Els rostolls, les casetes, els parcs municipals, hi ha una taula, zones habilitades... Yeah. Els parcs infantils, a l'exterior.
2: I de castell inflable, els que posen quan hi ha verbena en el teu poble, ja que és petitó, i que són els millors, aquests. No
0: jo
2: necessites
0: no,
2: un tanc tan gros.
0: Jo no, mai m'ha fet gràcia, els trobo perillosos.
2: Els que són
0: ja
2: molt perillosos.
0: Ja ho he dit.
1: Sí, sí, per mi sí.
2: Els que són perillosos és una activitat de risc, en aquests castells, i de fet me sorprèn perquè posen que és una activitat per gent entre els 3 i els 99 anys. A mi... Deixeu-me dubtar.
1: Jordi, no siguis així. No llevis la il·lusió. No. Ah, potser avui havia cocu que ha llegit el diari. I ha dit 99 anys. I els de té, ja ha dit, m'estic mort d'il·lusió. Ara vens tu aquí per llevar-se il·lusió.
2: Però jo dubtava per els nens de 3 anys.
0: La meva predina de 85 anys i volia anar.
1: Home, no, a Jordi no li va bé, en Jordi.
2: Que hi vagi, no? No, sí.
1: No, sí.
0: Bé, a mi no sé.
1: Però és vera, que seria un poc estrany, és a dir, si imatge, sí, jo què sé, d'un nin de 3 anys i un home de 99 anys allà votant junts.
0: Però aquí hi ha una cosa en comú, que ni l'infant ni la persona tan major s'aguanten dins aquest... No tenen equilibri.
2: Bé, jo sí, tampoc m'aguanto.
0: És que cauen tots dos. Però i jo mateixa.
1: No te fas mal, o sí?
0: No, però després no te pots aixecar, és desagradable.
1: Jo
2: m'agrada. Fa cara de que ho ha passat molt malament d'un castell.
1: Jo trobo, i jo faig una proposta des d'aquí, Jordi Inés, i ho he dit seriosament, que quan això obri, que anem a fer una excursió xiu-xiu i ho trobem un quanto i en fasem un reportatge des d'allà.
0: Me nec, no li veig cap tipus de sentit.
2: Tot el reportatge votant.
1: Clar.
2: Bé, ja en xerrarem, Xavi.
1: Si no aniré jo.
0: Sí, ja,
2: hi vas tu i ja està, i així ho tenim arreglat. Goma vermell, però és mega Jump Park. Jo li es dideix un goma vermell. Ja està. Nau a la serra.
1: Molt bé.
2: I anàvem amb un altre gomet vermell. Aquesta setmana és setmana de gomets vermells. I aquest va per robots humanoides xinesos.
1: No aptes per a públics infantils.
2: Aquest dia han sortit dues notícies de robots humanoides colpejant a nins durant mostres en el públic.
0: Ah, sí, un robot que pegava una cosa a un infant
2: se'l
0: tomava en terra.
2: En els dos casos,
0: sí,
2: en els dos casos eren com una espècie de robots karatecas.
1: Que s'han fet de moda, n'hi ha per tot.
0: Aquí no.
1: Però els vídeos que surten per internet, sí.
2: Em poden dur un així, si arriba.
1: Jo m'agradaria dur-lo aquí.
2: I d'aquests robots, segur que comencen a fer voltes i voltes i acaben pegant a nins que estan allà, els pobres, mirant.
1: Però perquè se paren pel mig, o no?
2: A veure, n'hi ha un que sí i hi ha un altre que no, que li rien poc gratuïtament. Però bé, el curiós és que ha passat massa seguit. O sigui, han estat dos en molt poc temps, o sigui, això vol dir que les màquines comencen a rebel·lar-se contra l'humà. Han d'anar alerta aquí, eh?
0: Jo, de moment, no m'aproparia a cap tipus de robot.
1: Aquí vols dir?
0: Ni en el de cuina.
1: És allò de corret insensatos, que ja... És a dir, si veus aquí un llamp de màquina, que deu pesar, que deu pesar un robot d'aquests, però fent allà coses voladores i cucaveles i riant cop de puny a l'aire,
0: sí,
1: no t'has de posar davant.
0: Sí, però al principi tu penses que no t'ha de fer res.
1: Bé,
0: estan ensenyats per no...
2: Sí, però és
0: per
2: que...
0: no atacar.
2: No entenc per què aquests estan ensenyats en les arts marcials, vull dir...
1: Clar, és a dir,
2: estan ensenyats per precisament per lo que estan fent.
1: La pregunta és, per què hi ha un robot que sap pegar coses, arribar coses a l'aire?
0: Per l'espectacle, suposo.
1: Imagina que qualque dia trabuquen i ja ho tenim.
0: No, és que ja han trabucat.
1: Ja saben variar-se.
2: I doncs, en els dos vídeos, a un li pega un pobre nin a sa cara, que està en el públic mirant, que ja s'ho ve venir, i al final li acaba pegant. I a un altre li pega una cosa, que en aquest cas han de dir que sí que el segon nin, com ha dit en Xavi, se fica pel mig. I, clar, no era molt espavilat, aquest lot.
1: A ben pobre, sí.
2: Tu el veus allà fent moltes i voltes i ell se fica, i pues, mira. Bé, pobret.
1: Sí.
2: Jo...
1: També, és vera, Jordi, perdona que t'interrompi, és que el robot, si mos fixam, se desvia lleugerament cap a la dreta justament on cap era el nin. És a dir, se desvia una mica.
2: És que li han ensenyat per fer arts marcials, vull dir, és per ferir. Bé, jo li he de donar un goma vermell en aquestes maquinetes. És que les maquinetes donen de problemes, eh?
0: Ei. Ei.
2: Goma vermell. I ara sí, goma verd, bones notícies. I primer goma verd pels estudiants de Menorca.
1: Aprovats, amb un notable alt. Aquí és on jo vull estar.
2: Atenció, perquè 7 de cada 10 alumnes d'ESO i batxillerat de Menorca passen de curs nets.
1: És a dir...
0: Cracs.
1: És a dir, aquests és que volem.
2: Sí, passar nets vol dir que no han suspès cap assignatura i, per tant, no n'han de repetir. Són la millor tassa de tot Balears i els hi han de donar l'enhorabona perquè està molt bé i, de fet, estan bastant per damunt a Eivissa, Formentera i Mallorca.
0: Molt bé.
2: En aquest cas, els menorquins mos han superat.
0: Totalment. Enhorabona a tots els estudiants de Menorca que han passat... Bé, de Menorca i de pertot. Però bé, especialment els de Menorca que destaquen.
2: Exacte. I jo anava a dir, Inés, alerta perquè vos fan competència, Bunyola, els menorquins. Que vosaltres teníeu el percentatge de títols universitaris per evitar més gran.
0: La competència mos fa competitius.
1: Ei, segon pica, t'ho retreuen Jordi, ja.
2: Sí. Que, va,
1: se convertirà en una broma recurrent.
2: Sí, això, molt de títol universitari, però a l'Institut de Bunyola afluixam un poc més.
0: És que no hi ha Institut de Bunyola.
2: Clar, va.
1: Ah,
2: si n'hi hagués.
1: Ah, exacte.
2: Si n'hi hagués.
0: Exacte, però això no tenim dades, perquè no hi ha institut.
1: Clar, Jordi, és a dir, sí. Doncs ha de tenir en compte tot.
2: Però jo he de dir que no m'ha sorprès aquesta notícia. Jo vaig a Menorca, m'aixerro amb menorquí i penso, que intel·ligent aquesta
1: sí.
2: Gent. Sí. Jo no m'ha sorprès.
0: Totalment d'acord.
2: Jo, jo crec que estan d'enhorabona i se mereixen un gometar Robert, aquests estudiants d'ESO i batxillerat, per ser tan aplicats, que això no és gens fàcil, no?
1: No.
2: Vosaltres vau suspendre moltes?
0: Moltíssimes.
2: O sigui, bon, passava però... a l'institut i a batxillerat.
1: Sí, qualcuna, qualcuna va quedar.
2: Però quedaven per primer o vos quedaven pel següent curs? O anàveu aprovant?
1: Un pot de tot.
0: Sí, una
1: amanida.
2: A mi no me'n va quedar mai cap així per l'any següent.
1: El pitjor... Ah, mira, mira,
0: espectacular.
1: Mira, mira, mira,
0: no, és que mos ha fet aquesta pregunta per contestar-la.
1: Però és que el pitjor tot és que n'hi és tan poc. Tu sempre dius que treus que traiet sets.
0: Jo, que va.
1: No,
0: però quan n'hi ha cada dos per tres.
2: Sí. Quina? Matemàtiques i...
0: Totes, vull dir, anava depenent del trimestre.
2: Exacte.
1: Una mitjana de tres.
0: Mai suspenia català, història, geografia, aquestes m'anava molt bé. La resta...
1: Ja, física, química, matemàtiques...
0: Educació física, també. Ja ho he contat moltes vegades, també. M'importa, ara m'exposeu d'aquesta manera.
1: No, no, perquè jo també, tres quarts de la mateixa. Les matemàtiques mai em sobrava, però en Jordi aquí, sabeu que...
0: Jordi, aquí,
2: no, jo vaig... O sigui, no, dic que mai me van quedar per l'any següent, diguem.
1: Ah, però alguna vegada suspendre.
2: Els batxillers a mi m'han destrossat les matemàtiques. Però m'han destrossat, per això vaig fer periodisme, perquè no em feim.
1: Que jo volia ser enginyer.
2: Jo volia ser enginyer, clar. Però no sabia... Sí, però no sabia xerrar anglès i vaig decidir... decidir fer una altra cosa.
1: Vas decidir que no volies ficar-te en plaig amb el teu seu segui bé.
2: Exacte.
1: Molt bé.
2: Vinga, darrer com a part. Idò, és aquest pel programa Head Starting.
1: La Patrulla Tortuga.
2: Idò, aquest dimecres una vintena de tortugues marines tornaran a la mà a Eivissa després d'haver passat gairebé un any cuidant-les i preparant-les perquè tinguin més opcions de sobreviure. És un programa que les ajuda a créixer i després les posa en llibertat perquè només segur que una de cada mil arriben a ser adults.
0: T'imagines? No tenen vida.
2: No tenen vida. I és una notícia... que està molt bé, molt xula, perquè són les típiques que te fan creure un poquet més en l'humanitat, no? Perquè tot el temps tenim notícies dolentes, 4 com a vermells avui, i d'això amb els serveis per ser un poc més optimistes.
0: És que avui t'has passat en aquest judici final.
2: Però jo crec que aquesta de les tortugues la poden comptar per dos.
1: Sí, això és vera.
2: Per dos com a vermells.
1: Li pots posar un gomet daurat.
2: Un gomet daurat, per aquesta gent. I són notícies que ens ensenyen que hem de cuidar la mà, també.
1: Sí.
2: Que a vegades... no ho feim com toca i després pateixen les conseqüències.
0: Tu creus que no ho feim, Jordi?
2: Bé, nosaltres tres en aquest estudi sí, però hi ha molta gent. Hi ha... Bé, sí, no.
0: No, però... no, està bé. Però... Sempre recordar que... hem de cuidar la mà.
1: Però s'ha avançat moltíssim. Jo record, fins no fa gaire, i tirar les llosques a la mà...
0: Ah, sí, sí.
1: Era una cosa normalíssima. És supernormal. Era, de fet, normal tirar les llosques a la mà. Ara és impensable.
0: M'encanta això, la Patrulla Tortuga.
2: La Patrulla Tortuga, és que a més tenen un nom increïble. Són la Patrulla Canina, però de les tortugues.
1: Està molt bé.
0: És una notícia xula, en cert.
2: Sí, sí, sí. A més, avui mateix també s'han alliberat 39 tortugues més a la platja de Can Pere Antoni a Palma, que era dins el mateix programa. O sigui que no és un cas puntual, sinó que fan aquesta feina contínua per retornar-les a la mà. I jo crec que és un cometar Robert, com una casa.
1: Sí. Molt bé.
0: És vera que és una d'aquestes coses... que no fan gaire renou, però mos fan creure una mica en l'humanitat.
2: Efectivament.
0: I que això, que mos ensenyen a cuidar la mà.
1: I a ser conscients d'aquestes dades, clar. Una de cada mil arriba adulta. Són dades i pues, molt fort.
0: T'imagines trobar una tortugueta a la mà? Quina il·lusió, no?
2: Sí.
0: Mos les podrien trobar o no?
1: No ho sé,
2: haurem de telefonar a qualcú.
0: Jo, mentre no me trobi una serp, ja estic contenta.
1: I un colom?
0: Jo el que no vull és haver de telefonar en Dean Gallagher.
1: Home, en Dean Gallagher l'han telefonat i ja poden tornar a avançar que el tindrem.
0: L'arribarem a entrevistar.
1: El tenim, confirmat per segona vegada. Però què passa amb Dean Gallagher? Que Dean Gallagher és una persona que està molt enfeinada amb qüestions relatives a rèptils i bisancs i mos cedirà un espai en aquest programa... Deim el dia i l'hora, o no?
0: No mos arrisquem.
1: Està confirmat,
0: senyoria. Perquè no mos agafes telèfon.
1: Però quan intentem tornar a confirmar, no està pendent del mòbil...
0: Però, és a dir,
2: exacte, no deu tenir cobertura perquè deu estar per bosc.
0: Tu creus que en Dean Gallagher, un heroi, a Eivissenc, el caçador de serps més reputat del món, diguem, està pendent dels teus whatsapps, Xavi Oliver?
1: Possiblement no. Però saps que estic pendent jo? De dues coses, d'aquest programa i la nostra audiència. I la nostra audiència li hem dit que Dean Gallagher seran nosaltres. Per tant, jo, és el meu deure...
0: No.
1: A Dean Gallagher,
2: que no us estranyi que ara mateix no te contesti perquè està ocupat salvant tortugues marines.
1: Podria ser, és que podria ser.
2: O sigui, pots fer qualsevol cosa.
1: Qualsevol cosa.
0: Andrea Sánchez en els controls tècnics, mos poses Paradís, la cançó que m'agrada molt, de Pèl de Gall, per acabar, perquè és així. Sempre hem de recordar que vivim en un paradís.

0: M'encanta Faldegall cantant Paradís. Una cançó que han dedicat a els alumnes d'ESO i Batxillerat de Menorca que han passat el curs amb aprovats i és que han destacat molt per damunt de la resta d'estudiants de les Balears, d'Eivissa, Formentera i Mallorca, tot i que tots se mereixen mèrit. Nosaltres estem a punt d'encetar la segona hora. Ara farem una aturada pel bolletí informatiu, però Josep Alorda, tot d'una tornarem en Becà.
1: Bé, te diria, nous escenaris, noves dimensions per fer coses a les Illes Balears.
2: Com jo... se nota que és un cineasta erudit.
0: La veritat és que no entenc res. No,
1: i no ho entendrà ningú, jo crec, però bé.
0: Bé, i d'homes hauran d'escoltar, supos.
1: Sí, això
0: en
1: sí.
0: En aquesta segona hora.
1: Això sempre.
0: Bé, ja sabeu, en Josep és el col·laborador que només mos ve a veure per contar-me les seves pel·lículetes.
3: Jo, Josep, m'has decebut una mica.
0: Pues ostres, clar.
3: Perquè jo pensava, això? Avui mos duries un tema d'ascensors. No, perquè no. La setmana passada va explicar que els coneixia totes les marques.
1: Sí.
3: I d'ençà que ho explicaré, jo pujo un ascensor, ho penso en tu i després miro la marca. I ja comença a conèixer un pot tot aquest món.
1: Sí, eh? Tot bueno, i de... Bé, quan en sàpiguen més ja aprofundit...
3: Podem quedar...
0: Podeu quedar i fer una ruta d'ascensors.
1: N'hi ha un, el de l'hotel Saratoga, pugui aquell ascensor que flipes.
3: Ah, sí? Demà hi aniré, demà al matí aniré. És el rooftop.

0: Bon vespre. El Parlament continua la tramitació de la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics.
1: La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular.

0: judicial perquè no es pengi la bandera de l'Arc de Sant Martí a la façana de la Cambra Autonòmica amb motiu del Dia de l'Orgull.
1: El seu president, Jean Gómez, ha manifestat la seva profunda preocupació davant la decisió del també líder de Vox a les Balears. Lecent, com deia, ha presentat un recurs de reposició contra l'acte del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, que ja no va admetre a tràmit el seu contenciós per a tractar de frenar aquesta situació.
2: Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident, un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés.
3: Des de Benamics condenem un altre pic la persecució personal ideològica que Gabriel Lecent està fent utilitzant o mal utilitzant el seu càrrec com a president del Parlament de les Illes Balears i que aquest senyor deixi de dur a terme aquesta batalla en contra de les persones de LGTBI aprofitant el càrrec que té com a president del Parlament de les Illes Balears, que a més hauria de ser el president de tothom.
0: I canviem de qüestió perquè la modernització i digitalització de la bassa de reg de Formentera permetrà que l'aigua regenerada tingui una qualitat òptima. El projecte s'ha presentat avui i suposarà un nou impuls per a l'agricultura de l'illa.
1: Formentera ha incorporat nous sistemes de tractament i control de l'aigua regenerada procedent de l'estació depuradora perquè arribi aquí a la bassa de reg amb la qualitat òptima per distribuir-se en els camps dels 75 socis de la comunitat de regants. És la presidenta Rita Costa.
4: Millorant les infraestructures, com s'ha fet, i tenint aigua bona, que era el que demanàvem, tenir aigua bona per poder regar, pues, la gent s'està animant i estan sembrant, i el que volem a Formentera jo crec que és tenir una miqueta de silla verda i tenir que poder seguir pues, totes les costums.
0: I anàvem amb una darrera hora a l'àmbit estatal perquè el candidat del Partit Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit president de la Junta de Castella i Lleó per tercera vegada.
1: Vox ha sumat els seus 14 vots als 33 del PP per a facilitar la majoria absoluta. Per segona vegada, el Partit Popular i Vox governen en aquesta comunitat. L'oposició, formada per PSOE, Soria Ja, Unió del Poble Lleonès i per Ávila, hi ha votat en contra.
0: Amb aquesta informació arribarem a les 9 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan siguin les 10.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: En la tan segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i ja l'heu sentit abans, és aquí el col·laborador que mos visita només per recopilar material per les seves pel·lículetes, el cineasta i ara també músic, Josep Alorda. Josep.
1: Ostres. Sí. Sí, bon dia, bon vespre.
0: Ara també músic.
1: També músic, tampoc molt motivat. Vaig fer una maqueta, dues maquetes, amb en Pere Andrés.
0: Però això ho fas perquè vols? O...
1: Perquè sí, perquè sempre hi ha ganes de fer coses i hi ha coses a dir, no?
0: No, total.
1: I si, mira, avui ho dic així, també estic escrivint una cana, dic que soc novel·lista, però si tinc coses a dir i hi ha múltiples plataformes per fer-ho, pues és divertit, i la música sempre està molt bé.
2: Utilitzes la música per dir coses que no pots dir en el cinema?
1: Pues...
2: que profund, eh?
0: Molt bé, està molt bé. Tinc fris de fer-li una falca en Jordi que se digui el titulat. En sèrio.
1: Està molt bé. Els problemes del mitjà del cinema, sobretot és de temps, que per fer per una pel·lícula o un curtmetratge, no? Tardes mínim un any, dos anys, depèn de la producció, no? I per fer una cançó realment, si tens un estudi que tampoc és molt, molt, molt car, mm-hmm. tal, pues, és a dir, són temps molt més curts, mm-hmm. per dir-ho de qualque manera, no? Mm-hmm.
0: Molt bé, Josep, tampoc t'emotivis en la resposta, exacte. Perquè no som a l'aviador, el programa cultural d'Ivetra Ràdio.
1: Efectivament.
0: Avui molt bé ens explicar...

0: Explicar que has anat en el cine. Molt interessant.
1: Ahir vespre, atenció...
2: Si no m'aixecava una darrere salta, pobre Josep. En Josep ve aquí fent programa de ràdio, nosaltres...
0: No, perquè sé que li puc fer.
1: Jo ho intento, jo ho intento.
0: Sé que li
1: ja
0: puc.
1: Està, no passa res. Ahir vespre vaig anar a veure Backrooms a Cine Ciutat.
0: D'acord.
1: Vale? Aquest cinema de confiança meu, Saludos, que sempre mos senten, que és un cinema...
0: Ah, sí? Mos escolten?
1: Sí, sí, sí.
0: Que bé.
1: Sí, sí, sí. Bé, és un cinema gestionat per socis i jo sempre hi vaig, estàs escorxador. No faré spoiler de la pel·lícula, però sí que venc a xerrar del fenomen de Backrooms. No sé si vosaltres heu vist la pel·lícula, no sé si veu algo...
0: Mira, aquí en vàrem xerrar, en Jordi mos va fer un petit, una petita explicació de què és una backroom.
3: Exacte. Ho vam explicar, però abans de l'estrena.
0: Clar.
3: I sabíem poquetes coses. O sigui que avui entenc que mos donaràs
0: bastant informació. Avui ho hem de repassar, perquè a més és un concepte que jo no vaig acabar d'entendre.
1: Vale.
3: Gràcies, Inés.
1: És un concepte complicat. És vera. El primer de tot, Backrooms, vale? Perquè si ens ubiqui un poc, és una pel·lícula que ara és la pel·lícula del moment que està a cartellera, per tant la podem anar a veure perfectament. És una pel·lícula com a de un pot de pa i un pot de... Sí, de ciència-ficció. Però no només és això, vale? Ara s'està xerrant molt d'això, però és un fenomen. De fet, és realment el concepte que el defineix és creepypasta.
0: Creepypasta. Què vol dir això?
1: Que creepy vol dir rarenc, vale? I pasta realment ve de el comando copy-paste, vale? Que es copiar i aferrar a internet, no? Informàtica, i ha quedat com a pasta. I a mi em fa gràcia que és creepypasta, no? És graciós. Però són, bàsicament...
0: Molt graciós.
1: Està graciós, Inés.
0: Molt.
2: Sí, a mi és estrany. És creepy.
1: És estrany,
2: sí. És com un metacreepy.
1: Repelús.
0: És
1: inquietant.
0: És una mica aquesta música.
1: Exacte, aquesta música que hem posat...
4: Inés.
2: És que Inés és molt poruga.
1: Sí, sí. I de,
0: Inés... Com t'agrada dir això?
2: És que és molt... És a dir, me dius que no t'agraden les pel·lícules de por.
0: No, i què? És que clar que no m'agraden.
2: L'altre dia, van... No, és que de fet, sentint un...
0: És un debat que vàrem tenir.
2: En Jordi mos explicava, però no sé si era això que mos explicava, o la de Slenderman. O no?
3: Exacte. No, era...
1: Sí, sí, sí.
3: Bé,
2: sí. Això i que va començar a tenir por? Perquè posava música d'així. No passa res, és a dir...
0: No, ja ho sé, que no passa res.
1: Inés, si vol, podem anar un matinal a veure la pel·lícula aquesta.
0: No.
1: El matí,
0: de
1: fa sol,
0: i anem
1: amb un cafetet. Bé, i deu creepypasta, realment, dit etimològicament, no ho significa, però bàsicament són històries inquietants que neixen a internet, vale? I, és a dir... Normalment això sol néixer a foros i a webs així on hi ha moltíssima comunitat i simplement és un concepte que qualcú dispara i que la gent va ampliant però va fent universos, no? Hi ha gent que comença a fer dibuixos i comença a donar un poc a nivell visual a transformar aquest univers que se comença a generar i és una cosa participativa, cooperativa que no és de ningú realment, simplement qualcú fa algo, diu algo, tipo, per exemple aquesta de Barrons va néixer amb una foto i la gent se va començar a inventar tota la història que podia haver darrere, no? I és tot digital, ¿vale? És com una llegenda urbana que s'ha d'abans i bàsicament ve això, això és el que ve sent un creepypasta.
0: No he tornat a
2: dir. Jo tampoc.
0: Però és que no hi ha manera.
2: Quin drama.
3: No,
0: és a dir, jo el que vaig entendre és que són backrooms, és a dir, ara s'ha fet aquesta pel·lícula de moda que surt de vídeos de YouTube.
1: Bueno, sí, venga, segueix.
0: Que són habitacions buides.
1: Vale, sí, un poquet.
0: I tu, com a espectador, vas fent aquest recorregut de les habitacions.
1: Sí, un poquet, vale. Se podria
0: I
1: dir.
0: Ja està.
1: Però bé, jo ara xerro realment de gènere, de lo que és això. És a dir,
0: creepypasta
1: és un gènere, per dir-ho qualque manera, d'historietes que se fan a internet. És com dir rondalles. Què són les rondalles? Pues les rondalles són cultura popular, contes, no? Fàbules...
0: Sí, gènere, d'acord.
1: I d'això és...
0: Això és general.
1: Exacte, això és digital. És com una espècie de cultura popular internauta que se genera a internet. I n'hi ha moltíssimes. Backrooms només n'hi ha una. Però, és a dir, Backrooms només és una, però n'hi ha moltíssimes.
2: Perdona, Josep, però en quin format, eh? En format, ja què sé, fil, en format és que és imatges...
1: Super,
2: és igual.
1: És superlliure. És com un foro, imagina't un foro, com si fos una xarxa social on la gent va publicant coses i va ampliant i diu, no, perquè existeix aquest personatge en aquesta història que va fer això, tal, no sé què, una empresa darrere, saps? Vull dir, coses, però bé, no vos preocupeu perquè si no ara començaré a explicar més coses, però això és el gènere creepypasta, vale? Que són històries com a inquietants que circulen per internet i la gent va ampliant de manera comunitària, vale? I no són de ningú perquè són de tothom, realment. Un exemple que ja se va adaptar en el cine és el Slenderman, per exemple, que ha sortit, que bàsicament és històric que ha construït la gent, de que si vas a un bosc, bueno, a determinat bosc, però bé, que en el bosc existeix com una espècie de figura, que és l'Enderman, que és una figura humanoide superalta, de color blanca, no té rostre, i va vestit amb un traje. I la història és que tu has d'anar agafant unes notes que hi ha per tot el bosc abans de que t'agafi, i ell te va seguint i tal. És una cosa molt de videojoc, però això també se nota bastant a internet, i això és una altra història creepypasta.
0: Mira, no has d'estar un poc malament.
1: Efectivament.
0: Del boi.
1: Efectivament.
0: Per que t'agradi aquest fenomen creepypasta.
1: Exacte. Voleu participar i la comunitat d'aquest tipus de coses és raro, com tot internet.
0: D'acord. Ah, és una moda i ja està.
1: Sí, és una moda. Hi ha gent que, bueno, hi ha una comunitat darrere, que gent superfriqui, que inventa coses. I sobretot se diu, bé, es pasta de creepypasta, bé, perquè la gent el que volia era assustar la gent, és a dir, la gent d'internet aferrant aquesta història, perquè tu quan la llegeixes moltes vegades com que cobra molta veritat, no?
0: D'acord.
1: I d'aquí ve es pasta de copypasta de creepypasta. Si no...
0: Com se den els humans vestits de cans?
2: Asterians.
0: No n'han tornat a xerrar, d'aquests?
2: Clar, tu, la gent pensava que quedarien... Ara començaria a veure Asterians pel carrer.
1: Clar, clar.
0: Aquests no eren creepypasta.
1: No, però ara veure que eren creepy, segur.
2: Creepypasta és una altra cosa.
1: Creepy, segur.
2: Ara que jo ho entès.
1: Creepypasta realment és un gènere de prosa. Vale? És a dir, és una cosa escrita, és com una historieta, és com una llegenda urbana.
0: Ah, d'acord, és prosa. Vale?
1: I l'Asterians és un fenomen de gent que... té una recerca d'identitat vinculada als animals i coses així.
2: I coses així. Matisos.
1: Sí, no ho sé explicar. Sincerament, no soc sociològic ni res. No en tenc ni idea, tio. Però bé, Backrooms. Arribem a Creepypasta, vale? Que és el gènere.
0: No soc sociòleg.
1: No soc sociòleg ni geopolític. Geopolititòleg. Bé, ses barros, vale? Dins aquest gènere de creepypasta trobam una història que són ses barros, vale? Tot això hi ha la pel·lícula, però tot això és un univers molt gran que no abarca la pel·lícula. De fet, hi ha molta gent de la comunitat de Backrooms que no li agrada la pel·lícula precisament per això, perquè són haters de que no, és que no han ficat totes les coses que hi ha a l'univers, clar.
0: Uf,
1: no
0: hi... també hi ha crítics, eh?
1: Exacte, hi ha haters.
0: Hi ha haters per tiquirmiquis.
1: Tot. Efectivament. Tot això de ses barros va començar amb una foto a un foro superconegut, que és 4chan, vale? 4chan, que nosaltres aquí realment en aquest país pues, no se coneix, però és un foro de fa molt de temps, vale? I va començar amb una fotografia on se veien bàsicament oficines d'aquestes hegemòniques supergrans, com les de Severance, que és aquesta sèrie que també s'ha inspirat un poc amb això, i se veia bàsicament una oficina com a molt groga, amb moqueta, amb fluorescents, i una persona va escriure, imagina que acabes aquí, no? I se veia com a un espai com a infinit, no? I era una oficina que no s'acabava mai, no? I, claro, tot això han sorgit com a conceptes que, bueno, s'han recuperat i s'han adaptat per això, per exemple, com espais liminals, vale? Backrooms són espais liminals, vale? Has de tenir en compte que és com una altra espècie de dimensió, vale? On hi ha espais que pareix que no acaben mai, vale? És a dir, i els espais aquests són com a una cosa que realment li ha donat molta força a internet, perquè bàsicament són com espais buits, abandonats, que transmeten pues, una sensació d'ansietat o d'inquietud, no? Perquè són com espais que més o menys ho pots reconèixer,
2: com però... l'edifici de Gesa.
1: Exacte. després ho recuperarem, això, de fet. Però són espais que més o menys coneixem, però hi ha algo raro també, vale? Estan deshabitats, però per exemple tenen una columna torta o té certs elements que dius ui, això està mal programat, vale? D'aquí també neix tot això d'internet i és fàcil veure quan tu jugues a un videojoc que hi ha algo que no funciona molt bé.
2: És com quan somies qualque cosa i dins el somni hi ha qualque cosa que no t'encaixa i dius, això no pot ser mai i per ventura estic somiant.
1: Efectivament, i tot això genera molta angoixa perquè hi ha una cosa que no acabes de detectar, saps? És a dir, hi ha una cosa que no està funcionant i com que no l'entens, això genera bastant angoixa i per això és bastant mal rotllero, no? I també la gent xerra molt d'espais no euclidians, vale? Que això són espais que no segueixen com a les regles d'Euclides, vale? Que són, bàsicament, que hi ha coses que se deformen i se distorsionen, i, clar, com que no són coses habituals a la realitat, generen bastanta detenció.
0: Jo, pas pena, perquè jo avui vespre somiaré.
1: I d'anar a veure la pel·lícula.
0: No, és que no la pot veure.
1: L'hauria de veure, sincerament, perquè està molt bé, jo la vaig disfrutar bastant, i bé, és veure que fa un pot de mal rotllo, i no té jumpscares d'aquest, no té sustos com a tal, sinó que té...
0: No, és
1: com
0: que és un ensurt constant, la pel·lícula.
1: Sí, és molta tensió.
0: La pel·lícula sencera és un ensurt.
1: És molta tensió, perquè tu imagina't, això és com a... Perquè, si ja mos entengui, també és com una espècie de backroom, és com una realitat alternativa on tu acabes per error i no pots sortir d'allà, no? I no sabem lo que hi ha, vull dir, és com si estiguessis un altre planeta, per exemple, i no sap molt bé que te pot trobar, no? I evidentment, pues, hi ha coses que fan bastanta por.
0: Tu, Jordi, supos que aniràs a veure Backrooms, com a titulat?
3: Ja ho veurem. Si trec temps de qualque banda, és que és una persona bastant ocupada.
2: Jo m'agradaria a veure-la, també. Jo m'imagino un poc com una Matrix.
1: Sí.
2: I vols anar, Jordi?
3: Podem anar.
2: Beníssim.
1: Jo la tornaria a veure, eh? I mira que hi ha poques vegades que tal, però jo la tornaria a veure.
2: I ja també, si vol venir, també pots.
1: Vinga, anem-hi. I Inés, tu no...
0: No, jo no vinc.
1: Però bé... L'univers de Barrons, més o menys que està explicat, no? És a dir, hi ha coses rares per allà, tal, fan por, són coses que... com un portal, que tal. I de...
0: com un portal, que tal.
1: Un portal que tu sense voler la travesses i acabes allà i no pots sortir d'allà i fa molt de mal rotllo, això.
2: Sí, home.
1: I de, és un poc aquesta idea. I de, hi ha un atlot que amb 16 anys, que se diu Kane Parsons, va començar a transformar tot aquest univers, que no era de ningú perquè era de tothom, perquè és una cosa d'internet, i la va transformar en audiovisual mitjançant un programa que se diu Blender, que bàsicament fa com a renders en 3D, no? Modelatge 3D. I va començar a fer historietes, és a dir, com agafava les coses d'internet, que si escrivia a la comunitat, i les passava a fer com a petits episodis, curtmetratges. De fet, hi ha un curtmetratge que és molt famós, que és una carta de presentació de la pel·lícula, i se va fer molt famós perquè té un canal de YouTube i tal, i és com una sèrie ja que, si la vols veure, van de la pel·li, està bé, però té molt de material, perquè ahir va començar a generar també gran part de l'univers a nivell audiovisual, no? I era molt, molt, molt interessant. I és el propi director de la pel·lícula, vull dir, aquest lot en 16 anys va començar a fer això, i ara en 20 ha fet aquesta pel·lícula que, vamos, està arrasant a taquilles.
0: Tu vas explicar això, Jordi, també, no?
3: Sí, sí, sí. Van xerrar. El que no sabien que com aniria la pel·lícula, era abans d'estar
1: bueno,
0: i ha anat bé.
1: Estarà molt bé. De fet, hi ha titulars...
0: Està sent un
1: èxit. Hi ha titulars de youtuber se carga Hollywood. I és un poc... Qüestió no és que sigui youtuber, simplement ell ha adaptat un univers on hi ha una massa social darrere i una comunitat darrere, i clar, per aquest sentit, doncs pues mira, ja hi ha gent que
0: una cosa nova, no?, que s'ha traslladat a la pantalla, molt
1: exacte.
0: Curiós.
1: Exacte. Per tant, per resumir i tal, perquè no sé ara quan anem de temps, però bé,
0: anem bé. Josep, tu, el programa és teu.
1: Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. La veritat que tens xerrera avui. Però bé, no explicaré res de la pel·li, explicaré un post de l'univers. Bàsicament, en Kane Parsons, que a YouTube se diu Kane Pixels, va començar a idear el perquè de les backrooms i va posar que això, no sé ben cert si ho ha tret de la comunitat o si ho va idear ell, però segur que va haver una empresa en el 90, perquè tota aquesta història està situada en els anys 90, ¿vale? I en els 90 va haver una empresa que se deia A5, que feia bàsicament aquestes màquines per fer radiografies magnètiques, que tipus TAC i tipus aquest tipus de coses, i de la van liar amb una màquina i se va generar un portal que és bàsicament una porta invisible que t'ho duu cap a les barres. I a partir d'aquí aquesta empresa va deixar de fer aquestes màquines i se va realment implicar en saber per què passava aquest fenomen. Hi havia el govern, evidentment, el govern estadounidenc per darrere, ajudant a l'FBI, coses d'aliens, aquest tipus de coses. És d'aquest rotllo. I aquesta empresa pot dir que això. I què passa? Que s'estan obrint portals per tot el món, per dir-ho qual manera. I clar, hi ha gent que acaba ja sense voler, i és aquí, realment aquests són els protagonistes d'aquestes històries.
0: Parlem de portals virtuals? D'acord, no sabia si eren portes d'obres.
2: Bé, sí, això és història d'en Pixel,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, bueno, això, ell ho ha passat...
2: És una adaptació.
1: Ho ha passat audiovisual, això. I ell és un poc... Però realment jo crec que tot això d'aquesta empresa i tal, no crec que sigui seu, crec que és de la comunitat, i ell ho ha agafat i ho ha passat audiovisual i ja està. Però sí, són portals físics, vull dir...
0: Ah.
1: Tu trobes... És a dir, tot aquest món és de veres. És històries virtuals.
0: Ah, d'acord.
1: Però tot és de veres.
0: Molt bé, enorme, però...
2: Tot és de veres.
0: De veres. No entenc res.
1: Tot és veritat.
0: Ara ho havia agafat. Havia agafat lo de la pel·lícula, ho he seguit, ho he entès... Ara ja m'he tornat a perdre.
1: No, és com si tu vas a la paret i sense voler enfonyes la mà hi ha un portal invisible. Com,
2: claro. Com en Doraemon, com, porta
0: que
2: en Doraemon.
0: Sí, sí, això ho entenc.
1: Com en Harry, Harry Potter,
2: exacte,
1: també ho fan.
0: Sí, però
2: en Harry,
0: gent que anava en,
2: sense bossa de destren. Eh?
0: Això, gent que ho col·loca.
1: No, no, no, sense, sense voler, se fa. És a dir, per aquests experiments que han anat malament, sense voler...
0: Quan se fa?
1: Se fa sense voler.
0: Surt... Per art de màgia.
2: Cons de supernenes, sí, que van sortir per equivocació.
1: Claro, de cop se genera un portal que potser se podia generar aquí mateix, en aquest plató.
0: Bé,
2: es que de fet s'està generant ara mateix.
1: Claro, claro.
0: Sí,
1: segur, segur. I,
0: pues ser vulnerable ara mateix.
2: No, que jo també, Inés, jo tampoc ho entenc, jo em fa befa, però...
1: Total, que tu un dia normal te trobes un portal i flipes i passes cap allà i és una altra dimensió on realment hi ha unes altres regles i tot això.
0: Vale.
1: I, clar, aquesta empresa el primer que va fer va dir, ostres, pues no, és a dir, realment hem acabat amb el problema de l'espai en el món. Podem fer trasteros infinitos, clar, podem fer platós d'ibetes infinits, no? I no ocupar espai en el món, a la nostra dimensió, no? I comencen a fer aquest tipus d'experiments. Què passa? Que hi ha coses molt turbies. Uf. I aquí és quan se complica. Però bé, els protagonistes realment són la gent sense voler de a pie, per dir-ho de qualque manera, que se troben en un portal i se fiquen dins d'això i la lien.
0: I se m'han prevall.
1: Efectivament. I res, en Kane Pitzels, en Kane Parson, com vulgueu, va començar a adaptar aquestes coses a nivell audiovisual i per això l'han cridat per fer la pel·lícula. I realment la pel·lícula va d'un home que té problemes de salut mental...
2: Espera, posa'm una musiqueta una mica tèrbola.
1: La pel·lícula...
2: És fora fer spoiler, perquè...
1: Claro, claro. No explicaré realment res, realment ja ho has explicat bastant de l'univers, la pel·lícula va un poc cap aquí, però la pel·lícula va d'un home que té problemes de salut mental paranormal i corrent, vull dir, en un sentit de que va a la seva terapeuta i tal, perquè té una tenda de mobles i allà se troba un portal, i a partir d'aquí passen coses
3: loques. I todos.
0: No, Xavi...
1: Per tant, vés alerta si vas a segon quina tenda de mobles, perquè
0: no hi cal,
1: ja hem vist la pel·lícula...
2: No
1: que pot anar. Per tant, ja per
0: podem proposar llocs.
1: Exacte.
2: Estaria bé.
1: Això és la cosa, això
0: és la cosa. Aquest tipus de xocs.
1: Això és la cosa anava a dir.
0: Per tant, no vos hi apropeu en aquell lloc.
1: Jo entenc un parell de llocs, si voleu, per no trepitjar-nos els edic i després mirar de... Perquè ja sortir, per exemple, l'edifici de Gesa, ja és una backroom total. Per què? Perquè és, bé, de primer de tot són oficines allà buides que duen allà tal, i allà sé cert que hi ha portals. Ho sé cert.
0: Quina por, està massa a prop de nosaltres.
1: Sí, sí, sí, està ben a prop. Està ben a prop. I d'allà podrien sortir coses, no se sap. Encara jo no he llegit cap història de que se pugui sortir d'allà, però podrien sortir coses.
0: Quina por.
1: I clar, si hi ha que va, doncs el que fa és fer mapes, i que hi ha molt de mapes per internet de backrooms que Déu sap, no?
0: Han de trobar de Gesa.
1: Efectivament, efectivament. Vale, l'edifici de Gesa seria un backroom claríssim, però per jo, el meu backroom preferit és el de la sortida del campo cap a l'autopista d'Inca, vull dir, l'autopista d'Inca. Allà, però aquest és un backroom que hem fet nosaltres, vull dir, no és un backroom que s'hagi generat.
0: Ah, que no
1: s'entén. En aquella sortida estàs massa tens, jo crec. No?
0: Totalment. Jo sempre m'hi fic, vos a broma, i penso... Per favor, vull sortir.
1: Sí.
0: Per favor, vull arribar al campo.
1: Efectivament.
0: No sé on acabaré. Això és massa llarg.
1: Aquesta és la sensació de backrooms.
0: Vos ho prometo.
1: Inés, aquí estàs arribant molt bé a el que ve sent identificar-se
0: no,
1: amb una
0: no,
1: persona que cal.
0: És que ara l'has clavada.
1: Efectivament. És molt llarg. Dir, hi ha una altra dimensió. Segur.
0: Perquè
1: segur.
0: No s'ha fet més curt, allò.
1: Rotonda, ponts, té carrils estranys, sí, també sí, té qualque cosa deformada.
0: Te fa la sensació que t'has de perdre.
1: Una vegada en el pàrquing de Sal Campo vaig donar la volta i anava en contradirecció. Vull dir, havia, o sigui, només era una direcció, però ja vaig dir, va, surt per aquí. I clar, anava en contradirecció i un home se va assustar i dic, cuidado, cuidado! I vaig dir, què diu aquest? I clar, després vaig veure que, ah, no, no, si això només va cap a una direcció.
0: Cuidado, la backroom!
1: Sí, sí, sí. Anava directe cap a la backroom.
0: Vinga, més.
1: més backrooms. Aquesta és un poc més polèmica, però i és un poc personal. Tota Menorca. Tota Menorca. Tota Menorca, per jo, és una gran barrum, i ho dic de veres, perquè jo crec que no existeix. Vull dir, és un plató. Sí, sí, Inés, sí.
2: Això de trobar.
1: Vinga, i encara m'ho diuen que són els que més nota, millor nota entrar. Vinga, home, allò és una barrum segur, tot ho és. Jo només conec un menorquí, i se cerca és un robot, que és en Macià Florit, cineasta. És una simulació.
0: I està no m'ha perquè... fet responsables de les opinions dels col·laboradors aquí, eh?
1: Està bé perquè és una illa superxula i a mi m'agradaria que Mallorca s'apresqués en un sentit de que tot està molt ben cuidat.
0: Sí, això és vera.
1: Per això sé que és un plató.
0: Precisament.
1: Més barrums. Aquesta no m'ha pogut dir que no. Els soterranis de Plaça Major.
2: Sí, sí,
1: sí. Un barro, mau.
0: Quina porada. Sí.
1: Tu baixes allà, ara mateix, baixes?
0: No, no, ara.
2: Bé, ara sí.
0: Estan tancats.
2: Però abans també.
1: També, també.
2: Que no sap molt bé, allò, sí, sí. No ho saps.
1: Tu imagina't un passadís de soterranis de Plaça Major i imagina't una figura que se mou de fondo. Te cagues. Això són els barrooms. Sí, sí. I doncs això. Uh-huh. I quan estàvem obert, me'n recordo que baixava les escales, hi havia una gàbia amb una espècie de... amb una fura i una pilota que se movia. Una... Això no sé quina tenda era, però tenien allà una fura de robòtica que se girava. Sí, sí. Per exemple, Blade Runner, també. I doncs, més barrooms. Portopi Terrazas.
2: Portopi, sí.
1: Sí, Portopi Terrazas. Sí. No he anat mai, vale? Però simplement veure fotos és molt gran, molt espaiós allà, allà sí. També, però jo... Tot i que és una backroom com exterior i això, no és vera que no és habitual, perquè l'exterior ja no te dona tanta angoixa, però per jo és una backroom segur. Uh-huh. Segur que hi ha una porta, segur que hi ha algo i gent rara també.
0: Segur.
1: Ningú hi va.
0: Em poden dir més?
1: Sí, sí. Entenc dorm... bueno, entenc dormes, m'ho anem a llevant, vale? Aquí tampoc no he anat mai, però segur que és una barrum. Bar Los Melones. Aquí no
2: ah, sí.
1: Un típic, el típic restaurant, bar, que està com a, que passes per l'autopista i el veus. I sempre està com a tancat. No sé, no l'he vist mai obert. Això és una barrum, segur. Mm. Fa pau.
2: No, totalment.
1: I després, un altre que és el darrer backroom que s'ha fet a Mallorca, que s'ha inaugurat fa poc, el Museu Rafa Nadal. Ha de ser tan gran, allò, ha de ser tan gran que segur, segur que hi ha portes que no s'obren.
3: Josep,
1: que...
3: jo, així o així, ja hem anat.
1: Ostres.
2: En Jordi va fer un reportatge.
3: Vaig fer un reportatge.
1: I
3: he de dir que va ser un espai que se va fer llarg, qualque moment. Perquè jo no soc tampoc un superfan dels tenis, i és vera, anaves i creus una porta i una nova habitació com molt diferent de l'anterior. Ja me quadra. Jo
1: tot allà un poc...
0: Els museus en general són una mica això, no?
1: Sí, sí. Sí, deshabitats sí que poden donar caguele. Hombre, si tu vas a un museu arqueològic i algú se mou allà...
2: Clar, home, sí.
1: Una mòmia.
0: Però també ets edificis abandonats, per
1: sí,
0: exemple,
1: sí, sí.
0: No?
1: Sí, sí, tot
3: són
1: això...
3: Són
2: durets el quan estem.
1: De fet, això, l'empresa aquesta ho va llevar a posta, perquè segur que ja havia un portal.
2: És Palmarena.
1: És Palmarena.
2: L'ascensor de Lloret.
1: L'ascensor de Palmarena.
0: No, l'ascensor de Lloret.
2: L'ascensor de Palmarena.
0: A Pollença hi ha una... Anant a la Torre del Bercuig, hi ha com unes cases que mai se van arribar a fer.
1: Ostres.
0: Se m'ocorren. O, per exemple, la central elèctrica del Cúdia que...
1: El Morterà.
2: El Megaparc en hivern.
1: Ostres, sí, sí.
2: A Magaluf, ara mateix.
1: Bueno, Magaluf sempre és una backroom. Mm-hmm. De fet, Pachá Ibiza també havia apuntat. Pachá Ibiza és una bona backroom.
3: Sí. L'estació intermodal, un poquet, també. Sí. Hi ha molta gent, però podria ser.
1: Hi ha molta gent, però avui...
0: I, de fet, a Ibiza, en el polígon que hi ha just sortint de l'aeroport, hi ha molt, també moltes zones que són bastant...
1: Com backrooms.
0: Backroom.
1: Backrooms, que no blackrooms, que si ja ens estan buant un poc amb això.
2: Què és una blackroom? No, això és un blackroom.
1: No, ho diem.
0: Això ho anava a demanar, però...
2: És que jo te'n pot ser el que és, però bé.
0: Millor que no, no?
1: No.
0: Josep Arda, millor que acabem aquí.
1: Sí, sí, sí, és molt turbi.
0: Tot és molt turbi.
1: Tot és molt turbi.
0: Tanta sort que tu no, i que tornaràs amb més alegria.
1: Sí, claro. Claro, claro.
0: Gràcies, Josep.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
0: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: Xiu-xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: pujam a l'avió des de l'estudi UDI Vetra Ràdio i mon anem a visitar qualque amic, amiga del programa que viu fora de les illes. I avui a on anem, Xavi?
1: Avui anem a la ciutat de les ciutats, la ciutat que mai no dorm, la de les llums, la de Mary Jane Watson i Peter Parker, la dels somnis per complir.
0: Avui, a Illencs pel món, New York, New York.

0: El musicòleg Antoni Pizà. Antoni, com anem? Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies. Què tal?
0: A tu per atendre'ns, molt bé. Ara ets a Nova York o no? Tenc entès que ets aquí.
1: No, ara precisament sóc a Mallorca, efectivament.
0: Ui, justament. Com ho fas, però? És a dir, conta'ns la teva història en Nova York, quan fa que ets allà i què fas, vas i vens, explica'ns.
1: Sí, ara, fa molt d'anys que visc a Nova York. 36 o una cosa així, o sigui, pràcticament, de fet, he passat més temps a Nova York que a Mallorca.
0: Imagina't. I com hi acabes a Nova York en primera instància?
1: Ah, bé, jo volia estudiar musicologia i això fa 30 o 40 anys no existia. Aquí vaig cercar un lloc interessant per fer aquests estudis i me'n vaig anar allà a estudiar realment. I ja no vaig tornar, com aquell que diu. Però sí que he tornat perquè vaig i venc molt, o sigui que...
2: Has ensenyat història de la música a la, men si ho direm bé, Hofstra University de Long Island, és així?
1: Sí, sí, en aquesta universitat hi ha altres.
2: A la City University de Nova York també, és a dir, un currículum extens, si mos en pots fer 5 cèntims.
1: Sí, bé, jo vaig anar a Nova York, com deia, per estudiar, i vaig fer un doctorat allà, i llavors jo vaig tenir intencions de tornar a Mallorca, o com a mínim a Espanya, perquè això crec que és el que fan tots els immigrants, no? Que tenen intencions de tornar, que no te'n vas mai per sempre. Bé, no sé, bé, cada cas és distint, no? I jo me'n vaig anar per estudiar i vaig dir d'aquí un parell d'any tornaré i, de fet, jo tenia una plaça en el Conservatori de Palma i jo podria recuperar aquesta plaça, jo què sé, podria ser un mallorquí normal, per dir-ho així, no?
2: Sí. I què és el que t'ha acabat arrelant allà, Antoni?
1: No, pas exactament. Vull dir que llavors va sortint una oportunitat i una altra, i una altra, i una altra, i van passant tants anys i un dia te despertes i dius ui, ja fa 25 anys que som aquí. De totes maneres, vull precisar una cosa, que jo és la primera vegada que me'n vaig anar fa tant d'anys, com vos podeu imaginar, vull dir, te n'anaves i venies una vegada cada any. Ja. Això de viatjar... No era res normal.
0: Clar.
1: Jo viatjaves, gent que tenia un propòsit molt concret. I ara, naturalment, anem i venim tots, possiblement amb excés, no?
0: I Antoni, com era aquell Nova York al principi dels 90, final dels 80? Devia ser, segons també, sí, quines barriades, molt, molt diferent. Vull dir, hi havia una comunitat...
1: Sí. Sí, molt distint, però el que ha canviat no és Nova York, és una ciutat que canvia diàriament, el que ha canviat és Mallorca, i Espanya en concret. Vull dir, el canvi gros ha estat a Mallorca. Nova York sempre ha estat així, però pensa que quan jo me'n vaig anar de Mallorca, jo m'he dit me'n vaig anar, però ja no me'n vaig anar, això és un poc dramàtic. Sí, bé, ja m'enteneu.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Per exemple, posa'm per cas, no hi havia aquest restaurant japonès a Palma,
2: clar,
1: o a Mallorca. No?
0: Tu has vist com s'ha importat tot, no?
1: Tot. I ara mateix tu dius, no, és que avui vespre jo menjaré... No sé, bé, l'exemple culinari és un gran exemple perquè reflecteix molt bé la cultura, no? Vull dir, la cultura de la gent. Vull dir, aquí just se sentia el català i el castellà, naturalment, no? I ara és que... Bueno, tornaves de Nova York i eres un ser excepcional,
2: clar,
1: perquè podies xerrar l'anglès, a veure, yeah, no?
2: Totalment.
1: I ara aquí és que no el xerra, no?
2: Exactament.
1: O sigui que el canvi que jo he vist no és tant de Nova York, que sempre ha estat canviant, no? Perquè és una ciutat esponja des del segle XVII, no? El canvi gros ha estat i radical ha estat a Mallorca.
0: De totes maneres, diuen que 10 anys a Nova York són com 100 a la resta del món, de la velocitat en la qual canvia la ciutat. I a més, tu te devia passar que quan arribaves a Mallorca, no sé si tu ets de... Vares néixer a Felanitx, Antoni. No sé.
1: Som
0: si
1: de Felanitx, sí, sí.
0: Ets de Felanitx. No sé si quan arribaves en el poble la gent t'aturava i te reconeixia per el que està a Nova York, no?
1: Sí, hi havia un poc d'això, sí. Efectivament, efectivament. Ara ja no, primera, perquè tots els que estem a fora anem i venim molt, però perquè se va publicar un cens de Felanitx, i supos que d'altres pobles, ara fa un any, no? I allà hi ha 4.000 persones del Marroc, 2.000 de Colòmbia, 150 italians, 1.800 alemans, o sigui que... empadronats, vull dir.
2: Tenc entès, Antoni, que als Estats Units els professors universitaris estan molt ben valorats, és així?
1: Jo no m'ho puc queixar, vull dir, jo realment... Jo crec que... s'ha de dir que jo tenc un poc més de 60 anys, ho deixarem amb incògnita quan més, però és a dir, que jo no estic en el principi de la meva carrera, sinó que estic més ben al final, on ja tens uns certs privilegis. Crec que els professors universitaris d'Humanitats i de les Arts, en el meu cas la música, no? Som el que en el segle XIX eren els artistes, no? Que, com en Chopin, que va venir a Mallorca, o en Delacroix, que va anar al Marroc i tal, com que realment hi ha molt poques obligacions, tens un salari i tu fas la teva feina i endavant, no? Mentre fas la teva feina amb poques obligacions burocràtiques.
0: I musicalment parlant, al llarg de la teva trajectòria, quines oportunitats t'ha donat viure a Nova York en la teva carrera?
1: Bueno, en primer lloc, guanyar-se la vida en la literatura, l'art, la música, la pintura, el que sigui, sempre ha estat molt difícil, no ha estat mai fàcil. No? I aleshores, en el meu cas, jo m'havia de guanyar la meva vida i allà he trobat unes oportunitats professionals on efectivament hi ha hagut moltes oportunitats per jo i per un milió de persones, no? Bueno, hi ha tots aquells tòpics d'Estats Units, no? Que si és el país de la llibertat, que ja no s'ho creu ningú, que si és el país de no sé què, però n'hi ha un de tòpic, crec que es va, és el país de les oportunitats. Jo crec que tots els que hem emigrat als Estats Units han de reconèixer això, que han tingut unes oportunitats professionals i amb altres aspectes, tu, no? Que han estat molt importants.
0: Ara, Antoni, és inevitable amb la resposta que has donat demanar-te per la situació política, sociològica que està vivint a Nova York, ara, a Estats Units, perdoneu, ara mateix. Clar, sí. Nova York és una ciutat que té tantes cultures que és una mica sempre l'excepció del país sencer. Però com se nota l'ambient una mica, aquesta polarització que hi ha des de Washington?
1: Sí, bé, als Estats Units és el mateix que passa a Europa i a tots els països rics, diríem, diríem que hi ha hagut una involució, no? I diríem una situació política on ja no se creu en la democràcia i ja no se creu... Però això és un sector, naturalment. Hi ha un altre sector que... Bueno, tu mira, a Nova York, per exemple, hi ha un batle que sí, s'autodenomina socialdemòcrata, no? Que això en els Estats Units és una cosa grossa, autonomia socialdemòcrata, i ell ho té claríssim, és molt explícit en la seva política social, no? I, clar, hi ha altres parts del país on la tendència dels votants és una altra.
0: I un altre tòpic és que és la ciutat que mai dorm. Això és vera, Antoni? Tu has pogut fer a les tantes de la matinada, si volies? Anar a la biblioteca, per exemple.
1: Efectivament. Però ara t'ho anava a dir, m'ho has llevat de la deixona.
0: Ah, sí,
1: no és allò de que puguis anar a un restaurant a les 3 del matí. Això ja se suposa. Pots llegir un llibre en rus o en polonès, en cas que llegis aquestes llengües, a les 3 del matí.
0: Imagina't.
1: Pots fer qualsevol cosa, efectivament. És un altre tòpic, no? Que es va.
0: I si me permets aquesta pregunta, quina zona de Nova York vius?
1: Jo he viscut a distintes zones per a Manhattan. Jo pràcticament sempre he viscut a Manhattan. Això ha canviat, també, tornant a la vostra primera pregunta de totes com ha canviat Nova York. Quan jo vaig arribar, els estudiants pobres, que jo no era pobre, però, bueno, ja... vull dir, sí, pressupost d'estudiantilla, no? I quan jo vaig arribar, tots tots podíem viure a Manhattan. No era res extraordinari viure a Manhattan. I ara mateix els estudiants no hi poden viure a Manhattan.
2: Clar, i no sé si en Toni, en qualque moment de la teva estada allà o de la teva vida, t'has plantejat mai com hagués estat si en realitat en qualque moment haguessis decidit tornar a Mallorca i agafar aquella plaça en el conservatori?
1: Sí, haver pensat moltes vegades, però no... ja no és... No, però més que res com una cosa així esporàdica, sí. Pensarò, ho penses 20 segons i llavors ja no hi penses més. És que és impossible, però si mires un quadriculat com d'un... quan jugues a escacs, no? O a dames, quadriculats, no? I tu prens cap a... prens per endavant, i llavors a la dreta, i llavors a l'esquerra, i llavors tornes... I un d'aquests canvis de direcció és el que canvia la teva vida. Jo vaig prendre un d'aquests canvis quedant-me a Nova York, en lloc de tornar aquí.
0: I ara, Antoni, què faràs? Vull dir, si deus tornar, si deus quedar, no, si deus anar i venir, te plantejes aquestes coses?
1: Sí, m'ho planteig, perquè m'ho demana molta gent, també, oi, per què no vens a retirar-te a Mallorca, coses així, no? O quan vendràs, ja directament ja donen per fet de que vendré aquí, no? I efectivament, aquí s'està molt bé, i estic en família i tot això, no? I, per aquesta part. I sí, m'ho plantejo qualque vegada, però en principi m'agrada anar i venir, diríem.
0: Molt bé, molt bé. I tot que així sigui per molt de temps, Antoni Pisà, ha estat un gust visitar-te a Nova York avui. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Sí, no, gràcies i enhorabona pel programa.
0: Gràcies. Una ferrada forta. Adéu, adéu.
1: A de vosaltres també, gràcies.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Exactament, comunions.
1: Ai, aquesta música.
0: Perquè ara en ve època de comunió.
1: Ja, sí, ja ho han estat aquestes setmanes.
2: Ai, ai, ai.
0: De matins, de reguitzells, de nirvis, de sabates noves que feien mal, de cabells ben pentinats, de vestit que apareixien d'un altre temps, sa cantarella de no t'embrutis, no corris, posa't bé per sa foto.
1: Que bones recordeu de la vostra primera comunió? Contau-mos-ho, 971-13-99-00, si mos voleu telefonar en directe. No, Andrea Sánchez vos agafarà el telèfon i vos passarem en directe per com us ho conteu.
0: Jo crec que en Josep Alorda o en Jordi, un de dos, anava de mariner.
2: No.
1: I tu?
0: Jo no.
3: Jo no anava de res. Perquè jo no he fet la comunió.
1: No!
3: Jo no he fet la comunió, per tant...
2: Vendrà el papa.
3: Avui venc, ara estic aquí observant, com a contau.
1: Vinga, 9-7-13-99-00.
3: No dic que esperaré a veure com a contau.
0: Però ja has anat a qualcuna.
3: He anat a una comunió, en sa meva
0: vida. I l'experiència que...
3: No la recordo. Va anar bé, suport.
0: I la confirmació d'on per fet que no...
3: No.
0: No?
1: D'això ja n'hi parlem.
0: No has combregat mai?
3: No. En res, ja està.

0: Bueno, i de per tant, mos queda una persona aquí, que és en Josep, que sí. va anar de mariner.
1: No, no, jo no vaig anar de mariner.
0: Bé, men,
1: molt foraster, això, crec.
0: Ah, sí?
1: Bé, no ho sé, no ho
2: sé. El meu germà hi va anar.
0: Ah, sí?
1: No ho sé, si és...
0: Li ha fet gràcia en Jordi, això.
2: I estava una monada.
1: Però de on ve d'anar de mariner?
0: No ho sé, no ho sé, ho podríem haver investigat.
2: Algú com els telefònics us ho digui.
0: M'ho heu d'explicar, 971-1399-00, 971-1399-00, perquè la gent se vestés de mariner.
2: I com vos pareu,
1: aquí està bé, però a Madrid ho deuen fer, que no hi ha...
2: Clar,
1: no hem vist un barco mai.
2: Escolta, quan vas a la teva primera comunió?
1: Pues va ser molt graciós perquè el meu germà és molt alt, molt gran, i, clar, me va esperar per fer la junts. I va passar... Clar, que ja era més gran que... Mi germà era més gran que el capellà i tot. I el capellà se va allonar en el moment final. Sí, que s'allonó per donar, no sé, per fer...
0: Per combregar, eh?
1: Exacte, per combregar. I, clar, el meu germà se pensava que havia caigut aquell home. I l'intentava aixecar. I el capellà, què fa? I l'estirava cap a baix. I el meu germà, que no baixava.
2: Ai,
1: per favor, que va. I aquell home esperant. I el meu germà, què fa? I el volia aixecar. I jo, Miquel, baixo. I tothom se va... Vamos, tothom se va...
2: Devies en el moment de sofrena, lo millor.
1: Exacte, sí, en el moment de sofrena. I el meu germà no ho va entendre.
0: Bé, sentirem àudio dels oients i després continuem amb aquestes històries.
3: I jo me'n record molt del dia que van combregar. Jo vaig combregar amb la meva germana perquè mos d'un poc temps de diferència, i mon pare i ma mare van esperar que jo fes els 8 anys, m'apens, per poder combregar plegades. Van combregar a l'Iglesia de Sant Sebastià. Mos van posar un límit d'amics perquè haguessin convidat 25 per home, evidentment. Jo crec que eren 5 o 6 per home. Vam combregar a l'hora baixa, després vam anar a sopar i mos van posar fins i tot no, discoteca, música apropiada per nosaltres, així que vam passar un vespre fantàstic. Jo me'n record que ens van regalar unes bicicletes, unes arracades, una cadeneta, no? Jo crec que si ens regalaven aquestes coses, i els amics, doncs, m'imagino que ni de coses caríssimes, eren detalls en realitat, no? Qui regalava una cosa una mica més així era sa família, sa padrina, ses padrines joves, però per als amics no... era quasi com anar a un aniversari una mica una més.
2: Quina festassa! Això era una comunió que hi havia...
0: Hi havia quartos.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, regals.
2: Sí, moderna, perquè devia ser, no ho sé, any 80-90, això.
0: No ho sé, sí. Més o menys, aproximadament, no ho sé. Inés, me sap greu.
2: No ho dic per ser... explicació que ha donat, molt antiga, no? Deu ser.
0: Bé, no ho sé, però el que sens dubte ha passat és que els temps han canviat moltíssim.
2: És que és això?
0: Però molt, però tant, és que fins i tot hem gent m'ha enviat àudios que se queixa, diu, encara fan... I m'ho pot dir molt, m'ho va dir. I vosaltres això ho feis per regals.
2: Sabeu, saps què va dir? Fareu beneït el bon Jesús.
0: És que...
1: Ostres!
0: D'això.
2: Abans
0: era molt més humil. Bé, fixeu-vos, no sé si és Ciutadella que mos explica.
4: A veure, jo després de tant d'anys quasi no me'n record que va ser els dies de la meva primera comunió. Va ser com un suplici, perquè les sabates me van fer mal tot el dia. Llavors es feien un berenar de xocolata i enciamada. Va dir, convidaven cosins, concos... ties i això, els propis, i a casa es feia un berenar de xocolata i enciamada. Supos que hi devia haver més pastes i més coses. Pues, el que sí com a anècdota i no agradable és que, a part de que les sabates me van fer un maler, que tot el dia vaig tenir mal de sabates, davall duo com un vestit així midonat, molt enrabenat. I això feia, bueno, fa que hi tropissassis. Que us veis, a la gent ja major que no sortia de casa, els anàvem a visitar. Els hi duem a recordatoris, anàvem a visitar i mos donaven, jo què sé, en aquell temps un duro, o sigui, 5 pessetes, algo així. I era els regals que tenies de primera comunió.
0: Bona, regals, quartos, de beringo, sabates noves.
2: Mira, jo m'ho feu una ràbia, la gent que deia que feia la comunió per regals, per favor, per favor.
0: On ha quedat la qüestió espiritual?
2: Un pot de decòrum, dissimulau una mica. Jo, ma mare va dir, vol fer la comunió, i de cada diumenge missa, abans i després.
1: Ostres, que dur, i això no.
2: No, i vaig complir. Home. Digue't, Josep, que tens cara de tenir una nena tota.
1: Jo, bé, vava, sí, xerrant de regals, vava un tio que no era el meu tio, era amic de mon pare molt enrotllat, sempre fumava.
2: Tu el veies com el tio guai.
1: Sí, era un senyor que el veia molt poc, però era molt guai, sempre que venia. I me'l va donar el meu germà i jo, a cada un carnet de soci del Mallorca.
0: Ah, sí? Oh.
1: Cara,
0: escolta.
1: A mon mare, que li agrada futbol, cap gràcia, perquè se va tenir que fer soci ella per dur-nos.
2: Oh,
1: i no, hi vam anar un parell d'anys.
0: I ja està.
1: Sí. I això és el regal més xulo que tal.
2: No tens enveja, Jordi?
5: No gaire. Jo quan vaig anar en aquella, l'únic que record és que mos varen donar als convidats una tassa d'un paper esponja.
0: Ah, molt bé, encara tens, com s'ha regal.
5: No, però va estar molt d'any, perquè nostre, i per això ho record.
0: A tu, Inés, que te van regalar? Segur que te van fer un bon regal, que teva.
2: Un parell. Me'n recordo un rellotge, dos rellotges me'n van regalar.
0: Dos,
2: Com gent, convidats, rellotge...
5: Un passa a vi per una missa.
2: Un Wallman.
0: Un Wallman.
2: Una Bíblia.
1: Ostres, bueno. Això ja no...
2: Home, és que ja fas... escolta... És a dir, vos sorpreneu que me regalin una Bíblia quan eres la meva primera comunió, que és un acte,
1: però
2: record.
1: Però la vares obrir, menys, si és que de dins tenia una pedaca.
0: Cada dia abans del programa la llegeix i m'ho llegeix un passatge.
2: No, era infantil.
0: Era infantil.
2: Era
0: aquesta
2: és
0: una de cada dia.
2: No ho sé,
0: jo també me la van regalar
2: per
0: mi, aquesta.
2: Era un àlbum que feia música, si pitjaves.
1: Ah.
2: Pitjaves un botó i sonaven com a campanetes de comunió. Bé, tu?
0: Bé, jo...
2: Com anaves vestit, que te vull
0: imaginar?
2: No,
0: jo tenc una foto amb un germà, anàvem igual, amb una camisa blanca curta, perquè era juny, i un calçó negres curts.
2: Jo anava preciosa, també.
0: A men, com anaves?
2: No, amb el vestit típic, però guapíssima.
0: Però, bé, vestit típic de comunió.
2: Sí, però modern, no amb flocs i aquestes coses. Clar.
0: Bé, no ho sé, és que les coses, sens dubte, han canviat. I si no, que li demanin a na Carme Ferrer de Formentera.
6: La meva, pues, com la de moltes persones de fa 60 i pico d'anys, va ser molt senzilla, perquè no mos dava per més. Llavors no era com ara, que avui són com a bodes, hi ha el que es fa. Fa el que pot o el que vol.
7: El meu germà,
6: vale, família. A la vegada, i res, anàrem a fer la comunió, el mes dia cap a casa nostra, i sa mama va fer un arròs amb pollastre, i hasta aquí es va acabar la festa. Menjàrem i res, la tarda jugàrem naltros per allí, però no vàrem fer res així de regals no record. Sí, una creueta, me van regalar una creueta, que crec que tan sols tampoc no era d'or, era només durada, i bueno, i res, però com que no teníem més, doncs tampoc no ho enyoràvem. I ara avui, doncs bueno, són com a bodes, la veritat és que avui ja mos han passat de mida. Jo, d'on catequessis a la nostra parròquia, i a vegades hi havia una nena, i un dia em diu, que l'estàvem fent la catequessi, em diu, no, diu, si la meva mamà no creu en Déu. Dic, entonces, per què vens a catequessi? Ah, diu, perquè vol que faci una festa.
2: De Formentera, ho ha dit tot.
0: Exactament.
2: Mos hem passat de mida, imagineu-vos. Imagineu-vos.
0: Exactament. Però això és que pareixen bodes.
2: No, és que... Mare meva.
0: Això és meva padrina, va regalar uns gemelos. Que ara mateix la traducció en català directament no la sé. És dir,
2: un bessons.
0: Sí, no sé si
2: se diu... Bessons de camia.
0: De camies, i gemelos de camies.
2: No sé, bonic.
1: És així, és així.
2: Qualque altra nena, tota, que vulgueu contar.
1: Jo vaig anar com a... Bé, vaig anar un parell, però me'n record que havia castells inflables. No sé si voltes també. I un mago, a vegades, també, quan havia el mag...
0: I sempre havia el mateix, que itinerava per tots els comuns. Aquí, mag, és la nostra quinta, perquè tu i jo som de la mateixa quinta, jurat, de què fa d'or.
5: Sí.
0: Ara veig l'època de comunions, i si m'ho sent, un parell de beringo.
1: Sí.
2: Tanta sort que hem arribat en el xiu-xiu número 404. Josep Olorda, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que
2: ve. Jordi, Xavi.
0: Que vagi bé, molt ben demà.
2: A vosaltres, sí, gràcies per ser-hi. Adéu.
8: No sé si em podré aguantar sense tu més llarg un dia.
9: Avui sí que vos heu guanyat el meu respecte.

Bon vespre, Helico. El fill de la PAC ha estat posat en llibertat després que avui ha passat a disposició judicial per tinença il·lícita d'armes. La investigació continua oberta i la policia analitza si el fet té relació amb les detonacions que es van produir durant la matinada del poblat de Son Banya, perquè està sent investigat també per desordre públic i contra la seguretat viària per haver saltat avui matí amb una pistola l'Hospital de Son Llàtzer i haver-hi provocat el pànic. Ha entrat cridant i mostrant l'arma per intimidar el personal, un fet que ha obligat els treballadors a amagar-se i ha paralitzat el servei d'urgències. I els canvis brusquers de la direcció del vent, anomenat cisallament, ha provocat retards dels vols durant l'hora baixa que encara ara afecten els passatgers que aterren o s'enlairen a l'aeroport de Sant Joan, a Mallorca. Segons ha informat AENA, parlam d'una mitjana d'uns 40 minuts de retard. I encara pel que fa als viatges, les agències de les

0: estimació fa pensar en mantenir la tendència, l'AEMET preveu tres onades de calor, nits tropicals molt freqüents i més nits tòrrides.
1: Se prevé que sea que haya noches tropicales, que haya noches tórridas, que haya olas de calor, todo acorde con el pronóstico de temperatura media más alta de lo normal.
0: I canviem de qüestió perquè l'associació Benamics ha acusat el president del Parlament, Gabriel Lecent, d'anar contra el col·lectiu LGBTI després que el també líder de Vox a Balears ha presentat un nou recurs judicial perquè no es pengi la bandera de l'Arc de Sant Martí en la façana de la Cambra Autonòmica amb motiu del Dia de l'Orgull. El president de Benamics, Jan Gómez, ha manifestat la seva profunda preocupació.
2: Des de Benamics condenem un altre pic la persecució personal ideològica que Gabriel Lecent està fent utilitzant o mal utilitzant el seu càrrec com a president del Parlament de les Illes Balears i que aquest senyor deixi de dur a terme aquesta batalla en contra de les persones LGTBI aprofitant el càrrec que té com a president del Parlament de les Illes Balears, que a més hauria de ser el president de tothom.
0: I Donald Trump anuncia represàlies contra l'Iran per tombar un helicòpter estatunidenc a l'estret d'Hormuz. Una situació que ha valorat el diplomàtic mallorquí Jorge Dezcayar a la conferència Reptes Geopolítics, navegant en la incertesa celebrada al Caixa Fòrum de Palma. Dezcayar ha assegurat davant una cinquantena d'assistents que el tancament del pas marítim explica molts problemes geopolítics.
3: En este momento hay 13 millones de barriles diarios afectados por el cierre de Hormuz, porque es la gran arma que esta gente estúpidamente ha entregado en manos de los iraníes. Con eso la crisis ha convertido de local en global y la influencia de Irán de una influencia local en una influencia global también.
0: Hem arribat a les 10 i 4 minuts. Continueu informats al butlletí de les 6 del matí.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Si te dic llom, pot ser tu me contestis. Ara menjaria un pa amb boliat en companatge de llom embotit i formatge de mo. O te dic llom i me parles dels cavalls que estan a punt de sortir per les festes de Sant Joan de Ciutadella. O te dic llom i acaricies la part del llibre que queda visible a la prestatgeria del menjador, on es pot llegir el títol. O te dic llom i me contestes, necessito fer una visita a l'osteòpata. De tot això en xerrarem avui, que en aquest programa no ens conformam amb una única definició de la paraula i la d'avui ha quedat claríssim que és llom i que dona molt de joc.

Arribats a les 10 del vespre, després d'una jornada de feina, l'esquena va més carregada que en començar el dia. De fet, és una de les parts del cos que més pateix, estiguem asseguts o drets la major part del temps. No diguem en el cas de feines feixugues, de fer força, d'acotar-se o de carregar pes. D'aquí ve l'expressió, segurament, de rompre's el llom, per dir que s'ha fet molta feina física. El diccionari ens diu que el llom és la part del tronc de l'ésser humà que s'estén a cada costat de la columna vertebral, des

0: de les falses costelles fins a la pelvis. Podríem dir que és com un pilar corporal i que ens avisa amb dolor, això sí, quan el sobrecarregam. I jo en aquests casos sempre penso en Enrique Soler, osteòpata i fasioterapeuta. Benvingut entre avui i demà, Enrique. Com estàs?
1: Molt bona, Araceli. Pues molt bé. Mira, l'altre dia me va venir un pacient i me deia que tinc l'esquena engalavernada.
0: Veus? Això és que no la podia posar dreta, no?
1: Exacte.
0: I de s'esquena aquesta gran desconeguda que important és i com la notem tot d'una que mos fa mal. I clar, llom és tota aquesta part que deia la part de baixa, no? De la nostra esquena. Situa-mos primer, què hi tenim en el llom, Enrique?
1: Bueno, mira, anem un poc a la part anatòmica, dins el que el llom seria el nom vulgar, i la part anatòmica, aquest múscul que tenim a les dues bandes de lo que és la columna vertebral, se diu tríceps espinal.
0: Sí.
1: I està conformat per tres músculs, per això se diu tríceps, l'espinoso, longissimo i iliocostal. La gran feina que tenen aquest múscul són intentar-nos posar més rectes, no? Sí. També tenen un punt de lateralització, també podem fer un poc de moviment lateral, però sobretot és posar-nos ben drets.
0: Val, idò, aquí tenim aquest llom, i per què aquesta zona concreta pateix tant si impacta del nostre dia a dia?
1: Amem, en el final, la zona d'unió, el tronc superior, la part toràcica, la zona d'estrany inferior, la lumbar, pues, tenim aquesta columna, sobretot la part dorsal, baixa i la lumbar, que tenim la columna en si, les vèrtebres, no? Pues tenim tota la musculatura perifèrica que ha de sostenir tota aquesta compendió, per arriba i per abajo. Entonces, hi ha una feinada molt grossa.
0: Val. I ara veurem com hem de cuidar aquesta zona, però si ara t'arriba un pacient que se queixa, a veure, de mal de llom, no sé si, la fan servir aquesta paraula,
1: sí,
0: que hi trobes sobretot contractures o hi pot haver lesions més profundes?
1: De primera, la gent sol venir, el més normal és la zona molt rígida, quan tu toques està dur, i sol ser per esforços, per coses que han fet amb mals gestos o exercicis mecànics de força que no se'n donen compte i fan més força, però després pot haver coses més importants, és molt típic, hèrnies, protusions, pinçaments, problemes digestius... Tot això pot afectar en aquesta musculatura.
0: Problemes digestius, també, ja ho veig.
1: Sí, clar.
0: És que en el final és una zona molt completa. I parlant, jo te deia si ve algú que et diu ai, Enrique, me fa mal el llom, però és vera que antigament empraven molt aquesta expressió de rompre's el llom, no?, per descriure la feina dura dels nostres padrins en el camp, a la mà. Avui... Quasi més mos rompem el llom asseguts a una cadira 8 hores. No sé si el sedentarisme és més perillós que l'esforç físic en aquesta zona.
1: Hombre, te puc assegurar que el sedentarisme és fatal, perquè el nostre cos és molt savi i quan no fa res, ell diu, jo per què he de mantenir aquestes estructures musculars, doncs jo ho he de reducir, no? Tu t'arrons una cama i quan te lleves el guix, en el final tens una cama que t'ha quedat molt prima, no?
0: Ja.
1: Allò no ho necessita, no necessita tanta massa muscular. Entonces, quan no funciona el cos, o sigui, no li actif, el cos degenera, i quan degenera, pues, no funciona bé. Inclús, al passat, ja gent més major tenen una cosa que es diu sarcopènia, no sé si has sentit qualque vegada,
0: no.
1: La minvança de musculatura. Quan te va fent major, el nostre cos, activament, ja va perdent massa muscular. Però podem contrarrestar-lo, potenciar-lo, perquè no redueixi tan ràpid. Gent major, que està més saludable, i hi ha gent major que no està tan saludable. Potser la seva vida haurà estat d'una manera de salta, també, no? A part de la malaltia que poden tenir. No?
0: Està clar que el cos també té memòria i, a més, aprèn molt aviat, i ja sentiu en Enrique com vos ho conta, amb aquest exemple de seguix, no? Aprèn molt aviat el que necessitam o no. I des de que mos aixecam de matí fins que mos ficam en els llits vespre un altre pic, quins diries que són els pitjors hàbits que tenim que afecten directament en el llom, en aquesta zona del cos?
1: Sí, mira, a mi em fa molta gràcia quan vaig a qualque tenda de mobles i posa sillón ergonòmico, no? No sé si l'ergonomia és ciència que estudia el comportament del nostre cos en base en el mobiliari, però resulta que nosaltres no ens donem compte i tots sabem com ens hem d'acotar a agafar les coses, però al final no ho feim.
0: Yeah.
1: Aquesta sobreexposició d'esforços amb acotar-se malament, amb fer moviment de rotació... totes aquestes coses són les que m'ho van sumant més tot el temps. No?
0: I aquí és quan se produeix el pinçament? O sigui, m'acot malament i pa, aquest pinçament se produeix a la zona del llom, no?
1: Sí, el que passa és que és molt divertit, perquè a mi el siguiente me deixa consulta i diu, és que l'altre dia m'he agachat a coger un folio i resulta que me quedé doblado. I diu, joder, pues sí que devia pesar aquest folio, no? I resulta que no, és una acumulació d'esforços ja. I diu un moment que el cos no em vol més i diu, ja ha arribat el màxim. Ja, ara te bloqueig i me protegeix, està pinçat, però me protegiré perquè no me facis més mal.
0: Ja, i també s'acumula estrès o cansament igual que les cervicals?
1: Pues mira, a mi m'encanta sempre les somatitzacions sí. I nosaltres estem sotmesos a una quantitat d'inputs que ens arriba informació. Hi ha gent que les gestiona millor, hi ha gent que les gestiona pitjor, hi ha gent que són happy flowers que pres que tot et patina i et mentira, per dins se va remoent, i en el moment que ens passem de l'estrès mal gestionat, pues, al final se generen retracció de fàcies, més to muscular, les venes interiors d'aquella zona també se contreven, i te diu, pues hasta aquí m'ha llegat. Però és una mescla, de mecànic i emocional.
0: I emocional, sí. I parlant també de mecànic, se sol xerrar molt de la necessitat de tenir un bon core, se diu, no? Que és aquesta bona musculatura abdominal, també per protegir el llom. Tu xerraràs de problemes digestius, no sé si té a veure amb això. És a dir, perquè per tenir el llom sam, de cuidar i enfortir la part de davant, de la panxa, podríem dir.
1: I quan he començat a xerrar, he comentat que la columna seig que tenim a l'esquena i el nostre cos s'adapta i se compensa en base a la adaptació a la gravetat, que no m'ho donem compte i estem tots estem activats, per això el senyor Newton va trobar la poma, i a part del nostre pes corporal. No? Aquestes adaptacions fa que el cos se'n vagi cap una banda, cap a l'altra, molt adaptant. Si no tonificam tot el que li deien la faja abdominal o la zona central, pues és el nostre bisagre del cos i els paravertebrals actuen amb molta intensitat per poder guanyar aquella posició. No? És interessant. I quan tenim problemes digestius, el que passa és que el colon, per exemple, el colon ascendente descendente o l'intestino delgado, el que provoca és pressió perquè no funciona bé i la musculatura que està propera, com som solidaris, pues se congestiona per protegir que aquella víscera no patesqui més. No? Per això jo m'he trobat moltíssim de casos de lumbàlgies que venen donats per estrenyiment, flatulències, tot el que són problemes digestius.
0: Que bo. Que interessant és sentir-te sempre, perquè veiem que el nostre cos està totalment connectat. No podem pensar en el nostre cos de forma independent, una part de l'altra. No. I un dubte així com a molt senzill per als nostres oients. Si tenc mal aquí darrere, fretoca-lo, Enrique.
1: Sí. Bueno, això és la pregunta de millor. Aquí hi ha unes qüestions bàsiques. Sempre que hi hagi un impacte, o sigui, una caiguda, un cop fort, han de posar fred. Però hi ha un però. El que no poden posar és fred junt amb la columna, perquè el sistema nerviós no li agrada molt que li posi massa fred si no s'adorm, no? Llavors, si són impactes, poden posar fred, però sense aplicar-lo directament amb la columna, i de passar dos dies poden posar calor, no? El calor fa una vasodilatació, ajuda que arribi més sang, activa receptors del sistema nerviós, molt lluny de la mobilitat, no? Per això quan tu te dutxes i te poses calor, tope a l'esquena, després estàs com un poc millor. No?
0: Vale.
1: Llavors, hem d'aclarir una part traumàtica d'un cop molt fort, de lo que és un dolor, per exemple, tu pots tenir menstruació i tenir un dolor d'esquena i te poses calor amb una manteta i també t'ajuda un poc. No? Llavors, el calor és brutal, l'únic que podríem fer seria en un cas traumàtic, però evitant la columna.
0: Val, queda claríssim. I és hora d'anar a dormir. Alguna recomanació per dormir bé postural que no mos faci mal la part baixa de l'esquena?
1: Això és molt divertit perquè quan dormim es cosa fa el que pot i el que vol, no? Però, si no me'l volen massa, si dons sense panxa per amunt, un coixinet davall els genolls és un element molt bo. Si dons de costat, un coixinet entre els genolls també és una eina molt bona. Però, repito, si te mueves mucho por la noche, los cojines se van solos.
0: I escolta, ja sé que serà una resposta difícil perquè te demanaré si haguessis de triar un exercici bàsic per cuidar-nos el llom. Quina seria la teva recepta preventiva? No sé si basta un.
1: Me poses un bon comís, però no basta un. Claro. Lo siento. No, és impossible. Si tinguéssim un, seria brutal, no? no, és un compendi d'actuacions. Hem de tenir una bona higiene postural, per exemple, estar inseguts en el cotxe i un coixinet a darrere, l'esquena és lumbar, seria brutal. Seure'ns el millor possible. El sofà no és un moment de seure, el sofà és per estar tombat, pràcticament. Hem de tonificar la musculatura abdominal, fent planxes, hipopressius, tot que siguin elements que donguin fortalesa, ens ajudarà. Mira, vaig a ficar-me un poc en els homes, que sempre som com molt, molt machos, no? Anem a agafar aquestes catxes, no? Ja, no passis pena, jo tot sol puc. Doncs pues no, oblídate, hay que pedir ayuda. Si no demanem ajuda, és que mos farem mal, mos passa, som joves. No, tu agafa a tope. No. M'ho hem de deixar agafar esforços. Una altra cosa molt clarita, cuidar la alimentació, no? Llavors, tots sabem que el sobrepòs no mos ajuda, hi ha aliments que són més flatulents, però hem d'ajustar el tema que no... la part digestiva pues, faci ser de feina quan toca. La següent és tractar els temes estrès com poguessin i l'últim de los últimíssimos, si fem totes aquestes actuacions ben fetes, acudir un terapeuta fidel a darrer. Entonces, a mi m'agrada que quan vengui la gent de la consulta tot l'altre ho hagi pogut tractar, però no ha pogut arribar a assolir el que necessitava i nosaltres entrem en l'acció quan la gent no se pot cuidar del tot.
0: Efectivament. I bones mans que teniu, Enrique, i molt necessàries, però hi ha tota aquesta feina de cuidar-nos nosaltres mateixos abans d'anar a fer la visita en l'osteòpata o el fasioterapeuta, que també és l'especialitat d'en Enrique Soler, a qui, com sempre, li donen les gràcies per estar a disposició d'aquest programa i explicar les coses tan bé i en tant de bon humor. Gràcies, Enrique.
1: Moltes gràcies a vosaltres, és un gust poder estar amb vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: En aquest programa ens passa bastant que les paraules polisèmiques es toquen. Per exemple, pasta i llom es troben a la coberta d'un llibre. Pasta és l'enquadernació en què les cobertes de cartó són recobertes de pell i llom la part d'un llibre oposada al tall on s'uneixen els fulls o els plecs. Idò, fa uns mesos, amb motiu de la paraula pasta, vàrem entrar en el comerç emblemàtic d'enquadernacions Reiners, a Palma, negoci que va iniciar el padrí de l'actual propietari, en Pedro Reiners, i que va seguir son pare.
1: Va ser fundador del meu padrí, i entre més o manco el 36-39 va fer sa casa, i antes d'estar aquí ja tenia esta gent que veia protectora. I més o manco damunt d'aquests anys.
0: Nosaltres avui som en el carrer Rubén Darío, o sigui que tu ets la tercera generació d'aquest ofici d'enquadernador.
1: Sí, el fundador va ser el meu pare, per part de mon mare, i mon pare, com que feia feina de músic, de dia tenia molt de temps lliure, i quan hi havia molta de feina, pues, clar, donava una mà i va aprendre l'ofici, i jo després ja vaig aprendre de mon pare.
0: Sempre te vas veure fent aquesta feina?
1: Sí, jo ja, antes d'anar-me del servici, vaig començar a ajudar, a fer la feina més senzilla, repassar, llevar grapes, escogir, i després ja quan vaig venir del servici, pues ja va... Ja vaig continuar aquí, ja fent altres coses un poc més difícils.
0: I ara no mos veus, mos escoltau, però estem a un local que té més o manco quant de metres?
1: Pues no t'ho sé dir, però és petit. És petit.
0: És petit i està carregat de coses.
1: Sí, petit i ple de coses. Però m'abasta, per el que jo faig, m'abasta.
0: Sí. I en Pedro té el braç aquí recolzat a una màquina de fusta. Què és aquesta màquina?
1: Això és un telar. Això simplement és per tensar les cordes guia, que després s'acusen a la llibre. Se cerca cada pla que es senta d'esquadernillo i se va cosint un amb un. Això també era del meu predí. N'hi ha de més modern, però aquest és el més bo.
0: T'anava a dir, aquesta no deu fallar mai.
1: No, aquest no s'espanya. Aquest no s'espanya.
0: I la part més important de l'enquadernació és justament la de cosir, la d'encolar. Com se fa? Com s'enquaderna? Abans i ara? Si és que ha canviat molt.
1: No, jo no he canviat molt. El que han canviat, a no millor, són les escoles, que són més bones ara que les que hi havia abans. La qualitat de fil, també el fil més fort. Però el sistema és el mateix. El primer procés és aquest, després s'han de posar les guardes, s'ha de guillotinar, la cabeçada, bé, prendre mida de les tapes, bé, tot un procés.
0: És tot un procés que més o manco que dura des de que comences. Anem a imaginar que tenim, mira, aquests fascicles que tenim aquí damunt, que són de fans de l'aviació, i que algú te diu, Pedro, m'agradaria tenir això ben enquadernat. Per on començam?
1: Lo primer de tot és repassar que estiguin bé per ordre, llevar les grapes, després se fan un talls, se fan un tall aquí en el llom per poder passar la agulla i que encaixi dins la corda que fa de guia. Però, clar, no ho pots començar i fer tot seguit, perquè això, una vegada que està cosit, l'has d'encolar el llom i, clar, sobretot si són així un poc agruixats, pues agafa bastanta cola i tarda hores en aixugar. I va fent un poc per etapes.
0: I després tu decideixes quina tapa, no?, li poses i quina,
1: sí,
0: i quin llom.
1: Després, moltes de vegades he d'igualar si m'enduen un de mostra i, si no, pues, el client tria el color i la lletra, si ha de dur lletres en el llom o la tapa, i jo m'adapto a lo que me diuen.
0: I aquestes lletres també les imprimeixes aquí?
1: Sí.
0: A veure, amb què?
1: Amb aquesta màquina.
0: Ja te segues.
1: Aquesta màquina du unes resistències, va en temperatura, i on tu col·loques tot el que són les lletres, el titular, en lletres de plom, bé, se posa dins aquí, dins aquesta peça, ho fiques dins la màquina, i quan agafes la temperatura adequada, després fas el que és impressió.
0: I així te queda tota la lletra amb el relleu.
1: Se queda, sí, en la pel·lícula pot ser dorada, en plata, en negre, en blanc. Normalment la que s'emplea més aquesta, la dorada. I va tot en temperatura i pressió. El que ha de calcular bé la temperatura, la pressió adequada. I quan ha fet una sèrie de paraules, després faig la bona.
0: Aquesta màquina també té un parell d'anys mallorquins.
1: Sí, en té un quants.
0: Era del teu predic, aquesta també, o no?
1: No, aquesta va venir posterior. Antes se gravava, que ja ho he fet, se gravava a mà, a pols, amb un caixetins petits, col·locaves la lletra allà, un calenties un fogó petitet, però era per posar titular molt curts, i se feia damunt el llibre quan ja estava acabat. Apoyava bé llibre i després gravava la llum. Però clar, sempre era una cosa imperfecta.
0: Ja.
1: I ara no, doncs, en la màquina, doncs, clar, tot queda ben alineat, pot posar més testa.
0: Fantàstic. Clar, això la feina és impressor, també.
1: Sí, és tot un procés, col·locar les lletres i tal, i després no només fas un exemplar, després ho has de desfer, tornar... No és que facis molt d'exemplars.
0: Que en aquest moble que tenim darrere és on tens totes les lletres guardades.
1: Sí, aquí hi ha diferents tipus de lletra, de més grossa, de més petita, de més estreta, i bueno, sempre n'hi ha tres o quatre que són les que més s'empleen.
0: I ara, Pedro, quina és la feina que sols fer més?
1: Un poquet de tot. Gent que col·lecciona qualque tipus de revista, treballs... qualque tesis, arreglar llibres que se defan, llibres antics... Són llibres que tenen normalment un valor sentimental.
0: Ara m'has fet pensar en un que tenc a casa meva, que era d'una tia meva, de quan ella era petita, d'Anton Sayer, i que ja no té llom, però se veuen perfectament els fils que tu m'explicaves en el principi. Un llibre com aquest el podria dur?
1: Sí, si està cosit i se defà, s'acaba de defer, s'ha de tallar fil... dins, en el centre de cada quadernilla, un per un, i el desfas del tot i després se torna a cosir i queda perfecte.
0: Què és el que t'agrada més de la teva feina, si és que de tant en tant ho penses, això?
1: El que m'agrada més, el meu paradís ha que deia les guardes, aferrar les guardes, perquè vol dir que és quan has acabat el llibre, és el darrer procés.
0: Sí, sí. Quan estàs satisfet de la teva feina i més content de la teva feina.
1: Ja.
0: No sé si vas arribar a coincidir amb el teu predí fent feina o no.
1: No. Jo he venit i record que tenen també de les coles, que antes s'empleava com una peix que seia cola de coní. Hi ha una cola que se feia amb unes pastilles, amb aigua, amb foc, i quan feia aquesta cola no hi havia qui entrés aquí de saló que feia la cola. Ara no, ara tot. I a més són coles que no són tòxiques, són... Això ha canviat molt.
0: Això ha canviat, sí, sí, molt bé. I de Pedro, gràcies per haver-me rebut i això, bona feina.
1: Ho intentem. Jo sempre ho intento i quan dic jo, qualque vegada ho aconsegueixo.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és coneixement.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
4: 3, 2, 1...
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: La cuina és un dels llocs centrals de la casa, ho ha estat tradicionalment i ho torna a ser ara, on a moltes cases es tomen les parets perquè la cuina i el menjador sigui un continu. Allà s'hi fa part de la vida. La relació que tenim amb la cuina, amb els plats, amb les receptes, amb la gastronomia, ve, però, de molt lluny. Encara que sembli que els influenciadors d'Instagram o de TikTok acabin de descobrir-nos la cuina. A nosaltres, una recepta de llom ens ha duit fins a la nostra següent convidada. No me perd cada setmana l'article d'Anna Caterina Gelabert en el diari Ara Balears. Sempre aprenc i sempre he de confessar que aquest meravellada amb el lèxic tan ric que tenim relacionat amb la cuina i amb la gastronomia. El darrer article es titula Set almuts no fan barcella. Us explicam com preparar magranetes a casa. Que bones, Caterina, com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
1: Hola, com estàs?
0: Molt bé, que bones aquestes magranetes. Jo automàticament me'n vaig, no sé, en els estius de quan era petita.
1: Sí, no, me passa igual de jo, perquè era típic que nostre en l'estiu menjant-ne i sempre me recorda aquest moment també.
0: Quines magranetes més bones. I mira, avui la paraula llom mos ha dut fins a tu, després explicaré per què. I el que veig, ja dic, llegint els teus articles i coneixent la cuina que tenim, és que tenim una cuina molt més rica del que pensam, no trobes?
1: Sí, molt. De molt, però amb molta d'avantatge. Perquè ara tenim una visió com a molt reduccionista de la cuina mallorquina, l'han reduït a 4 plats per fer variats i a qualcun més que són més tradicionals i que poden menjar en restaurants, però hi ha un ventall tan ampli que és una pena que hagi quedat només una sèrie de plats.
0: Sí, i ample, i a més que quan mirem cap enrere veiem d'on venim, que també és fantàstic, ara en xerrarem. Sí. Els teus llibres de referència de cuina, quins són? Com han d'imaginar la teva prestatgeria i llibres de cuina, Caterina?
1: És que s'amplia cada dia. Vaig començar amb 4 llibres, que ja me pensava que tenia un tresor i ja vaig pensar que era un ingenua, perquè hi ha tant de... Hi ha molt de llibres publicats. El meu llibre així de referència, un és el receptari de Fra Jaume Oliver,
0: sí,
1: que és un receptari que se va recollir en el segle XVIII.
0: Sí.
1: I després un dels meus altres llibres de referència és Memòria de la cuina mallorquina d'en Toni Tugores, que va fer una recerca de receptes a pobles, possessions, sí, convents, per tot arreu de Mallorca. Va fer un llibre que és, jo crec que és un tresor, sense dubte, i se va publicar en el 2004, i jo crec que hauria de ser totes les prestatgeries de Mallorca.
0: Ho és, estan d'acord. I escolta'm, la paraula llom, que és la paraula que hem triat per al programa d'avui, quantes receptes te sortirien?
1: N'hi deu haver unes 5 o una cosa així, unes 5 o 6, sí. Entre que el pot fer farcit, llavors de comptar els llons dels peixos, també.
0: Cert, sí. Que crec que no ho havia dit, però na Caterina escriu a l'Ara de Balears cada setmana, però des del 2011 escriu de cuina en el blog Taula Posada, que vos recomanam molt perquè fas història de la cuina, contes històries de la cuina i en el final hi ha la recepta, justament la recepta carn freda de llom. Avui mos ha duit fins a tu, que de fet veig en el teu blog que és una de les entrades més consultades, aquesta carn freda de llom, ara que és temps, no?, de carn fredes, encara que he vist que també se pot menjar calenta, aquesta.
1: Sí, se pot menjar de les dues maneres, però ara és un bon moment per fer-la, perquè a més són plats que te permeten fer en temps, si te'n vols anar, jo què sé, a la mà, o la vols fer un dia abans, o tens una festa, això la pots fer en temps i la pots anar consumint després, i agafa més cost també, més gustet. Crec que és un bon moment per fer carn freda ara.
0: Molt bé.
1: I aquesta és molt senzilla, també.
0: Aquesta és senzilla, però és molt interessant, perquè abans de donar-nos la recepta, en Caterina mos conta moltes coses, no? Hi ha moltes referències històriques, sobre el procés de conservar la carn de la matança del porc, i te'n vas en foret, perquè comences per D, agricultura. M'encanta el D, agricultura, obra de Marc Porcí Cató en el segle segons abans de Crist, ni més ni manco. També fas referència, entre d'altres, al De re coquinària d'Apicius, segle IV, entre el segle primer i quart després de Crist, o la cuina mallorquina de Pere d'Alcántara Penya del final del XIX. No sé si varien molt les receptes amb els temps, o la base és més o manco igual, el tractament de productes sol ser el mateix. Que vas descobrint?
1: No, si comences ja, per exemple, en l'època romana, sí que és molt diferent en altres, perquè quasi sempre afegien el garum, que és una salsa que se feia de peixos i de vísceres dels peixos fermentada, i clar, estan molt allunyat d'aquests guts tan forts, també. Que ara és una salsa que hi ha restaurants i cuiners que l'intenten recuperar. Supos que fan una versió una mica més... No sé si estan potent com devia ser, perquè el nostre paladar no està acostumat, ja, tampoc.
0: Sí.
1: Però del segle XVIII en el XIX i XX no hi ha tanta diferència del gust que teníem. Sí que ha canviat pendurant en les espècies respecte a l'època medieval, que era molt més rics en espècies i que no ara, però hi ha una evolució cap a una cuina un poc més senzilla, més desprevista de guts.
0: Sí, també és bo. I tu fas la teva versió de les receptes? Agafes un poquet d'aquí i un poquet d'allà?
1: Sí. En segon quines intentes ser més fidel, d'altres també, clar, hi ha el meu guts aquí enmig. Per exemple, no som molt amant del vinagre i moltes recetes en duen i, clar, el rebaix, o no n'hi pos directament, perquè no m'agrada. Cadascú fa un poc a la seva manera, però intenta ser respectuosa, però també fer la mà meva, perquè és que d'això se tracta. Si no mos feim les recetes nostres, no els feim al final i per això desapareixen.
0: Ja, i compartir-les, no? Perquè també hi ha hagut com una època de només li contaré en aquesta com ho faig, no? Ai, no t'havia dit mai que jo li posava això? Jo a ma mare li dic a vegades, no m'havies dit. S'ha de compartir, no, també?
1: Sí, s'ha de compartir. Tot i que jo ara aquí, si qualcú m'escolta i me coneix, me dirà, tu no diguis mentides, perquè hi ha qualcuna que la tenc i no la comparteix, perquè en primera en faig una, que són un mantecados que són molt bons, i me van demanar que no la compartís i no la comparteix, i després qualcun altre més, que m'ha passat el mateix cas. Però clar, si ja prèviament t'ho han dit, intentes...
0: Val, te varen dir que no la compartissis la persona que te va ensenyar la recepta.
1: Sí.
0: Val, veus que encara hi ha certa gelosia, això me refereix. No sé si és que en el fons mos agrada treure aquell menjar i que te diguin, però que bé t'ha sortit, però que bo que està això, no? Que siguis un poquet única a l'hora de fer aquell menjar.
1: Sí, però com tens un blog, també faig un pic en el mes, faig un curt de cuina i també compartint receptes i en tantes receptes que em compartes que me retreguin una recepta, dius, mira, m'és un pa més igualet, saps? Pot dir, no passa res, ja, si en aquesta no la compartem perquè entén d'altres que t'ha dit tot el que vulguis.
0: Clar que sí. I així jo crec que se va estimant la cuina també i la nostra cuina. La Caterina Gelabert és llicenciada en Història de l'Art. De bon te ve aquesta afició per la cuina, aquesta també, exercir la professió cuinera i aquest amor per la divulgació de la gastronomia?
1: Bé, jo a casa nostra sempre, mon pare i ma mare cuinen molt bé i sempre, també mon pare té hort i s'estima molt el producte que consumeixen i sempre hi ha hagut com aquesta bona relació amb els productes. Tinc un tio meu, és en Biel Frontera, que va fer un llibre de cuina, no sé si el coneixes, que se diu A plats lliures de cuina en el Pla de Mallorca. Ell també escrivia articles en el Diari de Mallorca quan ja fa uns anys que és mort, però saps, tenim una relació com una vinculació en la cuina que nostra. I tot i que no en tengo mai restaurant. El meu pare tenia un cafè, però era un cafè d'un temps que quasi, si anaves a dinar, qualcú podia dinar desplat que menjaven ells per cuinar, però per dinar cada dia, però no era un cafè com és d'ara que cuinen.
0: Ja, però sempre has tingut aquesta relació i ara ho comparteixes. No sé si encara descobreixes coses noves. En sa gent, en sa caixerres, en els llibres de receptes, encara descobreixes coses noves?
1: Sí, perquè a més, per veure que en els llibres de cuina, que ja t'ho dic, cada mes com a mínim en compro un o dos, perquè és que vas descobrir moltes coses, sobretot llibres així, a pàgines web que venen llibres de segona mà i tot, o ara que hi ha hagut la fira de llibre, em vaig comprar quatre, que no tenia. Ja, que és que no sé, però clar, a vegades són edicions que se varen fer, jo què sé, en el 2014, i se'n varen fer poques, i n'ha quedat qualcun un racó i el treuen per la fira. I sí que hi ha receptes que són més comunes, però llavors, o que trobes altres, llavors trobes petits tresors, que dius, ostres, que bé, que hi ha aquesta recepta aquí, i altres maneres de cuinar un peix, que, jo què sé, un peix o el que sigui, que te penses que ja ho havia llegit i no. Sempre trobes coses noves.
0: Molt bé, sempre vas aprenent. Algun plat de llom? Després xerrarem amb en Quico Martorell de Can Boqueta, que mos donarà la seva recepta de llom en col, però tu tens algun plat de llom, això que t'agradi especialment, de llepar-se els dits?
1: Bé, és que la memòria sempre juga molt a favor dels plats que t'agraden. Jo recordo molt un llom que feia amb un pare per Nadal, que l'obria i el farcien i posava... És que és una mescla estranya, però la veritat és que és bona. I posava el bullit, i posava prebastorrats, i posava pèsols, i feia com un farcit en tot això, i després feia com un braç de gitana amb aquest llom, i el feien al forn, i la veritat és que era molt bo.
0: Que bo.
1: I no sé, sempre m'ha bé que és aquest plat en el cap.
0: Que la cuina se'n va directament a la memòria, les receptes són memòria, 100%, no?
1: Sí, i a més que te venen les alors, i ergut també, per suposar, però solo sempre te ve en el cap quan recordes un plat o un altre, una recepta.
0: Sí. Idò, Caterina Gelabert, moltes gràcies per haver estat aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Avui la paraula llom mos ha de dir fins a tu a partir d'aquesta recepta de carn freda de llom, que no vos l'hem contada, però si entrau en el blog d'Anna Caterina, taula posada, el trobareu tot d'una. I nosaltres te seguim llegint. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, bé, i a vosaltres, i enhorabona pel programa.

0: Si sona una cançó de Tiu, de l'àlbum Música o Gastronomia, és que seguirem xerrant de cuina. I si Tiu canta Recepta, que és el títol d'aquesta cançó, i doncs ja poden connectar amb en Quico Martorell, que és cuiner, que és propietari del restaurant Can Boqueta de Solla. Quico, benvingut Entre Avui i Demà, com estàs?
1: Hola, què tal? Beníssim, estic molt content de parlar amb vosaltres.
2: Molt bé, nosaltres avui hem triat una paraula, mira, molt, molt particular, també molt polisèmica, que mos pot dur a bandes molt diferents, que és llom. I és inevitable pensar en la cuina. I aquí tenim, en aquestes illes hi ha una recepta molt nostrada, que és el llom en col. No sé si a tu és la primera recepta que te venes cap, si xerram de llom, o n'hi ha d'altres.
1: A veure, la primera és el que pensam, estant a Mallorca, pensant en el parc, és el llom. I a més és una recepta que normalment feim dins la tardor, dins l'hivern, saps? Mentre hi ha cols, poden fer llom en col.
2: Com és la recepta d'en Quico Martorell del llom en col?
1: Jo et dic una cosa, jo no tinc secrets. Així que si després qualcú no s'ha acabat d'aclarir la recepta o això, me vol enviar un missatge per xarxes socials d'això, jo encantat, perquè és una recepta que no s'ha de perdre, jo me'n col. Mira, primer de tot hem de tenir un brouet. S'afegiríem sobrassada i camaiot. Sí. Camaiot a daus. Se sol fer amb botifarró, però en el nostre cas, camaiot. La reservam. Dins aquest greix que ha hagut tot això, pues hi tiram ceba a mitja juliana, la més fina que pugueu. Després, en la col, hem d'escaldar les fulles grosses, però el que ens queda de dins de la col ho sofregim amb aquest fondo. Vale, en aquest sofrit hi podeu tirar el que vulgueu. Vi ranci. El vi ranci m'encanta, jo, el vi ranci. I si no, un vinagre de Mallorca, boníssim, que reduesqui, que faci xup-xup. Hi podeu posar domàtica. Seguim amb això, que ha fet xup-xup, aquesta sobrassada, aquest vi. Ara és el moment de tirar-li prunes, prunes seques. Hi ha gent que tira panses. Jo m'agrada la pruna. Queda perfecta. Vinga, tirant pruna trossejada, sense os. Vinga, que torni a fer un xup-xup aquí. Pensant que és vi reduït, que fa com una pasteta ja això. Però mentrestant, si mos ha reduït massa, anem afegint un poc d'aquest brau. Que no quedi mai massa humit, però li anem incorporant a poc, a fi que sempre sigui espessat i li anem donant aliment. Hem parlat de que teníem les coses escaldades, però no hem parlat de llom. I tampoc hem parlat d'aquesta sobrassada que teníem per allà guardada en el camaiot. Vale. Pues aquí, en aquesta salsa, hi tiram la meitat d'aquesta sobrassada, una tercera part, el que vosaltres vulgueu, perquè reservarem aquesta sobrassada que tenim sofregida amb aquest camaiot, ho afegirem dins els formats que farem en el llom. Ara, jo recomano un bon catxo de llom, gruixadet, per ració, marcat una paella, volta i volta, i fet el format. El posam dins una fulla de col, i posam dues curadetes d'aquest fondo, d'aquesta sobrassada, d'aquest camarot allà de dins, i fermam amb aquesta col. Aquesta col, si mos ha quedat ben escaldadeta, se pot fermar, però jo aconsell que hi posem dos palillos, perquè no se m'ho desfaci, depèn de la cocció, uns 10 minutets, depèn de la gruixa del llom, ho podeu tapar i afluixar foc, jo recomano a taparó i afluixar foc en el màxim que pugueu, que jo faci un xup-xup molt suau, que confiti. I l'ideal seria posar pinyons, però els pinyons estan molt cars, han de ser realistes. I a Mallorca tenim molta mel·la. Pues, mel·la torrada sencera, que això va sempre. Mel·la crua, torrada sencera, i després un parell de cots, que en el mateix morter, en el mateix rodillo, xapau grossa, no sap que menges. Ni mel·la laminada, ni mel·la granillo, ni res d'això. No, mel·la grossa. La tiram en el darrer moment, allà damunt. Jo, que m'agrada molt de jovert, per això ja cadascú, jovert picat o inclús picadillo. Tenim picadillo d'ai i això com picat, en so oli verge necessari, això és el que jo sempre tiro en darrer moment. Aquesta mala, aquest picadillo, això te ve una oloreta després, te ve una oloreta que dius, uau, això és cuina fresca, cuina en potència, cuina en condiment. Allò te perfuma tant la cuina, t'alimenta tant espaladar que dius, au, vinga, posa taula i dur vi, que ja és hora de menjar.
2: Quico Martorell, que bo. Quina olora t'ha quedat en aquest estudi, que bo, que bo. Moltíssimes gràcies. Ja, nosaltres hem pres bona nota i ja mos preparam per l'hivern, que serà d'aquí 2 dies, i tornarem a fer aquests xup-xups que fan tan bona olora dins la casa.
1: El temps passa volant, però ara hem d'aprofitar de menjar molt de trampó.
2: Sí, efectivament, tot el bo de l'estiu. I d'aquí, com una abraçada, com sempre.
1: No, un plaer estar amb vosaltres, ja ho sou. Qualsevol cosa que necessiteu, m'ho podeu escriure, m'ho podeu telefonar, aquí estan per vosaltres. Una ferrada. Tam,

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és memòria.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda, quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Arribats al final del programa, amb un parell de receptes de llom, amb moltes ganes de cuina, amb bons consells per cuidar-nos el llom i l'escana, ara ens toca baixar barrera. Mentre els Amèrica canten aquest cavall sense nom, aquesta cançó clàssica, nosaltres demanarem que ens ajudi a baixar barrera un home que s'ha dedicat molts anys a la pagesia, que ha exercit de caixer pagès a les festes de Sant Joan de Ciutadella i que coneix com està de salut un cavall, una vaca o un porc, només mirant-los al llom.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Joan Bosch, benvingut entre avui i demà, com està?
2: Beníssim, gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Avui que parlam de llom, en Joan, que fa molts anys que fa feina, després li demanarem per com dus llom, que ha estat pagès també molt d'anys. Si li dic llom, Joan, que li ven el cap primer de tot?
2: Primer el cavall, i més ara que són les festes... La festa de Sant Joan, ja.
0: Exacte, exacte, d'aquí no res, eh? Tothom se pujarà en el llom d'aquests cavalls hermosos, eh, que tenim. I de, ara xerram de, dels animals, perquè mos han dit, ui, en Joan sap de tot, de tots els lloms en sap. Si començant pels cavalls, que és la primera referència que li ven al cap, diuen, m'ho confirma, però que a l'hora de fer equitació, de pujar a muntes cavall, de fer feines de camp, s'ha de cuidar molt el llom de l'animal, que és el més important del llom del cavall.
2: Sí, correcte, sí, sí. No és que sigui el més fonamental, però ho és, perquè ara, exemple, per Sant Joan, que duim moltes hores, hem de tenir un pot de cuidar-ho, i hem de posar un bon suador, de baix la sella, bé, sí, que es fa sempre, però s'ha de tenir bastant en compte que quan està molt suat de canviar-li, i també solíem fer un costum de la pagesia, era posar-hi un pot de vinagre de muntallom perquè se reforcés.
0: Ah, molt bé, perquè se reforces amb el vinagre, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Era un costum. Bueno, ara m'ho va transmetre i venia de la pagesia i... i jo ho he seguit fent.
0: Que bo. I si, per exemple, el cavall està carregat o té qualque anomalia, això se nota en el llom, també?
2: Sí. Depèn, a vegades, quan sols muntar, te fa coses rares, i a vegades és culpa del llom.
0: I colcar sense sella s'ha atrevit mai?
2: Sí, sí, sí, sí, ho he provat. És molt polit. I si a galop, si és quan te'n molles a galop i això... És una passada.
0: És una altra...
2: Agrada muntar.
0: Sí, no? És una altra sensació, no? Com a més sí. Lliure, no?
2: Sí, sí, sí.
0: I ara per Sant Joan sortirà o no? No,
2: no ja perquè no. Ara ja fa... Estic a l'hostaleria, sí. Ja fa 20 anys,
0: sí, sí.
2: I ja no... Ja no surto.
0: Ja no surto, però...
2: Dia, però...
0: M'imagino que li segueix posant la pell de gallina, no?, aquesta festa.
2: Sí, sí, sí, tenc els nas, tenc els dies, tenc els nas que em burina.
0: Que bé. Idò, avui la nostra paraula és llom, i en Joan Bosch, Joan de Santa Maria, que així també se'l coneix, durant molts anys va fer de pagès en aquesta possessió, cuidant animals, per exemple, vaques, no?, que cuidava sí. Vaques també.
2: Sí.
0: També s'ha de mirar, s'ha de saber mirar el llom d'una vaca per saber si està sana, si li falta aliment, si serà bona mare, no sé, s'ha de mirar bé el llom?
2: Sí, bé, el llom sí, s'ha de mirar. Més que res és que es veure quan estan grassos tenen l'escana redona, que deien. Quan està més amb el llom més de sons. I quan veus que va perdent, que va la lactància va cap a l'estiu, ja va dur la temporada, ja veus que lloms, ja han perdut els lloms. I dius, bé, dius, ara ja han d'aturar. Bueno, han d'aturar, vull dir, han d'afluixar o han de reforçar un poc l'alimentació o has d'anar jugant un poc així.
0: Val, per tant, sí que se nota molt l'estat de l'animal només sí. Mirant-li el llom.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es veu un conjunt,
0: sí.
2: Però amb el llom és aquí on... El llom i anques el que es nota més.
3: Sí, sí, i en ses anques, efectivament. Per cert, que diuen que d'esport mos agrada tot, també ses anques, la manera que caminen. Sí. Jo no sé si per xerrant de llom i de porc pensa tot d'una amb es menjar o n'ha fet més d'una i més de dues de matances de porc.
2: Sí, jo he fet unes quantes de matances de porc, perquè clar, m'assegut al camp i mon pare, ja de jove, de petit, ja feia matances. Sí. No? Jo he seguit fent, com que mon pare m'ajudava, i he seguit fent matances. Mm. I clar, i el llom era una part important de la matança.
3: Mm. Sí, sí, i tant. I que bo aquest tros de llom, tan gros, quan sí. L'acabes de tear i està allà calent, que fa aquesta sí. Olor sí, sí. Tan no, potent.
2: Bueno, aquí nosaltres normalment el llom sempre solíem apartar perquè mos agradava fer un pot de carn per la casa.
3: Sí.
2: I el llom era una de les parts que solíem apartar de banda, sempre. Solíem deixar de banda per fer bistecs, sí. Per fer una carn, com que és una carn més fluixa, sí. Més de sona.
3: Sí, sí.
2: Sempre era el deixàvem fer de banda.
3: Sí, sí, i val la pena menjar-lo tal qual. I xerrant de llom, ja que aquest, a més, és un programa de paraules polisèmiques, i abans hem xerrat amb un fisioterapeuta que mos deia que mos havíem de cuidar bé aquesta part de s'esquena, aquesta part baixa de s'esquena. S'ofici de pagès també pateix, no?, el llom, allò de fer, fer feina de sol a sol, però el llom també pateix, no, Joan?
2: Sí, el llom... És una de les parts que pateix molt, que pateix més. Fas moltes, perquè segons quines feines fas moltes hores a cotat.
3: Clar.
2: I, clar, el llom se'n ressent.
3: I com t'has d'anar cuidant el llom tots aquests anys? A la pagesia i ara a l'hostaleria, que també són moltes sí. Hores d'estar dret.
2: Sí, també. Bueno, jo vaig un poc a gimnàsia, sol anar un poc a gimnàsia i un poc de fisioterapeuta.
3: Beníssim.
2: Sí.
3: A reforçar, com us deia, a reforçar aquesta part de baix, aquest core tan important per no tenir mal d'esquena. Efectivament, ens hem de cuidar. Sí. Idò, nosaltres avui baixàvem barrera amb en Joan Bosch, que molts anys ha exercit de pagès i ara ho segueix fent com a hobby, però fent feina a l'hostaleria. Amb els dos casos, ens hem de cuidar el llom.
2: I
3: Joan, li he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, a veure què fa un home com vostè abans d'anar a dormir, per dormir bé, per dormir millor? Algun consell?
2: Ui, tinc un molt mal costum.
3: Sí?
2: No sé si ho puc dir. Me mires la tele i me mires el mòbil.
3: Aquestes coses que mos diuen que no s'han de fer, no?
2: Que no s'han de fer, correcte.
3: Però després dorm bé o no?
2: Sí. No se va tenir massa problemes per dormir.
3: I de cadascú agafa el costum que troba per dormir bé. I Joan, ja acabam el programa, així que necessitam una cançó. No sé si en té alguna que mos vulgui recomanar, algun músic, algun cantant, alguna idea de cançó?
2: No, bueno, n'hi ha moltes que m'agraden, ara sí que dins el cap, ara m'agafa de fora de joc, però una de moderna, sé que t'agradi.
3: Vinga, i de nosaltres compartirem una cançó moderna i li dedicam a en Joan Bosch. Mil gràcies, com sempre, per la seva amabilitat avui que han xerrat de la paraula llom. Moltes gràcies i molta sort.
2: De res, a vosaltres.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch. I si avui...

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts. Poques sorpreses si vos dic que la sessió d'avui de l'Eclèctic estarà dedicada a Bruce Springsteen. La veu és característica. Sí, Bruce Springsteen, però no amb un enregistrament qualsevol, que per cert també aniria bé, sinó amb el darrer àlbum que ha presentat recentment en societat, concretament el passat 11 de novembre. I hem començat a sentir-lo amb la cançó que li dona títol, Only the Strong Survive. Ara en parlarem més, però abans anem a sentir un altre tema d'aquest darrer treball. Soul.

Soul Days, una cançó escrita per al nord-americà Johnny Barnett, músic que en la dècada dels 70 era freqüent sentir-lo com a taloner d'artistes com Tom Waits o Frank Zappa, entre altres. I el que havíem sentit abans, el Only the Strong Survive, que, com he dit, donava títol o dona títol a l'àlbum, era una cançó escrita per Jerry Balter, Kenny Gamble i Leon Huff, originalment del 1968. I és que aquest darrer àlbum del Boss és una recopilació de versions de rhythm and blues i soul. Recorregut un musical per preferències personals com Do I Love You, Indeed I Do i The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: Jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
10: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Avui, a la sessió de l'Eclèctic, el darrer treball del cantant, músic, compositor de Nova Jersey, Bruce Springsteen. Only the Strong Survive, el 21è àlbum d'estudi i segon de versions que ha enregistrat després de la We Shall Overcome de Seeger Sessions del 2006. Turn Back the Hands of Time, escrita entre Jack Daniels i Bonnie Thompson, és la cançó amb la que acabem de recuperar l'Eclèctic. Ara sentirem un conegut, When Was My Girl, que popularitzaren els Four Tops a principis dels 80, i Hey Western Union Man, una altra de les composicions de Jerry Balter i Kenny Gamble.

When Was My Girl i Hey, Western Union Man. Dues cançons que també recull Springsteen en aquest Only the Strong Survive, editat el passat 11 de novembre. Versions de conegudes cançons de Rhythm and Blues i Soul, passades pel sedàs personal i intransferible del boss. I Wish It Would Rain va ser un dels èxits dels Temptation, quan l'enregistraren per primera vegada el 1967. I aquesta és la versió que ens fa Bruce Springsteen.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les riades.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira. Come on, let's get the

Hem encetat el tercer bloc de l'Eclèctic amb Don't Play That Song, una composició d'Ahmet Ertegun i Betty Nelson, la dona del cantant Benny King, que la cantà per primera vegada el 1962. Després, el 1970, Aretha Franklin en faria la seva versió. Bruce Springsteen també l'escollí per aquest àlbum, com també Any Other Way i Someday We'll Be Together, que sentim tot seguit.

Any Other Way i Someday We'll Be Together, el darrer senzill que ha enregistrat Diana Ross de Supremes per a la Motown. Ens duen pràcticament quasi al final de la presentació d'aquest Only Strong Survive, com he dit, el 21è àlbum d'estudi de Bruce Springsteen. Però encara ens queda A Night Shift, una cançó del 1984 i publicada l'any següent, el 85, de Commodores. Després tancarem la nostra sessió recuperant un directe.

Fins aquí la presentació de Only the Strong Survive, el més recent de Bruce Springsteen. El temps que ens queda de programa el dedicarem a un directe recollint American Land i Thunder Road, dues peces que pertanyen a The Live Series Song of Localations. Eclèctic, ja ho sabeu, la música per la qual val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció, Facundo Tenaglia. Direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tens el número 1164. Heu de saber que avui fa 200 anys que se va tomar l'edifici principal del Tribunal de la Inquisició a Palma.

Bon dia, sí, començam avui amb una efemèride relacionada amb la plaça Major de Palma, de Ciutat, perquè avui fa 200 anys que allà se va fer tomar l'edifici que abans ocupava aquell espai. Ens referim a l'edifici principal del Tribunal de la Inquisició, conegut popularment amb el nom de la Casa Negra. Allà on ara hi ha la plaça Major de Palma, antigament hi havia l'edifici més sinistre i més temut durant segles per la població mallorquina, la seu de la Inquisició, l'infern en vida dels condemnats obligats a confessar sota tortura crims sense cap prova que s'haguessin comès. I les galeries de Palma també formaven part d'aquest edifici. De fet, les actuals galeries dels subterranis de la plaça Major eren els calabossos i les cambres de tortura. D'aquí que la gent en digués la Casa Negra. La Casa Negra s'havia construït a final del segle XVII i va existir fins que un grup de gent la va atacar i saquejar després d'haver-se abolit la Inquisició l'any 1820. És per això que 3 anys més tard, avui fa 200 anys, l'Ajuntament va decidir tomar l'edifici que la població relacionava amb el patiment i amb l'angoixa. L'immoble va ser finalment derruït el 1823 en paral·lel i fins a principi del segle XIX el solar també estava ocupat pel convent de Sant Felip Neri. El carrer de la Inquisició ara, a les proximitats de la plaça Major, és l'únic vestigi toponímic de la institució que durant segles va vigilar la ciutat. Començam.

0: Avui som dimarts, som 9 de juny, i vos hem d'explicar moltes coses resumides en aquest programa que tot just ara comença i que se l'estic començant per tu. En quin tema estendrem?
1: Vinga, sí, jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i avui conversarem amb el músic menorquí Alan Florit, que té el seu projecte personal Snowman Lost His Head i ha presentat el seu tercer treball discogràfic en format físic, de fet en casset, amb un segell discogràfic de Berlín i que és un homenatge a Menorca. Es titula L'altra illa.

0: Aquesta és la música d'en Alan Florit. Han baixat revolucions, ara.
1: Han baixat revolucions, de fet és música evocadora, és aquest paisatge sonor, una nova referència discogràfica, com dèiem, editada per un segell de Berlín, Mabui Music, que proposa una immersió sonora en la realitat de l'hivern de Menorca, és a dir, l'altra illa, com es titula aquest disc, per explorar conceptes com refugi, memòria i, sobretot, transformació territorial. El disc arriba després d'una trajectòria de l'autor vinculada a la creació de bandes sonores i també a la publicació de referències prèvies en l'àmbit de la música ambiental i l'electrònica introspectiva, i aquest disc, ell diu que encara és més introspectiu.
0: Doncs escoltarem avui la música d'en Alan Florit i també podrem parlar amb ell d'aquí una estona, però avui és dimarts i això també vol dir que vendrà en Tomeu Canyelles. Ja sabeu que en Tomeu brosteja cada setmana en la història i avui dedica la seva secció en aquest moment.
2: Tal dia com avui, per l'any 37 de la nostra era, moria un dels emperadors més controvertits de la història de l'antiga Roma. Per tant, aprofitarem aquesta efemèride per conèixer millor el clar obscur de Neró, un dels líders polítics més salvatges de tots els temps.

0: Doncs sí, després vendrà en Tomeu Canyelles, Miquel, ben tornat, després d'un dia de descans, tu també.
1: Aquí som, sí, sí.
0: Avui... Bé,
2: que
0: ahir no
2: que m'agraden ses vacances, eh?
1: Ahir hauria quedat un parell de setmanes.
0: Sí. No m'estranyo.
1: No m'han bastat.
0: Mai basten les vacances, sí, els dies.
1: Però ho dius la persona que més vacances...
2: Té. Del món, sí, exacte. Sí, sí. Jo mai venc així de colrat. He de dir que m'agradaria que avui se compartís una foto a xarxes, perquè el nostre company Miquel Junc ha vengut amb un color de pell, amb un moré espectacular.
1: Vaig estar moltes hores en el sol. Ja està.
2: No, per compartir amb Balears.
1: A la platja no hi vaig anar. No.
2: Que ja s'ha hagut tornat a compartir aquest petit detall amb Balears i troc que...
3: Torredat de viatge.
1: Torredat de viatge, clar. De passar moltes hores caminant i en el sol.
3: No direm de bona.
0: Qui també se va a torrar, que hi no eres, Miquel, és un altre Miquel, Miquel Oliver de Campos, que hi vam poder parlar amb ell perquè ha seguit molt de prop aquesta visita del Papa a Madrid. També se va a torrar d'estar esperant.
1: Ho crec.
0: Hores i hores d'espera i de feina protocolària que després tem per mi que tot podran tornar a parlar amb ell avui, perquè han passat més coses, però tenim més temes a la taula de redacció.
1: Avui a la taula de redacció començarem parlant d'un esdeveniment titulat Amor Mallorquinista. És com un first dates per aficionat del Mallorca. Després vos en donarem més detalls, però bé, mos ha cridat molta atenció aquest esdeveniment i ja el comentarem.
0: És a dir que... fa falta ser mallorquinista per apuntar-se...
1: Sí.
0: És una norma bàsica.
1: És com un sopar amb una festeta, però... l'únic requisit,
0: sí,
1: és que siguis mallorquinista. Si ja tens una cosa en comú, manco comences per aquí.
0: Clar. I se suposa que ha de fruir l'amor.
1: Supos que sí, ja veurem men com ho fan.
0: Bona.
1: També, com has dit, parlarem del Papalló 14, que avui ja ha arribat a Barcelona.
0: I parlarem, ara ja és a Barcelona.
1: Ja és a Barcelona, avui de matí ha arribat, i parlarem amb en Miquel Oliver, un campaner que ahir va ser els actes que va fer a Madrid el Papalló 14. I acabarem amb un pot d'exercici. Sí, perquè un estudi de Harvard assegura que fer entre 90 i 120 minuts d'exercicis de força a la setmana redueixen la mortalitat.

0: Funciona d'un barral d'aigua com a exercici de força.
1: Si ho dus una hora i mitja a la setmana, pot ser que funcioni.
2: Has de comprar molta.
3: Això se diu farmer carry. Quan dus barrals d'aigua se compra, és fer de granger.
4: I si on els vas a comprar d'en fora de que teva...
3: Evidentment, s'ha d'anar a comprar aigua sempre a peu.
1: I molt en fora.
0: Per exemple, Messi també feia poses, també funciona, òbviament. Llavors ho comentarem. Però així és que tenim més temes.
3: Sí, perquè la tercera hora de programa, a partir de les 5, avui parlarem d'esports i farem una taula d'anàlisi dedicada al tenista manacorí Rafael Nadal.

0: para ver si mañana...
1: Rafael Nadal ha fet 40 anys i ho ha celebrat la seva família mentre estrenava el documental que li acaba de fer una gran plataforma com Netflix i IB3 està preparant, de fet, un especial sobre el tenista. En parlarem avui amb el periodista esportiu d'IB3, en Joan Martí, i amb el càmera que l'ha seguit per tot el món, Marc Capó.
2: Exacte, després parlarem amb aquests dos periodistes esportius i també a partir de les 5:30 vendran les marines de Tèntol. Acaba l'escola. I na Marina Bennassa i na Marina Huguet ens han preparat avui aquesta sorpresa.
3: Avui a Generam tenim un programa molt especial. S'acaba el curs i és el moment de veure si els nostres alumnes han integrat els coneixements que hem anat adquirint durant aquest any. Per això, avui serà un programa concurs. Acompanyi!

0: Va ser una sorpresa que ens ha preparat. Vosaltres també hi podeu ser l'examen.
1: Bueno, jo vull que sigui en Xisco. Jo vull veure en Xisco en concurs.
2: No, però anem una cosa. Jo penso que en aquest examen hem de ser tot quatre.
3: Però clar, no sé.
2: Que el call a la fi és igual.
1: Qui sou vosaltres les seccions, les marines sempre?
2: Sí, però qui xerren les marines
3: no, no, no,
2: és indiferent.
3: No hem estat sempre classe.
1: Calla, i ens les tifem feines.
0: Però preneu punts.
1: Sí. A vegades.
2: Vull creure, jo i tot Balears volen creure que està de costat de la peixera, s'escolta. Allò que es compta en aquest programa.
3: Són de fora.
2: Demanat per què? Sempre hi havia alumnes que quedaven a la porta.
3: Sí.
2: No concursareu?
3: Ah, que no hi arribaven.
1: Ja veurem, ja veurem.
0: Jo crec que sí,
2: Jo crec que és un lleig per elles.
1: Ara n'hi estudiar, ara n'hi estudiar i mem.
0: Amb les marines, sí, sí, prepareu-vos, estudieu un poquet. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós d'aquesta arxipèlag, que ja sabeu quin és, el 971-139-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
3: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa.
3: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Molt bé, d'allà ho tenim tot preparat per aquest programa. Xisco Miquel, moltes gràcies.
2: Fins
0: d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui, Celestí, t'hauràs fixat.
3: Sí.
0: Qui tenim avui?
3: Avui...
0: avui... ja riu.
3: Clar, és omnipresent.
0: És ell.
3: És ell.
0: El tenim a l'exterior,
3: aquí a l'estudi. Sempre el tenim present.
0: Sí. Sempre hi és.
3: Mm. Ahir avui, també era.
0: Ahir també. Mm. Iker Hernández, en nosaltres, el control tècnic. Moltes gràcies. Iker, se'ns han fet les 3 i 17 minuts i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: Gràcies, el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: Idai, sí, avui, estimades i estimats, la rabiosa actualitat ens du a parlar del nou podcast d'IV3 Ràdio, un podcast dedicat als aeroports i als seus passatgers, que es diu Xiu Xiu, la terminal.
2: Atención, atención, el vuelo 502, con destino a Palma de Mallorca, puerta número 3.

0: sí, viatjam a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, perquè és un podcast sobre els aeroports i els passatgers de Balears. Per aquí Better Radio ha presentat aquest podcast, se titula Xiu Xiu, la terminal, i ja hi ha disponibles els dos primers capítols a la pàgina web d'IB3, a l'apartat de Tot IB3. La nostra companya Inés Mateu és al capdavant d'aquest projecte i ha creat un format de 5 capítols en el qual els aeroports de les illes es converteixen en l'epicentre de les històries, en els xiu-xius gràcies a les confidències que expliquen els passatgers, que són els protagonistes d'aquest podcast.
1: És dilluns, són les 7 del matí.
2: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: D'on vens?
3: De Barcelona.
2: I què vens a fer aquí a Mallorca?
3: Visitar a mi nòvia, que vive aquí, jo vivo allí, ella vive aquí, i nos vamos tornando... Cada mes venimos uno y hacemos diferentes viajes.
2: O sigui, relació a distància.
3: Sí, 2 anys ja.
1: Bingo! Primer testimoni a la terminal d'arribades i trobam una relació a distància. Quantes pel·lícules d'amor s'hauran escrit a un aeroport? A veure quina trama té aquesta pel·lícula. De moment, el protagonista és ell, n'Emilio.
2: Com el vareu conèixer?
3: Ella se le ha conocido mío, que jugaba, que los dos jugaban a Pokémon GO y yo también. Y... durante mucho tiempo, mientras ella estaba estudiando allí, hacíamos incursiones, bueno, de cosas de Pokémon GO, y la veía. Y con el tiempo me salió en Quizás Conozcas en Instagram a esta persona, y cuando empecé a... me entré en su perfil, dije, me suena mucho. Y cuando bajé y vi que tenía me gusta del conocido mío, le reaccioné en la historia, empezamos a hablar, y con el tiempo le dije, quizás podamos vernos algún día, porque congeniamos muy bien.

0: Doncs heu escoltat un fragment d'aquest podcast, d'aquesta història d'amor, perquè quantes històries d'amor hi ha als aeroports, o de retrobaments, o de persones que viuen separades i se troben als aeroports.
1: Clar, són lloc de pas, de trànsit.
0: Se van a cercar.
1: Tantes històries com gent hi passa.
0: I tant, s'acompanyen. Sí. A vegades és trist perquè és un comiat i a vegades és alegre perquè és una retrobada.
1: Clar,
0: però bé,
1: milions d'històries.
0: Milions, perquè milions de persones...
1: Passen milions de passatgers.
0: Exacte, són milions les persones que passen cada any pels aeroports de les Balears i cada una té una història personal. Cap on van i per què, a qui esperen, viatgen en parella, tots sols, amb amics, amb familiars... Totes aquestes preguntes s'ha fet el podcast Xiu Xiu La Terminal, que també indaga en allò que s'amaga dins les butxes de l'aeroport de Son Sant Joan i fins i tot com és la vida dels professionals de la tripulació aèria.

0: Doncs sí, aquestes aerolínies menorquines que cantava Miquel Mariano, perquè recordem que a les Balears tenim tres aeroports principals i un aeròdrom d'aviació general. Aquests aeroports connecten l'arxipèlag amb la península i amb Europa de manera directa i amb altres indrets també, no només a Europa, sinó més enllà, en el cas també de Son Sant Joan. Per tant, els principals són, per una banda, l'aeroport de Palma, Son Sant Joan, PMI, sempre m'ha agradat que cada aeroport té unes sigles, i les sigles de l'aeroport de Palma són PMI, el principal punt d'entrada a les illes, gestionant una gran quantitat de passatgers i centenars de destinacions a l'aeroport de Palma, però també tenim l'aeroport d'Eivissa, IBZ, que dona servei a les illes d'Eivissa i també de passada a Formentera. A l'aeroport de Menorca, que les sigles són MAH, és la infraestructura d'entrada per aire a Menorca, ja ho sabeu. A més, també a les Balears tenim l'aeròdrom de Sant Bonet, situat a Palma, molt a prop de Palma, en el Pla de Natesa, que s'empra principalment per l'aviació general, vols esportiu i també per l'escola de pilots. Els aeroports, idò, són plens d'històries, d'anècdotes, d'esperes, de retrobaments, espai de pas, a vegades no llocs, punt de connexió molt important pels habitants de les illes, com nosaltres, les Illes Balears.
1: Clar, i és per tots aquests motius, perquè cadascú té històries també en els aeroports.
0: I tant.
1: Sí.
0: Tots en tenim.
1: O esperes, o pèrdues
0: de vols,
1: de maletes... Bé, tots sí. Hi tenim històries, perquè viatjam, sí. És per tot això que hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en aquest podcast Xiu Xiu, la terminal.
0: Així ho farem, són les 3:26. Tèntol.

Continuem i avui també tenim una pregunta del dia, pregunta d'història. Avui toca l'assignatura d'història, però també d'història de l'aviació. És aquesta. I la pregunta diu així: l'aviació italiana va tenir la seva principal base aèria molt a prop de Palma, en una zona en la qual els arbres que hi havia en aquell temps els permetia amagar els avions. Era una finca que pertanyia a la família Nunis. I la pregunta d'avui és: sabeu quin nom rebien les terres que els italians varen convertir en la seva principal base aèria a la Guerra Civil?

0: Doncs sí, avui pregunta d'història. Celestí, com sempre, tenim tres opcions de resposta, n'hi ha una correcta. I la pregunta és aquesta. L'aviació italiana tenia una base aèria a Palma. Com se d'aquell lloc?
1: I de... Era Sant Bonet? Era Sant Joan? O era Sant Espases?
0: O Sant Espases. Què trobeu? Quina pot ser la resposta correcta? Avui, com dèiem, llibres d'història. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: A través de l'story de l'Instagram, ja ho sabeu, @tentoliv3, al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Sabeu quin nom rebien les terres que els italians varen convertir en la seva principal base aèria durant la Guerra Civil? Ara tornem.

0: RAC3 Ràdio és servei públic.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les riades.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Són les 3 i 32 minuts i tenim una pregunta del dia per resoldre. Celestí, no sé si la sabies en aquesta pregunta, però bé, va bé per tornar a contextualitzar la història de l'aviació a les nostres contrades, sobretot a Palma, perquè la pregunta d'avui diu que l'aviació italiana va tenir la seva principal base aèria molt a prop de Palma, en una finca de la família Nunis que té un nom, i volen saber o que tenia aquest nom. Quin és?
1: I deies, Sant Bonet, és Sant Joan, és Sant Espases. Què diríeu?
0: Que quina la resposta? Ara estic mirant a veure amb els nostres oients.
1: Què diuen?
0: Amb un 77% dels vots avui, Sant Bonet. Embullava, però...
1: Sí.
0: No la resposta correcta. A veure que embullava una mica. Això era l'any 1937, era durant la Guerra Civil, i l'aviació italiana va emprar els terrenys de Sant Joan, el que és ara l'aeroport principal.
1: Clar, és que Sant Bonet és antic.
0: De referència.
1: Embullava per aquí, eh?
0: Exacte.
1: Per dates.
0: Era, avui hem fet un pot de trampa, m'ho heu de perdonar. Però era l'aeroport de Sant Joan, tot això, perquè allà els italians varen fer la primera pista i que després va esdevenir el que coneixem com avui en dia l'aeroport de referència de les Illes Balears, que és l'aeroport de Sant Joan, situat a una possessió, a una finca. La possessió era de la família Nunis i era la possessió de Sant Joan, per això l'aeroport també rep aquest nom, pel nom de la possessió, que encara es conserven les cases i de la qual ja sabeu que en aquest tros, que era un tros enorme, he llegit que tenia d'haver 900 quarterades.
1: Ja n'hi ha.
0: En el seu moment, després se va dividir, però era una finca molt grossa de Palma, que és on es va construir aquest aeroport. Tot això també ho explica Manuel Aguiar Lera, un diari, el diari Última Hora, en un article on explica que la base aèria italiana va congregar més de 60 avions militars al servei del bàndol franquista durant la Guerra Civil i era en aquests terrenys on hi ha ara l'aeroport. Ara que ja sabem aquesta informació, podem continuar perquè avui sí, xerrant d'aeroports.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: I doncs sí, és l'hora de conèixer la nostra convidada d'avui. Una convidada que farà jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el podcast Xiu Xiu, la terminal. Però abans de parlar amb ella, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor, vostè qui és?
6: Sí.
7: Qui és?
6: Com se diu?
7: Vostè qui és?
8: Som nines Mateu.
6: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
8: Hauríem de cercar moltíssim, moltíssim. Mallorca i... sud d'Espanya.
9: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: Jo vaig anar a l'escola de Bunyola, mestre Colom.
10: Qui és vostè? I què hi fa en aquesta illa?
11: Em sona molt. No deu pas ser periodista, oi?
8: I doncs sí, justament soc periodista, sí.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
8: Sempre poden pagar més.
13: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
8: Ara vaig anar al gimnàs, de bona cosa. Aquest esport practic, gimnàs, si se pot considerar.
11: Li agrada el seient de la finestra o l'altra?
8: Jo a finestra, sí, sí.
14: Que simpàtic. És meravellós veure tant en bona forma, saps? Molt de gust de conèixer. Continuem?
15: On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
8: El cap, clarament.
14: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
8: A les 8 comença xiu-xiu, així que no, me'n vaig a les 12, més o manco.
15: Un bon numeret. Deu estar esgotada.
16: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
17: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
18: És una noia plena de llum.
19: I ets tan llesta.
20: Tenim les gravacions. I ben guardades.
21: Espero que tingui una bona estada.
22: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.

0: l'heu sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar. Nina, Mateu, com estàs?
1: Hola, companys, molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies per tenir-me en el vostre programa.
0: Nosaltres encantadíssim de la vida i de xerrar del teu nou podcast. Sí. Perquè el Xiu-Xiu s'ha ampliat, ha ampliat la família.
1: Xiu-Xiu ha tingut un germanet, que és el Xiu-Xiu, la terminal, versió podcast. Està bé, no? Ampliar les branques de Xiu-Xiu.
2: Sí, un podcast que se fa a les 8 des de matí. Sí, si així ho és a les 8 de vespre.
1: Els podcasts tenen això, se les tic, que se poden escoltar sempre que vulguis.
0: Sí.
1: És una meravella. Ara, de 8 a 10, no, de 3 a 6 i de 8 a 10 millor que no.
2: Clar.
0: Per favor. Sí, no.
1: Perquè s'ha d'escoltar IB3 Ràdio en directe i després ja a lo millor van d'anar a dormir.
0: És una bona hora.
1: Cuinant, fent el dinar, per
0: també.
1: Exemple. Anant en cotxe.
0: Sí, en el gimnàs.
1: En el gimnàs.
2: Això mateix.
1: Exacte.
2: Tu te poses...
1: Fent una manualitat.
2: Te poses a tu mateixa, en el gimnàs, ara que has començat.
1: No, home, no. No me poses
0: jo mateixa.
1: No, i a part, que vaig amb molta gent i no crec que la resta de la gent estigui per... Ah, una cosa és altra. A l'hora del gimnàs, millor concentrats en haver d'agafar kettlebells i totes aquestes coses.
0: A veure, però, Inés, que en els aeroports hi ha molt de xiu-xius.
1: Sí, és una cosa que jo pensava des de ben petita. És a dir, jo era petita i jo m'encantava anar a l'aeroport.
0: Sí?
1: Sí, perquè hi ha... és com en els hospitals, no? Sempre hi ha històries. És a dir, tothom és allà per qualque cosa, tothom va acompanyat, o la majoria van acompanyats. No sé si vos passa a vosaltres que sou des... a una cua, quan estàveu esperant a qualque banda, d'escoltar les converses dels altres, o de mirar a veure mem... qui són els que tenen davant i confabular, qui són, quina relació tenen entre ells,
2: clar,
1: cap on deuen anar.
2: Són moltes hores, perquè has de ser molt de temps abans, perquè a més, l'aeroport, per exemple, aquí de Palma és enorme, per tant, has de, són les grans excursions, i clar, convida a badar.
1: Exacte.
2: Si és que no arriba just.
1: Convida a això,
0: sí,
1: a xiu-xiuetjar.
0: Sí, també.
1: Si anem en temps, conviden a xiu-xiuetjar, no? I a observar qui tens a davant, qui tens a de vora, cap on van, etc.
0: A veure, si hi ha un grup de dames o d'homes, diu, són companyes de feina, són amigues, van a passar un cap de setmana, t'hi fixa't si han agafat el val d'anada amb tu i també és de tornada.
1: Sí, que això també passa.
0: Aquestes
2: coses. Són parelles, són germans. També, a vegades.
1: Exacte. Jo me'n recordo una vegada que anàvem amb avió i hi havia un grup d'homes molt estens, potser eren, jo què sé, 20 homes. I eren tot molt diferents, perfils diferents, però se coneixien perquè clarament anaven junts, però tampoc hi havia molta confiança i els hi vaig haver de demanar.
2: Ho vas aclarir?
1: Perquè, sí. Perquè no m'ho podia estar.
0: I què te varen dir?
2: Jo no anaven.
1: I va ser molt interessant, perquè crec que tornàvem de Noruega i resultava que eren un grup d'espanyols que anaven a fer feina a Noruega cada 15 dies a fer túnels allà.
0: Wow.
1: O sigui, eren mà d'obra, bàsicament. Molt interessant, sí. Bé, idò, xiu-xius per tot.
0: Totalment. I és un podcast que té 5 capítols, ja n'hi ha dos de publicats a tot IB3.
1: Exacte. Cada dilluns surt un capítol de xiu-xiu la terminal i cada capítol és una terminal. D'acord? Són històries d'una terminal. Tenim el primer capítol, que és la terminal d'arribades. Ara ha sortit el segon capítol, que és, diguéssim, la zona de treballadors, els vestidors de Sant Joan.
2: Aquí sí que hi deu xiu-xius.
1: Aquí també molt de xiu-xius. Sabeu quantes persones arriben a fer feina en plena en temporada alta a Sant Joan? 15.000.
2: 15.000.
1: És moltíssim. I bé, nosaltres hem trascat una mica per allà entre els treballadors i després sortirà la terminal d'Interilles. Aquest viatger és...
0: M'encanta la terminal d'Interilles.
1: Sí. Exacte. Sí. És com la nostra, no? És el nostre petit racó dins
0: aquesta ciutat. Que ara ja hi ha
2: és com
0: una
2: pujar
0: cova.
2: A l'autobús.
0: Sí, és vera.
2: Més bo de fer.
0: Ja hi ha una cova posta, ja hi ha un control a posta només per Interilles, estimats oients, que també ho sàpiguen, perquè a vegades no n'hi ha... Hi ha un lloc a posta que podeu passar a Interilles... I també per sortir, també mostrant quan tornes, també pot passar per un túnel que no has de fer tanta volta.
1: Exacte. És com en la nostra petita zona VIP.
2: Sí.
1: No?
2: A més, hi ha gorrionets. Sí. Sempre m'hi trobo.
0: Aquell bar...
2: Sí.
1: I, de fet, per fer aquests capítols, vàrem anar a Menorca i a Eivissa. Vull dir que no només... Bé, tots els capítols no només quedamos en Sant Joan. També hem anat en els aeroports de Menorca i d'Eivissa. I especialment en aquestes interilles sí que vàrem, in situ, agafar l'avió per anar a Menorca i a Eivissa i vàrem trobar passatgers molt interessants, molt divertits. I me'n record en Jerònia, per exemple, de 90 i pico d'anys viatjant, que s'anava a Ciutadella a veure un amigo. Que ell era de Manacor, és de Manacor. S'anava a Ciutadella i la vàrem acompanyar i tot...
0: Que bé.
2: Clar, i què feis? Vos passejau per la terminal i és com ateu a la gent?
1: Sí, bàsicament. Sí, on vas, en qui vas, què vas a fer, te fa por volar, n'hi ha molts també que t'hi fa por volar. Uh-huh. Bé, després també tenim altres capítols que són els de la tripulació, xerram en tripulació, i el darrer capítol, sortides. I això mateix.
0: I tot això, que ja s'han publicat els dos primers, escoltau-lo, Xiu-Xiu la terminal, el trobareu a tot IB3, IB3 Ràdio, la plataforma, és un podcast d'IB3 Ràdio, dirigit per Nines Mateu, però també hem sentit en Xavi i en Maria Antònia.
1: Exacte, en Xavi Oliver fa sa veu de tercer ull, no? És com aquell espectador que tot ho veu i mos ho va narrant, mos ho va explicant. Jo saps que xerren sa gent i en Xavi aporta els seus comentaris. I així és més divertit.
0: I na Maria Antònia també l'han sentida?
1: I na Maria Antònia, si fas introducció i al final, també fa com una petita presentació i una sortida.
2: Molt tu com bé. Si estàs a peu de pista, no?
1: Exacte.
2: Fa aquesta sensació.
1: Jo som sa controladora, Celestia.
2: Exacte.
1: I els altres són sa tripulació.
0: Nines, ets sa controladora de Xiu-Xiu de terminal, però ha d'haver un pilot en tot això.
1: I tant, sí.
0: Crec que en tenim un avui. Perquè avui aquí també ens acompanya en aquest programa per parlar de Xiu-Xiu, la terminal, és en Jaume Salvà, ell és pilot d'avió. Com està, Jaume?
3: Hola, bones tardes.
0: Benvingut. Sí, perfectament. Jaume, tu mos han dit que també surts, en aquest capítol que s'acaba d'estrenar, el segon.
3: Sí, vaig ser entrevistat per Nines, va ser molt divertit i res, vam estar parlant o xerrant de coses de l'aviació, dels pilots i res, va ser molt entretengut.
1: En Jaume surt en el capítol dedicat a la tripulació, no als treballadors. N'hi ha un exclusiu de tripulació, perdoneu, on surt en Jaume, altres companys pilots jubilats... gent que li fa por volar, que sortirà més endavant.
0: És els quatre. Encara no el podem escoltar en Jaume, però estàu pendents, que ho fareu ben aviat. Jaume, per què encara hi ha com aquest romanticisme, no? Uau, tothom te diu, ets pilot d'avió, és com crida l'atenció, no?, aquesta professió vostra.
3: Jo crec que sí, i és un poc, jo crec que és un poc el desconeixement, no?, de, com que estem allà tancats, no?, que la gent només te veu a vegades passant un pot de refiló, però és un poc el desconeixement, te fan preguntes moltes vegades i hi ha curiositats, i és veritat que sí, que és una cosa que és molt vocacional. I al final és una cosa que la gent que li agrada, també entenc que hi ha gent que li fa por volar, com dèieu abans, però que la gent que li agrada és una cosa molt especial.
0: I tant. Tu quant d'any fa que ets pilot, Jaume?
3: Ui, fa un quants. I això deu fer ara mateix uns 24 anys, més o menys.
2: Ja n'hi ha.
0: Sí. Has viatjat per tot el món o fas vols europeus, nacionals, internacionals?
3: Jo sempre he estat, el que deim nosaltres, en el mig i curt radi. Jo faig vols, he fet vols per Europa, per Àfrica i, bé, i, òbviament, per dins Espanya. I no he fet vols transoceànics a Estats Units o més cap a Àsia. No he fet vols transatlàntics, o sigui, de llarg radi.
2: Jaume, i quant de vols en un dia?
3: això són les preguntes més típiques de quan de vols i si és la teva, i quina és la teva ruta. Són les preguntes més que me solen fer. Nosaltres, jo ara també depèn a on estàs. Jo estic aquí a Mallorca. Depèn de on estàs, de la companyia, el tipus d'avió que estàs volant. Jo normalment faig entre dos, que seria anar i tornar, i quatre, que seria anar i tornar, pues, dues vegades.
2: Clar, i un pilot, després, viatja molt? Quan té vacances?
3: Vacances.
2: O no vol tocar un avió?
3: Jo com que tenc molt de companys que són pilots, he sentit de tot, és la veritat. En el meu cas particular sí que ens agrada viatjar. I ara, sobretot, que també tenim nins i això, bé, també ho fèiem abans, o sigui, amb la meva dona, i sempre m'ha agradat viatjar. O sigui, és una cosa que malament estiguis tot el dia damunt l'avió, tampoc no és el mateix viatjar per feina, que al final tampoc no pot disfrutar del joc, que disfrutar de ple.
0: Clar, és diferent. Jaume, hi ha molta curiositat per la vostra feina, això que deies, però també hi deu haver moltes vivències, moltes històries, això que explicava Nines. No sé si teniu molt de contacte amb els passatgers, però ara darrerament, ho dèiem, a micròfon tancat, hi ha una tendència que els pilots xerrau més, com que explicau més allò que passa, no? No sé si el temps que farà, si heu tingut qualque problema, jo que sé, salta i vaig anar a Barcelona i vàrem haver de tornar a enlairar-nos abans d'aterrar perquè el pilot mos va explicar que els quilòmetres de distància en l'avió que teníem davant no eren exactament els correctes i per seguretat ens havíem tornat a enlairar.
2: S'humanitza més.
0: Per exemple, sí. Que tens una informació.
3: Sí, o sigui, nosaltres sempre també ha que entendre que a vegades sí que és veritat que tenim un nivell de feina molt elevat i hi ha moments que no podem xerrar. Però sempre sí que és veritat que sempre que tenim un espai i poden comunicar, òbviament, sempre donant-me informació perquè la gent es quedi tranquil·la. A vegades, coses molt que passen o que poden passar és que a vegades surtis en retras i la gent diu que passa que no surt, no? Que estem esperant. No tots som els primers que voldríem sempre sortir en vora, però a vegades hi ha restriccions, que el que nosaltres deim és lots, però bueno, que ens posen una hora de sortida per diferents paisatges que estan saturats i, òbviament, que donem explicacions de per què estan aturats o qualsevol altra cosa, que potser no s'ha presentat un passatger i hem de cercar la seva maleta per raó de seguretat, desembarcar-la... Bueno, i com tu deies, un vol que potser ha tratat d'enlairar i les raons que poden ser vàries, però almenys que la gent se quedi tranquil·la.
0: Clar, tingui que estic, que és un ensurt quan se tornen a l'Iraq que estiguis informant, no? Això de cada vegada se fa més.
1: I, de fet, ensurt poc, perquè si teniu por a volar, una de les coses que descobrireu en aquest podcast, així us diu la terminal, és que no heu de tenir por, perquè està més que controlat, Jaume, vull dir, tots us heu dit el mateix, que passau proves cada 2x3, els avions se revisen 10 vegades. Bé, explica-ho tu, perquè no hi ha per què tenir por a volar, no?
3: La veritat que sí, la veritat que és un medi de transport super segur, hi ha un protocol super estricte, ja a nivell nostre, que seria europeu, i dins a nivell també d'Espanya i de les pròpies companyies, i hi ha un protocol establert que no se vota res, se fa tot en protocols, moltes coses s'ho dupliquen i se tripliquen per raó de seguretat, i la veritat que és un medi de transport super segur. I la veritat, bueno, també basta veure també la quantitat d'avions que aterren, per exemple, aquí a Palma i s'enlairen i pràcticament, o sigui, no hi ha incidents al cap de sang.
2: Clar, però se posa irracional, i tot i això, no sé, tu, Jaume, si en qualque moment n'has passat de por, en qualque turbulència, perquè saben que Nines sí que n'ha passat de por en qualque moment.
0: Sí, tu has passat
2: por, no? Coneixen qualque episodi.
1: No, por sí, però és que un vol interilles que se va fer famós aquí a Vetres Ràdio, perquè ho vaig explicar mil vegades, perquè vaig utilitzar la bosseta que te posen.
0: Oh,
1: perquè
0: te vas manejar.
1: Me vaig manejar moltíssim, però és que hi havia moltes, moltes turbulències per mal temps. Però jo, gràcies a haver fet aquest podcast, sabia que si enlairàvem era que podíem fer-ho. Oh, Jaume?
3: Sí, o sigui, es veu que hi ha turbulències, hi ha dies que hi ha turbulències o que hi ha vent o això, si l'avió pues, es mou més, però és completament segur. El que hi hagi moviment no vol dir que sigui insegur, al revés.
2: Muntanyes russes.
3: Exactament, nosaltres ho tenim tot controlat i sempre... inclús tenim limitacions que mai ets de passar amb aquestes limitacions per raó de seguretat, també.
0: i de Jaume, moltes gràcies també per tranquil·litzar la població, que sí, això és important.
1: Sí, veritat. I perdoneu, en el podcast de la tripulació d'en Jaume, que és el quart, sortirà d'aquí dos dilluns, xerram amb en Juanjo Montserrat, que és músic col·laborador nostre, que ell sí que té un apoi racional descomunal, fins i tot ha fet teràpia de xoc i no li ha funcionat. Vull dir, ja ho escoltareu, molt interessant.
0: Vaja. Molt bé, doncs avui ja els escoltau. En Jaume Saldà i Nines Mateu, avui jugam amb els aeroports.
4: Atención, atención. El vuelo 502, con destino a Palma de Mallorca. Puerta número 3.
5: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Jaume, tu vols entre illes en fas, que ara en parlàvem, que ja és com agafar un bus.
3: Vols interilles? No, sí. No, no em faig. N'he fets, perquè n'he fets, però actualment no n'estic fent.
0: Mm. Bé, que és com la nostra terminal, no? El nostre bus.
3: Sí. És una terminal, com dèieu abans, una terminal entre comillas VIP, i la veritat és que és super agradable, que és super ràpid l'accés. Que en l'aeroport de Palma a vegades pots caminar moltíssim, i aquí la veritat és que és super, super ràpid l'accés i super agradable aquesta terminal, i la veritat que molt pràctic.
0: La veritat que sí. Molt bé, ara us hem preparat una prova. Tindreu 30 segons cada un per enumerar paraules relacionades amb els aeroports.
2: Ben, Guinness, comencem per tu. Tens 30 segons per enumerar tipus de professions que fan feina en els aeroports.
1: Mare meva, m'ho he posat difícil avui.
0: No.
2: D'acord. N'hi ha.
1: D'acord.
0: Que tu ho sabràs, va, temps.
2: Sí? Vinga, tens.
1: Pilots, hostessos, seguretat, personal de terra, cambrers, les cafeteries, personal de neteja, els carritos, els que condueixen els carritos per mobilitat reduïda, els de la falconera, els conserges, els director executiu...
0: Molt bé. Els bombers, també.
1: Els bombers
0: de l'aeroport. Jaume, m'han deixat qualcun?
3: No, jo crec que Nines ja ha dit totes, la seguretat ha posat molt bé.
0: Té un màster ara, Nines, en aeroport.
1: He hagut de fer memòria, veurem amb qui vàrem entrevistar en aquest capítol de treballadors, però m'ha sortit.
0: Pilot i copilot, no, Jaume? Tu fas de pilot o de copilot?
3: De pilot.
0: De pilot. Però sempre sou dos.
3: Sí, exactament. Sí, no. Realment hi ha un que és el comandant, que li deien nosaltres, i perquè realment tots són pilots, i l'altre és pilot o copilot també, que a vegades li dim. Sí.
0: Molt bé. Va, Jaume, te toca tu, mem, que hauràs de dir.
2: Vinga, Jaume, tens 30 segons per dir paraules relacionades amb l'aviació.
3: I se poden repetir o no se poden repetir?
0: Sí, se poden repetir, només faltaria.
3: Vinga, perfecte.
0: Molta temps en anglès, també. Temps.
3: Vinga, doncs pues, pilot, safata, avió, aeroport, pista, carrer de rodadura, terminal, aproximacions, radioajudes, controladors i...
2: Qualque botonet.
3: Bueno, cockpit, exacte.
0: Molt bé, mos ho has posat fàcil, Jaume.
1: Molt bé, Jaume.
0: Sí, que sempre hi ha això que has dit tu, slots, no sé què, aquest vocabulari, no el controlam aquí. És que has dit sí. Moltes gràcies,
3: super,
0: beníssim.
3: Super.
0: Doncs tenim una darrera prova i poc minuts, i és aquesta.
5: Guanya qui la sap més llarga.
0: Va, ara vos farem una pregunta per home amb dues opcions de resposta relacionada amb els aeroports, i començarem per Nines. Nines, segur que has anat a l'aeroport d'Eivissa.
1: Sí.
0: Ja saben que l'aeroport d'Eivissa pertany al terme municipal de Sant Josep, de Sa Talaia, i rep el nom d'aeroport d'Escodolà. Té un nom.
1: Correcte.
0: La pregunta és que un Codolà és un lloc on hi ha còdols, però què vol dir la paraula còdol?
2: És una planta, Ines, de tronc curt que treu branques prop d'en terra, com una mata. O un còdol és una pedra manejable sense ser diminuta, petita.
1: Jo diria que la A. Saber. Saber, saber.
2: Sí?
1: No ho sabia. Jo només sabia es manc. Ara m'has...
0: Sí, també...
1: M'ho he descobert una cosa.
0: Es còdols, les platges es de còdols, sí, sí, són aquestes pedres que pot agafar en sa mà. Que...
2: Pedra redona, llisa, llisa.
1: S'ha d'escoltar tot.
0: I de sí, l'aeroport d'Escodolà, és guapo, també sí. Has estat,
1: Sí, més petit que més petit de Palma, que... però sí, sí, sí. I va anar ser.
0: Dic que és guapo perquè té com a... Quan entres, que entres per les salines...
1: Sí, sí,
0: aquella imatge és fantàstica. Sí, que sí, Jaume?
2: Tu
0: ho has fet més que nosaltres. És així. És un aeroport molt guapo, l'aeroport d'Escodolà, que ja sabem per què se diu així. Jaume, la pregunta per tu, mem. Ara mos hem de remuntar l'any 1962 perquè aquell any va arribar el passatger 1 milió a Mallorca. Ara ja hem perdut el compte. No sabem quin seria. Però bé, aleshores era un avió de la companyia Viscount, és una companyia britànica, i la senyora que va fer el 1 milió... te volen demanar si saps qui era.
2: Idò, i tenim dues opcions. Era Agatha Christie o Anna Jane Austen?
0: Qui creus que era?
1: Mare meva.
0: Aquesta és molt difícil, Jaume.
1: Molt difícil.
3: També?
0: Era una senyora que solia venir a Mallorca a Pollença. Bé, escriptores són totes dues...
3: Sí. Pues Agatha Christie.
0: Agatha Christie, efectivament.
1: Molt bé, Jaume.
0: Que va bé, Sí, em sap greu.
3: Gràcies
0: que era complicat.
3: Gràcies per ajudar.
0: No, faltaria. Doncs si Agatha Christie, aquesta llegenda, no sabem si és certa del tot, però que diuen que va ser la passatgera 1 milió que havia arribat de Manchester a Palma en un avió. Moltes gràcies a tots dos. Ha estat
1: gràcies
0: un plaer.
1: Gràcies a vosaltres, companys.
0: I vos escoltarem.
3: Moltes gràcies.
0: Jaume, moltes gràcies. Una ferrada.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I bon vals. Bon gràcies.
2: Això mateix.
0: Inés, cada dilluns, bé, t'escoltant sempre a les 8, però també cada dilluns.
1: Efectivament, ja teniu disponible, xiu-xiu, la terminal. Gràcies, companys.
0: Gràcies, a volar. Inés. Ara tornem.
6: Listo!
5: IB3 Ràdio és patrimoni.
1: Aquí ja hem arribat.
7: Com anem? Com esteu?
8: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre ses is.
9: De fluència.
7: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
7: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
10: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
11: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Heu de saber que s'ha organitzat un first date per aficionats del Real Mallorca.
1: Tentol amb Xisco Nadal.
0: Moment per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Aquí tenim totes les lletres i ara mateix tenim en Toni Cardell, aquí, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb els avions i amb aquest podcast d'Ivetra Ràdio Xiu-Xiu de Terminal, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: És el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tento, la xica saludament en Xisco Nadal.
1: Aquí tornem a ser.
0: Sebastià Livent.
2: Som aquí.
0: I Miquel Jung.
3: Bon dia.
0: Com esteu?
3: Va,
0: molt bé. Tenim moltes coses per repassar aquesta jornada d'avui, dimarts, dia 9 de juny. I començarem pel Mallorca, ja ho hem dit en portada, perquè s'ha preparat un first date pels aficionats mallorquinistes.

0: ajudar.
1: Seria complicat perquè no som especialment futboler ni esportista de seguir res amb molta vehemència, les coses com són.
2: Clar, tu aquest del Mallorca o del Baleares?
1: Si m'adones a triar, jo de qualsevol equip nostre. No sent cap color com a meu.
2: Començant per aquí.
1: Exacte. A mi m'ha bé que tothom guanyi.
2: És una pregunta que t'he fet a tu i que m'ho podria fer.
0: Això és com el papa, però, Xisco.
1: Clar, som un poc com el papa. En Prevost és d'un equip, però en Xisco és magnànim, i jo em guanyo un dol perquè el Mallorca ha ballat a segona, per exemple. Però més enllà d'això, no ho he patit igual que els meus companys d'esports, que sí que senten els colors d'una altra manera.
2: Sí, no seria un esquer per fer un first dates.
1: Ni home, la millor, depèn, pot ser... hi hauria punts de connexió.
3: Tu t'hi podries presentar en aquest first date, Xisco?
1: Home, no m'ho podria presentar en aquest first date d'entrada perquè hauria d'explicar moltes coses que nostra.
3: Si fossis Freddy, però.
1: Si fos Freddy, no tindria cap problema d'anar-hi. No sé si no ho he vist els anuncis i fan també un reconegut LGTBIQ+.
3: No ho posava, no, pot ser sí, però...
1: A vegades s'ha de patir el cap també, aquesta heteronorma fa que tots aquests esveniments estiguin pensats per parelles home-dona, però si vas allà i fas tec, mai saps allò que te pots trobar i sobretot allò en què te pots sorprendre sa vida. Tu que ets el més futboler de tots, t'animaries, Junkers, anar a un esdeveniment d'aquest tipus?
3: Si fos del Barça, lo millor...
1: Ah, però només del Barça.
0: Però no creus que enriqueix tenir una parella que no és del mateix club esportiu que tu? Crec que sí, oi?
3: Pot xerrar de més jugadors.
2: Hi ha tema, hi ha discussió.
3: Hi ha discussions sanes.
0: És divertit.
3: Miren més partits.
1: Està científicament comprovat que quan el teu equip perd, la líbido també disminueix.
2: Ah, sí?
1: Per tant, si cada...
0: Augmenta.
1: Augmenta si guanya.
0: Sí, si guanya.
1: Per tant, si hi ha dos membres de la parella, un de cada equip, hi hauria com a doble celebració, perquè quan un està una mica apagadet, el podria encendre l'altre i és al revés.
2: Segons allò que dius, la líbido mallorquinista es baixa.
0: Està per avall. Per això se fa aquesta festa.
1: Ara la líbido mallorquinista es baixa, però quan Espanya va guanyar el Mundial, ja està estudiadíssim, que van néixer un munt de nins, 9 mesos després, perquè hi va haver gent que estava tan eufòrica que va decidir celebrar-ho amb horitzontal.
0: Hi ha un petit baby boom. Sí, també va passar amb no sé quina victòria del Barça, que Catalunya se va produir.
3: Sí.
0: Un petit baby boom. Per aquests dies.
3: Nins que no mien Neymar, Messi, coses així.
1: Perquè tu, t'ho deman com a futboler, és un interès totalment científic. Quan guanya el Barça, te notes més efervescent, Junkers, o no?
3: Pot ser sí.
1: Pot ser sí.
3: Aquesta temporada han guanyat títols, mira.
1: Però això t'ha dit, tu aquesta temporada has notat més efervescència?
3: No, és la veritat que no. Estic igual que sempre.
2: No.
1: Sobretot m'agrada perquè com que avui veig un poc colrat, ja veig vermell de casa, no se nota tant.
0: Cardell, tu... Ah, no miris el mòbil ara, sempre.
2: Sí, ara dissimula.
1: Ara en Cardell dissimula.
0: Perquè dic que no m'ho demanin a jo.
3: Sí, ja he vist la pregunta d'en Xisco per on anava i ha dit no.
1: Te la faré, Toni Cardell. Tu quan te seu aquí guanya, te notes més efervescent o no?
2: Clar, però no té micro, no.
1: Bé, mos ho pot dir, pots fer un sí o un no?
0: No.
1: Diu que no.
0: De quin equip és en Toni Cardell? Del Barça, també.
2: No fa més gols?
3: Gràcies, Toni.
0: No, diu que tot igual.
1: En Cardell és efervescent sempre.
0: Ui.
3: Ah, no sé què ha dit,
2: no ho sentim. No ho sentim, també el sentiu vosaltres, aquí tria ell.
0: Està efervescent.
1: Clar.
3: Sempre guanyo el Barça.
1: T'he de dir que aquest comentari és un pot de senyora. Ses coses com són. Entre senyora i flipat. Serien els dos vessants per aquest tipus de comentaris. Però bé, com funciona jo? Estic força intrigat, sobretot per saber si que tindrà aquesta convocatòria i sobretot la quantitat de parelles que podran sorgir d'aquest encontre mallorquinista.
3: No, després haurem de mirar de xerrar
0: amb
3: qualcun dels organitzadors per saber quantes parelles han sortit.
0: Podem esperar una setmana o dues per veure si
3: s'ha relacionat.
2: Quin recorregut tenen.
1: I poden acompanyar dos homes moix, sempre és un gust. El manco, si aparques en fora, fas tot aquell trajecte acompanyat, vas comentant què farà avui el Mallorca.
0: Això, però, una vegada vaig anar a cercar gent que quan acabava un partit i allò és el moment social de la setmana, perquè uns que van amb moto, s'altre que van a peu, s'altre que van amb bus, s'altre que els van a cercar en cotxe, els altres que no sé què.
3: Clar, hi ha molta gent i sempre t'hi trobes.
0: És tot una història, sí, m'ha sorprendent. Però bé, canviant de tema, perquè òbviament avui també hem de parlar del Papa, ha acabat la seva visita oficial a Madrid, ja és a Barcelona, però qui ho ha seguit és el nostre retransmissor, no sé com se diria, el que ens fa la retransmissió oficial de la visita del Papa, que és en Miquel Oliver, amb qui tot d'una parlant. Barcelona. I d'ací no sabem si el Papa cantarà Barcelona.

0: però no, sí que ja és. Sí. No, però ha dit algunes paraules ja en català, eh? Que era allò que...
1: Que bon dia.
0: I adeu-siau.
1: I adeu-siau.
2: Adeu-siau, clar. Va d'aprendre. Mm.
0: Ha arribat, però sí. Ja, el Papa a Barcelona.
2: Això mateix. I ja vos informàrem de sobre el viatge del Papa allò 14 per l'estat espanyol i avui ja ha començat aquesta segona etapa d'aquesta visita perquè ja ha arribat, com dèiem, a Barcelona. Avui migdia ha visitat la catedral de la Santa Creu i Santa Eulària i està previst que a les 8 sigui a l'estadi olímpic Lluís Companys per fer la segona vetlla d'oració d'aquest viatge.
0: Que diuen que hi ha un rumor que circula per xarxes.
1: Hi ha un rumor, jo també l'he vist.
0: Que Pentura Narrasalià actuarà...
1: Per xarxes i per qualcun mitjà que ho he vist, també.
0: Ja veurem.
2: Bé, no haurem tingut Bad Bunny, però pot ser que tinguem...
0: Al final no s'han trobat amb Bad Bunny.
2: Per ara no.
0: A Madrid.
2: A Madrid.
1: No ho sabem.
0: Bé, que sapiguem, efectivament.
2: Que sapiguem.
3: Home, si no s'han trobat a Barcelona, a Madrid dubt molt que se trobin a Barcelona, ara que el Papa ja ha partit. Però tothom l'esperava, el Papa, a la casita.
1: Tu creus que hi hauria anat a la casita
3: per allà? Si el Papa havia d'anar a qualque banda, era la casita.
2: Sí, no?
0: En esterrat, però, perquè allà al mig, no sé, és igual.
1: Jo era l'imatge del Papa perreant, així com a... M'ha fet gràcia.
3: És un Papa modern. Sí, una cosa és el Papa i l'altre és en Prevost, que exacto. Ja va dir que en Prevost era del Madrid i el Papa de tots els equips. El Papa
1: no, pot ser... En Prevost també balla, sí.
3: Pot ser el Papa no cusatge, però en Prevost sí, no ho sabem.
2: Bé, demà el Papa visitarà la presó de Brians, l'abadia de Montserrat i també la Sagrada Família, que inaugurarà la Torre de Jesús. Però fins ahir el Papa Lleó XIV va ser, recordem, a Madrid, i un dels actes centrals d'aquest viatge va ser el que va fer ahir hora baixa a l'estadi Santiago Bernabéu durant aquest esdeveniment i va haver, ho comentàvem ahir, un concert amb un cor de més de 1.000 persones, 100 ballarins, cantants catòlics famosos, amb artistes com David Bustamante, Daniel Díez i Diana Navarro.
0: I nosaltres volem parlar, com dèiem, amb en Miquel Oliver. Miquel, com estàs?
4: Hola, com està?
0: Molt bé,
4: com... Un poc més cansat que ahir.
0: Home, és que està gros, això. Ja ets a l'aeroport?
4: No, estic dins els 15 de l'hostal, just perquè fa estat, sí.
0: Ai, doncs no te volem entretenir molt, Miquel, però volem que m'ho contis com va anar ahir aquest acte al Santiago Bernabéu, que vares cantar, com ho vares viure?
4: Ho vam viure tot amb molta emoció, és a dir, no va tenir res a veure en l'ensai, de trobar-nos el Bernabéu per nosaltres tots sols, de compartir-ho amb 70.000 persones de públic, és una diferència abismal, i quan va entrar el Papa, pues, allò va caure. Va caure el Bernabéu.
0: I tenim una nova imatge d'en Miquel, perquè has tornat a sortir a tots els informatius.
3: Per tot?
2: Saps on situar-te?
0: Sí.
4: És que cerquen els de Mallorca.
0: Ah. Deu ser això. Jo crec que sí. I més, has tingut el Papa ben a prop aquesta vegada, que hi mordes, bé, no l'he pogut veure de prop, però aquesta vegada sí.
4: Tenien la il·lusió de que passàs caminant, perquè sempre li podem estendre la mà, però finalment ha passat... no eres Papa Mòbil, era un carretó un poc més petit, però ha passat... Ha fet un zigzag que està molt bé, perquè si tots els voluntaris l'han pogut tenir de vora, també.
0: Clar, perquè, Miquel, situem-nos. Ahir vares ser al Bernabéu, però avui has anat en aquesta trobada de voluntaris, també hi eres.
4: Sí. Avui de matí, ahir feia massa, celebrava aquest encuentro amb els voluntaris de tots els diferents sectors. I fixeu-vos, a les 7:30 s'obrien les portes i ja ha arribat a les 10:15. Tothom ja era a primera hora des de matí. Jo he sentit gent que de les 4 fa cola per estar els primers dels voluntaris. Wow.
0: És a dir, que has dormit poc aquests dies, per Madrid.
4: Hi havia capacitat per 10.000 voluntaris, mos havien d'apuntar, i crec que s'ha omplit tot el cupo, perquè eren 16.000 voluntaris en total, avui, en sòs de diafaner i tot això, i gent que ja no duu-se per aquí, però 10.000 també són molts. I avui han actuat amb Pablo López, na Soraya... Després una lota que es naixa que ha fet un rap, el rap de l'alegria, i ha estat molt bé, també.
0: Quins dies més intensos. Miquel, ara aniries a Barcelona?
4: No. La veritat que ja fins d'arribar a Campos, ja ma mare ja m'espera amb un trampó.
0: Ai,
2: bona cosa.
0: Que bé.
4: I ja fins d'arribar, la veritat.
0: Sí. Has dormit poc, però està quan és molt intent.
4: Has dormit poc, però ha valgut la pena. Mm. Aquestes coses valen la pena. Ja sí que és ver que la setmana passada que ens van fer una reunió aquí a Madrid amb tots els de protocol, els organitzadors ens deien que realment quan disfrutaríem més seria quan recordaríem l'experiència. Perquè a vegades el cansament ens impedeix disfrutar-ho en tots els sentits. O després, quan veus que tot ha anat una monada i que tu has format part de que hagi anat una monada, pues és quan tens la satisfacció més grossa.
0: Mos has promès, Miquel, que mos contaries una coseta divertida.
4: Bé, no és realment divertida, és...
1: Una anècdota.
4: És emocionant, és el més fort que jo he sentit aquests dies. És veritat que quan jo pensava que anava a veure el papa, menys si me crea espiritualment qualque emoció molt forta, perquè a vegades hi ha gent que veu el papa i canvia radicalment el seu pensament, la seva forma d'actuar això. I jo aquest dia, sí, actuava com a voluntari de protocol, cantava, però realment no sentia cap moment espiritual profund. Pues avui ha estat entrar el papa, mos hem posat a cantar tots els voluntaris simne, i una de vora jo no podia aturar-se de plorar. Plorava i plorava i plorava. I me diu, és que tengo càncer. I jo, el primer que ha estat, és agafar un rosari que duu a dins la butxaca, li he dit, toma, és per a ti. I ella s'ha tret una creu de fusta i me l'ha donada. Per jo, aquest moment, ha valgut la pena tot el viatge. És indescriptible aquest moment que he viscut.
0: Miquel, sí, m'ho ha plat la pell aquella.
4: Jo ja vos explicava ahir. És a dir, el papa és veritat que és el successor de Sant Pere, però realment és un home que m'ho ve a visitar i realment el que fa viu aquesta visita, el que fa viu aquesta visita és tot el que se crea en el seu voltant. Totes les històries, tots els testimonis, totes les relacions que han nascut. I jo, aquest moment que he viscut amb aquesta lota, per jo ha valgut la pena aquest viatge per aquest moment. Uh-huh. Aquest moment que hem tingut nosaltres dos, que ella s'ha confessat de que necessitava aquella força, realment, després, durant tot l'acte, ha tingut el rosari que li ha donat en ses mans i no l'ha mullat per res. Per tant, jo amb aquest testimoni de fe, de que gràcies al papa, pues, hem viscut coses molt guapes.
0: Miquel, moltes gràcies pel teu testimoni. Mos ha encantat que mos ho traslladassis d'aquesta manera, també, des de l'altre punt de vista dels voluntaris, de les persones que heu estat allà fent feina acompanyant aquesta visita, i ha estat preciós. Moltes gràcies, Miquel.
4: A vosaltres per convidar-me.
0: I bona tornada. Sí.
4: Moltes gràcies.
0: Una ferrada, gràcies. A Miquel Oliver, que ha participat del protocols del papa i també de voluntariat durant aquests dies tan intensos que ens ha explicat a Madrid. També ha cantat amb la coral i tantes altres experiències. Amb ell ho hem pogut viure, però tenim un darrer tema en aquesta taula de redacció. Canviem completament, perquè ara hem de parlar d'esports i de salut.

0: Ja hem parlat altres vegades de l'auge de l'esport i avui vos volem parlar dels entrenaments de força, que són dels que més s'han posat de moda i s'han convertit en la tendència actual dins el món de l'esport. Sabem que els entrenaments tenen bones conseqüències per a la salut, sobretot els anaeròbics, però fins ara hi havia poca evidència que aixecar pesos també fossin bons. Per això volem comentar un article del diari Ara que s'ha fet ressò d'un estudi de Harvard que ha demostrat que fer un treball de força moderat d'entre 90 i 120 minuts a la setmana redueix la mortalitat. Per fer aquesta investigació s'han analitzat les dades de 147.000 participants durant més de 30 anys i han descobert que aquesta hora i mitja d'exercici de força setmanal es pot associar també a una reducció del 13% en el risc de mortalitat per qualsevol causa. Però també han explicat que aixecar pesos durant més de 120 minuts a la setmana no s'ha pogut relacionar amb cap benefici addicional. Els investigadors asseguren que combinar activitat aeròbica amb exercicis de força és el que dona un risc de mortalitat més baix. Per separat, diuen, els dos tipus d'exercicis ja ens fan viure més, però quan els combinem tots dos és quan podem veure uns resultats més significatius. Se pot reduir un 19% el risc de mortalitat en les malalties cardiovasculars i un 27% si parlam de les neurològiques.
1: Vaja,
0: així que ajuda.
1: Sí, sí, sobretot a fer això, exercicis de força.
0: Exercicis de força combinats amb altres exercicis, amb córrer, per exemple, anar a caminar.
1: Sí, però és veritat que de cada vegada la gent s'apunta més al gimnàs i diuen, bé, avui farem una classe d'exercicis de força, que és això, agafar peses, tenir aquesta com a mobilitat més de força, i mirau, també els estudis així ho diuen, que pot ajudar a tenir millor vida i ser més saludable. Vosaltres vos agrada fer exercicis de força?
2: Jo en faig 2 pips per setmana.
1: Sí? I te funciona?
2: Depèn, perquè com que ho faig espaiat, cada dia és com si fos primer. Mm. No acabes d'agafar ritme, perquè l'ocio seria fer-ne 3, que és quan el teu cos ja està habituat.
0: Totes coses, totes les setmanes.
2: Exacte, i vas agafant una mica més de call, per dir-ho de qualque manera. Però és cert que quan t'entrenes força, llavors notes més flexibilitat i sobretot com a més ímpetu, per dir-ho de qualque manera. Per tant, entrenau, caminar una mica de caminar i llavors una miqueta de força, que no em porta, que això ho diuen tots els experts, no em porta anar a un gimnàs per fer-ho. Des de casa pots tenir 2 manuelles o pot tenir 2 pesos, i ho pots fer tu cada matí abans de despertar-te, un quartet d'hora abans de posar-te en marxa, una miqueta de mobilitat, i llavors fer un pot de força i seria suficient. No cal anar a un gimnàs a fer 1 hora i mitja seguida, per exemple.
1: Sí, jo sempre he envejat ma mare que mou cantaranos, i jo dic, però mare, com pot moure un cantarano? Perquè és una dona senzilla. I ella tota sola mou cantaranos. I és aquesta cosa de dir, a veure, la força a vegades no la valoram prou, i realment és molt important tenir aquesta complexitat, aquesta força física que mos permet també fer coses, encara que no sigui anar al gimnàs. Vull dir, que sigui una vida activa.
2: Hi ha moltes maneres d'anar al gimnàs.
1: Això de moure cantaranos és un poc estrem, però bé, ja m'ho muntes.
2: No, perquè mos pensant que de vegades anant a un gimnàs ja està tot fet, i el que recomanen molt de gurus de wellness és que duguis una vida proactiva, que pugis les escales de casa teva, allò que fas ascensor, que vagis per tot caminant si tens oportunitat, perquè si només te limites a fer 1 hora i mitja de gimnàs però hi vas en cotxe, també dius qualque cosa falla pel camí. Proactivitat tot el dia. Guanyi
1: sempre
2: o no guanyi el seu equip.
1: Celestí, tu que estàs molt callat.
3: Jo faig cardio, no faig força.
1: No. Però cardio sí? Mm. Quin tipus de cardio?
3: Nadar. Nadar.
1: Molt bé.
3: Tot i que supos que força n'hi ha.
1: Això t'anava a dir.
3: Però és més resistència.
2: La resistència de l'aigua te fa de força, però mobilitat...
3: No és força, no és fer peses.
2: Mobilitat en tens molta. Ets com un llagost.
3: Sí. Un llagostet. Fec bots.
2: Però la mobilitat se nota.
3: És més cardio que no...
2: La mobilitat se nota quan tu t'acotes. Si ets capaç d'acotar-te amb els peus plans en terra, vol dir que tens prou flexibilitat. Jo, per exemple, quan m'acot, sempre se m'aixequen una mica els talonets. I és perquè tenc el que serien les cames, que no te tenen prou treballades. En canvi, tu quan t'acotes, és capaç d'anar grimpant per tot.
3: Ara ho provarem, perquè no m'hi he fixat mai.
2: Ara se podria fer un vídeo de comprovació.
0: Sí, jo crec que sí.
3: És a dir, peus en terra, que no s'aixequin gens.
2: Quan tu t'acotes, quan te poses a la gatzoneta...
3: Sí, que pugui tocar amb les mans en terra.
2: Si els peus no s'aixequen d'en terra, vol dir que tens prou flexibilitat i prou mobilitat.
3: Ho però van llevar.
0: Preferem un vídeo.
1: Sí, sí. Vol fer un vídeo?
3: Vinga.
1: Te prestes?
3: Sí.
2: Bàsicament perquè sap que té mobilitat i sap que té flexibilitat, per això, per això clar, vol que el vídeo... faci palès que és somo més en forma sí, de...
3: A més,
2: de
3: avui que he vingut en calçó en curt, ja.
1: Sí, això t'anava a dir, jo avui vaig en falda curta, és a dir, que no ho provaré, no fos cosa. Però bé, llavors, estic els seus esquemates, si ho vol demostrar. I mos ho mostrarem.
3: Demostraré que som un llagost, un llagostet, perquè som jove encara.
2: Totalment.
1: Sí.
2: Un nin. Sí. De fet, ara amb aquesta flexibilitat, tot Balears ho comprovarà.
3: Exacte.
1: Feim dues peses, un pot de força i tornem tot d'una.
4: Quin és el teu moment de tento?
5: Tento. Que és perillós el meu moment de tento. Bueno, d'entrada diré que Formentera, la paraula tento, no la coneixem. La conec jo a partir del programa Tento, precisament, si no, ni idea. Com ho aconsegueix? Doncs pues mira, normalment a veure la mà. Me fic simplement dins el cotxe o dins el barquet, si puc. Em mirco un rato la mà allà sense fer res i això em relaxa. Això és el meu moment de relax.
4: Tres ràdios. Jocna.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
8: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
9: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en descoll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
11: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
8: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestre.
12: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
13: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: els grups sanguinis i el factor RH. Quantes vegades ens han demanat quin és el nostre grup sanguini? Probablement més d'una. Els grups sanguinis depenen de les molècules presents a la superfície dels glòbuls vermells i es classifiquen en A, B, AB i O, no zero, sinó com la vocal O. També es tenen en compte segons el factor RH, pronunciat RH, escrit R majúscula i H minúscula. L'RH pot ser positiu o negatiu. Ser RH positiu vol dir que teniu una determinada proteïna a la superfície dels glòbuls vermells, mentre que les persones RH negatiu no la tenen. Aquestes diferències són molt importants perquè no totes les sangs són compatibles en una transfusió. El grup O negatiu, no zero negatiu, es coneix com a donant universal perquè pot donar sang a gairebé tothom. En canvi, el grup AB positiu és el receptor universal, que pot rebre sang de la majoria de grups. Per això, els controls previs són totalment necessaris per garantir unes transfusions segures. Conèixer el nostre grup sanguini és un acte senzill, senyal de responsabilitat i de cura cap a nosaltres mateixos i cap als altres. I ten-me explicat, ten-me acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
2: I ja el tenim aquí, en Tomeu Canyelles, com estàs?
3: Molt bé, com esteu?
2: T'admir molt, Tomeu, perquè has fet una marató de Fira del Llibre que has estat allà...
3: Sí?
2: Com tant et sol, però bé, ha estat agradable.
3: Això m'agrada moltíssim.
2: Perquè has pogut xerrar amb els lectors.
3: Sí, completament. És quan pren sentit complet aquesta feina editorial, clar que sí.
2: Exactament. I te n'has anat en espriu.
3: Bé, va ser una petita excursió. Jo diria que va ser com a res, una fugida molt ràpida.
2: Aquesta no ho sabia, que hagués anat en espriu a Vera Sound.
3: No, però dit i fet, vull dir, anar a un concert, passar nit a l'aeroport i tornar...
2: Què dius?
3: Sí, sí, clar, vaig anar tot després. No, vaig anar sense dormir. Llavors vaig pegar una becadeta pel matí, llavors vaig tornar cap a la fira i tot bé. Tot bé.
2: Què me dius?
3: Sí, sí.
2: T'ho veig molt bé, sincerament.
3: Gràcies, és un senyal de que encara hi ha energies. Oh?
2: Que has anat a veure en el Primavera Sound.
3: Mira, jo anava per un grup que és com una de les bandes de la meva vida, per no dir-se que més, que és My Bloody Valentine, i vaig fer de fan loco, vull dir, vaig mai esbravar, més no poder, i fer 13
2: no
3: anys
2: la
3: darrera vegada... Mira, he tingut temps per recuperar-me, però ja m'ho diràs després quan te comences acciament, si aguanta sa veu.
2: Sa veu, no? I que dius que te feia molta il·lusió per aquest grup?
3: Sí,
2: ja és la primera vegada
3: no,
2: que
3: no, ja l'he vist fa 13 anys enrere, però bueno, hi ha grups fetitxes i no podia deixar passar aquesta
2: clar,
3: ocasió.
2: Clar, quan vas veure que venien a Barcelona...
3: Sí, no, m'he dit que jo també és veure que el format aquest de grans festivals me creix les meves contradiccions, és veure... Però, bueno,
2: hi havia
3: al final...
2: molta gent, no? Jo hi vaig anar un any,
3: sí,
2: Primavera Sound. Sí, segons
3: que les xifres, m'apareix que el darrer recompte eren 287.000 persones.
2: I vaig dir, no hi tornaré per mai, perquè hi ha massa gent.
3: Una gentada per tot.
2: Rius de gent. Mm. És... Quan
3: acabes
2: acaba un concert i se'n va un altre...
3: Acabes
2: de
3: dir la paraula. Jo tenia la sensació de ser un salmó que anava contracorrent
2: sí,
3: i la gent no s'acabava i venien de per tot. I va un moment que dic, me quedé aturat i ja espera'm que la gent...
2: Però bé, ha valgut la pena.
3: Molt, molt, molt.
2: Veure el teu grup, primera fila.
3: Primera filera. Sí, sí, sí. Tinc un somriure... Ara, clar, ningú m'ho veu, però és que tinc un somriure d'hora i hora, jo. Com si hagués estat un d'aquests catòlics que ha anat a conèixer el papa i d'altres quarts de la mateix.
2: Sí, mira, haguessis pogut quedar perquè el papa m'ha arribat a Barcelona, però bé,
3: escolta,
2: després tenies... Escolta,
3: hagués estat també un altre concert, un altre format, pintura, sí. Però vaja, també de multituds.
2: I tant, avui cap vespre s'espera també a l'estadi allà, a Montjuïc, però... Després vas anar a cloure la fira. Com ha anat la fira? No n'hem parlat molt del balanç.
3: Bé, jo crec que ha estat una continuïtat respecte a l'any passat. Jo crec que també mantenim aquest encert i en aquest sentit d'anar a sonar bona en el gremi llibreters, de mantenir aquesta ubicació estratègica que és la plaça d'Espanya. Jo crec que consolida o permet créixer aquesta fira. Uh-huh. I jo crec que també hi ha hagut bueno, diversitat d'activitats, de públics, una bona escampadissa de llibres i molt llaminers, evidentment. I crec que sí, que ha tingut tot el que han de tenir aquestes fires, que és com un sentiment festiu. No?
2: Mm-hmm. I tant, sí. i de festejar la lectura. Però bé, avui tenim un tema completament diferent.
3: Bé, mama, s'han escrit molts llibres d'aquest personatge. Moltíssims de llibres.
2: Per aquesta banda, sí. Sí. Ho dic en el temps, perquè mos hem de remuntar molt enfora, a l'any 37 de la nostra era.
3: Que és quan neix el personatge d'avui.
2: Exacte, que el personatge d'avui és Neró. Qui era Neró, però, Tomeu, i quin lloc ocupa a la llarguíssima història de l'imperi romà?
3: Bé, mem, posats a fer un resum molt ràpid del seu perfil, direm que va ser l'emperador de Roma durant l'any 54 i el 68 després de Crist. Mem, era un lotet que arribà molt jove en el poder i que, malgrat va comptar assessorament de grans pensadors d'aquella època, com en Sèneca, diguen que ha passat a la història com un tirà cruel i extravagant. És per això que encara se l'estudia com una de les figures més reconegudes i polèmiques de la història de l'imperi romà, no? De fet, si ha passat a la història, a banda de les seves maneres dèspotes i personalistes, és perquè el seu govern va presentar o va representar una ruptura en la política romana. És a dir, no només va ser el darrer emperador de la dinastia Julio-Clàudia, sinó un dels primers grans propagandistes de la història. És a dir, xerram d'un dirigent obsessionat amb el control de la seva imatge pública, d'un polític que posa en pràctica estratègies populistes que segles després encara han continuat vigents, no? La instrumentalització dels actes públics en el seu favor, com per exemple, jo què sé, espectacles d'entreteniment, va contribuir a crear un relat, no? És d'un home protector, sensible a les adversitats que patia el seu poble, i en definitiva podríem dir que va ser el primer emperador que entén la importància de crear un bon relat i a tal efecte el va emparar per influir l'opinió pública sempre i quan aquesta jugués en el seu favor.
4: I a banda de les pàgines polítiques, Tomeu, pròpies de les d'un dirigent polític, Neró ha ocupat també nombroses pàgines en el camp de la psiquiatria. Com així? El cinema ha tingut qualque cosa a veure?
3: Sí, mem, jo crec que diversos estudiosos ara podrien dir, o citar un parell, com per exemple en Juan Vallejo Nájera, en Luis Rojas Marcos, en César Caro Baroja, entre molt d'altres, han dirigit una part dels seus esforços acadèmics per comprendre millor les lògiques psicològiques d'un personatge ple de clarobscurs, no? Mem, les cròniques d'aleshores ja referencien un Neró propens en els esclats d'ira i conductes autodestructives que solen acompanyar la presa de decisions errònies, no? I si bé és cert que la vida de Neró és difícil saber on comença tot allò que és real i allò que forma part del seu relat polític, no? per tot això que deia abans de la propaganda, sí que és cert que les fonts l'han retratat com un narcisista de manual, una cosa que explica la seva relació conflictiva amb el seu entorn polític i també familiar, no? Alguns especialistes parlen de desequilibris emocionals d'origen traumàtic, altres, en canvi, interpreten el seu perfil psicològic a partir d'un trastorn paranoide, no? Una cosa segura i és que el cas d'en Neró serveix per analitzar amb més perspectiva històrica que clínica com es formen els trets de personalitat a partir de la pressió, l'excés de poder, igualment la paranoia, no? També, mem, pensant que una època d'intrigues i magnicidis, en Neró estava obsessionadíssim davant la idea d'un possible atemptat, no? Per tant, no es pot perdre perspectiva que aquest emperador ha donat molt de joc per comprendre la relació entre ment i tirania durant l'antiguitat.
2: Però també, sí, curiós aquest anàlisi psicològic.
3: Fascinant, no?
2: Que se n'ha fet i
3: sí.
2: que supos que també és un dels primers que s'estudien així...
3: Dins l'antiguitat, sí, és un cas com molt paradigmàtic. És així.
2: Llavors n'hauran vingut d'altres de polítics
3: narcisistes. Sí, cocuns molt vigents, curiosament. Podríem fer analogies de que els humans tampoc han canviat tant.
2: Però això és una altra història, mos queda lluny. Bé, no tan lluny, però bé, lluny de Balears, això sí, del temps, no?
3: Sí.
2: Tanta versió provoca Neró que se'l va considerar de fer com l'anticrist, imagineu-vos, l'anticrist. Això és cert o no? És fruit d'una exageració.
3: Men, poca broma, que te diguin l'anticrist. És perquè deus haver fet algunes coses que creu-me, no? Però, men, sí que ha estat un personatge tan qüestionat i odiat que no estranya que una part de l'Església el considerés no només com un enemic del cristianisme, sinó, de fet, com un dels grans enemics de Déu. I com és això? Idò, perquè tampoc podem perdre perspectiva que Neró dugué a terme una persecució brutal contra els primers cristians, no? A més de les pràctiques repressives i extremadament violentes, emprengué una campanya propagandística per culpar-los d'actes tan greus com, per exemple, l'incendi que assolà Roma l'any 64, no? Podríem dir que la versió personal d'aquest emperador contra aquest nou culte, va fer que se'l vegés com l'antítesi de Crist, no? De fet, com un enemic de Déu enviat per les forces del mal, fins al punt que alguns estudiosos van arribar a interpretar, segons certs fragments del llibre de l'Apocalipsi de Sant Joan, que Neró era l'anticrist, no? I com ho podien constatar? Bueno, fent a partir de càlculs, a partir de certs fragments, certes interpretacions que suggerien que Neró César corresponien a aquesta xifra misteriosa associada en el maligne que és el 666, no? El famós 666, no? Per tant, també hem de dir que aquesta identificació bíblica, tenia molt més de supersticiosa que no de històrica, però curiosament, durant una sèrie de segles hi hagué una certa corrent de pensament entre els cristians endits on s'assegurava que ningú s'havia de confiar, perquè Neró retornaria sota una nova identitat per portar una altra vegada més la destrucció.
4: I dins d'una vida tumultuosa, amb un ample apartat amorós que donaria per un grapat de novel·les, Neró està considerat com el principal responsable de l'incendi que assolà Roma l'any 64 de la nostra era. I és que jo record en Peter Ustinov amb una espècie de gerreta guardant les llàgrimes de Neró mentre cremava Roma, llavors
3: arpa. I tocant una arpa, una lira, no sé exactament aquella escena, però memorable, no?
4: Sí, no sé si mesc pel·lícules i mesclaments, però em sona de sempre de Neró. Trabuquedat.
3: Sí.
4: És que, cine.
3: És que, clar, és que estem parlant d'uns episodis més estudiats i controvertits de tot el seu govern, no? Perquè posem-nos en context. L'any 64, com dius, Roma va ser assolada per un gran incendi que s'inicià a les immediacions del Circ Màxim i que en qüestió de dies cremà habitatges, temples i edificis públics, no? És molt difícil parlar d'un número de víctimes mortals, però les dimensions de la tragèdia fan pensar que van ser milers, no? I aquí és on ens toca teoritzar en relació el paper que hi va jugar Neró, atès que certes fonts el retraten com un governant que contemplava, com bé dius, en goig, com la ciutat sucumbia a les flames, no? Perquè, d'una banda, hi ha estudiosos que pensen que Neró era el principal interessat en la destrucció de la ciutat. Per què? I bàsicament perquè li permetia refer la ciutat segons els seus personalíssims criteris, igualment dirigir i singularitzar la culpa d'aquesta feta en direcció cap als cristians, no? Per altra banda, hi ha altres fonts que indiquen que Neró era fora de Roma quan se va originar aquest foc en el que es van destruir 4 dels 13 districtes de la ciutat, a més de deixar-ne 7 greument afectats, no? Per tant, poca broma. Segons aquesta segona versió, Neró hauria intentat proporcionar assistència en els afectats a partir de mesures polítiques, de vestiment, de recursos i reconstrucció d'infraestructures.
2: És a dir, que no ho podem saber.
3: És difícil, no? És difícil, perquè no podem negar una cosa, Margarida, i és que es descontent respecte a la seva gestió política, a part de la seva mala reputació personal, i de vegades empaltar com aquesta sospita en el subconscient de la població, és a dir, que se tractava d'en Neró, no? Per tant, sí, que la història ha passat com en grans termes com a culpable d'aquest desastre que va viure Roma.
2: D'aquest gran incendi que comentaves.
3: Sí.
2: Darrera pregunta, Tomeu, relacionada avui amb Neró, amb aquest personatge que, del qual avui en tenim aquesta efemèride, moria tal dia com avui Neró, en unes circumstàncies poden dir que curioses, també.
3: Sí, perquè Neró, ho hem de dir, és reconegut per les crítiques, no? Com insistes, no només cap a ell mateix, sinó també a la seva gestió política i militar. Podien dir que li sortien enemics de davall de les pedres i que Somo, en el final, els tres són més a una terrible pressió, no? La rebel·lió a certs territoris conquerits per les armes, com per exemple la Gàlia, van fer que la seva oposició fos implacable i optaren, bé, ha passat molts altres precedents històrics, però sí que varen optar per deposar-lo, no? Per tant, mort de por davant de la seva més que probable captura, perquè en el cas que l'haguessin agafat, l'haguessin executat, està clar, no? I ell va optar per fugir de Roma amb el seu secretari, no? De fet, durant aquesta fugida van veure que s'aproximava un soldat romà i en Neró, amb aquesta conducta paranoide que el caracteritzava, va demanar a Epafrodit, és a dir, al seu secretari, que l'assistís durant el seu suïcidi, no? De fet, les cròniques diuen que les darreres paraules que va dir varen ser les de quin artista perd el món, no? No sabem si això és cert, però a vegades, aquests relats històrics tenen com una càrrega d'èpica, no? Ara també ho deia en Xisco, no? De que ell recuint les llàgrimes, i quina darrera frase per morir, no? Quin gran artista ha perdut el món? Jo sé cert que segurament hi va haver gent que se'n degué que alegrar, no? De perdre aquest artista.
2: Segurament, o sigui, va ser tan malèfic i va fer coses que no agradaven a la població, sí.
3: I tant.
2: També hi ha moltes reproduccions, bustos...
3: Moltíssimes. Sí, mostra això perquè també estem parlant d'un propagandista. No? Ja sabem que si un és propagandista i també narcisista, pot fer, no ho sé, analogies com, per exemple, presidents molt concrets d'Estats Units que necessiten posar la seva cara per totes
2: per
3: bandes.
2: Tot.
3: Oh? Per totes bandes. Jo aquí teniu...
2: renyar periodistes...
3: Efectivament, corregir-los...
2: Que no saben fer la seva feina.
3: Tenir accés a Twitter i estar dient cada bajanada una darrere l'altra, i coses d'aquestes.
2: Mm-hmm. Doncs avui hem repassat la història, hem hagut de remuntar-nos a l'any 37 de la nostra era, l'antiga Roma, amb aquest personatge, Neró, que moria tal dia com avui, dia 9 de juny, i que ens ha deixat aquesta part de la història que també ens ha ajudat a entendre coses.
3: És així.
2: I psicologies humanes.
3: Tu, ben dit, molt ben dit.
2: També t'he deixat descansar un poc. Bé, que estàs bé, eh?
3: Sí, estic fresca, me la manco.
2: Tot i que has dormit poc aquests darrers dies.
3: He recuperat.
2: Te veiem la setmana que ve. Moltes
3: Vinga,
2: gràcies.
3: Adéu.
2: Ara tornem.
5: TV3 Ràdio és Dial.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Dual de les 9.
6: No, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
8: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
8: En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tento'l. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
2: Continuem i ara vos hem d'explicar que una discogràfica de Berlín acaba de publicar el nou disc del projecte electrònic Snowman Lost His Head del menorquí Alan Florit, titulat L'altra illa, que és un homenatge a una Menorca que s'esveix.

0: El segell berlinès Mavoy Music ha publicat L'altra illa, el tercer treball de Snowman Lost His Head, el projecte d'electrònica ambiental del menorquí Alan Florit, dedicat a una Menorca que a poc a poc es va esveint. L'altra illa, que és Menorca, a l'hivern, quan Alan ha creat els seus evocadors paisatges ambientals. Tot un homenatge a la idiosincràsia d'una illa tan vulnerable, per la qual músics com ell també li componen obra.
1: I nosaltres en volem parlar amb l'artista, amb l'autor d'aquesta música, que és Alan Florit. Alan, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies. I vosaltres?
1: Moltes gràcies a tu, molt bé, molt content de parlar amb tu, d'escoltar la teva música, que no la coneixíem i que ens ha agradat molt, a més que ens ha fet baixar revolucions i també aquesta Menorca d'hivern, que tu dius, que també representa aquesta música, és així?
2: Sí, sí, així és. Ha estat un poc del que dius tu, de baixar revolucions, de mirar les coses amb un poc més de tranquil·litat i pau, i no anar tant en el ritme dels mòbils i la tecnologia, sinó més en el ritme de la natura, i amb més pau i calma, que és el que tenim més aquí dalt. Supos que a Mallorca mos passa el mateix. I això, el disc va un poc dedicat a això, a Mallorca, que a poc a poc anem perdent, per desgràcia, i que espero que qualque dia puguem recuperar, encara que està molt difícil.
1: Com definiries, Alan, la teva música?
2: La meva música és bàsicament com una banda sonora, diguem. Jo me dedico a fer bandes sonores per films, per documentals, i de tant en tant trec discos, trec un disc per, com una cosa nostàlgica, ja avui en dia, ja que quasi ningú ho fa. Però m'agrada fer-ho i m'agrada fer discos com a concepte, un disc sense, no de cançons pensades per anar a una playlist o el que sigui, sinó disc que es tenen d'escoltar sense, no? En calma, allargat en el sofà, i escoltar música com s'escoltava abans, no? Tranquil·lament.
1: Exacte. Això que sentim és Cant Marí. En música instrumental, electrònica, fat servir per a qualque instrument o tot és a partir de tecnologia creat en música electrònica?
2: Sí, és música electrònica, però utilitza eines molt, molt antigues. Està fet tot amb eines de fa més de 15 o 20 anys. I és una cosa que potser no s'enxerra molt, però són eines que també es perdran, que no, clar, no es poden actualitzar ni res. I en el moment que es rompin, ja no podràs tornar a fer aquestes cançons, diguem. Wow. No és com una guitarra o un altre instrument que pots recuperar la mateixa guitarra o el que sigui. Són cançons que en el moment que es rompi aquella màquina, ja no podré tornar a fer, no sé com dir-ho. I sobre això ja, bueno, les màquines que en tenen, jo què sé, com a 18 o 20 anys, que...
1: Mm-hmm. És a dir, que és únic i irrepetible aquest disco que has fet, Alan.
2: Sí, en certa manera sí, ja t'ho dic, quan aquells programes passin, bueno, el programari que hem pregat com a instruments virtuals ja desapareixin, no es podran tornar a utilitzar, no es pot amb un ordenador nou o el que sigui.
0: Clar, també dius, Alan, que aquest disc és una crònica d'una Menorca que ja s'esveix també amb uns instruments que s'acabaran esveint. El que haig a la fi, si ho pensam, és tot com una crònica d'un temps que no podrà tornar.
2: Exacte, això és un poc... Sí, però això m'ha sortit, m'imagino, un disc molt nostàlgic, melancòlic, un poc trist i tot, durant tot aquest procés de creació, que ha estat un poc llarg. Sobretot també he anat pensant molt, ara que som pare, la Menorca que jo vaig viure i la Menorca que viu ella o viurà, no? I jo que sé, coses molt senzilles, com jo anava a acampar a les platges i avui en dia no podem ni anar a una platja, pràcticament. No sé, i aquestes coses m'han provocat certes emocions, sensacions, que m'han duit cap a aquestes composicions.
0: I també una manera d'escoltar música que s'has veït, tu ara deies, és un disc per seure, per tenir calma, per escoltar de fons, i ara de cada vegada tenint manco temps per escoltar un disc sencer, i de fet és que hi ha poca gent té discos. Les plataformes han tingut coses molt positives, que és que han tingut a l'abast música d'arreu del món a un clic de ratolí, però també ha fet que no li dono importància a la feina de conjunt, i sobretot si tens de tot, costa triar. Jo ahir vespre vaig estar davant una plataforma intentant triar una pel·lícula i me vaig quedar adormit triant la pel·lícula. Supos que també en el tema de la música passa un poc el mateix. O escolta't sempre el de sempre, o escoltar un disco sense poques vegades t'hi poses.
2: Exacte, això perdut molt, això. Jo trobo, a més, que el que passa avui en dia, escoltes tot, i tenir-ho tot no necessàriament té de ser positiu. Abans jo me'n record, i no fa tant d'anys tampoc, que agafaves un CD, l'escoltaves, llegies el llibret, sabies el nom del baixista, de la bateria, de les cançons, i avui en dia no saps ni que escoltes, no tens la paciència d'escoltar un disc 5 o 6 vegades. O feim altres coses, la gent escolta música en el gimnàs, quan va a comprar, el que sigui, no seus i escoltes música com feies un temps. I està molt bé fer-ho i recuperar això. Jo em sembla que està molt bé. Però més... llàstima que ho haguem perdut, no?
1: I ens té la música, que encara acompanya més descansar un poc i estar un moment només per allò, per la música i per tu mateix. I, Alan, com podem fer per escoltar la teva música? Dius que ha estat aquest disco físicament, però se pot trobar a Menorca, a qualque botiga?
2: De moment el tenim a Bandcamp, que és una plataforma que jo trobo que tracta molt bé d'artistes, cosa que no passa a altres plataformes, que és un tema també que donaria per molt. Sí. Si a qualcú li agrada un artista, sigui qui sigui, que li compris disco digital o el que sigui, perquè Spotify no poies en els artistes. I a l'entrat físic, en un casset, que aquesta gent fa feina en cassets,
1: Sí,
2: és increïble. jo a vegades no m'ho crec. Però sí, hi ha moltes discogràfiques independents que treballen amb el format casset i hi ha puestos del món que està tot, a Xina, a Corea, a Japó...
1: Torna a usar, sí, no s'ha de dir també... Ah, sí, en Joan Miquel Oliver també m'ho va dir. També l'he tret en casset, el meu darrer disco. Diu, sí, tu pas que tornava també... Així com va passar en el vinil, que ara ja és més comú que la gent tregui vinils o torni a treure vinils, també passa en el casset, no? Un poc, Alan.
2: Exacte, sí, és un format així que em pren molt les discogràfies independents. I és fluid, jo miro per escoltar els meus discs. Vaig a replegar un Walmart i tot, i me'l vaig escoltar pel carrer com una cosa...
1: I com sona? Perquè, clar, la qualitat de so és bona. Jo és que ara ja no me'n recordaria d'escoltar un casset.
2: Clar, és que és molt fort, és diferent. És que el so canvia tant, la manera com escoltes i quan, i de la manera que estàs tu escoltes música, canvia tant, és que és so. I aquí encara, bueno, el que deies, estendes, estic pendent que me l'envien de Berlín, allà ha anat bastant bé, i bueno, estic pendent que m'arribi a Menorca encara.
1: Que bé, és a dir, que Berlín, la teva música ja s'escolta.
2: Sí. A vegades me sembla mentida, però és així. He tingut molta sort de que aquesta gent s'interessés per jo, i també estic amb un segell italià i japonès, que dic cançonetes, molt, molt content, la veritat.
1: Que bé.
2: El món és molt gros.
1: Sí, el món és molt gros, és vera. I ho pots fer des de Menorca, com us deies? Perquè on vius, Alan?
2: Sí, a Menorca.
1: Menorca, sí.
2: Per sort, mira que jo aquestes coses no m'agraden molt, però l'internet us ha proporcionat això. Jo fa potser 25 anys o més que faig música, i que ara mateix puguis treure un disc i treure amb una discogràfica de Berlín, és com, uau, que se sona. Era impensable fa 20 anys. Però, molt content.
1: Sí. I poder-ho fer també des de Menorca, aquesta Menorca que va relatant a la teva música, aquesta Menorca que se va esveint i que també aquesta certa nostàlgia de quan érem petits. De fet, una de les teves cançons que abans ho deies, se titula això, Quan érem petits.
2: Sí, exacte. El que deia, me passa molt quan penso a la meva filla, no? I a vegades anant pel carrer, i dic, ostres, aquí jo jugava a futbol. I ara sí, pensava jugar a futbol. Que és anar més a l'altre, que no t'atropelli un munt de cotxes que van passant a tota velocitat, que dius, com pot ser que jugués a futbol? Que coses molt senzilles del dia a dia que s'han perdut, i ja no xerren d'altres coses que a vegades quan no que se'ls trobem a l'habitat, jo em viurà, si no sé, coses que no sé si he pensat molt a vegades, però que ha canviat tant tot. I no crec que cap a bé, perdó, gràcies. No sé. I m'ha fet reflexionar molt, i això és el meu petit gra de gana. Com a músic, el que hem de fer és intentar expressar les coses que veig i que me passen a la meva vida, bàsicament.
1: I això ho podem escoltar amb la teva música. Alan Florí, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: El trobareu com Snow Man Lost His Head. Això és el nom del teu projecte.
2: Sí, exacte.
1: És electrònic ambiental i aquest disco se titula L'altra illa. Alan, una ferrada, fins una altra.
2: Igualment, gràcies.
1: Gràcies a tu, moltes gràcies. Aquesta és la música d'en Alan Florit. Arribarem així a les 5 del capvespre, serveis informatius i tornem tot d'una que hem de parlar de Rafael Nadal.

0: Capítol.
1: A de saber que el passat dia 3 de juny el tenista Rafael Nadal va fer 40 anys.
2: Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho farem amb en Toni Cardell, que és en nosaltres el control tècnic, i en Toni Cardell és el braços de ferro d'Ivetra Ràdio, però el braços de ferro de Balears, Toni, ho deixam per un Rafael Nadal, no? Mira, endavant avui amb aquesta taula sobre Rafael Nadal que compartirem amb el nostre company dels serveis informatius d'Ivetra, Joan Martí, i també amb en Capó, amb en Marc Capó.

0: Repetiré el que ha dit en micro tancat. Mai agrairem prou en Javi Cantero, el fill del Fari, haver fet aquesta cançó Vamos Rafa, que mos serveix per il·lustrar qualsevol notícia que tingui a veure amb en Rafael Nadal, que, com tots sabeu, és una figura que ha transcendit allò esportiu per convertir-se en un dels grans referents internacionals de les Illes Balears. I acaba de fer 40 anys, i per xerrar-ne han convidat el nostre company Joan Martí, un home vinculat a Vetres Televisió pràcticament des dels seus inicis, i un dels professionals que varen començar a seguir-lo de prop, la trajectòria d'aquest tenista manacorí que ens ha regalat tants i tants de premis. Amb ell volem xerrar una estona en profunditat de tennis, de Rafael Nadal i de com s'explica la història d'una llegenda.
1: En profunditat.
2: I per començar, ha vingut aquí als estudis de Vetre Ràdio, Joan Martí. Joan, com estàs?
3: Molt bé, bon
2: Benvingut.
3: Dia. Molt bé, molt bé. Gràcies per aquesta convidada i per recordar vells temps.
2: Encantat que siguis aquí. També fa una estona de quan han començat els programes els serveis informatius.
3: Érem allà,
2: presentant l'informatiu migdia, en Joan Martí. Segur que el teniu ben vist cada migdia i ve tres televisió.
0: Per cert, Margarida, ara que dius això, enhorabona per Xare d'ahir, que avui de matí quan van passar les audiències.
3: Molt
0: He vist el que feia avui migdia, un de nou i busques.
3: D'audiència, sí,
0: la gent d'ahir, controlant tot allò que explica en Joan Martí per estar informat aquí a Balears.
3: Serveis informatius d'aquesta casa creixen i cada vegada hi ha més gent que mos veu i que mos escolta, i això és d'agrair i és motiu per sempre donar les gràcies a la gent que mos veu.
2: Que bé.
3: I s'informa a mi de tres, que està molt bé.
2: I tant, enhorabona a tu i tots els teus companys. Joan, avui ets aquí per parlar de Rafael Nadal, perquè, clar, tu vas començar, ara te veiem presentant els informatius, però vas començar com a periodista esportiu.
3: Sí, fa molt d'anys, el 2004, quan vaig arribar en aquesta casa, vaig començar en els serveis informatius ja, però a la secció d'esports. I de les primeres coses que vaig fer a Ivetres Televisió va ser anar darrere d'en Rafael Nadal. I, bueno, vaig tenir la sort i la fortuna de poder-lo seguir en els entrenaments, alguns viatges, entre el 2005 i el 2009, els anys aquells en què encara sorprenia tothom, quan encara no era habitual que sempre guanyar. Després es va convertir quasi en una exigència veure guanyar en Rafael. Però aquells primers anys, cada partit seu era una aventura, i després del final també, però veure'l cada vegada m'ho sorprenia més, i no sabies mai on podia arribar en el següent partit.
2: Jo a vegades ho penso, com que és contemporani nostre, són coses que ens passen ara i aquí, que ens han passat en la nostra trajectòria, en la nostra carrera. Tu, que ho has viscut tan de prop, que has anat a Roland Garros, que has vist guanyar en Rafael Nadal allà,